0: jo vull tornar
1: a
0: recordar...
1: Bé, és més, no. Digue'm. Sí, digues. No, digues.
0: No, que vull tornar a recordar que Cap de Brot és una editorial molt jove, amb
1: molt
0: uns
1: jove.
0: Molt jove l'editorial, i molt joves els editors. El Germán, el Cudi i la Judit. I que van decidir publicar coses noves, descobrir nous valors, com per exemple la joveníssima Edna Miró, l'autora d'Amèlia de les Camèlies, etc. Però van fer una cosa que jo trobo genial i que s'hauria de fer, que és anar a mirar quins llibres descatalogats, que ja no es poden trobar i que per la raó que sigui han passat ja desapercebuts, recuperar-los, quins valia la pena recuperar. I així va ser quan van descobrir situacions insulars sense tenir ni idea que la meva mare era la meva mare, perquè
2: quan em van trucar no tenia ni idea. Van rescatar que aquell llibre havia guanyat el premi,
0: Víctor Català.
2: Víctor Català.
0: Exacte.
1: I llavors els van trucar, es van posar... es van posar en contacte amb els hereus, que Ruta, que éreu vosaltres.
0: Exacte, no? correcte. Sí. I ens van dir, oh, escolta, que no us sabria greu, què us sembla? I nosaltres, encantats de la vida, t'ho diràs. Perquè aquest llibre, efectivament, va guanyar el Premi Víctor Català l'any 89, però va passar molt desapercebut en el moment. Nosaltres, la meva mare, bàsicament era poeta, i per tant ens vam concentrar molt, quan ella va morir, a juntar tota la poesia en un sol volum, a reeditar-la, i la veritat, havíem descuidat una mica la part d'aquests dos reculls de contes. Un era Situacions insulars, que ho van fer els Cap de Brot, ho van fer molt bé i ha anat molt bé, i aleshores ens van començar a dir, escolteu, hi ha molts llibreters, especialment de les comarques gironines, com és lògic, perquè la meva mare era coneguda allà, que ens diuen que si no hi ha res més per descobrir de la Carme Guasch. I vam dir, sí, hi ha un segon recull de contes que es diu El llit isabelí. I llavors ens van dir,
1: aquí doncs, tenim.
0: Ens faria molta il·lusió fer-ho.
1: Situacions insulars, el pròleg era de l'Empar Moliner, que sí, pot ser.
0: Sí, correcte, sí, li vam donar a l'Empar...
1: Perquè a més cuiden molt els pròlegs i els epílegs també.
0: A veure, l'Empar era la persona ideal en el sentit que és una dona que escriu contes, exacte, que escriu una bona, boníssima contista d'una generació molt diferent, amb un sentit de l'humor també molt diferent, però que va connectar-hi de seguida, i aleshores va fer un gran pròleg. I aquesta vegada els nois de Cap de Brot van dir, com ho podem fer i tot això? Jo vaig dir, tinc també la persona ideal. I es van quedar molt sorpresos perquè no vaig pensar en un escriptor ni en una escriptora, sinó en un còmic, amb en Carles Xuriguera.
1: Clar,
0: i
1: home,
0: per què? Perquè som molt amics, això a banda, però perquè sé que és un grandíssim lector i que ja havia llegit els contes de Situacions insulars i li havien agradat molt, i efectivament li vaig proposar, ho va fer encantat de la vida, ho ha fet molt bé. Perquè
2: el Xuriguera és el d'Ullera?
0: Sí.
2: Tinc dislèxia amb ells dos.
3: Molt
1: Xuriguera. Jo he de dir...
0: En Fel també, per favor.
1: El Xuriguera fa vi molt bon vi, més a més.
0: Sí, correcte, sí.
1: Escolta, una cosa, el que t'anava a dir, el Xuriguera i el Fel deuen ser molt bons paios perquè tenen unes senyores extraordinàries.
0: Això és veritat.
1: No, que són les famílies que tenen, això ho veus de vegades, no? Que de vegades et cau malament algú, coneixes la família i dius, home, no m'estranya que em caigui malament, perquè realment...
0: Tens tota la raó,
3: I relacions llargues, que això és molt complicat.
1: Són unes ties també que són uns trons en lo seu, els fills i les filles i tot. O sigui, tu estàs allà, estàs còmode, són gent civilitzada, joder, és genial. Jo he de dir que, com que la Sílvia deia, doncs, que a veure si semblarà això nepotisme, a l'inrevés, tal, dic, bueno, Sílvia, una de dos, o ho comentes tu, o et fem fora i comentem el llibre igual, i per tant, doncs, bueno, al final, doncs, hem aconseguit tal. A veure, el llit isabelí, som-hi.
0: El llit isabelí, exactament. Primer, com diu en Carles Xuriguera al pròleg, hauríem de veure, com diu ell, quants instagramers o tiktokers sabrien fer un TikTok sobre un llit isabelí,
2: total,
0: perquè ja la gent ja no sap què és un llit isabelí, etc. I vaig trobar que era graciós, perquè era una manera de dir que són uns contes molt representatius de l'època en què van ser escrits i que descriuen una vida que no fa tant que hi havia al país, però que ha desaparegut totalment, no?
2: Jo crec que aquest és un dels seus atractius principals per mi, és llegir-ho des d'aquest punt de vista.
1: Ho tens molt a prop.
2: Tens les àvies, les tietes, i viu... és xulíssim.
0: Sí.
1: Hi ha el rastre d'aquest món de què parla.
0: Exacte.
1: És un rastre, és una ombra.
0: Llavors és un recull de contes que tots tenen com a anexa comú, són històries totalment autònomes i independents, però totes tenen com a anexa comú el llit. És a dir, que ara, mira, us diré els títols.
4: Però eròtic o què?
0: Hi ha molt de sexe. Sí.
4: Hola! I tu ja...
2: Sí.
4: Pues, tenint en compte la Sílvia, com s'incomoda...
0: Jo soc molt més mojigata, que no em surt la paraula en català, que era la meva mare.
2: Tu fas punts suspensius,
0: clarament.
2: Comença d'allò, punts suspensius.
0: No, jo dic, l'endemà al matí...
2: Sí.
4: I és incòmode llegir-ho d'ella o no?
0: No, en absolut.
4: No, dic per tu, home.
0: No, a veure, quan he dit
4: perquè
0: sexe...
4: Perquè jo m'imagino els meus pares...
0: No, quan he dit sexe tampoc vull dir sexe molt explícit.
4: No,
0: però el sexe és una part molt important de la majoria dels contes. També és lògic.
4: De les dones, ja.
0: Sent la meva mare d'una generació que havien crescut amb Acció Catòlica i que havien patit una repressió brutal i que en el cas de la meva mare, gràcies a Déu, afortunadament, i a tots els sants, com que primer era una dona intel·ligent i després es va enamorar moltíssim d'un home també intel·ligent, van saber superar tot el que duien al damunt i es van estimar plenament.
1: Estàs parlant del teu pare?
0: Clar,
1: estàs parlant
0: dels meus pares, els meus pares, per ser de la generació que eren, van poder superar tot aquest problemon. Llavors ella va fer literatura.
2: En la seva literatura es desprèn aquesta defensa de la sexualitat i aquest desig, aquest erotisme, no? De viure la sexualitat plena.
4: Tassafònica,
2: dels aires.
1: Tu quan... dels aires, ella està a punt de caure, pa, mare de Déu, que els aires. A més, li cau a la cara, és que té l'aire... Tens el xorro, guapa? És que, de veritat, estic que tu veus. Tens el xorro a la cara.
2: No, és que costa molt regular l'aire.
1: O sigui, va anar parella. O sigui, va a recua parella. Jo no entenc, això.
2: No, perdona, el Manel Vidal i la Noèlia, que s'asseuen també al meu costat, estan igual. Van estar igual fa 15 dies.
4: Ja.
2: O sigui, que aquí ens anem...
1: Bé, escolta una cosa. Sílvia, tu quan llegeixes la teva mare, t'oblides que és la teva mare? Perquè jo, per exemple, quan llegeixo tu, m'oblido que ets tu.
0: Ah, no, jo no, ni per un segon.
3: Impossible.
1: Tu no? Ah, sí.
0: És impossible. Ella tampoc s'oblidava que jo era la seva filla quan em llegia, també t'he de dir. Però no, és impossible.
1: Oh, pues a mi se me'n va la olla.
0: És una impossible, cosa, però a la vegada no em violenta en absolut, si és aquesta la pregunta, eh? Vull dir que no...
1: Clar.
0: En absolut.
1: I ara que dèiem d'això dels pares i el sexe dels pares, heu enganxat mai els vostres pares follant?
4: No,
0: però per exemple els meus pares es feien moltes mostres d'afecte, de petons i abraçades davant nostra, cosa que ara sembla increïble, però no era tan habitual a l'època.
1: No,
0: saps? Vull dir que els pares de les meves amigues era una altra història, eh? Això sí que... Però no els vaig enxampar mai, no.
4: No, jo tampoc.
1: Sí, jo que recordi tampoc, quina ràbia.
3: És una cosa, sí, que no... És invisible, això.
4: Però a mi m'han estat... Exacte. A mi m'han estat a punt d'enxampar la sogra un cop.
1: Ah, sí? Bueno, sí.
3: No, el que sí que ens havien enxampat moltes vegades, com a mínim a mi, és practicant l'uranisme.
0: Els pares.
3: Això passava més d'una vegada.
1: I com t'enxampaven? Però on te la feies, la gardela?
3: Doncs mira, perquè estaves a l'habitació fent-te la gardela i llavors...
4: I desconnectes...
1: És que és la mania de no trucar a les portes. Jo flipo.
2: Jo reconec que em costa trucar, la porta dels
3: llits. Veus? Clar.
2: A vegades penso, merda.
4: Jo sí que pico sempre.
1: S'ha de trucar sempre. Bueno, primer no s'hauria d'entrar a les portes dels fills, però...
4: Bueno, la casa és nostra, la casa és meva, entro i surto com vulgui.
0: Entra poc i passa.
4: Saps? La casa és meva...
1: La casa és meva, la pago jo.
4: Jo decideixo, ha d'estar amb les meves normes, només faltava, i quan fotin al camp...
1: La seva habitació, l'habitació dels teus fills serà la seva, serà un espai propi, no?
4: No, la seva habitació és meva, jo els hi cedeixo... Els hi cedeixo el temps que... Igual
1: fascista.
4: Que el mòbil que tenen és meu, els hi cedeixo el temps, sobretot fins que tinguin una edat raonable, home, i tant. Si no, les normes... Si no poses dictadura a les normes a casa, és jo, que sóc una dictadura, tinc campixa, saps? O sigui, no t'ho pots imaginar. El que és campixa a casa meva.
1: Vaja.
4: Sí,
1: això és com la mare d'un amic meu molt amic, que tinc molt a prop i no diré noms, que li deia, jo t'he donat la vida, que sóc la teva mare, i te la puc treure.
4: Això no, que salvatge, radical.
3: Jo ho veig diferent, això.
1: Que radical.
4: Perquè vius sol, no vius en comunitat, tu ja creixes amb egoisme.
3: El meu pare, per exemple, m'hauria de donar tot el que li demanis.
4: Ah, exacte. Sí.
2: Per què?
3: Fins que es mori, li podria demanar tot, perquè van decidir tenir-me, i jo no he demanat venir a aquest món.
4: Doncs no demanis. No has demanat.
3: I després arriba un dia que, espavila't, nano. Com que espavila, nano? Si jo no tenia et venir aquí.
4: Mira el que has dit, que tu quina edat tens. És que quina edat té aquest nano. És que aquest senyor quina edat té per parlar així, per favor. Ai, bueno, què? Anem a parlar del llit.
0: Va, parlem del llit, Isabelí.
4: Sí.
0: A veure, contes. A situacions insulars, el nexe d'unió eren dones que vivien una situació de solitud, diverses, no? En aquest cas, el nexe d'unió és el llit i... Veiem que el llit guarda els desitjos d'una persona, pot ser l'urna de l'amor o no, també pot ser el lloc pel desamor, també pot ser un lloc per la malaltia, per, en fi, aquí poden passar moltes coses.
1: I
0: llavors,
1: tant, i tant.
0: Us dic els títols més que res perquè us feu una idea del que podeu trobar. El primer és El llit és a Balí, que dona títol al recull, jo crec que encertadament, perquè el trobo fantàstic. Un Sant Crist sobre el, sobre el capçal del llit és un llibre que jo, ara li deia a l'Ester, me l'he rellegit abans de venir i encara he deixat anar una riallada en un moment determinat perquè m'ha fet molta gràcia.
2: Podem dir la temàtica d'aquest o no?
0: Sí, podem explicar-ho.
2: És
0: sí,
2: un capellà?
0: Sí.
2: És que explica-ho, Sílvia.
0: Mira, és una dona soltera, gran, i verge. I aleshores està a casa seva i entra un venedor d'assegurances dels, dels difunts per intentar vendre-li. I aleshores ella, quan ja l'ha deixat entrar, se n'adona que les intencions d'aquest home són més malèvoles.
2: Un home guapetot,
0: Sí, però és verge per... Sobretot més jove.
4: Més o menys,
0: és verge per decisió. És verge perquè abans, Laura, una senyora soltera de 64 anys, la majoria eren verges. És que això ens hem de ficar al cap. És el que deia la
3: voluntat de perdre.
0: Era així.
1: No podies anar a la Xocotxurro ni res.
0: I llavors aquest home comença a manifestar unes intencions
2: sexuals
0: amb ella. Clarament. I ella s'espanta molt i
2: però
0: al cap d'un moment comença a pensar que,
2: diu, calla,
0: que
2: potser calla.
0: No està tan malament.
2: Calla, que encara reciclarem el senyor. I no, no sé que deu tenir 50-60, per l'època, diguéssim, la protagonista.
0: La protagonista té 63 anys.
2: Que ja és gran, que li diu, home, tinc els pits caiguts, i ell, bueno...
0: Diu, no diu això, diu, alerta que sóc gran, tinc 63 anys, i ell diu, a mi m'agraden les gallines velles, diu ell.
1: Molt bé.
0: I ella diu, ja veuràs quan em vegin els pits, que són com dues albergínies escalivades. Sí, aquest és el nivell del diàleg. No, fa riure molt, jo trobo que és molt graciós, que fa riure molt. Després hi ha Un llit com un vaixell, El divan, que en aquest cas no és un llit, sinó el divan d'un psicoanalista, El llit al vent, Un visoble sobre el llit, que és meravellós. Marc, si has de començar a llegir-te'l per alguna banda, comença per aquest, per aquest conte, perquè et fa molt per tu. És que t'imaginava tu llegint-lo, de veritat.
4: Que és un visobler. Que és un visobler.
0: Mira, un visor, un abric de visor, un tipus de visor, que es veu, que la meva mare ja tenia, que és el visor bleu de blau en francès. Llavors, és a la postguerra, la primera postguerra, dues amigues, una que es casa i se'n va de viatge de novis a París, i quan torna, li ensenya a l'altre que ni s'ha casat ni té perspectiva de casar-se, li ensenya tot el que s'ha comprat a París i mentre li va ensenyant el bison, un abric de bison blé i un mocador de seda natural comprat als Champs-Élysées i el que sigui, li va explicant com va fer l'amor amb el seu marit per primera vegada en una habitació d'hotel i l'amiga entra en un bucle d'enveja malsana que és tant per l'experiència que ha tingut la seva amiga i que ella creu que no tindrà, com pel abric de bison. I llavors decideix que la seva vida es convertirà en un únic objectiu, que és estalviar per comprar-se un abric de visor.
1: Molt bé.
0: I ja no us explico res.
2: És que és pionera. Són escrits boníssims.
0: Sí, no, està bé. I n'hi ha un altre que es diu Buscant un llit desesperadament, que també és de l'època, perquè és una parella de nòvios que no sap com enllitar-se.
4: Que no tenen cotxe, no?
0: Que no tenen, bueno, el tenen i ho intenten, però els enxampen, van a la platja, etc. I al final no troben el llit
2: adequat. És que és un filó, això de la sexualitat. És un filó literari.
4: Sexe, també.
2: És un filó literari.
3: Jo també tinc un paràgraf
1: sobre sexe. Filó literari i no literari.
2: I no literari, exacte.
1: No, clar, és que el sexe...
0: No, deixeu-me dir només per acabar que hi ha un epíleg, també, en aquest llibre, que l'ha fet la professora i escriptora Irene Zurrón, que és professora de literatura a la Universitat Rovira i Virgili i que també ha escrit, va guanyar el Premi Documenta, i que ha fet un estudi a fons dels contes i de l'obra, els han marcat molt bé en l'obra completa de la meva mare, que això està molt bé, relacionant poesia i novel·la i contes, que això està molt bé, i només res, us volia llegir un fragment que diu: els personatges de Carme Guasc revisen sovint què els ha portat fins on són, girats cap a si mateixos, instal·lats en els seus caus, els de dins de les cases, habitacions de clíniques, vehicles o cambres d'hotel, espais interiors que s'estenen cap a de fora, als jardins, a la ciutat, al mar, uns exteriors però que no tenen ni de bon tros els detalls i els relleus dels interiors, perquè el de fora només envolta. Que realment lliga molt amb situacions insulars que eren persones molt tancades en una situació de solitud.
1: Tu la recordes la teva mare quan escrivia? Quan escrivia...
0: No, home, t'ho diràs, Marc. Clar que la recordo.
1: No, però vull dir, com ho feia? Us deien, ens aparteu que estic escrivint o saps què vull dir?
0: Va dir una frase que recordem molt a casa, que és de quan érem molt petits, que el meu pare venia els diumenges a la tarda habitualment i deia: nens, anem a jugar al parxís, que la mare ha d'escriure versos. I es tancava en una habitació i escrivia versos.
2: Tenia una habitació pròpia?
0: Tenia una habitació pròpia,
2: per escriure?
0: Sí, que jo recordi, bueno, sí, potser també... els primers pisos no, però últimament sí, sí, sí.
1: I també que important, diguéssim, que el teu pare, perquè hi ha molts homes que no han tregat amb la vida artística de les seves dones,
0: no, diguéssim. Pobre, ajudava tant com podia. Però, sí, sí, sí.
1: Clar, clar, que això també és important de dir. Escolta, el llit Isabelí de Carme Guàs, dictat a Cap de Brot, eh? Bravo. Amb tots vostès, Laura Fa.
5: Gràcies. Com Vist t'ofereix aquesta secció?
4: Bravo. A veure.
1: Laura Fa, bueno, la primera cosa se li ha preguntat a la Laura Fa perquè, filla meva, has arribat aquí a esbufegar, no? O sigui, has arribat a 30 segons.
4: Sí. Una mica més no, entres... perquè crec que ja estan tallant les coses pel Tour de França, perquè m'he trobat un embolic. Sí. I la Sílvia m'ha dit, avui no puc fer el que fem tu.
1: Perquè de sortir de Barcelona,
4: perquè
1: viva.
4: Perquè tenia una cita ella a part. I...
1: Ah,
4: M'ha fet el salt, llavors dic, ja vaig justa cap a l'hora. I clar, m'he descol·locat, però...
1: Jo, a veure... M'agradaria si hi ha algun responsable de, no sé, a l'ambient d'informatius o algú que sàpiga de geografia, o jo no sé. Però perquè jo, que visc entre Aribau, Aragó, per aquesta
2: crec
1: zona...
2: que no t'afecta.
1: M'he llegit els... Que no m'afecta, però si he llegit un cartell que no sé què, dies 2 i 3. Allà no. Hi ha un cartell, quan he de creuar cap a la farmàcia, per favor, i a Cal Joan, que per favor, si heu d'anar a menjar cargols, aneu a Cal Joan, al carrer Aragó, amb Aribau.
4: Ai,
1: que bon! Imagina que jo vull anar a menjar cargols o un arròs que fa boníssim de conill a Cal Joan. Llavors, com creu? Perquè jo llegeixo aquell cartell i jo no m'he enterat de si puc creuar o no puc creuar. Fins quan... És que tinc la sensació que em quedaré atrapada, m'entens, al carrer Aribau, tota la resta de la meva vida.
4: No, i el que no entenc...
1: Vas a vacances, doncs ara al carrer Aribau.
4: I si és el...
1: No entenc l'escrit, perquè de veritat t'ho dic, és que estic nerviosíssim.
4: El que no entenc és que
1: jo llegeixo...
4: Si és el Tour de França, que vagi a França, no? Si és que no s'entén.
1: Sí, això és una cosa que ja la tenim parlada. Això és la... Molt queixar-se,
4: perdó,
1: molt queixar-se. Resulta que aquí ens envairan... No, és que tens tota la ronda, envairan els francesos. És que és napoleònic, això.
4: No sé si la volta a Catalunya comença a París, saps? I li tallen a París 18 carrers per la volta. Clar. És que no ho entenc.
1: Mare de Déu,
4: la Lorena m'ha dit, bueno. L'única informació que et puc aportar és que la Lorena, que viu a Sants, té 6 hores tancat al pàrquing que no pot treure el cotxe.
3: Ja. Avui?
4: No, demà, no? O demà.
1: No, però avui també hi ha lius.
2: No, però hi ha l'acte inaugural aquest vespre.
3: Sí, però és a l'Avinguda Gaudí.
2: Davant de la Sagrada Família.
3: És allà, lluny d'aquí.
4: Bueno, lluny. Nosaltres passem per anar cap a Badalona. Hi havia embolic, Però bueno.
1: La Lorena és molt... Ha estat amb, és amiga, també la coneix el David Balaguer, no?
4: Sí, es van morrejar.
2: Mira, que ràpida és.
3: Sempre que surt el nom de... Aquesta història la sap tothom. Sempre que surt el nom de la Lorena Vázquez i soc jo, m'ho diuen.
4: Ell no vol que surti perquè va ser la pitjor cita que va tenir la Lorena en la seva vida, però... Van quedar.
3: Si ens ho va passar molt
4: bé. Van quedar per fer un...
1: La Lorena és la Lorena Vázquez, és la companya de la Laura Fa,
4: sí.
1: A Mamarachi, l'altra,
4: sí.
1: La Mamarachi 2,
4: l'altra Mamarachi, sí.
1: Com tu miris, i es va morrejar amb David Balaguer, però aquesta cita no va acabar funcionant, no. Crec. Passa que va ser per culpa seva, David.
4: Pintava regolint, ja em va dir la Lorena, perquè ella em va dir que el plan d'entrada va ser lamentable, perquè van quedar com per fer un cafè Art de Triomf, no recordo.
1: Caminaven.
4: I la va fer caminar 4 quilòmetres, ella que es va posar cookie amb una mica de taló. Però aquest senyor no em porta, per favor. Va ser insuportable. I al final, quan ja portàvem tot el dia, la Lorena li va dir, però ens borregem ja o ja per molt d'aquesta tonteria que m'estàs fent de cita.
1: Però enganyera, David.
3: Però si caminar és una cosa que
4: no,
3: és magnífica.
4: No, anava a caminar, la meva amiga.
2: És el millor esport.
3: Caminar és el millor esport que hi ha, i jo cada dia intento caminar més de 10.000 passes.
4: Sí, exacte. Ja es veu que la Lorena anava desencaminada. O sigui, ara quan el coneixes una mica més ja veus que no era
3: per
4: ella.
3: Vam quedar per anar a dinar un restaurant japonès.
4: Sí, on estava?
3: Per plaça Letamendi. Per
4: sí,
3: Letamendi.
4: I on veu acabar?
3: I vam acabar a la Barceloneta.
4: Imagina't. Caminant. No. És que...
1: A Mallorca. Van acabar a Mallorca.
3: És a dir, el dinar va ser el japonès aquest de Letamendi i ens vam acabar morrejant en un banc de la Barceloneta.
4: Imagina't. I el morreig va ser Cinc Mas i no han tornat a quedar.
1: A veure,
4: per part dels dos, eh?
3: Però som molt amics, ens portem molt bé i parlem a
1: l'espai mòbil.
3: Sí, home,
1: com veu connectar? Saps com us vau conèixer?
3: Ens vam conèixer, no, va ser, això va ser l'Obrim Fil.
4: El programa del Cerdà.
3: Oh, m'agradava molt.
2: Ah, no, no,
1: però, això, però això és molt recent.
4: Sí, no, abans de la pandèmia seria, no?
3: No, era després de la pandèmia. Ah, sí? Sí, recordo que et fotien allò de controlar-te la temperatura corporal.
0: Pensava que estàveu parlant de quan eren
4: fisiolos. 3 o 4 anys.
3: Fa 6 anys. Home, no, això era l'any 2021, aproximadament.
1: Haver agafat un taxi, també va baixar la Barcelona. Saloneta és de l'Etamendi, els has de tenir quadriculats.
4: Però el Balaguer això que et fa com gràcia perquè s'explica bé i tal, i no van coincidint, la Lorena em va dir, quedarem bé, i dic, ah, bueno, mira, potser...
3: Mira, escolta, Marc.
4: Potser, després ja quan el coneixes, com a amic està bé, per tenir una cita ni de broma, vaja.
2: Hòstia, Laura.
3: M'estàs destrossant, Laura.
4: No passa res.
3: Però a mi m'agrada.
4: No, David, ets molt bon partit.
3: Però m'agrada que diguin això de mi.
4: Depèn de per qui. Serà bon partit.
1: Un moment, perdona un moment. Jo estic amb la Sílvia Soler. O sigui, el David, que nosaltres ens l'estimem moltíssim.
4: Amb la Laura
3: Fonsi. Sí. La Sílvia no ha dit res,
4: que, amb la Laura.
1: La Sílvia ha dit una cosa que jo estic totalment d'acord amb ella,
3: dit,
1: que és... que es pensava, igual que jo, que això era una cosa que era dolent.
0: Ah,
1: sí,
0: això sí.
1: Ho dic, perquè això és de l'Obrim Fil, que fa 4 dies,
4: sí.
1: Coneixent-ho, el teu historial, coneixent-te tu, les matraques que ens fots, públiques i privades, tenir una cita amb tu, has d'estar una mica desesperada,
4: quan ja,
1: no, la Lorena?
4: Quan ja el coneixes, tots aquests dubtes que té tot el dia, que tots són dubtes i tots són...
1: O sigui, imagina't... Com quedar amb
4: Woody
2: Allen. Clar, que no ha trobat la persona ideal.
4: No era la Lorena, ja t'ho dic ara, que ella que li posa alegria, festa... Jo crec que...
3: Porto una mica de desordre, sí.
4: Però bueno.
3: Desordre colossal, però... Escolta'm, vaig quedar amb la Lorena, perquè ella es va fixar en mi, també.
4: Clar. Sí, sí,
3: quan
4: sí.
3: Estàvem allà a l'Obrim
1: Fil.
3: Sí,
1: això
3: vol
1: preocupa,
3: dir que encara tinc un poder d'atracció.
4: Bueno, ella és receptiva si no, en general, eh?
3: Tinc cert poder d'atracció, encara.
4: Sí.
3: Estem parlant
4: sí.
3: de l'any 2021, fa 5 sí. anys d'això.
4: Ella feia molt que no tenia un folleteo i va dir, pues aquest. No va arribar el tema.
1: No sé si podem trucar a la Lorena. No sé si podem trucar a la Lorena.
3: Truqueu a la Lorena, home.
4: A veure, mentre la truca, t'he trobat. El dia 4 de juliol hi ha afectació a la teva zona. Hi ha una contrarrellotge a l'etapa inicial.
1: Això quin dia és?
4: El 4 de juliol quin dia és?
2: Dissabte?
4: Fora, Marc, perquè la truco.
1: Però dissabte és impossible, per favor. No podeu... Jo tinc moltíssimes coses a fer.
4: Mira, diu que afectarà la Rambla de Guipúscoa, el Passeig de Gràcia i els carrers Aragó, Mallorca i La Pan. A part de Plaça Espanya, Reina Maria Cristina, Bac de Roda...
1: O sigui,
4: i...
1: de Barcelona.
4: Això el dia 4,
1: o sigui, no
4: sí.
1: Mare de Déu, no podem sortir a Barcelona amb allà, rotllo patatero. A veure...
3: I a més dura, això de la... De contrarrellotge, dura. Perquè són molts corredors i han de sortir individualment tots.
4: No, tot el dia.
3: És tot el dia, això.
1: Jo no puc més, eh? Entre el Papa, el Tour de França,
0: això dic jo.
1: I tal, a Barcelona...
0: Això dic jo. Els que viuen a prop de la Sagrada Família deuen
4: estar
1: desesperats.
4: I les terrasses també han hagut de tancar. Avui, demà...
0: I això qui els hi compensa? Ningú,
4: no? No, ningú.
3: I diria que avui...
1: Mare de Déu, és que és increïble.
3: La L2 no fa parada a la Sagrada Família. Mira, l'està trucant ara.
4: L'està trucant. La Laura l'està trucant des del telèfon fixa.
1: Vale,
4: perquè ens puguin escoltar.
3: Espero que no el pugui agafar.
4: Mira, a l'Ajuntament de Barcelona diuen que el metro serà el mitjà essencial de desplaçament aquests dies, Marc. Ja. O sigui,
1: si
4: que igual has d'agafar el metro.
1: La meva pregunta és, si no vols anar, que potser hi ha gent que no vol agafar el metro, o sigui, no te'n vols anar molt lluny, sinó que vols creuar el carrer.
4: Sí,
1: si jo de sobte he de creuar el carrer perquè he d'anar a un restaurant, per exemple, a Enric Granados, a dinar aquell dia, que tinc un dinar familiar... És que jo em veig que no... És que és una cosa increïble.
4: S'habiliten més de 50
1: veure,
4: punts de pas
1: amb tots vostè, amb tot, per favor, ordre. Ordre i calma.
3: Oh, s'ha tallat.
1: S'ha tallat. Mare Déu, la Laura, t'ho juro, eh?
6: La veritat,
4: s'ha penjat.
3: Tornem-hi, va.
1: Però ella sap perquè l'estem trucant.
4: No.
1: Perquè, a veure, això que no sigui un encerrón.
3: No, crec que sí, perquè... He vist
0: la Laura.
3: La Laura li ha explicat.
1: Home, la Laura, coneixent-la, segur que no li ha explicat.
3: S'han intercanviat els
1: missatges. Li encanta l'efecte sorpresa.
3: Ara estem
1: trucant a Lorena Vázquez, que es va emborrejar amb David Balaguer a un banc de la Barceloneta després de fer 400 quilòmetres del Tour de França. Ella va acabar destrossada.
0: No devia fer tanta calor com avui, no?
3: Mira, estava pensant això fa un moment.
1: Era precambli.
3: M'agradaria recordar quan va ser això, perquè evidentment en un dia com avui no pots fer una caminada com aquesta que vam fer.
2: Potser està fent alguna cosa, eh?
4: T'ha penjat, no?
3: T'ha penjat.
2: Imagina't, fent producció i fent de tècnic, ara li explota directament al cap.
1: Amb tots vostès, Laura fa. Bravo.
4: Bravo. Escolta, mentre no arriba la Lorena, com que saps que sóc crítica de cinema, vaig anar a veure El placer es mío. Que és una comèdia...
1: No,
4: ah, no pot, la Lorena?
1: Ni idea.
4: Què li passa? Ah, no l'agafa. Bueno, doncs vaig anar a veure El placer és mío, que és una pel·lícula francesa.
1: Perdona, perdona, perdona un moment.
4: Sí.
1: No l'agafa perquè no vol tornar-li a dirigir la paraula.
3: Això
1: no
3: és cert.
1: És un gost.
4: Ai, és que estava al dentista. Ai, pobra. Estava al dentista, perdoneu. Sí,
1: ah, no, però està molt bé. Home, però és igual. Que parli amb la llengua. Però és genial, una persona que està a la boca anestesiada i intenti parlar de concurs de tele. Bueno, igualment, ens ha perdut una oportunitat, no? Un gran moment de radiofònic. Bueno, bueno, amb tots vostès, Laura Fa, joder.
4: Molt bé, gràcies. Vaig anar a veure El placer és mío, que és una pel·lícula francesa, que d'entrada us dic que el protagonista no és d'Steve Hoffman. Vaig estar 3 hores allà, perquè és idèntic, sí? Us ho prometo. Però idèntic, que veig poques persones que s'assemblin tant a la vida. O sigui, idèntic. De què va la pel·lícula? És de l'inventor del Womanizer, que és el primer prototip del que després ha sigut més famós, que és el Satisfyer.
0: Vale.
4: Ah, llavors explica la peli com ja el protagonista aquest, que li direm Dustin Hoffman, d'atzar, ja, és inventor en general de coses, i la seva dona, que mai li havia explicat, amb 40 anys decideix dir-li, escolta, mai he tingut un orgasme. Llavors el tio...
0: Anem inventant coses.
4: Anem inventant coses. És molt fort perquè...
2: Veritat, està bé que l'escoltés, diguéssim.
4: No, però la peli és xorra, la peli és com molt xorra, però té coses interessants, perquè la primera reacció, quan ella li diu això, se sent ofès com... Yeah. No m'ho havies dit mai. A veure, espera't, que t'acabo de dir una cosa. No, però m'has enganyat, que callis. No? És com quan... És com quan amigues meves que han pillat infidelitats al mòbil. I per què m'has mirat al mòbil? No és aquest el tema? Que m'acabes de fotre les banyes a la meva cara? Doncs el mateix. El tio està... Ai, no m'has dit res. I després ja li agafa també... He sigut jo, clar, que no,
2: la seva masculinitat.
4: Però bueno, el tio com és inventor...
1: Oh, una mica sí,
0: una mica,
1: no?
0: Sí,
4: sí,
1: una
4: sí,
1: mica,
4: sí.
1: Perdó, tenir una senyora al costat que porta 40 anys sense orgasme i resulta, sí, una mica sí, pot estar afectada la masculinitat, claríssimament, no?
4: I sobretot ella...
1: Ara.
4: Sí, sobretot ella, la peli explica que no ho havia dit abans, sobretot per no ofendre'l, aquella clar. Sensació de que... Sí, aquells, clar, aquella fragilitat, pobrets, que són cadallets, que els hem de...
3: Bueno, és que m'expliquen això i m'ha
4: senyal a mi. Bueno, perquè ets l'únic mascle. Llavors, he buscat unes dades que el 61% de les dones espanyoles reconeix haver fingit algun orgasme.
1: Hòstia, és molt, eh?
4: 61. Hòstia. El 28 diu...
1: Perdona, perdona, he de parlar, que tenim una última hora.
4: Què dius,
1: perdoneu,
4: ara?
1: Companyes. Lorena Vázquez.
4: Hola!
1: Benvinguda al vostè primer, vostè primera, bravo.
3: Ho veus com sí que volia parlar amb mi?
1: A veure, Lorena, què tal estàs, Lorena? Lorena?
6: Bé, mira, sortint de la compra.
4: Ah, estaves al dentista, no?
1: Al dentista.
6: Sí, he anat al dentista i després he anat al súper, filla, que he anat al dentista
1: per fer una neteja. Ah, una neteja, no era greu. Escolta una cosa, estàvem parlant de l'orgasme femení i parlant de l'orgasme femení, bueno, abans d'això, perquè està la Laura Fa parlant
6: de...
1: crítica de cine.
6: Com fa tant de temps que no tinc un, em truqueu a mi, no?
4: Tenim una persona que te'n pot donar un, Lorena, a veure què et sembla. Endavant, David Balaguer.
1: David Balaguer, la pregunta és, cada vegada que tenim el David Balaguer aquí i avui que hi havia la Laura Fa, hem tornat a explicar que vosaltres veu tenir una cita i us veu morrejar a un banc de la Barceloneta després de caminar exactament 450.000 quilòmetres.
6: Més o menys.
1: Tampoc hi va haver... Més o menys. Tu com una cosa aquell dia i sobretot... Bueno, ell diu que s'ho va passar molt bé.
3: I tu quan també, ho expliques...
4: Bueno, deixa-la decidir, la meva amiga.
3: Ho sé perfectament.
1: Nosaltres estem pel dret a decidir, d'aquest programa, a tots nivells.
6: Sí.
1: Llavors, Lorena, ens pots explicar la teva versió de la jugada, del dia que us vau morrejar amb David Balaguer? Perquè ell ho explica com si fos haver posat una pica en Flandes. Però tu, jo he parlat amb tu d'aquest tema i no crec que la teva visió de la jugada sigui la mateixa. O sigui, llavors, per favor, podem aclarir-nos? No, que no voldria enganyar l'audiència, m'entens?
6: No, no, ho entenc perfectament perquè és un tema prou seriós com per no, que no hi hagi només una versió, necessitem les dues. He de dir que la capacitat de visionària de la meva amiga Laura, veieu clar, que és zero,
4: sí,
6: perquè va ser ella la que a més va insistir en que tinguéssim una cita, el David i jo.
3: Oh, això no ho sabia.
4: Això no ho has dit, Laura.
3: Això no ho havies dit.
4: Perquè al principi vaig pensar que valies la pena, jo què sé.
3: Aquesta part te l'has ocultat, l'has omès, aquesta part.
4: Sí,
1: l'haig fet
3: jo. Una cosa només. I ara s'han descobert coses aquí en aquesta taula. Perquè això, Lorena, a mi també m'ho havies ocultat.
4: Bé, ja està, cap a ell.
3: També m'ho havies ocultat, això. Atenció,
1: a veure... per ordre, per ordre.
6: Mira que ràpid, l'únic hetero de la taula es fa la víctima.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: M'esperava que t'aguantari, també.
1: Sí, endavant. Mira, David, t'agrairia que callessis ara. Callaré. Com a moderador d'aquest debat, la qüestió és que tu et vas veure empesa, Lorena, per la Laura Fa, és a dir, a morrejar-te finalment amb David Balaguer. I la meva pregunta ara és, tota aquesta estona que vau estar caminant, com és que no li vas dir que la Laura Fa és la que t'havia empès? A veure, Laura, no serà que tu et vols morrejar amb el David Balaguer? Morregeu-vos.
2: No, no, no m'interessa. No m'interessa. Però, com que jo no puc tenir vida amorosa, perquè estic casada.
1: Ah, jo no ho faig, això.
2: Llavors em diverteixo amb la de les meves amigues.
1: Amb la de les
2: igual
1: altres,
2: que la faig meva, la faig meva, i el Marc mira.
1: Sí, clar. Sí, jo li explico. Què heu fet aquest cap de setmana a l'Ester? Què heu fet aquest cap de setmana al Joel, sobretot?
2: Sobretot al Joel,
1: Jo, que és, transporto, com és això? Dic, ah, molt bé. Dic, no, sí, sí, aquest heu d'anar aquí, heu d'anar allà, les altres que sí, les altres que allà. Una cosa, Lorena, per favor, explica'ns com...
2: Perdó, no puc dir el nom de la persona. No puc dir-ho, eh? Però m'acaba d'arribar un missatge que posa: el David Balaguer val molt la pena, tot en majúscules, i 8 cors.
6: Oh! Mare meva,
1: quina sensació.
2: No puc
1: dir-ho.
2: Una senyora.
3: Una senyora.
2: Vaig amagar-ho, perquè no estic autoritzada.
7: Ui, 902-477-7.
2: Li pots dir? Puc dir qui és la persona?
3: Un moment.
2: Volem saber.
1: Li pots dir qui és?
3: És una persona...
2: És doctora.
3: David. Una doctora, a sobre.
2: És doctora, és una jefaza, que es diu...
3: Sé qui és, ho sé.
2: A veure, si fots la pota quedaràs regulint, però bueno, tu mateix.
3: No m'arrisco.
1: Digue-ho tu, David, que fot la pota. A veure.
3: És que ara...
2: Montse Folk.
3: Ho sabia! Anava a dir que no, t'ho prometo que anava a dir la doctora Folk.
2: Però heu tingut un lío.
1: T'has morrejat amb la doctora Folk?
3: No m'he morrejat amb la doctora Folk mai, però sempre ens hem caigut molt bé amb la doctora Folk.
2: És un tema pendent que teniu els dos, no?
3: Ens coneixem de l'època del club. Imagina't.
2: Però teniu un tema pendent, no? Teniu 5 minuts pendents.
1: Tots som molt grans, ja.
2: Montse, et portarà a caminar...
3: Tenim alguna història pendent, sí.
2: Et portarà a caminar... No, vull dir, ja ho saps.
8: Marc, ens estem quedant sense temps,
2: Ai, pobra. Lorena...
1: No, un moment. Sí. La Montse Folk, perdona una cosa, jo crec que heu de quedar, amb la Montse Folk, la doctora Folk, perquè jo crec que està desitjant un morreig
3: no
1: i una bona caminata,
3: Folk.
1: Una bona caminata. No, a veure un moment. Sempre la pel·lícula que...
3: Ara la Lorena he vist que no li ha agradat això. L'aparició de la doctora Folk no li ha agradat a la Lorena.
1: A veure un moment. Sí,
3: no t'ha agradat l'aparició de la doctora Folk?
1: Per favor, calleu totes, per favor, us demano. Lorena, explica'ns ràpidament aquella cita i per què no segueixes enamorada, ni per què no et vas acabar casant amb... ni per què la Balaguer no és el pare dels teus fills. Ara, explica'ns-ho, per favor.
6: Doncs mira, seré molt ràpida. Vam tenir una cita. Estava jo molt emocionada i il·lusionada, al igual que totes les meves amigues. Sí. Totes les meves amigues deien: ai, és que el David fa molt per tu, jo què sé.
1: Per favor.
6: En un moment d'enajenació mental transitoria de les meves amigues. Resulta que vam anar a dinar a un restaurant japonès.
3: Molt bé, això ho he dit.
6: Jo portava uns talons per fer-me la guapa, saps allò que fas un dia? Va, vaig a posar-me talons.
1: La pressió estètica.
6: Mala idea, perquè el David aquell dia tenia moltes ganes de caminar, moltes. Vam anar des de la part de dalt d'Enric Granados.
3: Marc,
6: una zona que tu coneixes molt bé.
1: Sí, sí, que a més no podràs creure aquest 4 de juliol.
7: Joder.
6: Arc de Triomf, passejant-nos per tot el Born. Bueno, terrible.
3: Aquell dia la ciutat semblava un decorat.
6: Sí, però jo va arribar a un punt que vam parar a prendre alguna cosa. A part, el David no beu alcohol, però jo sí, i bastant. Llavors, clar, quan jo ja portava no sé quantes birres, el vi del dinar i tot, va arribar un punt que li vaig dir al David: escolta, em penses fer un petó ja o ens hem d'esperar a fer 10 quilòmetres més?
1: De debò. Per favor.
2: I te'l va fer? I el petó normal, no? Petó normal.
6: No estic mentint, no, Balaguer?
1: No, has explicat exactament el mateix.
3: Fins aquí hem explicat exactament el mateix. És correcte.
1: Però una cosa.
6: Doncs què va passar? El petó, doncs, no va ser el que esperàvem.
3: Però potser per part dels dos, no?
6: No va sorgir la química, clar.
3: Exacte. No passa res. Aquestes
6: coses s'han de... en plural.
3: Ah, d'acord. Aquestes coses s'han d'entendre.
6: No va ser el que esperàvem.
3: Ah, d'acord, ja. Entès, no va ser el que esperava.
1: Clar, un moment, no, això... Ho estàs dient en plural, però la meva pregunta és: David, tu, et va anar bé el petó? Perquè...
3: No, és el que comenta la Lorena. Va ser un petó que va estar bé, en un banc de la Barceloneta, recordo perfectament aquell banc.
4: No li passo... posis poesia, oh,
3: no,
4: perquè va ser un rotllo de petó.
3: Quan passo per aquella, zona, sempre recordo aquell petó, sí, però sí, sí, realment, sí, a través del petó entren moltes coses en joc, i ja sabem que molta gent...
6: I va posar intenció, perquè he de dir que em va tocar un pit, crec que...
1: Mira, ho anava a preguntar, no, hi va haver tocament de teta o alguna cosa, o no? Clar.
3: Sí, ah, sí? Et veig tu com pit?
4: Pues el primer petó, ho trobo.
3: Quin tio t'ha agosat?
0: Home, i en un banc de la Barceloneta.
4: A la Barceloneta. Dos senyors, una senyora i un senyor dels 50.
3: No, home, no.
4: Petons i toca teta, us veu arriscar?
3: Estem parlant de fa...
1: No sé. El banc de la Barceloneta.
3: Estem parlant de fa gairebé 6 anys.
4: Ja, bueno.
3: Teníem 44 anys, érem molt més joves.
4: Sí, però éreu gran, ja.
6: Han passat anys.
3: Han passat anys.
6: Sí, sí.
1: I com va...
6: Tant, però ho recordem com si fos ahir, eh?
1: I tant. I ho recordem cada vegada que el podem, els altres també us ho recordem. Sí. Una cosa, bueno, Letamendi, 6 hores caminant, petó a la Barceloneta, roda el món i torna al bord, tu estàs esgotada, però clar, sí, com us veu separar? És a dir, feu el petó, descobriu en aquell moment que fisiològicament i us separeu. Com us separeu i que us ho dieu, us mireu i dieu, això no anirà enlloc?
3: No me'n recordo.
6: És que jo crec que va quedar clar sense dir res. Vull dir, va ser una separació, no sé, sí, tan normal de... Ja ens trobarem a la propera tertúlia televisiva, no?
3: Ens veiem a l'Obrimfil, d'aquí uns dies, no sí, passa res, estem amics.
6: Ens vam creuar algun missatge més, però ja es veia que seríem amics per sempre més, eh? Vull dir...
1: I ho sou, sempre... que bonic. Jo crec que...
3: Com un petó aconsegueix matar el desig, eh? És una cosa increïble.
6: Ens tenim molt de carinyo,
3: i tant,
6: això sí.
3: I tant. Però a mi sempre em fa molta il·lusió quan veig a la Lorena.
6: I a mi em passa igual amb tu.
3: Em cau molt bé.
6: El que passa que quan ens vam fer el petó, jo crec que els dos vam veure clar que allò ja no tiraria. Vull dir que, no, que vam veure clar que ja no fèiem la roba.
1: Això, jo crec que heu de tornar a quedar.
2: Exacte,
1: jo crec que és la típica cosa... Us heu de donar una segona oportunitat, sí, perquè era, tots els dos bastant penjats, eh? També t'he de dir, us aniria bé, eh?
4: No, està molt més penjat ell, eh?
3: Jo?
1: Oi, Lorena, ens has d'explicar alguna
2: cosa? Ai, perdó,
6: tant de bo, Marc.
1: Ai, no, home, acaba de dir la Laura fa que és una boca xancles.
4: No, que dic, que dic de penjat en general, que ja està més torrat en general a la vida.
3: Ah, jo?
4: No per ella, dic que estàs més torrat.
1: El David Balaguer no tornarà a aquest programa, s'anirà a la Corporació Catalana d'Audiovisuals ja per sempre més. Bueno, escolta una cosa, Lorena Vázquez, moltíssimes gràcies, eh? Laura,
4: gràcies,
1: això
4: és per
1: fer-hi, ho fem la setmana vinent.
4: Sí, ho
1: voldràs? Adéu, Lorena.
4: Sí, adéu, Lorena.
1: Aprofita tot, filla meva.
4: Vinga, adéu.
1: Adéu, Lorena, t'estimem. Mamarazzi, sempre.
8: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
1: Doncs seguim aquí al Vostè Primer, falten 10 minuts perquè siguin les dues. Jo volia recordar-los que avui es presenta, on es presenta això? A l'espai La Lleialtat Sencenca, a Sants Montjuïc. Sala de màquines, 8 dilemes clave per a transformar la política, escrit per Marta Cruella, Laura Pérez Castaño i el nostre Miquel Missé. Això està editat a Debate i això es presentarà amb la presència de Clara Serra, la filòsofa, i el filòsof Joan Subirats, eh? Insisteixo, a l'espai Lleialtat al Sencenca, i no sé l'hora, però vostès mateixos, que són llestíssims, segur que sabran...
2: A 2:15, no?
1: A 6:45, a la Lleialtat al Sencenca. Sí, sí. Sala de màquines, 8 dilemes clave per a transformar la política, eh? Genial. Bueno, a veure una cosa, tinc un missatge de la Lorena Vázquez.
2: Confirmat, 6:45.
1: 6:45, gràcies. Doncs... Sí, de vegades li dic gràcies, carinya, per haver entrat, etcètera, etcètera, et simpatiquíssima, t'adorem. I diu, m'he guardat coses, eh? Si no es mor en directe. Oh? M'he guardat coses si no es mor en directe.
4: Ui, ui, ui, ui, ui.
3: No hi ha més material.
4: Tornem a trucar, Lorena, truca.
3: Si no hi ha més material, Lorena, què dius?
1: Que sàpigues,
3: Això ha estat una traïció, perquè a mi també m'escriu la Lorena amb uns petonets, sí. M'ha cridat amb uns petonets i jo li he dit som els millors, et tinc una gran estima, ella m'ha dit, jo tu també, sempre, ja ho saps, però no m'ha dit la conversa paral·lela que m'han tingut amb tu.
1: No, però no és una conversa, és una... O sigui, ella ho té presentíssim, que allò va ser un nyap total.
3: Per cert, has rebut un missatge.
1: No, bueno, jo el que t'anava a dir, que tu tenies una cosa que m'havies de parlar de la segona onada de calor, jo crec que quan hi ha la tercera i quarta, això, guardem-ho per al proper dia que vinguis, que serà aviat,
3: sí,
1: però jo crec que aquí tots estem una mica, ens hem quedat una mica... una mica, una mica corpresos pel tema del doctor Folch, diguéssim. És a dir, estàvem aquí fent un pim-pam-pum contra la teva persona amb tota la roca en xifla, ja ho saps, i de sobte la teva defensora està la doctora Folch. Això és un tema que ara parlarem, però abans tornem a connectar amb Lorena Bat.
3: Lorena,
1: a veure...
6: Sí.
1: Lorena, què tal? Lorena Vázquez, la...
6: Hola, què tal?
1: Mamarazzi. Hola, què tal? Un altre cop. A veure, això t'ho pagarem, eh? Ara ja és secció, el teu d'avui. O sigui, ara parlarem amb el Fortuny, ens passen les teves dades i ja t'ho pagarem. Perquè, bueno, has trucat tu pel teu propi peu, perquè jo t'he dit, Lorena, gràcies per entrar, per deixar com un nyapa i com un drap brut al dits de la gay, que ens encanta, diguéssim.
4: Ens encanta, això, sí.
1: Ens encanta.
3: Us encanta.
1: I llavors, a ell li encanta.
3: A mi m'agrada que ho feu, sí. A mi m'agrada que ho feu.
1: Sí, perquè el teu narcisista t'és igual, diguéssim, eh?
3: Que sí, a mi em fa riure.
1: Heterosexual, no passa res. Llavors, però hi ha un missatge que m'has dit. M'he guardat coses, eh? Si no, es mor en directe. Anem a provar-ho, a veure si es mor en directe i tenim un bon, molt, molt bon moment de ràdio.
3: Quin arsenal t'has guardat, Lorena?
1: Exacte, quin arsenal t'has
6: guardat? Mira, hi ha un detall que només el vaig comentar amb la Laura, de la nostra trobada.
3: Això s'ho inventa.
4: No, tu no comencis.
1: Calleu.
6: No m'ho invento.
1: Deixeu parlar a la Lorena, per favor.
6: Gràcies, perquè si això és una secció m'heu de deixar parlar.
3: Doncs, no, perquè en aquest programa no deixem parlar.
9: Exacte.
6: Va haver un moment, David, que no sé si recordaràs, ja després del nostre petó, va haver un segon intent de petó, que va ser el moment que tu em vas tocar el pit, i aquell per mi va ser el moment ja definitiu i definitori de que la cosa ja no avançaria.
3: Per què?
6: I és perquè, que en el moment que em vas tocar el pit vas fer com un sorollet que feies
1: Per favor, un moment, un moment.
3: Això és absolutament fals, per favor, silenci,
1: demano silenci a la taula i demano a Ernest que no hi hagi cap tipus de música ni cap cosa sonora. Un moment, dos segons de silenci. Lorena, ens pots repetir el so que va fer mentre tocava el pit al David Balaguer? Silenci als altres. Silenci.
6: Seria algo així com...
1: Com?
3: Vaig fer això. Però si és impossible...
4: Si algú toca la teta i fa...
3: Però
4: és que la meva amiga es va treure els talons i va començar a córrer i encara no estic buscant.
3: Puc parlar per al·lusions?
4: No
9: pot.
4: Després de la publicitat. Com si fos un pastís de formatge, saps?
3: Si jo això no ho sé fer.
4: No comencis.
3: És que no ho sé fer.
4: La amiga no menteix.
1: Era tot molt estrany.
4: Ho recordo perfectament, Lorena. No me'n recordava, però recordo perfectament.
1: Com ho vas fer, segons tu, David? Com ho vas fer?
3: No, és que no recordo aquesta...
4: Perquè ho tens naturalitzat. Tu quan toques teta deus fer com si fos apetecible, saps? Quin bon... I això no ho facis més. La doctora Folch, si ara està sentint, què fas aquest soroll? Quan toques teta, t'enviarà un missatge i et dirà que mai més l'escriguis. Clar, home.
1: M'emparadeixo.
3: Mira, estic rebent molts missatges avui. Feia temps que no m'havia passat això.
1: De senyores que han dit que també t'hem deixat perquè...
3: Estic patint per tu ara mateix. Un missatge que diu, estic patint per tu ara mateix.
4: No, que no pateixin. Marc, ens estem passant molt, eh?
1: No, un moment. Però anem de la publicitat.
3: Hòstia, és un missatge del Toni Cruanyes.
4: Gràcies.
3: Dient-me que està patint per mi ara mateix.
1: És que el Toni és molt patidor, eh?
4: És molt patidor.
1: Ja s'apanyarà.
4: I ningú pateix per la Lorena. Ostres, flipo, eh?
6: I no hi ha ningú que pateix per mi perquè no he rebut ni un puto missatge.
3: La gent ja dedueix que el que estàs explicant no és veritat.
4: Sí que és veritat.
1: Perdona, estem fora de temps.
4: Ara sí que sí.
1: Entenem perquè això va acabar malament, perquè hi havia alguna dada que a nosaltres es escapava, i és aquest...
3: Això és absolutament fals.
1: No ho enteníem, us veiem que estàveu fets l'un per l'altre, la caminata va anar bé, veu resistir, no us veu ofegar, la conversa era genial, el petó, jo pensava, bueno, tampoc, no, jo crec que m'ho regen bé, però clar... Va. Escolta, moltíssimes gràcies.
4: Marc, què he de fer? Abans d'acomiadar-te he de dir una última cosa, ara que arriba el solet, els vermuts amb els amics i les trobades d'estiu, potser als bancs de la Barceloneta, no us oblideu d'acompanyar guanyar-los amb les olives l'espanyola i a varietat per tothom, clàssiques farcides d'anxoves, les jalapeños, les de Saitó, les noves de Gilda, les farcides d'anxova de l'Escala, perquè sense l'espanyola no hi ha aperitiu.
1: No hi ha aperitiu, moltíssimes gràcies, fins demà, que vagi molt bé.
4: Adéu!
1: mira tu quina virgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat, i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. O a la discoteca.
8: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
9: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
10: Què tal? Jo el conec.
9: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
10: De RAC 1.
9: Sí, som de RAC 1.
10: Els taloners.
9: Sí, els taloners.
10: Què tal, maco?
9: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
11: Venim de Dublín.
9: Venim de Dublín?
12: Què diu?
11: Què sembla?
12: O
9: sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
11: Exacte, aquest sembla.
9: Hòstia, per tant, you speak English?
10: A little bit.
9: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
10: Jo us escolto cada dia.
12: Ai, que bé.
10: Ara sóc conductor d'autobús.
9: Condueixes un autobús a Dublín?
12: A Dublín?
10: Els públics, autobús públic.
9: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
10: Us escolto.
9: A l'autobús... Perdona un moment. Això és boníssim.
12: No pot ser. Tu,
9: mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín...
10: A vosaltres.
9: Escolta, RAC 1.
10: Sí.
8: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
10: Ok, lads. See you soon.
8: RAC 1. Tots som un milió.
13: Popcorn de Frit Ràbic us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de... cinema i crispetes, clar.
12: Ara fa dies que no menjo crispetes, mira. Tinc el desig...
3: Proveu les congelades.
12: Gelades?
3: Per refrescar, clar. Per refrescar, com si fossin...
14: Ah. Però per el gust. Les coses congelades no tenen gust.
3: Glaçonets de...
15: Avui això no...
12: No, no, avui anem a la catàstrofe, ja s'apunta. Avui s'apunta que anem a la catàstrofe.
15: Sí, però bueno.
12: Doncs perdona, que no... Ara que això que has dit, que sembla una... Com es diu?
15: Una
12: butat.
3: Un nitrogen líquid.
12: Que no sigui que heu... Exacte, que no sigui que Ferran Adrià... Pam! I digui... Ara inventaré la crispeta congelada.
3: Congelador. Perdó. Jo vaig veure l'altre dia una girafa que li donaven maduixes congelades amb un bloc de gel al voltant i anaven llapant el gel i al final el premi era la maduixa. Doncs això, llapant, arribes a la crispeta. Fresqueta, crispeta.
12: Fresqueta, crispeta. Bueno, doncs mira, és una cosa que es poden pensar. Bé, ara li preguntaré a Algorina si estem d'enhorabona perquè hem conegut les dades del 2025 del cinema català i, senyor Virgili, això ha fet un gir.
15: A veure.
12: Xifres de rècord. 4,5 milions d'espectadors a les sales de tot l'estat, un 22% més que l'any anterior. Mm. A més, es van arribar a produir 124 llargmetratges amb la participació de productores catalanes. La xifra més alta mai registrada. Són bones dades? Són dades per celebrar?
3: Que són positives. Ara falta veure quines pel·lícules són les que ha anat a veure la gent, esclar, i això...
12: Però mira, les més vistes destaquen Los Domingos.
3: Molt bé.
15: No l'he vista.
12: 700...
15: Però Los Domingos no és català.
3: Hi ha una...
15: No, s'hauria de dir els diumenges.
3: A vegades hi ha pinzelladetes de coproducció.
15: Bueno, però s'hauria de dir els diumenges.
14: Els diumenges.
12: Los Domingos, 776.000 espectadors. La Cena...
14: Castellà.
15: No, si és el sopar.
12: 624.000 espectadors. Bueno, deixa acabar. Sí, ja. Wolfgang...
11: Qui?
12: Wolfgang. 596.000 espectadors. Va anar molt bé aquesta pel·lícula en català, aquesta sèrie en català, és la de la...
11: Cunyalons.
12: Àngel Cunyalons, que per cert està, com sempre,
3: sortia una mica, la Cunyalons. Sortia una mica, sí.
12: Bueno, però sortia, que estava amb el nen aquell que tocava el piano. I Cirat, aquesta pel·lícula que va entusiasmar Àlex Orina i que nosaltres...
11: I a mi també. Haguéssim
12: detonat abans els que hi surten des del començament.
3: És impossible que una persona que li agrada el Coloso en Llames pugui valorar com es mereix.
12: Mira, ja a la primera rave jo ja hagués detonat tal com acaba la pel·lícula, a la primera rave ja l'hagués acabat.
11: Aquella música...
12: Puro aura. Ja l'hagués acabat la pel·lícula.
11: Em vaig quedar hipnotitzada.
12: Ja l'hagués acabat. I l'únic que se salva és el Sergi López i el nen aquell, bueno, que també...
3: I els Pirates del Caribe que surten, perquè és una pel·lícula de pirates. Que no sabeu veure cinema. Escolta'm. Ja posats...
11: El respecte, sobretot.
3: Un moment. Si el temps ens ho permet, hi haurà un moment en el programa d'avui que els oients...
11: No, no.
16: Ja t'ho dieu, podem dir ara. Tu què vols,
3: sí?
16: Tu de la banda sonora, eh?
3: Oh, allò que va passar la setmana passada i l'anterior amb el John Williams,
17: sí. Sí.
3: Que la gent va escriure i que estaven com molt emocionats d'aquell espai i tot allò.
16: Hem penjat una story a Instagram que diu: de quin compositor voleu que us parli el Gorina? I hem posat quatre opcions: John Barry, Ennio Morricone, Hans Zimmer i Henry Mancini. Abans de que marxis, veurem quin és el resultat.
3: Farem un mostreig perquè la gent el situï, perquè igual no saben ara ben bé qui són, eh?
16: Sí, perquè ja estan votant, la gent ja està votant.
3: Ja poden votar, perquè, esclar, que seguim fent o no aquesta microsecció de la secció...
18: Mira, entre tu i aquesta música...
3: Que guapo!
18: Ara agafaria un Kalashnikov i ametrallaria a...
3: Yamit Lamal.
18: Però, a veure, perdona un moment, a veure, para ja la... Però què et passa avui amb la minya?
3: Que hi ha un pacte claríssim en tots els mitjans de comunicació i tots els programes del món català de que el nom de Yamit Lamal surti...
16: Que el dius al revés.
3: Bé, és igual.
18: Vaja tarda, però... portem. Jo, amb la mamem...
3: Yamit Lamal ha de sortir cada 5 minuts. Mencionat o ha d'haver una notícia sobre ell.
17: Però tu ets el primer que l'ha mencionat.
3: M'estic, perquè m'estic catxundejant ja de tot aquest tema, jo, directament.
18: A veure, li preguntaré al Bercerra què en pensa d'aquestes dades del cinema català.
19: El balanç del cinema català, pues, bueno, ja del faig, és una notícia fatal.
18: Ah, sí?
19: Fatal, sí. Com més gent va al cinema a veure una pel·lícula, doncs pitjor. És cinema barato, vull dir, amb unes pel·lícules de nivell mental de llimac.
3: El Colosso en Llames.
19: Sí, vull dir, i el cinema barato, bueno, també a nivell de preu, perquè ja ho he dit moltes vegades, que el preu de les entrades és massa barato, vull dir, esteu devaluant el cinema.
20: Jo trobo una mica barato, per això, saps? Bueno, ja està a Nova York i el cine és caríssim. Vull dir, les entrades de la meva pel·lícula, si volien $16 o $17, vull dir, saps? O sigui, més que aquí. Jo trobo excessivament barato, tinc

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
2: Ai!
1: Ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: Tu se'n riu. Doncs
5: pues de mi, perquè porto una tarda sí, que no, no col·loco un nom bé ni que em matin.
6: No, no diu cap nom.
4: Tens el cap
6: no.
4: trepanat.
7: I perquè no el veieu.
6: Però... Però avui, avui això s'acabarà...
7: A veure,
6: jo, sí. jo no, que volia preguntar pel...
7: Gael García Bernal.
6: Que vaig veure una sèrie que m'agradava molt, Mozart in the Jungle.
7: És un actor correcte, sí. és guapet...
6: Però la pregunta que volia fer és... A mi el que m'ha dit és que massa... és molt esquerp.
7: A veure...
6: Molt esquerp i...
7: Més que Harrison
6: veure,
7: Ford,
6: diguem-ho
7: impossible.
6: Clar, borde, borde,
7: més que Harrison Ford, impossible.
6: No és borde.
7: Més que Andrew Lloyd Webber, impossible.
8: Harrison Ford és borde?
7: És, no borde, no. Lo siguiente.
6: Però,
7: no tornem a parlar d'això.
6: Vale, ja està, tanco la carpeta, no, ja està. Va, anem amb el... Anem
7: però
6: amb
7: un... és que senyor...
8: Jo pregunto.
6: Sempre... bé, una qüestió que ha sortit aquesta setmana al programa és el crit de Tarzan. Si ets tan amable, Àlex... Un crit impossible sí, de reproduir.
9: Ho feia el Joan i veig mullat.
6: Sí, a veure, de veritat, eh? Sí, només tinc ganes de que arribi el cap de setmana. És el que vàrem explicar, aquest famós crit de Tarzan del 1966, tal com diu vostè.
9: Joan i veig mullat.
6: Entonat pel Johnny Weissmuller. I aleshores, l'altre dia en parlàvem al programa i es va, no sé si era amb el Franquesa, i ens va escriure un oient assegurant que aquest crit és impossible d'imitar. Va dir aquest oient perquè és artificial. Deia que és una barreja entre un crit, l'udol d'una hiena, una nota ralentitzada per una soprano, el grunyit d'un gos i el raspat de la nota sol d'un violí. Jo no sé si això és conya o realment és així o d'on va sortir aquest crit.
7: Fetes les investigacions pertinents i sabent que això acabaria caient sobre les meves espatlles...
6: Home, clar, perquè tu ets l'encarregat del cine.
9: Qui ho ha de dir?
6: No m'encarregaré el Salamartín.
7: Us ho intentaré respondre.
6: A veure.
7: El Johnny Weissmuller, que va morir a Acapulco fent el crit de Tarzan, igual que Bela Lugosi va morir, el van enterrar amb el vestit de Dràcula. Vull dir que acabaven com auto...
9: De fet, dormia.
7: No dormia el taüt amb vestit de Dràcula i amb els ullals.
6: Però perquè pensava que era Dràcula.
7: Perquè es va ja...
10: El personatge se't menja, no?
7: Se't menja, clar.
10: Això hi ha gent que li passa.
7: El bon Johnny Weissmuller va acabar sent tan Tarzan, 12 vegades, que al final anava per el lloc que vivia d'Acapulco fent el crit de Tarzan.
6: Bueno, això...
7: Així mateix.
6: És que això, jo recordo unes imatges a Televisió Espanyola en el seu dia, que arribava amb un avió
9: i ho va fer.
6: I parlaven del Johnny Weissmuller i quan va obrir la porta de l'avió i va obrir la porta per les escales...
7: Va obrir la boca
6: i... A l'aeroport, bueno, a l'avió.
7: I ara, per què el senyor que ha trucat amb molt bona raó ha dit tota aquesta col·lecció d'ingredients?
6: No, va enviar un missatge.
7: Com sigui. Perquè va córrer el mite induït per la Metro-Goldwyn-Mayer, que era la productora d'aquests primers Tarzans, estem parlant de l'any 33, quan la cosa va començar, amb la mare de Mia Farrow, la Moreno Sullivan, fent el paper de Jane, i Cheetah, que van ser moltes cheetahs perquè se'ls anaven morint.
11: Ah, oh, sí? No era la mateixa?
7: No donaven a l'abast.
6: Un moment, això, perdona, ben llegir fa poc que s'havia mort la cheetah de Tarzan, que la tenia 65 anys.
7: La cheetah de Tarzan es va morir...
6: No, senyor.
7: Es va morir d'abús. O sigui, va ser maltractada professionalment.
11: Què feu?
7: Va ser maltractada professionalment.
6: La cheetah de Tarzan s'hi va morir fa poc, que tenia 65 anys.
7: Que era les batejaven a totes cheetah.
10: Clar, perquè n'hi va haver moltes.
7: Va haver moltes. Ah. El lleó de la metro també van ser molts, perquè van anar canviant de lleó. Anaven canviant de lleó buscant el bram correcte,
6: la
7: cheetah, no?
6: Per què morien les cheetahs?
7: Perquè les maltractaven, perquè es feien velles, perquè agafaven malalties, perquè estaven fins als...
9: Són mones.
6: Perquè, perdona, ara que estem en Tarzan, perdona,
7: sí.
6: Però
7: anem a Tarzan.
6: No, acabem d'explicar el crit.
7: Això, aquí vaig. A veure, la investigació més recent sobre el tema que diu la realitat, que és que Johnny Weissmuller, que va néixer a Romania, al costat de lo que era l'imperi austro-hongarès, i es va educar més o menys per la zona del Tirol, va aprendre ja des de...

0: aprenent una cosa que es diu el yodel, que és el cant tirolès tradicional, que és exactament el crit de Tarzan, tal com l'heu sentit. El que passa que va haver un tècnic que es deia Douglas Shearer, germà de la Norma Shearer, actriu de cinema,
1: no sé què és,
0: que era el tècnic de so de la Metro-Goldwyn-Mayer,
1: i ho va fer,
0: van crear una llegenda urbana de tots aquests ingredients. L'únic que va fer aquest senyor és que va agafar el crit del Johnny Weissmuller i el va posar una vegada pel dret i una vegada invertit, enganxats.
2: El tècnic.
0: Llavors, què passa? Que si sents el crit del Tarzan en línia recta o el sents a l'inrevés,
3: és igual.
0: És idèntic.
3: És idèntic.
0: Això és una prova que podeu fer en el laboratori de la Cheminova que teniu a casa.
1: Per tant, la veu és seva. No hi ha...
0: La veu era del Johnny Weissmuller.
3: I fa aquests càntics. Oh.
0: Això és la imitació perfecta del cant yodel dels tirolesos.
4: A veure, sisplau, Àlex.
2: Però ell, quan ho feia, que no estava en rodatge, ell també feia aquesta tonada.
0: Feia aquesta tonada, però recta, diguem. Ja, no podia fer la versió inversa.
2: Escolta,
0: no?
2: I per acabar amb el tema Tarzan, però les vulguis. Pel·lícules de Tarzan les rodaven a l'Àfrica?
0: Tot es rodava als estudis de la Metro-Goldwyn-Mayer. Excepte alguna presa... Hi va haver una pel·lícula de Clark Gable que es deia Trader Horn, que es va rodar en part a l'Àfrica, i van rodar micos, elefants, hipopòtams, cocodrils...
2: A l'Àfrica.
0: No sé què, a l'Àfrica. I llavors tot allò ho anaven reaprofitant a totes les pel·lícules en blanc i negre sobre l'Àfrica que sortia. La lluita de Tarzan amb el cocodril, que era un cocodril mort, i el Tarzan l'agafava...
3: Estava mort.
0: Era un cocodril cadàver, i llavors l'anava...
3: Però devia pesar, allò,
0: sacsejant, però estava buidat, li posava... Era una mòmia.
3: Era com una taxidèrmia.
0: Exactament.
1: Com ens enganyen,
2: Sí. Era mort, el cocodril.
0: Dins de la piscina de la Metro-Goldwyn-Mayer, que tenia vidres a cantó i cantó, perquè quan rodava més tard l'Esther Williams, les pel·lícules musicals aquelles que es ballava, havien de poder rodar des de darrere d'un vidre totes les coses que feien sota l'aigua.
2: Clar, perquè el Tarzan el veiem sota l'aigua lluitant amb el...
0: I posaven una mica de molsa i de tal. I és més, i acabo, quan el fill de Johnny Weissmuller va fer el doblatge de la veu del dibuix animat de la pel·lícula Tarzan, això ja us ho havia explicat, La vergonya de la jungla.
2: No, potser no.
0: Era una pel·lícula d'animació en conya de Tarzan, on Tarzan anava amb la liana d'arbre en arbre i Cheetah penjava de la liana de Tarzan d'arbre en arbre també. La liana de Tarzan sota el taparrabos.
3: La broma
0: és aquesta. Sí. Però com es deia el director de la pel·lícula i dibuixant de la pel·lícula? Pitxa. I això, escolta, Montse.
3: Sí.
0: Pitxa.
3: Sí.
0: Fins que els hereus de l'Edgar Rice Burroughs, que era el creador de Tarzan, hi ha un barri a Los Angeles que es diu Tarzania, que era el barri de la casa seva, on va fer la seva productora i van preparar els drets del crit de Tarzan. Doncs, quan es va entrar que havia aquesta pel·lícula belgo-francesa de dibuixos animats, Tarzón, la onta de la jungla, van posar un pleit. I llavors van haver de canviar el nom de Tarzan, cada vegada que el deien Tarzun, ho deien a l'inrevés, al final. No ets rat.
1: Jo no sé on soc.
2: Estem parlant de Tarzan. I aleshores, allò de
1: les... Hi havia un elefant que aixecava...
2: l'ascensor. No, anava
1: per... En Gaua, Simba.
2: Sí, però per acabar, les lianes i tot també era de la Metro.
0: No. Tot penjava de... com els teatres.
1: Sí, de la tramolla.
2: Ara quan vegi Tarzan ja em miraré la pel·lícula d'una altra manera, perquè sempre veies aquells expedicionaris
0: que
2: anaven amb el Saracov.
3: Jo estic veient el cocodril ara i sí que... Bueno, obre la boca...
0: Com el Tauro del Spielberg, si veus les vives de Tres Antigues i veus que va saltant d'arbre en arbre amb lianes, és una corda. Es veu claríssimament que és una corda i no una liana. Això està...
1: No, t'ho creguis.
2: Bueno, canviem de tema. Deixem Tarzan. Aquesta setmana ens vol parlar de la mort de Anne Blythe.
0: Però molt ràpidament, Perquè era
2: Dius que és un mite oblidat de Hollywood. Tan oblidat que ja no sé qui és.
0: Anne Blythe. Home, Terence Moix va escriure pàgines i pàgines i pàgines sobre...
2: Terence Moix?
0: Oh, i tant. Absolutament.
2: Però què escrivia d'ella?
0: va escriure que era una actriu que va començar a la Universal, que era catòlica, molt creient i molt creient i tal i qual, que era la filla ideal de totes les dones de les pel·lícules on sortia, que era de la generació de postguerra, de la Debbie Reynolds, la June Allison, la Jane Powell,
3: etc. Va néixer el 27, aquesta dona, el 27. Sí, sí. Jove,
0: bueno, tenia 8, 98 anys, tenia, eh?
5: Boníssima.
0: Doncs aquí la teniu, perquè una vegada va fer de filla de Joan Crawford i fent de filla de la gran no sé què, de la Joan Crawford, i va ser finalista a l'Oscar cridant com una boja. I can get away from this shack with its cheap furniture and this town and its dollar days and its women that wear uniforms and its men that wear overalls. Vida, I think I'm really seeing you for the first time in my life and you're cheap and horrible. You think just because you made a little money you can get a new hairdo and some expensive clothes and turn yourself into a lady. But you can't. Because you... A qui parla, també canta ella, l'estem sentint. Era, jo, pel meu gust, era una actriu molt de segona. Molt de segona. Va fer pel·lícules interessants, El mundo en sus manos, Rosemary, El gran Caruso, amb el Mario Lanza, que és la pel·lícula que va inspirar...
5: És molt maca, aquesta pel·lícula.
0: Sí, que sí.
5: És molt maca.
0: Exacte. Sí, de què va?
5: Del tenor, Caruso.
0: Enrico Caruso.
2: Bueno, per dir-me això...
0: Mario Lanza.
5: Havia fet moltes pel·lícules, aquest noi.
0: Bueno, ara el que us vull dir és que queden poquíssimes d'aquella època. Mira, queden la Kim Novak. Gent que
2: abans... morta.
0: Vives.
5: Està dient els que queden.
0: Els que queden vius o vives.
6: La Sara Montiel de...
0: Que abans dels 60 ja estaven fent pel·lícules, als anys 40 i 50. Claro. Kim Novak, 93 anys.
6: Que maravilla.
0: Sofia Loren, 91 anys.
2: Jove. Està estupenda, eh?
0: Rita Moreno, 94 anys. Jove. Shirley MacLaine, 92 anys. Jove. Joan Collins, 93 anys.
5: Jove.
0: Carol Baker, 95. Joan Woodward, la viuda de Paul Newman, 96. Margaret O'Brien, la petita de Mujercitas. Alerta, eh? 89. En fi, Lee Grant, Angie Dickinson, i ells poquíssims. George Akiris.
5: Sempre queden elles.
0: 94. I Robert Wagner, 96. I dues més que fan anys... Ara, aquesta setmana.
5: Ells morts, eh?
0: No,
5: en canvi, elles totes vídues, sí. Totes vídues.
3: Com vostè, senyor Marcelí.
5: Sempre hi ha més vídues que...
3: Tenim una representació amb vostè de que hi ha homes
5: una
3: que
5: excepció,
3: arriben...
5: Una excepció.
0: Mira. Ahir va fer 95 anys aquesta senyora. Come on, you know it. Come on, let's hear it.

0: Això ara ja no li sona a ningú.
1: No,
0: i si algú li sona, que escrigui. Però va ser mítica, aquesta cançó. Va guanyar l'Òscar, per cert. I la primera es deia Lili. Ella va fer Gigi, Lili, un americano en París. Poca conya, Leslie Caron. Leslie Caron. I l'altra que fa anys, dissabte que ve, 102 anys. I viva la més antiga guanyadora d'un Òscar, viva encara, Eva Marie Saint.
2: Who'd want to kill Joey? Stay away from him!
0: Edie, time and faith, remember. La ley del silencio, Marlon Brando.
3: Per què no poseu la versió normal?
4: Llavors no sentirem la...
1: No, jo, perdoneu, estic amb el senyor Virgili. O sigui, on estigui el doblatge...
4: Però aquesta senyora farà 102 anys i sentim...
1: Però aquesta no li coneixem la veu, perquè l'hem conegut doblada.
0: Exacte.
1: Poseu-la doblada.
0: No, senyor! Tu què vols, que et doblin a tu? Escolta, a partir d'ara... Tenim un doblador per doblar sí, Oscar Toni Clapés.
5: Oscar Vidal, doblador professional.
0: Tu callat.
5: Buenas tardes. Estamos con Alex Gorrina. Cuéntanos qué películas han salido de las palomitas.
0: A partir d'ara, senyores i senyors, aquí, quan veniu a sentir aquest programa, no sentireu una persona que hi havia fins ara que ha fet que la seva veu desaparegui.
1: Doncs mira, me'n vaig.
0: Exacte. Continuï.
5: Hemos entrevistado a Mamen Mendizábal. Yo sí que lo digo bien.
4: No, molt bé, ho he dit molt bé. Miri, perdoni, li llegeixo un correu electrònic que arriba...
5: Però que m'ha sortit la dentadura.
4: D'acord. Diu, un que es diu Xavi... Bona tarda, segur que el Gorina estarà d'acord amb mi.
5: Gorina.
4: Si dic que les pel·lícules de Tarzan tenen més argument que el Coloso en llames.
0: I tant, absolutament, i tant. I tant, zoofília, de tot hi ha en aquelles pel·lícules. Hi ha de tot, hi ha suc.
1: Això què és? La pilota de torn canvia el missatge per contentar-te, no?
0: És molt interessant veure-les en ordre, les pel·lícules del Johnny Weissmuller, perquè el taparrabos va creixent. O sigui...
3: A Nova York, Tarzan en Nova York.
4: Ah, sí? Que ha d'anar vestit.
1: Aquesta és molt bona.
0: Ara, senyores i senyors...
1: Que després es va fer la còpia del Cocodrilo Dandy en Nova York.
0: Farem el concurs de la millor banda de la banda sonora de cada setmana, que està relacionada, aquesta pel·lícula, amb l'actriu que fa 102 anys, la Eva Marie Saint. No dic el títol, Estem d'acord? Què hem de fer?
4: Vinga, acabes d'explicar una pista per mirar d'encertar la banda sonora. Enigma d'aquesta setmana. A veure, si l'endevineu, ens ho feu saber, bueno, si creieu que l'heu endevinat, a les xarxes o l'email del programa, versio@rac1.net, i què guanyen? 2 llapis del programa.
1: Que maravilla.
0: Ja podrien ser 3, home. Ja, posats.
4: Bueno, dura un llapis.
1: Han de ser 2 perquè això no se'ns acaben.
0: Vagi tirant la música, senyor. És un fandango, Venga. És un fandango. Ui.

0: Ara mateix no...
1: Un fandango, pel·lícula protagonitzada per Eva Marie Sen, coprotagonista.
2: Et vaig dient el que arriba, eh?
1: El que arriba?
2: El primer que ha arribat. El que ha arribat.
1: Primer. Ben dit, s'ha de dir ben dit, eh? Ben dit,
2: Diu con la muerte en los talones.
1: No era North by Northwest o...?
2: North by Northwest.
1: Sí?
2: Sí.
1: És? Saps quina és? No saps què és con la muerte en los talones?
3: Sí.
1: Què és con la muerte en los talones?
0: Pues con la muerte en los talones.
1: D'aquí? D'aquí?
4: De Hitchcock.
0: De Hitchcock.
1: I qui sortia, a més a més?
4: Cary Grant.
1: I què més? Què li passava al Cary Grant?
0: Pues que el perseguien.
4: Una avioneta.
1: Una avioneta corrents de l'aeroport del Cary Grant. I la senyora que anava amb Cary Grant en un tren al final de la pel·lícula, que entrava en un túnel.
2: Però per què t'enfades? És que no ho entenc.
0: Sí, exacte.
1: No m'enfades.
5: No me silles que no te veo.
0: Ah, sabem.
2: Doncs la primera persona que ens ho ha dit és el Joan Blasco, dit, con la muerte en los talones, North by Northwest.
1: Aquest tio és molt ràpid, és Jimmy el ràpid, cada setmana guanya.
0: Sí, hi ha gent
1: jo,
0: que...
1: Jo tinc la sensació que sí, eh? Sí,
2: doncs noi, és el primer, no? Jo t'ho dic jo, ha sigut el primer.
0: Hi ha gent que experimenta l'ejaculació precoç, però amb cinema.
1: Hem de fer el mostruari aquell
2: de la cinema. La Margarida Sant diu, jo li cantava la Lili als meus fills per adormir-se.
1: Hi, Lili,
2: em va venir de la meva mare, que ara en tindria 99. Hi ha gent que recorda molt.
1: Hi, Lili, hi, Lili, hi, lo.
0: En aquesta secció del Guini hi ha gent molt friqui.
1: És molt friqui. Bueno, hem de posar les 5 mostres sí. De les 4 mostres, vull dir.
2: Sí, perquè ja hi ha moltes votacions, eh?
0: Sí,
1: ja? Val. A veure, què hi hem dit? Home, el que va demanar el Toni, clar, com és un enxufat, el seu favorit ha de sortir
0: no,
1: per força.
0: No, un moment, a veure, anem amb les 4 candidats.
1: Això, la primera ja la vas demanar tu la setmana passada. D'aquest compositor ja ho vas demanar tu la setmana passada.
0: De John Barry.
1: John Barry.
0: John Barry,
1: John Barry, sisplau.
0: John Barry. Mira, mira, preciosa.
6: Paseábamos por las llanuras de África.
0: ¿Y qué?
6: Y viendo el atardecer, aquella imagen...
0: Todo lleno de mosquitos, ¿eh?
6: Me llevaba a evocar unos momentos muy especiales.
0: Claro.
6: Frank me lavaba la cabeza.
0: ¿Qué te decía? Bueno, és la Meryl Streep.
2: Pas de Meryl Streep molt bé, que ni ella igual. Ho faria tan bé, eh?
0: Ho ha fet bé. Bé, veu com és millor el doblatge que l'original.
1: Sí, segur.
0: Bueno, John Barry.
1: John Barry és una possibilitat. Barry. La segona...
0: Que, per cert, no per ho sabia, cert. Va morir.
1: Oh, i tant.
0: El 2011. No, sí. Vull pensar que estava viu.
1: No, pobret. No. De fet, doncs, dels quatre que proposem,
0: perdona.
1: Tres són morts i un és viu.
0: Bueno, però té unes bandes sonores, el John Barry, Bailando con Lobos.
1: Voldríeu que el pròxim programa que fem un monogràfic suït, com vam fer de John Williams, el dediquem a John Barry? Voteu John Barry.
0: Ara.
1: Voleu Morricone? Ennio Morricone.
7: Ennio Morricone.
0: Morricone no, Morricone.
7: És lo que has dicho, Morricone.
0: Silenci.
1: No et sona de res, eh?
0: Sí.
7: Por favor.
0: És aquesta del...
2: Escolta, ho claves,
7: Però és que... Curro,
0: ara no sé si està més trastocat
1: no és capaç
0: el
1: Molina de,
0: o...
1: No és capaç de fer el crit de Tarzan. No pot.
0: No.
1: No pot.
0: I això tampoc, no això que estem sentint ara...
1: La muerte tenia un precio. Voleu Morricone?
0: Perdona, Morricone amb la molla aquesta, se la pot fotre...
4: Això se les toca amb la boca,
0: això? Sí, això és la molla que li ha saltat del queixal.
1: Està pressionant a favor de John Barry, vale. Tercera possibilitat. Hans Zimmer.
0: Aquest està molt bé, també.
2: Això... Té molta potència.
1: Quina pel·lícula és?
7: Pirates.
0: Pirates del Caribe.
2: El doblador ho sap tot, eh?
7: En la niebla.
0: Caballeros.
1: Diga.
2: Sempre comença amb caballeros.
1: Por favor!
0: Caballeros.
1: Dígame.
0: Hay que asaltar la isla y hay que...
1: No estoy de humor.
0: Recuperar.
1: Hoy.
0: El tesoro. Vean ustedes.
2: Pirates no es diuen caballeros.
0: Bueno, però és que el caballero se'l fa servir per submarins, exèrcit,
1: cowboys
0: i tot.
1: És millor Sirat i la música de Sirat que Hans Zimmer i Pirates del Caribe. I el quart i últim que us proposem, més clàssic, és Henry Mancini.
0: Aquesta és preciosa.
7: Que n'hi River.
0: Va, doncs encara podeu votar on hem de fer això, Montse? No,
2: i, bueno, jo ja tindria els resultats. Jo això ho hem penjat en una story d'Instagram.
0: Sí.
2: Sabem ja quins són els resultats, els donem, no?
1: Perquè com que ja sabem? Que ja
0: no, està. Poden seguir votant, poden seguir votant.
2: Doncs sí, votant. Sí,
1: com a mínim, que no ho farem la setmana que ve,
0: no,
1: això
0: encara. L'any venent, no l'altre.
1: Queden No. Tu vas comprometre que ho faríem periòdicament,
0: sí,
1: un cop al mes.
0: Periòdicament.
1: Un cop al mes, però sí. Clar... Ho vam fer la setmana passada, aquesta, i queden dos.
0: No, doncs ja...
1: Hauria de ser la primera de la nova temporada.
0: 30.
1: Bueno, a mi no m'has dit si segueixo.
0: Com el... Bueno, no ho he decidit.
1: No ho has decidit.
0: No he decidit res.
2: Tu segueix parlant de la mini amalgue, ja veuràs.
1: Sí. Amigues i amics.
2: Sí.
1: O m'acomiadeu, o m'acompanyeu. Em voleu, doncs, quants més vots arribin... A favor d'un d'aquests quatre músics, més garanties tindreu de que hi haurà una secció com aquesta la temporada que ve al Versió RAC1.
2: Molt bé, voleu saber qui va guanyant?
0: Firmes. No, perquè no vols saber el...
2: saber?
1: Bueno, a veure.
0: A veure.
1: Això no vol dir que guanyin.
2: No, no,
1: pot,
2: això és ara.
0: Vale, ho dius per trencar
1: animar una mica la cosa.
2: Per d'aquí uns dies la cosa pot...
1: Barry, Morricone, Zimmer o Mancini.
2: Barry, 6% de les votacions.
0: Barry, com és?
2: Henry Mancini, 18. I atenció.
7: Morricone.
2: Hans Zimmer, 34. Ennio Morricone, 41%.
0: Ennio Morricone.
2: Està guanyant Morricone.
1: Com t'has quedat?
0: Però en té tantes, Morricone?
1: En té masses.
0: Hola.
1: Té masses.
3: Però si totes les pel·lícules que... Cada vegada que sortia, anaves al cinema, la música, la Morricone.
1: Té masses, té masses.
0: Bueno, abans de marxar, un apunt amb Supergirl, què ha passat?
1: L'hòstia més gran del cinema contemporani. És un drama mundial el que està passant per culpa de Supergirl. Però és una pel·lícula amb 170 milions d'invertits en el film que necessitava fer 400 milions de dòlars per...
0: Sí, sí, per
1: no perdre ni un duro, perquè a més hi ha les despeses de publicitat i de tot això. El primer dijous va fer 7.8, el divendres va fer 18, la sortida al món inicial 11 i espectadors totals el primer cap de setmana 30 i tants milions. El que vol dir que serà la ruïna absoluta de DC i de la Warner d'aquesta temporada.
2: La vaig veure l'altre dia en 4D, ja us ho explicaré en un altre moment, i és com una mescla de Mad Max, de Guerra de les Galàxies, de sub molt fosca...
1: I fins i tot de Tintín, perquè el gos aquell...
2: Sí, senyor.
1: El gos aquell és Milú.
2: Sí, no em va convèncer.
0: Clar que no l'he vist, perquè
1: és lamentable.
2: Ara, vaig sortir desmanegada.
1: És la segona vegada que ho intenten, i la primera, als anys 80, també va ser una...
2: Doncs quina llàstima,
1: que no hagis,
2: o sigui... Perquè es movia tot, senyor Marcel.
3: No,
1: si això no us salva, l'Spiderman que ara arribarà nou, o els Avengers que arribaran al Nadal, o el Batman que arribarà l'any que ve, és la fi del regnat dels superherois al cinema.
2: Doncs quina llàstima. Tot.
1: Per què? Però si estan fent unes tonteries que no
2: són més. No, però que estan bé, les pel·lícules ben fetes de superherois estan
1: Shazam, bé. Ant-Man, Shazam, The Flash, Blue Beetle... Però què és aquesta merda? Doctor Strange? És el que s'han guanyat.
2: Bueno.
3: Mare, punt. Diu, quin mal humor.
1: Va, i ja està.
0: Aquí, ja està. 4 minuts i les 7.
7: Fins la setmana que ve, ja mira la mal, per favor, marca gol aquesta nit.
8: Però,
7: si
8: no, però no! Per favor, que dius, que marqui Àustria. Que, la gilipolla.
9: No. Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les top corn de Frit Ràbic. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora. RAC 1. Aquest cap de setmana el Tour de França arrenca a RAC 1. Viviu en directe dissabte i diumenge les dues primeres etapes catalanes de la Ronda Francesa. El dissabte, des de les 5 de la tarda, l'estrena. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. El diumenge, des de les 4, la primera etapa en línia amb l'inici a Tarragona i final a la muntanya de Montjuïc. La seguirem amb l'equip dels Superesports, Xavi Puig, Jaume Molló i Albert Ferran, amb els comentaris de Pau Mitjans i Cugat Comas i d'altres convidats a la festa. Aquest cap de setmana, l'inici català del Tour de França es viu a RAC 1.
10: RAC 1. Tots som un milió.
0: Ara fa un moment ho comentàvem, ja tornem a ser amb vosaltres, quan passen 3 minuts d'un quart de 6 de la tarda, comentàvem amb la Montse Llussà, per exemple, el secret de Papucci, el pare de Julio Iglesias. Comentàvem amb la Montse que ens feia la seguida raro, raro, raro, que ho va fer popular l'Arús i el seu programa, perquè ho anaven repetint, i clar, no sabíem de l'origen del raro, raro.
2: Arriba un moment que només dius raro, però no saps d'on veia. Aquí em vaig quedar...
0: Doncs en aquest programa, Anatomia de, vàrem saber l'origen d'això, a banda de qui el va segrestar i per què el van segrestar. Per exemple, Lola Flores, amb aquella fer d'Hisenda...
3: Que cada espanyol possera...
2: Ja ho he dit abans.
0: Va ser una persecució d'Hisenda per...
3: Va ser molt emotiu.
0: Sí, molt. Per donar exemple, o no. Però en aquest capítol, el de la Lola Flores, que l'hem vist aquest any, clar, hi havia una segona història, que és la de Pedro Ruiz. Pedro Ruiz, una subhistòria interessantíssima, amb el ministre de l'època d'Hisenda, que era Josep Borrell. O, per exemple, la Verónica Estrella, que abans em feia referència, allò que...
3: No a la tala,
0: que es va lligar... Bueno, va...
2: Però se'n va sortir, cadenes.
3: Sí. No, però se'n va sortir,
2: Sí,
0: perquè tampoc es va lligar.
2: Està fent l'espoiler ara, però sí.
0: Sí, exacte. Bueno, almenys aquells arbres no es van tallar, els de davant de la seva... del seu museu. Sí, el seu sí. Bé, aquests són només alguns dels casos que ha analitzat a fons el programa Anatomia de, que presenta la periodista Mame Mendizábal a la Sexta, i recordem que a finals de maig es va estrenar la seva quarta temporada i s'ha considerat com un dels programes més vistos del canal. Per tant, saludem a la directora i presentadora Mame Manen... Manen Mendizábal.
8: Manen!
0: Manen, si vull dir.
8: Manen!
0: És que m'ho han escrit malament.
2: Manen, està escrit malament.
0: Sí, vull dir bé, no? Però és que ho ajunto amb la M següent.
2: Manen. No, gires la M per la M.
0: Manen Mendizábal.
8: No! Montserrat, fes-ho tu, Montserrat.
0: Bueno, anem a...
3: Mendizábal.
0: Ja estic fent el dia...
3: Senyora Mendizábal.
2: Mames Mendizábal, buenas tardes.
0: Ara sí.
8: Bona tarda a tothom.
0: Vaig amb un nom més fàcil, que és Rosa... Ui, ja vaig anar amb el seu nom. Rosa Olutxa, sí.
2: Rosa.
0: Però vull dir bé, Rosa Olutxa.
10: Però és que lo tienes bien escrito.
0: No sé, no lo sé dir. Soy locutor, porto 30 anys aquí.
10: Senyora Mendizábal.
0: Ho deixaré així. Mendizábal, ja està.
3: Bueno, això és com el Papa Lleó, que li deies Lluís.
0: Sí. Bueno, això últimament em passa bastant. És digne de que em faci algunes proves, perquè últimament... Sí, el Lleó 14, quan va estar aquí, li vaig dir Lluís...
3: Lluís 14.
0: Lluís 14, 3 o 4 cops. Sí, vull dir que...
3: 3 o 4 dies.
0: Sí. Bueno, ara ja no m'atreveixo a dir...
3: Lleó.
0: No, el nom.
2: Manen.
0: No! Mamen!
8: Ara!
0: No, perquè ara m'ho he separat. Mamen! Ara sí, jo ja m'ho he aguantat.
3: Mare de Déu,
0: és la pitjor entrada d'entrevista que he fet mai.
10: No, ha sigut boníssima.
0: No, ha sigut tremendo. La pitjor, O sigui, ja passa a la història de RAC1.
10: Jo crec que a partir d'aquí tot tiene que ir a mejor.
0: No, hombre, això agafarà ara una empenta tremenda. No, pensava que seria més fàcil, però veig que la cosa costa. Bueno, escolta, a veure, si podem avançar una mica. No, anava a dir que d'aquest programa... Mira, estic suant i tot,
10: a mi m'ha encantado.
0: A mi també. Sí, mira, jo ja me voy con la cola entre les piernas cap a casa.
10: Està genial.
0: No, anava a dir que d'aquesta temporada...

0: Muy bien, hola, tala. No, hola, tala.
1: I es va posar la cadena pel damunt, però no es va lligar cap arbre, es va posar la cadena,
2: com
1: es va
2: un
1: fer
2: xal.
1: Això.
3: Com un xal.
4: Però aquella cadena
3: era... estola.
4: Però la cadena era de ferro o era
1: sí,
4: de broma?
1: Sí, un periodista li va donar, no? Saps?
2: Li va donar un periodista, sí, sí, però d'un programa d'Antena 3, a més a més.
4: Però aquí hi ha una subhistòria que desconeixíem, que és la guerra oberta entre Esperanza Aguirre i Alberto Ruiz Gallardón.
3: Sí.
4: Perquè, atenció, perquè el Gallardón va talar en 4 anys 40.500 arbres a Madrid.
2: Alberto Ruiz, talador.
1: Sí. Què ho diu això?
2: Però, el jardiner.
4: Però 40.000 arbres. Sí, però, bueno, sí, és el que expliquen en el programa.
1: Encara volia talar tots aquests
2: altres. Bueno, però tots els alcaldes de Madrid tenen moltíssima afició a la tala.
4: Però per què?
2: No sé, no sé. Deben pensar que és un mètode de regulació de la temperatura per fer la ciutat més caliente, no sé. Ah. Jo soy madrileña, què us vull contar?
4: Clar, però és que 40.000 arbres, i aquí els del Paseo del Prado, sí. Jo ho he dit bé, també se'ls volia, el Gallardón se'ls volia fotre fora.
2: Claro, y dijo, tita, perdona, los árboles que tengo yo delante del museo ni los tocas.
4: I no els va tocar, perquè de moment aquests arbres hi són.
1: M'encantava veure allí dalt a l'escenari sí. La Tita i darrere Pilar Bardem, que dius...
2: Bueno, y todos los ecologistas en acción, que són super d'izquierdas. O sea, que
1: sí, sí,
2: era
1: sí,
2: una associació
1: sí.
2: De lo más increíble.
1: Sí, sí, sí.
4: Clar, aquí descobriu aquesta animadversió entre Esperanza Aguirre, que són del mateix partit, i Alberto Rodríguez Gallardón, perquè el socialista Miguel Sebastián confessa que Esperanza Aguirre li deia, bueno, oye, dale más caña a Alberto.
5: Al entrar Tita en plena campaña, se estaba situando al lado de Esperanza Aguirre frente a Gallardón. ¿Tita estaba también manifestándose políticamente?
6: Yo creo que claramente. Ella entró claramente, no a favor del Partido Socialista, por supuesto, nunca lo dijo. Claramente se manifestaba en contra de Gallardón y, por tanto, a favor de Esperanza Aguirre.
7: Baronesa, ¿quién va a votar?
6: Pero es que Esperanza Aguirre a mí me decía que yo era muy blando con Gallardón. Cuando coincidíamos en actos me decía, pero dale más, que no le das nada. Y luego algunas palabras que no se pueden reproducir en público. Y yo decía, hombre, Esperanza, que te van a oír los periodistas. Me da igual que me oigan, es que no le das nada, tienes que darle más duro. Claramente había una guerra entre los dos y nosotros nos aprovechábamos de esa guerra, o tratábamos de hacerlo, por lo menos, ¿no?
4: ¿Y esta guerra de dónde venía?
2: Bueno, Esperanza Aguirre genera guerras, ¿eh?
4: ¿Sí?
2: Sí, sí, yo creo que sí. Venía de una lucha por el poder dentro del Partido Popular madrileño, ¿no? Por hacerse con el poder. Y el poder era de Esperanza Aguirre y no lo quería soltar. Y además Gallardón en esa época todo el mundo decía que era el presidenciable, ¿no? Que era el hombre destinado sí. A liderar el Partido Popular del futuro, ¿no? Uh-huh. Nada de eso ocurrió.
4: Aquí, a Cataluña, agradaba mucho Gallardón. Sí. Tenia molta tirada
2: sí.
4: I... Sí. Quan venia Gallardón, hi havia una... I és que se comença a repassar gent que primer deien d'ell una cosa i després una altra, però aquest agradava molt, venia aquí, era deien el del PP el ponderat, el quasi rascant una mica de socialisme i tal. I després...
2: Bueno, no, con piel de cordero.
4: No, exacte.
2: Sí, però fins
4: clar,
2: que no va fer-ho de la llei de l'avortament.
4: Després vam descobrir l'altre Gallardón.
2: Però luego, yo creo que en Madrid també. Bien, pero luego, y luego cuando fue ministro de Justicia, que ya se sacó realmente el opus de dentro, claro. Y dijo, mira, voy a enseñar lo que verdaderamente
4: Rosa,
2: soy.
4: Era així, sí, Gallardón sí. Aquí, quan venia, ui, no, és que ens agrada molt, perquè, hòstia, ens entenem molt bé, i clar, després va treure, el tema de l'avortament, quan va ser vull dir que, clar, vam veure un altre Gallardón. I a tot això, clar, també expliqueu com es va fer la compra dels quadres, de tot el que és la col·lecció Tissa.
1: Amb un regateig immediat,
2: Sí, sí. La verdad es que nosotros al principio cuando diseñamos el programa Rosa y yo pensábamos que queríamos explicar cómo Carmen Cervera se había convertido en la mujer más poderosa de la cultura española, porque es verdad que han pasado 13 ministros de cultura por sus manos y a todos les ha destrozado. O sea, tener en tus manos la colección de su marido, que es la que vale dinero, la suya también, pero bueno, la suya está alquilada, pero tener la oportunidad de vender esa colección la convirtió en una negociadora expertísima.
1: Y portarla a España, claro. Portarla
2: a España. Y entonces eso también dio una impresión de que estaba haciendo un acto patriótico. Y no, amiga, un acto patriótico es algo altruista. Esto tenía una contraprestación económica bastante importante, ¿no?
1: Diuen que és més baix del que realment val, ¿no?, tota aquesta col·lecció.
2: Bueno, eso dicen, pero también
8: depende
2: dicen...
8: Depende de qui li preguntis.
2: Claro.
1: D'acord, sí, perquè sí, vaig veure un crític d'art que deia, no, això està ben pagat, ¿no?
2: Exacte.
3: Bueno, pensava que estava massa ben pagat i ja no ens vam enredar perquè realment era complicat d'explicar, però hi havia com unes contraprestacions de quadros que pot treure, entrar, que pot llogar a altres llocs, que ella realment treu uns diners i a sobre després té la seva col·lecció llogada, crec que per a 6 milions d'euros.
1: Sí, l'any.
3: Sí.
2: O no recuerdo la cantidad ahora mismo. Sí, sí, sí. Pero es verdad que ella con el Matamua, que es un cuadro de Gauguin que forma parte de su colección particular, que es la que alquila, en el fondo la alquila a los españoles. Claro, se la alquila, nosotros le pagamos el seguro, le ponemos el museo gratis a su alquiler y ella se puede llevar de vez en cuando esos cuadros, ¿no? Entonces, en medio de la pandemia, para negociar otra vez el precio, se llevó el Matamua, que es Andorra. El cuadro más simbólico, a Andorra. Por cierto, ella, nacionalidad suiza, vive en Andorra, pero claro, asociamos a Tita Cervera con un patriotismo cultural. I això també lo queríamos dejar claro en el programa.
1: Va demanar 400 milions de dòlars, sí. I el govern espanyol va dir 350.
2: Eso es.
1: I van signar.
2: Fet,
4: dijeron. Bueno, mira, escolta, s'ha negociat. Bé, abans d'acabar, tenim per diumenge... No, encara no ho he dit, encara no ho he dit. M'estic preparant per la recta final.
7: Està tot...
4: No, perquè ara si està tot a Catalunya país, pendent, a veure pendent com torno a fer el ridícul.
1: És que és el problema de Mamen Mendizábal. Llavors, clar, ajuntem Mamen Men, no?
2: L'hiperhaiden ja ha salido del tiro.
4: No, per això, mira... Per això tinc l'apunt del Ponseti que li digui Mendy, mira, ja vaig cap a baixada. No, anava a dir que tenim aquest programa del Luis Alfonso de Borbón que...
1: El Quijote, M'encanta que li diuen que és un Quijote.
4: Sí, sí.
1: Que fa Quijotada.
2: Sí. Reivindicar el trono de França a dia d'hoy.
1: No, pobre, fa cosa.
4: No, però bueno, té
7: alguna... Té gràcia.
4: No, però a banda, en el programa se'l veu amb un punt, una mica de claca, eh? O sigui, té quatre que sí que li segueix. Sí,
3: quatre. Home... Quatre amb una bandera amb aguilucho,
2: Com pollo.
4: Sí, té quatre que li segueixen. No, i dic que després, atenció, perquè acabareu temporada amb la ruta del bacalao.
7: Fota-te.
4: Atenció, Adri, per què? Compten amb el mític, aquest que està...
7: Pogo Bill!
4: El Ximo
7: Bayo.
4: Esta...
7: No sap ni...
2: Esta sí, esta
7: sí. Esto es de la época de mi abuelo.
4: Bueno, es que es de la época de la ruta del bacalao. Esta sí, esta no.
7: Esta canción me la ponía mi abuelo cuando me daban de mamar.
4: Pero mamar, ¿qué tiene que ver?
7: Coño, que mi madre me daba teta y mi abuelo ponía la música esta de fondo.
4: Quins anys més estranys tens, no? Bueno, doncs això, la ruta del bacalao. Amb Ximo Bayo, i atenció... Perquè m'ha quedat el tema és que teniu a la periodista Núria Roca, però què hi té a veure, Núria Roca?
2: Valenciana. Núria Roca i Cristina Tàrrega. No queríamos buscar a ruteros hombres, también los tenemos, pero buscábamos dentro de nuestro perfil de famosos que hubiera habido tías, ¿no? Que sí, nos contaran también cómo era la ruta.
4: La Núria Roca anava de...
2: La Núria Roca, que és valenciana, iba a la ruta y además de una manera que nos hizo mucha gracia, porque decía, yo no me voy a ir ahí a las 12 toda la noche, luego a las 6 de la mañana estás hecha polvo. Yo me levantaba a las 5 y media, a las 6, me pintaba el ojo, me desayunaba y me iba a la ruta.
1: Ara.
2: Con toda mi dignidad.
4: Però, acabada de
3: con
4: acabada
3: todo el perfume
4: llevar.
3: Puesto, com con deia Núria Tàrrega. Diu, clar, això ho feia. Bueno, i algunes perquè no les deixaven. Llavors, en lloc d'anar per la nit, anaven pel matí. Al final, allí estaven 24 hores.
1: Tothom fet caldo.
4: Però perdona, com 24 hores?
2: Hombre, o sea, no, i 3 dies.
7: Pues claro, tú tienes la festa rave de donde piensa que han salido, loco. Estás a güey, loco.
3: El bacalao.
7: Trapella.
4: 24 hores.
2: Mira, abrían de jueves a domingo.
1: Claro.
2: No, es verdad que no todo el rato, todas las discotecas, pero unas abrían en un horario, otras en otra, y se iban, uno podía hacer la ruta durante 3 o 4 días.
3: Hombre, pues bueno, nuestro amigo Emilio.
2: Nuestro amigo Emilio, que es uno de los entrevistados, se hacía la ruta.
1: De cabo
2: toda
1: a rabo.
2: La ruta.
3: De cabo a rabo.
2: Sí, está perjudicado, claramente.
4: Sí, no, bueno, claro.
3: La chaqueta lleva la misma.
2: Y además, la ruta en los 90 empieza como un fenómeno cultural, como la movida en Madrid, de verdad. Y hay que poner en valor la música y lo que hicieron los empresarios, porque hay que hacerlo. Pero nuestro programa se fija en lo que llevó al final de la ruta. Y es verdad que hubo ahí varios factores. Uno, los excesos, desde luego las drogas, los accidentes. Pero también coincidió con el suceso más trágico que se vivió en esa zona, ¿no? Que fue lo de las niñas de Alcácer. Entonces, el gobierno tenía que hacer algo para que pareciera que estaba haciendo algo.
4: ¿Y os atreveríeu a fer una anatomía de las niñas de Alcácer o no?
2: Yo es que creo que ese tema ya está muy tocado, muy sobado.
4: Pero no hi ha encara a la xarxa, ¿eh? Yo digo que a la xarxa hi ha tot encara un seguit de teories y de noms que surten i això. Vols dir que està ben tancat,
3: jo
4: això?
3: Jo crec que és un tru de De veritat, no vol dir que nosaltres fem servir l'estètica i la narrativa del true crime, però sense que els temes siguin...
4: Sigui un truculent, ja. Sí.
3: I precisament jo crec que aquesta és la nostra gràcia. Crec que aquest seria un programa que hauria de fer el Carles, el nostre amic.
4: Vinga, més feina.
3: Però nosaltres podem fer el de la mermelada de Ricky Martin.
7: Sí, exacte. Ai, per favor.
4: Jo vaig veure.
3: Precisament crec que és l'exemple, no?
1: Ah, mira, el senyor Marcelí va veure.
7: Jo vaig veure, me'n recordo com si fos ara. Sí, sí.
4: I què, del Ricky Martin allà amb el gos, no?
1: Sí, no? Sí,
7: no, ell era l'armari.
1: Hi
7: havia un gos també pel
1: amb
7: mig.
1: Una noia, o...
7: Amb una noia això, que arriba i fa
1: i llavors surt el Ricky Martin de l'armari.
7: Sí. Però no sé si d'això era un
4: foie gras.
3: I ho vaig veure quan es va emetre.
7: Sí.
2: Yo recomiendo a todo el mundo que vea de verdad ese programa de Ricky la mermelada, porque fue uno de nuestros primeros y creo que esta estela que tenemos ahora de temas más pop, un poco cometa televisivos, sale de ahí también.
1: Yo le he visto amb la Gemio allà.
2: Nos gusta mucho.
4: Doncs serà qüestió de veure'l.
1: I La Ruta com a sèrie, la sèrie La Ruta,
2: muy buena,
1: espectacular.
4: També del bacalao aquest.
1: Sí, és per conèixer una mica, no? És molt interessant.
7: La puta máximo.
4: Sí, la puta máximo, però què aportava ir de ruta?
7: Tete, pues lo mismo que la repa ahora, Tete, que te tomas tu proteína, te tomas tu pastillita, tu chuche,
4: y
7: lo aguantas todo, Tete, y después vengo aquí.
1: Mira cómo acaba.
7: Y tengo una hija.
4: Bueno, va, que vaig amb el nom.
1: Imagina't.
4: Ja, Rosa Blutxa, això sí que ho
1: diré. Rosa Blutxa, la tenim.
4: I ara vaig a la dificultat.
7: Atenció, creieu.
2: Mira, léeme los datos.
4: Mamen.
2: Olé!
4: Mendizábal. Olé!
7: No ho tornis a dir, que ara sortim rodó. Oh,
1: no. Apa, que si treballéssiu junts i cada dia l'haguessis de saludar, estaria
4: abans. No, però al final ho aprendria.
2: Estic molt contenta, eh?
4: Sí, sí, ha costat.
1: Oi, no il·lusió.
4: Programa de referència a la tarda i fent el ridícul el més estrepitós. Moltes gràcies a les dues per venir.
2: Moltes gràcies.
4: Gràcies. Ara tornem.
8: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
9: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
10: És per això que totes les veus de RAC 1,
11: les que sentiu habitualment i les que no,
12: us volem donar les gràcies.
13: Gràcies en nom de tots els departaments.
14: El departament tècnic.
15: La producció de programes.
16: Marketing. La recepció.
17: Les xarxes socials.
18: El servei d'assessorament lingüístic.
19: Els estudiants en pràctiques.
8: Gràcies per fer-nos líders una temporada més. RAC 1. Tots som un milió.
20: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: RAC 1.
1: La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en él, No Lo Sé. Ahora con Mireia Galú, Galú, ¿cómo es, compañeros?
2: Garulera. Garulera.
1: Así no, compañeros, venga.
2: Cada vez para la hora de sopar y fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No Lo Sé.
1: Venga, que nos vamos.
0: No Lo Sé, amb Mireia Garulera.
1: Voz corporativa, compañeros.
0: RAC 1.
1: Tots som
0: un milió.
1: Repátamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
0: RAC 1.
3: Aquest cap de setmana el Tour de França arrenca a RAC 1. Viviu en directe dissabte i diumenge les dues primeres etapes catalanes de la Ronda Francesa. El dissabte, des de les 5 de la tarda, l'estrena. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. El diumenge, des de les 4, la primera etapa en línia amb l'inici a Tarragona i final a la muntanya de Montjuïc. La seguirem amb l'equip dels superesports, Xavi Puig, Jaume Molló i Albert Ferran, amb els comentaris de Pau Mitjans i Cugat Comas i d'altres convidats a la festa. Aquest cap de setmana, l'inici català del Tour de França es viu a RAC 1.
0: RAC 1. Tots som un milió.
3: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
4: Pràcticament són 11:45. Recordeu aquest Tu diràs especial per, entre d'altres coses, està pendent el Mundial, lògicament, ho estem durant tot aquest mes de juny, juliol, que fa que va en dansa, però també del gran dia que ha viscut avui la ciutat de Barcelona amb la presentació de la grande part del Tour de França. Recordeu, de dissabte a dilluns, aquestes tres primeres etapes del Tour que enguany passen per Catalunya, en bona part pels carrers de la ciutat de Barcelona. La primera, de fet, és una contrarrellotge per equips que es farà íntegrament a la capital catalana. Dimarts, etapa que surt de Tarragona i arriba a Barcelona, amb final a la muntanya de Montjuïc, i dimecres aquesta etapa que sortirà de Granollers i ja començarà a agafar camí de terres franceses. En qualsevol cas, d'aquí a una estona, cap al final del Tu diràs, recuperarem el bo i millor d'aquesta presentació amb l'Albert Ferran, que ja ens ha explicat, ens ha fet 5 cèntims de com ha anat el dia. Després sentirem alguna de les veus, per exemple, la del gran favorit, Tadej Pogacar, que ha estat alhora un dels més desinvolts a l'hora de parlar davant d'aquests milers de persones, deia l'Albert, en dades de la Guàrdia Urbana, l'organització esperava unes 80.000 persones. Al final potser no han sigut 80.000, però es veia una imatge brutal avui allà a la Sagrada Família, amb a més imatge icònica del que és segurament una de les presentacions més espectaculars pel rerefons que tenia, al darrere, amb la Sagrada Família al darrere dels equips. D'altra banda, són 11:45, us deia, us volia dir també que el nou Jeep Compass ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres és que ho són. Disponible en versions plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica, el nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. Jaume, 11:45.
5: Sí.
4: Et falten capibares a la teva vida?
5: Ja sé per on vas.
4: Aconsegueix, no? Aconsegueix. Aquesta col·lecció Wonder Goal, sí, per aquella primera persona que truqui al 902-47-770.
5: Uf.
4: Temps teniu.
5: Mira,
4: truqueu,
5: ja
4: truquen. Doncs ara us ho veurem.
5: Estic trucant jo, perdó. Bona nit.
4: Bona nit, Roger Saperes, com estàs?
5: Vull capibares, em falten capibares. Avui he anat a comprar una blind box, m'ha sortit Uruguai, ja la tinc.
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Home.
5: Sí.
4: Una de les 15, doncs, és Uruguai.
5: Sí.
4: I tu, Uruguai. Quina et faria il·lusió, tu, Jaume?
5: Espanya, Uruguai, Japó, Mèxic,
4: Països
5: Baixos, Argentina,
4: Països Baixos
5: també hi és.
4: Mira, Països Baixos, doncs, és una terrenina de memòria, te la saps?
5: Estic dient que faig la col·lecció.
4: Increïble. Què t'ha semblat aquest partit que hem vist, sape? Aquest Espanya-Àustria.
5: Passa que Àustria la vaig veure també perquè van fer el partit contra Argentina i em va semblar Savitzer i poca coseta més.
4: És una bona definició d'Àustria, realment xota, oi?
5: Sí, no motiva gaire. Espanya sí que va a més, detallets, encara li falta, jo crec, alguna cosa més per veure encara més candidat a poder fer alguna cosa gran en aquest Mundial, però vaja, avui ha fet el que havia de fer, que era guanyar.
4: Recordem quadre d'Espanya, perquè ara sí que és cert que avui ha tingut la selecció austríaca, però evidentment avancen rondes i ara això li començarà a fer pujada al combinat de Luis de la Fuente.
6: Sí, exacte. Espanya jugarà a vuitens de final contra el guanyador del Portugal-Croàcia, que juga a la una de la matinada. De fet, tindrem 11 d'aquí res, 10 minuts mal comptats. Imagino que segur, vaja, que Cristiano serà titular. Les prèvies apunten que Joao Félix també. Per tant, a veure si s'acaba confirmant.
5: Què? Ara què?
4: Ara vindreu tots, oi? Ara
6: clar. No em vull avançar, que sé que farem la prèvia més endavant. Perdó, però és que no avançar aquí no m'he pogut
5: estar. Pitxi avui? Ja me la fotrà. El proper dia que vingui me la fotrà.
4: Que entri dos minuts, ni que sigui, no? Allò per poder parlar amb ell una estoneta.
6: Doncs això, Espanya jugarà a vuitens de final contra el guanyador del Portugal-Croàcia i... qui guanyi aquest partit jugarà a quarts de final contra el guanyador de l'Estats Units, Bèlgica. Això ja ho sabem per aquesta part del quadre de la selecció espanyola. I si agafem també aquesta part, però per la zona més alta, tenim a vuitens Paraguai-França, Canadà-Marroc, per tant, projectant-nos un hipotètic França-Marroc.
4: Ja estan aquí.
6: Ja està.
4: Ja hi són. Oh. Els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa. Un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo. En cada blind box, si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, aquest és el vostre moment i avui serà el moment del Jordi, que ja el tenim preparat per endur-se aquesta col·lecció Wonder Goal. Jordi, com estàs? Bona nit.
5: Quina sort la seva.
7: Bona nit.
4: I ja saps com va això, oi?
7: Et faré... del casc antic de Barcelona.
4: Doncs has anat al tour o no avui?
7: Bueno?
4: Has anat a veure el tour, la presentació del tour?
7: No, hi he anat.
4: El ciclisme t'agrada, però no gaire.
7: Ho he vist per la tele.
4: Ah, molt bé. A veure, doncs, ràpidament, Jordi, qui es mereix aquesta col·lecció Wonder Goal?
7: Encara que no sigui ni el Barça o l'Espanyol, pot dir una altra persona?
4: I tant, clar.
7: Però mira, el Marc Barbà...
4: Molt bé, carai.
7: Quan era jugador del canvi de led.
4: Doncs mira, Jordi, demà el Marc Marbà...
5: Marc Marbà,
4: sí,
5: volem.
4: Sí, senyor.
5: Li trobem el tall, ara.
4: Molt a favor. Demà el Marc Marbà, aquí el tu diràs. Per tant, el podràs escoltar perfectament. I qui no se'l mereix?
7: Pues no se'l mereix
4: el
7: Florentino, home.
4: Vinga. Li han tret com 20 col·leccions capibares al Florentino aquest any, de
5: massa
4: moment.
5: Massa poques, també. Sí. Que li havien robat lligues, doncs pues mira, li han robat això.
4: I portem 20 dies fent-ho, per tant,
5: capibares,
4: imagina't.
5: Capibares, li hem robat nosaltres.
6: A la pròxima ho dirà, la pròxima roda de premsa ho diu, eh?
4: Sí. M'han robat 20 capibares, és capaç de dir-ho.
5: M'han robat, m'han robat totes. A RAC1.
4: Jordi, per tu aquesta col·lecció Wonder Goal, moltíssimes gràcies per escoltar-nos i lògicament també per voler participar en el premi. D'acord, que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies.
4: Que vagi bé. Amb el Jordi, doncs, del casc antic de Barcelona, optant i enduent-se aquesta col·lecció Wonder Goal.

0: Ho haurà sentit o no, Marc Marvà, això? Creus que li ha arribat o no?
1: Ara li enviarem un missatge perquè ho recuperi.
0: És històric, aquest moment.
2: És el millor vot, el millor vot de capibares de
0: com a mínim,
1: tots els que hem fet.
0: El que té més consens, segur. És a dir,
1: si m'hi ha faltat dir, si no ve Julián, Marc Marvà és l'home, és el nou pel Barça.
0: Absolutament, absolutament.
3: Era el cosí.
0: No, perquè ja ha dit, a més, te l'ha ubicat, eh? Te l'ha ubicat.
2: Canvi de l'et.
0: Exacte, en el moment en què estava jugant el canvi de l'et. Va quedar marcat, el pas de Marvà pel canvi de l'et.
2: M'estranya.
3: Clar que sí.
0: Un crac. Doncs mira, demà serà un dels tertulians del Tu Diràs, amb l'Oriol Jové, pendents, sabe, ja saps de què estaran pendents, no, demà?
1: Home.
0: No, que ha de ser pendent al món, que és de l'Argentina.
1: Messi.
0: Aquest partit de l'Argentina que juga a les 12.
1: Quan et lleves ja pots estar content.
0: Argentina Cap Verd,
1: eh? Un dia que juga Messi, estàs content, ja?
0: No hi haurà cap ensurt, suposo, no, demà?
1: Home, pot ser que hi hagi allò, si no entra, però jo crec que sobre el paper...
0: No, clar,
1: segur. No, a més, jo crec que l'Argentina està sent un equip, sobretot, fiable. No que estigui jugant, però...
0: Però tres partits, tres empats, Cap Verd.
1: I quants gols de...
0: Sí,
1: Cap Verd, sí. No, té molt mèrit, té molt mèrit.
0: Un era Espanya, l'altre Uruguai.
1: I corres el risc de que l'únic que pot fer Argentina és... és a dir, ho té ja fet sobre el paper, és a dir, és favorita, juga Messi, ve de marcar gols, Cap Verd, la diferència és abismal, no té res a perdre i té molt a guanyar, Cap Verd. Mm-hmm. A partir d'aquí, si passen els minuts i no és capaç de marcar, i hi ha nervis, i se li pot acabar complicant potser una mica el partit, però sobre el paper...
0: No hauria de.
1: Jo
0: no
1: crec i confio que Argentina i Messi ho tiraran endavant.
0: D'aquí a una estona parlarem una mica de Barça. No ho farem ara perquè estic intentant encara tancar línies amb el Dami, que encara tenim a Sarau, lògicament, a la zona mixta i a les rodes de premsa de l'estadi de Los Angeles. Però de què parlarem avui de Barça, sape?
1: Estirarem encara una mica el fil de tot el que va passar ahir, de tot el que va dir Joan Laporta, sobretot després amb els mitjans de comunicació quan es va animar a parlar una mica de la situació de Julián Álvarez, bàsicament perquè havien quedat algunes preguntes per resoldre, especialment quan Laporta va parlar d'aquesta caducitat que té l'oferta del Barça per l'Atlético de Madrid. Doncs vaja, crec que la pregunta obligada a fer-li al Barça era fins quan esperaran a Julián Álvarez. Quina és aquesta data de caducitat que té? Després explicarem fins quan té previst esperar el Barça per tancar aquesta negociació, o com a mínim quan voldria que es tanqués aquesta negociació. I també a mi em va sobtar, em va cridar l'atenció quan Laporta va parlar d'aquestes converses que havia mantingut amb Gilmarín, en què li va dir que presentaven una oferta, que Gilmarín li diu no, doncs nosaltres no venem perquè no tenim alternativa. Quan es va produir aquesta conversa entre el Barça i l'Atlético de Madrid? Doncs també explicarem això. Parlarem amb algú de Madrid, amb el Xema García Fuente, que és la persona, el periodista que segueix l'Atlético de Madrid per Mundo Deportivo, perquè ens expliqui com han caigut aquestes paraules de Joan Laporta. Vaja, anirem estirant fils i també parlarem del fair play. Ahir que explicàvem que el Barça havia tornat a la regla 1-1 per saber quin és l'últim cop que el Barça havia estat en aquesta situació. Mm-hmm. Quan fa que el Barça no podia fitxar amb normalitat sense estar lligat de mans i peus? Doncs també repassarem les penúries que ha tingut el Barça en els darrers estius per poder fer incorporacions.
0: Tot això mentre continuem micros oberts, evidentment, des de Los Angeles, en què començaran de seguida ja a arribar les veus dels protagonistes. Alguns ja els hem pogut escoltar, de la Fuente i Oyarzábal, un, el bicolejador, l'altre, el tècnic. A mesura que vagi avançant la nit, també sentirem els veus. Jaume.
4: Sí, i una d'elles ens comentava en Damià, que serà la de Lamine Yamal. Per cert, veig ara, dada d'opte, que és el jugador més jove des de l'any 1966 que en un Mundial fa més de 10 tocs a l'àrea contrària, n'ha fet 14, i avui Lamine Yamal ha completat més de 10 regats. Jo, de veritat, he tingut la sensació d'un partit intermitent de Lamine Yamal, però és veritat que les dades confirmen que quan ha intervingut avui 12 regats, finalment estic veient, doncs és una xifra realment espectacular. De fet, té una mitjana de 12 regats en els partits del Mundial. És una cosa espectacular. Veig una altra dada d'opte que ningú havia fet des que ho va aconseguir el nigerià Okocha l'any 98.
1: Oh.
4: La mateixa xifra.
1: Jai, jai.
4: Mundial del 98.
0: Jai, Okocha jai, en ell, eh?
1: Jai, jai, Okocha.
4: Però clar, vull dir que han passat unes quantes figures des del Mundial del 98, entre elles, i ens sap greu dir-ho ara, sape Messi. Però sí, Messi no ho ha aconseguit.
1: No. Hòstia, em sembla brutal, eh?
2: Sí, sí, no, sí. I de mitjana, perquè... és un
0: sí, sí.
2: desequilibri.
0: Amb molt pocs minuts, a més que ha tingut sí, sí. Al principi del Mundial, sobretot Lamine Yamal, per tant, mèrit encara doble, perquè malgrat la poca estona o la menys estona que s'ha passat al terreny de joc el que hauria de ser, doncs ho ha aconseguit.
1: Però quants gols porta Molló?
0: De moment no ha marcat.
2: Ah, val.
0: Per això ha marxat tan rabiat, ja ens ho deia en Dami. Sí, i segurament per aquí, no ho dubteu, vaja.
2: No,
0: 3 minuts i 3 quarts de 12, una petita pausa, molt curta, i continuem.
3: Xavi Rocamora.
0: 3 minuts passen de 3 quarts de 12. El teu negoci demana resultats. I a fort responen amb fets. Clar. Tanquen el 2025 com a líders en vendes a Espanya gràcies a professionals com tu que confien en vehicles amb la màxima seguretat. 5 estrelles euro. 5 estrelles, eh? No, ni una. No, 5 estrelles euros en cap a tota la gamma de tris elèctric, híbrid endollable o dièsel. I ara, amb el pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Fort Pro, fets, no paraules. Va, que tornem cap a Los Angeles. Ja us dèiem que estàvem esperant les veus de les protagonistes, o de més protagonistes. Doncs bé, tenim la de l'MVP, el jugador escollit per la FIFA com a millor jugador del partit, que no és altre que Lamine Yamal. Dami, oi que ha parlat ja Lamine?
5: Sí, acaba de comparèixer Lamine Yamal. Una compareixença, podem dir que prou extensa. Ha respost unes quantes preguntes dels periodistes que érem aquí. I et diria que les seves paraules no es corresponen massa amb el seu posat. Ara l'escoltarem. Evidentment, Lamine diu estar feliç pel pas als vuitens de final. Ha dit que és un honor per ell si s'enfronta a Cristiano, que en realitat li és igual que sigui Portugal o que sigui Croàcia. Ha reiterat que està content amb el partit, amb el fet d'haver classificat a vuitens, però fins i tot li han hagut de preguntar al final de la compareixença si li passava alguna cosa, perquè estava, com diem, amb to baix, estava cap cot, estava fins i tot un punt, com diem col·loquialment, un punt vinagre, perquè a mesura que anava parlant estava amb el cap baixat, amb el cap cot, com si li passés alguna cosa que no es correspon massa amb el fet doncs, de que estem parlant d'un jugador que acaba de fer un bon partit i que acaba de classificar pels vuitens de final. Bé, l'escoltem i ja veurem com al final li acaben preguntant, perquè ja dic que les seves paraules no es corresponen amb un to baix d'un futbolista que també podem entendre que és jove i que pot passar doncs, per moments doncs, que pots no entendre què li passa, però ja et dic, to baix de Lamine Yamal amb les seves declaracions postpartit després d'haver classificat a vuitens de final del Mundial.
0: Va, doncs, sentim què ha dit.
6: Lola Hernández, aquí. Fox, enhorabuena, MVP del partido, y solamente te voy a decir la frase que hemos escuchado en la tribuna de prensa todo el rato. ¡Qué bueno es! Te ha faltado el gol nada más, ¿no?
7: Bueno, muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por una vez que también quiero felicitarle a él.
8: Lamín, estoy aquí. Bueno, aquí a tu derecha. Muy buenas. Decías hace un par de días que hablábamos en la entrevista, bueno, que el Mundial empieza ahora. Es una buena carta de presentación de Lamine Yamal y de España en este Mundial, ¿no?
7: Sí, bueno, yo creo que el momento importante es ahora. Si pierdes, te vas a casa, entonces lo que no queremos nadie, ningún español quiere eso y lo daremos todo. Ahora a descansar y a pensar en el siguiente partido.
8: Lamin, bona nit, Damià López de RAC1. Primer partit 25 minuts, segon 45, tercer 75, avui 85. Explica'ns en quin punt físicament estàs i com et trobes en aquest Mundial.
7: Muy bien, ya está. Ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y nada, sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
6: Lamin, has jugado 85 minutos, el trofeo MVP. Te hemos visto muy incisivo, quizás te ha faltado el golito hoy.
7: Sí, seguro, una asistencia. Pero nada, pero muy contento. Al final, mientras ganemos y pasemos de ronda, es lo importante.
9: ¿Qué tal, Lamine? Alfredo Martínez, Onda Cero. Las sensaciones han sido muy buenas y también la admiración del público. ¿Notas que el público espera mucho de ti y que está disfrutando con todo lo que haces en el terreno de juego?
7: Sí, estoy muy agradecido por el cariño que me están teniendo en todos los estadios que he jugado. Se lo agradezco mucho y me ayuda más a salir más motivado.
3: Lamin, felicitats per la classificació, felicitats per l'MVP. Com et motiva? De quina manera et motiva un torneig així?
7: Bueno, es lo más grande que hay en el fútbol, ¿no? Yo creo que no hay nada mejor que un mundial. Al final, cuando un niño sueña con jugar a fútbol, sueña con jugar con su selección, y en un mundial, entonces estoy aquí. Pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar un mundial con España.
10: Hola, Lamin, aquí Elena de Dazón. Yo te quiero enseñar esta imagen de tu hermano. Esta ha sido su reacción en el tercer gol. ¿Qué significa para ti ver a tu familia en la grada y que esté viviendo, ¿no?, lo que tú dices, la infancia que tú nunca tuviste?
7: No sé, me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre vivir la vida que siempre ha soñado, a mis amigos. Es al final es lo que yo deseo, al final es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo. Nada, es todo para mí, mi hermano, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él.
11: ¿Qué tal, Lamin? Aquí Pablo Cano, para Babel. Enhorabuena por el MVP, por ese partidazo. ¿Qué tan confiantes estáis de seguir avanzando en el Mundial, de seguir jugando como lo estáis haciendo y de quizás llegar, ¿no?, a esa final en Nueva York el 19? Gracias.
7: Bueno, yo creo que tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
11: ¿Qué tal, Lamin? José Sisa, llegué de Marca. ¿Cómo de feliz eres en el campo? ¿Cuánto estás disfrutando ya en este Mundial ahora que estás, que dices que ya estás recuperado?
7: Mucho, desde que salgo del hotel hasta que acaba el partido solo disfruto, pero disfruto con la mentalidad de querer ganar y de querer seguir pasando de ronda. Y eso, disfruto mucho.
11: Raqui Lamin, enhorabuena por el partido. MVP, has jugado de nuevo un gran nivel, la gente se rinde ante ti, pero es que te veo, te vemos serio. No sé si es porque no has marcado, no estás del todo satisfecho, no sé si te hemos visto solo sonreír por tu hermano. ¿Estás feliz?
7: Sí, obviamente, hemos pasado de ronda, estoy muy feliz, pero bueno, ya el partido ha acabado, ya hay que pensar en el siguiente partido y ya está, pero estoy muy feliz por el equipo.
12: Aquí Lamin Martínez, de Pierre. Pensando en el siguiente partido, ¿te gustaría jugar contra Cristiano? Yo no he tenido la posibilidad de hacerlo en la liga. ¿Cómo sería ese encuentro? ¿Cómo te lo imaginas?
7: Bueno, me da igual, la verdad. Croacia por

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
2: Gaudir la felicitat de ja no estar lesionat, d'estar bé físicament, de que el primer dia va poder jugar 25 minuts amb Cap Verde, el segon 45 amb Aràbia, el tercer contra Uruguai abans de 75, i avui, si hagués estat necessari, en podrien haver estat 90, però no en té prou, és insaciable. Lamine Yamal és insaciable, porta un gol, però en podia portar 3 o 4, no? I aleshores, doncs, bé, segurament ja arribarà el gol contra Croàcia o contra Portugal, i aquí és on la felicitat serà plena. Jo crec que és això, sincerament, crec que no té res a veure amb el camí, perquè el partit estava tancat, però ara mateix només ho sap ell, el que li passava al cap.
3: Deixem remarcar que, com diuen, Dami porta un gol, que abans, quan estàvem parlant de Messi, la llista de golejadors, ens sabem, ha preguntat, i jo d'inèrcia no recordava el gol d'Aràbia Saudita, i he dit que no em portava cap, em porta un. Sí, sí.
4: Solsona, que abans ho dèiem, estan funcionant, no et diré tots, però sí, la gran majoria dels cracs del món del futbol estan funcionant i molt bé en aquest Mundial. També a títol golejador, per tu, si ara s'hagués de donar la pilota d'or, a qui li donaries?
5: Oh. Home, el màxim golejador.
4: Aquí ja... I s'ha acabat la història, no? Tan empatats.
6: Home, si només mirem aquest aspecte de marcar gols, evidentment que seria Messi, no?
3: Oh, ja està, fi de la vinga, ja podem marxar.
6: Seria Mbappé, si només fos això, no? Però anem a esperar una mica. És veritat que la selecció francesa t'està enlluernant una mica d'alguna manera, no? De la manera que juga, i a més els quatre que té a dalt, que a qualsevol moment et poden estripar qualsevol cosa, també t'estan defensant bé, vull dir, però veurem quan els hi toqui un altre tipus de seleccions, no? Tenen molt potencial. No veig de moment encara un jugador de dir aquest és el... Em falten veure més partits, ja. I els partits que segurament seran els més importants i els més interessants, no? I tornant una mica al tema de Lamine amb aquest to baix, perquè ell sap l'expectació que crea, no? Quan està bé. I està veient que ara, que sí, que la gent el veu i es reconeix i les quatre jugades que ha pogut fer, però que no està entusiasmant a tota la massa de 80.000 que estan al camp o tot això, perquè ell no ha arribat en bon moment. I com no ha arribat en bon moment, necessita aquest procés. Però que... I ell mateix està pensant... Ja, jo crec que ja no estan pels gols. Ja no estan pels gols, perquè pot fer 4 o 5 jugades d'anar-se'n que avui ha intentat i tal, i reconèixer que aquest és el millor, si és el millor.
4: Sí.
6: No cal marcar els gols per dir aquest és el millor.
4: No, de fet, ell mateix, quan li pregunta a Marcia, diu assistència. És a dir, sí. Que posa també aquesta
6: ell
4: opció.
6: Ell mateix està veient fins al dia d'avui, doncs, que li està faltant algú per ser aquell jugador que dongui peu a que tota la gent parli, escolta, aquí al Mundial sí, Mbappé marca gols, Messi marca gols, però el millor jugador és aquest. Jo espero que ja a partir dels propers partits, sigui Portugal, sigui Croàcia, doncs ell ja demostri realment el que és, no?
4: Un pas més endavant.
6: Un pas més, li falta una miqueta, no? Tampoc estem parlant molt de Pedri.
4: No l'hem vist ni molt menys en la versió Barça.
6: És que el doble pivot, aviam com ho explico. Hi ha un altre jugador que també li agrada administrar molt la pilota i ser el que organitza. Llavors això li menja una mica el terreny a Pedri. Li menja, perquè ja no té tot el protagonisme a Pedri com el té el Barça, que De Jong fa...
3: Sí, que
6: tal, no
3: tothom
6: sé
3: el busca quan...
6: Clar, i aquí hi han dos elements que són els que poden treure la pilota, i per això a vegades no veiem tant a Pedri,
4: yeah.
6: I dius, hòstia, no té tant el control, o sigui, Espanya no dona la sensació que té els partits controlats i que domina. Per què? Perquè sembla que Pedri no té tant la pilota, no? Però jo

0: ho veig de la manera de que com hi ha un altre jugador que és semblant, doncs a vegades es reparteix el joc un, a vegades el reparteix l'altre i no li donen tanta importància, i al final per mi seria el jugador Pedri el millor del Mundial segurament. Però bueno, ara s'han de conformar amb això.
1: Recorda, Dani, que deia Eric que també ha jugat en aquesta posició, com parlava de Jong, però ha jugat al mig centre, que diu, quan tens un problema busques a Pedri.
2: Pedri, sí, sí, clar.
1: I això el Barça passa per aquí, a Espanya, com diu el Dani, segurament no tant.
3: Jo tornant a la pilota d'or que preguntaves, Xavi, a més, sense greu saber, hi afegiré Mbappé, Olise, Kane, i encara he posat... Sí. O sigui, donant per fer que la pilota d'or només es basa en el Mundial, eh?
2: Sí, sí. Sí.
1: Però no, és que és la pilota d'or... O sigui, només preguntava per la pilota d'or del Mundial.
3: Ah, del Mundial,
1: eh?
3: D'aquest Mundial. Sí, doncs sí. Encara posaria un asterisc a Vinícius.
1: Jo ja sabeu el meu vot, molt ràpid, evidentment, per la devoció que li tinc a Messi. Messi al marge, a mi el que m'excita o el que em transmet més és Kane.
2: Sí, ahir va desencallar, et diria, pràcticament sol un partit que estava... En un problema...
1: És que a mi em sembla un futbolista increïble. Ja, és a dir, pels gols també, però sí. Per la seva capacitat de generar, d'associar-se...
3: Un altre que no té l'aura, que abans en parlàvem també durant la transmit, no té aquest carisma, no el té, no. Però
1: és espectacular. No és un prototip de jugador de supercrac.
2: I li han fet molt mal als anys de sequera. A Kane li han fet molt de mal.
0: Sí que hi ha un jugador que si al final en França arriben al final, que aquest ara s'havia passat, és Olise.
3: A mi de mitja punta m'està encantant.
0: Olise, sí que el veiem que jugaven de dreta, és esquerrà, però ara juguen a la mitja punta, i les assistències que dona i com juga, és un jugador que si França arriba al final pot ser que pugui donar-li la pilota.
2: Eh? És una meravella. De fet, avui, parlant d'això, de l'MVP del Mundial, parlava
3: Lineker, no?
2: Lineker, exacte, no? I deia justament Kane.
3: Sí, sí, sí. Deia que per ell no hi havia debat, però ell parlava no de la pilota d'or del Mundial, o sigui, parlava de la pilota d'or de...
2: Global, imagina't.
3: Sí, sí,
2: global.
3: Perquè clar, o sigui...
2: Que no entendria, no?, que no fos...
3: Sí, que no fos... Que per ell no hi havia debat perquè el Bayern, que ha guanyat la Bundesliga i semifinalista de Champions, ha marcat entre club i selecció 72 gols aquesta temporada, Harry Kane. És la millor xifra només superada pels 81 de Messi la temporada 11-12. Uh-huh. Per això diu que un tio que és capaç de fer aquestes xifres quan només ho ha fet una vegada el millor de la història es mereix ser la pilota d'or.
1: Sembla que arriba als 91 o 92 comptant els d'Argentina d'aquell any natural.
3: Aquests 72 són de temporada.
1: Ah, de temporada.
3: De temporada, vale. L'11-12. Sí, sí, sí.
0: Jo vull, parlant de Kane... Vam veure el segon gol que va marcar, que Gordo li dona la pilota i això. Fa la maniobra i dius, tampoc és una maniobra, se'n va, se la toca i després remata. I dius, buah, hòstia, el gol que va fer és molt difícil.
2: És una bestiesa.
0: Molt difícil perquè si poguéssim veure ara la imatge només a l'hora del colpeig, un altre jugador la pilota li en va per sobre a 30 metres, com el rugby. La va engaltar. És que li va posar... És que és golejador. Va posar el peu d'una manera que la pilota li va agafar la rosca baix. Vull dir, jo, com exjugador, veient aquesta acció, jo a vegades em plantejo, dic, hòstia, i ara la gent pensa que això és fàcil.
2: Exacte, i no.
0: No és fàcil, no. I és difícil per mi.
2: Clar, sí, sí.
0: Hòstia, com... Dije, tio, és que marca gols. Sí, és que li va fotre una seca de dansos, però amb l'interior del peu, recolzant, posant el cos en condicions... És com els que juguen a golf, no? Que són bons, depèn de com agafes el pal, no agafes...
2: Ho veus a la primera.
0: I la pilota va allà. No, però aquest està ben situat, ben col·locat, el cos tal... I és un golejador, 70 gols. Fa 40 anys, el màxim golejador en feia...
2: Sí, sí.
0: 20.
2: Sí, sí.
1: És que... No, estava buscant allò de l'any natural de Messi, va ser el 2012, i en va fer 91 en any natural, que no, jo estava parlant que van ser 59 a la Lliga, 13 a la Champions League, 5 a la Copa del Rei, 2 a la Supercopa d'Espanya, i amb la selecció d'Argentina en va fer 12. Llavors van sumar aquests, que va ser quan va superar el rècord de Gerd Müller, que n'havia fet 85.
0: L'Espanyol en 5 anys no va marcar 91 gols en un any natural.
2: Per cert, Dani, que després en parlarem amb l'Edu de Valle d'aquí una estoneta, però hi ha l'Espanyol ja té el primer fitxatge oficial de la temporada.
0: Com es mou, Monchilo?
2: Àlex Calatrava, que ve del Castelló.
0: Bon element. Jo he vist diversos partits del Castelló i la veritat és que és un jugador diferent al que té l'Espanyol. Juga a banda dreta, juga per davant del lateral, pot jugar de carriler, és esquerrà, es perfila, és d'aquests jugadors que es fa perfilant, que pot rematar el pal llarg i això, es pot associar bé, pot ser un bon element. Ara, tothom posa en dubte, molts, sí. No, és que segona, primera, que els defensors de primera no són els mateixos que de segona i tal, però jo crec que té condicions i té qualitat per poder fer una bona temporada a l'Espanyol. Després veurem, no?, com funciona tot, però
2: sí,
0: que clar. Té condicions, no és... vinga, va, corre, i... No, amb la pilota al peu es defensa bé, almenys els partits que jo he vist amb el Castelló,
2: Després, els detalls d'aquí a una estona, amb l'Edu de Batlle, no només de Calatrava, sinó també d'altres qüestions que avui són notícia pel que fa a l'Espanyol. 6 minuts passen de les 12.

0: Perquè si us digués que l'equilibri perfecte existeix, doncs ara, amb el nou mode 5SHS, ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia. Perfecte. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou o moda 5SHS, el millor dels dos mons, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris o moda Jaeco de Catalunya. Eco. Va, obrim carpeta Barça, sape, una mica, o què?
1: Sí,
0: repassem una mica les últimes hores. Joan Laporta va explicar ahir que el Barça no esperarà indefinidament Julián Álvarez.
2: L'oferta és ferma, però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió.
0: I com deia fa uns minuts al SAPE, a RAC1, podem explicar quins terminis es marca el club Blaugrana per intentar tancar el fitxatge.
1: Doncs sí, hem preguntat al Barça per aquesta qüestió, Xavi, i el que ens diuen és que el club es marca al Mundial com a termini màxim per resoldre el futur de Julián. La intenció del Barça és que la qüestió es resolgui durant la cita mundialista i, com a molt tard, espera saber el 20 de juliol o dies després, sí. No és allò matemàtic, però vaja, quan acabi el Mundial, si l'operació és factible. El club blaugrana entén que necessitarà un cert marge per tancar una alternativa si l'argentí no pot sortir de l'Atlético i considera que a finals de juliol ha de saber ja quina és l'operació que ha d'activar. Des del Barça traslladen també que Deco té alternatives a punt, però que la primera opció continua sent, hores d'ara, Julián. També ens insisteixen en que l'operació Kane, o l'opció del davanter anglès, agrada, però que es veu poc viable. Bàsicament perquè l'anglès ha manifestat que està bé al Bayern i no sembla disposat a un canvi d'aires. De fer l'altre dia el Pol Ballús ens explicava que està més a prop de renovar el seu contracte amb el club alemany. Fent una comparativa amb Lewandowski, ens recordaven que el jugador polonès s'hi va posar bé, que el seu agent era Pini Zahavi, que també va remar per la seva proximitat amb Joan Laporta, i que ara, doncs, en el cas de Kane, el jugador està més fred, per dir-ho així, i el representant és el seu germà, amb qui no hi ha cap vincle personal amb el Barça.
0: Clar, el 20 de juliol o aquelles dates al Barça és quan està ja a punt de marxar cap a la Gran Bretanya per fer l'estaix. Començaran a arribar alguns dels mundialistes, alguns, de moment només dos, perquè Araujo i Frenkie de Jong són els únics eliminats fins ara dels 16, depèn de com comptem, però dels 16 blaugranes que té el Barça al Mundial. Per tant, deu voler també tenir una mica la plantilla ja no tancada, però sí, encarrilada.
1: Per tant, en dues setmanes o una mica més, el Barça espera que hi hagi un desenllaç, per bé o per mal, un caixa o faixa amb Julián Álvarez. O bé que el jugador aconsegueixi que l'Atlético baixi del burro, o vaja,
3: clar,
1: però o que tanqui definitivament la porta i no pugui sortir de l'Atlético, però que tinguem una resolució al respecte.
3: Posant que el Barça s'espera fins al 25 de juliol, per no dir allò,
1: sí,
3: el 20, clar, si el 25 vas a per l'alternativa, necessites uns dies per negociar, per arribar a un acord. El jugador ha de passar la revisió mèdica, clar, vull dir, ens plantem gairebé el 10 d'agost.
0: Sí.
3: Per més ràpid que vagi, o sigui que... I la Lliga comença, bé, començarà al cap de 10 dies pel Barça, o sigui que ja em sembla bé que el club posi aquesta data, no?
4: Però en qualsevol cas, jo crec que independentment de que Julián Álvarez esperin fins al 25 o quan sigui, el Barça o Deco ja haurà contactat amb algun altre jugador. Almenys
1: sí.
4: Veure per on respira no sé qui i no sé quin altre, no ho sé, els jugadors. Però segur que ja saben que si no és Julián Álvarez pot ser un altre jugador.
1: En això
4: que...
1: Deco hi ha hagut moviments d'aquells que no els hem vist venir, pam, ja ho tenia
0: Gordon.
1: Avançat.
0: Sí, Anthony Gordon sí, és un d'ells claríssim, a més, perquè es va tancar com el mateix ho m'indica.
1: I Mateo Nico Williams i Dani Olmo també, pum, va haver un moment que Dani Olmo va aparèixer ràpidament i ho va acabar tancant. El tema de Rashford, després que tampoc en el segon intent no acabés arribant Nico Williams, per tant, ens diuen això, que Deco ja està treballant, però que de moment el Barça el que vol és apurar les seves opcions perquè la número 1 continua sent intentar portar cap aquí a Julián Álvarez. Veurem després d'aquestes paraules que és el que acaba fent l'Atlético.
0: I encara en relacionat amb Julián Álvarez, Laporta també va parlar ahir d'una conversa amb l'Atlético, concretament amb Gilmarín.
2: Té tot el meu respecte, tant al Cerezo com al Miguel Ángel Gil. Vaig estar parlant amb ell, vam quedar que aquí tenien l'oferta, ell em va dir que en principi no tenia previst vendre perquè no tenien alternativa. Jo li vaig dir, quan tinguis alternativa, l'oferta és ferma.
0: Sabem quan va ser aquesta conversa?
1: Doncs,
0: contacte, vaja.
1: Fa un mes.
0: Un mes.
1: L'Atlético va fer els famosos tuits aquells amb les imatges de Lamine, de Pedri i de Rafinha el 29 de maig, i pel que ens diuen això va encendre o va molestar especialment a Joan Laporta. Per aquest motiu, poc després d'aquestes piulades, ens diuen que l'endemà mateix va trucar a Gilmarín per demanar-li explicacions del perquè d'aquesta reacció de l'Atlético i parlar amb claredat de quina era la situació de Julián Álvarez. Laporta no entenia per què aquesta mofa amb la suposada oferta i li va preguntar si el seu director esportiu no li havia traslladat l'oferta formal de 100 milions que havia presentat al Barça. A partir d'aquí, la conversa entre tots dos va ser la que comentàvem abans. Gilmarín li va dir que no el podia vendre perquè no tenia una alternativa a punt, i el president blaugrana li va respondre que si la trobava ell la mantindria durant un temps amb aquesta caducitat, que ja hem explicat que serà més o menys fins a la finalització del Mundial.
0: Deixem afegir a la conversa l'Anaïs Martí. Anaïs, com estàs? Bona nit.
5: Què tal? Molt bé, bona nit.
0: A veure ara.
5: Hola.
0: Ara perfecte.
5: Què tal, tot bé?
0: Bé, i tu enfeinada, no? Perquè has estat
5: una mica
0: amb el partit que hem vist a Estats Units entre... Sí.
5: Bueno, és molta celebrity, a la grada.
0: No faltava ningú.
5: Los allà, Ángeles és
0: a Place to Be, claríssimament, avui, eh? Allà, sí, qui no estava allà avui...
1: Motomami, eh?
0: Sí, era tothom.
1: A brigadet amb la bufanda al cap, que devia fer fred.
5: Sí, és que s'ha de fer promoció.
0: Ara, demà veuràs 1.500 persones amb una bufanda al cap, encara que estiguem a 38 graus aquí a Barcelona. No, perquè Motomami ha posat de moda la bufanda al cap i ja està.
1: S'està portant molt. Així, que diria aquell.
0: Ens enganxa justament parlant de Julián Álvarez,
5: sí,
0: que és una cosa que no
5: ha passat mai i no passarà durant l'estiu.
0: Vas sentir-hi també ahir,
5: sí,
0: Joan Laporta.
5: Sí, ahir estava allà
1: amb l'Anaïs.
5: Amb el SAPE, escoltant atentament.
0: Ara estàvem repassant una mica algun dels moments, donant algun detall més. Què et sembla?
5: Doncs em sembla que al final ahir Laporta fa un moviment molt intel·ligent, que és avisar. Teniu un jugador que és infeliç, que ja us ho ha dit, i la nostra oferta no és il·limitada. I ara, afegint això que comentava el Sape, de si ahir se li va escapar una frase, algú té ganes de liar-la. I jo crec que és perquè aquesta oferta que es va fer, doncs potser no va acabar d'arribar on havia d'arribar. Interpreto que ve per aquí.
0: A la vora.
1: Sí. No, per això està dient, no? També la porta en aquesta conversa que dèiem, si el seu director esportiu no li havia traslladat l'oferta.
5: Algú tenia ganes de liar-la. Això és el que va dir ahir la porta.
1: Tenint en compte quines són les relacions entre el Barça i el director esportiu de l'Atlètic, que és Mateu Alemany.
5: Doncs que ve per aquí.
0: Doncs mala peça el taler, aleshores.
5: Mala peça el taler, però al final el jugador ha dit el que havia de dir, que ja ho hem comentat mil vegades, això del futbol pot canviar moltíssim, ja ho dius una cosa, demà demanes disculpes, dos golets i a seguir, no? Una lloradita i a seguir, que dirien aquests, i la feina la té el Barça per si al final Julián Álvarez no aterra al Camp Nou, que és un escenari que jo no descartaria, però ahir Laporta fa un moviment intel·ligent que és avisar de dir: ei, nosaltres no estarem aquí esperant eternament, teniu un jugador a disgust, vosaltres veureu, reflexioneu i espero que recapaciteu, que és una mica el missatge.
1: A tot això, Xavi, deies mala peça al taler, recordar quina va ser la història, que és que Mateu Alemany estava al Barça, el Barça fa un comunicat anunciant que deixarà el club, sembla que el seu destí serà l'Aston Villa, finalment hi ha alguna cosa que es torça, mentrestant el Barça ja ha fet els moviments per portar Deco, hi ha un moment de convivència entre tots dos...
5: On li ofereixen a Mateu Alemany ser portaveu institucional, que és una parcera que amb ell doncs no li acaba d'interessar.
1: Acaba sortint Mateu i la cosa no acaba bé entre el Barça i Mateu Alemany, i tampoc entre ell i Deco és que hi hagi especialment bona relació, fins al punt que el Barça ara ha parlat amb Juanma López, que és també un agent, representant, per exemple, de Dani Olmo, exjugador de l'Atlètic de Madrid, perquè faci una mica d'intermediari i ajudi a millorar una mica les relacions que hi ha entre el director esportiu del Barça i el de l'Atlético de Madrid. Vull dir que la situació és aquesta. Entre Laporta i Cerezo hi ha bona relació, però Cerezo, diguem que té una funció més aviat institucional que no pas operativa, com sí que té Gilmarín i especialment Mateu Alemany, que és qui ha de gestionar aquesta situació. Vull dir que la situació, per si no fos prou complicada, també hi hem d'afegir aquest context de la relació de Mateu Alemany amb tot l'entorn del Barça.
0: No, dic mal a pes al taler perquè si el Barça realment es marca com a termini, no diguem el 20, diguem el 24 de juliol o el 25...
1: No anar gaire no més enllà del Mundial. És
0: no sé si hi ha prou temps. És a dir, si tu has de desencallar una situació interna que la tenen ells, l'Atlètic de Madrid, perquè algú t'ha d'atendre la trucada quan vols negociar, i ara mateix no existeix aquest interlocutor.
1: Però fixa't el que feia Laporta també amb el tema de les obres del Camp Nou, que era de posa una data per posar pressió.
0: Sí.
1: Doncs ara has fet una mica això, no? És a dir, li dic a l'Atlético, això s'acabarà. Potser te'l quedes, però que ara és un jugador que ha dit obertament que vol marxar, que el seu somni és anar a un altre lloc. A partir d'aquí, si et vols menjar això, doncs...
0: I que de retruc
1: tens la... És una opció perquè és un gran jugador, és teu...
0: Sí, sí. Ara, tens l'afició de punt,
1: en aquest cas. Te'l quedes en aquest context i llavors gestiona-ho tu.
0: T'espaviles, exacte. Mira, en aquest sentit, evidentment, del club no en sabem res més, perquè ahir, just abans de parlar a Laporta, havia parlat Cerezo, és l'últim que m'ha escoltat de l'Atlètic de Madrid, que deia el mateix de sempre, no es ven, Julián estarà aquí la propera temporada. No hi ha hagut més tuits, no hi ha hagut més històries, ara mateix és un silencio estampa, el que hi ha a l'Atlètic de Madrid, al club, em refereixo. El que sí que has fet, sap, és parlar-ne amb algú que coneix perfectament l'Atlético, com és el Chema García Fuente, periodista que cobreix el seu dia a dia per Mundo Deportivo.
1: I ens ha explicat coses interessants. Per exemple, que l'Atlético, diu, celebra que l'oferta de Julián tingui data de caducitat, com va dir Joan Laporta.
6: No inquieta para nada que haya una fecha de caducidad. Es más, yo creo que hay cierto alivio en el Atlético de Madrid por esta circunstancia, porque en cuanto pase esa supuesta fecha límite, pues se dará por hecho que Julián Álvarez se queda en el Atlético de Madrid y ya no habrá mayor problema.
1: Doncs, per tant, que arribi aviat aquesta data de caducitat, que així s'acabarà el serial amb el Barça. Faltarà veure com està el jugador
0: si
1: això acaba. El president del Barça va explicar, ho hem estat comentant ara, que la conversa que va mantenir amb dirigents de l'Atlético, amb Gil Marín, de moment diu el Chema que el club matalasser nega que hi hagi contactes entre clubs.
6: No, el Atlético de Madrid no admite ningún tipo de conversación con el Barça por Julián, porque por lo menos de puertas hacia afuera. Otra cosa es lo que esté pasando internamente, pero de puertas hacia afuera no hay ninguna asunción de negociación de ningún tipo. Si se fijan los aficionados del Barça en las últimas veces que se han dado este tipo de situaciones, históricamente el Atlético de Madrid no ha negociado por ninguna de sus estrellas, es decir, las que se han ido o los jugadores importantes que se han ido siempre con la cláusula de rescisión, digo, los realmente importantes.
1: Ho comentava amb el Chema, ell parlava de Griezmann, de Thomas Partey, de Rodri, de Lucas Hernández, deia que per aquests jugadors havien vingut equips grans que havien hagut de pagar la seva clàusula de rescisió.
0: També com he recordat que no eren clàusules de 500 milions d'euros.
1: No, no tenien aquesta clàusula, però que els considerava l'Atlético jugadors importantíssims i que si no es va pagar la clàusula, l'Atlético no va negociar com a mínim com un missatge cap al Barça. Abans parlàvem de la data límit per tancar la incorporació, que pugui ser més o menys aquest final del Mundial. Pel Chema, només un canvi en l'actitud del jugador després de la cita mundialista podria variar el pla que té ara mateix l'Atlético amb ell.
6: Hasta que no pase el Mundial y veamos qué sucede cuando Julián se tenga que reincorporar al equipo o avance la pretemporada, que ahí la situación puede cambiar un poco, sobre todo si Julián pues no se presenta a entrenar o da otro paso para declararse en rebeldía, algún tipo de este tipo de circunstancias que se podrían dar ahí, pues me imagino que el escenario sería diametralmente diferente y el Atlético de Madrid tendría que manejarse de otra forma, pero hasta que eso no suceda me parece que esto va a permanecer tal y como está.
1: En tot cas, el Xema manté que la versió que transmet a l'Atlético quan pregunten per aquesta qüestió és que el jugador no està en venda, que si en algun moment ho arribés a estar, aniria a qualsevol club menys al Barça i que el seu preu no baixarà dels 150 milions d'euros. Aquesta és la posició oficial de l'Atlético de Madrid.
0: Tu creus, Dani? Aquesta posició de l'Atlético de Madrid, vull dir, és a dir, que el jugador no baixarà de 150 milions d'euros, que no anirà a cap altre club que no sigui el Barça, perdó, que anirà a qualsevol altre club abans que el Barça.
4: Això ja ho veig una mica més difícil. Ara, que la xifra que puguin posar sigui 150, no m'estranyaria. També és veritat que estava comentant ara que... No, és que igual en rebeldia, igual no es presenta. No, escolta...
0: No ho veus.
4: Anem a ser serios.
3: Això ho va fer Dembélé i pocs més, eh?
1: Sí, no es va presentar el tio.
4: És tan... A veure, ja sé que no és fàcil res, però l'Atlético Madrid, quan acaba el Mundial, o durant el Mundial, agafa a Julián Álvarez i li diu: no marxaràs. No marxaràs. I s'ha acabat.
0: I no tindríem...
4: Però... I ell pot dir el que vulgui dir. Ja sabem que els jugadors, si volen marxar sempre... Sí, no marxaràs. No traspassarem.
0: Però no li podia dir,
4: que,
0: Dani...
4: Si és que és així.
0: Clar,
4: si és que és
0: però així, no li podia dir perquè, teòricament, hi ha una voluntat del jugador, hi ha una conversa del jugador amb l'Atlético de Madrid dient-li: escolta'm, vull marxar, abans d'aquelles declaracions. Aleshores...
4: Sí, però si l'Atlético Madrid es tanca en banda i diu... encara que el jugador expressi el seu desig de voler marxar, sí, si l'Atlético Madrid es tanca en banda, que no sé si ho farà, i dir: escolta, que no traspassarem el Barça. I punt. Què fas? Què fas? Jo, en la meva opinió, és que no marxarà.
0: Es quedarà l'Atlético.
4: Jo crec que es quedarà l'Atlético. Crec. Crec.
0: Ara, no, està,
4: poden passar moltes coses, eh? Sí, sí. Poden passar moltes coses.
0: I no estem amb elements suficients.
1: Serà interessant veure com agafa el timó i com el fa girar per reconduir una mica la situació, oh, perquè no tindrà fàcil.
5: De...
1: Sí, sí, l'haurà de recollir bé.
5: Sí. Però que trist, no? Al final et pares a pensar i dius que trist que jugadors de futbol que al final es dediquen a entretenir la gent, a fer gaudir d'un bon espectacle... no puguis decidir dintre d'uns acords econòmics, que és que estem parlant de 100 milions d'euros,
0: estem parlant,
5: que no
0: estem, de
5: que estem parlant de molts diners, no d'allò de no, és que 10 quilos o nada, no, és que estem parlant de molts diners. Uh-huh. I et trobis amb aquesta circumstància de no poder triar amb una oferta raonable on jugar, i que tu com a club vulguis quedar-te amb un jugador que t'ha dit públicament en un Mundial, després d'una victòria amb Messi, etc, que no vol jugar amb tu, i que tu ha dit en privat, i que no li ha quedat un altre que fer-ho també en públic.
4: Anaís, els jugadors poden escollir on volen anar.
5: Però és que em
4: sembla
5: tristíssim.
4: Cosa que no passava fa 50 anys.
5: Però és que em sembla
4: molt
5: trist.
4: El jugador pot escollir, perquè quan acaba el contracte pots anar on te vulguis.
0: Clar.
4: Ja, abans però... no passava això.
3: Però... No, però...
4: Abans sí que era una injustícia.
3: Sí, i per això es va activar la clàusula de rescissió. Per mi el problema és...
5: les quantitats, que, home.
3: Clar, que no hi ha un límit salarial... Jo començaria per aquí, un límit salarial, i a partir d'aquí establir unes clàusules en funció del sou, i que fossin clàusules
0: raonables.
3: Normals, clar, i raonables.
5: No és normal de 500 milions d'euros perquè surti un jugador, vull dir, m'ha embogit o què? Si ja em sembla una burra de 100 milions d'euros, 500 no, ja ni t'explico.
1: Això, si no, jo també perdona, ho penso, ara, a mi em va bé que la min tingui 1.000, saps?
0: Clar, és que jo anava a dir justament... Jo no,
1: però és egoistament, però no tindria sentit.
3: Però és que hauria de ser per tothom, no només aquí a l'estat espanyol, sinó per tot el món futbolístic, perquè si no, Dani, tornem a estar on estava a principis dels 80 futbolistes, que és que no podeu anar on vulgueu.
5: No pots triar.
4: Ja, però si tu,
3: ni rescindint.
4: Si tu vols posar una clàusula baixa, què va passar a Joan García? Vols posar una clàusula? Escolta, jo vull la clàusula de 25 milions. Llavors et dic, doncs, allò de guanyar-ne 10, en guanyaràs 3.
3: Sí, és que això hauria d'estar estipulat a tot el món,
4: diu,
3: igual per tothom.
4: Sí, però el jugador diu, jo no vull guanyar 3,
3: sí, però
4: jo en vull guanyar 10.
3: Si fos una norma...
4: Llavors,
3: si fos una norma... Que els jugadors no hi podrien dir res.
0: Una escala salarial.
3: Clar, com a l'NBA. A l'NBA tu pots pagar fins a un cert punt, però no pots pagar més.
4: Ja, sí.
0: Mira, parlant de límits salarials, ahir també parlàvem de Tebas, la seva presència i el fet, no?, que el Barça tornés a la regla 1, com vam explicar al Tu Diràs, des de quin estiu, sàpiga, atenció, perquè no operava el Barça amb normalitat.
1: Doncs l'últim que va poder fitxar sense lligams ni restriccions va ser l'estiu del 2019. És l'estiu en què Bartomeu
0: 2019,
1: sí, fitxa a Griezmann. O sigui, imagina't, ara que estem parlant de l'Atlético de Madrid i de...
0: Any 1 AP, abans de pandèmia. O sigui, que imagina't, estem parlant aquí de...
1: A partir d'aquí, de la temporada 2021, tots els mercats han estat en penúries pel Barça, sempre lligat de mans i peus per poder fitxar jugadors. L'estiu del 20 és aquell, el canvi també, Pjanic-Artur, per mirar de quadrar els comptes del Barça, sí. I ja és un estiu on el Barça allibera molta massa salarial perquè marxen jugadors com Luis Suárez, Arturo Vidal o Rakitic, amb el terrabastall que va suposar, recordareu també la sortida de Luis Suárez amb aquella trucada de Ronald Koeman i l'emprenyada que va agafar el davanter uruguaià, que se'n va anar a on? a l'Atlético de Madrid, va acabar precisament, sí, sí. I no per 100 milions d'euros.
5: És que no acabem, eh?
1: No. El primer estiu de la Porta, el del 21, és el del tràgic comiat també de Leo Messi de sí. Barça. El mercat d'hivern també marxa Coutinho, que se'n va cedit a l'Aston Villa, de manera que el Barça allibera massa salarial, i és capaç de pagar al mercat d'hivern 55 milions per Ferran Torres al Manchester City. També van arribar Alves lliure, Adama Traoré, cedit dels Wolves, o Aubameyang, acabat de rescindir
0: amb la carta de llibertat
1: amb l'Arsenal. L'estiu del 22 és el de les palanques. Això dona un cert aire al club, que ho aprofita per incorporar jugadors com Lewandowski, Rafinha o Koundé. Ara, el forat que van deixar alguna d'aquestes operacions, com la de Barça Vision, va fer que la Lliga ho acabés regulant per evitar doncs més situacions com aquestes. Fruit d'això, la 23-24, el Barça es gasta 3 milions en el mercat d'estiu en Oriol Romeu.
0: 3 milions.
1: Fitxatge del migcentre del Girona. Gundogan, Íñigo Martínez i el Joaos, que van arribar a cost zero. A l'hivern el Barça fitxaria Vitor Roque en una de les operacions més controvertides, per dir-ho així, de Deco. La 24-25 s'inverteixen 65 milions en Olmo i Pau Víctor, amb tot el serial per poder-los inscriure al gener via Consejo Superior de Deportes, i gràcies a un acord pels seients VIP, que in extremis havia de facilitar la seva inscripció malgrat arribar fora de termini. Aquella operació va fer també que per poc temps el Barça tornés a la regla 1-1. El Barça va arribar a estar-hi, però va tornar a sortir perquè la seva situació econòmica no va acabar de quallar, i l'acord tampoc va, doncs no va permetre que el Barça continués en aquesta situació. L'estiu passat la inversió es va fer per Joan Garcia, van ser aquests 25 milions que ara estàvem parlant, a més de Rooney Bargi, perquè es van pagar un parell de milions. La lesió de Ter Stegen va ser la que va facilitar que es pogués inscriure Joan Garcia, perquè si no, el Barça tampoc podia inscriure a Joan Garcia.
0: 7 anys sense operar amb normalitat, doncs, del 19 al 26, i un munt de miracles que han permès que vagin passant per aquí jugadors de prou renom,
5: Hem perquè treballat vull dir que molt, en els últims 7 anys, ara, sí, amb aquest relat, dic, ostres, sí, això, però i l'altre, i el següent.
0: Vull dir, al final, malgrat la situació econòmica del club, el Barça ha aconseguit, doncs, fer plantilles més o menys vistos, vaja, exacte, i aconseguir lligues, guanyar
1: 3 en 5 anys,
0: i arribar a unes semifinals de la Champions amb aquell però final de l'Inter de Milà. O sigui, malgrat tot aquest pollastre, doncs s'ha aconseguit fer el que s'ha aconseguit.
5: I potenciar la Masia, perquè ara parlem i tota aquesta gent no hauria pujat ni serien ara qui són sense aquests problemes econòmics i sense aquesta aposta per la Masia. I aquí s'ha fet molt bona feina perquè se'ls ha renovat a tots. Vull dir que tu tens la columna vertebral del Barça assegurada per anys, i això és una molt bona feina de Deco en aquest cas i de la secretaria tècnica. És veritat que aquest estiu tothom espera que es faci doncs un pas més, no? Sobretot des de la sortida de Lewandowski, perquè realment necessites un nou que acompanyi a tots aquests joves i que marqui gols, perquè si no marques gols no hi ha títols, i això és així de fàcil.
0: Ara que treus aquest tema, i començo per tu justament, ahir la Porta dius

0: sinó evidentment com a ordago major,
1: segona mesura,
0: exacte,
1: de pressió cap a l'Atlètico.
0: Toma.
1: Segon missatge.
0: Si no fitxem, escolta'm, no passa res, que hi ha prou gent aquí. I estem d'acord, Anaïs?
2: A veure, gent n'hi ha. Vull dir, no està dient cap mentida. Mireu el partit que ha fet avui Dani Olmo. Dani Olmo pot fer de fals nou perfectament.
0: De fet, tu, la setmana passada, vas treure el nom de Lamine,
2: sí,
0: justament.
2: Sí. Lamine, que ha dit aquests dies que ell es veu jugant pel mig. Vull dir, noms els tens. El tema és que jo crec que aquí necessites també algú que, no sé com dir-ho, que vengui la moto, no? La il·lusió, no? Un d'aquells cromos que diguis, ostres, ara sí que es fitxa aquí un futbolista, però necessitar, a veure, recursos en tens. La pregunta és si amb això és suficient per guanyar el que tothom vol guanyar.
0: Ara.
2: Que està molt bé guanyar lligues i copes i perfecte, però jo sóc de la filosofia de Flick, que es va carregar el relat de Pep Guardiola en dos dies, dient
0: ràpid,
2: que
0: sí,
2: maco, però que ell estava aquí per guanyar Champions i que hi ha ganes, que al final des del 2015, que es diu ràpid, però són 11 anys.
1: El Barça té recursos, però jo crec que li falta.
2: Sí.
1: Jo crec que forma part més de l'estratègia d'ahir de Joan Laporta, de dir, ara portem un temps en què el Barça no ha tingut veu, i ahir l'agafa el Barça i jo agafo les regnes una mica de la situació, i dic, l'oferta s'acabarà d'aquí poc, vosaltres mateixos, i nosaltres, si no fitxem, ens traiem la pressió de dir és que el necessiten i acabaran cedint i pagant els 150. Si no són els 100, no ens mourem d'aquí i no ens cal fitxar res més. Jo crec que forma part de l'estratègia. Jo crec que per Flick, i ho sabem perquè ho ha explicat també moltes vegades la Marta, fins i tot jo crec que sacrifica l'opció del central, que també era la intenció que tenia, per dir, vull el davanter centre i a l'extrem. L'extrem ja s'ha mogut al Barça i ja l'ha tancat, ja té a Gordon. Jo crec que ara el Barça ha de fer l'esforç per fer aquest salt de qualitat, si vol, la Champions, com deia l'Anaïs, i portar un davanter. Jo crec que li faltaran els gols de Lewandowski, els 40 que han anat marcant, els 20 que ha portat aquesta temporada, els ha de fer algú. Recursos en té, el Barça pot jugar sense un davanter centre? Pot jugar Dani Olmo, pot jugar Lamine, però si et juga Lamine també, qui juga a la dreta? Pots posar Rafinha, però qui juga a l'esquerra? Pot jugar Gordon, però crec que et continuarà...
0: Ferran...
1: Però jo crec que tots aquests jugadors, això ho has tingut.
0: Això,
1: llavors jo crec que et falta un jugador per donar aquest salt de qualitat i poder aspirar a la Champions.
0: O tornes a potenciar la casa,
1: sí,
0: el filial.
1: Però amb un nou...
0: Hamza. Dius, mira...
1: Oh, però jo si és...
0: No ho sé, no ho sé.
1: No, com a projecte de futur jo ho veuria. Ara, si tu dius és que jo vaig a per la Champions... Jo crec que llavors et falta algú. Però jo, algú.
0: Sí.
1: Jo que per això que estic parlant de Kane, de Julián Álvarez, de algú d'aquest perfil. Per mi Oyarzabal és també un molt bon jugador, però per mi ja no és ni aquest nivell per anar per la Champions.
0: Per tant, per Oyarzabal no faries
1: no.
0: És a dir, si no és per Julián, com a mínim Julián
1: vaja... Em sembla un futbolista fantàstic.
0: Sí,
1: ara,
0: sí.
1: Com a jugador per fer el salt de qualitat i a mi em sembla que li falta un puntet.
2: Però millor
1: just per
2: res.
1: Sota, just per sota d'aquests... dels millors que pugui fitxar el Barça, completament d'acord.
3: Sí, segurament un pèl per sobre de Ferran, segurament.
1: Sí.
3: Ja et serviria. Jo, mira, estava fent números, quan en Sàpiga ho deia, entre Lewandowski i Rashford han marxat 35 gols.
0: Ah.
3: Fent allò, números...
2: Són poquets.
3: Números
1: Gordon,
3: ràpids.
1: Gordon, que n'ha fet 15,
3: entre,
1: en aquesta temporada.
3: Ho han de suplir entre Gordon... Lamine Yamal, que en faci més, Rafinha, que tingui una bona temporada, no es lesioni i torni al nivell de fa dues temporades, que és una incògnita, i Ferran, que jo crec que el seu sostre és el d'aquest any. No crec que Ferran, per més minuts que tingués, de nou, fes gaire més gols que els que ha fet aquesta temporada, perquè mai ha estat un golejador, i jo crec que no ho serà, i tant de bo m'equivoqui, de 40 gols per temporada. Jo crec que no ho serà. Aquest any s'ha costat els 20 i em sembla una xifra fantàstica.
4: Que el Barça té diferents opcions de poder fer jugar amb un jugador, Lamine, l'altre, allà de fals nou o Olmo, el que sigui, ho pot fer, però això és 70 partits a l'any. Són 70 partits. Vull dir, no és que digues, és que jugues contra el Getafe, amb tots els respectes o tal i no sé què, i avui faré això i faré l'altre. Teniu en compte, per exemple, el Bayern. El Bayern s'ha mogut ja.
0: Sí.
4: I el Bayern té el millor delanter, que té a Kane, però diu, escolta, Kane ja té 33.
1: Sí, sí.
4: Diu, doncs potser anem a buscar un altre jugador.
2: Bé, Dani, això es va intentar aquí amb Vitor Roque, que comentava abans el Sape, no?, com a relleu de Lewandowski, perquè se'l va pintar així, o així ho van vendre, i no, òbviament no ha sortit com s'esperava.
4: Doncs el Bayern ha fitxat aquest, el Saibari aquest, el té allà, i el tindrà allà, i potser tindrà més minuts i tal, i el Barça necessita. Després podem parlar de que si Flick jugarà amb un atacant com Julián, que no és una referència, que pot jugar més endarrerit o que sigui, o buscar un atacant més Lewandowski, més aquest estil, no? Bueno, aquí ara aquestes opcions, jo no sé el que diu Flick, jo sé el que expliqueu vosaltres, que Flick sembla ser que vol canviar, per això juga i tal.
2: Més bueno, associatiu.
4: Jo m'enfio del que dieu.
0: Però i t'ho agraïm, les coses com són, t'agraïm moltíssim aquesta confiança.
4: Clar, no tinc a Flick que m'ho expliqui, perquè si m'ho expliqués Flick vindria aquí i diria un atacant referència, perquè a Flick no ho sé, si ell vol en qualsevol cas,
2: creu-nos que Flick
4: en qualsevol cas, cas. Encara que Flick vulgui un jugador tipus aquests que no sigui referència, jo buscaria un jugador referència. Si pogués fer, faria les dues operacions. Perquè hi ha molts partits, són 70 o 80 partits, els partits es poden encallar. I el que no pot ser és que Araujo es posi a delantercentro.
0: També et dic una cosa, Dani, a Can Barça durant moltes temporades s'ha jugat sense un davanter de referència. Però moltes són moltes, totes les que va estar Messi, i totes aquestes temporades que va estar Messi es parlava d'un pla B, si recordes.
4: Hi havia Ibrahimovic.
0: Una temporada.
4: No va jugar, per què? Perquè Messi li menjava el terreny, anava aquí i allà i tal, però és que ara no tens a Messi.
0: Sí, sí, aquí vaig, però vols tenir un Julián, que no és un Messi, evidentment, però que no és un nou fix, és a dir, no és un nou a l'estil Lewandowski. No,
1: que el fals nou feia els gols que farien ara dos jugadors. Vull dir que potser te'n feia 30 o 40 per temporada.
0: I aquí anem a parar, potser, a la
1: mi. Cosa que no...
4: El Barça
2: això fer... acabarà passant.
4: El Barça ha fet la feina. Mm. Ha fet una feina. Per mi ha fet una feina. No em quedo a Rashford i busco un altre jugador d'unes característiques que poden ser similars, que pot jugar a l'esquerra i igual si el poses una mica al mig, igual també t'ho pot fer. Bueno, com que no ens gastem 30, però ens hem gastat 70, és igual. Però aquesta feina ja l'he fet. Ara falta la feina de veritat. I si aquells es tanquen en banda, han de tenir a la llista, normalment els directors esportius, tens llistes, bueno, ara està tecnologia, aquest ha rematat 14 vegades, l'altre ha baixat, i l'altre ha pujat, i l'altre ha marcat, i l'altre tal. Llavors tens una sèrie de jugadors, perquè no totes les prioritats que puguis pensar o que tu t'agradaria tenir, aquelles prioritats són factibles. A vegades no pot ser, perquè et demanen molt, tal. Llavors vas una mica a la segona línia, no? I que això no vol
0: segona dir opció,
4: que baixis el rendiment, perquè podem... Dius, home, és que fitxaries a Kane o jo què sé, o Mbappé. Home, doncs jo millor pel Barça fitxaria a Kane, jo què sé, no? Estic parlant ara hipotèticament.
0: Sí, evidentment, d'entrada.
4: No, però pel Barça jo crec que necessita aquesta peça. Si vol lluitar, no per guanyar la Lliga, perquè la Lliga...
0: Ja està guanyada. Ah, no, perdona, no, volia dir una altra cosa.
4: Té un 50%
0: de guanyada,
4: sí. Guanyada, l'altre 50% té el Madrid, no hi ha ningú més, però per estar a top... PSG, Bayern i companyia, jo crec que necessita un...
0: Clar, aquest és el problema, perquè parlaves de Bayern, però si mires després cap al PSG, allà no és que tinguis dues plantilles, no, és que en tens 7, segons...
4: No, i no té cap delantercentro, perquè el que té l'han traspassat per 60 o 70 milions, Gonzalo Ramos.
1: Sí, sí. I ara volen fitxar Diomandé.
0: Exacte, no entén de moment.
4: Fitxar Diomandé, que juga en banda, sí. Que és ràpid, i estava al Leganés.
1: Uh-huh. Sí, Barcola, Doué, Dembélé, Diomandé,
0: Marquelia...
1: Barasquelia...
2: No acabes
0: mai. Sí, exacte. Parlant d'acabar. Hem d'anar acabant, eh? Hem d'anar acabant, però vull que marxeu amb una reflexió perquè penseu, perquè em creieu si us dic que podeu anar des del Cap de Creus al Delta de l'Ebre sense pensar a recarregar el vostre cotxe? Doncs preneu nota, perquè amb el nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric, amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia, això és possible. Pensem avançar per arribar a tot. Encara que tu no hi arribis, Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric des de 25.000 euros. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. És una bona manera de dir adéu, eh? No? ID3, moltes coses aquí t'he dit, eh, nois? Vull dir que...
1: Sí, només un apunt.
0: Sí, home.
1: No, perquè per deixar-ho dit, que el Barça ha anunciat avui que Dani Rodríguez ha arribat a un acord amb el Dinamo de Zagreb, i el Barça reserva una opció de recompra sobre el futbolista i un percentatge d'una futura venda, però que se'n va cap allà Dani Rodríguez, que havia arribat a debutar, recordareu, en un partit a Valladolid
0: el dia que es fa la luxació,
1: sí, a l'espatlla, doncs se'n va cap al Dinamo de Zagreb.
4: Doncs però va traspassat.
1: Se'n va, sí.
4: Traspassat.
1: Però amb aquesta opció de recompra i amb un tant per cent d'una futura venda.
0: Marxem, cedits, perquè tornaràs tu diumenge, de fet, tornes, eh? Sí o no?
1: Tenim clàusula de recompra i el recomprem diumenge.
0: No, ell marxa cedit perquè el diumenge tornes aquí. Però,
3: és nostre i no el deixem anar.
0: Tres dies, el deixem anar tres dies. I,
1: la Min té mil milions de clàusula, que queda curta al costat de la que té.
0: Aquí és com a França o Anglaterra, aquí no hi ha ni clàusula.
2: Aquí
0: que vinguin.
2: Per
5: anar al València vaig pagar, eh?
0: Dani Solsona, fins diumenge.
5: Que vagi bé.
0: Que vagi molt bé. Anaïs Martí, fins dijous que ve.
2: Bona nit, fins dijous.
0: I a tu, Jaume i Sape, us veig per aquí. No?
3: Sí, sí, ja.
0: 4 minuts i 3 quarts d'una, una pausa i venim.
6: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
7: Diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Un minut, passa de 3 quarts d'una de la matinada, encara ens queden coses per explicar, però abans, no tingueu dubtes, el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen? Doncs no dubtis, cap al taller de Sarsa Volkswagen a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic. El que deia, un minut, passa de 3 quarts d'una, parlem una estona de l'Espanyol. Minuts, doncs, per destacar també o per repassar l'actualitat de l'Espanyol, que avui, a més, és notícia. Ja fa uns quants dies explicàvem que està a punt de passar el que avui ha succeït. Edu de Batlle, com estàs? Bona nit.
8: Hola, Xavi, bona nit.
0: Que és aquesta primera incorporació ja oficial per l'Espanyol 26-27.
8: Exacte, el primer fitxatge de l'era Monchi, que molta gent estava esperant, tot i que és un fitxatge que segurament l'Espanyol hagués fet encara que no hi hagués estat Monchi, perquè era desig exprés del tècnic Manolo González, que anava observant i desitjant aquest futbolista. Àlex Calatrava, aquest, podríem dir-li extrem dret, normalment, procedent del Castelló, tot i que pot jugar a la mitja punta, català, del Vallès, de Parets del Vallès, que arriba, havent pagat l'Espanyol la seva clàusula, 5 milions d'euros. De fet, la seva clàusula era fins ahir, 30 de juny, de... fins abans d'ahir, vaja, fins al 30 de juny, era de 10 milions,
0: sí.
8: I a 1 de juliol canviava, si el Castelló continuava a segona divisió i no havia pujat, que és el que ha passat, doncs a 5 milions. Per això l'Espanyol, que ja el tenia lligat de fa dies, ha tancat ara el seu fitxatge, que passa per ser el primer i passa per ser un home que es pretén que sigui important en aquesta línia de 3 del front d'atac de l'Espanyol, i que avui en declaracions al club estava molt content. Explicava Àlex Calatrava per què ha triat el conjunt blanc i blau.
9: Una mica tot, el projecte que tenien, els canvis que havien fet. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi, que van depositar, i crec que en tots els fets que s'han anat donant, crec que era un pas que tenia que donar, i molt content i amb moltes ganes.
8: A partir d'aquí, Àlex Calatrava ha explicat què és el que pot aportar, quins són els seus punts forts.
9: Crec que soc un jugador diferent, determinant, que m'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada, i jo crec que la paraula seria determinant.
8: Ha fet una molt bona temporada segona amb el Castelló, amb 15 assistències, 15 gols i 8 assistències, sent segons els experts, entre el top 5 de millors jugadors de la categoria, un jugador que algun dia en parlarem, si vols, Xavi, però que coneix des de la primera catalana totes les categories del futbol. Doni quan no. Va acabar, de fet, ell al futbol base passa pel Barça, per l'Horta, per l'Europa, no me'n vull deixar cap, i pel Sant Andreu.
1: Sí.
8: Quan acaba l'edat de juvenil i passa al futbol amateur, no troba cap equip a tercera. El Parets, l'equip del seu poble, a primera catalana, el fitxa. Des del Parets fitxa pel Sants, a tercera divisió. Després passa pel Costa Brava. Després se'n va a l'Atlètic de Madrid B, el filial del conjunt matalassé. Ja sal al Castelló, amb qui ha jugat a segona, i amb l'Espanyol debutarà a primera.
0: Doncs primer fitxatge ja oficial de l'Espanyol, aquest primer fitxatge de l'era Monchi, que ara deia l'Edu, però és que ja estan a punt, segons com, el segon i el tercer, no?
8: Sí, serà qüestió de dies. La setmana que ve s'han de tancar dues sessions, dues arribades en forma de sessió. Una és del Burnley, de l'altre club propietat d'Alan Pace, de Velocity Sports. És un lateral esquerre neerlandès que diu Kirinchli Hartman, format al planter del Feyenoord, que el Burnley va firmar per força diners la temporada passada. No ha acabat de tenir una bona temporada i vindrà cedit. Veurem, encara s'ha de perfilar si amb opció de compra o sense, però en principi no té pinta que aquest futbolista hagi de tenir molt recorregut a l'Espanyol, però bé, veurem. Al final, Hartman ve a ocupar el lloc de Carlos Romero, que era peça essencial a tornar al Villarreal, i aquí Monchi ja ha dit en diferents ocasions que no es pot fallar. Per tant, es confia en aquest home, en Kingsley Hartman, que va arribar a jugar amb la selecció dels Països Baixos. I l'altra sessió, aquesta està pràcticament tancada, i l'altra sessió, que encara està molt madura, però encara no tancada del tot, és la d'un jove migcampista brasiler que té 20 anys, que es diu Gabriel Moscardó, que és propietat
0: PSG, no?
8: Del Paris Saint-Germain, sí. Exacte, tot i que no ha arribat a debutar. De fet, fa un parell d'anys, tres d'anys després de destacar molt amb la selecció brasilera juvenil, mitja Europa, almenys els clubs grans, es van barallar per ell. El PSG va acabar desembutxacant prop de 20 milions. L'ha cedit dues temporades seguides, una al Stade de Reims, l'altra a l'Sporting de Braga, aquesta última. No ha acabat d'explotar, és veritat que encara és molt jove, 20 anys, és un pivot de perfil defensiu, i en principi vindrà a l'Espanyol. S'ha dit sense opció de compra la setmana que ve. Seran ja tres incorporacions que ha de fer el conjunt blanquilau, que també ha d'anar alleugerint la plantilla, perquè s'ha de donar sortida de futbolistes amb els que no es compta.
0: Mira, Sabio, amb el Savinho, amb el Girona. Sí. No és la mateixa posició, evidentment, però va acabar d'esclatar aquí i després ha acabat al Manchester City. I a tot això, per acabar, Edu, ja tenim perfilada tota la pretemporada amb els partits amistosos que disputarà l'Espanyol.
8: Sí, exacte. Avui s'ha tancat l'últim, el 8 d'agost, és a dir, l'últim, una setmana abans de començar la Lliga, l'últim a anunciar-se, l'últim a jugar-se, també, que serà contra el Coventry. És, de fet, l'únic equip de primera divisió amb els que s'enfrontarà l'Espanyol. El Coventry, que acaba de pujar de la mà de Frank Lampard a la banqueta aquesta temporada de Premier League, el 8 d'agost allà a Coventry, allà a Anglaterra. Aquest és el tercer dels que jugarà l'Espanyol a terres britàniques, perquè jugarà també contra el Burnley i contra el Middlesbrough. Els dos estan a Championship, a segona divisió. Prèviament, aquí a Catalunya, l'Espanyol jugarà amistosos contra l'Olot, el primer de tots, el municipal de la capital de la Garrotxa, contra el Sabadell i contra el Pau de França. En total seran aquests sis partits. Ja veurem, després de fer, per cert, la pretemporada a Torremirona, a l'Empordà, veure com li va la pretemporada a l'Espanyol, que l'any passat va tancar la plantilla molt d'hora i va fer una molt bona pretemporada a nivell de joc i de resultats. A veure aquest any, perquè em fa l'efecte que la plantilla es tancarà més tard. Per cert, que demà sabrem ja com són les samarretes d'aquest any. Demà es presenten les equipacions de l'Espanyol.
0: En parlarem, lògicament. És setmana de presentacions de samarretes. També el Barça ho feia no fa tant. El Madrid ho havia fet uns dies abans. Per tant, estarem pendents demà d'aquesta nova samarreta de l'Espanyol de cara a la propera temporada. Edu Batlle, gràcies. Bona nit.
8: A tu, bona nit.
0: I amb l'última hora blanquiblava, tanquem o aparquem el futbol, tornem a obrir pàgina poliesportiva. De fet, amb un dels motius que ens ha fet fer aquest especial, t'ho diràs, d'avui, és el Tour de França, que ja el tenim a Barcelona, s'ha fet la presentació durant la tarda, n'hem parlat al llarg del dia, ara és moment de recuperar algun dels moments importants que ens deixa aquest esdeveniment d'avui. tot just és l'inici, Albert Ferran, però sí. En què ens hem de fixar el dia d'avui?
5: Doncs mira, hi havia dos focus d'atenció. El primer, el recorregut de 900 metres que feien els ciclistes entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, i després tot el que passava al gran escenari instal·lat just davant de la Basílica, que evidentment està en la foto d'aquesta presentació, veure Pogacar i la resta de ciclistes a peus de la Sagrada Família. A l'escenari hem vist una cerimònia molt, molt dinàmica, molt pim-pam, que ha combinat la presentació dels ciclistes amb música, dansa, teatre, circ, òpera i cultura popular. Entre les actuacions, sobretot emotiva, la de Sílvia Pérez Cruz per arrencar l'acte.

0: acompanyada a la part final amb els castellers, castellers de Vilafranca, de Barcelona i de la Sagrada Família. Evidentment, us podeu imaginar que el més buscat esportivament ha estat Tadej Pogacar.
1: Sí, sí, clar.
0: Tots els focus l'enfocaven, ha fet el recorregut dels 900 metres entre crits i aplaudiments i els ha correspost amb un somriure d'orella a orella. Un Pogacar que està molt motivat per guanyar el seu cinquè Tour i que estava encantat amb la rebuda i amb l'ubicació d'aquesta presentació just davant de la Sagrada Família.
2: It's a, for sure, piece of art. And, yeah.
3: Sens dubte, estem parlant d'una obra d'art. Estic molt feliç de tenir al davant aquest monument i aquesta gent. Ha estat una rebuda preciosa de Barcelona.
2: Here in Barcelona, in general, so, yeah.
0: També molt aclamat Vingegaard, que és el rival de l'eslové, potser no és tan carismàtic, però déu-n'hi-do. El mexicà del Toro, que és el company d'equip de Pogacar i també tenia tirada, i potser en menor mesura Seixas, que és aquesta nova perla francesa de només 19 anys, que fora de França encara s'ha de fer conèixer. I d'entre els ciclistes estatals, 11 en total en aquest Tour, el més aplaudit, Juan Ayuso, el líder del Lidl Trek, que és la principal esperança espanyola per la general. És un Tour especial per Ayuso, perquè recordem que ell va néixer a Barcelona, és cert que va marxar molt petit cap als Estats Units, només tenia 2 anys, però va néixer a Barcelona i, per tant, per ell també és especial.
4: Bueno, es especial y más saliendo aquí de Barcelona con el cariño de toda la gente, ya la verdad que estos primeros momentos están siendo impresionantes. Creo que sí que llego, bueno, en un buen momento y a intentar conseguir mejor resultado aquí.
0: Recordem que hi ha 2 catalans al Tour, el Joel Nicolau, que l'escoltàvem ahir a l'entrevista del Tu Diràs, i l'Abel Balderston, a més de l'Àlex Molinar, que és un ciclista de pare neerlandès, de mare catalana, i que als 12 anys va venir a Catalunya a viure a la Garrotxa, on es van criar esportivament. Els 3 són del Caja Rural. Unes 50.000 persones aproximadament s'han reunit entre aquest recinte modernista i la Sagrada Família en una cerimònia que també ha tingut la part més institucional, amb discurs del director del Tour, Christian Prudhomme, o també discurs de l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que ha donat la benvinguda al Tour i ha animat a tothom a viure'l i gaudir-lo aquestes 3 primeres etapes per territori català.
5: Esperem que ho gaudeixi tothom, perquè aquest és un esport molt democràtic i molt accessible per tothom. I, en definitiva, tornem a demostrar que quan Barcelona vol, Barcelona pot. Així que gaudiu molt del Tour.
0: Barcelona, protagonista aquest cap de setmana. Dissabte arrenca el Tour amb la cronometratge per equips, la crono per equips, 19,6 quilòmetres. Per tant, la gent que vulgui veure passar els ciclistes ben a prop, doncs cap al carrer i a gaudir d'aquesta crono de dissabte. Diumenge, Tarragona-Barcelona, amb final al Castell de Montjuïc. Passaran 3 vegades, i dilluns la darrera etapa per territori català inicia a Granollers i ja a la Catalunya Nord, als Angles, doncs finalitza aquesta etapa, també amb una pujada final curta d'un quilòmetre, doncs també serà espectacular. Fan bona pinta les 3 etapes,
1: i tant.
0: Diferents entre elles, i que bé, que no ens podem queixar amb aquest inici de Tour a Catalunya.
1: I ganes de veure aquest trio, sobretot, no?, que són Pogacar, especialment, perquè és el número 1 del ciclisme mundial, però també Vingegaard i que és la gran promesa, i és la primera vegada, de fet, que els veurem a tots 3 competint alhora. Per tant, està molt bé i pinta molt bé aquest Tour de França, que aquesta vegada comença des de Barcelona. Gràcies, Albert.
0: Bona nit.
1: Que vagi bé. I del ciclisme al bàsquet, en un parell de minuts, amb el Dani Aguilar repassarem diverses qüestions, com per exemple, avui dia important en clau Barça, que vol ara sí anar a per pesos pesants al mercat.
6: Sí, t'ho explicava abans, sobretot en la posició d'Ale. Fa uns dies ja actualitzàvem la situació i us dèiem que l'equip blaugrana segueix amb la partida per Isaac Bonga, un dels alers alts més cobejats de tota Europa. Doncs bé, com explicàvem abans i pel que hem pogut confirmar RAC1, no és l'única opció que controla el club blaugrana, i és que n'hi ha una que té molt a prop. La de l'Ale, Timothy Lubabu Cabaró, francès, del Baskonia, màxima anotador.

0: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
0: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
1: Entrades a osvallès.com.
2: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
3: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
4: Dissabte comença una gran prova esportiva com és el Tour. En tenim una en marxa des de fa uns quants dies. Parlem de tennis. A Wimbledon avui s'ha acabat la segona ronda sense sorpreses. El tenista madrileny Rafa Jodar ha aconseguit finalment remuntar el seu partit contra Pablo Carreño i s'ha classificat per la següent ronda. Roger Jofre, déu-n'hi-do, moltes hores, perdona'm. Bona nit.
5: Exacte, bona nit. Doncs sí, el partit entre els dos tenistes espanyols, que es va suspendre ahir per falta de llum a la pista 2, s'ha reprès avui i Jodar ha aconseguit remuntar el 2-1 advers que tenia. El madrileny ha guanyat els dos sets que quedaven i s'ha guanyat un bitllet per a la tercera ronda del torneig. Per la seva banda, el vigent campió del Roland Garros, Alexandre Zverev, ha guanyat en tres sets el francès Valentin Royer, 6-1, 6-3 i 7-6. De la mateixa manera, el mallorquí Jaume Munar, el número 6 del món, Àlex de Minyaur i el número 7 del món, Taylor Fritz, també han guanyat per la via ràpida, imposant-se per 3-7-0 a Ferley, Manarino i Gibson, respectivament. Només el torn de Sinner, Djokovic, Hodder, Davidovic i Medvedev, que jugaran un bitllet per a la quarta ronda.
4: I el quadre femení, Iga Swiatek i Elena Rybakina han fet la feina i han passat a la següent fase.
5: Sí, la número 2 i la número 3 del món han guanyat per 2-7-0 a Pliskova i a Magnali, respectivament. Demà la número 1 del món, Arina Sabalenka, s'enfronta a Ostapenko i la gallega Jessica Bouzas intentarà aconseguir una plaça per a la següent fase contra Jessica Pegula.
4: I encarem ja l'últim minut.
5: La UEFA ha anunciat que el club txec Karviná ha estat exclòs de l'Europa League 2026-2027 per no complir amb els criteris d'admissió. El motiu és que està implicat de manera directa o indirecta en activitats per influir els resultats de partits d'àmbit nacional. La seva plaça serà ocupada pel Victoria Pilsen. A casa nostra, una última notícia important pel futbol lleidatà. Un grup de socis i aficionats de l'històric Lleida han adquirit els símbols del club, desaparegut pels deutes aquest estiu. La seva idea és refundar-lo a quarta catalana, la desena i última categoria estatal, i anar escalant categories a poc a poc amb una estructura democràtica i popular. I un últim apunt, perquè avui també hi ha hagut moviments al mercat. El Manchester City ha tancat el fitxatge d'Elliot Anderson, el més car de la seva història. El migcampista procedent del Nottingham Forest arriba al club anglès a canvi de 135 milions d'euros, superant els 117 que es van pagar per Jack Grealish.
4: Roger, gràcies.
5: A tu.
4: La 1:04, moment d'anar posant punt i final aquest Tu diràs especial que hem començat a 8:45 del vespre. L'acabarem com els habituals, però que és agraint a qui l'ha fet possible, començant pel control tècnic amb la Laia Biorrun i l'Oriol Montfort, i també a la redacció d'esports, avui més que mai, que ha fet possible això que hem perpetrat. Gràcies per ser-hi un dia més, que vagi molt bé, fins demà.
6: Tu diràs.
7: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
8: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
9: És per això que totes les veus de RAC 1,
10: les que sentiu habitualment i les que no,
11: us volem donar les gràcies.
12: Gràcies en nom de tots els departaments.
13: El departament tècnic.
14: La producció de programes.
15: Marketing. La recepció.
16: Les xarxes socials.
17: El servei d'assessorament lingüístic.
18: Els estudiants en pràctiques.
19: Gràcies per fer-nos líders una temporada més. RAC 1. Tots som 1 milió. RAC 1. Tots som 1.
20: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 3 de juliol del 2026. Calceu-vos perquè som a les portes de la segona onada de calor de l'estiu, que començarà demà passat diumenge i s'allargarà com a mínim fins dimecres. Però de moment avui la calor torna a ser molt intensa, eh? En temperatures màximes en general de 30.

0: 32 a 37 graus a l'interior del país. No esperem pluja i continuarà la tramuntana moderada amb cops forts a l'Empordà. El dia que ens llevem amb un nou tiroteig mortal a Barcelona, un altre, passat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, i la víctima és un noi de 15 anys. De 15 anys. Segons La Vanguardia, les primeres informacions apuntarien a una possible revenja entre bandes llatines. Déu-n'hi-do, això ha sigut al barri de la Sagrera, però hores després que a Barcelona hagi viscut una primera gran cita del Tour de França amb la presentació dels equips, que ha plegat més de 50.000 persones al voltant de la Sagrada Família, el gran favorit i vigent campió Tadej Pogacar i el seu gran rival, el danès Jonas Vingegaard, han estat els més aclamats pel públic que omplia la zona de la Sagrada Família. S'ha de dir que és la cara i la creu de la ciutat de Barcelona, la lluminosa i la fosca. De tot plegat, avui serà molt interessant escoltar les reflexions que faci l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ens visitarà a 2:15 del matí en aquest estudi del Monarracú en temps de tertúlia al costat de la Cris Puig, de l'Ernest Folk, del Jordi Bosch i de la Glòria Serra. Mentrestant, el Mundial de Futbol, Espanya i Portugal es veuran les cares als vuitens de final. La selecció espanyola s'ha classificat després de derrotar Àustria per 3-0, mentre que Portugal s'ha desempallegat de Croàcia per 2-1. I ara mateix en marxa al descans Suïssa 1, Algèria 0. Més enllà del Mundial, de qui encara se'n sap ben poca cosa, és David Aquiles, amb un ordre de detenció per assetjament a un funcionari d'Hisenda. Ningú sap on és, però l'agitador d'ultradreta ha aparegut a la televisió de l'Argentina i ha assegurat que l'entorn de Javier Milei li ha ofert asil. I el cas Leire continua escalant i ara la directora de la Guàrdia Civil haurà de comparèixer a l'Audiència Nacional. El jutge Pedraz l'investiga perquè sospita que va participar en la trama que boicotejava investigacions judicials i o polítiques que esquitxaven el PSOE. A la Catalunya del Nord, un gran incendi de crema a Canet de Rosselló. S'han hagut de desallotjar 3 càmpings i el port. Hi ha 9 ferits i la tramuntana està fent la punyeta als bombers que encara no han pogut controlar les flames. I la víctima de la brutal, recordareu aquella brutal violació a Igualada la nit de la Castanyada del 2021, ha trencat el silenci i assegura que només ha rebut, atenció, 80 euros, 80. Dels més de 300.000 que li pertocarien d'indemnització. En una entrevista al periòdico denuncia que sense aquests diners no pot pagar-se ni el psicòleg. A Veneçuela aquesta matinada ha comparegut la presidenta Delcy Rodríguez per primer cop des que té assumit el càrrec i ha esbroncat 3 periodistes que han criticat la gestió del govern després del doble terratrèmol de la setmana passada. Cap autocrítica. Avui a les 11, com sempre, la Santifrucadora amb l'Edu de Batlle i el boi millor del que ha donat de ser aquesta setmana al món a RAC1 i per rematar-ho, com sempre, la meta tertúlia, avui amb la Mònica Hernández i els cafres habituals, David Broc, Mònica Usar, Santi Jiménez, Marc Puga i amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia, i ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 6:03. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Com duia la matinada? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matina de Víctor?
3: Sí, que un nen de 15 anys ha mort en un tiroteig al barri de la Sagrera de Barcelona, concretament al parc de la Pegaso, on els veïns han sentit diversos trets i ràpidament han avisat a la policia. Un d'ells ha baixat al carrer i ha pogut atendre la víctima, que en aquell moment encara respirava, però finalment ha acabat morint. Ho ha explicat ell mateix a RAC1.
4: Hi havia un noi estirat al terra, més gent que estava cridant despavorida, i era un noi a qui li havien disparat a quemarropa, com es diu, i res, he intentat ajudar el noi, socórrer-lo, tapant la ferida fins que han vingut les patrulles dels Mossos i els sanitaris.
3: La policia ha trobat diversos casquets de bala en zones diferents, cosa que pot indicar que la víctima l'ha disparat més d'una persona. Alguns testimonis han vist com un grapat d'individus encaputxats sortien corrents cap a la Meridiana després dels trets. Segons La Vanguardia, darrere del tiroteig hi ha un enfrontament entre bandes llatines.
0: Sí, també hi ha altres informacions com les del Caso, que apunten que el menor es trobava en dues persones més quan ha estat abordat per un grup que formaven entre 4 i 7 joves, efectivament anaven amb la cara tapada, anaven armats també amb armes blanques, i després de l'atac els autors han fugit de la zona. Efectivament es tractaria d'un enfrontament entre bandes llatines, segons aquestes informacions que també apunta el caso. És la setena persona morta a 13 a Catalunya aquest 2026. Evidentment, amb un repunt que hi ha hagut d'armes de foc i de tirotejos a Catalunya. Clar, això passava aquesta nit a la Sagrera. Quina hora devia ser això, Víctor?
3: Cap a les 11 de la nit, una mica abans.
0: Cap a les 11 de la nit,
3: així. Espanya encara estava jugant al partit.
0: Imagina't, això era, perquè ens entenguem, 3 hores després de... 3 hores després d'una... De la presentació de la sortida del Tour de França, també a Barcelona, que és la imatge de la creu i de la cara, perquè hi va plegar més de 50.000 persones entre el recinte modernista de Sant Pau i la Basílica de la Sagrada Família.
2: Sí, a més l'acte va transcórrer sota el lema Barcelona i el Tour, un bon tàndem, i va combinar ciclisme, cultura popular...
0: I Barcelona amb la Pau.
2: Sí. I música també, vull dir que no només va ser ciclisme, actuacions, per exemple, de Doctor Prats, que van interpretar el gran himne d'aquesta grande part que es diu Energia.
5: Energia, per recórrer carreteres infinites, perseguir horitzons.
2: La cantant de Palafrugell, Sílvia Pérez Cruz, tampoc s'ho va voler perdre i abans de la presentació dels equips va interpretar Vestida de nit davant les 50.000 persones que hi havia als voltants de la Basílica de la Sagrada Família. També va actuar l'artista barcelonina Lia Kali, a banda de diverses institucions culturals, com el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i també els Castellers de la Sagrada Família. El ciclista més aclamat de tots va ser el gran favorit per guanyar el seu cinquè Tour, Tadej Pogacar. També va pujar a l'escenari el director del Tour de França, Christian Prudhomme, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que va treure pit de la capacitat de Barcelona per aglutinar grans esdeveniments.
6: Esperem que ho gaudeixi tothom, perquè aquest és un esport molt democràtic i molt accessible per tothom. I, en definitiva, tornem a demostrar que quan Barcelona vol, Barcelona pot. Així que gaudiu molt del Tour.
2: El Tour arrenca demà, a la tarda, amb una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, amb inici al Fòrum i final a Montjuïc.
0: He de dir que al final de l'acte Jaume Collboni estava molt content, no estava tothom molt content, perquè, de fet, va sortir prou bé a l'acte i... Però, esclar, avui haurem de... Avui vindrà Jaume Collboni aquí al món a recollir i parlarem d'aquesta sensació doncs, de la ciutat agredolça, no? De la calle de la Creu, de l'alegria, d'aquesta capacitat moderna de fer els espectacles, els shows, de demanar, de voler fer coses. I, mentrestant, en altres zones de la ciutat passa el que passa, com la que avui hem conegut que havia passat a la Sagrera. No deixem els esports perquè el Mundial de Futbol ens ha deixat un partidàs pels vuitens de final, que és Espanya-Portugal, dilluns que ve a les 9.
2: Sí, perquè aquesta matinada l'equip portuguès ha guanyat 2-1 Croàcia en un partit amb final trepidant. Gonçalo Ramos ha marcat el gol de la victòria de Portugal al minut 94, però és que Guardiola, el jugador del City, ha empatat per Croàcia al minut 13 del temps afegit. El que passa és que el VAR l'ha anul·lat per fora de joc en el que era l'últim partit de Luka Modric amb el seu país. També ha marcat Cristiano Ronaldo de penal, el 68, el futbolista portuguès, i Lamine Yamal s'enfrontaran dilluns en un partidàs. Ahir Lamine no va poder marcar, però novament va ser el millor del partit de la selecció espanyola, que va guanyar 3-0 a Àustria en un partit molt plàcid pels de Luis de la Fuente. El davanter del Barça diu que està en plenitud física ja després de la seva lesió.
7: Muy bien, ya está. Ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y nada, sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
0: Bueno, ha escrit Rajoy, després ho comentarem. Però atenció, com es diu el titular, Ojo, Seguiré diciendo la verdad. Sí. I em diràs que coi té barreja amb el futbol.
2: Bueno, el subtítol també barreja una miqueta ja de política
0: també
2: amb esport.
0: En España se producen episodios normales, aunque es cierto que no compensan ni de lejos lo que estamos viviendo en nuestro país por mor de quien ustedes tienen en su mente. Sí, sí, ja li fot, sense dir-li, li fot a Pedro Sánchez. I acaba dient... Algunos que hemos visto hoy en la televisión que se vayan de vacaciones, que es algo muy divertido. Nosotros lo único que queremos es ganar y decir viva España. Ah. Això diu el... Mm-hmm. Això diu Mariano Rajoy al seu article ponderat avui al debate. Escolta'm, què et anava a dir? Però si el partit també et dic una cosa, és a dir... És el millor partit d'Espanya, sí... Mm. Dels pitjors rivals que el pitjor rival que li va tocar a Espanya, també. És a dir, em va agradar molt més Aràbia Saudita i em va agradar molt més a Costa de
8: Cap Verd,
0: però vaja, però a distància, A distància. Aquí molt, molt feble. Però, en fi, també t'he de dir que la primera part de la selecció espanyola va ser la millor que en temps.
8: Sí.
0: Dit això, cap de setmana amb molta calor, Abel, i a partir de diumenge calor, diguem-ho, ja extrema, no?
9: Sí. De moment, avui, com ara ahir, 32, 35, 36 a l'interior, baixa una mica la Costa Daurada. Demà, si fa no fa, diumenge ja pugem un esglaó i avui podem arribar als 37, 38 cap a Ponent, a la zona més interior de la Vall de l'Ebre. En aquestes zones, diumenge, podrem arribar als 40 graus ja de nou. I de cara a dilluns, dimarts, doncs encara una mica més de calor i serà més fàcil acostar-se o arribar als 40 a l'interior. Sempre temperatures més frenades a la costa. Deixa'm dir que tenim tramuntana d'aquesta rescalfada a l'Empordà i ara mateix tenim temperatures, ara, de fet han sigut les mínimes, de 26-27 graus en poblacions com Palafrugell, mínimes de 27 graus amb aquest vent del nord que es manté avui rescalfat. Compte amb el risc d'incendi. En tenim un d'important a l'altre cantó del Pirineu, a Catalunya del Nord, i és molt alt ara mateix a l'Alt Empordà, també a les Terres de l'Ebre i altres punts de Catalunya. En aquests dos sectors, pel vent del nord, encara una mica de mestral al matí al sud del país, però anirà desapareixent. I de pluja no se n'espera avui, no se n'espera demà, no se n'espera cada setmana, i el que haurem d'esperar...
0: No veu res de pluja.
9: No es veu res. És que no es veu ni el típic ruixat de tarda a la Cerdanya o al Pallars.
0: Ni baixada...
9: A partir de dimecres, dijous, podria començar a baixar la temperatura, que no vol dir ni que es normalitzi, eh?
0: O sigui... Baixar 4 o 5 graus, o 3 o 4...
9: Sí, però clar, partint de molt amunt. Mirem mapes fins a segona quinzena de juliol i ja es veuen temperatures per sobre del que tocaria. Vull dir, anem amb aquesta dinàmica que escolta'm, doncs, paciència.
0: Pues paciència, efectiva, paciència. Amb aquesta calor estem molt pendents de l'incendi que crema, com deia la vela, a Catalunya del Nord, 9 ferits i ha desallotjat més de 3.000 persones de diversos càmpings.
3: Sí, crema la comarca del Rosselló, a Tiet per la Muntanya, ha calcinat un miler d'hectàrees d'una zona costanera a l'est de Perpinyà, entre Santa Maria de la Mar i Canet de Rosselló, i també ha arrasat uns 250 bungalows i un edifici d'aquí a una estona està previst que reincorporin els mitjans aeris.
0: Per cert, en política no ha aparegut encara Vito Quiles, però ara hem sabut que el president de l'Argentina, Javier Milei, li ha ofert asil polític.
3: Sí, en una entrevista que aquest agitador d'ultradreta concedit a la televisió argentina A24, ell mateix ha explicat, a Vito Quiles, que l'entorn de Javier Milei li ha ofert acudir a l'ambaixada argentina per evitar que el detinguin.
10: Que si necesito cualquier respaldo, que acuda a l'ambaixada i que intentaran protegerme dentro de la medida de lo posible. Mañana tenía pensado ir al juzgado, pero hoy, inexplicablemente, mi abogado, mi equipo legal ha ido al juzgado y el juez le ha manifestado que no acepta que comparezca voluntariamente y que lo que quieren, y esto está grabado, es meterme en el calabozo.
3: Ara, per cert, ja sabem que se'l vol detenir per haver difós a xarxes un fals rumor d'un funcionari del Ministeri d'Hisenda. Vito Quiles va assegurar que aquest home havia estat a la presó i que n'havia sortit gràcies a les pressions de Maria Jesús Montero i també va compartir falsament que era assessor de l'exministre.
0: Clar. És que aquí és, o sigui, és l'exemple perfecte de no saber què és veritat i què no és veritat i el xap-xap, no? Anar empastifant, aviam què és veritat, que no és a dir, si vas a declarar i li diu que, i el jutjat li diu no, si el que volem veure al calabós, dius, tio, però clar, tu has de creure o no t'has de creure.
3: Diu Vito Quiles que això està gravat pels seus advocats.
0: Sí, efectivament.
3: Per tant...
0: Per cert, que el cas Leire continua escalant i ara la directora de la Guàrdia Civil haurà de comparèixer a l'Audiència Nacional.
3: El jutge Santiago Pedraz ha confirmat que investiga Mercedes González i també la seva mà dreta, el tinent coronel Manuel Llamas. El magistrat sospita que tots dos van participar en la trama que boicotejava investigacions judicials que afectaven el PSOE i ara hauran de comparèixer a l'Audiència Nacional el proper 16 de juliol per explicar quina relació tenien amb Leire Díaz.
0: I, per altra banda, Hisenda s'ha personat a la causa contra Zapatero per les joies que tenia al despatx.
3: Sí, ho fa com a part perjudicada a través de l'advocacia de l'Estat. El govern espanyol treu ferro aquest moviment, assegura que és un pas tècnic i habitual quan es tracta d'un presumpte frau. En aquesta peça, el jutge investiga Zapatero per un delicte fiscal i de contraband. L'expresident va comparèixer a l'Audiència Nacional fa un parell de setmanes, però no va explicar l'origen de les joies, que estan valorades en 1.300.000 euros.
0: I, en canvi, la justícia ha arxivat la causa contra el cap de gabinet de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, per haver difós dades de dos periodistes.
3: Rodríguez va compartir amb un grup de periodistes afins al govern madrileny la imatge i el nom de dos redactors del País que investigaven el suposat frau a Hisenda de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. El jutge creu que no s'ha provat que la informació sortís d'una filtració policial. En aquell missatge, la mà dreta de la presidenta madrilenya, Mar, va acusar els periodistes d'assetjar els veïns d'Ayuso. El PSOE ha anunciat que recorrerà aquesta decisió.
0: I a tot això, Atenció a això, que això és terrible. La víctima d'aquella brutal i violació que va haver a Igualada la nit de la Castanyada de fa 5 anys, el 21, assegura que només ha rebut 80 euros dels més de 300.000 que li pertoquen d'indemnització.
3: Sí, van condemnar l'agressor a més de 35 anys de presó. Hi ha una sanció que no ha ingressat mai perquè es va declarar insolvent. Són uns diners que la noia necessita, per exemple, per poder anar al psicòleg. En una entrevista del periòdico, ella denuncia que sense aquests diners no s'ho pot permetre. Diu que no recorda absolutament res de l'agressió, però que necessita fer teràpia. Però, en tot cas, parla molt bé de com la van atendre a l'Hospital Sant Joan de Déu i com la va ajudar al seu institut per poder estudiar i fer la selectivitat. Aleshores tenia 16 anys i l'agressor 21. Després de violar-la, recordem-ho, la va intentar assassinar i va fugir donant-la per morta.
0: Sobre l'accident de l'autocar a Lleida, la hipòtesi que guanya més força ara és que la conductora va accelerar per error quan va intentar esquivar la branca d'un arbre.
3: Per confirmar-ho, la Guàrdia Urbana de Lleida està analitzant a quina velocitat anava el vehicle en el moment de l'accident i també les gravacions de les càmeres de videovigilància de la zona. Pel que fa als ferits, 9 continuen ingressats a l'hospital, 3 dels quals a l'UCI. D'aquests últims, 2 estan en estat crític i un es troba estable dins la gravetat. La conductora feia només 3 dies que treballava a l'empresa i va donar negatiu en alcohol i drogues.
0: I a Venezuela aquesta matinada, Delcy Rodríguez ha comparegut per primera vegada des que és presidenta i ha esbroncat 3 periodistes que han qüestionat la gestió del seu govern.
3: Sí, roda de premsa per explicar que ja hi ha gairebé 2.600 morts, però marcada sobretot per això que dèiem, per la nula autocrítica cap a la gestió del doble terratrèmol.
11: ¿Tú sabes quién ha rescatado gente con vida? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quién tiene puestos militares, hospitales militares de campaña establecidos? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el día 1. No es bueno ese tipo de generalizaciones porque ofendes a lo que de buena fe están ayudando y están trabajando.
3: Delcy Rodríguez diu que és mentida que hi hagi veneçolans que s'estiguin queixant de la gestió del govern.
0: I a Andalusia, el PP s'ha passat el gripau i finalment permetrà que Vox formi part del govern.
3: Sí, Juanma Moreno Bonilla torna a ser president, però Vox ha aconseguit colar la prioritat nacional al govern andalús i també esgarrapa una de les vicepresidències. El ja president de la Junta ha reconegut que la ultradreta ha estat la tercera força i que no ha tingut cap més remei que pactar.
12: Todos los grupos políticos del Parlamento de Andalucía tienen la máxima legitimidad, la legitimidad que emana de las urnas. Y el grupo político Vox es la tercera fuerza política de Andalucía, segunda fuerza política en la provincia de Almería. Dentro de esa diferencia, pues el acuerdo significa trabajar para llegar a puntos comunes, y es lo que hemos hecho.
3: El candidat de Vox, Manuel Gavira, serà vicepresident i assumirà 4 carpetes.
0: Anem a les estrenes musicals a les 6 i 18 minuts. 7 anys després tenim nou disc de la gran, la diva, Madonna.

Confessions 2, una mena de seqüela del disc que va estar el 2005. Hi ha diverses col·laboracions com aquesta amb Sabrina Carpenter o grans noms de l'electrònica, com aquesta cançó compartida amb Martin Garrix.

0: especial, perquè d'aquí un mes i mig Madonna farà 68 anys. I encara té la veu d'aquella nena que va enamorar el món fa 50 anys. I avui també ha estrenat, mira, parlant de clàssics, Deep Purple. Han publicat Splat, un disc conceptual sobre la fi de la humanitat. Per cert, que avui arrenca el Festival de Cap Roig. Podem connectar ara en Cap Roig perquè està Mònica Usart amb la seva germana a primera fila, però a primera fila enganxats als bafles, ja per sentir el concert de Bryan Adams inaugural de Cap Roig avui. Però és que, mentrestant, hi hauria altres que estaríem a primera fila d'un altre lloc si no haguessin de treballar, que és el que hi haurà el concert d'aquesta nit al Parc del Fòrum de Barcelona. Avui el gran Van Morrison actua a l'Auditori del Fòrum, al Festival de Jazz de Barcelona, que queden alguna entrada encara, i els M-Clan ompliran el poble espanyol de nostàlgia. Bueno, i anem cap als cinemes perquè avui arriba a la gran pantalla La Muerte de Robin Hood. Would you like to know a secret? Hugh Jackman, Bill Skarsgård, i mentrestant Carmen Machi, Rosy de Palma i Blanca Portillo protagonitzen Dia de Caza.
1: Durante miles de años, nosotras fuimos la presa.
2: Por este día tan estupendo que vamos a pasar. Salud.
0: Una comèdia, hi ha una tarda a casa que acaba com el Rosari de l'Aurora amb tres amigues. I també s'estrena aquesta pel·lícula que va venir a presentar el Jorge Sanz aquí al món a RAC1 abans d'ahir, que és Nueve Lunas.
3: Es que está enamorado.
4: No sé si estará enamorado, pero no tiene buena cara,
3: Ángel. No, no es de amorío.
0: És una comèdia molt tendra sobre un home trans que es queda embarassat. Són les 6. Alguna cosa més?
5: Bueno, que tenim un partit en marxa, un partit del Mundial, sí, l'últim del dia. Suïssa 2, Algèria 0. De moment, les guineus del desert perdent aquest partit contra els suïssos. Un encreuament important perquè qui guanyi d'aquí s'enfrontarà contra el vencedor del Colòmbia-Ghana, que és un partit que avui segur que veureu a 3:45 de la matinada. Saps? Sí,
0: ja està?
5: Sí, ja està.
0: Les guineus del desert.
5: Les guineus del desert, sí, sí, amb jugadors tan importants com Riyad Mahrez, Ait Nouri del Manchester City, Lucas Zidane, el porter del fill de Zinedine Zidane, però vaja, aquesta Suïssa...
0: Suïssa.
5: Amb bons jugadors, eh? En Bolo...
0: No sé què són, les xocolatines a l'aeroport o què
5: són? No, en principi no tenen un nom tan xulo com Algèria.
0: 6:21.
6: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: El diari. Què passa?
7: Que sóc tan afortunat de treballar amb
0: guineus. Sí,
8: realment. Ets el millor, home.
9: Aviam, aquest tall l'acabo d'editar i és molt llarg. He intentat deixar-lo el més curt possible.
0: Però...
9: No, és que és molt llarg, Jordi.
0: Ja.
9: L'he intentat editar i ja veuràs que després encara l'escurçarem més. Perquè ahir a la tarda, al Versió, vam parlar de la quarta temporada d'Anatomia D, amb la seva presentadora, la Mamen Mendizábal, i la seva directora, la Rosa Oluig. Però el Toni, clapés, no se'n sortia amb el nom de la presentadora.
10: Ens saludem a la directora i presentadora Manen... Manen Mendizábal.
11: Mamen!
10: Manen...
11: Manen!
10: És que m'ho han escrit malament.
11: Manen, manen. Escrit.
10: Sí, vull dir bé, no?
11: No!
10: Manen!
11: Manen! No, cantus malament!
10: Manen Mendizábal. Però si és que és...
11: Ma-men!
10: Manen Mendizábal.
11: No,
10: però és que ho ajunto amb la M següent. Manen Mendizábal.
11: No! Montserrat!
10: Ho deixarem amb Manen i ja està. Montserrat.
12: Manen Mendizábal, buenas tardes.
10: Ara sí.
11: Bona tarda.
10: I bueno, ara ja no m'atreveixo a dir...
8: Lleó.
10: No, el nom.
12: Mamen.
10: No.
11: Mamen.
10: Manen.
11: Jo...
10: No! Mamen.
13: Que en mi entorno cercano utilizan el apellido. Yeah. Mendy es mi nombre.
10: Bueno,
13: de
10: por ahora muy marcat, Manem.
13: Tiene tela, es un marinero, ¿eh? Tiene tela.
0: Hosti, tu, Toni.
9: Em sembla... Ens podem estalviar la final del diàleg d'aquesta setmana, ja.
0: Sí. Sí, mira que és fàcil dir Manen. Són les 6 i 23 minuts. I com dèiem, avui un dels grans, que deu alguna entrada, em sembla, encara al Parc del Fòrum, que és un escenari molt gran, però és que no me'n puc estar. Volia posar alguna cançó d'ahir que van cantar, volia posar la Sílvia Pérez Cruz. Truquen, eh? Hi ha algun problema o què? Truca algú que...
9: No, les guineus. No, sí. Les guineus.
0: Bueno, escolta'm, què deien? Avui va Morrison al Parc del Fòrum. Me'n recordo sempre que el gran Jordi Beltran un dia em va dir, posa't aquesta cançó i escull el gran crooner al costat de Van Morrison. Aviam qui té millor veu. I, sens dubte, guanya el Tigre de Belfast. Tira. És aquesta cançó entre... La cançó de Van Morrison que va compartir amb un duet amb Michael Bublé. I Michael Bublé, que té una veu extraordinària, aquí queda empetitida per la força d'aquest paio, que avui canta grans cançons, però no canta grans gaires grans èxits. Aquesta sí, aquesta sí. Aquesta sí que la canta, el set liste. El Real Gone.

0: 1.
1: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar. Amb Mapfre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
2: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
4: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
3: Per què?
5: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
6: Sort del RAC.
5: RAC, i som per ajudar.
7: En Xavi és el mestre forner dels Forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns. I ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Fer dels que fan. Banc Sabadell.
8: Avui, a dia, el tomàquet en branca per només 1,49 al quilo. De debò. Molt bé. Dia.
9: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
10: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
9: Desbloqueja el Titan que portes dins.
11: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
12: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
13: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
14: Verisure.
15: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
16: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
15: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
16: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
15: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
17: RAC1
15: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
18: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
19: el 12 de juny del 1946.
18: I el número de la sort, el...
19: 4.
18: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
20: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que aquesta matinada un nen de 15 anys ha mort en un tiroteig a Barcelona.
2: Ha passat a la Sagrera, l'assassí ha fugit i la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas. Segons La Vanguardia, ha estat un enfrontament entre bandes llatines.
0: També a Barcelona, 50.000 persones van aplegar-se entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família per viure la presentació del Tour de França.
1: L'acte va combinar ciclisme, cultura popular i música amb actuacions de Doctor Prats, Sílvia Pérez Cruz i diverses colles castelleres, entre d'altres. El Tour arrenca demà i avui al Mónaco en parlarem amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
0: En futbol, Espanya i Portugal s'enfrontaran als vuitens de final del Mundial després d'eliminar Àustria i Croàcia, respectivament.
1: L'equip espanyol va derrotar 3-0 els austríacs en un partit molt plàcid. En canvi, la victòria de Portugal 2-1 contra Croàcia ha estat molt més suada. L'equip croat ha arribat a empatar al minut 13 del temps afegit, però li han anul·lat per fora de joc. En marxa ara un Suïssa 2, Algèria 0.
0: Vito Quiles encara no ha aparegut i ara diu que el president de l'Argentina li ha ofert asil polític.
2: Segons ell, l'entorn de Javier Milei l'ha convidat a refugiar-se a l'ambaixada argentina. Quiles el busca la policia per difondre un rumor fals d'un funcionari d'Hisenda.
0: L'Audiència Nacional ha imputat la directora de la Guàrdia Civil i la seva mà dreta pel cas Leire Díez.
2: Acusen Mercedes González i el director adjunt de l'Institut Armat de participar en la trama que, presumptament, protegia el PSOE. Estan citats el 16 de juliol.
0: La víctima de la brutal violació d'Igualada a la Castanyada del 2021 denuncia que només ha rebut 80 euros d'indemnització.
2: Li pertoquen 300.000 euros, però el violador s'ha declarat insolvent. Assegura la noia que sense aquests diners no pot pagar-se ni el psicòleg. La jove ho ha dit al periòdic.
0: A Venezuela, Delcy Rodríguez ha esbroncat els periodistes que qüestionen la gestió del seu govern.
2: Primera roda de premsa des que és president, ha explicat que ja hi ha vora 2.600 morts, però cap autocrítica, i ha defensat la gestió de la catàstrofe.
0: I tot plegat en un divendres que és dia d'estrenes.
2: Amb música, nou disc de Madonna, que inclou temes amb Sabrina Carpenter, Fate i Martin Garrix, i novetats també de Deep Purple i Manuel Turizo. I als cinemes, avui arriba La Muerte de Robin Hood amb Hugh Jackman o Dia de Caza amb Carmen Machi.
0: Abel Caral, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui es manté la calor intensa i també la tramuntana a l'Empordà.
3: Sí, tramuntana rescalfada que fa que aquesta nit passada que hem tingut temperatures que no han baixat dels 26-27 graus en alguns sectors de l'Empordà. Nit, per tant, tòrrida, com el centre de Barcelona. Calor de ple estiu, màximes de 32 a 35, 36 graus a l'interior del país, puntualment una mica més a la plana de Lleida o la zona interior de la Vall de l'Ebre, amb tramuntana que es manté tot el dia i xafogor intensa a la costa. De precipitacions un dia més no se n'esperen enlloc.
0: Temperatures a aquesta hora en tenim?
3: Sí, i tant, mira, doncs a Barcelona entre 24 i 26 graus, depenent del barri, a Girona 19, a Lleida 18, a Tarragona 23, 18 a Manresa, 27 a Palafrugell, 18 a Balaguer, 19 a Falset, 15 a Olot i 14 a Bellver de Cerdanya.
0: Pel que fa al trànsit, aquesta hora un dia més torna a estar tallada l'AP7, en aquest cas a Mont-roig del Camp, cap a Tarragona, també per un accident que hi ha hagut fa pocs minuts. Pel que fa al transport públic, de moment cap incidència destacable. Passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, divendres 3 de juliol del 2026.

0: RAC1.
1: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
2: Ei, atura't un moment. Tens plans pel 3, 4 i 5 de juliol?
3: Si no en tens, ja els has trobat. Torna al Festival Internacional de Teatre al carrer de Viladecans.
2: Circ, teatre, dansa i propostes sorprenents repartides per tota la ciutat.
3: Tot gratuït i espectacles de gran format per tots els públics.
2: Consulta la programació a elcarrerviladecans.com. L'espectacle t'espera.
4: Després d'emocionar espectadors de més de 40 països, arriba al Teatre Condal l'aclamada trilogia de màscares de Colunca Teatro. De l'1 de juliol al 2 d'agost, dins del Festival Grec. Descobreix André i Dorin, Solitudes i Forever. Tres espectacles inoblidables premiats internacionalment. Una oportunitat única per descobrir el teatre que commou sense paraules. A partir de l'1 de juliol, al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
5: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
6: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
5: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
6: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
5: Informació a revés95.com.
7: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apollo.
8: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
7: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
8: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apollo.
7: Entrades a la venda a teatreapollo.com.
9: SM Install, la nova generació d'instal·ladors industrials. Instal·lacions segures i sostenibles per a indústries, empreses, comerços i oficines. Un servei innovador i immediat. Atenem les teves urgències perquè el teu negoci no s'aturi mai. Truca'ns al 93 714 1988 o informa't a sminstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
10: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia. El millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movi Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
11: Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
12: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
11: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
13: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
14: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet, al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
15: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
16: Actualitzada al minut.
17: Alertes d'última hora.
16: Tot el que sona a RAC 1.
17: Contingut exclusiu.
16: RAC més 1.
17: Fàcil.
16: Ràpid.
17: Còmode.
16: RAC1.cat.
17: RACU.CAT.
16: RAC1.cat.
18: El món a RAC 1.
19: 6:37, un nen de 15 anys ha mort aquesta matinada en un tiroteig al districte de Sant Andreu de Barcelona.

0: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig d'aquesta nit que ha acabat amb un adolescent mort al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera. Ha estat cap a les 11 de la nit, quan els veïns han sentit diversos trets i ràpidament han avisat la policia. Els agents s'han desplegat per la zona, han acordonat el parc i poc després han confirmat la mort d'aquest nen de 15 anys que ha rebut com a mínim l'impacte d'una bala. Una de les persones que viuen tot just al costat del Parc de la Pegaso ha baixat al carrer per veure què passava i ha atès la víctima, que en aquell moment encara era viva, tot i que li ha tapat la ferida per evitar que perdés sang i malgrat els intents també dels sanitaris que quan han arribat han estat una bona estona intentant guarir el noi, finalment no han pogut salvar-li la vida. Ho ha explicat aquest veí en declaracions a RAC1.
1: Hi havia un noi estirat al terra, més gent que estava cridant despavorida, i era un noi a qui li havien disparat a quemarropa, com es diu, i res, he intentat ajudar el noi, socórrer-lo, tapant la ferida fins que han vingut les patrulles dels Mossos i els sanitaris.
0: Aquest home ha confirmat que just després del crim, evidentment, la plaça s'ha omplert de policies i personal sanitari que han atès les persones que acompanyaven el nen, però que també han estat buscant proves durant tota la matinada.
1: Han vingut aquí policia científica, han vingut molts sanitaris, psicòlegs, per atendre la gent que estava alterada, entre elles un nen, i res més, no, fins que no s'ha aixecat el cos del noi, doncs no se n'han anat, i ara a aquestes hores encara segueixen buscant proves per al parc.
0: La policia ha trobat diversos casquets de bala en zones diferents, cosa que pot indicar que la víctima l'han disparat des de diversos punts i que segurament ho ha fet més d'una persona. De fet, alguns testimonis han vist com un grapat de persones encaputxades sortien corrents cap a la Meridiana després dels trets. Segons escriu avui la Maica Navarro a La Vanguardia, darrere del tiroteig hi ha un enfrontament entre bandes llatines. Fonts de la investigació han explicat al diari que un dels grups que en els últims mesos s'ha fet fort a la ciutat fa servir el Parc de la Pegaso com a lloc habitual, per exemple, per vendre droga. Ara la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació i, a banda de buscar proves a la plaça, també el que estan fent és revisar les imatges de les càmeres de seguretat per intentar trobar els responsables. Vint minuts i arribarem a les 7 del matí. Només unes hores abans d'aquest fet tan trist, també a Barcelona es va fer la presentació del Tour de França, que va aplegar 50.000 persones entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família.
2: M Automoción, concessionario Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: Va ser una festassa que va combinar ciclisme, cultura popular i música, Pedrol.
3: Sí, sense anar més lluny, dèiem, amb actuacions de, per exemple, Doctor Prats, que van interpretar el gran himne d'aquesta grande part que es diu Energia.
4: Energia, per recórrer carreteres infinites, perseguint horitzons.
3: Sílvia Pérez Cruz tampoc s'ho va voler perdre i abans de la presentació dels equips va interpretar Vestida de nit davant les 50.000 persones que hi havia als voltants de la Basílica de la Sagrada Família.
5: Blanca d'escuma, dolça com l'aire.
3: També va actuar l'artista barcelonina Lia Cali, a banda de diverses institucions culturals, com ara el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i també els Castellers de la Sagrada Família. I en l'àmbit esportiu, el ciclista, el gran protagonista, el més aclamat de tots, va ser el gran favorit per guanyar el seu cinquè tour, l'eslové Tadej Pogačar.
0: Ho va seguir des de la Sagrada Família l'Albert Ferran. Albert, bon dia.
6: Bon dia. Els aficionats van veure de ben a prop els ciclistes durant la desfilada de 900 metres entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família i van viure una cerimònia dinàmica i artística amb la Basílica de fons. El gran protagonista de la jornada va ser Tadej Pogačar, el ciclista més aclamat dels 184 que participaran al Tour. L'eslové estava encantat amb la rebuda barcelonina i amb l'ubicació de la presentació als peus de la Sagrada Família.
7: It's a for sure piece of art and
8: Sens dubte estem parlant d'una obra d'art. Estic molt feliç de tenir al davant aquest monument i aquesta gent. Ha estat una rebuda preciosa de Barcelona.
7: Here in Barcelona in general, so yeah.
6: El Tour arrenca demà a la tarda amb una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona.
0: El Tour arrencarà demà, ara ho sentíem, a la tarda amb una contrarrellotge per equips, amb l'inici al Fòrum i final a Montjuïc. De tot plegat en parlarem amb l'alcalde, amb Jaume Collboni, que serà al Món a RAC1 a partir de 9:15 del matí, ja en temps de tertúlia. I no deixem els esports, perquè el Mundial de Futbol ens ha deixat un partidàs pels vuitens de final. Espanya i Portugal s'enfrontaran dilluns a les 9 del vespre.
3: Sí, perquè aquesta matinada l'equip portuguès ha guanyat 2-1 Croàcia en un partit amb final trepidant. Gonçalo Ramos ha marcat el gol de la victòria de Portugal al minut 94, però és que el jugador del City, Guardiol, ha empatat per Croàcia al minut 13 del temps afegit. El que passa és que el VAR l'ha anul·lat per fora de joc en el que era l'últim partit de Luka Modric amb la selecció de Croàcia, el seu país. També ha marcat Cristiano Ronaldo, en aquest cas de penal, al minut 68. El futbolista portuguès i Lamine Yamal s'enfrontaran dilluns en un partidàs. Ahir Lamine no va poder marcar, però novament va ser el millor del seu equip, de la selecció espanyola, que va guanyar 3-0 a Àustria en un partit molt plàcid.
0: Enviat especial de RAC1 a Los Angeles, Damià López, bon dia.
9: Bon dia. Espanya es va classificar sense massa dificultats pels vuitens de final del Mundial en derrotar Àustria per 3-0. El joc dels de Luis de la Fuente va millorar i l'equip espanyol va dominar el partit de principi a final. Oyarzabal per partida doble i Pedro Porro van ser els autors dels gols espanyols. Lamine Yamal va jugar 85 minuts, molt participatiu i aconseguint desequilibrar en diverses ocasions. Se'l va veure amb espurna i amb bona progressió. Lamine es va endur l'MVP del partit. El crac blaugrana diu que només li va faltar el gol.
10: Te hemos visto muy incisivo, quizás te ha faltado el golito hoy.
11: Sí, seguro, una asistencia. Pero nada, pero muy contento. Al final, mientras ganemos y pasemos de ronda, és l'important.
9: Cubarsí, Olmo, Pedri i Lamine van ser titulars. Olmo va jugar 70 minuts, va ser substituït, mentre que Ferran Torres i Gavi van jugar al tram final. Espanya ja és a Dallas, on dilluns jugarà els vuitens de final contra Portugal.
0: I a l'altre costat del quadre tenim en directe l'últim partit del dia.
3: Sí, l'estan jugant Suïssa i Algèria i de moment a 5 minuts pel final Suïssa passaria a vuitens de final perquè va guanyant 2-0 amb un gol d'Embolo i un altre de Dan Endoye, el futbolista del Nottingham Forest. I avui es completen els setzens de final del Mundial amb 3 partits més, a les 8 de la tarda Egipte-Austràlia, a la mitjanit Argentina, l'Argentina de Leo Messi s'enfronta a Cap Verd i a 3:15 de la matinada Colòmbia-Ghana.
12: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
0: Ara són 6:45 del matí. A aquesta hora estem molt pendents de l'incendi que crema a la Catalunya del Nord. Ha deixat 9 ferits i ha obligat a desallotjar més de 3.000 persones de diversos càmpings. Crema a la comarca del Rosselló, atiat per la tramuntana, rescalfada, tal com deia l'Abel Caral, i ha calcinat un miler d'hectàrees d'una zona costanera a l'est de Perpinyà, entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló. També ha arrasat uns 250 bungalows i un edifici d'aquí a una estona. Aquest matí, a primera hora, està previst que reincorporin els mitjans aeris. Mentrestant, la policia espanyola continua buscant Vito Quiles per detenir-lo, però l'agitador ultra encara no ha aparegut. En les últimes hores, Quiles ha reaparegut per sorpresa, oferint una entrevista a un canal de televisió argentí i ha assegurat que el president de l'Argentina, Javier Milei, li ha ofert asil polític, Pol.
13: Sí, ho ha dit el canal A24, ha explicat que l'entorn de Javier Milei li ha ofert acudir a l'ambaixada argentina per evitar que el detinguin.
14: Que si necesito cualquier respaldo, que acuda a la embajada y que intentarán protegerme dentro de la medida de lo posible. Mañana tenía pensado ir al juzgado, pero hoy, inexplicablemente, mi abogado, mi equipo legal ha ido al juzgado y el juez le ha manifestado que no acepta que comparezca voluntariamente y que lo que quieren, y esto está grabado, es meterme en el calabozo.
13: Ara, per cert, ja sabem que se'l vol detenir per haver difós a les xarxes socials un rumor fals d'un funcionari del Ministeri d'Hisenda. Vito Quiles va assegurar que aquest home havia estat a la presó i n'havia sortit gràcies a les pressions de Maria Jesús Montero. Exministre també va compartir falsament que era exassessor de Montero.
0: Mentrestant, el cas Leire Díez continua escalant, ja esquitxa dos alts càrrecs de la Guàrdia Civil. El PP demana ara la dimissió de la cúpula del cos i també del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El motiu és que el jutge Santiago Pedraz ha confirmat que investiga la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la seva mà dreta, el tinent coronel Manuel Llamas. El magistrat sospita que tots dos van participar a la trama que boicotejava investigacions judicials que afectaven el PSOE. González i Llamas hauran de comparèixer a l'Audiència Nacional el proper 16 de juliol per explicar quina relació tenien amb Leire Díez. Anem cap a Madrid. Adrià de las Heras, bon dia.
15: Bon dia, Maquia. aquestes citacions, el PP diu que ja ha quedat clar que el Ministeri de l'Interior no estava al cas. Per això, Cuca Gamarra reclama la dimissió dels investigats i del ministre Fernando Grande Marlaska.
16: Des del Partido Popular exigimos la dimisión inmediata de ambos. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska, que conocía los contactos de la presunta organización criminal con su directora general de la Guardia Civil.
15: En canvi, des del govern espanyol, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hi treu ferro.
17: Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción. Lo que no puede ser, y lo vuelvo a denunciar, es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
15: El Ministeri de l'Interior fa pinya amb els investigats. L'entorn de Marlaska assegura que el ministre manté la confiança en la directora de la Guàrdia Civil i la seva mà dreta i assegura que continuaran al seu lloc de feina.
0: 6:48, la víctima de la brutal violació a Igualada la nit de la Castanyada del 2021 assegura que només ha rebut 80 euros dels més de 300.000 que li pertoquen com a indemnització. L'agressor li havia de pagar aquesta quantitat, a banda de la condemna a més de 35 anys de presó, però mai ha arribat a ingressar els diners perquè es va declarar insolvent. Són uns diners que la noia necessita, per exemple, per poder anar al psicòleg. En una entrevista al periòdico denuncia que sense aquesta indemnització no s'ho pot permetre.
13: A l'entrevista la jove també diu que necessita explicacions, tot i que és conscient que potser no les acabarà aconseguint mai perquè no recorda res de res de l'atac. En tot cas, però, parla molt bé de com la van atendre a l'Hospital Sant Joan de Déu i com la va ajudar també al seu institut per poder estudiar i fer la selectivitat. De fet, ara ja està estudiant a la universitat i treballa de caixera per pagar-se els estudis. L'agressió, recordem, va passar en un polígon industrial d'Igualada quan la noia tenia 16 anys. L'agressor, que en tenia 21, la va atacar per sorpresa, la va violar, la va intentar assassinar i va fugir donant-la per morta.
0: Mentrestant, a Lleida avança la investigació de l'accident d'autobús que dimecres va deixar una quarantena de ferits. Un cop descartat el consum de drogues i d'alcohol, la hipòtesi que guanya més força és que la conductora hauria accelerat per error esquivant la branca d'un arbre.
13: La policia ja està analitzant a quina velocitat anava el vehicle en el moment de l'accident i també les gravacions de les càmeres de videovigilància de la zona. Pel que fa als ferits, 9 continuen ingressats a l'hospital, 3 dels quals a l'UCI. D'aquests últims, que estan a l'UCI, 2 estan en estat crític i un es troba estable dins la gravetat.
0: 10 minuts i arribarem a les 7 del matí a Veneçuela. Aquesta matinada, Delcy Rodríguez ha comparegut per primer cop des que és presidenta i ha esbroncat 3 periodistes que han qüestionat la gestió del seu govern. La presidenta veneçolana ha explicat que ja hi ha gairebé 2.600 morts, però la compareixença ha estat marcada sobretot per la nul·la autocrítica cap a la gestió del doble terratrèmol i també ha carregat contra els reporters que li han traslladat les queixes de molts ciutadans per la lentitud en les tasques de rescat.
18: Estás hablando con tus afirmaciones de que la respuesta fue lenta. Yo te puedo invitar a que hagas un estudio comparativo como nosotros lo hicimos, pero nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron, inmediatamente se activaron. Tu apreciación tiene mucho que ver con las matrices que se elaboraron en laboratorio.
0: Delcy Rodríguez ha comparegut poques hores després del rescat d'extrem d'Hernán Gil, és el vigilant del pàrquing que ha estat sepultat durant més d'una setmana. Ahir a la tarda els bombers finalment ja el van aconseguir rescatar. Enviat especial de RACO a Veneçuela, Jordi Armenteres, bon dia.
19: Bon dia, Víctor. Hernán Gil és l'heroi, ell i els bombers. Clar, el rescat s'havia complicat molt i al final acaba sortint i fins i tot drets al rep d'aquesta manera.
20: Persona de 43 años que sobrevivió por más de una semana bajo los escombros de este edificio. Esto es un milagro lo que ustedes han.
19: I és que va acabar sortint de l'aparcament dempeus. Ambulància i camí de l'hospital, no en sabem pronòstic, però el primer metge que el va atendre el que explicava és que l'estat era prou òptim pel que havia passat aquesta setmana. Els bombers parlen d'èpic. El rescat ha acabat durant 91 hores.
0: 6:51, a Andalusia, el PP i Vox han acordat finalment formar govern plegats. No era en els plans de Juanma Moreno Bonilla, del PP, que torna a ser president, però que ha pogut, o que ha hagut, més ben dit, ha hagut d'empassar-se el gripau i governar al costat de l'ultradreta. Vox aconsegueix que l'acord es parli de prioritat nacional i també esgarrapa una de les vicepresidències.
13: El ja president de la Junta ha reconegut que l'ultradreta ha estat la tercera força i que no ha tingut més remei que pactar.
21: Todos los grupos políticos del Parlamento de Andalucía tienen la máxima legitimidad, la legitimidad que emana de las urnas. Y el grupo político Vox es la tercera fuerza política de Andalucía, segunda fuerza política en la provincia de Almería. Dentro de esa diferencia, pues el acuerdo significa trabajar para llegar a puntos comunes, y es lo que hemos hecho.
13: El candidat de Vox, Manuel Gavira, serà vicepresident i assumirà 4 carpetes.
0: Vuit minuts i les 7.
1: RAC 1.
2: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
22: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient. I evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
23: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
24: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
25: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
26: 150 anys movent-nos per tu.
27: Mmm, això és boníssim. D'on és?
28: És de Dia.
27: De debò?
28: Sí.
27: Molt bé.
28: Avui a Dia, els cons de gelat amb gust de nata de la marca Dia per només 1,49 al pack de 4. De debò. Molt bé. Dia.
29: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
30: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
31: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
30: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
31: Amb RAC 1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026. Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
32: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit, i els mosquits fugen disparats. Filbit, utilitzeu aquest producte de manera segura.

0: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
1: Sona bé.
0: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
1: Sona el nou Micra.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Forma't en disseny de moda, gràfic, interiors, producte, transport, màrqueting i comunicació a l'IED, Instituto Europeo di Design de Barcelona. Cursa un grau oficial en ensenyaments artístics de 4 anys en castellà o 100% en anglès. Accedeixi amb el teu títol de batxillerat i una prova específica d'accés organitzada per la Generalitat en dues convocatòries, juliol i setembre. Més informació a ied.es.
4: Digue-li com vulguis, pel fet de tenir la pantalla massa a prop, que te la poses a tocar del nas. El nas és el límit, eh? Doncs bé, si vols provar aquesta funció protectora, vés als ajustaments de l'iPhone i baixa fins a temps d'ús. Un cop hagis entrat a temps d'ús, veuràs que hi ha una opció que és distància de pantalla. Justament aquesta és la que has d'activar perquè l'iPhone t'avisi sempre que estiguis a una distància massa propera de la pantalla. La tieta i l'iPhone t'ho agrairan, que potser no l'has de fer servir mai, eh? Però no està de més saber-ho.
5: I a 2:30 per les 7, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest divendres.
6: Ojalá el documental Fora de lloc pudiera verse en los institutos y que padres con hijos e hijas en edad adolescente se sienten a verlo junto a ellos, porque dará pie a debates muy interesantes. Las estadísticas aseguran que 8 de cada 10 menores de edad ha sufrido violencia digital, y el documental, además de hablar con 4 víctimas supervivientes que lo sufrieron y que cuentan sus historias, se centra sobre todo en entender qué está pasando con las nuevas tecnologías y se pregunta si estamos preparados como sociedad para manejar la cara B. El director Marc Riera cuenta con testimonios de psicólogas y expertas en seguridad digital que revelan la tolerancia social y la incomprensión que sufren las víctimas, y que ofrecen herramientas muy útiles y diferentes iniciativas que pueden ayudar a prevenir el ciberacoso. Íntegramente rodado en català, puedes encontrar Fora de lloc en Filmin.
5: I el diàling. Joan Ferrer, bon dia.
7: Bon dia, Víctor Cullell. El programa Bon Dia i Bona Sort em sembla que no dormen gaire bé.
8: Redorta, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: I bona sort.
9: I bona sort. I bona sort. Bona sort.
8: Com estàs?
9: Bé.
8: Sí?
9: Seguro.
8: Molt bé, sí.
7: Al Via Lliure tenen problemes amb la sintonia del programa, com toca.
10: Ens hem anticipat una mica. Bon dia a tothom, són les 7.
11: Això a la portera a casa meva ho sap fer-ho.
10: Bon dia a tothom, són les 8.
12: Otra vez.
13: Parem.
7: L'Antoni Junyent. Devia estar content algú, tu.
5: Sí, però està bé per despertar els oients.
14: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
5: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

Vinga, va, Peu a Terra, que és divendres. Per fi és divendres, 3 de juliol del 2026, i de calor intensa per encarar la segona onada de calor de l'estiu, que començarà diumenge, i sembla que l'allargarem com a mínim fins dimecres, amb 40 graus en zones de l'interior del país. De moment avui rondarem els 35-36 a l'interior, i la xafogó serà marcada a la costa, tramuntant a l'Empordà, amb una mar força moguda al nord de la Costa Brava. Atenció a aquesta notícia d'aquesta nit passada. Un menor de 15 anys ha mort en un tiroteig mortal de matinada a Barcelona, el 7è d'aquest any a la capital catalana. La Vanguardia apunta que es tractaria d'una baralla entre bandes llatines que ha acabat a trets al parc de la Pegaso a la Sagrera. Amb aquest, Catalunya ja acumula 31 tirotejos els primers 6 mesos del 2026, que és tot un rècord. Tot i això, hi ha l'altra cara de la ciutat de Barcelona, la que va donar la benvinguda al Tour de França i al vespre amb la presentació dels equips que

0: va plegar més de 50.000 persones als peus de la Sagrada Família. Els més aclamats van ser el vigent campió Tadej Pogacar i el seu gran rival, el danès Jonas Vingegaard. Avui parlem de tot plegat amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ens visitarà a partir de 2:15 del matí en temps de tertúlia aquí al Món a RAC1, al costat de la Cris Puig, d'en Jordi Bosch, de l'Ernest Folk i de la Glòria Serra. Al Mundial de Futbol, Espanya se les veurà en Portugal. Als vuitens de final, la selecció espanyola s'hi va classificar ahir en un plàcid partit després de golejar Àustria per 3-0, i aquesta matinada els han seguit els portuguesos, que s'han imposat a Croàcia per 2-1. Fa tot just 10 minuts s'ha acabat un altre dels partits de setzers de final, Suïssa 2, Algèria 0. A Madrid, la policia no troba Vito Quiles. Un jutge ha ordenat detenir-lo per un cas d'assetjament a un funcionari d'Hisenda, però ja fa dos dies que se n'escapoleix. A les últimes hores, el propi Vito Quiles ha assegurat en una entrevista amb una televisió argentina que el govern de Javier Milei li ha ofert asil polític. El que també es complica és el cas de Leire Díez. Ara el jutge que investiga l'anomenada lampista de Ferraz ha imputat la directora de la Guàrdia Civil perquè sospita que va participar en la trava que torpedinava les investigacions judicials contra el PSOE. En successos, estem molt pendents del gran incendi que crema de manera descontrolada a Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord. De moment ha deixat 9 ferits, 2 càmpings cremats, 1.000 hectàrees calcinades i gairebé 2.000 desallotjats. Avui divendres, que ens hem quedat glaçats quan hem llegit que la víctima de la brutal violació d'Igualada, recordareu, la nit de la Castanyada de l'any 2021, fa 5 anys, només ha rebut 80 euros, 80, dels més de 300.000 d'indemnització que li corresponen. Ho denuncia ella mateixa a El Periódico. I a Venezuela, Delcy Rodríguez trenca el silenci amb la seva primera roda de premsa des que és presidenta. Ni una autocrítica, ans al contrari, ha esbroncat 3 periodistes que han criticat la gestió del seu govern després del doble terratrèmol. De seguida anem cap a Venezuela amb el Jordi Armenteres i a les 11 avui al Món RAC1, com sempre, la centrifugadora amb l'Edu de Batlle i el boi millor del que ha donat de si aquesta setmana al Món RAC1, i per rematar-ho, com sempre, la metatertúlia avui amb la Mònica Hernández i els cafres habituals, David Broch, Santi Jiménez, Marc Puga i amb el Joan Ferrer al diàling, com sempre, al migdia, i ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 7:03. Benvinguts al Món.
1: El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Abel Caral, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit a la matinada, Hernández?
3: Sí, un nou tiroteig mortal a Barcelona ha passat al parc de la Pegaso, a la Sagrera, i la víctima és un noi de 15 anys que hauria rebut 2 trets. Segons explica avui la Maica Navarro a La Vanguardia, diversos testimonis van trucar al 112 alertant que s'estava produint una baralla entre joves a la zona de les pistes de voleibol. Després es van sentir trets i, segons els mateixos testimonis, 4 joves haurien fugit del lloc dels fets. Un dels veïns ha baixat al carrer per atendre la víctima, tot i que no l'ha pogut salvar. Ho ha explicat a RAC1.
4: Hi havia un noi estirat al terra, més gent que estava cridant despavorida, i era un noi a qui li havien disparat a quemarropa, com es diu, i he intentat ajudar el noi, socórrer-lo, tapant la ferida, fins que han vingut les patrulles dels Mossos i els sanitaris.
3: Segons La Vanguardia, darrere d'aquest tiroteig hi hauria un enfrontament entre bandes llatines. De fet, la Maica Navarro detalla que la víctima és de nacionalitat colombiana i que hauria arribat a Espanya fa 7 mesos. Aquest és el 7è tiroteig mortal a Barcelona des del gener, i a Catalunya, atenció, n'hi ha hagut 31.
0: Això agra un dia per Barcelona que va ser magnífic, perquè només unes hores abans d'aquest fet tan tràgic es va fer la presentació del tour, que va plegar unes 50.000 persones entre el recinte modernista de Sant Pau i la Basílica de la Sagrada Família.
5: Sí, va ser una festassa que va combinar ciclisme, cultura popular i música, i van actuar, per exemple, Doctor Prats, que van interpretar el gran himne de la Grande Part, Energia.
6: Energia, per recórrer carreteres infinites, perseguir horitzons,
5: La cantant de Palafrugell, Sílvia Pérez Cruz, tampoc s'ho va voler perdre, i abans de la presentació dels equips va interpretar Vestida de nit davant les 50.000 persones que hi havia als voltants de la basílica.
7: Blanca d'escuma, dolça com l'aire.
5: També va actuar l'artista barcelonina Lia Kali, diverses institucions culturals, com ara el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i també els Castellers de la Sagrada Família. I en l'àmbit esportiu, el ciclista més aclamat de tots va ser el gran favorit per guanyar el seu cinquè Tour, l'esloveta de Pogacar. També van pujar a l'escenari el director del Tour de França, Christian Prudhomme, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que va treure pit de la capacitat de la capital catalana per aglutinar grans esdeveniments.
2: Esperem que ho gaudeixi tothom, perquè aquest és un esport molt democràtic i molt accessible per tothom. I, en definitiva, tornem a demostrar que quan Barcelona vol, Barcelona pot. Així que gaudiu molt del Tour.
5: El Tour arrenca demà a la tarda amb una contrarrellotge per equips de 20 quilòmetres pels carrers de Barcelona, amb inici al Fòrum i final a Montjuïc.
3: Aquesta paradinha, aquest riure de 20 quilòmetres...
0: Sí. S'estan fotent de tu.
3: Sí, sí, no, correcte.
5: Sembla que són 20 i no 200, ja. com vas dir tu un dia.
0: Per cert que hi ha esportistes que... Hi ha esportistes que tenen carisma. I Pogacar té molt carisma, el lladre. I després hi va passar una cosa molt curiosa, que si avui ho explicava l'alcalde, que és que van aparèixer tots els polítics en bicicleta, en bicing. Al costat de Indurain
5: i el Purito.
0: El Purito Rodríguez i el Melcio Mauri.
8: Doncs mira que el bicing, perdona, els que som usuaris del bicing sabem que la majoria de bicis del bicing són bastant perilloses. Espero que els arreglessin els frenos, que els canviessin els... No, és que és un escàndol, això del bicing. És perillós anar amb bicing per Barcelona. Bicis que no funcionen, bicis que no frenen, pneumàtics gastats. Vas a frenar perquè un cotxe apura, un semàfor se'l salta i acabes a 2 centímetres perquè no et frena, grinyola, els pedals que no... Vull dir...
0: Jaume Collboni, bon dia.
3: No, però d'aquí una estona sí.
0: Sí, direm el bicing,
8: que facin un bon manteniment del bicing.
0: Sí. El que passa és que sembla que és una empresa subcontractada, em sembla.
3: Sí.
0: Però en fi, és igual, una cosa és per la penja. Dit això, suposo que anem amb bicicletes bé, perquè van arribar tots molt
8: perdó,
0: bé.
8: Perdó.
3: Presentadors van anar amb bicing o com? Com hi van anar els presentadors a l'acte?
0: Jo hi vaig anar amb suant la gota grossa, perquè per arribar va ser una autèntica aventura.
3: Sí.
0: Sí, esclar. Avui en parlarem amb Jaume Collboni, serà el món a recompartir de 1:15 del matí al costat de la Cristina Puig, del Jordi Bosch, de la Glòria Serra i de l'Ernest Folk. I també parlarem del Mundial, que ens ha deixat un partidàs pels 8 anys de final. Espanya i Portugal s'enfrontaran dilluns a les 9 del vespre.
5: Sí, perquè aquesta matinada l'equip portuguès ha guanyat 2-1 Croàcia en un partit en final trepidant. Gonçalo Ramos ha marcat el gol de la victòria al minut 94, però el cas és que Josko Guardiol l'ha empatat per Croàcia al minut 13 del temps afegit. El que passa és que el VAR l'ha anul·lat per fora de joc. No s'ho podia creure Luka Modric, que amb 40 anys ha jugat l'últim partit amb la seva selecció. Cristiano Ronaldo ha marcat de penal al minut 68 i ara s'enfrontarà a Lamine Yamal en un partidàs de 8 anys de final. Ahir Lamine no va poder marcar, però novament va ser el millor de la selecció espanyola, que va guanyar 3-0 a Àustria en un partit molt plàcid. En acabar, li preguntaven a Lamine sobre un hipotètic partit contra Cristiano i ell contestava que li encantaria.
9: Me da igual, la verdad. Croacia-Portugal sería un honor jugar contra Cristiano, obviamente, pero pienso en ganar el partido y me da igual quien pase de los dos.
5: En l'altre costat del quadre, Suïssa acaba de guanyar 2-0 a Algèria i ara s'enfrontarà el guanyador del partit que aquesta matinada, 3:45, jugaran Colòmbia i Ghana. Abans, a les 8 de la tarda, Egipte-Austràlia i a la mitjanit, l'Argentina de Leo Messi s'enfrontarà a Cap Verd.
0: Mira que bé. Mitjanit, eh?
5: Sí.
0: Avui a 3:45 de la matinada.
5: Sí, sí, sí.
0: 8 de la tarda d'avui, Egipte-Austràlia, va, i a la mitjanit aquest sí, Argentina-Cap Verd, aquest sí, sí. Aquest sí. I atenció, Cap Verd, atenció. Més enllà del Mundial, ben amb el dades, segona onada de calor a la vista.
10: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Desastre, això no.
8: Sí, perquè fa 2 diumenges que van començar l'estiu i vam estrenar la primera aquell cap de setmana, de fet, aquell mateix diumenge vam estrenar la primera onada de calor i res, doncs ja hi tornem. De moment avui hi ha molta calor, vull dir 36, 37 graus a les zones més càlides del país, cap a Ponent, zona més interior de la Vall de l'Ebre, 38 puntualment. En general serà fàcil moure's en torn dels 33, 35 a l'interior. Baixa una mica la temperatura al litoral sud, encara amb una mica de mestral matinal residual a les comarques de Tarragona, i en general 28, 30 a la costa amb xafogó. Però hem d'estar pendents de cara a diumenge. Demà si no fa com avui, però a partir de diumenge pugem un graó, serà ja més fàcil acostar-se, arribar als 40 graus a l'interior, i això a partir de dilluns pot ser doncs, més freqüent en comarques interiors acostar-se, arribar als 41, i sense pluja avui, sense pluja demà, sense pluja diumenge i sense perspectives d'una baixada clara de les temperatures. Sí que a mitjans de la setmana que ve, ahir es va emetre aquest preavís del Meteocat, que parla de diumenge com a mínim fins dimecres, aquesta onada de calor. A mitjans de la setmana que ve afluixaran els termòmetres, però no és que ni es normalitzen. Continuarem parlant de temperatures altes per l'època i el que dèiem, de moment sembla que no ha de ploure. Hem tingut una matinada de tramuntana rescalfada amb mínimes de 26 i 27 graus a l'Empordà, una tramuntana que es manté, compta amb el risc d'incendi, tot el dia d'avui, moderada amb algun cop fort a l'Empordà.
10: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Bueno, amb aquesta calor estem molt pendents de l'incendi que crema a la Catalunya del Nord. Les flames han deixat ja 9 ferits, han obligat a desallotjar 3 càmpings i també el port de Canet de Rosselló.
3: Sí, de moment ja ha calcinat un miler d'hectàrees aquest incendi d'una zona costanera a l'est de Perpinyà i també ha arrasat uns 250 bungalows i un edifici del port. Com deies, les flames han deixat 9 persones ferides, entre elles alguns bombers. D'aquí una estona està previst que es reincorporin els mitjans aeris.
0: Em té fascinat aquesta història del ratón que te pilla el gato amb Pito Quiles, que encara no ha aparegut, però ara hem sabut que el president de l'Argentina, Javier Milei, li ha ofert asil polític.
3: Sí, de moment la policia encara el busca, però en una entrevista que l'agitador d'ultradreta ha concedit a la televisió argentina A24, ell mateix ha explicat que l'entorn de Javier Milei, del president argentí, li ha ofert anar a l'ambaixada argentina per evitar que el detinguin.
11: Que si necessito cualquier respaldo, que acuda a l'ambaixada i que intentaran protegerme dentro de la medida de lo posible. Y mañana tenía pensado ir al juzgado, pero hoy, inexplicablemente, mi abogado, mi equipo legal ha ido al juzgado y el juez le ha manifestado que no acepta que comparezca voluntariamente y que lo que quieren, y esto está grabado, es meterme en el calabozo.
3: Ara, per cert, ja sabem que se'l vol detenir per haver difós a xarxes un fals rumor d'un funcionari del Ministeri d'Hisenda.
0: Curiós, eh? I en tot això, el cas Leire continua escalant i ara la directora de la Guàrdia Civil haurà de comparèixer a l'Audiència Nacional.
3: Sí, el jutge Santiago Pedraz ha confirmat que investiga Mercedes González i també la seva madreta, el tinent coronel Manuel Llamas. Sospita que tots dos van participar en la trama que boicotejava investigacions judicials que esquitxaven el PSOE. Ara hauran de comparèixer a l'Audiència Nacional el 16 de juliol. Mentrestant, el ministre de l'Interior manté la confiança en tots dos.
0: I recordeu el cas d'aquella brutal violació a Igualada, la nit de la Castanyada de fa 5 anys? Doncs ara la víctima ha trencat el silenci per denunciar que només ha rebut 80 euros dels més de 300.000 que li pertoquen d'indemnització.
3: Ho ha explicat en una entrevista al Periódico. Recordem que l'agressor el van condemnar a més de 35 anys de presó i a una sanció que no ha ingressat perquè es va declarar insolvent. Són uns diners que la noia necessita, per exemple, per anar al psicòleg. Ara ella denuncia els fets al Periódico que, sense aquests diners, diu, no s'ho pot permetre. Diu que no recorda absolutament res de l'agressió, però que necessita fer teràpia. En tot cas, parlar molt bé de com la van atendre a l'Hospital Sant Joan de Déu i de com la va ajudar també el seu institut per poder estudiar i fer la selectivitat. Aleshores tenia 16 anys i l'agressor 21. Després de violar-la, la va intentar assassinar i va fugir donant-la per morta.
0: Sobre el cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares, la Vall d'Hebron demana al Departament de Salut que li retiri la multa.
3: Segons també el Periódico, el centre assegura que va protegir la criatura i explica que va activar el protocol antimaltractaments quan tocava, poques hores després que el nen ingressés a l'hospital. En canvi, segons la Generalitat, la Vall d'Hebron no va donar el crit d'alerta fins a 48 hores després. L'hospital diu que és mentida i assegura que el mateix dia que el nadó va arribar ja van llançar un primer avís trucant a Infància Respon.
0: I a Veneçuela, Delcy Rodríguez tira pilotes fora i es posa medalles per la gestió del seu govern després dels terratrèmols.
3: Sí, ha fet una roda de premsa aquesta matinada, la primera, de fet, des que és presidenta, per explicar que ja hi ha gairebé 2.600 morts, però marcada sobretot per la nul·la autocrítica cap a la gestió del doble terratrèmol.
12: ¿Tú sabes quién ha rescatado gente con vida? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quién tiene puestos militares, hospitales militares de campaña establecidos? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el día 1. No es bueno ese tipo de generalizaciones porque ofendes a lo que de buena fe están ayudando y están trabajando.
3: Tot plegat, ho deia Delcy Rodríguez com a resposta a un dels periodistes que participava en aquesta compareixença.
0: És una compareixença de premsa amb claca. És molt divertida. Sí, portem claca. Tot plegat ho va dir una roda de premsa que ha seguit allà mateix en una base militar l'enviat especial de RAC1 a Venezuela, en Jordi Armenteres. Bon dia.
13: Bon dia de nou, Jordi. Roda de premsa que ha començat amb 5 hores de retard, amb només 5 torns de pregunta, 3 a mitjans crítics i amb bronca de la presidenta dient que és fals, que la gent es queixi i que tot són mentides de l'oposició. Això ho deia des de l'interior d'una base militar, la Carlota, escortada per tot el seu govern i asseguda amb Jorge Rodríguez en una banda i el totpoderós Diosdado Cabello a l'altra, que era qui sobretot li propiciava els aplaudiments d'un acte de propaganda total d'un règim.
0: Gràcies, Jordi. Per ser-hi una xifra que ens ha tret de polleguera. Més de 285.000 mascotes van ser abandonades l'any passat a Espanya.
3: De fet, segons un estudi de la Fundació Affinity, només el 12% dels gossos i els gats que van ingressar en centres d'acollida van ser lliurats pels seus propietaris. És a dir, que la resta, uns 250.000, van arribar-hi 3 mesos després que els seus propietaris els abandonessin al carrer. Espanya és el país europeu amb la taxa d'abandonament d'animals més alta. El principal motiu d'aquest abandonament és el naixement de llorigades no desitjades.
0: Llorigades?
3: Llorigades? Diu així.
0: Sembla el nou disc de...
3: El desllorigador que no...
0: Sí.
3: En fi.
0: Hosti, llorigades no desitjades. Sí. Direm al meu estimat Joan Miquel Oliver, que podria ser el nou disc d'Antonio Font. Llorigades no desitjades. Pel que fa a les estrenes musicals d'avui divendres, 7 anys després tenim el nou disc de Madonna. Confessions 2, una mena de seqüela del disc que va estrenar el 2005. Hi ha diverses col·laboracions com aquesta amb Sabrina Carpenter o amb altres grans noms, com aquest del rei de l'electrònica Martin Garrix. El 15è àlbum d'estudi de la Madonna, que d'aquí un mes i mig farà 68 anys.
3: Que gran Madonna.
0: Però que està estupenda cantant, quina veu. Ah. I avui Deep Purple també, un altre clàssic. Que han publicat Esplat, un disc conceptual sobre la fi de la humanitat. Per cert, que avui parlant de música arrenca una nova edició del Festival de Cap Roig. So happy it hurts. Per cert, que qui vagi per allà i vagi per la primera fila o no sé on estarà, però jo crec que primera fila estarà, i es trobarà a Mònica Usart Adams.
8: Amb sa germana.
0: Amb sa germana, sí. La germana de Brian Adams també, perquè és que és bestial. Les germanes Usart allà donant-ho tot per veure Brian Adams. Mm. La Mònica Usart és una devota confessada de Brian Adams i gairebé va allà on estigui un pam de mapa, ella va cap allà. Però també no cal anar un pam de mapa, sinó aquí al costat, a veure Van Morrison aquesta nit a Catalunya. Van Morrison avui a l'Auditori del Fòrum, en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. Una delícia poder-lo tornar a veure. Hi haurà molt blues, tinc entès. Hi haurà també alguns dels seus grans èxits, com el Real Gone. Avui al Parc del Fòrum, encara que queda alguna poca entrada a la venda, però encara s'hi podrà veure Van Morrison aquesta nit a Barcelona. I els M-Clan, el poble espanyol. Mar del Bars Festival. I els cinemes, La Muerte de Robin Hood. Would you like to know a secret? Un compartiment de luxe, Mònica?
3: Sí. Hugh Jackman, per exemple, Bill Skarsgård o Judy Comer.
0: I què més tenim de cinema?
3: Doncs mira, Carmen Machi, Rosy de Palma i Blanca Portillo, que protagonitzen Dia de Caza.
0: Durante miles de años. I també estarem als cines una pel·lícula que va venir a presentar el propi Jorge Sanz aquí i que avui la crítica deixa bastant bé i que a més amb el Jorge Sanz el deixen meravellosament bé, que és Nueve Lunas.
14: Este está enamorado. No sé si estará enamorado, pero no tiene buena cara, Ángel. No,
0: és una comèdia molt dolça, molt tendra i molt recomanable sobre un home trans que es queda embarassat i la relació que té amb la seva família. Són les 7 i 20.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: I a aquesta hora...
15: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Anem a contar cotxes des del RAC, com cada matí, amb el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
16: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb força tranquil·litat, perquè de moment doncs no es registren incidències destacables i també podríem dir doncs que hi ha poques retencions habituals. Tot i així tenim algunes retencions, sobretot als accessos i voltants de Barcelona, de manera molt puntual. Retencions en tot el nus de la Trinitat, que també afecta la ronda de dalt, amb cues en sentit sud fins a Penitents. A la ronda litoral hi ha cues des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Llobregat també ja tenim certa lentitud cap a Barcelona per la A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Pel que fa al Vallès, de moment 3 quilòmetres de cues en ambdós sentits a la marxa a l'altura de Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
17: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
18: Kia. Movement that inspires.
0: I a les 7:21... Hola, Joan, què tal? Bon dia, Joan.
19: Hola, bon dia. Com que el Tour de França, que arrenca demà a Barcelona, ja s'ha presentat, recordem el seguiment que en van fer fa uns anys a Teledeporte. De fet, no van desconnectar el micro en cap moment.
20: Con menos de 100 kilómetros ya para el final de esta segunda... y una vuelta que llegará hasta el mes de noviembre. Bueno, pues ahí vemos, ¿eh? Cómo ha vuelto a recuperar.
19: Sí, sí que la ha vuelto a recuperar.
21: Ahí vemos.
19: Sí. Esperem que sí.
0: Carlos d'Andrés, que va fer una presentació de l'acte memorable. Un segon.
22: RAC 1.
23: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
24: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reiator. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
25: Troba el teu lloc amb Parklink.
26: Ei, i tu, cada quan rentes el cotxe?
27: Jo? Cada dia?
26: Llavors tu, més que un cotxe net, tens un cotxe clean.
27: Subscriu-te a Repsol Clean des de 4,95 euros al mes i renta el cotxe cada dia. Amb productes de primera qualitat amb més de 570 àrees de rentat. Repsol Clean, el millor rentat de Repsol.
28: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
29: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
30: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
31: I si aquest estiu comencés abans? Cambussa't a les nostres 13 piscines, relaxa't als 13 solàriums i descobreix tot el que t'espera per viure un estiu top. Apunta't ara al web dir.cat amb inscripció 0 euros i aconsegueix 2 mesos d'armariet i 1 mes de tovallola. Consulta condicions. L'estiu es viu al DIR.
32: Aquest estiu potser no pots triar si ets a les Maldives, al Carib o a Barcelona, però sí que pots triar el clima de casa teva.
33: A Servei Estació tens solucions per estar més fresc. Ventiladors de sostre, ventiladors de peu, climatitzadors, aires condicionats portàtils i equips espit.
32: I si vols, també t'ho instal·lem.
33: Refresca casa teva amb Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols. Obrim de dilluns a diumenge.
2: Busques mobiliari i complements per a la teva terrassa, jardí o piscina?
3: Vine a Balliu, la botiga on trobaràs tot el que necessites per gaudir dels espais exteriors.
2: Gandules, parasols, taules, cadires, sofàs d'exterior i molt més.
3: T'ho posem fàcil. Obrim de dilluns a dissabte sense pausa al migdia.
2: Si vols qualitat, disseny i els millors productes per a l'exterior, t'esperem a Balliu, a la carretera de Vidreres a Sant Feliu, sortida Llagostera, i a balliuexport.com.
3: Balliu Export. Tot per viure a l'exterior. Viu l'experiència del festival Les Nits Occident als jardins del Palau de Pedralbes.
2: Gaudeix d'artistes com Sting, Rafael, Il Bono, Zaz, Vanessa Martín, Les Migues, Judith Nederman i molts més.
3: Aconsegueix ja les teves entrades a lesnitsoccident.com. Aquest juny i juliol, viu nits inoblidables amb els millors artistes del moment.
4: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
1: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 3 minuts i 2 quarts.
1: Cada dia una idea.
0: La del Xavi Puig.
6: El meu avi anuncia que ja ha arribat a Calella.
7: El Bijas, que se celebra del 3 al 5 de juliol a Vilafranca del Penedès, t'ofereix aquest espai.
0: La proposta del Pep Prieto.
8: La mòmia és una d'aquelles figures mítiques que s'ha anat reinventant en cinema. La mòmia de Lee Cronin torna a les seves essències més terrorífiques. Una nena desapareix a Egipte i 8 anys després la troben viva dins un misteriós sarcòfag. Quan la tornen els seus pares, està gairebé catatònica i ho atribueixen al trauma. Però de mica en mica, la seva filla va donant mostres d'una terrible transformació. El director homenatge als clàssics, també d'altres sagues com l'Exorcista o la Profecia. El resultat és una immersió estremidora a les pors més domèstiques en què brillen els efectes visuals i la presència de l'actriu catalana Laia Costa. Trobareu La mòmia de Lee Cronin a HBO Max.
7: Vine al Bijas de Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla García o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Bijas a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a bijaspenedès.com.
0: Santi Balmes, bon dia.
9: Molt bon dia, Catalunya. Investigadors de Stanford han creat un vàter intel·ligent capaç d'identificar-te per l'anus com si fos una empremta dactilar i analitzar les teves deposicions per detectar malalties. El Santify d'avui és Every Breath You Take, dels Police.

0: Són 7:45 del matí, bon dia Catalunya i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Hem de saber Núria Taveressa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Que un nen de 15 anys ha mort aquesta matinada en un tiroteig al barri de la Sagrera de Barcelona. Els Mossos busquen l'assassí, que segons La Vanguardia forma part d'una banda llatina.
1: També a Barcelona 50.000 persones van aplegar-se al recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família per viure la presentació del Tour de França. L'acte va combinar ciclisme, cultura popular i música. En parlarem avui al Món a Rec amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. I en futbol, Espanya i Portugal s'enfrontaran als vuitens de final del Mundial després d'eliminar Àustria i Croàcia respectivament. Serà el primer partit que jugaran Lamine Yamal i Cristiano Ronaldo l'un contra l'altre.
3: Vito Quiles assegura que l'Argentina li ha ofert asil polític, la justícia el busca per difondre un rumor fals d'un funcionari d'Hisenda i ara Javier Milei li recomana que es refugiï a l'ambaixada argentina.
2: La víctima de la violació d'Igualada de la Castanyada del 2021 denuncia que només ha rebut 80 euros d'indemnització dels 300.000 que li pertoquen. El violador s'ha declarat insolvent i, tal com ha explicat la noia al periòdico, necessita els diners per viure.
3: Delcy Rodríguez ha convertit la seva primera roda de premsa des que és presidenta de Venezuela a esbroncar els periodistes que qüestionen la gestió del seu govern. També ha explicat que la xifra de morts ja s'enfila fins als 2.600.
2: I Madonna ha publicat nou disc. El primer després de 7 anys també ha estrenat àlbum Deep Purple. I això, quan avui comença el festival de Cap Roig amb Bryan Adams i Van Morrison, actua a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
0: I el temps.
4: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Abel Caral, bon dia.
5: Bon dia. Calor intensa avui i calor més intensa a partir de diumenge. Els propers dies, a partir de diumenge, a principis de la setmana que ve, la calor que agafa més protagonisme, podrem tenir la segona onada de calor de l'estiu. De moment, avui, fàcilment ens acostarem als 35 graus a l'interior del país, podrem arribar als 37-38 cap al Segrià, a la zona més interior de la Ribera d'Ebre, xafogó marcada a la costa i es manté una mica de mestral encara al matí al sud del país i la tramuntana tot el dia es manté moderada amb algun cop fort a l'Empordà, amb una mar bastant moguda al nord de la Costa Brava. Precaució amb el risc d'incendi perquè sobretot els dos extrems del país a causa d'aquest vent del nord és doncs el risc molt alt.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
7: Perfecte.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: I amb Naturgi, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Abel.
0: Perdona, Abel.
5: Què és entre... No, mai, ara.
0: Sí,
5: sí, sí, no, jo el costum. Entre bona i raonablement bona al conjunt del país, però a Montseny és regular per ozó, a Vilafranca del Penedès i al barri en Pamplona de Barcelona és regular per micropartícules i desfavorable també per micropartícules a Montcada i Reixac i a Manresa.
9: 11:20, seu central de l'equip Estalvi de Naturgi.
10: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
11: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
10: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
9: Un altre cas resolt per l'equip Estalvi.
12: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgi.
0: I el trànsit.
4: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
0: A comptar cotxes des del RAC, com cada matí allà hi tenim el Ferran Aràndiga, bon dia.
13: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres, de moment sense incidències destacables i també doncs ja parlem de retencions, tot i que en general de poca intensitat. Tenim algunes cues dels accessos de Barcelona, per exemple cap al nus de la Trinitat, també a la ronda de dalt en sentit sud, amb cues fins a Penitents. A la ronda litoral, el tram afectat es troba des del Fòrum fins a la Barceloneta també en direcció Llobregat. Precisament al Llobregat també tenim ja lentitud cap a Barcelona per la A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Al Vallès tenim 3 quilòmetres de cues en sentit sud des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès. També tenim en sentit nord, però, 1 quilòmetre de cues a Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
14: Busques un vehicle híbrid?
4: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
14: Més eficient, és menys consum.
4: Més potent és més cavalls.
14: Tot a Romauto.
4: Barcelona.
14: Molins de Rei.
4: Mataró.
14: Blanes.
4: I Santa Coloma de Farners.
14: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
4: RomautoNissan.com.
14: Romauto.
9: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: les 7:35 minuts, com sempre a aquesta hora obrim el diari del Món a RAC1. Com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Mercè Hagués, bon dia.
15: Bon dia.
0: Marit Nervós, bon dia.
16: Bon dia.
0: Martí Esteban, bon dia.
17: Bon dia.
0: Avui tots els diaris de casa nostra es tenyeixen de groc després de la cerimònia d'inauguració del Tour de França. La majoria de la premsa celebra que Barcelona torni a presentar-se com una capital mundial i que sigui capaç d'acollir esdeveniments d'aquestes dimensions.
18: Sí, d'entrada, si fullegeu els diaris, veureu que porten un anunci del Tour de França que demana respecte a tots els aficionats. I llegim: no, el Tour no és una cursa d'obstacles. Quan passen els corredors, la seguretat és responsabilitat de tots. L'anunci també recorda que la competició s'allargarà del 4 de juliol fins al dia 26.
16: Però avui també hi ha un tou d'articles sobre aquesta cerimònia inaugural. A La Vanguardia titulen: Barcelona reinventa el Tour. La ciutat recupera la màgia i torna a mostrar la seva singularitat. Al mateix diari, Maria Fernández Vidal escriu: des dels Jocs Olímpics del 92, Barcelona ha captivat amb la seva capacitat per organitzar grans esdeveniments i per enamorar esportistes i visitants. Això s'hi posa aigua al vi i afegeix: el creixement i la internacionalització no haurien d'anar mai en contra de la personalitat d'una ciutat. I s'acaba preguntant: de qui és la ciutat que acull el Grand Depart? I ella mateixa respon: ara és d'aquells que hi són de pas.
19: A la portada del periòdico hi diu: Barcelona, l'aparador mundial del Tour, assegurant que la competició parla català pel món des de la Sagrada Família.
18: I la cursa més important del planeta són el Joel Nicolau i l'Abel Balderston. Tots dos asseguren que han complert un somni.
0: Tura banda, en pàgina política avui els diaris celebren que 3 anys després Catalunya torni a tenir pressupostos. Tots afirmen que l'aprovació dels comptes assegura el futur del govern català i alguns ja miren a les pròximes eleccions.
16: Sí, La Vanguardia posa un semàfor verd al president de la Generalitat. En portada titula: Illa apunta la legislatura. I en pàgines interiors afirma que els pressupostos són un salconduit per acabar el mandat el 2028, una fita que cap president ha aconseguit des de José Montilla.
19: L'Ara exclama: Illa assegura l'estabilitat amb els seus primers pressupostos, i posa un semàfor verd a Alicia Romero. Creu que la consellera d'Economia pot celebrar aquest èxit, que ja és tota una anomalia. Recorda que en els últims 10 anys només s'han aprovat 5 comptes. I el diari també destaca que els nous pressupostos permetran un increment de la despesa del 23%.
18: A Crònica Global, David Expósito escriu: amb els pressupostos a la butxaca, Illa guanya llibertat per acabar la legislatura i per poder prendre decisions importants.
16: Al Nació, Bernat Sorroca diu: la majoria de la investidura es cohesiona i Illa guanya oxigen. Va un pas més enllà i analitza: els pressupostos consoliden els nous blocs de Catalunya. I es pregunta: i ara què?
19: I en aquesta línia, al Món.cat, Josep Maria Botang vaticina que, amb tota probabilitat, aquests seran els únics comptes de la legislatura, perquè l'any vinent hi ha eleccions municipals i espanyoles, i aquest escenari no és propici per uns nous pressupostos. Per això afirma: aquests donen el tret de sortida al nou cicle electoral que arrencarà després de les vacances d'estiu.
0: Són les 7:38 minuts. Hola, Polls, bon dia.
20: Bon dia, Jordi. Per fer aquest programa cal fer moltes coses, moltes, i per fer-les cal molta gent fent de tot. Un equip de redacció que es faci ressò de l'actualitat, un equip de producció que sempre faci possible l'impossible, uns tècnics que facin que tot soni com ha de sonar, perquè les coses passin, perquè les coses es facin, cal somiar, pensar, parlar, però al final sempre cal fer. En aquest programa i en qualsevol empresa. I això és el que també fa Banco Sabadell: fer. Fer perquè les empreses puguin continuar fent el que han de fer, ser dels qui fan.
0: Llarg, 21 minuts i les 8.
21: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
23: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
24: Bé, i què voleu fer aquests dies?
25: Anar a una piscina caribenya.
26: Dormir en un hotel del Far West.
27: Volar a lloms d'un drac.
24: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: El millor fitxatge per aquest partit és el 20% en totes les cerveses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Consulta'n les condicions a carrefour.es fins al 5 de juliol.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
15: Verisure. Ei, ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? Ets dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant Glòria a ple punt.

0: Dels de platja, passejar, d'amics, un altre pla més, i un altre, i un altre. Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
1: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
2: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
3: I el plàtan de Canàries 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
4: Si ja t'imagines en un altre continent, les vacances són a tocar. Selves, volcans, animals salvatges, temples i llocs que fa anys que tens a la llista. Atrapa-lo tens destinacions com Costa Rica o Tailàndia des de 1.119 euros per persona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
5: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
6: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
7: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
6: A més, té un 98% de carn.
7: És natural que es noti, oi?
6: Doncs sí, natural.
8: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
9: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
10: 18 minuts i les 8 del matí. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li penjarà aquest matí a l'ordinador?
11: Aquest matí, a totes les rates de gimnàs sí llegeixen l'article de Valentina Planes al Nacional. El titula, irònicament, El català del gimbrós, i critica que el seu gimnàs s'aparqui al català per dir-ho absolutament tot en anglès. Escriu: vaig descobrir que allò que tota la vida havia estat una gatzoneta ara era un squat, que la planxa era un plank, que les flexions podien ser push-ups, que les gambades eren lunge, que el pes mort era un deadlift, que no fèiem una sessió sinó un workout, que no teníem un entrenador sinó un coach, que no treballàvem l'abdomen sinó el core. I reivindica el meu gimnàs si parla català, si entrena en català, si agafen manuelles, si fan planxes i si fan cames.
10: La notícia que fa la volta al món.
12: Els mitjans d'arreu del món eleven l'últim disc de Madonna, que es titula Confessions 2. A la revista Deadline, per exemple, destaquen que és el millor, el que té millors crítiques dels que ha publicat en els últims 20 anys, i fins i tot s'atreveixen a vaticinar la seva tornada als Grammy.
13: El britànic The Times es pregunten: és l'àlbum més personal que ha tret? I asseguren que el disc va al cor de qui és ella realment.
11: El britànic The Guardian van en la mateixa línia, assegurant que és el seu àlbum més vital de les últimes dues dècades, i celebra que després d'anys intentant seguir tendències com el trap i el pop llatí, l'artista torna de nou al seu antic segell.
12: I la revista Variety recull el fil d'aquesta crítica i assegura que Madonna ha trobat un bon equilibri entre seguir les tendències massa de prop i rebutjar-les del tot. I ho remata: Madonna encara és aquí, regnant sobre la pista de ball com si no hagués passat ni un segon.
10: Marc Margarit, bon dia.
14: Bon dia.
10: Quina notícia falsa hem trobat avui divendres?
14: Que hi ha una recollida de firmes a Alemanya per excloure els jugadors africans o musulmans de la selecció. Algunes publicacions a xarxes socials ho asseguraven, citant una notícia del diari Deutsche Welle. La informació és falsa. No hi ha cap recollida de signatures per excloure africans o musulmans de la selecció, i el diari alemany ho ha desmentit.
10: Abel Caral, bon dia.
15: Bon dia.
10: Els astrònoms llancen un avís sobre el futur del cel nocturn.
15: Un estudi de l'Observatori Europeu Austral adverteix que, per preservar l'observació del cel nocturn, no haurien d'haver-hi més de 100.000 satèl·lits en òrbita baixa. Actualment n'hi ha uns 14.000, però els plans de diverses empreses preveuen desplegar-ne més d'un milió, la qual cosa podria perjudicar greument l'observació amb telescopis i dificultar la recerca astronòmica.
10: Enganxen un lladre per fugir en Uber.
13: Sí, és un home que va entrar en un banc al sud de Londres disfressat de guarda de seguretat i es va endur més de 100.000 euros fent creure a tothom que era l'encarregat de traslladar els diners entre sucursals bancàries. El pla semblava perfecte fins que va demanar un Uber i va fugir a Ghana durant 4 anys. Ara ha tornat a Anglaterra i l'han pogut detenir precisament gràcies al registre del vehicle. Informen diversos mitjans.
10: Quina serà l'última mesura popular de Keir Starmer?
11: Permetre que els pubs del Regne Unit obrin fins a les 5 de la matinada. Serà només per una nit, la de diumenge a dilluns, així els aficionats al futbol podran seguir el partit de vuitens de final del Mundial entre Anglaterra i Mèxic, que es disputarà a la 1 de la matinada, hora britànica, en informe d'Independent.
10: I quina altra iniciativa farà contents els aficionats al Mundial de Futbol?
12: La d'un bar mexicà que regala una beguda als perdedors. De fet, el local es diu Losers Café i el tracte és que els aficionats de les seleccions que queden eliminades poden anar a demanar la seva beguda l'endemà del desastre. Ho explica La Vanguardia.
10: I la justícia europea confirma una multa milionària a Google.
16: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
17: El Tribunal de Luxemburg ha confirmat que la tecnològica haurà de pagar 4.100 milions d'euros per imposar el seu monopoli i tanca així un cas que fa més de 10 anys que s'arrossega. La justícia considera que Google va imposar restriccions il·legals als fabricants de dispositius Android per afavorir el seu navegador, el Google Chrome.
18: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
19: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
20: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
10: A les xarxes.
21: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
10: Amb el Guillem Terrés, bon dia.
22: Bon dia. La creadora de contingut, Iona Downs, ha publicat un vídeo explicant que li han estafat 730 euros. Explica que ell era a Àustria amb la seva parella i que just després d'acomiadar-se a l'aeroport, mentre parlaven per WhatsApp, ell li va escriure dient que tenia un problema amb el banc, que no podia fer una transferència i li demanava si li podia avançar 730 euros.
23: Y me dice, yo no tengo prisa, tal, porfa, pásale en plan como una transferencia inmediata. Y digo, bueno, pues será algo urgente suyo, tal, no sé, pues lo paso. Pero claro, esto era en nuestro chat. 30 segundos antes habíamos estado hablando nosotros de nuestras cosas.
22: Uns minuts després de fer la transferència, la seva parella li va escriure des del mòbil de la feina per dir-li que no li funcionava el WhatsApp. I va ser aleshores quan va entendre que algú havia suplantat el número i l'havien estafat. Més enllà dels diners, crec que fa bé d'explicar-ho perquè probablement evitarà que algú altre caigui a la mateixa trampa.
21: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
10: Anem als esports, Albert Pedrol, bon dia.
15: Bon dia.
24: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
10: Mariano Rajoy barreja peres amb pomes en la seva particular anàlisi de la victòria de la selecció espanyola contra Àustria. Combina esport i política i apunta al PSOE.
13: Sí, sense banyar tom de res, l'expresident espanyol titula "Continuaré dient la veritat" en el seu bitllet d'opinió a El Debate i afegeix "Hem triomfat, podem estar tranquils perquè amb aquesta victòria s'ha vist que a Espanya encara es produeixen episodis normals, però després etziba, tot i que això no compensa ni de lluny el que estem vivint al nostre país a causa del que vostès tenen al cap", i segueix: "Mai hauria pensat que podria arribar a experimentar segons quines situacions, però em vaig equivocar. Però això és una altra història. Ara no toca".
10: Per la seva banda, la resta de mitjans es freguen les mans amb el retorn del millor Lamine Yamal.
13: El diari es titula "Una Espanya de cine" i Héctor Martínez escriu que l'equip espanyol brilla a Hollywood i afegeix que Lamine Yamal està recuperant la seva millor versió. El diari Marca, Alfredo Relaño, escriu que el millor del partit va ser que els convalescents, com Lamine Yamal, van donar senyals de millora. En el cas de Lamine, amb una actuació a l'altura de la seva categoria. Santi Noll escriu a Mundo Deportivo que l'equip de Luis de la Fuente va abordar el seu millor partit quan va arribar l'hora de la veritat i conclou: "Barça, la clàusula de Mikel Oyarzabal és de 75 milions. Mikel Oyarzabal, que hi va marcar 2 gols. A la portada de La Vanguardia llegim "La millor Espanya ja és a 8 anys", i Joan Baells conclou al diari Sport que Lamine Yamal va impulsar una selecció espanyola que torna a il·lusionar.
24: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
25: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
10: Carles Fernández, bon dia.
26: Bon dia. Un grup de corredors britànics ha batut un rècord en una mitja marató, però no el de rapidesa, sinó el de ser els més ràpids en completar-la vestits d'eruga. Els 10 corredors anaven units amb un tub que simulava el cos de l'eruga i el corredor de davant duia la cara de l'animal estampada a la samarreta. En total, feien més de 18 metres de llarg. Tot i les complicacions per coordinar-se, van aconseguir completar-la en 2 hores 8 minuts i 51 segons. Ara el grup de corredors frisa per ser acceptats al llibre rècord de les Guinness.
10: I on ja Salmó aquest matí?
26: A Page Six, on asseguren que Taylor Swift s'ha casat en secret. La boda oficial de la cantant amb Travis Kelce ha de ser avui i està previst que se celebri al Madison Square Garden de Nova York. El famós estadi s'ha escollit perquè permet assegurar la celebració de l'enllaç amb total privacitat i secretisme. Ara bé, segons Page Six, la parella ja s'hauria donat el cibull en una cerimònia privada molt íntima a Tennessee.
10: I avui que Sant Eliodor és l'aniversari de...
26: L'escriptora Lolita Bosch, La ràbia, La família del meu pare, que fa 56 anys, l'actor i productor Tom Cruise, Missió impossible, Top Gun, 64 anys, i l'actor Pep Monner, El cor de la ciutat, A mar en tiempos revueltos, fa 73 anys.
0: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament i quedar atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
1: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: I amb quina contraportada tanquem el repàs als diaris del món a RAC1 d'avui divendres, Marc?
2: La de La Vanguardia, que entrevista Bruqués Mitjans, la secretària de la Junta de Tributs del Tribunal Econòmic Administratiu. Aquesta gabanenca, que s'acaba d'estrenar com a novel·lista, comenta la recaptació d'impostos i la imatge que en tenim. Mitjans lamenta que el frau i la fiscalitat perjudiquin els assalariats, les pimes i l'emprenedoria, i aposta per explicar millor en què es gasten els nostres tributs, i apunta: la corrupció és tan sistemàtica que desincentiva pagar impostos.
3: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
4: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
10: 8 i les 8.
7: Mama, he perdut el telèfon. Aquest és el meu nou número. Necessito diners urgentment. Qualsevol mare o pare podria rebre aquest missatge i creure que es tracta d'una urgència real. Però el més probable és que sigui un ciberdelinqüent suplantant la identitat del nostre fill o filla. Virgínia Fuster, responsable de Cultura de Ciberseguretat a CaixaBank. Aquest és un tipus d'estafa cada vegada més comú, oi?
27: Si apel·len a emocions fortes, saben que no et pararàs a pensar i això és com el punt feble, no?, de les persones, i ells saben perfectament quins són els nostres punts febles i per on ens han d'atacar.
7: És a dir, van passant els dies i utilitzen les emocions, la proximitat i la urgència per demanar diners amb excuses personals o situacions d'emergència. Com a experts en ciberseguretat, què recomaneu fer des de CaixaBank quan detectem que ens estan estafant?
27: Doncs mira, el primer que hem de fer és tindre una petita senyal d'alarma i dir: això que m'estan demanant és correcte o no? I després, si el que ens estan demanant ens escama, tallem la comunicació i validem la veracitat de l'operació amb la persona que ens digui que ens està trucant.
7: Recordarem aquests consells i també com d'important és verificar sempre la informació per altres canals abans d'actuar o compartir dades personals o bancàries.
28: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
29: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
30: Sona bé.
29: 4,3 litres de consum al 100.
30: Sona Qashqai e-Power.
29: I el 0% TAE.
30: Sona que estreno un Nissan.
29: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
31: Si el de delante sale de la rotonda, quieres que te avise, claro. Y si pagaste de más por tu coche, pues también. Si compraste tu coche entre 2006 y 2013, en cartel.es comprobamos si eres uno de los afectados por el cartel de coches y te ayudamos a reclamar, revisar, responder y resolver en cartel.es.
32: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
33: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
34: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
6: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
8: La gent està amb ganes de mar, relax.
6: Segueixen les costes rebaixes?
8: Sí, però cal afanyar-se.
6: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
9: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
11: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Sé dels que fan. Banc Sabadell.

0: Ford Covesa.
1: I ho fem amb les millors ofertes Ford de l'any a promoscovesa.com.
0: Ford Puma Híbrid per només 17.995 euros.
1: I molt més pel 50è aniversari Ford Covesa.
0: Etiquetes Eco i Zero i el millor finançament a...
1: Covesa Badalona, Mataró, Mollet i Sabadell.
0: Covesa Girona, Blanes, Terrassa i Martorell.
1: Si vols un Ford, promoscovesa.com.
2: Hora de renovar la roba de la teva llar? No et pots perdre les rebaixes de la Mallorquina. Descomptes de fins un 40% en llençols, tovalloles, coixins, cortines... No ho dubtis, si vols una llar plena d'estil i a uns preus increïbles, gaudeix de les rebaixes de la Mallorquina fins a un 40% de descompte. T'esperem a les nostres botigues de Plaça Universitat i de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
3: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
4: 3 minuts i les 8.
5: A Ametller Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
4: Que ens porta l'Isabel Vinaixa.
6: Una colla, un grup, una banda d'amics que fa 4 dies ens deien: Carolina, trátame bien, no te ríes de mí, no me arranques la piel, Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer. Doncs bon profit, perquè avui M-Clan celebren els seus 30 anys de música, carretera i manta al poble espanyol. Una nit per recordar el seu gran èxit.

0: Avui estem amb l'Ona Dell, tècnica agrícola d'Ametller Origen. Ona, si et dic sabor d'estiu, què em respons?
1: Albercoc, sens dubte. Tenim més de 109 hectàrees de camps propis. Nosaltres sempre busquem la màxima dolçor i nutrients. Per això els deixem madurar l'arbre. I d'allà, directament a les safates que trobes a les botigues.
2: Ametller Origen. El gust és nostre. RAC 1.
3: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè en Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

Hi ha dies que una ciutat sembla que ha viscut dues vides a la vegada. D'una banda, la Barcelona, que hi va enamorar el món un dia més, la del Tour de França, la dels ciclistes travessant l'Avinguda Gaudí entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, la de la Sílvia Pérez Cruz cantant en català, els castellers, els ballarins, l'orquestra, l'Ia Cali, els Doctor Prats, la ciutat capaç d'organitzar un impecable espectacle que milions de persones van seguir des de tots els continents per televisió mentre els ciclistes s'anaven presentant. Una Barcelona que continua demostrant que quan es tracta d'obrir les portes al món hi ha poques ciutats que ho facin millor. Però gairebé a la mateixa hora, al mateix temps, hi havia l'altra Barcelona, la d'un noi de 15 anys mort en un tiroteig al barri de la Mina. I costa molt assumir que aquestes dues fotografies siguin de la mateixa ciutat i del mateix dia. Perquè mentre uns descobrien una Barcelona extraordinària a través de les càmeres del Tour, uns altres començaven a acomiadar un adolescent. 15 anys, l'edat en què s'hauria d'estar pensant en les vacances d'estiu, en els amics, en el primer amor o en el pròxim partit de futbol. No amb bales, no amb ganivets. No es tracta de contraposar una notícia amb l'altra, ni de dir que una tapa l'altra. Les dues existeixen, les dues fotografies són reals, però sí que ens obliguen a recordar que l'èxit d'una ciutat no es pot mesurar només per la seva capacitat organitzativa en grans esdeveniments. També s'ha de mesurar per la capacitat de protegir els seus barris, els seus carrers i, sobretot, la seva gent i els seus joves. Barcelona és prou gran per acollir el Tour de França

0: continua sent una de les capitals més admirades del món. Però també hauria de ser prou forta per impedir que un nano de 15 anys mori enmig d'un tiroteig entre bandes. Les dues Barcelones van conviure ahir. Una ens feia sentir orgullosos, l'altra ens trencava el cor. El repte és que algun dia només en quedi una. Són les 8 i 2 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, la Pelota, que és divendres 3 de juliol del 2026.
2: Un divendres marcat de nou per la calor intensa, amb temperatures que al migdia, primeres hores de la tarda, fàcilment rondaran els 34-35 graus a l'interior del país. Xafogó marcada a la costa, de precipitacions no se n'esperen. El que sí que encara tindrem és tramuntana a l'Empordà, sobretot amb alguns cops forts. Compte amb el risc d'incendi aquí i també a les Terres de l'Ebre, perquè és molt alt.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que a hores d'ara tenim activa una avaria a la AP7 a l'altura del Papiol, que en sentit nord doncs obliga a tallar un carril de circulació i provoca en sentit Girona doncs ja 3 quilòmetres de retencions.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Comentàvem ara el davantal, Barcelona es torna a llevar avui commocionada per un tiroteig mortal. És el setè d'aquest 2026 a la capital del país que s'ha convertit en el camp de batalla de tota mena de bandes criminals. L'últim ha tingut lloc poc abans de la mitjanit al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu de Barcelona, no pas a la mina com comentàvem, el davantal. Però el que més sorprèn de l'intercanvi de trets és l'edat de la víctima, un adolescent de només 15 anys. El jove tenia nacionalitat colombiana, havia arribat a Catalunya, feia tot just 7 mesos, el desembre passat. La Maica Navarro publica avui a La Vanguardia alguns detalls molt reveladors per entendre el que ha passat. La hipòtesi central en què treballen els Mossos d'Esquadra és que som davant d'una baralla entre bandes llatines. Al darrere hi podria haver els dos grups que es disputen l'hegemonia de la ciutat, els Trinitarios i Barrio 18. Ja fa temps que s'enfronten pel control del Parc de la Pegaso a tocar de l'Hipercor de l'Avinguda Meridiana. Aquesta nit, a les 11 tocades, els veïns dels blocs del voltant han trucat al 112 perquè han sentit trets. Just després han vist com un jove que hi ha desplomat a terra i com almenys mitja dotzena de menors més fugien encaputxats en direcció a la Meridiana. RAC1 ha pogut parlar amb alguns dels testimonis i tots coincideixen que no s'ha tractat d'una baralla que ha anat pujant de to, sinó d'un encanonament a sang freda. Un dels que ha presenciat el crim és un veí que viu just al costat del parc de la Pegaso. Com que els tiradors havien marxat cames, ajudeu-me, ha decidit baixar al carrer per atendre la víctima que estava estesa a terra. De seguida ha comprovat que tenia dues ferides de bala que sagnaven profusament i li ha tapat com han pogut fins que han arribat primer els Mossos i després els metges del SEM, que han intentat salvar la vida del nano durant una bona estona. Finalment, mitja hora després, només han pogut certificar la mort d'aquest adolescent. El veí ho relatava poc després als micròfons de RAC1.
4: Hi havia un noi estirat al terra, més gent que estava cridant despavorida, i era un noi a qui li havien disparat a quemarropa, com es diu, i he intentat ajudar el noi, socórrer-lo, tapant la ferida fins que han vingut les patrulles dels Mossos i els sanitaris.
0: Ell també ha vist com la plaça s'omplia ràpidament d'agents de la policia científica. Han dedicat hores a pentinar la zona per trobar proves que els ajudin a resoldre el crim.
4: Han vingut aquí policia científica, han vingut molts sanitaris, psicòlegs, per atendre la gent que estava alterada, entre elles un nen, i res més, no, fins que no s'ha aixecat el cos del noi, doncs no se n'han anat, i ara a aquestes hores encara segueixen buscant proves per al parc.
0: Els Mossos han localitzat diverses beines de bala escampades pel parc, les han trobat en zones diferents i, per tant, sospiten que hauria obert foc més d'un tirador. Ho avançava RAC1, el veí que ho ha vist tot.
4: Han trobat un casquet, després han trobat, crec que em sembla, dos o tres mecos.
0: A la divisió d'investigació criminal dels Mossos ha fet càrrec del cas i revisa les imatges de les càmeres de seguretat per intentar identificar els tiradors. Amb la commoció encara al cos, el mateix veí denunciava als micròfons de RAC1 que la seguretat al barri s'ha deteriorat dràsticament els últims mesos. Es queixa que les bandes llatines s'han fet els amos i senyors de la zona i confessa que els veïns cada vegada tenen més por quan surten al carrer.
4: Al barri n'hi ha molts problemes, n'hi ha molta inseguretat, no només amb les bandes que hi ha per al barri ara proliferar,

0: i el que vull és que se sàpiga bé, que no se sàpiga en petit comitè, perquè no podem seguir així ni aquí al barri ni a la ciutat de Barcelona.
1: A la policia la feina se li acumula, perquè fa tot just 3 setmanes de l'últim intercanvi de trets mortal a Barcelona, recordareu el del carrer Balmes, del sicari que va executar un home a plena llum del dia. No s'ha sabut res més des de llavors. El cas d'aquesta nit confirma una tendència que ja ve de lluny. Les bandes cada vegada recorren més a les armes per resoldre les seves diferències. De fet, en els primers mesos del 2026, al país, Catalunya, ja ha registrat 31 tirotejos, la immensa majoria relacionats amb el crim organitzat. De tot plegat, escoltem el comentari que signa la periodista de successos del diari El País i col·laboradora del Món a RAC1, Rebeca Carranco.
2: Quan de cop et despertes per un xaval de 15 anys mor a trets a Barcelona, és gairebé impossible no sentir que has tornat al passat. Al passat de fa una dècada, quan les bandes llatines es mataven per Barcelona a la seva àrea metropolitana i els periodistes estàvem en alerta constant per aquesta situació. És cert que la policia no sap encara la història darrere d'aquest crim a Barcelona i que ara mateix el que més preocupa és trobar el pistoler. Però darrere de les pors per les pistoles, el crim organitzat, les bandes llatines i les fórmules que es puguin trobar per solucionar aquesta situació, darrere de tot això hi ha un mort. En aquest cas, un noi de 15 anys que amb una mica de sort no havia viscut ni el 20% de la seva vida. Els Mossos tenen ara l'obligació de trobar l'autor i saber contenir, si és el cas, una escalada violenta. Però tots plegats també ens hem de preguntar què ens està passant. Per què tenim joves matant-se amb armes de foc? Quina mena de societat estem construint que en lloc de caminar cap a un futur millor, camina cap a un passat que semblava superat?
1: Encara a Barcelona, atenció, que surrealista que us pot avançar RAC1. La Guàrdia Urbana ha multat un grup de 10 persones que s'acomiadaven al carrer després d'un concert. Cadascun d'ells s'ha emportat una sanció de 300 euros, però el pitjor ja no és el què, sinó el com. Els afectats han denunciat a RAC1 que els agents de la Guàrdia Urbana els van tractar amb menyspreu i condescendència. De fet, es van riure d'ells per parlar amb accent de Lleida. Però anem a pams. L'incident va tenir lloc a finals del mes de febrer. A quarts de 12 de la nit, un grup d'amics sortia d'un concert a la sala Paral·lel 62, l'antiga sala Bars. Quan ja s'acomiadaven, van veure que 4 agents de la Urbana de Barcelona, vestits de paisà, se'ls acostaven. És llavors quan va començar tot. Ho relata un dels amics que van acabar multats, l'Albert Terrats.
3: Van vindre 4 policies municipals de paisà dient-nos doncs, que estàvem fent una cosa il·legal, no? Que havia sortit una llei feia 15 dies, dient que més de 10 persones era un delicte. I nosaltres em diuen, bueno, però és que no estem fent res mal fet, vull dir, ni ens estem reunint, ens estem despedint. I llavors, de sobte, van vindre com 2 patrulles més, amb furgonetes, i clar, ens vam tindre allí, doncs, 2 hores.
1: Tot i que el carrer era ple de gent, com acostuma a passar aquella hora al Paral·lel de Barcelona, els agents els van acusar d'incomplir la normativa municipal perquè eren un grup de més de 9 persones, perdó, reunits al mig del carrer. Ells van insistir que només s'acomiadaven després d'haver vist junts un concert. Però la Guàrdia Urbana no només no s'escoltava les seves raons, sinó que se n'enfotia i fins i tot qüestionava a qui votaven.
3: Es van posar amb el nostre accent de Lleida. Bueno, una sèrie de coses, doncs, l'explicació per seva va ser en castellà. En cap moment es va parlar en català. També ens van dir, esto os pasa porque habéis votado quienes habéis votado.
1: Carai. Esto os pasa por haber votado a quien habéis votado. I llavors ells van presentar una queixa a la Guàrdia Urbana de Barcelona que va obrir una investigació interna per aclarir què havia passat, però finalment, com que la paraula d'un agent va a missa si no hi ha proves flagrants que el desmenteixin, la direcció de la policia va arxivar el cas i va acusar el grup d'amics d'haver perjudicat el descans dels veïns. Avui, a partir de 9:15, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, serà en aquest estudi. Aprofitarem que ens visita per preguntar-li per aquest cas indignant i, evidentment, també per l'últim tiroteig mortal que ha sacsejat Barcelona, el parc de la Pegaso, el 7è dels últims 6 mesos a la ciutat. Seran temps de tertúlia amb la Cris Puig, l'Ernest Folch, en Jordi Bosch i la Glòria Serra. 8:11, però, evidentment, a l'alcalde també li preguntarem per la sortida del Tour de França, que demà arrenca Barcelona. També en parlàvem abans al davantal. Ahir els ciclistes ja van començar a pedalar a la inauguració, que va aplegar unes 50.000 persones entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. Eren aficionats que no volien desaprofitar l'oportunitat de veure en directe la presentació de tots els equips que demà començaran a competir per aconseguir el mallot groc. Els ciclistes més aclamats van ser el gran favorit, el vigent campió, Tadej Pogacar, i el seu gran rival, el danès Jonas Vingegaard. Però la inauguració va ser un xou amb tots els ets i uts, que anava més enllà de l'esport, una festassa que va combinar ciclisme amb la presentació dels equips, cultura popular i música. Una de les actuacions més esperades era la del doctor Prats, els autors de l'himne de la Grande Part, que és Energia. Energia.

0: La barcelonina Lia Cali també es va sumar a la festa que va voler homenatjar la cultura catalana amb les actuacions dels castellers de Vilafranca, de Barcelona i també de la Sagrada Família. Tot plegat ho va seguir l'Eudald Puig.
1: Els castellers de Vilafranca i els de la Sagrada Família, però també Lia Cali, Sílvia Pérez Cruz i els Doctor Prats, que van interpretar la cançó del Tour d'aquest any. Van posar el ritme a la jornada que va plegar milers de persones a l'Avinguda Gaudí per veure passar els ciclistes. Els rebien amb aplaudiments, crits i tambors. Això sí, poca gent amb gorres, ni samarretes del Tour, ni tampoc banderes de cap mena ni cartells. La majoria dels que s'hi van aplegar eren aficionats del ciclisme i no volien perdre's la cita.
2: Sabia que ho feien aquí a Barcelona i quan ho vaig sentir dic, bueno, si quadre, vindrem.
3: Som aficionats a la bicicleta, seguim les grans voltes com la Vuelta, el Giro i el Tour, i com que aquest any comença aquí, doncs han de fer il·lusió venir a veure-ho en directe.
4: Comença al costat de casa, que són de Barcelona, poder veure el Tour on estan encara tots els ciclistes tot del món, doncs és una il·lusió molt gran.
1: L'activitat va començar poc abans de les 6 de la tarda i va haver-hi també xarangues, batucades i actuacions, sobretot per al públic familiar.
0: L'espectacle va impressionar els ciclistes, fins i tot a l'estrella més esperada, Tadej Pogacar, que busca el seu cinquè Tour. L'eslové va reconèixer que havia quedat bocabadat amb la Sagrada Família i va saber posar-se els aficionats catalans a la butxaca. També va seguir la presentació d'aquest Tour l'Albert Ferran.
5: Tadej Pogacar desperta passions allà on va, i Barcelona no és una excepció. El ciclista eslové va ser el principal protagonista de la presentació del Tour 2026. Primer en els 900 metres que separaven el recinte modernista de la Sagrada Família, molt aclamat i fotografiat pels espectadors, i més tard al gran escenari situat davant de la Basílica. Un Pogacar motivat per intentar guanyar el seu cinquè Tour i que estava encantat amb la rebuda barcelonina i amb l'ubicació d'aquesta presentació just als peus de la Sagrada Família.
6: It's for sure a piece of art.
7: Sens dubte estem parlant d'una obra d'art. Estic molt feliç de tenir al davant aquest monument i aquesta gent. Ha estat una rebuda preciosa de Barcelona.
6: Here in Barcelona in general, so yeah.
5: L'eslové és el favorit a la victòria final i tindrà com a principal rival Jonas Vingegaard, vencedor de dos tours i que ve de guanyar fa unes setmanes el Giro d'Itàlia. El Tour arrencarà demà a la tarda amb una contrarellotge per equips pels carrers de Barcelona amb inici al Fòrum i final a Montjuïc.
0: Els ciclistes no van ser els únics que van pujar a l'escenari de la Sagrada Família. També, en aquest cas, i van passar el director del Tour de França, Christian Prudhomme, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, que és qui va aconseguir la fita d'aconseguir aquesta gran de part, que és en David Escudé, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que va treure pit de la capacitat de la ciutat per acollir grans esdeveniments que la reivindiquen a nivell mundial.
8: Esperem que ho gaudeixi tothom, perquè aquest és un esport molt democràtic i molt accessible per tothom. I, en definitiva, tornem a demostrar que quan Barcelona vol, Barcelona pot. Així que gaudiu molt del Tour.
0: Abans que l'acte comencés, l'alcalde, el conseller Berni Álvarez i la resta d'autoritats ja havien recorregut en bicicletes del B5 als 900 metres de l'Avinguda Gaudí de Barcelona, que després van solcar Pogacar i companyia. També van participar en aquesta passejada sobre rodes antigues estrelles del ciclisme com els grans Miguel Indurain, Purito Rodríguez o Melcio Mauri. Avui tots els diaris catalans es tenyeixen de groc. La majoria de la premsa celebra que Barcelona torni a presentar-se com una capital mundial capaç d'acollir esdeveniments d'aquestes dimensions. Els ha llegit l'Albert Pedrol.
9: A La Vanguardia titulen Barcelona reinventa el Tour, la ciutat recupera la màgia i torna a demostrar la seva singularitat. El mateix diari Maria Fernández Vidal escriu: des dels Jocs Olímpics del 92, Barcelona ha captivat amb la seva capacitat per organitzar grans esdeveniments i per enamorar esportistes i visitants. Això sí, posa aigua al vi i afegeix: el creixement i la internacionalització no haurien d'anar mai en contra de la personalitat d'una ciutat. I s'acaba preguntant: de qui és la ciutat que acull el Grand Depart? I ella mateix respon: ara és d'aquells que hi som de pas. A la portada del periòdico llegim: Barcelona, l'aparador mundial del Tour, asseguren que la competició parla català pel món des de la Sagrada Família i aplaudeixen l'acte de presentació. Diuen: el llistó estava alt i la responsabilitat era immensa, però la ciutat va complir. I al diari Ara, Toni Padilla escriu: Barcelona es vesteix de groc per rebre les estrelles del Tour. A més, el diari recull la història de dos ciclistes catalans que debuten a la cursa més important del planeta. Són el Joan Nicolau i l'Abel Balderston. Tots dos asseguren que han complert un somni.
0: Avui a molts diaris també trobareu un anunci del Tour de França, de l'organització, que és tot un avís a navegants. Diu així: no, el Tour no és una cursa d'obstacles. El missatge va acompanyat d'una fotografia que mostra com un aficionat que intenta animar els ciclistes s'interposa al seu camí. El subtítol reforça aquesta idea: quan els corredors passen, la seguretat és responsabilitat de tots. És a dir, Si us animeu a seguir en directe alguna de les etapes en terres catalanes, mantingueu sempre la distància amb els ciclistes per evitar accidents. El Tour arrenca demà a la tarda amb una contrarrellotge per equips de prop de 20 quilòmetres pels carrers de Barcelona, amb inici al Fòrum i final a Montjuïc. L'endemà segona etapa, la que unirà Tarragona i Montjuïc. Finalment, els ciclistes s'acomiadaran de Catalunya dilluns, sortiran de Granollers i arribaran fins als Angles, a França, després de circular pel centre de ciutats com, per exemple, Vic. De la inauguració del Tour i del que representa l'aterratge d'aquesta competició a Catalunya, escoltem el comentari que afirma el director del Superesports de RAC1 i col·laborador del món a RAC1, Xavi Puig.
10: Que el Tour de França surti des de Barcelona sempre serà una gran notícia. Que la prova del ciclisme per excel·lència tingui Barcelona com a epicentre durant 4 dies sempre serà positiu. Que una figura del món de l'esport, un dels noms que passarà a la història de l'esport mundial com Tadej Pogacar, tingui d'acompanyant la Sagrada Família, sempre suma en positiu. Que Montjuïc sigui final de 2 etapes i la muntanya recuperi part del seu esperit olímpic no pot ser dolent. El Tour té una dimensió que va més enllà de l'esport, una marca que traspassa fronteres, gustos i aficions. El Tour és més que ciclisme i Barcelona com a capital mundial fa bé d'associar-s'hi. Si això hi afegíssim que l'Europa i el Sant Andreu no haguessin d'exiliar-se, que s'hagués construït algun camp més de rugbi des del 92, que molts clubs de barri no haguessin de parcel·lar en 4 parts un camp de futbol, bàsquet, handbol, hoquei o el que sigui per encabir tots els nens i nenes, ja seria collonut. Vive le Tour, però no només le Tour.
0: 8 i 18, en futbol el Mundial ens regalarà un partidàs i els 8 anys de final. Espanya i Portugal s'enfrontaran dilluns a les 9 del vespre en el primer duel directe de la història entre Lamine Yamal i Cristiano Ronaldo.
11: El suplement del Mundial de Futbol, el món a RAC1.
0: Ara ho ampliem, però abans tenim 2 notícies d'última hora que repassem molt ràpidament. La primera és que des d'Alemanya ja asseguren que la federació del país ha fet fora el seleccionador Julian Nagelsmann, després que l'equip caigués eliminat a les primeres de canvi als 16ens de final contra el Paraguai. La segona notícia és de fa tot just 1 hora. Suïssa ha guanyat 2-0 a Algèria i ha enviat l'equip africà cap a casa. Per tant, ja tenim una altra selecció classificada pels 8ens, Suïssa. En canvi, la derrota d'Algèria ha forçat l'adeu de Riyad Mahrez, exjugador del Manchester City, que ha anunciat que plega. El futbolista té ara 35 anys i ja no tornarà a lluir la samarreta de la seva selecció. Però, sense dubte, la gran notícia de les últimes hores és i serà l'enfrontament entre Espanya i Portugal als 8ens de final d'aquesta Copa del Món. Serà dilluns a les 9 del vespre i ho veurem a RAC1 en un Tu diràs especial que començarà uns minuts abans de les 9. Anem a pams. Aquesta matinada Portugal ha guanyat 2-1 Croàcia en un partit amb un final trepidant. Gonçalo Ramos ha marcat el gol de la victòria de Portugal al minut 94, però el croat del Manchester City, Josko Guardiol, hi ha afegit després d'empatar el duel al minut 13 del temps afegit. El problema és que el VAR l'ha acabat anul·lant per fora de joc i, per tant, Croàcia se n'ha anat cap a casa. No s'ho podia creure Luka Modric, que amb 40 anys ha jugat l'últim partit amb la seva selecció. Cristiano Ronaldo ha marcat de penal al minut 68 i ara s'enfrontarà a Lamine Yamal en un partidàs als 8ens de final. Ahir Lamine no va poder marcar, però novament va ser el millor de la selecció espanyola, que va guanyar 3-0 a Àustria en un partit molt plàcid. En acabar ja li preguntaven a Lamine per un hipotètic partit contra Cristiano Ronaldo i ell no va poder evitar confessar que li faria molta il·lusió.
12: Me da igual, la verdad. Croacia-Portugal sería un honor jugar contra Cristiano, obviamente, pero pienso en ganar el partido y me da igual quien pase de los dos.
0: La selecció espanyola va ser molt superior ja a la primera part, però va arribar a la mitja part amb un resultat curt, 1-0, gràcies a un gol d'Oyarzábal. En canvi, la represa es va fer justícia. Pedro Porro, que s'entén a les meravelles amb molt millor que Marcos Llorente, amb Lamine Yamal, va marcar el 2-0 i un altre cop Oyarzábal va posar la cirereta amb el 3-0 definitiu contra Àustria. Enviat especial de RAC1 a Los Angeles, Damià López.
13: Sí, Espanya s'enfrontarà a Portugal dilluns que ve a Dallas als 8ens de final del Mundial a partir de les 9 de la nit, després que la selecció espanyola ahir derrotés Àustria i Portugal es desfés de Croàcia. Espanya va fer un bon partit i no va patir en cap moment, només li va costar desencallar el marcador quan Oyarzábal va fer l'1-0, ja tot va fer baixada pels de la Fuente, Pedro Porro va fer el 2-0 i Oyarzábal completava el seu doblet particular amb el 3-0. L'MVP però va ser per Lamine Yamal, molt participatiu i amb confiança per encarar i desequilibrar, apropant-se a la seva millor versió. Deia Lamine després del partit que es troba al 100%.
12: Muy bien, ya está. Ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera Y nada, sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
13: Pel que fa a la participació de jugadors blaugrana, Cubarsí, Olmo, Pedri i Lamine Yamal van ser titulars. Olmo va jugar 70 minuts, va ser substituït mentre que Ferran Torres i Gavi van disputar el tram final del partit. Espanya viatja avui cap a Dallas, on quedarà instal·lada fins dilluns, el dia dels vuitens de final contra Portugal.
0: Com cada vegada que juga la selecció espanyola, és imprescindible agafar crispetes per gaudir de la lectura de l'article de Mariano Rajoy. Avui l'expresident espanyol se supera i va un pas més enllà. No es limita a la sempre afinada anàlisi esportiva que el caracteritza, avui també afegeix la política a la seva particular coctelera. Mariano Rajoy titula així el seu bitllet d'opinió al Debate. Continuaré dient la veritat. Eufòrica a continuació afegeix. Hem triomfat, podem estar tranquils, perquè amb aquesta victòria s'ha vist que a Espanya encara es produeixen episodis normals. Però després ja li fot. Tot i que això no compensa ni de lluny el que estem vivint al nostre país a causa dels que vostès tenen al cap. Clar, tu pots pensar amb les bandes que vull... Jo crec que se sabem per què ho diu. I ho diu pel PSOE, pel govern d'Espanya. Finalment ho remata així. Mai hauria pensat que podria arribar a experimentar segons quines situacions, això hauria de saber quines situacions ha experimentat Mariano Rajoy, perquè poden ser múltiples. Però em vaig equivocar. Diu que em vaig equivocar. Bueno, em vaig equivocar. Per què es va equivocar? Doncs... Això és una altra història. Diu, ara no toca. Per tant, no sabem, esperem que en els pròxims articles, després potser de l'Espanya-Portugal de dilluns, s'explicarà en quines situacions es va equivocar, perquè diu... Això és una altra història, Ahora no toca, que és una versió espanyola del clàssic de Jordi Pujol. Sobre la victòria convincent de la selecció de Luis de la Fuente, escoltem el comentari que signen dos col·laboradors del món RQ. El primer és el seu director del diari AS, Santi Jiménez.
14: Espanya va tornar a ser l'Espanya dels pronòstics d'abans del Mundial i a la que temien tots els rivals, que l'assenyalaven com a ferma candidata al títol. Contra Àustria va completar un gran partit que deixa dues grans notícies. La primera és que per arribar lluny en un Mundial és fonamental anar creixent a mesura que avança la competició. I, sens dubte, l'equip de la Fuente va donar ahir un pas importantíssim en aquest aspecte. Com diuen ara els analistes, l'equip va amb la fletxa cap amunt. I el segon, que no menys important, és que Espanya va fer una cosa que les altres grans favorites com França, Brasil, Anglaterra o Argentina encara no han fet. Imposar la força del col·lectiu per sobre de les individualitats com Mbappé, Vinícius, Kane i Messi. A nivell de joc col·lectiu, potser només Mèxic, Colòmbia, Estats Units i Marroc podrien estar a l'alçada, però tenen menys qualitat a l'equip. I parlant de les estrelles, es va veure un important pas endavant de Lamine Yamal, que segueix progressant.
0: I escoltem també el comentari que posa ara l'escriptor, periodista i col·laborador del món RQ, Manuel Javois.
15: España es una selección que funciona hablando. La mejor selección históricamente ha sido siempre, pasadas las veleidades de aquella furia roja que no llevó a ninguna parte, una pesada del balón, una pesada de la posesión del balón. Pero no como esos pesados que hablan y no dicen nunca nada, sino como esos tipos que hablan y dicen muchas cosas, a veces muy interesantes, otras no tan interesantes. Austria se llevó unas chapas provechosas. España, cuando mejor selección es cuando habla mucho con el balón y se lo hace saber al portero rival. Es un fútbol dialogado, es un fútbol feliz que deja a cualquiera sumarse a la conversación, siempre y cuando tengas su misma camiseta. Esto ya lo dijo Carlos Salvador Bilardo, el que inventó el color de las camisetas. Ese es el genio.
0: Qui tampoc es va voler perdre ahir el partit entre Espanya i Àustria va ser Rosalia, la cantant de Sant Esteve Sesrovires. Va aprofitar que feia parada a Los Angeles dins la seva gira musical per animar la selecció espanyola. Les càmeres de retransmissió del partit la van enfocar diverses vegades, vestia la segona equipació de l'equip espanyol i portava la bufanda d'Espanya sobre el cap, com si fos una mena de vel. També van veure el partit des de l'estadi actors com Penélope Cruz, Javier Bardem o Timothée Chalamet i llegendes del futbol espanyol com David Villa o Carles Puyol, tot i que van mantenir un posat molt més discret que la Rosalia. Avui que es completen els 700 de final del Mundial en tres partits més. Atenció als tres partits. A les 8 del vespre, sempre hora d'aquí, Egipte, Austràlia, a la mitjanit. Argentina, Cap Verd, atenció a aquest partit, Argentina, Cap Verd a la mitjanit, i a 3:45 de la matinada, Colòmbia, Ghana. I com cada dia, tanquem el suplement del Mundial de Futbol amb una contracrònica, avui del periodista i col·laborador del món a RQ, Tian Riba.
16: A qualsevol obra com Déu mana hi veureu uns senyors amb una boina o una gorra de Caja Rural, pantalons de Targal i camisa de màniga curta amb un llapis a la butxaca, mirant i sobretot criticant els paletes. Acostumen a ser antics treballadors de la construcció el qui no els agrada com es fan les coses ara. És exactament el que fan José María Aznar i Felipe González. Aquí també ens hem d'imaginar amb boina i gorra de Caja Rural que no se'n saben a venir que la terra segueixi girant sense que ells presideixin Espanya. De manera que és d'agrair que Mariano Rajoy s'hagi retirat de tota crítica política, entre altres coses perquè ell seguia i segueix allò d'aquell altre gallec de cognom Franco que deia que el millor és no posar-se en política. No, Don Tancredo es limita a analitzar la selecció espanyola de futbol. I encara gràcies que ho fa Rajoy. Als dos telenecos no els agradaria gaire que el líder no sigui precisament hereu de la prioritat nacional. De fet, el trumpisme mundial s'ha apropiat de banderes i samarretes que en realitat defensen els lamins del món.
17: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Fòrum Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Fòrum més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Fòrum.es. Xarxa Fòrum de Catalunya.
0: 2:02:15 de tornada a Catalunya després d'una petitíssima treva. Calceu-vos perquè avui hem de tornar a estar molt pendents dels termòmetres. Som a les portes un cap de setmana que ens portarà la segona onada de calor de l'estiu. A partir de diumenge tocarà suar la cancel·lada perquè el Meteocat ja ens va alertar d'una pujada important de la temperatura. De fet, a més, un previs de perill per calor extrema que s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve. Abel Caral, bon dia.
18: Bon dia.
0: Avui ja notarem una pujada de la temperatura?
18: Avui en algunes comarques ja notarem algun grau més. Serà sobretot a partir de diumenge. Avui, en general, a les hores centrals del dia, migdia, primeres hores de la tarda, màximes temperatures de 32, de 35, 36 graus a l'interior del país, 37 puntualment acostant-nos als 38 en alguns sectors del Segrià, a les zones més interiors de la Vall de l'Ebre, a la costa 28, 30, 32, com ahir en general, amb humitat elevada i una marcada sensació de xafogor. El litoral sud baixa una mica respecte als últims dies, desapareix, tot i que encara bufa una mica el mestral a les comarques de Tarragona, i en toques això, a partir de diumenge, demà s'hi fan a fa com avui, i diumenge doncs sí que ja serà més fàcil acostar-nos als 40 graus a Ponent. Si no hi arribem, serà dilluns. Dilluns, dimarts, sobretot cap a les comarques de Ponent, podrem arribar als 41, 42 i amb facilitat 35, 38 a l'interior del país. Sempre a la costa, temperatures més frenades, però amb nits més pesades. També hem tingut nits d'una mica de més bon dormir últimament a la costa. Tornem a tenir nits doncs, que seran bastant insuportables. Tot i que avui la tramuntana rescalfada ha fet que a Palafrugell, a Torroella de Montgrí i altres poblacions de l'Empordà les temperatures a la nit no hagin baixat dels 26-27 graus. Una tramuntana que s'ha de mantenir avui moderada amb alguns cops forts. Ha arribat la nit passada a sobrepassar els 125 km per hora a la zona de muntanya de Portbou, i una tramuntana, evidentment, que dispara el risc d'incendi. Molta precaució, perquè el risc d'incendi és molt a l'Empordà i molt alt també en alguns sectors del sud del país, algunes àrees de la Noguera. De precipitacions no se n'esperen ni avui ni al cap de setmana, i el que també tenim encara avui és una mar bastant alterada al nord de la Costa Brava. Precaució i sempre fer cas a les banderes, perquè del cap de Begur cap al nord, sobretot, les onades podran moure's entre el 1,5 metre i 2,5 metres d'altura, tot i que a la tarda aquest vent s'anirà calmant, i també al llarg de cada setmana aquest vent del nord rescalfat, no és un vent del nord que refresqui, doncs també anirà a la baixa. Per tant, el que dèiem, calcem-nos, perquè a partir de diumenge, si s'acaba confirmant, sembla que serà així, segona onada de calor de l'estiu, i estem tot just a principis de juliol.
0: I no veus res allò de que s'acabi aquesta temperatura i aigua o alguna cosa?
18: No, pluja no se'n veu, no es veu els pròxims dies ni les típiques tempestes de tarda Pirineu, que com a mínim allà refresca, sí que allà a la nit com a mínim i altres zones interiors sí que refresca una mica, i el que tampoc es veu és una baixada clara, contundent de les temperatures. A partir de dimecres, dijous de la setmana que ve, doncs sí que afluixarà la calor, però en continuarà fent molta i passarem de 38, 40, 42 graus a 35. Per tant, la calor seguirà intensa.
0: Quin horror.
18: I les nits aquestes també enganxoses a la costa, de mal dormir, nits tòrrides, que és allò, en molts casos, per sobre dels 25 graus de temperatura mínima.
0: Quin horror. Aquestes temperatures extremes han fet que, per exemple, com ara comentava la Bela, es disparï el risc d'incendi. A les últimes hores ja n'hem tingut un bon exemple a la Catalunya del Nord. A la comarca del Rosselló avui encara hi crema un gran incendi fora de control que ja ha deixat almenys 9 ferits. La tramuntana fa anar de corcoll als bombers, que han forçat el desallotjament de més de 3.000 persones de 3 càmpings diferents. De fet, les flames ja han calcinat 250 bungalows, una empresa i un miler d'hectàrees de matolls i de terreny agrícola d'una zona costanera a l'est de Perpinyà, entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló. Entre els ferits hi ha dos bombers. De fet, ahir el governador del Departament dels Pirineus Orientals, Pierre Renyó, explicava què els havia passat.
19: celui qui a souffert de cet effet de blast.
20: El primer bomber està ferit per l'ona expansiva provocada per l'explosió d'una bombona de gas en un càmping, i el segon està intoxicat pel fum.
19: Qui lui a été intoxiqué par les fumées.
0: A Catalunya i també ens vam endur bon ensurt precisament a tocar de la Catalunya del Nord. Els bombers van treballar de valent en un incendi agrícola a Pedret i Marzà, a l'Alt Empordà. Les flames van començar a les 7 i van avançar molt de pressa, esperonades per la tramuntana. Finalment, cap a les 2 d'aquesta matinada, els bombers han pogut donar el foc per controlat. Però Protecció Civil demà no baixa la guàrdia, perquè avui el mapa del Pla Alfa dels agents rurals torna a estar pràcticament tot pintat de vermell i de taronja. Hi ha 170 municipis d'una vintena de comarques en risc molt alt d'incendi. La majoria a la demarcació de Lleida, a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà, però també algunes zones de la Catalunya Central i del Camp de Tarragona. 8:32. A Madrid continua el serial pel cas de Vito Quiles. La policia ja fa 48 hores que el busca, però ell se n'escapoleix i a sobre se n'enriu. Ahir va penjar una piulada amb una foto des d'una piscina i el missatge: si quieren venir a mi piscina a refrescarse, invitados están. Després, per acabar-ho d'adobar, Vito Quiles va oferir, per sorpresa, una entrevista telemàtica a través d'un canal privat de la televisió argentina i va assegurar que el govern de Javier Milei li ha ofert asil polític.
21: Que si necesito cualquier respaldo, que acuda a la embajada y que intentarán protegerme dentro de la medida de lo posible. Mañana tenía pensado ir al juzgado, pero hoy, inexplicablemente, mi abogado, mi equipo legal ha ido al juzgado y el juez le ha manifestado que no acepta que comparezca voluntariamente y que lo que quieren, y esto está grabado, es meterme en el calabozo.
0: De moment, des de la Casa Rosada ni confirmen ni desmenteixen, però és ben coneguda la versió de Javier Milei per Pedro Sánchez. A Vito Quiles la justícia l'investiga per diverses causes que no tenen res a veure amb una persecució política o ideològica. Per exemple, ahir vam saber que la jutgessa que ha ordenat detenir-lo el vol interrogar per haver difós a les xarxes un fals rumor d'un funcionari del Ministeri d'Hisenda. Vito Quiles va assegurar que havia estat a la presó i n'havia sortit gràcies a les pressions que havia fet María Jesús Montero, la vicepresidenta del govern d'Espanya, perquè havia estat assessor seu. El problema és que tot això és mentida. La jutgessa havia citat Vito Quiles 2 cops per prendre-li declaració, però ell no s'hi va presentar i per això ha dictat un ordre de detenció. Són les 8:34, ho acabem de saber ara que us parlaven del gran incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya del Nord. Bones notícies, els bombers informen ara mateix que ja l'han pogut controlar després de treballar-hi tota la matinada. Deien que a Madrid, mentre la policia intenta localitzar Vito Quiles, el cas Leire continua escalant i ja esquitxa 2 als càrrecs de la Guàrdia Civil. Ara el jutge que investiga la causa, Santiago Pedraz, investiga la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la seva mà dreta, el tinent coronel Manuel Llamas. El jutge sospita que tots dos van participar a la trama que boicotejava investigacions judicials que esquitxen el PSOE. González i Llamas hauran de comparèixer a l'Audiència Nacional el 16 de juliol que ve per explicar la relació que tenien amb Leire. Evidentment, tant el PP ja hi sucapà i demana la dimissió de la cúpula de la Guàrdia Civil i també la del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Informa des de Madrid, Adrià de las Heras.
22: Amb aquestes citacions, el PP diu que ja ha quedat clar que el Ministeri de l'Interior n'estava al cas. Per això, Gamarra reclama la dimissió dels investigats i també del ministre, Fernando Grande Marlaska.
23: Y desde el Partido Popular exigimos la dimisión inmediata de ambos. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska, que conocía los contactos de la presunta organización criminal con su directora general de la Guardia Civil.
22: En canvi, des del govern espanyol, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hi treu ferro.
24: Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción. Lo que no puede ser, y lo vuelvo a denunciar, es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
22: El Ministeri de l'Interior fa pinya amb els investigats. L'entorn de Marlaska assegura que el ministre manté la confiança en la directora de la Guàrdia Civil i la seva mà dreta, i assegura que continuaran al seu lloc de feina.
0: Encara de la crònica judicial, Hisenda s'ha personat com a perjudicada a la causa contra Zapatero per les joies que van trobar al seu despatx. El govern espanyol treu ferro al moviment perquè creu que és un pas tècnic i habitual quan hi ha un cas de presumpte frau. Avui els casos de presumpta corrupció també esquitxen el PP. L'Audiència Nacional ha condemnat qui va ser secretari del partit a Madrid, Francisco Granados, a 2 anys i mig de presó per adjudicar contractes a dit a l'empresa Waiter Music, que després finançava actes del PP o festes privades d'alguns dels seus alts càrrecs. En canvi, la justícia ha arxivat la causa contra el cap de gabinet Isabel Díaz Ayuso, Mar, Miguel Ángel Rodríguez, per haver disfós les dades personals de dos periodistes. Segur que recordeu que Rodríguez va compartir amb un grup de periodistes afins al govern madrileny la imatge i el nom de dos redactors del diari El País que investigaven el suposat frau Hisenda de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. En aquell missatge, a la mà dreta de la presidenta de Madrid va acusar els periodistes d'assetjar els veïns d'Ayuso. Ara el jutge creu que no s'ha provat que la informació sortís d'una filtració policial. El PSOE ja ha anunciat que pensa recórrer la sanció. Les dues filles d'Isaac Andic passaran aquest matí pel jutjat de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango. Fins ara les dues han fet costat incondicional al seu germà Jonathan, imputat per presumpte homicidi. Això és el que tornarà a fer avui, demà la magistrada, si no hi ha cap gir inesperat. Benet Iñigo.
1: Els Mossos ja van interrogar les dues germanes, que tot i reconèixer algun conflicte, van assegurar que la relació entre Jonathan i Isaac Andic era prou bona en el moment que va morir el fundador de Mango. També van explicar a la policia que tots tres germans sabien que el seu pare volia crear una fundació benèfica amb el seu nom i que, de fet, els tres fills formarien part del patronat de la nova entitat. Aquests moviments serien el possible mòbil del crim o, com a mínim, un dels motius de tensió entre pare i fill, segons la jutgessa que investiga el cas. La parella d'Isaac Andic, Estefania Knut, va dir dimarts al mateix jutjat que el canvi de testament canviava força les coses perquè la fundació rebria una part de l'herència. En principi, les d'avui seran unes declaracions més breus que les de dimarts, que es van allargar fins a gairebé les 7 de la tarda. A més de les dues germanes Andic, també està citat un psiquiatre de Barcelona a qui la terapeuta de la família va demanar ajuda en una sola sessió.
0: Dos quarts i mig de nou, d'aquí uns moments ens anem a Venezuela, d'aquí uns moments parlem també dels pressupostos aprovats ahir a Catalunya i, evidentment, també parlarem de música i de pantalles. La música perquè s'omple de música ja cada vegada més Catalunya, des del concert avui a Cap Roig de Bryan Adams fins al concert d'aquesta nit de Mica també a Barcelona i el concert d'aquest vespre de Van Morrison al Parc del Fòrum de Barcelona.
2: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc Black. Skoda Kamiq amb Black Pack des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
7: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient i evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric és el teu aire.
25: Vine al Vijas de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vijas a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijaspenedès.com.
26: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
27: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
28: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria negra és 0,89 al quilo.
29: I el plàtan de Canàries 0,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
28: Que poc que costa comprar bé.
30: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351. Amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això.
31: Toca, toca, toca!
30: Movistar Prosegur Alarmes.
5: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
6: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
5: I se't transmet el fred a la mà?
6: Suposo.
5: Oh.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
11: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
12: Verisure. L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes... Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
13: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
0: 2:03. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. De la plana de successos, recordeu la brutal violació d'una noia igualada la nit de la Castanyada d'ara fa 5 anys? Doncs la víctima ha trencat el silenci a El Periódico i explica que no recorda absolutament res de l'atac. Però el més bèstia és que la noia només ha rebut 80 euros, 80, dels més de 300.000 que li havia de pagar l'agressor com a indemnització. El van condemnar a més de 35 anys de presó i a una sanció que no ha ingressat mai perquè es va declarar insolvent. Són uns diners que la noia necessita, per exemple, per poder anar al psicòleg. Precisament la noia agraeix l'atenció que va rebre Sant Joan de Déu i com la va ajudar al seu institut per poder estudiar i fer la selectivitat. De fet, ja està estudiant a la universitat i treballa de caixera per pagar-se els estudis. L'agressió, recordem, va passar un polígon industrial d'Igualada quan la noia tenia 16 anys. L'agressor, que en tenia 21, la va atacar per sorpresa, la va violar, la va intentar matar i va fugir donant-la per morta. I sobre el cas del nadó presumptament maltractat a Barcelona, l'hospital que va detectar les lesions, el de la Vall d'Hebron, demana al Departament de Salut que li retiri l'expedient sancionador. Segons llegim també el periòdico, el centre assegura que va protegir la criatura i que va activar el protocol antimaltractament poques hores després que el nadó entrés a l'hospital. I a la Conca de Barberà, un home de 74 anys ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni. És la primera víctima mortal en aigües interiors de Catalunya des de l'inici de la campanya de estiu. Des de Lleida informa Rubén Carbonell.
14: Al Pallars Jussà, els serveis d'emergència no han pogut evitar la mort d'un veí de Barcelona de 74 anys que es banyava a l'embassament de Sant Antoni en una zona d'esbarjo sense serveis de vigilància a tocar d'ara amunt al municipi de Conca de Dalt. El SEM, tot immobilitzat, dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, no ha pogut evitar la mort. És la primera víctima mortal en aigües interiors d'aquest estiu i Protecció Civil insisteix a extremar la prudència, especialment en espais sense socorristes. Cal recordar que la campanya passada hi va haver 4 víctimes mortals a les comarques lleidatanes.
0: Gràcies, Robert. Encara Lleida continua avançant la investigació de l'accident d'autobús que abans d'ahir va deixar una quarantena de ferits. La hipòtesi que guanya més força és que la conductora hauria accelerat per error per esquivar la branca d'un arbre. Pel que fa als ferits, 9 continuen ingressats a l'hospital, 3 dels quals a la unitat de cures intensives. A Barcelona, la policia ha detingut dues dones per una desena de robatoris amb força a pisos de Sarrià-Sant Gervasi. Les dones feien servir una radiografia per forçar les portes que estaven tancades sense passar la clau. Se l'haurien endut un botí d'uns 10.000 euros en efectiu. I els jutjats de Martorell, avui les dues filles d'Isaac Andic, declararan aquest matí davant de la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango. Fins ara les dues han fet costat incondicional a son germà Jonathan Andic, imputat per presumpte homicidi, i avui tornaran si no hi ha cap gir inesperat. En plan internacional, a Venezuela, aquesta matinada, Delcy Rodríguez ha ofert la seva primera roda de premsa des que presideix el país. Mig any després d'assumir el càrrec de manera inesperada, arran del segrest de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez s'ha presentat davant dels mitjans en una base militar amb 5 hores de retard. 5 hores de retard a la roda de premsa. La presidenta de Venezuela s'ha mostrat a més desafiant, malgrat les crítiques que assetgen el seu govern per la gestió del terratrèmol que va devastar el nord del país fa 8 dies. D'entrada, Delcy Rodríguez ha actualitzat el balanç de víctimes.
15: El número que nosotros damos es un número riguroso. Al día de hoy, el número que yo di creo que fue 2.595 fallecidos, correcto. 5 personas que habían sido registradas como fallecidas cargaron combustible. O sea, no estaban fallecidas. Entonces, no queremos dar números que no estén rigurosamente comprobados.
0: Però que havia de ser una compareixença per actualitzar el nombre de víctimes i per explicar com avancen les tasques de rescat i de reconstrucció, s'ha acabat convertint en una esbroncada monumental als periodistes que són crítics amb el règim. La intervenció de la presidenta de Veneçuela s'ha anat enverinant a mesura que alguns reporters li han traslladat les queixes de la ciutadania per la lentitud del govern veneçolà a la resposta del terratrèmol. Delcy Rodríguez ha passat a l'atac i ha carregat durament contra els 3 periodistes que li han plantejat preguntes punyents, els del País, la CNN i Telemundo.
15: ¿Tú sabes quién ha rescatado gente con vida? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quién tiene puestos militares, hospitales militares de campaña establecidos? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el día 1. No es bueno ese tipo de generalizaciones porque ofendes a lo que de buena fe están ayudando y están trabajando.
0: Aquests aplaudiments els propiciava el que semblava el regidor d'aquesta roda de premsa, però que és un totpoderós ministre de l'Interior, Diosdado Cabello, que seguia la compareixença des del públic. També hi era allà el nostre enviat especial a Caracas, el Jordi Armenteras.
1: Sí, roda de premsa, perquè s'han donat 5 torns de pregunta, però ha estat sobretot un acte de propaganda total, amb vídeos inclosos, per transmetre que Veneçuela està a l'altura. Fins i tot ha insinuat que ja sabien que hi hauria el terratrèmol perquè es feien simulacres. Treu pit de l'exèrcit i desmenteix el clam que repeteix el poble, que s'ha actuat tard i que molta gent ha mort perquè ningú va respondre quan tocava. Ell el que diu és que tot és mentida, culpant-ne l'oposició.
15: Estava hablando con tus afirmaciones de que la respuesta fue lenta. Yo te puedo invitar a que hagas un estudio comparativo como nosotros lo hicimos, pero nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron, inmediatamente se activaron. Tu apreciación tiene mucho que ver con las matrices que se elaboraron en laboratorio.
1: I diu que no és veritat que la gent es queixi perquè ella ha visitat pobles i hospitals i ningú fa de qüestionar-la. Roda de premsa amb més de 5 hores de retard en una base militar i sense cap mena d'explicació de res.
0: Bueno, aquesta roda de premsa també ha arribat poques hores després que es consumés un miracle. Un miracle llargament esperat, el rescat d'Hernán Gil. Qui és Hernán Gil? Doncs el vigilant del pàrquing que ha estat sepultat més d'una setmana. Ahir a la tarda el van aconseguir alliberar després d'una operació quirúrgica amb la participació de més d'un centenar de bombers, Jordi.
1: Sí, Hernán Gil és la imatge de la vida, els bombers són els herois, el rescat s'havia complicat molt moltíssim i al final va acabar sortint a primera hora de la tarda i fins i tot dreta. Així se l'aplaudia, ambulància i camí de l'hospital. No en sabem pronòstic, però el primer metge que el va atendre sí que deia que l'estat és prou òptim pel que havia passat. Els bombers parlen d'èpica.
2: Sentiment de salvar una vida. No hay nada mejor que ese sentimiento.
16: Vocês trabalharam quantas horas nesse resgate?
2: Más de 65 horas. Mas valeu a pena, cada esforç.
1: El rescat ha acabat durant 91 hores. Des de diumenge a la una del migdia que se'l va localitzar, els bombers han acabat construint 3 túnels amb puntals de fusta per poder arribar al punt on era el vigilant del pàrquing.
0: Andalusia, el PP i Vox tornen a anar de bracet i acorden formar govern junts. No eren els plans inicials del popular Juanma Moreno Bonilla, que torna a ser el president, però que ha hagut de passar-se el gripau i governar al costat de l'ultradreta. Vox esgarrapa una de les vicepresidències amb 4 carpetes pel seu candidat, Manuel Gaviria, que gestionarà el pressupost de 1.200 milions d'euros, però sobretot aconsegueix incloure el seu gran cavall de batalla, la prioritat nacional. Això vol dir que Andalusia serà prioritària a tot arreu per davant dels migrants. És la manera que ha fet servir Moreno Bonilla per emmascarar una política clarament antimigratòria imposada per Vox. Però això no és tot. L'acord també preveu una auditoria per saber quina despesa en sanitat fan els estrangers o eliminar les ajudes a cooperació internacional. Juanma Moreno Bonilla ha volgut calmar les aigües, però...
17: Todos los grupos políticos del Parlamento de Andalucía tienen la máxima legitimidad, la legitimidad que emana de las urnas. Y el grupo político Vox es la tercera fuerza política de Andalucía, segunda fuerza política en la provincia de Almería. Dentro de esa diferencia, pues el acuerdo significa trabajar para llegar a puntos comunes, y es lo que hemos hecho.
0: Ara, tornant a l'anomenat principi de prioritat nacional, a la Comissió Europea ja li comença a, pujar la mosca al nas i creu que el PP i Vox estan passant de la ratlla. Tal com ha avançat la cadena SER, Brussel·les assegura que s'encarregarà que en aquells territoris on governi l'ultradreta es respecti el principi que mana, que és no discriminar ningú per la seva nacionalitat. És la resposta que ha donat el govern comunitari a una pregunta formulada pel PSOE a l'Aerocambra, que es qüestionava si és compatible la normativa d'Europa amb el principi de prioritat nacional. I parlant de lleis, a Madrid, el govern d'Isabel Díaz Ayuso ha aconseguit tirar endavant una norma que aixecarà polseguera. El text considera l'embrió que pugui tenir una dona com un membre més ja de la família. Es tracta de la llei del concebut no nascut, que permetrà a les famílies accedir a ajudes per les famílies nombroses abans que neixi la criatura. De fet, des del moment de l'embaràs ja podran demanar prestacions com beques menjador, ajudes per pagar l'escola o el lloguer. Hi ha una altra història, que és dos dies després que es tanqués el procés extraordinari de regularització de migrants, hem confirmat el que ja ens ensumàvem. Catalunya és la comunitat de l'Estat que més peticions ha rebut. En total, 260.000, gairebé una quarta part del 1.200.000 que s'han presentat al conjunt de l'Estat. Repassem les dades principals del procés de regularització en aquest informe de l'Eulàlia Carrascal i l'Adrià de les Heres.
3: On hi ha més sol·licituds?
4: Catalunya és el territori on se n'han rebut més, amb prop de 260.000, seguit de la Comunitat de Madrid, el País Valencià i Andalusia.
3: D'on venen els sol·licitants?
4: 7 de cada 10 són de l'Amèrica Llatina.
3: I per països?
4: Colòmbia és el principal país d'origen, amb un 25%. El segueixen al Marroc, amb un 13%, i Veneçuela, amb un 12%.
3: Homes i joves, el perfil majoritari?
4: Gairebé 6 de cada 10 sol·licitants són homes, i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys.
3: I ja treballen?
4: El 30 de juny hi havia 160.000 treballadors més donats d'alta a la Seguretat Social. D'aquests, 3 de cada 4 tenen contracte indefinit.
3: De què treballen?
4: Principalment a l'hostaleria. Un de cada 4 treballen en aquest sector. Després hi ha el comerç, amb un 12% dels treballadors, i en percentatges molt similars, la construcció i el sector primari.
3: I què passa amb les competències lingüístiques?
4: On hi ha una llengua oficial pròpia, com a Catalunya, només 4 de cada 10 sol·licitants diuen que la coneixen. En canvi, pel que fa al castellà, 8 de cada 10 diuen que tenen un nivell alt.
0: Ara ho deien l'Adrià i l'Eulàlia. A Catalunya, menys de la meitat dels sol·licitants entenen o parlen el català. Les dades han esperonat Junts per Catalunya, que ha posat el crit al cel en una publicació a xarxes. Míriam Nogueres ha lamentat que la Generalitat no hagi tingut veu ni vot i tot i ser el principal afectat, i denuncia que el català ha quedat totalment exclòs. Junts també critica el govern d'Espanya per haver impulsat el procés de regularització per la porta del darrere sense sotmetre-la a votació al Congrés. De nou a la crònica internacional, a l'Orient Mitjà demà comencen els actes per acomiadar l'exlíder suprem, Ali Khamenei. 4 mesos després del seu assassinat, demà es farà una cerimònia pels alts càrrecs del règim, però també una vetlla en una mesquita de Teheran. Es preveu que hi participin uns 20 milions de persones. I lluny de posar solució definitiva pels conflictes, ara Donald Trump dedica el temps a carregar contra els seus enemics jurats. Aquest cop li ha tocat el rebre a diversos actors de Hollywood.
7: Have you or someone you know been diagnosed with TDS? The symptoms can be relentless. Fortunately, I'm Dr. Trump.
0: Tot plegat, ho podeu veure en un vídeo fet amb intel·ligència artificial que el president nord-americà ha penjat a True Social. S'hi veu un Trump rialler que fa befa de figures que l'han criticat, com Julia Roberts, Robert De Niro o Edward Norton. Trump hi apareix en bata blanca, com si fos un metge, parla d'una malaltia anomenada síndrome de deliri anti-Trump, un trastorn que, segons ell, pateixen els seus detractors. El magnat acaba el vídeo donant la recepta màgica per curar-se. Apaga les notícies falses, resa, i si alguna vegada sents angoixa, pren-te una Coca-Cola Light com jo i veuràs una diferència notable a la teva vida. No sabem si també hi ha una publicitat encoberta amb aquest vídeo de Donald Trump. 5 minuts i les 9, 3 anys després, Catalunya torna a tenir pressupostos. El Parlament va aprovar ahir aquests pressupostos i les pròximes setmanes els calés començaran a arribar a les conselleries, que hauran de fer mans i mànigues per poder-los executar en menys de mig any. El president Salvador Illa es compromet a deixar-s'hi la pell fins a l'últim cèntim.
18: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat, i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís, no? I el que toca fer ara, i el que ens comprometem a fer des del govern, és executar-lo, executar cada euro i executar cada política.
0: El Parlament va donar llum verda als pressupostos amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Tot i que a priori el president s'assegura l'estabilitat fins ben bé al final de la legislatura, els socis l'adverteixen que no li posaran gens fàcil, Laia Colomer.
19: Sí, Salvador Illa ha sobreviscut els dos primers anys de govern en suplements de crèdit, dèficit i ara, amb pressupostos acabats de sortir del forn, apuntala la legislatura amb 50.000 milions d'euros de despeses. És més d'un 20% més que el 2023 per Esquerra i els Comuns, però encara té molts deures per fer. Són Esther Capella i Jèssica Albiach.
20: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
21: Els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
19: Alguns dels propers embats són la reforma del model de finançament pactada amb Esquerra o la prohibició de la compra especulativa d'habitatge acordada amb els comuns, per cert, que ahir la tarda també va quedar aprovada la llei d'acompanyament, entre d'altres, crea l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya i defineix que un gran tenidor és qui té més de 5 habitatges.

0: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
1: Sona bé.
0: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
1: Sona el nou Micra.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
4: Si la teva roba canta és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
5: El càncer, un equip de l'IDIBEI i la Universitat de Barcelona han demostrat que els tumors triguen anys i fins i tot dècades a acabar-se de desenvolupar després que apareguin les primeres mutacions. Les cèl·lules s'amaguen fins que tenen les millors condicions per créixer. Saber-ho obre la porta a estudiar com es podria arribar a prevenir el càncer. Joel Penya.
6: El càncer no es desencadena després que aparegui una mutació oncogènica. Hi ha una fase intermèdia en què les cèl·lules es mantenen en un estat latent esperant les condicions metabòliques idònies. Ho explica RAC1, l'investigador principal de l'IDIBEI, Antonio Gentilella.
7: Este mecanismo que permite mantener las células en una fase de latencia es como si fueran unas pequeñas bombas de relojería que al final estan simplement esperant el moment oportuno per poder créixer.
6: Els investigadors han descobert el mecanisme que li diu a una cèl·lula mutada que és el millor moment per començar a créixer. Això obre la porta a buscar molècules que puguin atacar aquest mecanisme i evitar el desenvolupament dels càncers on hi ha involucrat un gen que es diu MYC. Concretament està present en 3 de cada 5 casos. Ara, però, la investigació està a les beceroles i encara calen anys de feina.
5: Si sou dels que compreu loteria cada setmana, atenció perquè els treballadors de loteries d'arreu de l'Estat es manifestaran dijous que ve a Madrid. El sector alça la veu perquè tot el seu premi de les comissions que cobren per la venda de cada dècim, que no s'han apujat en 20 anys. Per això reclamen que augmenti el preu per cada bitllet, perquè tot i la inflació s'ha mantingut sempre igual. Ho ha explicat a RAC1 en Fèlix Pons, un dels molts treballadors que es concentraran a Madrid.
8: És a dir, això ja s'hauria d'haver tocat fa molts anys, que fa 20 i pico d'anys que no es toca el preu del dècim de Nadal. Ja s'hauria d'haver tocat fa 20 i pico d'anys. Jo crec que ha de pujar, però és que possiblement haurien de pujar més les condicions de comissions.
5: Els venedors lamenten que cada cop hi ha menys persones que compren loteria i la majoria s'estimen més fer apostes esportives. No és el primer cop que el col·lectiu es manifesta. Ja ho van fer el 22 de desembre del 2023, coincidint amb el sorteig de la loteria de Nadal. Anem en plana musical, perquè avui arriba una de les notícies de l'any. Ha estrenat disc La Gran Reina del Pop, Madonna. Set anys després de l'última estrena, aquesta matinada ha publicat Confessions 2, una mena de seqüela de Confessions, un disc del 2005. El treball inclou diverses col·laboracions, com aquesta amb Sabrina Carpenter. Madonna, com sentiu de fons, torna a explorar el dance i l'electrònica de la mà de grans noms del gènere com Martin Garrix. El nou treball de la diva nord-americana també inclou temes més pausats i més sensuals, com aquesta magnífica col·laboració amb el productor belga Stromae. Mitjans d'arreu del món han rebut l'últim disc de la Madonna amb entusiasme i celebren el retorn al seu estil propi. S'ha llegit les crítiques al Carles Fernández.
9: A la revista Deadline destaquen que és el disc que millor crítiques té dels que ha publicat en els últims 20 anys i fins i tot s'atreveixen a vaticinar la seva tornada als Grammy. Al britànic The Times es pregunten: és l'àlbum més personal que ha tret? I asseguren que el disc va al cor de qui és ella. En la mateixa línia, el britànic The Guardian assegura que és l'àlbum més vital de les últimes dues dècades i celebra que després d'anys intentant seguir tendències com el trap i el pop llatí, l'artista torna de nou al seu antic estil. La revista Variety recull el fil d'aquesta crítica i assegura que Madonna ha trobat un bon equilibri entre seguir les tendències massa de prop i rebutjar-les del tot. I ho remata: Madonna encara és aquí, reinant sobre la pista de ball com si no hagués passat ni un segon.
5: Aquest és el 15è àlbum d'estudi de Madonna, que d'aquí un mes i mig farà 68 anys. Qui ja l'ha pogut escoltar també és el periodista, crític musical del periòdico i col·laborador del món a RAC1, Jordi Bianchotto.
10: Madonna porta un temps fent una cosa que no havia fet mai abans: mirar cap enrere. Així va ser a la darrera gira Celebration Tour de guió retrospectiu. I ara el seu nou disc, Confessions 2, s'inspira en el seu darrer treball de gran èxit comercial, que va ser Confessions on a Dance Floor, publicat

0: l'any 2005. Com aleshores, proposa un seguit de cançons encadenades en una seqüència sense pauses encaminada a fer-nos ballar sota la bola de miralls. Així com en altres discos d'aquest segle la veiem incorporant sons del moment, urbans, llatins, aquí transita un territori que podem reconèixer, familiar. Hi ha ritmes house, referències als clubs de Nova York dels 80, xiu-xiuejos en base electrònica que fan pensar en treballs dels 90, com Eròtica o Bedtime Stories. Un àlbum que es va fent més recollit en el tram final, on hi ha més melanconia. És possible que Madonna ja no es vegi amb cor de capturar les noves tendències, però i què? Podem gaudir força d'aquest Confessions 2, un disc de música de ball exuberant, on t'hi pots perdre.
1: Avui també han estrenat àlbum uns altres clàssics, Deep Purple. Deep Purple ha publicat Splat, un disc conceptual sobre la fi de la humanitat. I atenció també, més estrenes. David Guetta ha tret un nou senzill en John Martin, que es diu Human. De casa nostra, Paula et presenta nou single. Es diu Annie Killer i formarà part d'un disc que sortirà el mes d'octubre. I també estrena tema Chanel.

0: La Catalana torna amb aquest 1x1. Avui que arrenca una nova edició del Festival de Cap Roig. Durant un mes i mig, els jardins de Cap Roig a Calella de Palafrugell s'ompliran de música. El concert inaugural serà aquesta nit amb Bryan Adams, però també passaran pel festival grans noms com Rick Astley, Mika, Amaya o Anna Torroja. Anem cap allà, Sandra Florença.
1: Tot és a punt perquè el Cap Roig Festival doni avui el tret de sortida a la 26a edició. Ja compta amb més de 33.300 entrades venudes i el canadenc Bryan Adams serà l'encarregat d'inaugurar l'escenari en un concert amb totes les localitats exaurides. També han esgotat les entrades Rick Astley, que actuarà el 18 de juliol, i Rosario, prevista per l'11 d'agost. A més, per segon any consecutiu, totes les actuacions tindran un component solidari. Part de la recaptació es destinarà a la Fundació Privada d'Oreig, Viu Autisme i el Centre El Puig. Tres entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i a les comarques gironines. El festival té programats 23 concerts i s'allargarà fins al 18 d'agost.
0: Però avui Catalunya llueix un altre gran nom propi, Van Morrison. El cantautor de Belfast actua aquest vespre a l'Auditori del Fòrum a Barcelona, en el marc del Festival de Jazz. I aquest cap de setmana els amants del rock, del metal i del punk tenen una cita amb el Rockfest de Santa Coloma de Gramenet. Fins diumenge passaran pel parc de Can Zam, clàssics com The Offspring, però també Bad Religion. O Megadeth, i el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú, i el cap de cartell és Guitarrica de la Fuente. Si també desfilaran pels escenaris de la Masia d'en Cabanyes artistes com Lia Kali, Sidoní o el Remei de Cala Fresca. I avui que Emma Clan ompliran el poble espanyol de nostàlgia. Celebraran 3 dècades de carrera amb un concert molt especial dins el Bars Festival. I en cinemes avui arriba La Muerte de Robin Hood. Would you like to know a secret? Hugh Jackman es posa a la pell del rei dels lladres, de Robin Hood, veterà, i en aquest cas ferit, després d'una batalla. I també avui Carmen Machi, Rossi de Palma i Blanca Portillo protagonitzen Dia de Caza.
2: Durante miles de años,
0: és una comèdia que explica com una tarda de caça amb amigues acaba com el Rosari de l'Aurora. I més d'estrenes, avui també, 9 lunes.
3: Es que está enamorado.
4: No sé si estará enamorado, pero no tiene buena cara, Ángel.
0: És una comèdia tendra i molt educativa sobre un home trans que es queda embarassat. La protagonitza l'actor trans Zach Gomez Rolls i Jorge Sanz, que està magnífic. Hi ha moltes crítiques molt positives del paper secundari de Jorge Sanz en aquesta pel·lícula, que en una entrevista abans d'ahir en aquest estudi aquí al Món RQ defensava que ja és hora que la societat entengui que hi pot haver homes gestants.
5: Sí, pero que se jodan. O sea, ese es su problema, es. De verdad, que se van a retratar ellos mismos. Porque, de verdad, si no quieres evolucionar con los tiempos, ese es tu problema y efectivamente empiezas a tener un problema. Yo creo que sí, que van a hacer mucho ruido, pero se van a retratar.
0: Avui que els fans de l'anime estan d'enhorabona, com el Martí Esteban, pesat, perquè torna als cinemes un autèntic clàssic, Akira. És la reestrena d'una de les pel·lícules més influents de la història de l'animació, però també de la ciència-ficció, que ara torna amb una versió renovada en 4K. I atenció a les plataformes, perquè ja s'ha anunciat la segona temporada de la sèrie sobre l'Opus Dei de la Mònica Terribas.
6: Bien. Despertarte cada mañana, en cuanto suena el despertador, te tienes que levantar y punto.
7: Minuto heroico.
0: HBO estrenarà El Buen Espíritu, detrás de la puerta de l'Opus Dei. Seran 3 capítols que explicaran les vivències, en aquest cas, de 14 homes, la majoria antics sacerdots de l'Opus. I la gran aposta, per cert, d'aquest estiu, radicalment diferent a la proposta de la Mònica Terribas, en aquest cas a Netflix, és un remake de... Aviam si us sona. Tell me, Mr. Ingles. I a part d'Ingles, La Casa de la Pradera, la reinterpretació del famós western que va monopolitzar les televisions durant gairebé una dècada. als anys 70 i 80. Ara Netflix vol reviure la història dels Ingalls basada en les novel·les autobiogràfiques de Laura Ingalls Wilder, que va explicar la seva vida com a pionera en la colonització de l'oest dels Estats Units. I a la resta dels esports, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone, acaba de parlar sobre el futur de Julián Álvarez, el davanter pretès pel Barça. Atenció.
3: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: L'entrenador argentí li ha regalat les orelles en una entrevista que ha concedit al mitjà nord-americà ESPN. El Cholo ha reconegut que Julián Álvarez és el millor jugador que té l'Atlètic de Madrid i ha assegurat que ha estat molt tranquil respecte del futur del seu jugador.
8: Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid. Me lo hablan por sí solo también. El futuro de él, sobre todo, es el partido de mañana. Y lo mejor que le puede pasar es centrarse en eso, no pensar en todas estas cosas que obviamente salieron para que no le generen confusiones. Las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida.
0: Per cert que el Barça ja entra dins de la regla 1-1. En la mateixa línia del que us anem explicant aquí a RAC1, el Barça deixarà d'estar lligat de peus i mans gràcies a la venda d'en Sufati al Mónaco, la sortida de Lewandowski i la renovació a la baixa de Christensen, entre d'altres operacions. I encara que en Barça comencen a córrer com la pólvora, unes paraules molt personals i emotives de Lamine Yamal després del partit de nit contra Àustria. Al futbolista li pregunten sobre el suport de la seva família, sobretot del seu germà petit i de la seva mare, i ell contesta això.
9: Me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre vivir la vida que siempre ha soñado, a mis amigos, es al final es lo que yo deseo, al final es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo. Nada, es todo para mí, mi hermano, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él.
0: A Cornellà al Prat, mentrestant, l'Espanyol ha anunciat el primer fitxatge de l'estiu, Àlex Calatrava, un extrem de 26 anys que arribarà procedent del Castelló de segona i que firma per 5 temporades. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, treballarà en dues sessions, la del lateral neerlandès del Burnley, Hartman, i la del migcampista del PSG, Moscardó. A Anglaterra, el City ha firmat un futbolista per 135 milions d'euros, Elliot Anderson, que es converteix en la incorporació més cara de la història del futbol anglès. Té 23 anys i jugava al Nottingham Forest. I en tenis, Rafa Joder s'ha acabat classificant per la tercera ronda de Wimbledon després de guanyar en 5 sets Pablo Carreño. El pròxim rival serà el japonès Mochizuki. Finalment, no us deixem la notícia d'Oni Clapés. Aquest migdia, a quarts de dues, comencen els entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1. La cursa, diumenge a les 4 de la tarda, hora catalana.
10: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes. I l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: I el trànsit.
11: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: A comptar cotxes des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
12: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres, destacant que la AP7 es manté tallat un carril de circulació a causa d'una avaria a l'altura de Sant Cugat del Vallès i el Papiol en sentit Girona per un camió avariat. A hores d'ara només hi ha intensitat, com dèiem, al tram del Papiol. Pel que fa a l'avaria de Santa Coloma de Gramenet, a hores d'ara doncs hem de destacar que ja es normalitza la circulació en sentit nord en direcció Mataró, però encara queden alguns punts amb retencions intermitents al nus de la Trinitat que afecten de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. Les majors afectacions les trobem a la ronda litoral en direcció Llobregat entre el Fòrum i la Barceloneta. Per altra banda, el Llobregat a hores d'ara força fluidesa i al vessant Vallès doncs tenim retencions d'un quilòmetre a la AP7 en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
13: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència, un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. Omoda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de la nova cursa de RAC1 i de l'escenari que l'acollirà aquest
14: 5,
0: any que ve.
14: 4, 3, 2, 1.
15: Sí, ja torna a ser aquí la cursa de RAC1.
0: Sabeu on és? Platja d'Aro. Després de passar per les quatre capitals i per ciutats com Igualada, Sant Cugat, Badalona, Terrassa, Salou, la cursa de RAC1 es durà a terme en aquest municipi del Baix Empordà, en el que suposarà el retorn de la cursa a les comarques de Girona 10 anys després. Aquesta nova edició, que és la número 11, serà aquest pròxim, l'any que ve, que coi, d'aquest any, el 18 d'octubre, en un recorregut de 5 quilòmetres que passarà pels indrets més icònics de Platja d'Aro, en un traçat que, com és habitual a les curses de RAC1, serà apte per tots els públics.
16: ¿Quién ganará? Podemos confirmar que están sacando los codos.
0: A més, com ja és tradició, RAC1 farà ràdio al carrer, el Via Lliure amb el Bundó s'emetrà des de la plaça Europa, just davant del Palau dels Esports i Congressos, que és on es donarà el tret de sortida i hi haurà l'arribada de la cursa. A més, el programa comptarà amb veus conegudes de la ràdio.
17: Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio. Inscriviu-vos-hi.
0: L'objectiu és que el que sempre es marca RAC1 en la seva cursa, fer el rècord de corredors d'una cursa de 5 quilòmetres al municipi, en aquest cas a Platja d'Aro. Si us voleu apuntar, les inscripcions s'obren ja a lacursadarracu.cat, lacursadarracu.cat, on trobareu tota la informació. I com sempre diem, el primer que arriba, coi, doncs, com a totes les curses, el primer que arriba és el primer que guanya.
18: Tots som u. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
19: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
18: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un quart de deu.
20: Salut!
21: Però brindes amb aigua?
20: Em fa un vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
22: Salut! Salut.
20: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
23: Font Vella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
24: Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
0: Hola, Ernest Folk.
25: Què tal?
0: Bon dia tingui. Molt bé, vostè?
25: Fantàstic.
0: Molt bé. Cris Puig, com estàs?
26: Bon dia, molt bé.
0: Millor està la Glòria Serra, perquè està de vacances. Hola, Glòria, bon dia.
26: Bon dia, i a més sóc al paradís, un dels bonics paradisos que té encara aquest país.
25: No el diguis. Bon
26: dia, bandida.
25: No el diguis,
26: no,
25: per
26: no,
25: si
26: no
25: de
26: dic,
25: cas.
26: No, no, dic, no, no. No, no, jo menteixo. Va, jo només faig això, sobretot a Madrid, quan em diuen... Sobretot a Madrid, quan em diuen i d'on de veranies? I dic ta-ta-ta, jo dic un altre lloc. No, no. Se'n viu cap a la banda contrària.
0: Està Marbella.
25: No, és que dius un nom, llavors exacte, ve un instagramer amb 16 bilions de seguidors i ho destrossa tot. Bueno, a Tossa de Mar, amb el forat del dimoni, amb una coreana amb 14 milions de seguidors, no se li va acudir res més que fer un reel allà i, bueno, hi ha centenars de coreans pel carrer cada dia. No, no, vull dir que, sisplau, no digueu els noms.
0: Mm. I Jordi Bosch,

0: que deu ser ara, m'imagino, a Sos del Rei Catòlico, a província de l'Aragó. Què tal, Jordi Mor? Bon dia.
1: Bonjour, bonjour. Molt content d'haver escoltat això de Platja d'Aro.
0: Sí, però és que, clar, jo vaig estar molts anys... Bueno, he estat molts anys fent la meva infantesa i la meva adolescència. La infantesa era a Colonja.
1: Sí, a Colonja.
0: A Colonja, però a Colonja dalt, no a Sant Antoni.
1: Sí, Colonja dalt. Sí, era conegut com... Agafaves com un plàstic i feies tota la baixada pel carrer principal.
0: Efectivament. I després, clar, quan ets adolescent, quan estàs a Colonja, o vas a Palamós, o vas a Platja d'Aro.
1: O Platja d'Aro, m'hi paro.
0: Sí, efectivament, a Platja d'Aro m'hi paro. I allà jugàvem a la Tramuntana, que hi havia un minigolf, i anàvem al Palladium, anàvem al Tiffany's, sobretot al Tiffany's. Bueno, escolteu-me, anem a el millor diàleg de la setmana, perquè ja ha arribat l'alcalde de Barcelona en aquesta ràdio, avui que agafa protagonisme per moltes coses. Per la meravella d'ahir de la presentació de la gran part del Tour de França, però sobretot aquestes últimes hores del que ha passat també amb un altre tiroteig, amb un nano mort de 15 anys només a
2: la Pegaso.
0: Al parc de la Pegaso, efectivament. Però de moment hem escollit el millor tall de la setmana a través del dialing@recuponet, paraula clau a l'assumpte, atenció a la loteria i a la tòmbola, un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol condis, ja ho sabeu, un pack de 4 entrades per qualsevol concert de la primera edició del Festival Camins, que es fa a Manresa del 10 al 18 de juliol, amb Luz Casal, Sopa de Cabra, Sergio Dalma, Joan Dausà, entre d'altres, que trobareu a festivalcamins.cat. I atenció, que per ajudar-vos a combatre la calor, un ventilador de peu silenciós i potent de la marca Rowenta. La setmana té 5 talls finalistes. El primer és aquest.
3: Pere Mas creu que Alejandro Fernández és un artista i no perquè toqui el violí a les entrevistes.
4: I, per tant, jo crec que el mateix que es demana aquí a Catalunya s'ha de fer respecte de la resta de comunitats autònomes.
5: Però, senyor Alejandro Sanz... Pero si... que m'he colat.
4: Alejandro Sanz.
5: No, Alejandro Sanz. Uau! Entre Alejandro es va la cosa, i ell també va cantant al seu moment.
6: Que porti una guitarra.
0: Correu a dialing@recuponet, assumpte, Alejandro. El segon.
3: L'Andragueta, la màfia calabresa, és una organització criminal molt vella, molt antiga.
0: I a Sòria, la policia espanyola ha detingut un dels capos més sanguinaris de la màfia. Es diu Domenico Paviglianiti. El seu nom es va fer tristament cèlebre com una de les figures clau de la Guerra de l'Angrandeta.
7: Què és això?
0: De la Guerra de l'Angrandeta. Que als anys 80 va deixar, atenció, 800 morts.
7: Estem bojos!
0: Assumpte guerra, el tercer tall.
3: L'Adrià de les Heres ens explica per què l'agitador ultra Vito Quiles ha relliscat amb la justícia.
8: De moment no se sap quina de les causes judicials obertes contra Quiles ha motivat l'ordre de detenció. L'agitador està investigat en diversos procediments, entre d'altres per presumptes delictes d'oli.
9: No que del coño.
8: Per presumptes delictes d'oli.
0: Assumpte oli, el quart tall.
3: El Bars Festival és una sorpresa constant. No us perdeu aquest grup escocès que menciona la Noé Polls.
10: Aquest cap de setmana Barcelona ha vibrat com mai amb el Bars Festival al poble espanyol. I el millor de tot, que no ho ha fet... Això només fa que començar. Ara sí. Fins al 25 d'abril. Fins al 25 de juliol, oi? Per favor, com estic?
11: A tope con la gope!
10: Fins al 25 de juliol, rock, pop i tota la diversitat de gèneres musicals. Lax en Busto, Joan Dausà, Xinova, McClan... McClan...
12: Del clan McClan.
10: I molts més en concert.
0: Assumpte festival. I atenció... Atenció al cinquè tall. I ahí lo dejo.
3: Al Toni Clapés no li entra al cap el nom de la presentadora del programa Anatomia D.
0: Saludem a la directora i presentadora Manen... Manen Bendizábal.
13: Manen!
0: Manen! Manen! És que m'ho han escrit malament.
13: M'ho han escrit?
0: Sí, vull dir bé, no?
13: No!
0: Manen!
13: Manen! No, que em dius malament!
0: Manen! Manen Bendizábal. Però si és que és amb...
13: Ma-men!
0: Manen... Mendizábal.
13: No, no, no!
0: Però és que ho ajunto amb la M següent. Manen... Mendizábal.
13: No! Montserrat!
0: Ho deixarem amb Manen i ja està.
14: Manen Mendizábal, buenas tardes.
0: Ara sí.
13: Bona tarda.
0: I, bueno, ara ja no m'atreveixo a dir...
15: Lleó.
0: No, el nom.
14: Manen.
13: Manen.
0: Manen.
13: Jo... No!
0: Assumpte Toni. En joc un xec per valor de...

0: 100 euros per comprar qualsevol condis, una 4 entrades per qualsevol concert de la primera edició del Festival Camins, amb el que vulgueu, aneu a festivalcamins.cat i escolliu quines entrades voleu, i un ventilador de peu silenciós i potent de la marca Rowenta. Són les 9:22 minuts. Avui a Barcelona hem tingut... ahir a Barcelona vam tenir dues notícies en molt poc temps. Una de molt positiva i una de molt negativa. Les dues parlem de seguida amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, però abans deixeu-me parlar amb dues persones que una ho va viure i ho va estar pastellà al cap de molt poca estona, i la segona una que ho sap, habitualment ho sap tot. Sergi Giró, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I la Maica Navarro. Hola, Maica, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Jordi.
0: Bon dia, Cesc. Em pots explicar què vas veure, què vas viure i què vas parlar i què van dir?
1: Doncs mira, visc a prop de la zona i en un moment doncs, es va sentir forces sirenes. Vaig baixar al carrer i vaig poder parlar amb tots els testimonis, alguns bastant directes de tot el que va passar. Segons el seu relat, i parlo del relat dels testimonis que estaven allà, és que hi havia unes 5 persones encaputxades que van acostar-se tranquil·lament al parc, van pujar a una rampa que hi ha. Per entendre'ns, si voleu situar el punt on ha passat, és una rampa que creu el parc de la Pegaso per sobre una llar d'infants, està entre una llar d'infants i una escola, i és, diguéssim, és aquest punt del parc de la Pegaso que permet creuar de banda i banda de forma alçada. Doncs van pujar per aquesta rampa, una de les persones, la més corpulent de Siuen, va disparar dos trets i van fugir corrents per la mateixa direcció cap a la Meridiana. Aleshores, també vam poder parlar amb una persona que va ser la primera que va socórrer la víctima. És un veí de la zona que, com jo, va sentir en aquell moment els trets i va baixar corrents. Es va trobar les persones que acompanyaven la víctima, que tenien alguna relació de parentesc, en principi, segons el que li van explicar, doncs la persona va fer-li els primers auxilis fins que va arribar les patrulles doncs, de Mossos i Guàrdia Urbana, que van col·laborar fins que doncs, no va arribar al SEM. Ràpidament la zona es va omplir d'un ampli dispositiu de seguretat, amb Mossos d'Esquadra, algunes furgonetes també doncs, amb agents armats que van blindar la zona, perquè clar, hi havia doncs, les persones que havien fet aquests trets, estaven, diguéssim, s'havien pogut escapar, van primer assegurar la zona i aleshores doncs, va començar ja a arribar doncs, més ambulàncies que, pel que veiem aquí des de fora, no estaven actuant, és a dir, que no havien marxat corrents i, per tant, això permetia intuir que, diguéssim, l'actuació mèdica no havia funcionat. Ja al cap d'una hora van apagar les llums, van marxar i, per tant, ja va ser el moment en què va venir la científica, també les divisions d'investigació dels Mossos, i ja van doncs esperar que vingués a la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. Les descripcions que feien totes les persones que ho havien vist parlaven ja d'un nen menor d'edat que havia rebut l'impacte de les bales. Doncs el mateix vespre ahir el cos de Mossos d'Esquadra va confirmar que es tractava d'un menor de 15 anys.
0: Maica, què saps de l'última hora o què saps de tot el que va passar ahir? Perquè tu parlaves directament avui amb la teva informació a La Vanguardia, parles directament d'un enfrontament entre bandes llatines.
2: Bueno, més que... Què tal? Bon dia.
0: Bon dia.
2: Més que enfrontaments, la participació de bandes llatines. Uh-huh. Perquè, mira, ara, impecable la crònica del Cesc com a testimoni de viure-la ja en aquell moment. La víctima tenia 15 anys, a colombià, i és que tot just havia arribat feia 6 mesos a Espanya, a Barcelona. Per tant, és que amb 5 mesos, amb 5-6 mesos, no et dona temps de militar i d'enfrontar-te i de tenir ja enemics. Que evidentment, evidentment allò és banda latina, organització juvenil, digue-li com vulguis, la denominació que li vulguin posar els investigadors, però sí, estem parlant de la Pegaso, que és un... I si el Cesc viu allà, doncs encara t'ho podrà explicar més detall, però allà va ser el primer parc que en el seu dia, als anys 2000, va ser el territori dels Nyetas, aquelles primeres bandes llatines dels anys 2000 que van arrencar aquí amb els Nyetas i els Latin Kings.
0: Ui, sí.
2: I ara ja no estem parlant d'aquests Nyetas ni aquells Latin Kings, ara estem parlant de Trinitarios, dels 300, del Dominicans Don't Play, i bé, doncs són els que estan repartint territorialment alguns districtes de Barcelona, i Pegasus és un dels jocs que estan al punt de mira de Mossos d'Esquadra i de Guàrdia Urbana. I per tant, sí, és un... Ara vés a saber si anaven a per algú i això va ser per... No sé, ara, evidentment, van estar dos trets certers directament a l'estómac i van estar, doncs, aquestes maniobres de reanimació van durar gairebé mitja hora, però no es va poder fer res per la vida d'aquest nen de només 15 anys. Ara entenc per què una informació... Jo sabia que la mare... Havien pogut localitzar la mare del menor a Holanda.
0: La mare del menor assassinat, dius?
2: Sí, la van localitzar ahir mateix a Holanda. I ara entenc una informació que explica el Guillem Ramos a la seva crònica del cas, i és que la mare va poder fer una videoconferència amb un familiar quan el fill encara era viu. Si els testimonis ja l'han explicat al CESC, aquest nen estava acompanyat de familiars. Per tant, un d'aquests familiars és evident que va trucar a la mare i va fer aquesta videotrucada amb aquesta, doncs, amb aquesta cosa tan bèstia que va poder, doncs, veure el seu fill encara en vida. Bueno, oh, terrible. Terrible, sí, terrible.
0: Mare meva. Cesc, què dius?
1: Per context, segons els testimonis, i sobretot aquesta persona que va poder exiliar, la víctima anava acompanyada d'un adult i també un nen petit que era el seu germà, més petit que la víctima. Aquest adult també hi havia una noia. Ràpidament, els Mossos els hi van fer un acompanyament que, des del meu punt de vista, que jo vaig veure des d'aquí fora, diguéssim, em va semblar impecable, perquè fins i tot en algun moment van aconseguir fer riure, no?, el germà i entretenir-lo, que dissociés del que havia viscut, fins que van arribar també els serveis d'emergències socials que els van atendre i anaven acompanyats de tota aquesta gent. La noia, que segurament tenen aquesta relació de familiaritat, per entès, força directa, sí que estava tota l'estona amb videotrucades, entenc, doncs, amb la mare.
2: Sí, amb la mare.
1: Era en el lloc dels fets, però sí que es van veure, doncs, aquesta connexió a distància amb la família més directa.
0: Mike, et seguim llegint i aviam
2: què... Sí, bàsicament explicar que... Fa ja uns mesos que passa tot tan ràpid, però si no, si recordes, Basté, que fa uns mesos vaig entrar amb tu per explicar com, perquè ho vam avançar a La Vanguardia, com Mossos d'Esquadra, la Comissaria General d'Informació, estava ultimant un pla per afrontar el fenomen de les bandes llatines. Explicàvem aquell dia al diari que hi havia una gran preocupació, i a més allò va coincidir amb aquest pla pilot de Mossos d'aproximar o de que diferents agents de la policia treballessin directament als instituts per un tema preventiu. I és que aquestes bandes llatines estaven... Hi havia una gran preocupació perquè estaven començant a captar a menors d'entre 14 i 15 anys. I bueno, és que estem parlant d'un nen de... És que és un nen de 15 anys. És veritat que tu després em dius que pot... Però és que 15 anys és un nen. I a més, fixa't, aquesta imatge que ha descrit el CES, estàs en un parc, 3:15, tots just, crec que el partit d'Espanya-Australia, és tot just, no havia ni acabat, estaven allà a la fresca amb la família, un nen petit, i de sobte arriba un altre, i hi ha uns testimonis que expliquen que vam veure perfectament el parc de la Pegaso, ja com una mena de passarel·la superior.
0: Sí, és el que deia, que travessa... una escola i una corda.
2: Exacte, una llar d'infants a la part inferior, i tu pots travessar tot el parc per aquesta passarel·la. Doncs molts testimonis van explicar a Mossos com van veure perfectament quatre persones, menors, joves, és igual, vestits allò amb indumentària, tots molt tapats com de negre, alguns amb la cara mig coberta, van passar per aquesta passarel·la, es van dirigir allà on estava aquest grup Carrer Portugal, a l'alçada del número 60 aproximadament, i el més corpulent va agafar una arma, una pistola, és una pistola de 9 mil·límetres perquè la científica va trobar algun casquet d'aquests municionat i va disparar dos trets certers directament contra aquesta víctima davant, doncs això, de familiars, d'un germà més petit, i després van sortir corrents cap a la Meridiana. Això és una problemàtica de Banda Llatina, que estàvem parlant molt del tema de l'arma blanca i els incidents que havien protagonitzat molt seguits en aquell moment amb arma blanca, i van fer totes aquestes informacions. Després van arribar els trets de temes de narcotràfic i aquesta actualitat que se'ns menja, però que la ciutat, ho explicaves molt bé al davant a la 8, aquesta doble, aquesta vida paral·lela que no hauria d'empenyar una a l'altra, però no hem d'oblidar que en els parcs estan passant coses que preocupen i molt i que haurien de preocupar i que preocupen molt a les autoritats i que hem de fer un pensament.
0: De fet, ara en parlem amb l'alcalde Jaume Collboni d'aquí uns moments aquí al Món a RAC1. Maica, moltes gràcies, llegim, fins ara. Gràcies.
2: Una abraçada.
0: Igualment. Cesc Giró, moltes gràcies, fins ara. Cesc.
3: A vosaltres,
0: que vagi bé. Fins ara. Són les 9:33, d'aquí uns moments, com deien, Jaume Collboni, seu en aquest estudi. Però abans, hola, Noemi, què tal, com estàs?
4: Bon dia, bon divendres.
0: Bon divendres i bon cap
4: arribat.
0: De setmana.
4: Ja són aquí les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés, amb el millor en joieria, bijuteria, rellotgeria i moda infantil. Segur que ja tens tots els teus looks d'estiu, però ja en tens els tocs finals? Un anell, un penjoll amb personalitat, unes arracades, una polsareta... Et proposem una selecció amb fins a un 50% de descompte en marques com Agatha Paris i Uno de 50. I no arribis tard a cap pla amb tots els rellotges amb un 30% de descompte de Viceroy i Casio. Busques alguna cosa per una ocasió especial? Doncs brilla com mai amb les peces úniques de la selecció de joieria amb fins a un 50% de descompte en marques com Pandora i Swarovski. I com que els diamants són per sempre, tens un 20% de descompte en la joieria El Corte Inglés. Un toc de llum per les teves joies. I pels més petits descobreix una selecció de moda infantil amb fins a un 50% de descompte en marques com Gap, Goco i Pepe Jeans, perquè visquin un estiu fresc i preparats per tots els bons moments que els esperen. Tens tot el que necessites per completar el teu look perfecte i perquè els més petits de la casa gaudeixin com mai. A què esperes? No et perdis les rebaixes del Corte Inglés fins al 31 d'agost a la botiga, al web i a l'app. I acabem recordant-vos que aquest estiu les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya i Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 a 20 hores. Us hi esperem! Doncs res més, que acabeu de passar bon dia i bon cap de setmana. Adeu, adeu!
5: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: L'Àngels és director d'operacions dels Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella i sap perfectament què farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
7: El mundo los separa, la amistad los une.
8: Son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
9: Nosotros no somos gente, somos hermanos.
7: La nueva película de las creadoras de Chavalas, Hermanos. 3 de julio, estreno solo en cines.
10: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
11: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
3: El que veus de Mueve és només la punta de l'iceberg. També estem impulsant l'hidrogen verd, els biocombustibles i la càrrega elèctrica ultraràpida. Energies més sostenibles que, a més, contribuiran a la independència energètica d'Europa. El que veus és només una part del que som. Descobreix-ho a mueveglobal.com.
9: Mueve. Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
12: Com a maleta expert en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy.
13: B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
14: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
15: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
16: Verisure.
17: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
18: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
19: El perquè de tot plegat.
0: 22 minuts i les 10 del matí. Alcalde Collboni, bon dia, moltes gràcies.
20: Molt bon dia.
0: Ara de seguida parlem del Tour de França, de l'alegria d'ahir, de molta gent, de les bones notícies, però ara ho dèiem, avui la capital ens hem llevat commocionats per l'assassinat de trets d'un nano de només 15 anys a Sant Andreu, al parc de la Pegaso. Té alguna informació nova? Es tracta d'un enfrontament entre bandes llatines, com es diu?
20: Jo, en primer lloc, el que he de fer és... jo m'he aixecat també amb aquesta notícia i expressar la meva consternació i expressar també a les famílies doncs, tot el suport que sigui necessari. De fet, han estat atesos pels serveis socials de l'Ajuntament i lamentar molt aquest fet, no?, que ens ha colpit tant aquest matí. Per tant, jo comparteixo aquesta preocupació i aquesta tristesa pel fet. No tenim més informació que la que s'ha donat. Sí, els hi puc avançar que aquest matí, a primera hora, quan ens hem llevat, ja el tinent Albert Batlle de Seguretat s'ha posat en contacte amb la consellera Parlon i que durant aquest matí hi haurà una compareixença de Mossos d'Esquadra on es donaran els detalls de com està la investigació i de, en fi, més enllà de les especulacions on saber exactament què és el que ha passat.
0: N'està fart, aquests enfrontaments, alcalde?
20: Home, sí, clar. Bueno, més que fart, estic preocupat i també una mica emprenyat, no? Perquè es pot imaginar vostè per un alcalde, per mi, o per l'alcalde de Badalona o de l'Hospitalet, que es fa un esforç molt important per part de les policies locals, sobretot, no?, de mantenir el que són les nostres competències, no?, que és la convivència i el civisme, etc., i donar suport a la policia amb la recerca i amb l'ajut amb els àmbits de la seguretat, doncs el que passa, no? I una certa frustració, perquè és paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, que ha estat el gran tema els dos anys anteriors, les darreres dades són d'una reducció del 20% al primer trimestre, segons fons del Ministeri de l'Interior, i que segueixen baixant, és a dir, que estem guanyant la batalla de la multireincidència, amb més policia, amb canvi normatiu, amb més jutges i amb més gent que ha entrat a la presó, per dir-ho ras i curt, doncs ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no?, que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies. Més policies i més penes.
0: Per tant, falten policies.
20: O més actuació policial en aquests àmbits i penes més greus. Si tu compares la legislació espanyola pel que fa a tinença d'armes o a tràfic de drogues, doncs encara és un lloc on està menys penat que altres països europeus. I, per tant, s'ha de canviar la legislació. Miri, amb la multireincidència ho vam fer així. Vam dir endurir les penes, vam dir més actuació policial, vam dir més jutjats, i avui, des de fa un any i mig, s'estan reduint els fets delictius de furs. Doncs és la mateixa fórmula que demanem que s'apliqui en el cas de la tinença d'armes i del tràfic de drogues.
0: Però clar, no podem... Vaja, és que el que és impossible és posar un policia o un guàrdia urbana en tots els carrers de la ciutat, o a determinats... Sí que es poden posar a determinats parcs, però és clar, és molt complicat, la ciutat és molt gran.
20: Bé, de fet, una de les coses que estem fent també és aplicant un pla de videovigilància, que això vol dir que s'estan implantant en aquests moments a la ciutat de Barcelona 1.000 càmeres policials de videovigilància. De fet, en aquest primer mandat estem implantant ja 500. Les últimes, les vam anunciar, són les que estan a la platja i ja estaven operatives la nit de Sant Joan, per exemple. Ara en posarem, doncs, a la Rambla del Raval, en posarem davant de la catedral, és a dir, a llocs claus, sobretot de la zona de la Ciutat Vella i a d'altres barris, i anirem desplegant aquesta nova política preventiva i de seguretat, que són les càmeres de videovigilància, perquè incomprensiblement Barcelona en tenia massa poques.
0: És curiós perquè l'esquerra, recordo fa molts anys, que deia, si col·loquem càmeres de videovigilància als carrers, això serà com Xina o serà com altres llocs i tal. Hem arribat a un punt que no hi ha més solució que aquesta.
20: Es fan totes les garanties. Penseu que cada càmera que es posa ha de tenir l'autorització directa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És a dir, hi ha molta garantia. I per això va una mica lent. Però jo això ho he parlat amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ja fa temps vam tenir una conversa i els vam explicar la necessitat que teníem de, sobretot, fer política preventiva. És a dir, perquè allà on es posen càmeres de videovigilància hi ha menys fets delictius i és un valor probatori, també, no?, si ho autoritza el jutge. No és fàcil, perquè fins i tot l'àmbit on s'enfoca la càmera, doncs, ha d'estar regulat i ha d'estar supervisat per un jutge. O sigui, es fan moltes garanties, però ho volem fer per tota la ciutat i ho volem incorporar com una part més de la política de seguretat i prevenció a la ciutat.
0: En el que parlàvem ara de la part del Pegaso, els veïns de Sant Andreu denunciaven que feia temps que advertien la presència de bandes en aquest parc. A més, ara la Cris Puig, que ha estat molts anys vivint per allà, explica que hi ha una comissaria de la Guàrdia Urbana a pocs metres.
1: A dins...
0: Com és possible que això pugui passar?
20: Perquè, efectivament, aquests grups de persones, doncs, es belluguen molt i a vegades fan servir l'espai públic normalment i ningú preveu que hi hagi un comportament d'aquestes característiques. Pot imaginar que tampoc la Guàrdia Urbana va demanant a tothom que es belluga per un parc, doncs, què va fer o... Però vaja, jo li dic que en aquest tema estem absolutament determinats. Jo sempre he dit que la política de seguretat és una política de la qual s'ha de parlar, sobre la qual s'ha de prendre decisions amb totes les garanties, i s'ha de ser molt contundent a l'hora de, no només denunciar els fets, sinó de perseguir delictes i delinqüents.
0: La droga. Aquest és un gran problema. A Catalunya, però també molt a Barcelona, no?
20: I a tota Europa. Crec que ha estat un documental de TV3 que es va emetre fa una setmana, si s'explica molt bé, no? Hi ha a tota Europa, doncs, l'emergència de narcotràfic, i jo crec que també hem de recuperar el missatge de no banalitzar, per començar, el consum. No banalitzar el consum de drogues, perquè el consum de drogues té conseqüències sobre la salut. De no banalitzar per començar, el consum. No banalitzar el consum de drogues. Perquè el consum de drogues té conseqüències sobre la salut i, a més, té conseqüències també en termes de tràfic i d'inseguretat ciutadana, no? I en aquest sentit, és veritat que hi ha aquesta emergència. A nosaltres ens diuen els experts policials que som a temps de parar-ho si s'actua amb contundència, i jo el que demano és contundència.
0: De quina manera?
20: Bueno, amb actuació policial, d'endarrere, això ultrapassa les policies locals,
0: Per tant, més Mossos d'Esquadra.
20: Això és Mossos, és Guàrdia Civil, és Policia Nacional, perquè són normalment xarxes europees.
0: Per tant, això ho ha de parlar tant amb la consellera Parlon, que ho ha de parlar sovint, com el ministre Gabriel Marlaska, no?
20: Efectivament.
0: I què els hi diuen?
20: Doncs nosaltres el que fem és dir-los que efectivament això està passant i que el que hem de posar tots són tots els mitjans perquè no passi. Clar.
0: I ells diuen?
20: Que ho estan fent.
0: Val. I, però que en falten més.
20: En falten més.
0: Clar, tot això està passant, mentrestant, que per cert deia 500 càmeres de videovigilància ara...
20: S'estan implantant ara.
0: I n'hi sí. haurà més...

0: 500 pel proper mandat.
1: Pel proper mandat. I seran suficients o creu que encara n'haurien de posar més?
0: Segons els experts en seguretat, ens diuen que això és suficient per garantir a les zones, no pots posar càmeres de tota la ciutat, com és obvi, però s'està posant als llocs que se suposa que poden ser més crítics.
1: Va. Mentre tot això passa, permetem que expliqui un cas que avui explicàvem. La Urbana ha protagonitzat un incident surrealista, que és que un grup de gent va envoltar amb 300 euros un grup de 10 persones que s'acomiadaven al carrer després d'un concert a la sala, a l'antiga sala Bars del Paral·lel, que no tenien música ni bevien, simplement es desitjaven bona nit, i no només denunciar la multa de 300 euros, també expliquen que els agents es van riure de l'accent de Lleida d'alguns dels joves i fins i tot els hi van preguntar o els hi van dir que això us passa per votar qui voteu. Aquesta conducta no és sancionable, alcalde?
0: Nosaltres estem, en l'àmbit del civisme, apretant molt, perquè hi ha zones de la ciutat on, efectivament, hi ha problemes de convivència. No? I en aquest sentit, doncs, jo no conec aquest cas en concret, però sí és cert que s'estan posant més sancions per, sobretot, fer soroll a l'espai públic a determinades hores. No conec aquest cas concret, i tampoc és perquè hi hagi un nombre concret de persones reunides. La sanció per reunir-se al carrer o que siguin 10 persones no és tipificable, no? Mm. I, per tant, les multes que s'estan posant, no li dic que no s'estiguin posant, entre altres coses perquè la gent ens demana que siguem més contundents pel que fa a les conductes incíviques, no dic que sigui aquest cas, que no el conec, eh? Dic que, en general, efectivament, la Guàrdia Urbana està actuant en l'àmbit del civisme perquè, com vostès sabran, Barcelona s'ha dotat d'una nova ordenança al civisme, que és més dura des del punt de vista de les sancions, i qui posa les sancions és la Guàrdia Urbana. Després, la casuística, cada cas, doncs, hi ha mitjans...
1: Clar, l'Ajuntament va obrir una investigació interna i l'arxivada perquè es creu la versió dels agents. Clar, aquí hi ha un problema, que és que jo no en crec la versió dels agents, i et diré per què. Doncs perquè una de les persones que estava allà era un company de RAC1.
0: Doncs l'alcalde s'ha de creure la versió dels agents.
1: Doncs jo em crec la company de versió dels companys de RAC1, i és clar, si hi ha un guàrdia urbana que pregunta això us passa per votar qui voteu, té un problema l'alcalde de Barcelona i té un problema la societat.
0: Jo m'he de creure la versió que dona la Guàrdia Urbana.
1: Abel, jo amb tu. Anem a les... Aquesta veu rovellada que té és d'ahir o és d'acumulació?
0: Això és acumulació de més de dues setmanes, ja, bueno, no, dues no, tres setmanes d'una intensa activitat a la ciutat, no? Des de l'avinguda del Sant Pare i la inauguració de la Torre de Jesús, passant, per exemple, pel Congrés Mundial de l'Arquitectura, que no té tanta rellevància pública, però que ha estat importantíssim, amb més de 10.000 arquitectes de tot el món que s'han reunit a la ciutat, i demà, i passat demà, amb la sortida del tour, amb el Grand Depart, no? I això, doncs, al final suposo que passa factura també a la veu.
1: Diguem la veritat, té ganes de que arribi ja dilluns?
0: No, jo gaudeixo molt cada dia.
1: No ho dubto.
0: Gaudeixo molt cada dia.
1: No ho dubto, però...
0: Amb les coses bones i les coses dolentes que té aquesta feina, perquè vostè ho pot veure, sí, i avui sí. Hem tingut un exemple pràctic del que és un dia i un matí amb un alcalde, no? Que te'n vas a dormir content i satisfet que una cosa ha sortit molt bé, i pel matí et lleves i et trobes una notícia tan trista.
1: No l'ha trucat per informar-li de la...
0: Sí, clar. No, si li he dit que he parlat amb el tinent de seguretat...
1: No, com que em diu que m'he llevat amb això, pensava que l'havien trucat a les 12 de la nit.
0: Perquè m'he llevat amb els missatges corresponents i amb les trucades corresponents, no? I hem hagut de prendre decisions ja aquest mateix matí. I, bueno, però això és la vida de la ciutat, ja. I aquesta és la vida de l'alcalde, que té aquestes, diguem-ne, dicotomies entre molt bones notícies, com va ser la sortida del Turaí, i notícies dolentes i que em preocupen, com la d'aquest matí.
1: Escolti, el vam veure en bicicleta, amb gorra. No només a Jaume Collboni, també vam veure a Berni Álvarez, el conseller, a David Escudé, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, vam veure també a Prudom, per Prudom, el director del Tour, ja és habitual que pugui anar en bicicleta, a Indurain, al Polito Rodríguez...
0: Amb bicing.
1: Ara parlem del bicing, però abans de parlar del bicing, però permeti'm, va ser seva la idea?
0: Sí.
1: O sigui, vull arribar amb bicing.
0: No, No va ser així.
1: Ah.
0: Va haver una proposta del Miguel Indurain, del Purito, de tots aquests ciclistes, diguem-ne, que, per cert, els vull agrair públicament

0: el compromís amb la ciutat i amb el ciclisme, que hagin participat, i ells deien de baixar en bicicleta, diguem-ne, oficial o bicicleta de carreres. I jo els, bueno, els vaig fer una contraproposta, que va ser, home, anem amb la bicicleta de la ciutat, no? Que és el Bicing. Aleshores, el meu entorn, diguem-ne, em van dir, home, com vols proposar això? Et diran que no, com vols que baixin aquestes estrelles del ciclisme amb un Bicing? No, no fa per ells i tal, no? I jo dic, pues jo crec que diran que sí, perquè és una invitació a fer servir un transport, diguem-ne, sostenible i públic, com és el cas del Bicing a la nostra ciutat, que està molt, molt ben valorat pels nostres conciutadans, amb una nota de 7, i que som la segona ciutat europea, per cert, amb ús de Bicing després de París, no? I de seguida va dir que sí, el Miguel, sobretot, que és una mica el que va fer de líder.
1: El líder va dir amb Bicing.
0: Sí, claro, por supuesto. Em va dir que no sé si era a Donosti o alguna ciutat d'Euskadi, no havia funcionat. No. Em va dir, es que no ha funcionat allà i estic molt al·lucinat de veure com aquí es fa servir d'una forma molt normal.
1: Hi ha coses, no? Per exemple, a Madrid no hi ha Bicing i és molt difícil veure motos. O sigui, això de les dues rodes és una cosa molt curiosa que...
0: Bueno, sobretot des que hem implantat la bici elèctrica, ha tingut una expansió. Ara tenim quasi 770.000 usuaris.
1: Anava amb bici elèctrica ahir.
0: Ahir ens van posar elèctriques, sí, que tampoc tenia massa sentit perquè baixaven.
1: Sí, baixava, no? Era una baixada.
0: Però bueno, ens van posar les elèctriques, ara en tenim 5.000 elèctriques i 3.000 mecàniques, i des que havíem plantat les elèctriques...
1: Hi ha moltes, doncs, de cascades, de bicicletes?
0: Bueno, sí, clar, perquè pensi que les elèctriques tenen un ús diari de 10. 10 usos diaris per cada bici elèctrica, amb persones diferents, fent trajectes diferents i usos diferents. I les mecàniques, em sembla que estem a l'entorn de 6 usos. Això vol dir que és un ús molt intensiu, per això som de la segona ciutat europea amb ús de bicing urbà, i això vol dir una logística, jo demano comprensió també, doncs a vegades et diuen, no, és que s'ha buidat les... Això ens passa molt amb les de la platja, no?
1: Sí, sí.
0: O estan buides o s'omplen, bueno, perquè la Barcelona és pla, no?
1: I les de dalt costen més que n'hi hagi,
0: bueno,
1: més,
0: però doncs, efectivament. I això vol dir una logística molt complexa.
1: Quants socis té el Bicing ara?
0: 170.000.
1: 170.000, en deia?
0: 170.000. Sí, 170.000, que és una barbaritat. Ràpid, per 8.000 bicis. Per això, avui us vull anunciar que el proper mandat augmentarem en un 50% l'oferta de Bicing a la ciutat de Barcelona.
1: 50% més? Per tant, estem parlant...
0: Estem parlant d'augmentar fins a pràcticament 12.000 les bicicletes que volem augmentar i les corresponents estacions.
1: Noves.
0: Noves. Ho concretarem després de l'estiu, concretarem el pla que ja s'està elaborant a BCM, perquè és un servei que efectivament està molt demandat i és un servei que necessita ser reforçat i pel qual nosaltres apostem clarament com a Ajuntament, perquè pensem que és una forma, doncs, sostenible, assequible, de que la gent es bellugui, sobretot la gent més jove, i bueno, no tan jove, que ja s'ha assumit, jo dic que ja és el tercer mitjà de transport públic a la nostra ciutat, després del metro i l'autobús, no? I el tramvia una mica per sota, però vull dir, és un mitjà de transport més, i com a tal l'hem d'abordar. És un mitjà de transport també subvencionat, perquè... Si no, costaria molt més fer-lo servir, però pensem que val la pena continuar amb aquesta aposta.
1: Estem parlant, per tant, de 12.000 bicicletes. Hi haurà també més carrils bici?
0: Hi haurà els carrils bici. Ara hi ha 270 quilòmetres de carril bici, però el que volem és que es facin servir els carrils bici. I perquè es facin servir plenament els carrils bici, també ha d'haver-hi més oferta de bicicleta pública, i també anunciarem una ampliació dels carrils a... de cara al mandat que ve.
1: Per on?
0: Permeti'm que no...
1: Hi haurà també algun carril bici que no hi passa pràcticament la gent, que serà extirpat?
0: No.
1: Perquè,
0: diguem, no. Els carrils bici que estan fets, fets estan.
1: Hi ha molts...
0: I esperem que els facin servir i que hi hagi també més bicis perquè es puguin fer servir.
1: Hi ha problemes també amb les bicicletes per part també de segons quina gent que la va directament a trinxar?
0: Bueno, sí, això, jo crec que l'incivisme també arriba a aquest extrem, no? No és massa, afortunadament, no és una cosa que passi molt. El que sí vam decidir va ser una decisió que és eliminar les bicicletes de...

0: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
1: Sona bé.
0: 4,3 litres de consum al 100.
1: Sona a Qashqai e-Power.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Yeray Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
4: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
5: A Tarragona fer el recorregut de Tarragona fins a
6: Tarragona,
5: Barcelona.
6: La sortida i del recorregut.
5: Clar, un altre esdeveniment a nivell mundial, i en portem uns quants d'esportius, hi comentàvem Mundial del 82, Jocs Olímpics del 96, l'American Cup de l'any passat, ara la sortida del Tour de França, més enllà d'això, efectivament, els 50.000 events que té Barcelona habitualment. El pròxim quin serà? Ho sabies? El pròxim quin serà?
6: No tenim previst ara en cartera cap gran esdeveniment immediat. El que és cert, bueno, n'hi ha molts que no surten tant perquè no són tan populars, per dir-ho així, no? Però Barcelona és una ciutat on tenen lloc molts congressos, per exemple, professionals, mèdics, per exemple, n'hi ha molts. Som també de les primeres ciutats d'Europa i del món amb grans congressos mèdics. De la UNESCO hem tingut tres durant aquest mandat, un sobre gestió del mar, un altre sobre racisme i les polítiques antiracistes que s'han de fer des de les ciutats. Ara hem tingut la capitalitat mundial de l'arquitectura que fa UNESCO, que no és el Congrés, que és tot un conjunt d'activitats que està fent la ciutat durant 10 mesos de divulgació de l'arquitectura i l'urbanisme i d'apropar, no, aquesta disciplina, doncs, a la gent, i de que la gent entengui la utilitat que té l'arquitectura per la vida quotidiana. I per tant, n'hi ha molts d'aquest tipus, no? Si vostè em demana per un de molt, diguem-ne, prominent, no està previst ara, però és veritat que la ciutat, no només l'Ajuntament, o sigui, pensi que hi ha moltes entitats de la ciutat i col·legis professionals que convoquen les seves pròpies, els seus propis congressos, no? De fet, el Congrés Mundial està impulsat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. I efectivament, Barcelona continua tenint, com ha tingut des de fa més de 100 anys, una vocació d'aplegar debats, d'aplegar esdeveniments de caràcter internacional.
5: Recordo que el dia de la gala de l'esport del Mundo Deportivo, allà va anunciar que demanarien la candidatura per ser seu de la final del Mundial de Futbol del 30. Els han dit alguna cosa des de la federació?
6: De moment no, però hem aixecat la mà. Ho vaig dir en aquell acte. No és una candidatura ben bé, perquè això ho decideix la FIFA i els mecanismes de la presa de decisions no depenen tant de fer una candidatura, sinó d'oferir la possibilitat, no? I això de comú acord amb el Barça, doncs, donat que tindrem l'estadi més gran o dels més grans del món i el més gran d'Espanya, doncs, pensem que és una gran oportunitat, doncs, per tenir una final que aquesta sí que no l'hem tingut a Barcelona, i que l'afició pugui gaudir-la aquí a la ciutat, no?
5: És optimista?
6: Home, diguem-ne que Espanya és organitzadora i, per tant, he de ser, com a mínim, 50% optimista.
5: Val. 50%?
6: Per exemple.
5: Bernabéu?
6: Perdó?
5: Pel Bernabéu o pel...
6: Sí, pel Bernabéu. Com a mínim, 50%.
5: Ja. No parlem del Bernabéu, però sí del Camp Nou. Vostè és l'alcalde de la ciutat que té... El Josep Lluís Núñez Pobre, que ho deia al revés, que ho va dir una vegada al revés.
6: No em digui això, senyor Basté, que el vaig venir.
5: No, però com està el tema de les obres? Sap alguna cosa?
6: Avancen... No tinc novetats. Jo, quan no tinc novetats, vol dir que són bones notícies, no?
5: Quan tindrà,
6: i creu? Això, permeti'm que jo no comenti calendaris de les obres, és un... és una pregunta molt... que em fan molt sovint, però...
5: D'acord. Hi ha un problema que és evident, que és el turisme. Aquest estiu Barcelona tornà a batre rècords de turistes. No havien dit que havia arribat al límit ja, alcalde?
6: A mi el que em diuen els hotelers, per exemple, aquests dies, és que en aquests moments les reserves estan igual o fins i tot una mica per sota de l'any passat. Jo crec que Barcelona ha arribat al límit pel que fa a la capacitat de turisme i hem pres algunes decisions que no ha pres cap altra ciutat del món. Per exemple, la decisió...

0: d'eliminar els pisos turístics al novembre de 2028, que és quan s'acaba les llicències vigents.
1: Manté aquesta proposta, eh?
0: Absolutament. És una decisió que ja he pres i que consistirà en no renovar aquestes llicències. Això porta molt rebombori, en fi, portem uns mesos amb molta atenció, sobretot amb Airbnb, de molts tipus, perquè també hem de fer una tasca paral·lela, que és la de perseguir la il·legalitat, i per cert, reitero que hi ha a la pàgina web de l'Ajuntament un espai on es poden denunciar, es poden saber si un pis turístic té llicència, i si no la té es pot denunciar ràpidament a la mateixa web, i nosaltres enviem un cos d'inspectors, perquè aquest és un de les externalitats, no?, o de les conseqüències de la massificació turística més important. Barcelona és la ciutat que no només que tingui la taxa turística, sinó que té les taxes turístiques més altes d'Europa. Això ens permet sufragar tota la despesa que té el turisme i d'impacte a la ciutat. I la darrera decisió que hem pres, i ja ho he dit també públicament, que és un altre dels fets, diguem-ne, de la massificació turística que hem d'acotar o eliminar, que és els creuers d'escala. Uh-huh. Els creuers d'escala, que estem amb xifres, doncs, entre 2,5 i 3 milions de creueristes a l'any que fan escala a Barcelona menys de 12 hores. Nosaltres hem dit que això no aporta valor a la ciutat. No tenim massa mecanismes, perquè els ajuntaments, en general, tenim poques competències en això, però tenim la incumbència de prendre totes les decisions possibles. Uh-huh. I, per tant, la nostra decisió també és reduir a zero aquestes escales, o tendència a zero, i en aquests moments ja està en tràmit l'aprovació d'una taxa turística de 30 euros per baixada del vaixell
1: a fer una volta i tornar.
0: 30 euros. Esperem que això sigui dissuasori. També hem sigut la primera ciutat de la Mediterrània que ha posat aquesta sanció, també amb molts problemes i moltes tensions amb les companyies navieres, etc., com es poden imaginar, però hem d'anar prenent decisions, perquè el que no es pot és ni instal·lar-se només amb la queixa ni dir que tot és dolent del turisme. El turisme té coses bones, és una indústria a la qual molta gent hi viu, els hotels, els taxistes, els restaurants, hi ha tota una indústria que, si està ben portada, i sobretot si està al servei de la ciutat i no al revés, és el que a vegades sembla que ha passat, si és la indústria que està al servei de la ciutat, aporta riquesa i aporta activitat econòmica. Però per això s'han de posar límits i s'han de prendre decisions. I nosaltres, i el meu govern, està prenent decisions que cap altra ciutat del món està prenent en aquests moments, i que jo espero que començarà a donar fruits.
2: Hi ha una altra conseqüència indesitjada del turisme, i també moltes vegades de l'arribada de determinada immigració, que és una cosa que jo m'he quedat flipant, i dic com a ciutadà de Barcelona, que sé que m'entusiasma aquesta ciutat, però hi ha una cosa que és intolerable, que és la quantitat de 24 hores que hi ha de botigues. Això com es frena?
0: I
2: alguns
0: dels
2: casos, il·legals. O sigui, clarament il·legals. Hi ha productes caducats.
0: Això hem fet, podem coincidir, hi ha hagut una proliferació excessiva els darrers 10 anys d'aquest tipus de comerç. En aquests moments ja no es poden obrir. Durant un mínim d'entre 1 o 2 anys hem suspès la concessió de llicències. Anem a reordenar i a donar criteris per l'obertura d'aquests centres, però jo els vull dir per què passen aquestes coses. I aquestes coses passen, tornem a la capacitat que tenim els ajuntaments per prendre decisions que afecten la vida dels nostres veïns. Això passa perquè en aquest país hi ha llibertat d'establiment, que es diu. Uh-huh. És a dir, tu pots obrir un negoci a la ciutat, és igual a Barcelona, Hospitalet o a Cardedeu, només amb un assabentat.
2: Com?
0: O sigui, comunicant.
2: D'acord.
0: Vull obrir un negoci. Uh-huh. I vas a l'Ajuntament i dius, vols obrir un negoci. I l'Ajuntament diu, assabentat.
2: No pot fer res més.
0: Res més. No hi ha un control previ. El control, això va ser unes lleis que es van canviar l'any 2000, si no recordo malament, devia ser l'any 2010-11, de les famoses lleis òmnibus de liberalització, que van canviar el que era demanar una llicència i un permís, que és veritat que és una trava, entre cometes, burocràtica més, perquè aleshores l'Ajuntament ha d'analitzar quin tipus de negoci s'hi posa. Es va canviar i va dir per comunicat, és a dir, vostè obre el negoci i després comunica. Això fa que els ajuntaments no tinguem la capacitat de saber ni de demanar què passarà o què s'hi farà allà. Després sí, després hi ha els serveis d'inspecció que fan la inspecció, no? I això, en molt poc temps, ha suposat, fruit de que hi ha una demanda, una demanda que és un tipus de consumidor que sobretot és el visitant, i permetim que digui també el visitant que està en apartaments turístics, perquè on hi ha més concentració són els barris on tenim més apartaments turístics. Per tant, en la mesura que eliminem els apartaments turístics, també desapareixerà aquesta demanda, i això ha d'impactar amb els 24 hores, però el control és posterior. I això ens dificulta molt la feina. Jo ho he dit en diverses ocasions, jo crec que aquesta és una legislació que s'hauria de revisar, perquè els ajuntaments tinguem la capacitat de controlar què s'obre. El preu serà que trigarà temps...
2: Com sempre.
0: Trigarà una mica més de temps, però com a mínim tindrem el control, no? Què hem fet més? Doncs hem fet inspeccions, multi-inspeccions...
2: I per cada vegada que s'obre... No sé si té els números, però... Però gairebé... Molts es tanquen...
0: Molts no, però clausurem, n'hem clausurat, anem normalment entre 5 i 7 inspectors, inspectors de treball, inspectors de salut, inspectors d'Hisenda, fins i tot, que demanen tota la documentació d'aquests centres 24 hores, i normalment es fan campanyes en territoris concrets, evidentment sense avisar abans, i li asseguro que hem trobat coses, hem trobat força coses, i s'han clausurat 24 hores fruit d'aquestes multiinspeccions.
2: Per cert, alcalde, fa uns mesos el Mona Recuent fa una investigació per destapar que els tours de borratxera que havia prohibit precisament l'Ajuntament de Barcelona seguien vigents. Era finals de novembre, un mes després de la prohibició, quan vam poder comprovar que se seguien fent sense cap mena de complex pel centre de la ciutat, doncs més de sis mesos després hem donat avui un cop d'ull ràpid a l'Instagram d'aquest famós pub crawl que vam denunciar, tot continua igual.
0: Tot continua igual, no crec, perquè s'estan fent inspeccions i s'està seguint. El que passa és que, com vostè es pot imaginar, els resultats mai són immediats, i sobretot quan es tracta de qüestions de civisme. Al principi m'ha comentat una qüestió que té a veure amb el civisme. S'està actuant i bueno, s'està aconseguint pas a pas.
2: Accés a l'habitatge. Aquesta és la gran preocupació que hi ha en aquests moments per la gent jove, sobretot, falten pisos, però també una cosa, falten pisos, però no veiem grues.
0: Sí, home, sí.
2: Home, veiem grues per les obres, per ser prou obres, alcalde, prou,
0: Veiem obres o no veiem obres?
2: No, una
0: obres.
2: Cosa són obres pel metro, i una altra cosa són, o per l'asfalt, o per l'asfaltat, obres, et refereixo a grues de fer pisos.
0: En aquests moments a la ciutat de Barcelona, per iniciativa pública, estem lliurant 3.000 habitatges durant aquest mandat.
2: A qui?
0: A les persones que estan a la llista d'espera que demanen habitatge.
2: D'acord.
0: El proper mandat, la previsió és que siguin 6.000, perquè ara estem preparant el sòl i les
2: operacions urbanístiques. Seran 6.000 pisos?
0: Bàsicament els tenim, ara es veuen grues. Si vostès entren per la ronda del litoral i mirant a l'esquerra, veuran un barri nou que s'està fent, que és el barri de la Marina.
2: Sí.
0: Allà se n'estan fent... En total arribarem als 12.000 pisos. I l'altra gran zona de desenvolupament d'habitatge, que seran 16.000, serà a la Sagrera. La Sagrera, l'any que ve, es posa a l'etapa de l'estació. Comencem a fer el parc lineal, que per cert serà el parc més llarg i més gran que tindrà Barcelona. En aquests moments estem amb els processos participatius. I allà va també habitatge protegit i habitatge lliure, 16.000. I després tot el que s'estigui fent en altres àmbits, com és el Poblenou, a la zona del 22@nord. Mm. És a dir, hi ha un punt d'inflexió en la construcció d'habitatge, 1. 2, hi ha un tema no menor, que és la congelació de preus de lloguer a Barcelona.
2: Doncs clar.
0: A Barcelona, que és l'única ciutat de l'única gran ciutat de l'Estat que ha aplicat la llei de l'habitatge del govern espanyol, hem aconseguit aturar la pujada. És veritat que hem aturat la pujada en preus alts, però hem aturat la pujada. I si vostè compara l'evolució dels darrers dos anys dels preus de Madrid o de Barcelona, doncs veurà que a Barcelona al final hem pujat com a l'IPC, aproximadament, i en altres ciutats de l'Estat que no apliquen la congelació, continua pujant. Nosaltres veníem d'una pujada...
2: Però això quan començarà a notar això?
0: No, això ja és...
2: Però no, en el fons, el tema de... El problema de l'habitatge que tenim aquí... tenim tot arreu, però en aquest cas a Barcelona també. Això quan es començarà a notar, creu que...
0: Això serà paulatí, evidentment, perquè és un problema que ve de molt lluny i que arrosseguem des de fa molts anys. Pensi que en els darrers 10 anys a Barcelona el preu del lloguer va pujar un 70%, en només 10 anys, 70%. I aleshores hi ha mesures que sí que es notaran ràpidament, perquè quan prohibim els pisos turístics el 2000, 28, això vol dir que 10.000 pisos de cop passaran a tenir ús residencial. 10.000 pisos és el que triga la ciutat 10 anys en construir. Imagini's l'impacte que tindrà, no? I hi ha mesures com la construcció d'aquests 6.000 pisos que ja estan previstos pel proper mandat, home, ja són 16.000. Evidentment, sempre hem dit que aquest és un problema que no té solucions màgiques i que no veurem el resultat immediat, però vaja, jo que dono claus, que vaig a molts lliuraments a claus, veig com hi ha molta gent que efectivament, doncs, 3.000 famílies en el cas de Barcelona durant aquest mandat trobaran una solució, però és un problema efectivament molt estructural. Malauradament és un problema que no tenim només a Barcelona, tenim moltes grans ciutats europees, i això vol dir que s'han de fer moltes coses alhora i molt diferents, no només construint, no només regulant, s'han de fer més mesures. La prohibició dels pisos turístics és una més que afegim. S'han de prendre tota una bateria de mesures que probablement, doncs, si s'haguessin pres fa 10 o 15 anys, doncs ara no estaríem així, no?
2: Ara deixaré que fas una pregunta als nostres tertulians sobre la ciutat de Barcelona, però acabem de saber, alcalde, que Esquerra demana a l'Ajuntament i a la Generalitat que engeguin un pla d'actuació del port. Això alguna vegada ho hem comentat moltes vegades, que de la mateixa manera que la ciutadania quan agafa un tren o agafa un avió ha de passar per un arc, és molt difícil que això evidentment es pugui fer en un port, perquè venen molts, molts, molts milers de contenidors, però evidentment que puguis passar per una seguretat perquè no pugui entrar la droga com entra, no? El que diu, el que demana Esquerra és l'actualització del port de Barcelona, com ha fet Rotterdam, per controlar els contenidors que entren amb intel·ligència artificial, revisar els treballadors i augmentar la presència policial en col·laboració amb la Interpol. I d'aquesta manera, diuen, a Rotterdam han reduït dràsticament l'entrada de la droga. Què li sembla?
0: Doncs em sembla que Esquerra Republicana, que ha tingut la presidència del port durant 8 anys, crec, doncs ho podia haver començat a fer, no? Però vaja, no és una competència municipal el tràfic de contenidors, però espero que la proposta arribi on pertoqui i l'estudiïn, perquè em sembla una proposta raonable, que es podria haver aplicat fa anys.
2: Per cert, que també em pregunten, i això ho tenia previst preguntar-li, que era pels seguidors de l'Europa, que li he de dir de la gespa del Camp de l'Europa? Els hi posarà gespa al Camp de l'Europa? Hauran d'anar a jugar a Narcís Sala?
0: Posarem gespa a Narcís Sala i a l'Europa, com vam dir, perquè nosaltres hem donat suport als clubs de base, amb molts hem posat gespa artificial, 11 camps en aquest mandat, i ara, diguem-ne, a petició de la federació hem de posar gespa natural. És més senzill fer-ho a Narcís Sala que a l'Europa. L'Europa ja vam dir que era complicat i bastant més car, i pel que ens diuen els tècnics, trigarà més.
2: Per tant, l'Europa, la temporada que ve, no podrà jugar.
0: Jo això no vull afirmar tan categòricament. Jo el que dic és que els serveis municipals, tot i la dificultat, i la gent de l'Europa ho sap perquè ho hem parlat, de posar gespa natural, ho farem, però és bastant més complexa tècnicament que fer-ho al Narcís Sala, i per tant trigarà més.
2: Ja, llavors, si no, pot ser que hauran de fer a jugar a Can Dragó?
0: Deixi'm que l'Institut Barcelona Esports i el regidor Escudé ho acabi de parlar amb els clubs i es pugui arribar a un acord.
2: Val, d'acord. De fet, l'Europa ho veu magre i fins i tot ha fet una consulta als socis per si, fins i tot, els ha preguntat si prefereixen baixar de categoria per continuar jugant al Nou Sardenya.
0: Bueno, és que nosaltres, una de les coses que vam demanar, ho saben perquè ells ho saben i ho saben tothom del món del futbol, és intentar que aquesta exigència es relaxés, perquè si no és molt difícil que els camps, que els clubs que són de barri, per molt bé que juguin i per molt que facin un ascens, adaptin les seves instal·lacions d'una per l'altra. És molt car i molt difícil. En aquest cas, doncs és l'Ajuntament qui assumeix el cost i la inversió, no? I afortunadament el Camp del Sant Andreu es pot fer ràpidament, però en el Camp de l'Europa, ja ho vam dir fa temps, no és tan senzill, molt menys, tècnicament és molt més exigent. Nosaltres parem amb els presidents, parem amb les juntes, ho estem comentant, i el calendari, doncs, evidentment, no és el mateix del Sant Andreu del de l'Europa.
2: Uh-huh. Aviam, jo, Ernest Folch.
3: Jo tinc dues preguntes. Dues preguntes, però no, però jo crec que són interessants. No,
2: encara me'n queda una pel final.
3: Ahir vaig sentir molta enveja de vostè, primer perquè estava al costat de Indurain, d'aquests grans ciclistes, en aquest acte magnífic, per cert, que vam veure, i també perquè li van donar un bici en unes condicions, era impecable, vaig veure que frenava bé, estava bé, tal. I clar, jo quan vaig a una parada de bici, aquest matí, he hagut de fer 4 parades, perquè arribo a parades i hi ha 5 bicis amb la maleïda llum vermella, que no va, no van els frens,
0: Després em diu l'estació què és.
3: Llavors, i vostè ens ha fet avui un anunci, per cert, que jo crec que és espectacular, de l'augment del bicing, que això que és una gran notícia per a tots els que usem la bicicleta i tal, però... Però, clar, alcalde, el bicing no va en moltes estacions. És a dir, hi ha un problema de que hi ha moltes bicicletes espatllades. No funciona. És a dir, hi ha una sensació de morir d'èxit. I llavors la meva pregunta específica en aquest punt és què fa l'Ajuntament i amb l'empresa concessionària, quina és la pressió que fa l'Ajuntament, home, per poder tenir unes bicicletes en millors condicions i que no ens trobem tota l'estona, no hi ha bicis, estan espatllades, és a dir, bueno, han de ser conscients.
0: Posem les coses en el seu just terme, és veritat que a vegades falla, ja li dic que l'ús que té el bici a Barcelona és molt alt, 10 vegades al dia una bicicleta elèctrica, 6 vegades al dia una mecànica, però també té una valoració d'un notable per part dels usuaris. I això vol dir que, en termes generals, funciona bé.
3: Per tant, és percepció meva...
0: No, jo no dubto que vostè, evidentment, s'hagi trobat en aquest cas, com jo també m'he trobat personalment alguna vegada en aquests casos, òbviament. Però té un notable alt per part dels usuaris i la prova de que funciona és que tenim 170.000 usuaris que estan apuntats al bici. Si no funcionés, suposo que no estarien apuntats, no? Però, efectivament, hi ha una necessitat de millorar el servei i en aquest increment del 50% de l'oferta té a veure amb aquesta decisió d'invertir més recursos perquè hi hagi una millor rotació, hi hagi més estacions i aconseguim una cosa que és baixar, que és una mica l'objectiu, baixar el nombre d'usos per bicicleta i dia. Perquè aquest és l'objectiu que busquem. És a dir, que com que, efectivament, no hi ha números clausos, i tothom que vol tenir un carnet del bicing, que sigui de la ciutat, doncs el té, això ha fet que aquest increment s'hagi de fer acompanyar pel nombre de bicicletes.
3: Perfecte, llavors hi ha consciència d'això, perfecte. I la segona pregunta té a veure amb els carrils bici, és a dir, per cert, el felicito per haver mantingut el tipus amb el carril bici a la Via Augusta, malgrat la pressió social i mediàtica que hi ha. Jo sóc usuari d'aquell carril esplèndid de la Via Augusta. Per cert, cada vegada s'usa més, sobretot els caps de setmana.
0: Ernest!
3: Vostès han fet, si no m'equivoco, uns 16 quilòmetres de carril bici, però de moment són dels últims consistoris que hi ha hagut, dels últims equips de govern, els que menys carrils bici han fet. I ahir vam veure la festa de la bicicleta al Tour de França. Home, s'ha de ser conseqüent, clar, de ser conseqüent també. Llavors, la meva pregunta és, per què tan poca aposta pels carrils bici en aquests primers mesos de mandat i si tenen previst fer-ne més?
0: Doncs tenim previst fer-ne més. Durant aquest mandat hem prioritzat altre tipus d'obres a l'espai públic, com és públic i notori. Hem hagut de fer un esforç d'actualització i de manteniment de la ciutat que no s'havia fet en més de 10 anys. En aquests moments estem fent enllumenat, clavegueram, asfaltat, o sigui, coses de manteniment que no es feien o que s'havien deixat de fer.
3: Per tant, és un problema de prioritats.
0: Primer aquesta reflexió. Segona reflexió. En carrils bici el que he fet és millorar la qualitat, manteniment també dels carrils bici, connexió d'alguns trams que no estaven ben connectats, però sobretot on volem posar l'èmfasi és que hi hagi més ús del carril bici. A Barcelona tenim 270 quilòmetres de carril bici, que és uns quilòmetres bastant raonables pel que fa a l'ús de la ciutat. Anunciarem l'ampliació que farem el mandat que ve. No serà, com és lògic també, de la mateixa proporció de la que s'ha produït els darrers anys en els quals nosaltres també hem estat al govern, i una política que va començar l'alcalde Hereu ara ja fa més de 15 anys, no? I per tant aquesta és una política que continuarà, però és veritat que l'augment exponencial que s'ha produït els darrers 8 anys no s'ha produït ara, ni probablement es produeixi en els propers anys perquè ja hi ha una xarxa important. Però es continuarà fent, però insisteixo, a nosaltres ens preocupa més que es facin servir, que hi hagin més bicis disponibles per fer servir els carrils bici en el futur.
4: Sobre l'èxit del bicing, alcalde, hi ha turistes que l'agafen, perquè malauradament quan un lloga un pis turístic, a vegades damunt la taula li deixen el carnet del Bicing. Llavors, això és una cosa que entenc que és difícil de controlar, però que això passa. Vull dir que, a més d'un ús que és un èxit, això del Bicing, doncs, a més, els turistes tenen la possibilitat de viatjar per Barcelona amb la bicicleta. Dues reflexions molt ràpides.
2: Ui.
4: No, perquè heu tocat totes les tecles sí, no, i em sembla molt interessant. Després, no, però li vull preguntar una cosa a l'alcalde. Alcalde, jo visc de lloguer, sóc de les poques persones que va decidir que aquesta ciutat es podia viure de lloguer com a les grans ciutats europees, i ara em trobo amb 53 anys, és a dir, el problema de l'habitatge no és només un problema per la gent jove, a mi m'agradaria que ho deixéssim clar, un sou de casa meva va a pagar el lloguer, visc a Gràcia, no visc a un barri allò, diguéssim, de la zona per dalt de la Diagonal, i està molt bé que 10.000 habitatges turístics deixin de ser-ho, però no sé fins a quin punt vostès creuen que això es convertirà en la possibilitat d'un lloguer assequible, perquè estic experimentant, sóc addicte a mirar portals immobiliaris cada dia de la meva vida, i els pisos que deixen de ser turístics, perquè tu ho veus per la foto que hi ha, es converteixen en pisos de venda de 40 metres quadrats a 450.000 euros. Llavors, quines garanties tenim les persones que vivim de lloguer que alliberar 10.000 pisos turístics es convertiran en turista en lloguers assequibles pels que hem apostat pel lloguer?
0: Tenim la garantia que tornaran a ser pisos per viure, que és també...
4: Comprant-los.
0: Que tornaran a ser pisos per viure, que és un ús que crec que mai s'hauria d'haver perdut. I crec que amb la perspectiva històrica, una cosa que s'ha normalitzat a tot el món, perquè això passa a totes les ciutats amb turisme del món, que és que formi part de la nostra quotidianitat tenir pisos turístics, doncs entenguem que això és una anomalia, perquè els pisos són per viure, primera constatació. I per tant que s'han de prendre les mesures que en el cas de Barcelona és no renovar llicències el 2028 i que decaiguin aquests 10.000 i tornin al mercat immobiliari o que tornin a ser per viure. Això, la decisió, efectivament, és del propietari, com no pot ser d'una altra manera. Nosaltres, com a administració, el que fem és no renovar la llicència i vostè ha de decidir què fa amb el seu pis. Què s'hi farà, no ho sabem. Però si tornen a ser de lloguer, el que sí pot tenir la tranquil·litat és que serà lloguer regulat. Lloguer regulat vol dir que, tot i que no... Evidentment, els lloguers estan alts, ja fa 2 anys que, gràcies a la regulació, no pugen més d'un 2%.
4: L'IPC.
0: Cosa que no passa en altres ciutats que no tenen regulació. I, per tant, tot allò que està en la nostra mà, que és regular i congelar preus, i posar el màxim nombre possible d'habitatges en el mercat perquè estiguin per viure, això que és el que pot fer l'Ajuntament, ho farà.
4: Una última qüestió. Per cert, us recomano a tots dos, que no sé si l'heu vista, alcalde, quan parlàvem de càmeres de videovigilància, una sèrie que es diu The Capture, que va sobre Londres, que és la ciutat exemple en videovigilància, i és una història molt interessant la que explica sobre què implica tenir videovigilància als carrers. Una última cosa. Barcelona és una ciutat que està veient com les seves botigues centenàries tanquen perquè no poden assumir el que dèiem, els lloguers. I, en canvi, el Jordi Basté li preguntava per comerços cobren 24 hores al dia en locals que són inassumibles a nivell de lloguer. Per tant, està bé que es tanquin, però qui hi ha darrere llogant aquestes coses? Perquè són botigues de queviures, de coses d'aquestes que vens, i dius, hosti, aquesta gent, amb aquest negoci, poden pagar aquest lloguer? Qui hi ha darrere pagant això?
0: Per això es fan les multiinspeccions, i per això li dic que les multiinspeccions que estem fent en aquests moments, fins i tot va un inspector d'Hisenda, que mai s'havia fet.
4: Però, per tant, el tanquen, dir, però no se sap qui el lloga, diguéssim.
0: No. Una altra cosa és que després hi hagi investigacions que van més enllà del que és estrictament la inspecció. Després les inspeccions continuen. I per primera vegada a Barcelona, en aquestes multiinspeccions que estem fent constantment des de fa 3 anys, un dels cossos d'inspectors que estan incrustats, diguem-ne, amb la inspecció, és un inspector d'Hisenda que posa Agència Tributària. Que, per cert, normalment és l'últim a entrar. I aleshores, a partir d'aquí, s'obre un expedient i alguns tenen evolucions. I, en fi, però això ja forma part de les investigacions, però això no s'havia fet mai, perquè, efectivament, com vostè diu, hi ha casos molt estranys, no?, de lloguers...
4: Sospitosos.
0: Molt estranys, que no quadren, sí. I que, per cert, tampoc s'havia fet abans, però nosaltres vam decidir posar dos cossos inspectors que normalment ho feien. El de treball... perquè tothom estigui amb les condicions de treball, tinguin els seus contractes, estiguin regularitzats, i dos, inspector d'Hisenda.
2: Aviam, Glòria, breu, sisplau, i Jordi Bosch, i acabem.
5: Sí, i tant. A veure, jo només tinc una pregunta més enllà de, per favor, com a usuari del Bicing, manteniment, Parlo molt, sé que m'aprecia l'alcalde, perquè un dia entre la falta de relleu i els frens m'estamparé. Però la meva pregunta torna al que ha encapçalat això, que és l'assassinat a trets ahir al parc de la Pegaso. Nosaltres l'any 2000 ja vam viure una mica això. Jo, evidentment, l'alcalde encara no era alcalde, però jo recordo una entrevista amb l'Albert Batlle sobre el que llavors passava amb els Lletes i els Latin Kings. Llavors era ganivetades, ara ja trets. Però més enllà del tema policial que l'alcalde ja n'ha parlat, hi havia una segona part. Hi ha una part d'aquests nois que s'apunten a aquestes bandes per un problema d'identitat, de reconeixement, de desig de pertinença, sobretot per part de nois que a vegades per agrupament familiar arriben a edat complicades o que arriben a l'adolescència sense un bon acompanyament familiar. Llavors, als anys 2000 es va treballar les dues vessants, la policial i aquesta. Li pregunto per aquesta última. Hi ha alguna cosa en aquest sentit pensada per, ja no el tema policial, sinó per acompanyar els nanos que s'apunten o que són captats?
0: Totalment. De fet, és on nosaltres posem l'èmfasi com a administració, no? L'Ajuntament de Barcelona és l'administració local de l'Estat que inverteix més en despesa social per càpita, i hi ha molts programes d'acompanyament de menors, per exemple, a través dels plans de barris que fem als barris més vulnerables, a través dels serveis educatius, a través de les colònies, en fi, hi ha tot un conjunt de programes que efectivament el que fan és garantir que això passa, no? Que hi ha una acollida, que hi ha integració, perquè estem parlant de casos que són molt greus, però són puntuals, però afortunadament el gruix d'aquests nens doncs, segueixen fent una vida doncs, relativament normal i amb garanties, no? Però efectivament hem posat l'èmfasi en la qüestió policial perquè davant doncs d'un fet, diguem-ne, tan disruptiu com aquest i tan greu, doncs el primer que parles és de les mesures policials que s'estan prenent, que d'aquí unes hores o uns minuts s'explicaran des del Departament d'Interior, però efectivament hi ha aquesta política social de prevenció i ha de continuar perquè és la garantia autèntica de que això no continuï. Com vostè ha dit, senyora Serra, doncs hi ha hagut episodis en la nostra ciutat històricament de fenòmens d'aquests que després s'han redreçat i s'han solucionat, i ara estem en un fenomen nou doncs, que hem d'assumir i que hem de resoldre.
2: Jordi Bosch.
6: Bé, bon dia, alcalde. Jo, a distància, sí que li volia preguntar, jo sóc un gironí que visc a Madrid i toco Barcelona tot el que puc, però és poc, m'agradaria que fos més. I hi ha hagut una època, hi va haver una època de la vida que jo tots els dijous dormia a Barcelona, i dormia a un hotel. En aquests moments ja no ho faig així, per qüestions de feina, però sí que m'he trobat que realment hi ha un augment de preus important en els hotels que es va produir de forma accelerada després de la pandèmia, que suposo que té un punt, la recaptació de les empreses segueix sent bona perquè els preus han pujat, i la desaparició de progressiva del tema dels pisos turístics porta, i el que no és una cosa que deixi de créixer, que és l'atracció cap al turisme urbà, és a dir, una de les pàgines que pots trobar fàcilment a la web és com viure com un barceloní. La gent vol venir a Barcelona de tot el món perquè vol viure com un barceloní, dinar, sopar, berenar, fer el que fa de festa. Jo crec que en uns anys vista no sé quina serà la política de futur respecte a la recuperació d'una línia d'obertura de més hotels i d'hotels d'una classe mitjana de 3-4 estrelles que permetin també un turisme doncs bé, de categoria però assequible, perquè això va estar uns anys aturat. I voldria saber quina és la perspectiva que té vostè respecte a l'obertura de més places hoteleres que durant uns anys, algunes inversions importants, fa anys, l'etapa de l'alcaldessa Colau, van anar cap a Madrid.
0: Miri, senyor Bosch, el meu objectiu com a alcalde és que qui pugui viure com un barceloní siguin primer els propis barcelonins. I per tant que tinguem una ciutat assequible des del punt de vista de l'habitatge, des del punt de vista del transport i del comerç pels barcelonins. Aquesta és la meva primera prioritat. En segon lloc, la decisió dels pisos turístics està presa, la seva eliminació, i som conscients que això té una primera conseqüència, que és que hi haurà una pujada de preus amb els hotels de la ciutat. una pujada de preus que els hotelers ja estan aplicant i que té com a conseqüència doncs, que hi hagi un tipus de turisme que efectivament no arribarà a Barcelona. Li he de dir que nosaltres no tenim la intenció de canviar el planejament que hi ha en aquests moments sobre hotels a la ciutat, perquè no se'n poden construir més en el centre urbà i no canviarem aquesta decisió, però sí que crec que hem de fer, com altres ciutats europees o nord-americanes, que és explicar que si Barcelona té 80.000 llits hotelers, doncs el conjunt de la província en té 160.000. És a dir, no és tan inhabitual doncs veure com gent que pot venir a un congrés o que pot venir a la ciutat a visitar-la s'hospedi fora de la ciutat de Barcelona i del seu terme municipal. Nosaltres hem de defensar el dret a quedar-se a la ciutat, el dret a poder viure a la ciutat i que hi hagi un equilibri entre l'ús que fan els visitants i els turistes, que és perfecte i que volem que continuïn, però sobretot garantir l'assequibilitat de la ciutat i que els barcelonins i barcelonines puguin viure a Barcelona, no? I per això s'han de posar límits. I un límit ha estat, un límit ha estat justament no deixar fer més hotels al centre de la ciutat, i un altre límit que posarem doncs serà l'eliminació dels pisos turístics. Això té derivades i conseqüències, som conscients.
2: I els colívings, no, també?
0: I els colívings. No es pot fer una truita sense trencar ous.
2: Vigili el que diu.
4: L'última
2: persona que va dir això el van citar a declarar, eh?
0: Bueno, és una frase feta. No passa res. Una frase feta.
2: Els jutges de Madrid.
0: És una frase feta. Doncs s'han de prendre decisions i la decisió és no fer més hotels al centre i la decisió és suprimir els pisos turístics a Barcelona.
2: Ara sí que ja acabem, però abans d'acabar deixi'm fer-li... Per exemple, ara s'han aprovat els pressupostos a la Generalitat. Alcalde, ja ha trucat a la porta el president o no?
0: Ahir mateix.
2: Puta mia.
0: 600 milions d'euros per la ciutat de Barcelona. És una magnífica notícia per molts catalans i catalanes en general, i pels alcaldes jo li puc dir que independentment del color polític tothom està molt content, fins i tot aquells que no els han votat, perquè en el cas de Barcelona vol dir, per exemple, desencallar la construcció de 800 habitatges protegits. En el cas de Barcelona vol dir 4 residències de gent gran que teníem aturades. En el cas de Barcelona vol dir 7 centres d'assistència primària, ampliacions i nous, que ja tenim preparats per començar l'obra, per dir-ho així, i que per no tenir pressupost no es podien fer. És a dir, salut, connexió del tramvia per la Diagonal, transport, educació, gent gran, són polítiques que arriben a la gent i que aquest pressupost, que és expansiu, arriba quasi fins als 50.000 milions, en el cas de Barcelona representen 600 milions d'euros. Dit això, jo crec que hi ha una part qualitativa també molt important que el president hi ha aconseguit, que és estabilitzar la legislatura i que sigui fructífera, no? Tenir pressupostos nous és important. És important perquè pots començar projectes nous. I nosaltres a la ciutat, per exemple, fa poc vam anunciar la rehabilitació de 4.000 habitatges al barri del Besòs Maresme, que és un barri molt vulnerable i que necessita una intervenció integral des del punt de vista social, doncs necessitem a la Generalitat, perquè és la competent en matèria d'habitatge, és qui té més recursos. Doncs bé, aquest gran projecte de regeneració urbana del Besòs ara sí arrencarà, perquè finalment ja tenim els pressupostos. És a dir, això arriba a la gent ho percebrà, amb el temps, veurà que comencen a aixecar-se doncs, equipaments i a fer-se polítiques que fins ara estaven congelades perquè no hi havia pressupost. Així que és un èxit de la bona política, jo entenc que aquesta és la bona política, la que aconsegueix acords i la que dona fruits.
2: Uh-huh. Sí que acabo, però bueno, crec que hi ha alguna cosa... Però, per exemple, els panots de la... Sí, això és, no, ja ho sé, em fa cara dient això, és que no és cal...
0: Parlo de tot, senyor.
2: Ja ho sé, per això li pregunto. En canvi, per exemple, les Rambles, hi han tret els que eren tan clàssics de Barcelona. No vol conservar aquells que hi havia abans i que van donar una mena d'estructura mental del que era venir a Barcelona amb aquells panots?
0: Canvia la fesomia de la Rambla, efectivament. La Rambla guanya 3 places, guanyarà un 30% més d'espai per als vianants, i el concurs d'arquitectura que va guanyar aquell concurs doncs proposava un disseny que a mi em sembla correcte, que efectivament no és el que hi havia abans, aquest de les zones, però que està funcionant molt bé i que, diguem-ne, i que és bonic i que funcionarà molt bé.
2: I a l'última entrevista ens va parlar, crec que l'última vegada, va parlar de dues estàtues que volia construir, o que volia que es fessin, que es construïssin, que eren a Freddie Mercury i Montserrat Caballé, i crec que el floquet de neu al Zoo de Barcelona.
0: No. Vam dir que faríem una cosa que ja hem començat a fer, que era tenir un pla de monumentalització de l'espai públic a la ciutat de Barcelona.
2: Bé.
0: Des dels anys 90 no se'n feia. És a dir, exportar l'art i que sigui assequible a la gent perquè la gent el tingui a l'espai públic per envellir-ho i per enriquir-ho. Hem fet un pla de monumentalització que ha consistit en buscar llocs, emplaçaments a la ciutat on es poden posar peces escultòriques que facin aquesta funció d'envellir l'espai públic, no? De dignificar-lo. Hem pres ja dues decisions i hem llançat ja el concurs internacional per fer el primer monument a l'Indefol Cerdà, centenari, que serà a la plaça Universitat. Plaça Universitat perquè és el primer lloc on es va obrir la muralla i ja mirava cap al futur Eixample. No? Això ho hem fet de forma coordinada amb el Col·legi d'Enginyers i en aquests moments el concurs internacional ja està llançat.
2: D'acord.
0: Un segon, que també hem llançat el concurs internacional, que és el de Freddie Mercury i Montserrat Caballé a la cançó Barcelona,
2: sí,
0: que això es farà al Parc de les Glòries.
2: Al mateix Parc de les Glòries.
0: Al mateix Parc de les Glòries. No dins, no al mig, però sí un dels accessos del Parc de les Glòries, i aquí també hem llançat ja el concurs internacional. Espero que en uns mesos sabrem els guanyadors. Un tercer que ha proposat Pimec sobre l'emprenedoria, que té una situació, té també una localització i s'ha de llançar. I sobre Floquet de Neu, veig que té memòria, jo sabia que apuntaria, encara no li puc dir, no li puc concretar, però hi haurà un espai de reconeixement i de memòria del Floquet de Neu al nou zoo que s'està construint, que saben que estem en un procés, tot el parc de la Ciutadella s'està millorant i s'està rehabilitant, també el parc, que tindrà una versió més divulgativa i més digital, hi haurà menys animals, això és cert, perquè la tendència dels zoos és a reduir l'exposició d'animals i que siguin més autòctons i que hi hagi més divulgació de la natura i de la ciència, però volem que hi hagi un espai de memòria Floquet de Neu, que és amb el qual molts doncs sintonitzem emocionalment. Ja li veig els ullets, senyor Basté, li veig els ullets.
1: Sí, perquè tots anàvem a veure allà, quan érem petits, anàvem cada any a l'escola, ens portaven al zoo per anar al Floquet de Neu, que es fotia de cul.
0: Aquest zoo que estem fent ja no tindrà res a veure amb aquell,
2: evident,
0: perquè els temps han canviat i les sensibilitats, sí, i l'enfocament ha canviat, però jo no vull deixar de reivindicar doncs aquell lligam emocional que tenim molta gent, sobretot de la nostra generació, amb el Floquet de Neu, i ara un espai de... Hem de veure si és l'espai, si és una figura, o si és un... En fi, ho hem d'acabar de definir, però hi haurà un espai de memòria del Floquet de Neu.
2: Que, per cert, ara em diuen que... Veu, allò que començàvem parlant, l'ascensió aquella de les portes d'un grup que s'acomiadava, ens acaba d'arribar d'un altre company de RAC1, de l'Adrià Garcia, que un dia sortint de Resmatar es van demanar unes pizzas amb els quatre integrants del seu grup, de Selva Nua, per sopar en una zona de pícnic que hi ha en un parc del costat a quarts de 12 de la nit. No havien begut perquè acabaven d'actuar i parlaven amb un to de veu normal. Se'ls acosten dos agents de paisà de la Urbana i els van dir literalment: de los cinco que sois, os vamos a multar a tres, elegid cuáles. Ja ho sé que vostès creu a la gent de la Guàrdia Urbana, però, cony, comença a haver-hi un patró d'abús preocupant. Deixem que li digui. També.
0: Nosaltres tenim a l'espai públic, hem tingut a l'espai públic i a algunes zones de la ciutat problemes de convivència greus pel que fa al zoo.
2: No ho dubto.
0: Nosaltres hem aprovat una ordenança de civisme que, efectivament, ha endurit les sancions. Jo tinc plena confiança a la Guàrdia Urbana amb quins criteris s'aplica. Evidentment, ha de ser ponderats, ha de tenir sentit tot el que es fa.
2: Doncs n'hi ha dos que no ho són.
0: Pot ser que hi hagi casos, evidentment no els negaré, però en general això vol dir una cosa, senyor Basté, que s'està actuant. Que s'està actuant amb un tema que en alguns barris i era un problema, que era un problema de convivència, de soroll, no vull entrar en el cas concret que no el conec, però s'està actuant perquè hi ha indicacions per fer-ho i perquè hi ha una nova ordenança que s'està aplicant.
2: Deixa dir-li també per coses positives que s'ha obert, ja se'ns diu que sobre les fonts de la plaça Catalunya, horari d'estiu, de 12 a 10 de la nit de dilluns a diumenge.
0: S'han obert quasi totes, el que passa és que aquí les vam reobrir, però com que van estar 3 anys tancades...
1: Clar, manteniment i...
0: Tenia un problema de manteniment i, efectivament, ara es tornaven a obrir.
2: Molt bé. Alcalde, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I disfruti d'aquests dies de Tour de França.
0: Ens tornem a veure o no? Vostè tornarà a treure el cap pel
2: Tour? Pel
0: Tour
2: de França? Jo crec que potser sí.
0: Molt bé.
2: Potser sí.
0: Doncs sobretot està convidat tothom, a prop de casa passa el Tour, perquè el fem demà dissabte, creuarà tota la ciutat, així que jo crec que tenim una gran oportunitat de gaudir un directe.
2: Avui he vist l'anunci del Tour de França, que ha posat a la majoria de diaris de Barcelona, que diu, no, el Tour no és una carrera d'obstacles, quan passin els corredors, la seguretat és responsabilitat de tothom, perquè hi ha cada...
3: En argument
2: que Déu-n'hi-do.
0: Sí, civisme també més que mai en aquest cas.
2: Gràcies, alcalde.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
7: Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
8: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
9: Doncs millor.
10: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
11: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
12: Troba el teu lloc amb Parklic.
13: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
16: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
17: Si amb el Correntacar tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
18: Som la gent blaugrana.
16: Això és una realitat.
17: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
19: Busques mobiliari i complements per a la teva terrassa, jardí o piscina?
20: Vine a Balliu, la botiga on trobaràs tot el que necessites per gaudir dels espais exteriors.
19: Gandules, parasols, taules, cadires, sofàs d'exterior i molt més.
20: T'ho posem fàcil. Obrim de dilluns a dissabte sense pausa al migdia.
19: Si vols qualitat, disseny i els millors productes per a l'exterior, t'esperem a Balliu, a la carretera de Vidreres, a Sant Feliu, sortida Llagostera, i a balliuexport.com.
20: Balliu Export. Tot per viure a l'exterior.
21: Cap Roig Festival presenta Rick Ashley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel, Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
22: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
23: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya, 1.018.000 oients diaris.
4: Una temporada més heu convertit RAC1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
5: És per això que totes les veus de RAC1,
6: les que sentiu habitualment i les que no,
9: us volem donar les gràcies.
24: Gràcies en nom de tots els departaments.
25: El departament tècnic.
26: La producció de programes.
27: Marketing. La recepció.
28: Les xarxes socials.
29: El servei d'assessorament lingüístic.
30: Els estudiants en pràctiques.
23: Gràcies per fer-nos líders una temporada més. RAC 1. Tots som un milió.
31: Fàcil, intuïtiva i renovada.
23: Descarrega l'aplicació de RAC 1 i gaudeix de tots els continguts de RAC 1.
32: El perquè de tot plegat.
1: Hem estat una hora llarga parlant amb l'alcalde de Barcelona, que li deia Arribas Castro, que és un altre mineralit que hauria de tenir un monument, de debò t'ho dic, perquè és una persona que va entendre Barcelona com pocs o les entès d'un punt de vista de ràdio. Cada ciutat i cada poble de Catalunya té un comunicador que ha fet fortuna amb la seva història, i el que va fer Arribas Castro per la ràdio d'aquesta ciutat va ser al·lucinant. I deia una frase que forma part de la història, que és que la ciutat és un milió de coses.
33: Sí, senyor.
34: I tant.
1: I aquesta ciutat és un milió de coses, que ara recordava l'alcalde, és que passes de... el que es queixa de la Guàrdia Urbana. Un dia, per exemple...
33: Don Pollo.
1: Com? Don Pollo, efectivament. Clar, tot això...
33: Perdona, eh?
1: Tot això no, és que és així. Tot això forma part d'una ciutat que té moltes coses.
34: Sí, però està passant una cosa en Barcelona, que, i ho entenc, perquè ens hem convertit... Ja va passar amb els Jocs Olímpics, ens vam situar el mapa, el focus, i ara, tu quan viatges a les grans capitals, o sigui, molt poca gent pot viure al centre de Londres. Ningú pot viure al centre de Manhattan. Ningú, només els rics. I en París passa el mateix. Aleshores, Barcelona, que era una ciutat on encara els barcelonins de tota la vida podien viure-hi, ja no hi podem viure. Però ja no et dic a Barcelona, sinó als voltants, diguéssim. I això està passant perquè realment Barcelona és una ciutat meravellosa, tots els que hi vivim ho sabem, però s'ha convertit en un lloc al qual hi venen a viure també persones que fan teletreball, que treballen per empreses europees, que tenen sous europeus i que es poden pagar els pisos que valen a Barcelona. I que el ciutadà de Barcelona no, perquè a nosaltres no ens pugen el sou com sí que pugen els preus dels lloguers. Aleshores tenim un problema, i és que això no ho resoldrà l'alcalde tampoc. És un problema que és de molt difícil solució, i realment només podran acabar vivint en aquesta ciutat els milionaris. I també perquè el sistema ha permès que els grans fons d'inversió hagin convertit la vivenda, l'habitatge, perdó, com ho van fer també amb les matèries primeres, atenció, darrere del preu de la soja hi ha els fons d'inversió. Aquesta liberalització constant de l'economia financera, no l'economia real, no de la PIMEC que demana un monument a l'emprenedor, no, l'economia financera, la que viu de les grans finances, permet que els fons d'inversió converteixin l'habitatge, que és una necessitat bàsica, com els aliments, en un tema especulatiu, en un negoci de faig molts diners i després me'n vaig i deixo terra cremada. Però i a mi m'agrada, jo vull insistir, i està bé, i és cert, i acabo. Estem centrant molt el tema del problema de l'habitatge amb la gent jove. No ens equivoquem, eh? El problema de l'habitatge està afectant a persones que avui dia tenen 70 i 80 anys i no poden pagar els lloguers que però, estan pagant.
3: Però enllaçant amb el que estàveu dient ara i el que estava dient la Glòria i amb el diagnòstic que has fet, Cris, és mentida que no es pugui fer res. I és mentida que les ciutats no puguin fer res. Wow. És veritat que ho han de fer totes les administracions i que un ajuntament sol no pot arreglar tot el problema, etc. Però, per exemple, la mesura que ha recordat avui l'alcalde de prohibir els pisos turístics d'Airbnb a partir del 2028, aquesta és una mesura com a mínim interessant, que per cert han començat a aplicar ciutats com Amsterdam.
34: Però que això no farà el lloguer més assequible, Ernest, no, que això ja ha passat.
3: És a dir, no és un fenomen climatològic el de l'habitatge. No és un fenomen. Plou i no podem fer res. És que és el mercat lliure. No, el mercat es regula... El mercat es regula i com ha passat a Viena, a Amsterdam, etc., es vigila, per exemple, que gent que no és resident, què li passa fiscalment quan compra una segona o tercera residència? Que gent que ve de l'estranger, què li passa quan compra aquest pis, Cris, que tu deies per teletreballar. Què passa amb l'oferta d'habitatge públic? A Viena s'han ofert més de 250.000.
34: Però qui accedeix a l'habitatge públic?
3: Qui pot accedir a l'habitatge públic?
34: No és la solució.
1: Està passant una cosa que m'agrada que estigui passant, perquè jo crec que això és de... Que és que les dues persones de RAC1 que van tenir problemes amb els, la Guàrdia Urbana estan parlant amb l'alcalde ara allà fora.
34: Home,
1: i això està molt bé. És a dir, allò és del tema de la possibilitat de poder-ho fer. És un milió de coses. Clar, tu saps les preguntes que arriben de part de la gent? Clar. Que diuen, pregunteu per això, pregunteu per l'altre, el tramvia blau, els tramvies, les obres d'aquí...
3: Les escombraries.
1: Els
34: pobles és més fàcil, perquè l'alcalde es passeja i la gent l'atura pel carrer
1: i la ciutat és molt gran. És una ciutat com aquesta és molt gran.
0: Però no passa a totes les ciutats. La primera cosa que em va xocar quan vaig anar a Madrid i que hi havia un tema al meu barri, i jo vaig dir, bueno, però això a l'associació de veïns, i em van dir, la què? El tema aquest debat ciutadà no passa a totes les ciutats i amb la mateixa intensitat, que té interès per la ciutat i perquè la ciutat millori.
1: Una última hora. Protecció Civil enviarà una alerta per confinar a la població de la zona del barri de Sant Pol i la zona de la casa de colònies Pou de Glaç per un incendi a la Bisbal d'Empordà.
0: Ostres!
1: Si sou a la zona, heu de tancar portes i finestres i evitar els desplaçaments. En les tasques d'extinció estan treballant 15 dotacions dels bombers. Les flames afecten una zona de vegetació que està tocada a la carretera G660, que està en aquests moments absolutament tallada. Aviam si podem... atenció, companys de la redacció de RAC1, aviam si podem trucar algú perquè ens expliqui què està passant en aquesta zona d'aquest barri de Sant Pol i de la zona de la casa de colònies Pou de Glaç, a la zona del Baix Empordà, de la Bisbal d'Empordà. Vinga, un segon, si us plau, i continuem.
2: Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. ¿Nos vamos? Ya me dices.
7: Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
8: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
11: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
12: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
11: Per què?
13: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
14: Sort del RAC.
13: RAC, i som per ajudar.
25: Bé, i què voleu fer aquests dies?
26: Anar a una piscina caribenya.
27: Dormir en un hotel del Far West.
28: Volar a llums d'un drac.
25: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
30: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
33: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
35: Quina calor. Vens a l'aigua?
36: No, no, em quedo a la tovallola. És que... Estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
35: Ja, això passa.
37: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'1 milió. Cupó extra de Verona de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
9: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
14: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
15: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
14: De veritat?
15: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
16: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
17: Verisure.
32: El perquè de tot plegat.
1: 3 minuts i les 11, un instant, acabarem una mica més tard. Òscar Aparicio és l'alcalde de la Bisbal d'Empordà. Alcalde, bon dia.
18: Hola, molt bon dia, Jordi.
1: Què ha passat exactament, o què està passant exactament a la Bisbal? La situació ara mateix quina és?

0: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
1: Sona bé.
0: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
1: Sona el nou Micra.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Matlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
4: És helicòpters i 8 camions i sembla que aquest focus més proper doncs, està, doncs, si no encercat del tot, doncs força.
5: Que bufa la tramuntana?
4: Sí, avui era un dia que ja teníem alerta per tramuntana, bufa de forma important i per tant això dificulta encara més aquestes tasques.
5: Alcalde, continuem parlant. Moltes gràcies i ànim, sobretot.
4: Moltíssimes gràcies.
5: Que vagi bé, bon dia. Bon dia, són les 11 en punt del matí, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà. Hola, Adrià García, bon dia.
6: Què tal?
5: Hola, Abel Caral, bon dia. Bona hora. Sou uns incívics?
6: Uh-huh. Això sembla.
7: Es veu que sí.
5: Sou uns incívics? Mala gent?
6: Alteradors de l'ordre públic?
5: Alteradors de l'ordre públic. I tu, sobretot, Abel, votes el que no has de votar.
6: Voto a Tiana el que no ha de votar a Barcelona.
5: Ja. Yeah. Però tu a més vas anar, cosa que sembla al·lucinant, vas anar de Vicenceto.
6: Jo vaig intentar...
5: Tu vas anar amb la bandera blanca.
6: Jo vaig intentar mediar, perquè no era com el cas de l'Adrià, que eren dos policies, dos agents. Nosaltres érem un grup de 8-10 persones, que acabaven de sortir de la sala per l'Eix 62, cap a les 11 de la nit ens van fer fora, ens vam quedar un quart d'hora allà xerrant. Jo em vaig trobar uns amics de les Borges Blanques, l'Albert i l'Ari, de la cafeteria Eslàvia, un referent cultural de la comarca.
5: No, perquè
6: són gent que està dinamitzant molt i fa més de 25 anys la zona.
5: Gent dinamitzadora de la
6: cultura, de la vida cultural a Ponent, gent que porta més de 25 anys programant allà a la seva sala, i era el concert de Goran Bregovic, sortim, ostres, ens els trobem, com estem comentant la jugada, érem ells dos, ma germana petita de la seva parella, el tiet del meu cunyat i uns amics dels meus amics de les Garrigues, no? Un quart de 12, les 11 i 20, feia una estona, estàvem allà xerrant.
5: A on estàveu?
6: Això és sala Paral·lel 62.
5: Sí, això és l'avinguda Paral·lel.
6: Avinguda Paral·lel, el que passa que la sala en si no està, la porta no està a la sala Paral·lel 62, sinó que està a una cantonada, fa cantonada amb un carrer.
5: Sí.
6: Llavors és un lloc allà que
5: realment... Hi ha un pàrquing,
6: sí, d'aquests públics, sí, privats, però vull dir un pàrquing d'aquests, sí.
5: Per aparcar
6: d'aquests caninatans de Barcelona, subterranis, i estàvem allà xerrant, i de cop, feia una estona que veiem un grup de gent allà, una mica més enllà, a la vorera, una vorera ampla, i veiem un grup de gent que ens miraven, i de cop se'ns acosten i ens ensenyen la placa. Eren un guàrdia urbans de paisà.
5: Ah, per tant, el que no veieu, o no, que molta gent pot preguntar, no hi havia, no portaven número de placa aquí.
6: Clar,
5: no és allò, exacte,
6: sí, però no ho vam veure, perquè de cop ens van ensenyar la placa, com a les pel·lis, no? Ens ensenyen la placa, clar, nosaltres érem, no sé si 8-9 persones, i ells eren també, doncs, 5 o 6, se'n van afegir, després van venir dues furgonetes de guàrdia urbana, s'hi van afegir més policies, llavors hi havia el típic poli bueno, poli malo, entre nosaltres, l'Albert, el meu amic de les Borges, doncs sí que es va alterar una mica, perquè a més van estar fent mofa de l'accent de Ponent dels meus amics, en cap moment se'ls van dirigir en català,
5: com,
6: van estar fent mofa de... No sé exactament què ens van dir, però enfotent-se'n del parlar, doncs el mateix parlar que té l'Adrià, que també està a les Borges Blanques, doncs aquest parlar de Lleida. I veieu un moment que un dels polis ens va dir, no sé si la literalitat és aquesta, però esto os pasa por votar a que n'aveis a este alcalde. Esto os pasa por votar a este alcalde, crec que va dir.
5: Alcalde vol parlar de Collboni.
6: Sí, correcte. Ells sabien que nosaltres, perquè clar, ens demanava el DNI, jo soc de Tiana, els meus amics són de les Garrigues, vull dir, bueno, evidentment no hem votat aquest alcalde, ni a cap altre alcaldable de Barcelona. I jo vaig intentar, doncs, això, poli bueno, poli malo, vaig intentar mediar amb un dels policies i dir-li, ei, a veure, no estem fent res. Vull insistir que no érem un grup de gent fent botellón, cridant. Érem un grup d'amics que ens havien trobat, que estaven comentant, sortíem contents d'un concert, increïble.
5: Un quart de 12 de la nit.
6: Un quart de 12, 11 i 20. Wow. Que en algun moment rius i potser puges una mica el volum, sí, d'acord, però no estem fent merder. No, vull dir, fa més soroll una moto que passa per

0: per l'avinguda paral·lel.
1: Clar, quan diu això de que ostres, passa per haver votat l'alcalde i tal, ho diu perquè, clar, la multa és la que és. Que la multa és?
0: La multa és de... La multa, mira, la tinc aquí. La multa en concret és... La infracció és 45-61, cans i crits via pública o transport públic. Qualificació lleu, però són 300 euros de multa.
2: Què dius ara?
0: Sí, 300 euros. Jo com ho explico la gent, diuen, però 300 entre tots? Dic, no, no, 300. Amb descompte, sí. 75.
3: Però es pot recórrer.
4: Ah, bueno.
0: Es pot recórrer, sí.
1: Es pot recórrer perquè aquesta escala és amb un advocat o el que sigui, bé, està, això.
0: O no,
1: ja.
0: Sí, bueno, però
4: igualment... Intel·ligència artificial, sí. Clar, sí, sí. Que et facin el recurs.
0: Però igualment hi ha un tema també d'aquí de dignitat, que dius, és que no em dóna gana ni de pagar 75 euros.
1: Un moment, perdona, però 300 per cap?
0: Sí, sí, clar, clar. 300 euros cada multa. Això se'ns va dir, més a més, se'ns va dir que havia trucat una veïna. Totalment fals, perquè, a la sala paral·lel 62 jo diria que a sobre no hi ha veïns.
1: No.
0: Si estiguéssim al mismíssim paral·lel, sí que al costat ja hi ha blocs de pisos, edificis amb gent, però allà no. I després també en el mateix moment se'ns va dir que això era perquè érem un grup de més de 10 persones. Quan ara l'alcalde Collboni ha dit que...
1: Una cosa molt important que també vull deixar-ho clar. No estem ara fotent aquí una rajada del que explicant el que era, perquè ells dos s'han trobat ara aquí fora amb l'alcalde, estaven parlant amb l'alcalde.
0: Sí, parlant, eh? M'estava explicant, ell s'ha interessat pel cas, s'ha interessat per si sabíem quina gent havia dit això de no? Perquè clar, diu, què passa? Dic, home, dic, hi ha una investigació d'assumptes intents, perquè aquí els meus amics de les Garrigues van fer una al·legació o una queixa a la Sindicatura de Greuges. Tenim aquí la resolució en la qual s'explica que hi havia un desplegament, desplegat un operatiu de control de civisme al barri del Raval, integrat per un caporal i 14 agents. A nosaltres se'ns va dir primer que era perquè havia trucat una veïna. Després se'ns va dir que era perquè hi havia aquest dispositiu. A veure, en què quedem? Però és que, a més a més, ja vull insistir en el context, en el perfil. Vull dir, no, si vols trobar gent fotent merder, ho tens fàcil.
3: Teniu el número de gent?
0: No tenim el número
2: de gent. Demanar sempre.
0: Clar, en aquell moment eren 8 sempre. O 9. De cop eren 8 o 9 policies.
1: No ho posa, la multa?
0: A la multa no ho posa. Espera, clar, clar. Número de denúncia... no, en català està en català, eh? Ells ens van parlar tot el moment en castellà, evidentment. I no.
1: Evidentment, no.
0: No, evidentment, vull dir perquè clar,
1: sí, ja.
0: No és el que hauria de ser, però...
4: Ho hem fet evident.
0: I vam demanar que se'ns parlés en català, no els hi va donar la gana, però veieu el castellà, per sort, com que està tenint escolaritat en l'immersió lingüística... Doncs,
1: efectivament, parles els dos idiomes...
0: Amb... Sí. Ahir, parlant amb una amiga de Colòmbia, vaig dir terratrèmol.
1: Ja.
0: Però no m'acostuma a passar. Sí. En tot cas... és igual que vull dir que no, que és una multa totalment improcedent. Val. i fora de lloc.
1: Val. Adrià García. Adrià García, segons expliques, això va ser a la sala Resmetàs.
5: Sí, jo us explico.
1: No? Sala Resmetàs, explica.
5: Mira, nosaltres amb la meva banda Salva Nova vam fer l'últim concert del nostre projecte, diguem-ne, sí. Vam tancar el projecte
1: 15 dies,
5: fa 15 dies, dues setmanes, a la sala Resmetàs, i la discogràfica, mentre fèiem el concert, ens van demanar pizzas per poder menjar les pizzas quan acabéssim el concert. Què passa? Que Resmetàs, després de nosaltres, programaven doncs, un DJ o no sé què programaven i ens van dir, si us plau, hauríeu d'anar marxant. Això era quarts de 12.
1: Dos quarts de 12 de la nit.
5: I vam agafar i vam dir, vale, doncs anem a algun lloc on puguem seure a menjar. I un company de la banda treballa a la Sala Vol, que és una sala que està al carrer Sancho de Ávila. Hi ha un parc davant la Sala Vol, un parc amb tres taules, perquè està rodejat de coworkings, i vam dir, vale, doncs anirem al parc aquell on podem menjar, perquè hi ha unes taules, i a part no molestarem a ningú, perquè justament estava ple d'oficines aquella zona. Sí. Doncs vam arribar al parc... érem sis persones amb pizzas, i estàvem asseguts parlant a una taula petita, per tant, no havíem de cridar, ni molt menys, sobre el concert i també doncs, sobre els 6 anys que havien estat Salva Nua i tal, una mica nostàlgics fins i tot. I ja vam veure que passava un cotxe de la Guàrdia Urbana pel costat i frenava una mica. I literalment al cap de 10 minuts venen dues persones vestides com nosaltres, de carrer, és a dir, de paisà, i ens treuen la placa. I fins i tot un col·lega meu diu, deixa'ls estar, com vulguem dir, ens estan fent una broma. Pensant-se que era una broma de mal gust. Ens treuen la placa i ens diuen DNIs. I nosaltres ens vam quedar de pedra. I vam dir, què estem fent malament? És a dir, el primer que ens va sortir és, què estem fent malament? Bueno, es van començar... Cada vegada deien una cosa diferent. Primer van començar dient que els havien trucat els veïns perquè fèiem xivarri. Què passa? Els vam dir, hòstia, o sigui, aquí precisament creiem que no hi ha veïns. I ens van dir, sí, se sent tot, la gent del barri està molt susceptible al soroll. Vale. Després ens van dir que no es podia menjar a un parc, a una taula, a un parc. i vam dir, hosti, crec que aquestes taules precisament les han instal·lat perquè els coworkings d'aquí puguin sortir a dinar a les taules. Mm. I després ens van dir que no es pot fer perquè és un parc infantil i és de nit. Vaja, que al final ens van acabar dient, mira, trieu tres persones i multarem a tres de les persones d'aquí.
1: Van tenir més sort que vosaltres, a veure.
0: Sí, sí, sí.
5: Com els hi van fer una mica de llàstima, perquè els hi van explicar...
1: Van fer rebaixa, van fer preus de saldo.
5: Que era l'últim concert.
0: Dos per un, eren sis.
1: Sí, exacte.
5: Clar, jo pensava que era una multa, doncs una multa... Conjunta. Petita, no, una multa petita, una multa, jo què sé.
1: 50 euros. 50 euros. 40 euros, dic petita, perquè tampoc, perquè per molta gent clar. És molt calés.
5: Doncs va ser 300 euros de multa.
1: Per cap.
5: Per cap. Per les tres multes que ens van ficar. Clar, la cosa va ser que, jo, per exemple, em vaig oferir en aquell cas a que em fiquessin la multa a mi, perquè van dir triar una 3, i va haver una noia dels que estàvem nosaltres, que sí que doncs, va ser qui més es va com
1: emprenyar
5: amb ells, i efectivament la multa, tot i que jo havia dit fiqueu-me-la a mi, li van ficar a ella.
1: Bella.
5: Després vam llegir la multa, i efectivament, a la multa, el que hi ficava era que havien estat alertats per una altra patrulla. Ah. Ells ens havien dit en tot moment que havien estat els veïns qui s'havien queixat del xivarri.
2: Va ser la mateixa setmana? Aviam, sí que aquella setmana els hi tocava anar fotent multes de 300 euros a la gent que estava al carrer.
5: El meu va ser fa dues setmanes, el de l'Abel...
0: 25 de febrer.
1: Mira que hi ha llocs on hi ha crisi i merder,
5: Sí, de fet...
1: Si vols, te'n dic un darrere un altre,
5: Justament està bé...
1: Mira, sense anar més lluny... Podríem venir algun dia aquí sota la ràdio, alguna matinada que entrem a treballar, que aquí hi ha unes festes, festes majors. Sí,
0: hi ha més alguna baralla aquí, un cap de setmana aquí.
1: Sí, hi ha festes majors, també, sí, però hi ha una discoteca aquí, i llavors, clar, venen, però el problema és que, també et dic una altra cosa, si no hi ha baralles i res i tal, també t'he de dir que aquí sota... No, tampoc passa res, perquè l'edifici és d'oficines, també...
0: No hi ha veïns.
1: I no hi ha veïns. Amb la qual, és a dir, el problema és quan, efectivament, i te'n diré un darrere un altre, de llocs on és possible que això pugui passar, però, hòstia, en un parc infantil de nit, que no hi ha veïns, que totes són oficines, que no criden, i en l'altre cas, que surten d'un concert un quart de 12 de la nit, que tampoc estem parlant de les 3 de la
2: matinada. I a més, moltes vegades, quan truques perquè hi ha soroll, tampoc venen. Et diuen, has anat a dir-los que baixin la música o que parin, i bueno, i ve la urbana, i a la que marxen no tornen.
5: No, i, bueno, he fet la...
1: Aquí algú de la redacció em diu que hi ha... que cada dia es veu aquí gent inhalant gas del riure... aquí sota,
0: aquí baix.
1: I que dilluns va haver una companya que va trucar al 112 perquè...
4: Però no són de la plantilla, no?
1: No!
0: No, aquí ja riem sense gas.
1: Trucar... No,
2: no
1: exacte,
2: cal,
1: efectivament.
2: No cal.
1: Aquí no ens cal, aquí ens riem de tot. Bueno, i aquí van trucar al 112 perquè hi havia una baralla que aquí era una cosa espantosa. Però bueno, en fi, escolta'm.
0: Jo volia només destacar un parell de coses.
1: Digues,
0: ràpidament. Una, a ma germana li va arribar una multa per fer una festa en un pis. O sigui, la multa era per estar en un pis en el qual no he estat mai. Vull dir, no era la multa per estar al carrer. Després, que també ens haguéssim pogut avisar, ei, no, marxeu, no esteu cridant, que tampoc és el cas. I després, només una cosa per acabar, que és que jo em sento totalment, amb els meus drets vulnerats com a ciutadà, em sento indefens. No he tornat a cap concert a Barcelona. No, no, jo no me la jugo. Jo ara, t'ho dic de veritat, perquè tant que es parla de la inseguretat de Barcelona, i a mi l'única vegada que m'han atracat a Barcelona, perquè jo em sento víctima d'un atracament, i ho deixar-ho clar, l'única vegada que m'han atracat a Barcelona ha sigut la Guàrdia Urbana. Jo em sento víctima d'un atracament, d'una vulneració de drets,
4: d'un abús,
0: i a part del tema de la dignitat, de la falta de respecte i de la falta de respecte i dignitat cap als meus
1: això
0: companys.
1: Això li has dit ja també l'alcalde?
0: Sí, tot això li he dit, perfecte. Amb bones maneres, esclar, com sempre.
1: Com sempre, Sí, sí. Quina sort que només t'han atracat una vegada a Barcelona.
0: I
1: que
0: sí, no, jo també. Mira, he tingut aquesta sort.
1: Entre aixecaments de grues...
0: Bé, la grua fa poc també.
1: També,
0: 180 euros.
1: També.
0: Però hi ve una infracció,
1: en aquest cas. I entre mòbils i coses també en portem uns quants. 3 minuts i un quart de 12. Mira, avui no puc parlar gaire.
2: Bueno,
1: no. Em sap greu, No puc parlar gaire, els tertulians.
2: Que cobrarem menys.
1: No, No. Digues, Jordi.
4: No, que... A veure, que si hi ha un efecte que... No, dic que si hi ha un efecte crida i venen turistes i venen aquests expatriats rics dels que parlava la Cris abans, etc, i ve tothom i la Sagrada Família no hi ha entrades fins no sé quin dia, i ara amb el tour, amb les bicicletes, etc, doncs és evident que també venen els xoriços, amb
1: evidentment,
4: coherències.
1: Evidentment.
4: Els xoriços de tot el món venen aquí en peregrinació apostòlica, pràcticament.
1: I romana.
4: Exacte. Per situar el tema de la Bisbal, si em permets,
1: sí.
4: he vist un parell de tuits. Tu, Jordi, entendràs... No sé si estàs situat. Surts de la Bisbal i vas cap a Calonge per la Ganga.
1: Sí, la Ganga, la famosa Ganga, una carretera de corbes.
4: Carretera. Sí, sí. Doncs la sortida de la Bisbal, quan encara és pla, encara hi ha camps, aquests dies han estat camps que han estat segats. Precisament aquests dies, això és allà.
1: D'acord.
4: Si no és ben bé la zona del bosc, perquè jo quan he escoltat allò he dit, ostres, les Gavarres, està a prop, però és el moment que s'accedeix a les Gavarres, i aquesta carretera que tu deus haver fet alguna vegada a la teva vida, probablement, doncs és una carretera increïble.
1: Una vegada,
4: perquè és
1: una darrere una altra. Una darrere una altra. És que em recorda molt, amb dimensions més petites, a les corbes del Garraf. És a dir, són 18 quilòmetres més o menys que hi ha de la Bisbal a Calonge, i que els hem fet moltes vegades, i que és molt perillosa. Molta curva.
4: Sí. A veure, a mi em dóna la impressió que és una cosa... Hi ha hagut un helicòpter ara que ha penjat el tuit en els bombers, que està controlada, que està molt delimitada. Estan anant molt per feina, perquè un dels grans preocupacions del país i d'aquesta zona són les Gavarres.
1: Va. Escolta'm, un quart de 12. Aviam, Cris, vaig a fer-te una pregunta d'examen. Si jo et dic... És una cançó, però no te la penso cantar. Sombra aquí...
2: Sombra ja, maquilla-te, maquilla-te.
1: Vale. Si et dic... Cruz de navajas...
2: Por una mujer...
1: Val. O allí me colé...
2: Y en tu fiesta me planté...
1: Val. Divendres que ve Anna Torroja al Monarracú.
2: Home, però hi serà la nostra estona o no?
1: Ah, serà aquí?
2: Meravellós.
1: Anna Torroja.
2: Fantàstic.
1: Perquè aquest programa ve gent de tot arreu. Però... Deixa'm dir una cosa. Dilluns que ve, al Monarracú, a la gàbia dels dilluns, amb tota la tropa, Salvador Illa, president de la Generalitat. Dilluns tindrem a Salvador Illa.
2: Que escalci.
3: Què vol la Cris?
1: Què vol la Cris ara?
3: La Cris, el seu somni... és fer karaoke amb la Natalia.
2: Ah, sí, jo sempre. Pues jo, el karaoke sempre. Un dia anem de fer un tots plegats.
3: Jo perquè ella no s'atreveix.
1: Ja,
3: ja,
1: ja.
2: I perquè hi hem anat.
1: Adrià i Abel, moltes gràcies.
0: No, estimat, tu, home. Gràcies.
1: Un quart de 12. Hola, Edo Valle.
6: Bon dia. El meu somni és tocar el piano amb Nacho Cano. El podem complir, també, o no?
1: Amb tocar el piano...
6: Però un Casio, jo no sé tocar el piano, però amb un Casio ja em va bé.
1: A mi m'agradaria el cabell.
7: Són gent estranya.
1: I també he sentit una cosa que és tocar el piano amb Nacho Cano. Que sigui, si pot ser que sigui al migdia.
6: Ell només toca amb la dreta,
1: perquè
6: no?
1: Perquè si és a la nit...
6: Ell tocava dues mans, però només toca amb la dreta, no?
1: Sí. Nacho Cano. No, amb la dreta, sí. No. Amb l'extrema dreta. Només toca les notes altes. Endavant, sisplau. Vinga, endavant.
8: Condis t'ofereix aquesta secció.
6: Com esteu, bé? Sí. Va, repassem el que ha estat aquesta setmana en aquest programa i també el món, obviant les desgràcies, òbviament, especialment el terratrèmol de Veneçuela i l'accident d'autobús a Lleida. Jo vinc a animar-vos una mica, per exemple, per dir-vos que aquest tema de la calor ja està en vies de solució, I estan treballant Jordi Basté i la mai prou estimada i admirada Mònica Usart.
1: 8:23, a Catalunya la calor també ens continua fent suar la cansalada. La d'avui ha tornat a ser una nit de molt mal dormir, sobretot a la costa. Mònica Usart, bon dia.
9: Bon dia.
1: Aviam, prou ja.
9: D'acord, no, perquè continua la calor.
6: Pobreta, com si l'Usart tingués culpa que puguem fer la cansalada. Ja no l'estem suant, Ara ja l'estem fregint a la taula del balcó directament. Està clar, està claríssim, el que tots necessitem. Exacte, necessitem aire, tot i que alguns ja en tenen, compte.
1: Abans, una pregunta. Mònica Usart, tens aire condicionat a casa?
9: Sí.
1: Joan López Alegre?
10: Sí.
1: Toni Aire?
10: Des de l'any passat.
1: Isabel?
9: Sí.
1: Ot?
11: Sí.
1: Sí. Laura?
9: Sí.
1: Sí. Sí. És que no sobreviuria. Mm. També dic que a l'estiu no.
6: A l'estiu no. Té aire, però a l'estiu no l'utilitza. Només el posa el mes de desembre. Escolta, per cert, podem explicar el que acaba de passar?
11: No, combina l'Instagram.
6: Ves, que després se sortirà la centrifugadora. Parlant de sistemes de refrigeració, deixeu-me enviar una abraçada sentida a l'Ot Bou pel difícil moment que està travessant.
12: Jo hi vaig muntar un ventilador.
1: Raül Rodríguez és el...
12: Ventilador que no ha rebut el passe de qualificació estètic per part de...
1: No, té
12: una altra persona que viu.
1: No, té una parella.
9: Perquè és lleig.
12: Bueno, perquè es veu que jo no tinc el sentit de la sensibilitat que cal per triar un ventilador.
6: Oh. Escalf, Ot, tots estem en aquest sac. Jo tampoc tinc la certificació de qualitat de res, jo no de ventiladors, de res a casa. Per cert, ja que parlem de l'Ot Bou, m'heu d'explicar això que va dir.
12: És que jo només feia una reflexió escèptica que em sembla... és que em sembla, vull dir, 101.
6: 101? Eh? Sí. Això què és, un codi postal? El cantant i líder dels Village People ha estat cridat aquesta setmana a la casa del pare, o sigui que ha traspassat, i el millor morituri que sentireu el va fer en aquest programa don Javier Melero i Parera.
1: Oi, oi, oi. Ai, que se me cae el pelo para atrás, Melero.
7: Sí, tenen tant que veure amb el que és la música com el Fernando Esteso, però... Sí.
6: Puc demanar, si us plau, que a partir d'ara recu tots els morituris els faci en Melero i que amb una sola frase rebenti la vida i trajectòria del mort. Sí, sí. Això m'agrada. I puc demanar també que deixeu de jugar, si us plau, a bàsquet durant el programa?
9: Allà el que hi ha és un partit, en aquest cas el Partit Republicà.
6: Però què serà el següent? Fer el programa dins d'un contenidor de plàstic? Ai, Emiliano, Emiliano, Zapata. Aquesta setmana podem dir, com aquell anunci de la colònia, vuelve el hombre.
10: Al loro!
6: Exacte, però el món ha descobert un magnífic president interí, en Rafa Juste, que compte no es presentin al futur i amb fitxatges en cartera.
1: Digue'm la veritat, l'has agafat gust al càrrec? És a dir, t'agradaria ser-ho algun dia, en lloc de 4 dies ser un 4 anys o 5?
11: Doncs home, no puc dir pas que no. No, no, no, jo el primer que t'avisaria series de tu, que t'agafaria com a directiu, aquí al meu costat,
6: ja
11: pa...
6: Ja t'imagino, Jordi Basté, a les reunions de la Junta Directiva del Barça, fent-li als companys ja de Junta... Que no tens carnet, ja ho sé, que no tens...
1: No tinc carnet de soci. Jo era una altra època. Vaig deixar de ser soci el dia que vaig ser periodista.
6: Però això modifica una mica els estatuts, sí. Que puguis entrar sense ser soci.
9: El Florentino t'ho soluciona ràpid, sí. Això.
6: Jo me l'imagino el Basté a la Junta, a la reunió de la Junta, fent-li la broma aquesta que fa tota la setmana i que acaba de fer, que és la broma de la panerola de plàstic. Home, que la tira aquí els tortugans a l'estudi. Per tant, atents, mira això l'altre dia.
3: La pregunta és qui seria la víctima.
6: Veurem.
1: 3:15 de 10. Ah, ah.
6: Què és això? Hi ha ambulàncies en doble fila aquí a RAC1 pels infarts, pels cobriments que està provocant la panerola de Jordi Basté. Tornant al tema, Rafa Juste seria un gran president i donaria autèntiques tardes de glòria, com ha quedat clar aquesta setmana.
13: Presidente, desde México.
14: Hombre, desde México. Saludos. Viva Chapata.
13: Sí.
6: Viva Chapata, diu, eh? Viva Chapata. Evidentment, Rafa Juste es referia al revolucionari mexicà Emiliano Chapata, que no és l'únic personatge històric amb nom de pa. També tenim el papa Baguette 16 i l'oceanòleg francès Jean-Jacques Cousteau. Per cert, no sé si sabeu, i això és verídic, no m'ho invento, Emiliano Zapata va tenir 16 fills amb 9 dones diferents.
13: Sí, sí, sí,
6: i això que va viure només 39 anys. El van pelar quan encara no havia fet 40 anys. Vinga, això és el que li hem dit a l'alcalde Collboni. Lleva'm en tu bicicleta, que ja arriba el tour! Jo tinc una idea, per cert, per fer-lo més interessant i atractiu, eh? I és fer passar tota la cursa, tot el pilot, pel carril bici. Només pel carril bici. Sí. Seria divertidíssim. I respectant semàfors. És a dir, anem a fer-ho tot al revés. Que les bicis respectin els semàfors, sí. I que vagin totes pel carril bici. D'acord? Acabarem amb algunes frases que només se senten en aquest programa, per alguna cosa serà. Per exemple, aquesta pregunta una mica estranya que li va fer en Pere Mas a Màrius Querol.
1: Màrius, si t'aixugues dins o fas la dutxa?
6: És pregunta de l'estil, has estat alguna vez en una càrcel turca? I ho remata el tema en Josep Martí llançant a la taula un proverbi xinès sobre el tema.
15: Deixeu estar les dutxes, que les dutxes vés a saber.
6: Ja ho va dir Confuci. Deixeu estar les dutxes, que les dutxes vés a saber. Una altra pregunta estranya d'en Pere Mas a un company de taula. Aquesta, ahir dijous, a l'Àngeles Ribes.
16: Vols que anem a l'estació Sant Lluís Colem a l'AVE?
6: Són preguntes que no encerto a entendre. Ara, només podíem acabar la centrifugadora d'una altra manera. No la podíem acabar d'una altra manera, vull dir. Hem de parlar d'un geni, hem de parlar de l'home de la setmana. No estic parlant de Leo Messi, ni d'Mbappé, ni de Haaland. És un home que se supera. Sempre va un pas més enllà i és absolutament increïble. Senyores i senyors, amb tots vostès, Pere Mas, featuring Alejandro Fernández del PP.
17: Jo crec que el mateix que es demana aquí a Catalunya s'ha de fer respecte de la resta de comunitats autònomes.
18: Però senyor Alejandro Sanz.
17: Alejandro Sanz.
6: Ho heu sentit bé. Li ha dit a Alejandro Fernández Senyor Alejandro Sanz, és a dir, no li canvia el cognom, és que a més li diu senyor Alejandro Sanz. Em trec absolutament el barret. Sí, sí, però increïble.
2: Un dia els has de posar tots seguits, els del Pere Mas.
6: Ui!
2: Tots seguits.
9: No, acabaríem mai.
2: És boníssim.
9: Una hora i mitja.
6: Sí, sí, sí. És meravellós, és meravellós. En fi, bon cap de setmana.
10: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
1: 11:24, acabem aquí, però abans... Hola, polls.
18: Bon dia, Jordi. Bon ara dia. Que estem a l'estiu podem fer escapades. Què? I plans fora de casa. Per però també és quan deixem la casa buida i tots volem marxar amb tranquil·litat.
1: Per sure!
18: Doncs ben tranquil és com te'n vas quan tens l'alarma Very Sure, que protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions. La teva alarma, amb pany intel·ligent, pot detectar l'intrus abans que entri. Disposa d'un cilindre antirrobatori de màxima seguretat i si algú intenta manipular la porta, envia una alerta a la central que avisa la policia en qüestió de segons. Very Sure, 900-903-744.
1: Vinga, carai.
18: Very Sure.
6: Home, aguanta-la, no, eh?
1: Aquí aguanta aquí, i no riu, eh? I no riu, eh? I no riu. Són les 11:24. Cris Puig, Jordi Bosch, Glòria Serra, Ernest Folk. Divendres que ve, més i Torroja. Que vagi
4: bé.
1: Edu.
9: Bon cap de setmana.
1: Igualment, bon cap de setmana. Tothom disfruta de les vacances, estimada Glòria.
9: I sí, per tots vosaltres.
1: Igualment. Vinga, fins la setmana que ve. 5 minuts i 2:15.
19: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.

0: croquetes de pernil torrades amb fuet formats...
1: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
2: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
3: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
4: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
5: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
6: 150 anys movent-nos per tu.
7: Sabies que Endesa, a més d'experts en estalvi de llum i gas, també ho són en entreteniment?
8: En entreteniment?
7: Sí, ara també t'ofereixen el millor d'Orange. Fibra, mòbil i continguts amb el millor cinema, sèries, bàsquet i tot el futbol.
9: Si ets client d'Endesa i contractes Orange, tindràs 6 euros de descompte al mes a les factures de llum i gas. Informa-te'n a endesa.com, al 800-700-700 o als punts Endesa.
10: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient. I evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
11: La poesia mereix una orquestra per ser sentida amb tota la seva força. Rubén Blades arriba al Bars Festival amb la potència imparable de Roberto Delgado i la seva Big Band.
12: Ella era una xica plàstica.
13: El 23 de juliol el poble espanyol es rendeix a una de les veus més grans de la música llatina en un directe que és pur virtuosisme i emoció.
11: Viu l'energia i el compromís del poeta de la salsa en una cita que promet ser històrica.
14: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
15: Tailàndia, Roma, París, Eivissa... El teu viatge comença abans de fer la maleta. A Viladecans d'Estyle Outlets pots estalviar les rebaixes d'estiu. Troba el look perfecte al millor preu per a qualsevol destí amb descomptes irresistibles en marques com Nike, Adidas, Bimba i Lola, Mango i moltes més. Aquest estiu, el teu viatge comença a Viladecans d'Estyle Outlets.
16: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
17: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
18: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
19: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
18: De veritat?
19: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
20: Zoom!
21: Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
22: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
24: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. Ara en format estalvi, un quilo de llagostins cuits per 7,69. T'estalvies un 18%. I salmó fumat per 5,99. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
25: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar Ponés.
26: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
27: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
0: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: El món a RAC 1, amb Mònica Hernández.
2: Som-hi 2:15 del matí. Encarrilem la recta final del programa, com sempre.
3: Estàs contentíssima, eh?
4: Sí, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: És eufòric.
2: Ara explicaré el per què. És gràcies al David Broc. Clar. David Broc, bon dia.
4: Bon dia, Mònica.
2: Abel Caral, bon dia.
5: Molt bon dia, tinguem.
2: Marc Puga, bon dia.
8: Molt bon dia.
2: Santi Jiménez, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Que tu ja has fet les vacances, eh?
3: Sí.
2: Jo ara us deia, ens en queden 3 només. Sí. Diu, bueno, jo he tornat.
3: No, vull dir que em queda, però jo he complert fins menys un dia.
2: Molt bé, fantàstic.
4: Però a Santi, com és un facturador d'aquests que permanentment està facturant...
3: Dijo puta la tacones.
4: El que posa de vacances no l'entén com a tal. Bueno, una setmaneta i després ja...
3: Jo ho faig
2: pel país. Pel país. I en Joan Ferrer diu que el tenim aquí. Van bé els 41?
5: Bon dia, molt bé.
2: Sí, els portes bé?
5: 41 ja, Joan.
2: Aquesta setmana els ha fet.
3: No ho sembla.
5: Moltes gràcies.
2: És cranc, com jo.
5: Us agraeixo molt.
4: No vull tornar amb el tema de les edats, però li feia menys, eh?
8: Sí, sí, sí,
5: i quan me'n vagi de vacances veuràs com milloro, també.
2: De fet, la meva filla petita, un dia que va venir a la ràdio i li vaig presentar el Joan, va sortir, diem, el jove aquell, dic, quin jove? Jo parlant de Martí Esteve, el Marc Segués...
5: El Castacatxes.
2: El
4: Fuertecito, el Pimpollo, no? Sí.
2: Escolteu, de seguida entrem en matèria. Jo estava contenta, Santi Jiménez, perquè ja saps que el Broc sempre ens porta delicatessens.
3: Sí? No.
2: I avui ha portat una de les meves coses preferides.
3: Això...
4: Jo no hi ha una cosa al teu favor, Mònica, que és que la rebuda que tu fas quan jo porto coses no és la mateixa que la del Sergi.
2: Perquè el Sergi no és tant de menjar com jo.
4: És més, no?
3: No, però això...
8: És més igual,
3: sí. Però podríem dir, Mònica, que això que ha portat el David és el que es coneix com una guarreria.
2: Clar, i jo sóc la reina de les guarreries.
8: A la Mònica li encanta.
4: La Mònica és molt porca.
8: Queda molt bé.
4: No.
3: Jo anava a dir...
4: Aplicar la meva secció.
3: Hem entès el context.
4: A la meva secció ets la més porca, tu i la Mònica Usart.
5: Continueu, que fareu un muntatge que veuràs.
2: És una cosa de Mòniques.
5: De Mòniques.
4: És de Mòniques.
5: Homònimes.
4: I som el millor públic que puc tenir. De veritat, o sigui, quan vinc aquí...
2: Jo estic veient el muntatge del diàling, eh?
8: Sí,
2: aquesta
8: perquè...
2: frase final...
8: Ha dit, tu i la Mònica Usart són les més porques. Aquesta és la frase.
3: Si vols, ja t'ho deixo jo. Sí, però que acaba de dir que les Mòniques són les més porques.
2: Vinga, doncs la porca number one. Avui tenim a la Usart de festa i tenim la Valet aquí amb
4: també
2: nosaltres.
4: També és bastant porc, no? Tu ets porcot, no?
5: Jo sóc un... Jo em dutxo cada dia, segur dir-te.
2: La Bel és un mediador de les Nacions Unides, com ha quedat clar fa una estona quan li explicava el Basquet que li va passar.
4: Tot el meu suport.
5: Gràcies. Abús aquí de l'autoritat.
4: Sí,
5: la multa aquí, us l'he portat.
4: Indecent.
2: Has portat la multa?
5: La multa.
4: Indecent.
2: 336, no era?
5: 300 euros, el meu amic, l'Albert, va haver de pagar 336 euros perquè hi ha un recàrrec. Jo encara no l'he pagat i, bueno, com que tampoc tinc diners al banc...
2: Cans crits doncs, a la via pública...
3: Abel, que ens coneixem.
4: Però
2: a veure, és una qualificació lleu, eh?
5: Aquesta sí, lleu de 300 euros. Lleu de 300 euros. Imagina't si fos greu.
3: 300 euros...
4: No ho paguis mai.
5: I la menys això és pagar-ho.
3: Consells legals de David Broc.
4: És un escàndol, aquesta multa.
5: És el que dic.
4: Estava sentint la...
3: Letrado Broc aquí.
5: Assessoria jurídica Broc.
4: És el que deia.
3: No paguis mai.
5: Com que tampoc tinc calés al banc, no em poden embargar. I aquí tenim la resolució dels meus companys que van fer...
2: Del
5: síndic de Greuges. Van fer una queixa i bé, té una sèrie de coses. I això s'ha quedat arxivat perquè al final és la paraula d'un agent contra la paraula d'un civil, diguéssim.
2: Tens has de perdre.
5: I fota't.
4: Però res a fer.
2: Molt bé.
3: Però no paguis, eh? Com diu el Broc, no paguis.
4: No paguis. No paguis.
3: I quan t'arribi el triple, li passes la factura.
5: Aquí el cribasso, tu, Broc?
4: Sí, exacte.
2: Va, 11:34, anem amb el diàling de la setmana.
4: Vinga, va, cal.
5: La guarreria que...
2: Sí, clar que cal, perquè l'audiència ha de votar.
3: No, però si està fet, el diàling.
5: Sí, però n'hi ha un que ja és molt potent.
2: Avui no hi soc jo, el diàling, per tant...
4: No.
5: Aquesta
2: setmana no. Setmana que ve. T'estàs per Vilafranca ja no es pot passejar, ja.
3: Senyor Pogatxa.
2: Santi Jiménez!
5: El patinete.
2: Vinga, va. Va, som-hi. Avui votem el millor diàling de la setmana. Si voleu participar, heu d'enviar, com sempre, un correu electrònic comunicar a dialing@racu.net, dialing@racu.net, amb la paraula clau a l'assumpte. Així de fàcil, així de senzill. I què posem en joc avui? Atenció! Un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, un pack de 4 entrades per a qualsevol concert de la primera edició del Festival Camins, que es fa a Manresa del 10 al 18 de juliol, i una atenció, no t'ho pots perdre, perquè gaudireu, Santi, d'artistes com Luz Casal, Joan Dausà, Sopa de Cabra, o per rebre el clau, Sergio Dalma, entre molts d'altres. Tota la programació la trobareu a festivalcamins.cat. I per ajudar-vos a combatre aquesta calor, de seguida en parlarem, Abel, perquè haurem d'apretar les dents aquest cap de setmana. Un ventilador de peu, silenciós i potent, de la marca Roventa.
5: Va molt bé.
2: Si voleu tot això heu de participar, la setmana té 5 dels finalistes, el primer és aquest.
6: Però a més creu que Alejandro Fernández és un artista i no perquè toqui el violí.
7: I per tant, jo crec que el mateix que es demana aquí a Catalunya s'ha de fer respecte de la resta de comunitats autònomes.
9: Però senyor Alejandro Sanz... Però si mi boca està mi boca...
10: Perdona, que m'he colat.
7: Alejandro Sanz.
5: Alejandro Sanz.
7: No,
5: Alejandro
2: Sanz. Uau! Uau!
10: Entre Alejandro es va la cosa, i ell també va cantar en el seu moment.
2: Que porti una guitarra.
11: Avui, precisament, el tema està bé.
10: Però vostè no m'ho admetrà, perquè avui ha vingut una mica en modo... Avui no se'n veia l'Alejandro de sempre. Però senyor Alejandro Sanz...
2: M'encanta perquè, a més, el Pere Mas troba com arguments per justificar-se.
4: Sí, sí, és meravellós.
2: És sensacional, la seguretat de Pere Mas.
3: En jo em preocuparia si el Pere Mas et digués el nom real.
4: Sí, total, total.
2: Jo no us diré com em diu, però no és el nom real. Si voleu apostar per aquest diàling, a la suta hi heu de posar Alejandro. Segon finalista.
6: La Andragueta, la màfia calabresa, és una organització criminal molt vella, molt, molt antiga.
12: I a Sòria, la policia espanyola ha detingut un dels capos més sanguinaris de la màfia. Es diu Domenico Paviglianiti. El seu nom es va fer tristament cèlebre com una de les figures clau de la Guerra de l'Angrandeta.
13: Què és això?
12: De la Guerra de l'Angrandeta. Que als anys 80 va deixar, atenció, 800 morts.
13: Estem bojos!
2: Era Andragueta de Grandeta.
4: Sí.
2: Si us agarra, si us agrada aquest diàleg, és que jo tinc un riure fàcil. Vinga, l'assumpte hi heu de posar guerra. Tercer diàleg, Joan.
6: Segons l'Adrià de les Heres, l'agitador ultra Vito Quiles ha relliscat amb la justícia.
20: De moment no se sap quina de les causes judicials obertes contra Quiles ha motivat l'ordre de detenció. L'agitador està investigat en diversos procediments, entre d'altres per presumptes delictes d'oli.
28: No va del coño.
20: Per presumptes delictes d'oli. D'oli. Bé. D'odi, revelació de secrets, assetjament, injúries i calúmnies.
29: Preus especials per la compra de l'oli.
2: Evidentment, en aquest cas hi heu de posar l'assumpte oli. El quart.
6: El Bars Festival és una sorpresa constant. No us perdeu aquest grup escocès que menciona la Noe Polls.
30: Aquest cap de setmana Barcelona ha vibrat com mai amb el Bars Festival al poble espanyol. I el millor de tot, que no ho ha fet... Això només fa que començar. Ara sí. Fins al 25 d'abril. Fins al 25
5: d'abril,
30: oi? Per favor, com estic?
31: A tope, con la gofe!
30: Fins al 25 de juliol, rock, pop i tota la diversitat de gèneres musicals. Lax en Busto, Joan Dausà, Xinova, McClan... McClan...
3: Del clan McClan.
30: I molts més en concert.
2: McClan.
3: McClan. És un bon whisky.
2: Vinga, si voleu votar per aquest diàling, a l'assumpte hi haureu de posar festival, no whisky. Festival.
3: És un mal single.
2: Vinga, atenció al que ve ara, que és boníssim, el cinquè candidat de la setmana.
6: Sí, és el Toni Clapés, que no li entra al cap el nom de la presentadora del programa Anatomia D.
12: Saludem a la directora i presentadora Manen... Manen Bendizábal.
2: Manen!
12: Manen! Vull dir, manen! És que m'ho han escrit malament.
2: Manen, escrit!
12: Sí, vull dir bé, no?
2: No,
12: no! Manen, manen!
31: No, que em dius malament!
12: Manen! Manen Bendizábal. Però si és que és...
2: Ma-men!
12: Manen Bendizábal. Però és que ho ajunto amb la M següent. Manen Bendizábal.
2: Montserrat.
12: Ho deixarem amb Manen i ja està.
2: Manen Mendizábal, buenas tardes.
12: Ara sí.
2: Bona tarda.
12: I, bueno, ara ja no m'atreveixo a dir...
3: Lleu.
12: No, el nom.
2: Manen.
12: No.
2: Manen.
12: Manen.
2: Jo,
12: no!
2: Que és molt heavy.
12: Manen.
31: Ara!
14: que en mi entorno cercano utilizan el apellido. Yeah. Mendy es mi nombre.
15: Bueno, de pero ahora muy marcant, Manim.
14: Tiene tela, es muy... Tiene tela.
16: Ell segueix.
2: Torni. Vaya tela, sí. Vinga, si voleu que aquest sigui el guanyador de la setmana...
6: És que volia retallar, però és que si ho repeteixes...
3: Jo ho estava sentint allà.
6: Encara li posa més èmfasi.
3: I no donava crèdit.
2: I reies...
3: Sí, sí, s'ha dit... No, no.
2: Perquè això se't fot el cervell, que és...
3: Vaig començar rient i al final ja patia.
16: I no surts del bucle.
2: Perquè se't fot el cervell i no pots sortir...
4: Ja no hi ha manera, ja no hi ha manera...
2: No, ni perquè molt que t'ho posin en tamany 500, negreta, subratllat, no? Sempre dirà, ell sempre dirà... Manem. Vinga, assumpte, Toni, si voleu que aquest sigui el guanyador de la setmana. Recordeu que els premis són el xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya, el pack de 4 entrades pel Festival Camins de Manresa i el ventilador de peu silenciós i potent de la marca Rovende. Per què rius?
6: Sí, sí, que serà silenciós.
2: Home,
6: i potent.
2: Home, mira a França, que va haver-hi un supermercat, se va fer rebaixa i la gent...
4: Sí, com si fossin
2: allò... Apantuflades, eh?
4: Sí, és la vida.
2: En fi, fet el dia Yaling, aquest cap de setmana, a veure el Caral.
5: Jo mateix.
2: Ens espera molta calor.
5: Sobretot diumenge.
6: Ah.
5: O sigui, diumenge comença l'onada de calor.
16: No, horror, de veritat.
5: I ara on està fent molta avui, en farà molta demà de calor. Però que diumenge pugem un graó i de cada dilluns en pugem un altre.
16: Olin.
5: I potser dijous comença a fluixar i tampoc gaire. Que hi ha els típics que et diuen és que l'estiu ha de fer calor. I a l'hivern ha de fer fred.
2: Però és que acabem d'arrencar,
3: estiu. Ho diuen amb aquesta veu.
5: Jo quan diuen així. Quan es llegeixo a Twitter...
4: Per això.
2: És el to de missatge de Twitter.
4: Sí, posa veu al Twitter.
5: Jo al Twitter... Quan llegeixo Twitter...
3: Amb tot el respecte d'aquesta gent li diu.
5: No, sense cap respecte. No, doncs, sí, a l'estiu toca que faci calor, però si les temperatures són més altes del que tocaria, perquè tenim molts anys de dades amb dades climàtiques, doncs sí, hauríem d'estar a 32 graus a Lleida, o 35, és igual. I estem a 40, si abans arribava dos dies al mes de juny, o un, als 40 graus, i ara s'ha arribat aquest mes de juny, no sé quants dies, a més de 30, doncs hi ha una sèrie de dades, però igualment dones les dades. Veia un tuit l'altre dia del company Francesc Mauri, que deia això, no? Donava una sèrie de dades, dels dies que s'han superat els 35 graus al juny, una sèrie de dades empíriques, que t'estic donant dades, i sortia el típic...
3: Gripolla!
4: Li ha faltat el gràcil,
5: sí. No, això sí que no ho faria.
4: Que no?
5: Això no ho faria.
4: No faria mai.
5: I llavors surt el típic dient això. A l'estiu fa calor.
16: Justament.
5: I
16: sí,
5: és
2: aquest, jo crec que no ho sé fer. Ara que és més robòtic.
5: Toca que faci calor.
2: Si no,
5: si no fa calor ara, quan farà calor?
2: A partir de diumenge, calceu-vos perquè suarem la cancel·lada.
4: Dale, dale, chiquitín.
2: Dale,
5: Marc. Que em toqui la panxa.
2: Ahí está, Marc. És la meva cançó preferida.
4: De tota la història.
2: No, sobre la calor.
5: De la calor.
2: M'encanta aquest tema de los Rodríguez. I la versió de los Ronaldos...
5: Brutal.
6: Haurem de comprar un ventilador Rovende industrial, eh?
2: Sí. Mira el Joan.
16: Jo estic farta. No ha començat l'estiu.
2: Un moment. A partir de diumenge, més calor. Això. Quan s'acaba aquesta calor?
5: No s'acaba.
2: No s'acaba aquesta segona onada.
16: A l'hivern.
5: No, a veure...
16: Quan faci fred... No s'acaba? És en sèrio?
5: No, a veure, el pronòstic
2: el que és...
5: El
2: és la onada, és a dir, passar temperatures, 40 graus, aquesta onada que arriba diumenge, no té data de caducitat?
5: Sí, ara no sé si s'han actualitzat els avisos, però el previst que va fer ahir el Meteocat era que començava diumenge i s'acabava dimecres. Mm-hmm. En principi, però jo veiem mapes, veig que potser fluixarà una mica i no acabarà de fluixar gaire, realment. Vull dir que continuarà a fer molta calor. Els 40 graus es donaran sobretot a Ponent, potser a la zona més interiors de la Vall de l'Ebre. A partir de diumenge, si no és diumenge, a partir de dilluns, potser alguns 41, 42.
2: Ulla.
5: A les comarques de Lleida, sobretot, dilluns, dimarts. A la resta de comarques interiors, 35, 38, 39 graus. A la costa, en general, 30, 32, 33, no puja tant perquè hi ha el mar, però amb xafogó, i després passa una cosa, que no puja tant de dia, però tampoc baixa tant de nit, perquè l'interior baixa una mica més la temperatura normalment. En canvi, llavors passa això que a la nit necessites un ventilador d'aquests Rovende de peu silenciós.
3: Boníssim.
5: Perquè jo en tinc un, no és Rovende, i em fot un ambient perquè fa un soroll.
4: Que
5: mira,
4: no és
5: Rovende i fa soroll. Si em poso llegir i fa molt de bé.
3: De Vall de l'Ebre interior és Sant Fermín és a la brasa, no?
16: Sí, una mica.
5: Sí, perquè, clar, Sant Fermín és hi ha això. no? Vull dir...
11: Sí, dilluns,
5: xupinazo. Xupinazo, doncs ja veuràs calorat. Sí, xupinazo, sí, sí.
3: I el que olora aquella ciutat amb tot el vi, sí, no? I tal, i la calor
5: i
3: que fa.
5: I la sangria.
3: I tot això.
4: O sigui, dimarts, Mònica, és quan us poseu tots a la redacció a veure els encierros, no? És aquell moment de temporada.
11: Són aquells
4: moments
11: que el Basté està aquí fent els apunts, eh?
4: Està sol,
6: un dels millors dies de l'any.
11: I tots amorrats a la tele. Uau, vinga!
3: I us agrada quan dimana el toro.
5: Us agrada això? Us agrada quan hi ha... Quan hi ha risc?
11: Home, són més interessants. Que ningú en surti mal parat.
4: No cal que prengui mal,
6: però quan es banya s'apropa a la carn...
4: Alguna enganxadeta, no?
6: És el millor moment.
11: Aquell que rellisca i el toro ja està.
5: Aquelles repeticions amb càmera lenta, no? Aquelles amb vestides, aquell toro rezagado.
16: M'encanta.
4: Molta samarreta del València.
3: El del Betis. El del Betis. Els del Betis i els del
4: València.
3: Els del Betis i els del València, els toros tenen una ficció.
4: Sí, home, no, normal, també, clar. Se m'ha de futbol allà, no?
3: Però és que cada vegada van més.
16: Amb aquesta calor patiria més jo que no... O sigui, els pot donar un síncope allà corrent.
11: Ai, calor. Aviam si a la Marpuga li agafarà un síncope. A la nit de dissabte farà calor.
5: Ah, sí, ja m'ho comentat abans, això.
11: Farà calor.
5: Al Maresme, no?
11: El Maresme farà calor.
16: A Canet de Mar.
11: A Canet de Mar farà calor.
5: Farà calor. Serà una nit xafogosa.
3: Serà nit tòrrida.
5: Nit tòrrida.
11: Què passa?
5: Nit
4: tens Canet?
11: Aquest dissabte a Canet de Mar.
3: On va la mar és tòrrid.
16: Aquest dissabte la Marpuga va a Canet Rock.
3: Bravo!
16: Home, sí, a veure si
3: el sol... Hi haurà calor.
16: I jo patia per la calor, i aquest matí he parlat amb la dona, perquè dic...
5: Xafogó...
16: Vull saber el clima.
5: El temps, en aquest cas.
6: És per l'últim que t'has de preocupar.
16: El temps, el temps.
11: A veure, Marpuga, jo intentaré anar-hi, ho intentaré, perquè sabeu que actua... Jo intento anar-hi cada any. L'any passat no vaig poder, perquè, per coses personals... Sí, vaig començar com acompanyant, mare que acompanya...
5: Clar, anava a dir, per la teva filla o no?
11: No, la meva filla ja va sola per allà, ja no anem ni juntes.
4: Clar, clar, clar.
11: Però jo hi vaig perquè, mira, hi ha el Joel Fortuny, d'aquí de la casa, llavors m'agrada. I sobretot perquè aquest any, qui actua si hi vaig jo?
3: Húmiga.
11: Húmiga!
16: Per favor.
4: Però no s'havia retirat, jo.
11: No! Però que no només la Fúmiga, el Canet Rock Marpuga...
16: No, tenim un cartell...
3: La Fúmiga s'havien de retirar amb una paella amb la Mònica a València.
4: Hem passat?
11: No, els teus desitjos seran ordres. No, jo estic gestionant per anar a fer una paella amb ell.
4: Però això fa un any llarg que van dir ja pleguem.
11: Sí, fa un any que ho estem
3: gestionant. Han marxat més que sopa de cabra.
16: Tot arriba.
11: A la Fúmiga ni tocar-los. Vinga, va.
16: Tot arriba i aquest cartell d'aquest any és bastant top perquè estan els Figaflowers.
3: No, fotis. Aquest any van.
16: Aquest any de sorpresa.
4: Feia molt que no tocava.
11: Que també va sempre.
4: No els he pogut veure mai.
16: Els Tallets.
3: No, també.
5: Són de la comarca.
11: És el recull del millor de l'escenari pop-rock català.
3: Pots dir que van els de sempre.
16: És una festa que saps que et funciona.
11: Des de les 6 de la tarda.
3: Qui més actua?
16: Mira, els Catarres.
3: No,
16: fa molt que els Catarres no se'ls veu en directe. També els Amics de les Arts, Ginestà, Doctor Prats, Maria Jaume i la Ludwig Van.
5: Ah, mira.
11: Molt fan de la Ludwig.
3: Mai hem tocat en un festival de
4: música.
11: A Canet jo no els he vist.
16: Jo tampoc, Mònica.
4: Ah, no?
6: Per fer una oportunitat per veure.
4: Ara va dir, sembla el cartell de l'any passat, però no.
11: A veure, que tampoc he anat tota la vida.
3: Jo penso que són tots el mateix grup, però no.
5: Falta Búhos.
3: No, Búhos hi són.
16: Però si repeteixen és perquè triomfen.
4: I Búhos m'alegro que atraquin.
11: És una gran experiència. I vas a les 6, surts a les 6-7 del matí, clar.
16: Correcte.
4: Surts bé.
11: És zombi, és Walking Dead, allò.
16: Vas a la platja.
11: Però està bé, està bé.
4: Jo no puc aguantar fins a 6 de
11: la tarda. Sí que pots, sí que pots.
4: Impossible,
3: impossible.
11: Va,
4: sense ajuda, no.
5: Què vols dir, un amic?
4: Un amic.
11: Sí, un amic que t'ha de venir a transportar-te tu mateix, no?
3: Hauries de tenir un hotel davant.
4: Sí.
16: Exacte.
4: Efectivament, sí, sí.
11: Molt bé. Passen 3 minuts de 3:15 del migdia. Farem una petita pausa per agafar una mica d'aire. Perquè aquí fa calor, en aquest
4: estudi. Una mica,
16: Sí, sí,
11: el ventilador rebenta, el necessitem aquí a l'estudi.
4: Jo ahir la nit em vaig congelar.
11: Que guanyi el diàling, que ens el cedeixi. Va, de seguida tornem. Fem una petita pausa i ens escoltem en 3 minuts.
15: El que veus de Mueve és només la punta de l'iceberg. També estem impulsant l'hidrogen verd, els biocombustibles i la càrrega elèctrica ultraràpida. Energies més sostenibles que, a més, contribuiran a la independència energètica d'Europa. El que veus és només una part del que som. Descobreixo a mueveglobal.com.
17: Mueve.
0: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
17: Teresa, hola. Ei, ja has anat a buscar els nens? És que sóc el súper del Corte Inglés. Digue'ls que porto gelats, que ara tenen un 3x2 en tots els Magnum, Calippo, Solero i Ben & Jerry's. Ah, i cireres, els hi encanten. El quilo surt a 3,99. I tenen una pinta...
18: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
19: Què et passa?
21: Que no em tanca la maleta.
19: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
21: Bé, si trec uns quants banyadors...
19: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
22: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
19: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: RAC 1. Sota l'encanteri de la lluna que l'Orca va venerar, neix un viatge. Un viatge poètic, musical i de dansa cap al Federico més autèntic. Huye luna, luna, luna, que ya siento sus caballos. Luna, oda a Federico García Lorca de la companyia Rocío Pozo. Dues úniques setmanes, del 8 al 19 de juliol al Teatre Apolo. Entrades a teatreapolo.com. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
23: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
24: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
23: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
1: Tot el que passa a RAC1 i a RAC+1 ho tens a rac1.cat. El món a RAC1, amb Mònica Hernández.
2: I amb la Marga Ortuño, que també la tenim per aquí. Tot bé, Marga?
25: Tot perfecte.
2: Sí, el gos bé?
25: Bé.
2: Vinga. Molt bé, 8 minuts per a les 12 del migdia.
5: Els gossos passen molta calor també aquests dies.
2: I els gats també, sempre pensem que jo tinc gats i estan amaradíssims.
5: Una gata de la mare de 17 anys, pobra, allò buscant la rajola freda.
2: Sí, la rajola freda busquen, cert.
5: Buscant la rajola freda.
4: 17 és molt,
5: és molt per un gat.
3: I els gossos polars també passen molt de fred.
5: Vaig veure una Chicago, el zoo de Chicago, pobra, a ple estiu fa dos anys.
4: Torrat, no?
5: No, era l'abril, però sí.
3: Tanquem els dos.
2: Escolta, Dan, ai, Santi...
5: Que n'estan fent un de nou, que ha dit el Collboni. Sí. N'estan fent un de nou,
2: Santi,
5: aquí a Barcelona.
2: Hi ha algú que ens ha escrit sobre la calor, potser? Algun oient, algun...
3: Sí.
2: Sí? Vols que fem una mica de és repàs? Un...
16: Va,
2: perruqueria. Vinga, va, som-hi.
16: Vale.
3: Mira, us explicaré aquests temes que hem tocat, que són la primera... És com una mica el Canet Rock, saps?
2: Què hi passa?
3: Que sempre actuen els mateixos. I aleshores...
2: Però és que són els que tema, hi ha al país. Són els que agafes tot el que tens al país i ho poses allà.
3: I heu fet el tema... que no s'havia fet mai, eh? El de si la coca de Sant Joan ha de portar fruita o no ha de portar fruita.
4: Sí.
3: Que això és un tema novedor i exclusiva.
5: Com s'ha de tallar la coca.
2: És un debat cada any. Ens ha de donar temps a tastar allò, eh?
4: Sí.
3: I espavilo rapidíssimament. I un altre que heu fet és el de... El de la calor. I sí, els aires acondicionats, va haver-hi un debat l'altre dia, aquí a la tertúlia, de si estava molt alt en aquest estudi.
2: Això a la redacció hi és cada dia.
3: Vale. Sí. Bueno, doncs pues va escriure el Beto 68.
2: Sí.
3: Que, ai, no, perdó, no és el Beto, és el Miqui Ferreres, molt d'acord amb ell, que posa a l'assumpte del mail vestimenta i diu, clarament, perquè us assabenteu, com es nota que viviu i treballeu amb aire condicionat? Jo treballo al sol, amb granota de màniga llarga, a la indústria química, casc, guants fins al colze, botes de seguretat, que digueu que quan acabo de treballar no puc anar amb bermudes, tirants i xancles, us retrata. Pijos.
2: Escolta, ostres, però que no es pot anar amb bermudes, tirants i xancles. Vaig exactament vestir així avui.
3: Jo no voldria dir, però potser Màrius Carol va dir que anar... que anar amb bermudes, tirants i xancles...
4: Segur, va ser Mario Casas.
3: era poc estètic,
4: sí.
3: Però clar, a un senyor que treballa a la indústria química, que està a 40
16: clar,
3: graus...
16: Què li vas a dir?
11: Que porta no, granota de màniga llarga,
3: no,
11: cas,
3: si vols que quan surti de la petroquímica es posi corbata i
4: no,
3: un blazer.
4: No li diguis, no diguis com ha de vestir, clar.
3: Clar, exacte.
11: Bé, pues, alguna cosa més de la nostra estimada audiència?
3: Una última.
11: Vinga, va.
3: Una última que, com estaves tu, l'he guardat, que és un mail que ens han
11: aquest
3: enviat.
11: Aquest no l'he vist, eh?
3: No, és un mail que tu vas tenir una conversa amb sa santetat.
11: Ah, sí, sí.
3: Unilateral.
11: Si tothom ho recorda.
3: Unilateral.
11: Exacte, unilateral.
4: De tu a tu.
3: I és...
11: Escolta, el tenia aquesta distància que tinc ara tu, eh?
3: És fort,
11: amb un goril·la pel mig, però... amb un segurata.
5: Sí. Però el d'ara o el d'abans?
11: El que va venir
5: molt. El que va venir ara?
11: Sí, sí, el Lleó 14.
3: Sí, home, papallau.
4: La veig que ara l'està en un altre món, no?
3: Tenia que haver dit, perquè ens ho han dit. Bon dia, no sé com fer-ho, però si li podeu demanar a la Mònica Hernández, quan es torni a trobar el papallau, que l'Escolania de Montserrat pogués tocar la Basílica Sant Pere de Roma... Moltes gràcies, us estaria molt agraït.
11: Ah, vol que li demani això?
3: Home, tu ets la seva íntima.
16: Home,
3: segur a mi.
5: Però ara ja no pot.
11: Com
5: es diu, oient,
11: qui és? No ho sabem. Bueno,
5: ara ja no pot, que té l'ordre d'allunyament.
3: Vots 94.
11: Ara tinc l'ordre
4: d'allunyament. Tens feina,
5: Tens l'ordre d'allunyament.
11: No, però com recorda el Joan, tinc un ordre d'allunyament.
4: Ah, sí, clar. Interposada per
11: aquell goril·la que em va aturar.
5: A més de 500 metres.
11: En el meu salt de tanques.
4: Sembla normal.
3: O sigui, un guàrdia suís va...
11: No, però no van vestits de la Guàrdia Suïssa.
3: No,
11: van
3: van...
11: Sí, però era la seguretat del Vaticà, no eren ni mossos.
3: La seguretat del
11: Vaticà
3: del
11: papa,
3: és Guàrdia Suïssa.
11: Sí,
5: era guapo,
11: sí, però que no anaven amb el traje aquell, saps? Com
3: no, home, no, que no aniran vestits. De la
11: allà que estan, com allà el de la petroquímica.
3: Van
4: a 35 graus.
5: Però són clergues aquests, també, o no?
3: No, han de ser catòlics i han d'estar avalats per entrar, han d'estar a casa. No, avalats pel bisbe i el mossèn de la seva parròquia.
11: Déu-n'hi-do.
3: Per poder entrar a la...
5: Una carta de recomanació.
3: I han de tenir, tenir experiència militar i tenir unes característiques físiques bastant importants.
5: Són els que li passaven nens en el papa?
11: Aquests passen nens, aturen periodistes...
3: Ha sonat horrible. Passar-li nens al papa és una cosa que s'ha fet bastant sovint.
5: Ho vam veure.
4: Sí, sí, sí.
16: De diferents maneres.
5: I el papa els hi feia la Santa Creu al front.
11: Els feia la benedicció.
5: Sí.
11: Doncs estava amb Lleó, era un nadó de 2 mesos. I el va beneir davant meu. La cosa venia d'aquí.
3: És que tu i el papa Lleó ja sou...
11: No, que no era meu, Abel. Que jo hi era allà amb un grup de persones.
4: Sí, sí, sí. De la gent que els
11: porta. I una persona portava un bebè, que es deia en Lleó.
5: Es deia Lleó, el nen,
11: En honor al papa.
3: En honor al papa o a Messi?
5: Pobre.
11: No, en honor al papa. Era una noia molt jove que tenia 7 fills.
3: Carai.
11: Allà la mitjana eren 5 fills.
3: Era de la causa.
5: Molt jove, que vols dir, menys de 30 anys, 7 fills,
11: No, potser 30 i escaig.
4: Quan Déu-n'hi-do, segueixen molt jove.
5: Sí, sí, molt, sí, sí.
11: Bueno, si t'ajuden a cuidar-los, escolta, jo potser també m'ho
4: sí, clar, sí.
11: En fi, escolta, Broc, no sé si tasta això o no.
5: Sí, home.
11: Què fem?
4: Ho reservem per...
11: Jo ho reservaria,
4: no,
11: perquè...
4: La setmana vinent vens, no?
11: Jo, les dues pròximes setmanes, tenim el Sergi amb Budi de vacances.
4: Com sé que tu...
11: Ha arribat l'estiu.
4: És el teu tema, aquest?
11: És el meu tema. Això és que ara no ho gaudireu.
3: Jo haig de dir, Mònica, que tinc les meves reserves respecte a això, però et veig tan entusiasmada que les provaré.
11: No, i a més ara així tinc expectatives per arribar divendres.
4: Em sembla bé.
11: Em fa molta il·lusió arribar divendres.
4: Ho reservo?
11: Ho reserves.
4: A més, no està caducat.
11: Vale, guarda-ho en el lloc.
4: Aguantarà bé. Setmana vinent comencem amb això i així tenim tota l'estona per anar saborint.
3: Per anar traient.
11: Fantàstic, perquè m'espera ja la Noemí Pols. Endavant, Noé!
7: Ara que estem a l'estiu podem fer escapades i plans fora de casa, però també és quan deixem la casa buida i tots volem marxar amb tranquil·litat. Sí. Doncs ben tranquil és com te'n vas quan tens l'alarma VeriSure, que protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions. La teva alarma, amb pany intel·ligent, pot detectar l'intrus abans que entri. Disposa d'un cilindre antirrobatori de màxima seguretat i si algú intenta manipular la porta, envia una alerta a la central que avisa la policia en qüestió de segons.

0: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
1: Sona bé.
0: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
1: Sona el nou Micra.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: A vostè també, eh? Sí. Però...
4: Qui estima més, a la ciutat?
3: L'estimo tant a la ciutat, però l'estava mirant amb ell i pensant...
4: Era molt poètic, la imatge.
5: Doncs dilluns veurem si Salvador Illa també s'estima tant amb Basté, perquè el tindrem aquí a l'estudi. Que vagi bé, no parem, bon cap de setmana!
6: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
7: Bon dia, són les 12. Els Mossos busquen els individus que aquesta matinada han matat un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. En espera que el director general del cos, el major Trapero, en doni més detalls d'aquí una hora. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat en una piulada que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. Ha passat aquesta nit a quarts d'11, quan 5 persones encaputxades han entrat al parc i han matat la víctima amb com a mínim 2 trets. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha exigit aquest matí al món a RAC1 més contundència davant d'aquests casos relacionats amb armes de foc.
8: Més penes i més policies. O més actuació policial en aquests àmbits i penes més greus. Si tu compares la legislació espanyola pel que fa a tinença d'armes o a tràfic de drogues, doncs encara és un lloc on està menys penat que altres països europeus. I, per tant, s'ha de canviar la legislació.
7: Collboni ha recordat que el pla de videovigilància de l'Ajuntament preveu implementar 1.000 càmeres policials a la ciutat. La meitat d'aquest mandat assegura que se situarà en llocs clau en matèria de seguretat. L'alcalde, per cert, també ha aprofitat la sortida del Tour de França a Barcelona per anunciar que el proper mandat proposarà augmentar un 50% l'oferta de bicing a la ciutat. Això suposaran 12.000 bicicletes més i la creació de més estacions. Protecció Civil fa una crida precisament a les persones que vagin de públic alguna de les etapes del Tour perquè vigilin amb les altes temperatures, especialment diumenge i dilluns, quan arriba una nova onada de calor. El cap d'operativa del Centre d'Emergències, Jaume López, recorda que les etapes coincideixen amb les hores de més insolació.
9: Anar preparat per les altes temperatures i tenint en compte l'estona que es voldrà estar de públic, amb provisions suficients a nivell d'hidratació, aigües, sucs, fruites, anar amb calçat còmode i roba adequada vinculat a les altes temperatures, estar en zones ombrívoles, portar barrets.
7: Protecció Civil també demana que la gent que vagi a la cursa des de zones no urbanes vagi especialment amb compte amb el risc d'incendis. I justament a aquesta hora estem pendents d'un incendi a la Bisbal d'Empordà. Els bombers han demanat el confinament de la zona de Sant Pol i de la casa de colònies Pou del Glaç, on hi ha uns 150 infants. Més detalls des de Girona, Santa Florença.
10: L'incendi de la Bisbal d'Empordà continua actiu. Segons els bombers, ara el que més preocupa són els focus secundaris que es van encenent pel fort vent. A la zona hi treballen 6 dotacions aèries i 24 de terrestres. El foc s'ha originat a tocar de la carretera G660, que continua ara mateix tallada pel fum. L'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, ho ha dit al món a RAC1.
11: Per prevenció, els bombers, el conseller d'Interior ens han dit que enviarien les alerts per confinament i en aquests moments estan treballant els bombers per controlar aquest incendi, que sobretot és perillós per la gent que hi ha, evidentment, però també perquè està a prop de la zona dels Gavarres i, per tant, d'una zona massa boscosa i important.
10: Els bombers mantenen el dispositiu per evitar que les flames arribin a les zones més boscoses del massís de les Gavarres.
7: Avui hi ha 170 municipis amb un risc molt alt d'incendi i a Belcaral els termòmetres s'han de continuar enfilant les pròximes hores.
12: Sí, ja arriben els 33-34 graus en sectors de les comarques de Girona i on s'han d'enfilar més és cap a Ponent, tot i que aquí de moment la calor encara és moderada, però a mitja tarda poden arribar els 36-37 graus i també a les àrees més interiors de la Vall de l'Ebre. Les temperatures sempre seran més altes a l'interior que a la costa, però al litoral amb una humitat marcada i per tant molta xafogor. S'ha de mantenir la tramuntana moderada en cops forts a l'Empordà i de precipitacions no se n'esperen enlloc.
7: I un apunt més abans dels esports, els Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona han creat una placenta artificial on els nadons prematurs poden continuar la gestació. De moment l'han provat amb un xai i ha estat un èxit. Durant 21 dies l'animal ha seguit desenvolupant-se sense complicacions. Des del Palau Macaia de Barcelona, Joel Penya.
13: És una mena d'incubadora plena de líquid on els metges connecten el cordó umbilical amb màquines perquè els nadons prematurs segueixin nodrint-se com si estiguessin al ventre de la mare. Els investigadors han aconseguit que un xai seguís gestant-se 3 setmanes i un altre, l'ovella Gaia, ha sobreviscut ja més d'un any amb un bon neurodesenvolupament. El cap de la investigació, Eduard Gratacós, ha explicat que cada minut de gestació és clau.
14: Pensen que amb aquestes edats gestacionals, cada dia de supervivència són 2%.

0: menys de mortalitat quan aquest bebè després hagi de néixer prematur, 2% menys de risc de seqüeles, cada dia que guanyem.
1: Ara han de provar-ho amb humans i són l'únic equip científic a tot el món que ha demostrat que ho pot fer amb nadons de menys de mig quilo.
2: Ara sí, els esports. Amb l'Albert Padrón.
3: Nou revés per a Florentino Pérez. L'Atlètic de Madrid ha avançat per la dreta. El Real Madrid ja ha firmat un acord amb la promotora Live Nation per reforçar l'oferta musical del Metropolitano. L'acord consolida l'estadi del conjunt matalasser com un dels grans referents musicals de tota Europa, mentre la justícia manté el veto del Santiago Bernabéu per excés de soroll. Més coses, Suïssa i Portugal s'han classificat de matinada pels vuitens de final del Mundial. En el cas de Portugal, ha derrotat 2-1 Croàcia en un final polèmic. El VAR ha anul·lat el gol de l'empat dels croats al minut 13 del temps afegit i l'equip balcànic s'ha queixat després del partit. El rival de Portugal ara als vuitens de final serà Espanya dilluns a les 9 del vespre. Avui es completen els setzens de final amb 3 partits més. A les 8 de la tarda, Egipte-Austràlia. A la mitjanit, l'Argentina de Leo Messi juga contra Cap Verd i a 3:45 de la matinada, Colòmbia-Ghana. Encara en futbol, l'Espanyol ha presentat la nova samarreta per la temporada vinent. Les franges blanquiolaves tradicionals es mantenen com a base del disseny. En canvi, el color negre s'incorpora a les mànigues i a la part inferior de l'equipació. I en bàsquet, Pedro Martínez ha confirmat que serà el nou entrenador del Real Madrid. Ho ha reconegut en una entrevista al diari valencià Les Províncies, on ha volgut deixar clar que l'oferta del club blanc li va arribar després de la final contra el Barça i que va acceptar-la perquè vol provar-se un equip de màxima ambició. També afegeix que mai ha enganyat el València i que li sap greu que la seva decisió no hagi caigut bé entre l'afició.
2: Res més, ens actualitzem de quina hora me'l comptava, al Punt de la Una i també al portal de notícies RACU.cat.
4: Minut a minut de RAC1.
5: Més fàcil.
4: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
5: Actualitzada.
4: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
5: Renovada.
4: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
5: Escolta.
6: Ciutadans de Catalunya.
4: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
7: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1, amb gent vinguda de...
8: Badalona!
9: Sí!
8: Horta!
9: Sí!
8: Espluga Calma!
9: Sí!
8: Vilanova-la-Geltrú!
9: Sí!
8: Santa Pere!
9: Sí!
8: Serinyà!
9: Sí!
8: Gràcia!
9: Sí!
8: Esplugues!
9: Sí!
8: Sant Julià de Vilatorta!
9: Sí!
8: Gallaterra!
9: Sí!
10: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
7: Són les 12:07. Òscar Andreu, bon dia.
11: Bon dia, Òscar Dalmau.
7: Avui ja Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
11: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
7: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
11: Esperem que hagueu dormit millor els darrers dies, perquè, senyores i senyors, nens i nenes, torna l'onada de calor.
12: Escolteu una cosa, perdoneu, que interrompi, però...
11: Però un moment, estem parlant de la calor que torna, que sí que hem passat un parell...
12: Què fa?
11: Sirici. Què fa, Sirici?
12: Ah... No noteu? No.
11: El què?
12: Ensumeu un moment. Que no ensumeu?
11: Sí, ensumem.
12: No sentiu que aquest estudi fa com una olor de...
11: Sí?
12: Com d'heroi, d'heroïcitat.
11: D'heroïcitat.
12: Una olor de persona íntegra.
11: De persona íntegra. No seré jo. Ara,
12: no sé, crec... No. Crec que... És aquesta cadira.
11: L'Oriol.
12: Aquesta cadira on és assegut l'Oriol.
11: Sí?
12: Sí.
11: Què?
12: Sí. Aquí s'hi ha assegut un... Un socialista!
11: No, home, a veure...
12: Fa olor de socialista!
11: És veritat que aquest matí ha estat aquí l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni...
12: Ah, no ho veus?
11: Sí, que l'ha entrevistat en Jordi Basté i ha segut aquí, precisament,
12: però... Ah, ho veus? No, sí, mira.
11: Sí, home, sí, que...
12: Hòstia. Sí, és O de Collboni.
11: O de Collboni, sí.
12: O de Parfum.
11: Sí, O de Parfum, sí.
12: Que bé que ho porteu a RAC1 de tant en tant, que porteu alguns socialistes.
11: Sí,
12: això
11: sí,
12: molt,
11: sí molt de tant. Sí, sí.
12: Per fi porteu gent que no està polititzada, no?
11: Home, però si és del PSC, què vol dir que no estan polititzats?
12: Però el PSC no és un partit polític.
11: Ah, no?
12: És una ONG.
11: Sí, home, clar.
12: Ja. El PSC és de tothom.
11: Sí, home, sí.
12: El govern de tothom.
11: Sí, clar.
12: Molt bé, Jaume Collboni, que ahir va anar amb bicicleta a la presentació del Tour, eh?
11: Sí.
12: Fixa't, un alcalde que va amb bici.
11: Sí, va amb bici.
12: Quina emoció.
11: Bueno, anava amb bicing, de fet, a la presentació, sí, no, amb una gorra d'aquestes del Tour de França, i vestit com si
13: anés... De Caja Rural, una gorra de Caja Rural.
11: Sí, i vestit com si anés a Mas Sorrer. Però, bueno, sigui com sigui...
7: Ja tenim a... Bueno, escolta'm, és que molt bé, perquè ja tenim a Salvador Illa,
11: sí,
7: que és runner.
11: Sí,
7: bueno. Collboni, que és ciclista.
11: No, ciclista. Tinc de ser ciclista.
7: Només ens falta Pedro Sánchez nedant en aigües obertes i ja tindríem el partit del triatló.
11: Sí, a vostè això li encanta, eh?
7: Us imagineu Pedro Sánchez en banyador?
11: No, a mi, mira, tant me fa. Pedro Sánchez en banyador.
7: Déu-n'hi-do, eh? Amb tot el cos apilat.
11: Sí, un moment.
7: I en un pectoral el tatuatge d'una rosa.
11: Sí.
7: I a l'altre un àncora.
11: Sí, i un puny, no? S'està posant calent o...?
7: Una miqueta. Una miqueta, sí.
11: Val,
7: és que,
11: bé,
7: ara que ja estem d'acord,
11: sí,
7: crec que hauríem de reproduir a Catalunya el Mont Rushmore dels Estats Units. Saps aquella muntanya on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents?
11: Sí.
7: Doncs nosaltres hauríem d'esculpir a la muntanya de Montserrat...
11: No, pari el carro, un moment.
7: La cara de Collboni.
11: No, home, un moment, home, un moment.
7: I al costat, la cara d'Illa.
11: Sí, sí.
7: I la de Sánchez.
11: I la de Sánchez, tota socialista.
7: I la de...
11: Zapatero, per exemple?
7: No, ara Zapatero ja no...
11: No,
7: Zapatero no, des del,
11: no,
7: de les joies que no...
11: I qui posaria, quin socialista posaria Montserrat? Felipe González, al costat de tot... Bueno,
7: Felipe González és socialista?
11: Sí, home, sí, una altra cosa, ah, sí? Que se'n recordi, però el primer president socialista de la democràcia espanyola
7: era far
11: de l'esquerra, nacionalista espanyola,
7: no,
11: fins fa relativament poc.
7: No,
11: ara
7: però Felipe González no, és que no hi cap tothom.
11: No, ja.
7: El Mont Rushmore del socialisme no hi cap tothom, no.
14: Podríem fer Salvador Illa dues vegades.
15: No!
7: Per exemple, és molt bona idea.
15: No, en comptes si posa una cara, posa una X.
11: Bueno, felicitats. El titular, esculpir cares de presidents espanyols, de tota manera, ara pensant-hi, a Montserrat, no sé jo... Si
7: escolta'm, això ho veurà tothom que agafi la C-16?
11: Sí.
7: I plorarà.
11: D'emoció.
7: Serà maquíssim.
11: Sí.
14: Va, el titular és que a partir de diumenge la calor tornarà a apretar de valent.
7: Sí.
14: Ve una nova onada de calor, com a mínim, fins dimecres.
15: Bueno, però per sort tenim el Tour de França.
7: Per sort,
15: eh?
7: De què?
14: Què té a veure?
15: Home, si vas a veure el Tour, les bicis passen tan ràpid que fan una mica de vent. És com...
7: Però que ha de fer vent.
15: Tu no has anat mai a veure el gran...
7: No, no he anat mai a veure el Tour de França.
15: És
7: no.
15: que el Tour és l'aire condicionat que necessitàvem. És veritat que potser estàs esperant 5 hores per gaudir 10 segons.
7: 5 hores sota el sol?
15: Bueno, sota el sol, però després són 10 segons d'uns paios que fan pipi mentre pedalen, eh? Vull dir que no és poca cosa, això del Tour, eh? Una cosa, perdoneu.
7: Per on es treuen la cuca?
11: A veure, un moment. Depèn.
7: Sí, per fer pipi, no?
11: Sí.
7: Això com ho feu, els homes? Perquè hi ha molts homes que fan ciclisme.
11: Jo el que no faig és ciclisme. Jo treure'm la cuca me la trec, però no... Però per fer...
16: Per un mòdic preu.
11: No, tampoc. No. Però que ho fan drets, d'alguna manera, per la
7: drets?
11: Part del
7: maiot. Drets? Però si estan asseguts?
11: Sí, però ells dominen... O sigui, és com aquesta gent que és capaç de...
7: Estàs parlant d'una cosa que no tens idea, eh? Pot
11: sí,
7: ser?
11: No, no, no.
16: Fa molta pinta.
11: No, home, sí, que ho he vist.
7: Jo suposo que deuen fer pipí asseguts, en marxa.
11: No,
7: allò allò
11: sí.
7: transpira, no?
11: De vegades sí, però d'altres vegades no, el que fan, perquè la cursa no estan tota l'estona corrents com si fos Fórmula 1, hi ha un moment que
14: si voleu tinc 17 vídeos de TikTok que expliquen com hacen pis...
7: Ui, per favor, sí! Nenes, ens interessa això, no? Com s'ho fan?
11: Però
7: perquè, escolta...
11: ho pot explicar el director del programa o no? Que ara... Què diu el TikTok?
16: Sisplau, Òscar Dalmau. No, jo no, això no.
7: Hace pis en marxa.
17: No dudes en seguirme. Mirad cómo hacen pis los ciclistas. Hay un momento de parar en el pelotón, se baja la velocidad.
11: Sí.
17: Entonces los ciclistas deciden parar a un lado de la carretera y ahí harán pis.
7: Pixen tots alhora!
11: No, això és per cagar. Sí, fer pis és una altra cosa. Bueno, Tanis, no ens entretinguem amb això, ens estem entretenint en una altra qüestió.
7: Bueno, estàveu parlant
11: és la gran de part.
7: Del Tour de França, què?
11: El Tour, 10 milions d'euros que ens ha costat a tots plegats, eh?
14: Sí.
11: El Tour de França, el ventilador més car del món. 10 sí. milions d'euros,
7: bueno, perdona, ara que parleu d'això del Tour, que comencen a tallar carrers,
11: sí.
7: Jo no sé si hauran arribat a puesto.
11: Els ciclistes comencen demà.
7: No, els ciclistes. Dic que si hauran arribat a puesto les filles del senyor del Mango.
11: No,
7: que avui tenen cita els juzgats, eh? Ho sabeu, això, no? Nenes, us veig massa tranquil·les? Però què feu que no esteu enganxades al mòbil a veure què ha passat?
11: Perquè no els interessa, ja està.
7: Com que no els interessa? Que avui tenen cita els juzgats de Martorell?
11: I a mi què m'explica?
7: A veure si s'hauran trobat carrers tallats i no hauran arribat encara. Jo no les veig arribat en bici fins a Martorell, eh? No hi tenim algú, els jutjats, que ens ho pugui aclarir, això?
11: Miri, me la jugo, em llenço a la piscina. Si diu jutjats, això, a RAC1 és normalment sinònim de Benet Iñigo.
7: Benet, bon dia!
18: Hola,
11: bon dia. Què tal?
7: Guai està el Benet.
11: Des de Martorell, la perla de la noia.
7: Benet, ja han entrat les filles de l'Isaac Andic? Ja han entrat?
18: Sí, ja fa estona que les hem vist entrar.
7: I la pregunta més important.
12: Les filles de l'Andic? Què han dit? Eh? No sé si vas... No sé, eh?
18: Quina poeta es pot ser aquesta
14: moment,
18: feta,
14: podem parar, Angelines? Podem parar tot, que he dit la perla de la noia i és el Baix Llobregat? Sí. Vale. Ja està, queda... Sí, estalvieu-vos els comentaris, i, o sigui, ja he fet l'esmena i ja està. Endavant...
12: Què en dic?
18: No sabem què han dit, perquè, mira, això, als jutjats hi ha una cosa que és segura. Sí. Hi ha poques coses segures a la justícia, però això segur, que és que va tard. Tot va tard. I, per tant, la primera de les filles d'Isaac Andic havia de començar a declarar a les 11, però ha començat a declarar fa tot just 10 minuts, per tant...
14: Què feien abans? Tot just...
18: Doncs han arribat molt aviat, perquè, com et deia, una estava convocada a les 11 del matí i l'altra a 1:15, però han arribat les dues juntes a les 11 menys 20 minuts.
7: Bueno, claro, per tant, de casa.
18: Han estat doncs, més d'una hora esperant a dintre del jutjat a que acabés la declaració anterior i a passar doncs, la primera a declarar, i quan acabi una, doncs, serà el torn de
12: la declaració anterior? Qui declarava anteriorment? Que hi havia més gent que declara?
18: Sí.
12: La terapeuta, nenes!
14: Calla un moment.
12: La terapeuta?
18: Sí. No, és un psiquiatre... Que va ajudar...
12: Però té títol o no té títol?
14: Home, si psiquiatre diria que té títol, clar.
12: Sí, té títol, aquest sí. Aquest sí, eh? És titulat, aquest eh? Sí. Està col·legiat.
18: Exactament. I de fet, la terapeuta, la coach dels Andic, li va demanar ajuda... En una única sessió, per tant, ell només va veure els Andic en una única sessió, però, clar, és especulem ara, perquè encara no sabem què ha passat a dintre, però el que li hauran preguntat sobretot és sobre com canalitzi una mica quina és aquesta teràpia que feia Maria Júlia, si el mètode era correcte, si li va veure alguna cosa estranya...
12: Maria doncs, Júlia L, has de dir. Maria Júlia L.
18: Sí, és que el cognom és molt complicat. Sí. És,
12: per això poseu una inicial. No per deixar-ho en l'anonimat.
14: Sí, l'anonimat.
12: Bueno, escolta, Benet, anem al tema que interessa. Sí, a l'espera del que diguin les germanes...
14: Ja bebeu aigua.
12: Jo et faig una pregunta i tu em respons amb total sinceritat.
18: Val, segurament no podré ser...
12: No. Has dit val.
14: Sí, no, home, però...
12: La pregunta és... La terapeuta, què?
14: A veure, però això no és cap tipus de pregunta.
12: Com que no? La terapeuta, no. Com? Què? Sí, nenes, no, veus? No, és una pregunta o no?
18: A mi em va sorprendre que va arribar amb una mica... una actitud...
12: Fixa't!
18: No sé si desafiant, però sí allò... Amb molta seguretat en si mateixa.
12: Amb molta seguretat en si mateixa?
18: El que volia desprendre.
12: Veus? El que volia desprendre. Sí, sí. El que t'he dit jo.
14: Molt bé.
12: Sí.
18: Dir,
14: molt bé.
18: Va baixar... No sé si heu vist la imatge de les escales que hi ha aquí a la porta del jutjat de Martorell. Mm-hmm. Unes escales d'un pati interior, d'uns blocs de pisos.
14: Sí, molt maques. El Baix Llobregat, a Martorell.
12: Molt maques.
18: doncs quan va baixar aquestes escales, allò... bueno, hi ha gent que... passa ràpid, gent que no mira els periodistes...
12: I altres que desfilen.
18: S'ha percebut. I ella no, ella allò...
12: Desfilava,
18: dit, amb les ulleres de sol, vull dir... Amb imatge d'estar molt tranquil·la i d'alguna manera convençuda.
12: No anava amb abogat, no? Va declarar sense l'abogat? Pot ser?
18: No va amb abogat perquè... Amb advocat perquè...
12: Perquè
18: ella és testimoni, no està imputada. Tot aquí hi havia rumors del seu paper en tot aquest cas. Però de moment, és testimoni.
19: Abogado Tous.
12: Molt bé. I els excursionistes?
18: I els excursionistes què?
12: Exacte. Doncs, perdona, que no hi he acabat la pregunta.
18: Mira, tenien exactament pinta d'excursionistes. No?
14: Van arribar amb aquells pals...
16: Amb el Wikiloc,
18: No.
14: Amb el Wikiloc obert i amb aquells pals que sembla que hagis de baixar...
12: De l'Everest.
14: De l'Everest, i no, acabes de baixar del Montcau la Mola.
18: Però, no van arribar amb pals, però...
12: Però mal vestits, però, eh? Ja que tens un judici... Vestir,
19: no.
12: Ja que tens un judici, t'arregla't una mica.
16: Com aniria vostè?
12: Home, doncs escolta'm, un traje jaqueta. Una cosa, bueno, llarg,
14: vestit
12: fins
14: llarg.
12: Als peus, no, un vestit si llarg fins Wally, als peus, amb talons.
19: Si tu ets Wally, per exemple, d'On és Wally, dels llibres, tu quan vas a judici...
16: Sempre vas vestit igual.
19: Has de ser el personatge, tu no et pots disfressar perquè aleshores és Clark Kent. Clar. Si tu et vesteixes...
16: Si tu ets l'excursionista, has d'anar d'excursionista.
14: Veure, és que si no, però, no ten...
19: Clar, si no tu ets Wally, tu vas de Wally.
12: Però això és una cosa, i el que va passar és una altre, que els excursionistes van anar als juzgats amb la motxilla i tot, in xiruques,
14: Sí.
19: La qüestió si anaven amb els pantalons aquests que pots treure com la part de baix, que porta una cremallera,
18: No eren pantalons aquests de muntanya, però sí eren pantalons curts, boina... És a dir, si tu veus una foto...
12: No.
7: No és manera d'anar amb juzgat.
14: Amb boina i amb acordió diatònic, eh?
7: No és manera d'anar amb juzgat.
14: I venent formatges de proximitat.
18: Si fan una roda de reconeixement i posen a tots els que han anat passant per aquí, sí, sabríeu perfectament qui són els excursionistes i qui és la terapeuta, diguem-ne, perquè ens entenguem.
14: Sí. És una qüestió de setmanada o del que cobres al final de mes.
7: Sí, no, és que la roba parla molt la roba de la gent, parla molt de nosaltres, és que és veritat.
16: Hi ha alguna que camina, també, de roba.
14: Sí. Què hem d'esperar? Avui és divendres, aquesta gent plega, no? O sigui, no sé si els caps de setmana lo dels judicis està obert, o això fins la setmana que ve no hi ha una altra jornada, o què?
18: No m'atreveixo a fer previsions, perquè el dimarts pensava que tornaria, que podria dinar tranquil, i vam acabar a les 7 de la tarda.
7: Sí, home, sí.
18: Així que no m'atreveixo a fer previsions, però en principi, a veure, ha començat ara a declarar una de les filles i només queda l'altra filla per declarar. Per tant, avui, en principi, aquests testimonis quedaran resolts, i si no hi ha cap canvi, fins al setembre no tornaran a passar més testimonis per aquí.
14: Està passant aquí.
7: O sigui, que encara no anem, no es tanca la instrucció, eh?
18: No, això encara... De fet, penseu que això, entre cometes, acaba de començar, per dir-ho d'alguna manera.
7: Menys mal, nenes, perquè això és un serial, eh?
14: No, ja.
7: Això és un serial, és el com si fos ahir, però sí, vamos, riu-te'n tu.
14: Pues fa la mateixa pausa per vacances, diguem, fins al setembre no tornarà.
7: Jo crec que la jutge ara diu fins al setembre, sí, perquè si li dona temps al Carles Porta, que ho deu haver demanat ell, per anar fent la maqueta, ja acabar la maqueta de lo del...
14: De Martorell, la maqueta de Martorell.
7: Lo del mango, sí.
14: Perquè això quan representa que ha de començar el judici en si?
7: Bueno, potser no en fan de judici.
18: No hi ha data. És a dir, després d'això va estar molts mesos, recordem, amb secret de sumari, sí, i esclata, per dir-ho d'una manera un altre cop públicament, quan detenen a Jonathan Andic. Això va ser fa un mes i mig. Llavors, comença tot el procés al jutjat de tota la investigació que han fet els Mossos. D'alguna manera s'ha de traslladar davant la jutgessa, amb els testimonis, segurament les defenses presentaran peritatges. Vull dir que això va per llarg. I un cop es tanqui la instrucció, es fixarà un judici que potser tarda un any més.
7: Veus?
18: Per tant, prenguem-nos-ho amb calma.
7: Mare
18: perquè...
7: de Déu, senyor.
18: Perquè això encara tenim per estona.
7: Sí, és aquell senyor al volcà de la Palma, eh? Sí, el volcà en erupció i un senyor allà dinant.
14: Amb una taula de càmping, vull dir que...
7: Hay tiempo de comer.
14: Hay tiempo de comer.
7: Bueno, escolta'm, una última pregunta, Benet. Ja beveu força aigua?
18: Doncs sí.
7: Perquè,
18: sí,
7: escolta'm, sí, vam veure les imatges de com estàveu tots els periodistes esperant a la jornada del dimarts,
14: de
7: fa tres dies. Estàveu allà amb parasols. La Maica Navarro la vaig veure, que es va portar una galleda amb glaçons.
14: No.
7: I aigua, i amb els peus en remulls.
14: Uns peixets d'aquests que et van
7: menjar les turícies.
14: Sí, home.
7: Es fa la manipèdia de cop, doncs has d'esperar tanta estona, què hi fas?
14: Esteu amb parasols, també? Perdoneu per la qüestió així més tècnica.
18: Sí, avui jo, sobretot, quan compadeixo dels companys que són càmeres, tant de foto com de televisió, perquè, clar, mira, jo ara mateix estic en una ombra que veig la porta del jutjat, però no he d'estar al davant per quan surtin exactament o quan entrin a fer la fotografia. Mm. Però els companys càmeres estan sota el sol i, per tant, des d'aquí em trec el barret perquè tenen una capacitat de resistència.
14: Però no te'l treguis, que fa molt de sol. Sí.
7: És el més semblant als fotògrafos, als càmeres del National Geographic, no?
14: Sí,
7: estan allà, a dintre d'una tenda de campanya, sense moure's, que no els vegin els bitxos.
14: Mm-hmm.
7: Per tirar aquella foto justament en el moment en què treuen el cap.
14: I aquella serà la fotografia bona, esclar. Perquè,
18: seria exactament això, sí.
7: Però escolta'm, tu ara que dius, no, els càmeres i tal, me fan pena perquè han d'estar al sol. Escolta'm,
14: sí, què?
7: Apropa't a un dels càmeres i li dius a cau d'orella, haver estudiat, no?
14: Home, cal tenir estudis, per ser càmeres.
18: Segurament ho han fet.
14: Home, clar. Bueno, respecte i solidaritat cap als companys que estan...
7: Sí, home, sí, que han fet algun cursillo, sí, d'aquests.
14: Bueno, moltes gràcies, Benet Íñigo. Si hi ha qualsevol novetat...
7: Ai, sí, per favor, si s'obre aquesta porta i surt algú, per favor, demana pas,
14: Sí, que sí.
7: Sigui qui sigui.
18: Ho faré.
7: Vinga,
14: gràcies, Benet.
7: Beu aigua.
14: Sí, home, sí. Hidrata't.
7: Bé, que avui a la competència també parlarem dels Estats Units, que demà celebren els 250 anys de la Fundació.
20: Ah, sí? 1776.
7: Sí.
20: Quins records. La meva sisena joventut.
7: Hòstia, vostè té una edat, avi? Té
20: Home,
7: una edat.
20: Sí, jo vaig veure la primera pedra. De...
7: Ah, també hi van posar primera pedra als Estats Units?
20: No, a les piràmides.
7: Ah,
20: no,
7: hòstia!
20: La primera pedra.
7: Allò, no, ja li dic jo que té una edat, sí.
20: Uns fonaments guapos, eh, allà. Sí, sí. No, no és qualsevol merda.
7: No, home, no, ja.
20: Ho van fer uns extraterrestres, eh?
7: Allò encara aguanta, eh?
20: Oh, i tant, per què? Perquè ho van fer uns extraterrestres.
7: Sí, home, sí. Eh? Bé, doncs això, demà 4 de juliol es commemora la independència dels Estats Units de l'Imperi Britànic.
0: Un respecte pels pobles que han aconseguit escapolir-se del jou dels seus opressors.
7: Molt bé.
0: Ara ja... tothom dret i a cantar l'himne Barres i Estrelles. M'entens?
7: No, home, tampoc cal. Ja.
0: Els britànics, ja sabeu que els hi deien no us independitzeu, fa molt fred fora de la Gran Bretanya.
7: Sí.
0: Totes les empreses marxaran.
7: Sí.
0: Sereu un país de segona. I ben esperon, mira, els Estats Units liderant el món occidental fins fa dos dies.
7: Això t'anava a dir, ara ja va a la baixa, això.
0: Bueno, ve a la baixa, ve a la baixa, però ja t'agradaria tu tenir el passaport americà.
7: Sí, per
0: o tenir... no, ja t'agrada l'espanyol, ja. Tu obres el passaport i t'hi toques una mica,
7: va, Mohamed, sisplau.
0: O qui viu l'espanyol,
7: Bé, per tenir més detalls sobre la celebració dels 250 anys als Estats Units, connectem amb els nostres companys de Radio Latina Internacional.
21: Molt bon dia i salutacions cordials des dels estudis de RLH a Radio Latina Internacional.
7: Bon dia, Cuauhtémoc.
21: Good morning, bon dia, bon dia. Emetem des del polígon industrial Can Jardí de Rubí, el Potosí del Vallès, el Dorado de la demarcació de Barcelona.
7: Vol dir?
21: El Chichamanga de Putufet.
7: El què?
21: El Tutacol de Maquichol.
7: S'està inventant...
21: El Xochiplén de Manguipau.
7: Sí, s'està inventant noms, no?
21: Podria ser.
7: Ja. Bé, podria com ser. Està, Cuauhtémoc? Com esteu?
21: Podria estar millor perquè entre aquesta calor i la ventilació d'aquest estudi estic com si m'hagués menjat uns chilaquiles amb extra de chile revuelto.
7: Ja, em sap greu, doncs, que passi calor.
21: En realitat tinc molta calor perquè m'he menjat uns chilaquiles amb extra de chile revuelto.
7: Ah, se'ls ha fotut, eh?
21: I potser és per això que estic suant i tinc el colon que sembla el volcà de Popocatépetl. Popó por detrás.
7: Ja, Popó Catépetl, d'aquí ve el nom del volcà. Sí, parlàvem dels 250 anys dels Estats Units en un moment especialment complicat per aquest país.
21: Sí, doncs estàs de sort, perquè ara mateix podem connectar amb el nostre enviat especial als Estats Units, que estan d'aniversari, 250 anys, llicenciat Wilson. Good morning, bon dia.
22: Hola, bon dia, good morning. Concha tu mare, Cuauhtémoc.
21: Concha tu mare, Wilson, ¿a quina hora és aquí?
22: Pues son las 12 y 26 minutos.
21: Pero si las 12 y 26 es aquí ahora mateix.
22: Pues eso le dije, la hora de aquí.
21: ¿Eh?
22: Usted me preguntó la hora de aquí, ¿no?
21: Sí, pero yo me refería allí, pero...
22: O cuando me preguntó la hora de aquí, quería decir la hora de allí.
21: Bueno, sí, pero...
22: Pues entonces aprenda a hablar, licenciado.
21: Bueno, escolte.

0: Llegaron los aparatos, pero usted no estaba en casa.
1: Órale, pues, yo estoy en Washington, D.C. para ofrecerles una crónica de los festejos de Donald Trump. Pero tuve una incidencia, licenciado.
0: No mames, licenciado. ¿Has tenido problemas con la policía migratoria?
1: ¿Qué policía ni qué chupacabras? Es que me encontré con un grupo de soportes de México que eran muy buena onda y me invitaron unos shots de tequila.
0: Sí.
1: Y a un mezcalito.
0: Vaya.
1: Y a un pulque.
0: Ajá.
1: Y a una michelada.
0: De un y dos.
1: En resumen, que me bebí un pulco, me abrevé un rompope, engullí un coco loco, me tragué un chimayó y me tomé un comiteco.
0: Wow.
1: Total que voy tan cookie que me abracé a una fregona del revés pensando que era mi santa madre.
0: Bueno, entonces, tallaremos aquí la conexión, don, si no tienes res mesa de Wilson.
1: That's right, licenciado.
0: Ajá.
1: Pues bien, los Estados Unidos, hace 250 años hicieron un país a base de traer inmigrantes y ahora lo celebran expulsando inmigrantes.
0: Vaya, aquí una paradoxa.
1: Felicidades por la coherencia. Congratulations.
0: Aquí esta es la tipo opinión y tampoco interesa Gaira. Gaira, gracias, Wilson. Tornemos la conexión de estudios centrales de RACU, la radio Guasona y Cachibomba. Aplaudimens.
1: ¡Bravo! Deja muy en pasar mis cosas, pero vosotros no son tan importantes.
2: ¡Conseguí la repasada!
3: No cal moure el terracú per escoltar la competència.
0: Recordeu que ahir vam comentar que Salvador Illa havia demanat una reflexió col·lectiva sobre la fi dels peatges?
1: Sí, sí, sí, me'n recordo.
0: Doncs sembla que ja s'ha acabat la reflexió col·lectiva.
1: Ah, sí?
0: Perquè el govern ja diu obertament que l'AP7 ha de tornar a ser de pagament.
1: Visca!
0: És una reflexió curta, intensa, i ja està.
1: Comença la camp...
4: I molt poc col·lectiva.
2: No, no, clar, és que al final de dir... Escolta. Bueno, l'escolta, la democràcia s'arregla votant referèndums. Tu fas un referèndum, porra. A reflexió col·lectiva de 2 hores, adelante.
1: Doncs escolta, avui comença la campanya. Tots cap a l'AP7, tots cap a l'AP7, tots a cridar volem pagar, volem pagar, que som catalans, collons, volem pagar, sí senyor, volem pagar.
0: Un moment.
1: Bueno. Només hi ha una persona que fa que no amb el cap. Els altres tots...
0: Deies, Manel.
4: Ahir el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, va obrir la porta a recuperar el sistema de pagament de l'AP7.
2: O sigui, una cosa, quan dius va obrir la porta, vol dir que va obrir la butxaca?
4: Sí.
2: Que és el que se'ns dona millor, és regirar-nos la butxaca, de dir, bueno, catalans... Teniu uns eurets de sobres que ara mateix no duc res i he d'agafar un tren per visitar la meva mare, que la tinc malalta a Gavà.
4: Sí, sí.
2: N'estem farts ja d'hi pagar per tot.
4: No cridis.
2: I pagar-ho 2, 3 i 4 vegades. Imagina't anar a dinar a un restaurant i a l'hora de demanar el compte te'n portin 5 de comptes, m'entens?
1: La dia, escolti, s'ha equivocat, que m'ha agafat el de l'altra taula. Diu, sí.
2: Exacte.
1: De l'altra taula i l'altra i l'altra.
2: I l'altra i l'altra. I a més una cosa que s'està posant ara de moda a Barcelona, que vas a un restaurant i et diuen, bueno, i la propina? Què passa, la propina? No parles ni la meva llengua i a més t'he de donar més diners, pallasso, què passa?
1: Això és als Estats Units.
2: No, per seguir les tradicions, més nens.
1: Sí, sí, sí.
2: No, és que estic fins als collons, ja que... Tinc els collons que... Crema.
4: Sí, estàs fins als pebrots d'haver de pagar 5 vegades per la mateixa.
2: És que no hi ha dret, és que... Encara que després et conviden a un xarrup d'orujo per fer-ho baixar tots, si són 5 comptes, són 5 comptes. Lo mateix ha passat amb l'AP7, ens han fet pagar 5 vegades per anar lents.
1: Ojo, fixeu-vos quina paradoxa.
0: Quina paradoxa?
1: Home, els licors. Us heu fixat que la gent demana licor d'herbes per fer-ho baixar tot?
0: Sí.
1: Quan en realitat vol dir que li pugi tot?
0: No, va, què vol dir ara?
1: Escolta'm, que baixi l'entrecot, sí. Però que pugi el cachondeo al cap.
0: No, el cachondeo, i moltes vegades també puja l'entrecot.
1: Te'l fots un orujo, i escolta, hi ha dinars de feina que comencen amb una amanida per compartir i acaben amb menjar home de comptabilitat pujat a la taula despullat i recitant Els amants de Vicent Andrés Estellers mentre fa l'helicòpter un balpenis.
0: A veure, un moment, que calli una estona. Això ho ha vist vostè, eh?
1: Sí, home, i tant.
0: En una reunió d'empresa. Deies Manel, sisplau.
4: El secretari de Mobilitat, com deia, Manel Nadal...
1: Mira, es diu com tu.
4: Es diu Manel Nadal.
1: Manel Nadal.
0: Manel Vidal, eh?
4: Diu que... És igual. Diu que la PSG...
1: Ara ja no vol, no té ganes de... No té ganes d'humor, no.
2: Com que ha sortit al New York Times i ha passat tot.
1: Els humoristes, molt bé per fer els xistes, però si fas xistes... No tenen... No, perden el sentit de l'humor.
4: Sí, que és veritat que era molt bo.
1: Això m'ho diu la meva dona. Sí,
0: sí, exacte.
4: Manel Nadal, que es diu com jo, diu que la PSG ja no pot absorbir més trànsit de camions i lamenta també el mal estat de la via.
1: Manel, no et fiquis amb els camioneros que transiten les autopistes, que els camioneros són el nostre faro, eh?
4: Ah, sí?
0: Ah, sí.
1: Ja sabeu que si hi ha camions a fora d'un restaurant...
0: Ja.
1: El restaurant s'hi menja...
5: Molt bé.
1: Molt bé.
0: O que algú ha punxat roda. Però... Sí, tots alhora.
1: Veig que coneixeu la meva teoria.
4: No? Sí, és seva, no, és seva.
1: És meva, és meva. Sí, sí, això és meva.
4: Nadal descarta el sistema de vinyeta, que és una tarifa plana temporal, però sí que creu que cal tornar els peatges de la P7 sense especificar encara amb quina fórmula.
0: Doncs això és un misteri.
1: És un misteri. Professor, de debò, bon dia.
0: Bones i màgiques nits.
6: amants del misteri i de l'ocultisme. Parlem del misteri dels repagaments de Catalunya. És realment misteriós, eh? Se'n parla poc.
1: Del què?
6: Els catalans hem inventat el reciclatge invers.
1: Expliquis.
6: Perquè el reciclatge consisteix a pagar una vegada per una cosa i fer-la servir diverses vegades.
1: Sí.
6: I nosaltres el que fem és tenir una cosa i anar-la pagant diverses vegades.
1: Al revés. El reciclatge invers, no? Molt gràfic.
6: I hi ha un moment que comença a funcionar malament i ens diuen, tenim la solució. Continueu pagant.
1: Torneu a pagar, que així ho arreglarem.
6: Això ho hem inventat a Catalunya. M'explico, m'entens?
1: Sí.
6: O vols que em posi un mitjó a cada mà i t'ho expliqui fent titelles?
1: No, l'entenc. És prou gràfic, ja li he dit.
6: A Catalunya els serveis són de subscripció. Mai estan pagats del tot. I quan sembla que te n'havies oblidat... Patapom, hem de fer una reflexió. La reflexió és que has de pagar.
1: Has de tornar a pagar, eh?
6: És un bucle sense fi.
1: Ja.
6: Coneixeu el mite de Sísifs?
7: De Sísifs, sí, de Sísifs? No ho sé, eh?
8: Si faci'm la pregunta a mi. En Mèdim em diu, coneix el mite de Sísif, Angel? No, digui'm el nom primer, que l'últim sigui Sísif, de dir Àngel i Nescoma. Coneix vostè el mite de Sísif? Que jo li diré Sísif, eh? I vostè m'ha de preguntar així.
6: Ve d'aquí com es cuina un acudit, el misteri.
8: Vostè primer és Angelines, llavors acaba el Sísif. Molt important.
6: Angelines.
8: Digue'm, per professor.
7: Professor.
8: Atentes ara al que vindrà, eh? No us espereu, eh? Ojo, eh?
6: Angelines.
8: És un, som dos, i un li diu a l'altre, eh? Angelines.
6: Angelines.
8: Sí, i llavors jo, no, que sóc educada, li dic, digue'm, què vols? Aquí encara no sabeu de què va, això. Vale, ara bé, digui'm. La pregunta.
6: Angelines?
8: Sí.
7: No l'avanci, perquè...
8: No. Jo dic no. Sí, digui'm.
6: No,
8: sí, sí.
6: No.
8: Sí.
6: No.
8: Sí.
6: Encara no he acabat.
8: Af. If.
7: Between, sí.
8: Fixa't una tonteria, eh? Com l'estem allargant, eh? I així estarem fins a la una.
4: Sí.
8: Això ho feia l'Eugènia,
7: sí.
8: El saben aquell, i bueno...
7: Però el vol fer o no el vol fer la
8: cosa? Sí, endavant.
6: No, ara el que no el vol fer sóc jo.
8: Va, home! Voleu sentir el xiste? El xiste del Sísif és molt bo, eh? Sí. Ja veuràs.
6: Angelines.
8: Sí. Fixa't.
6: No.
8: Bueno, jo li dic sí. No li dic sí. No. Jo dic sí, digui'm.
6: Sí.
8: Sí. Digui'm.
6: Digui.
8: Quina és la pregunta?
6: Angelines.
8: És que hi ha ric de la pregunta.
6: Angelines.
8: Digui.
6: Saps la icona aquella que es va desfent, la cara?
8: Així de costat, és molt bona. Me l'envia la Conchitín de tant en tant, sí.
9: Entenem per què.
6: Angelines.
8: Digui.
6: Sap.
8: Què sé? Coneixeu?
6: Angelines, coneix el...
8: El mite?
6: El mite.
8: Què diu vostè, el mite? Eh?
6: Coneix el mite.
8: De qui? D'Apolo?
7: No interrompi, perquè si no aconseguirem ni acabar la frase.
6: Coneix el mite de Sísif?
8: I jo li dic que... Sísif. Fixa't, eh? Sísif.
6: Sí.
8: Que és bo.
6: Molt bo.
8: Us el regalo. Ara el podeu explicar. El podeu explicar avui a l'hora de sopar. De dir, escolta'm, pareu tot?
7: Li han de fer la pregunta. Com el vol explicar l'acudit? Bueno, és l'acudit el que vostè obliga algú a fer-li una pregunta...
8: Bueno, però això has de buscar-te un còmplice del sopar, eh? I llavors digue-li, escolta'm, pregunta'm això.
6: Sí.
7: Que com que estan parlant de la bullabesa que estan menjant...
8: És igual, un bon xiste entra sempre.
6: Sí.
8: És així.
6: Un bon xiste, sí.
8: Ara, s'ha de saber explicar, eh? No tothom sap explicar xistes,
7: no,
8: sí, eh?
7: No.
8: Que això...
7: Això, quedat,
8: això has de néixer.
7: Ha quedat sobradament demostrat.
8: Has de néixer.
4: Es té o no es té?
8: Es té o no es té. És així.
6: Efectivament, ho continuarem buscant. El mite de Sísif.
1: A veure, el mite de Sísif.
7: On érem, sisplau?
1: El mite de Sísif. Expliqui'ns el mite de Sísif.
6: Sí.
1: No comenci vostè, sisplau.
6: Ara jo no puc començar.
1: No li estava dient a Òscar Andreu, li estava dient al professor.
7: Esteu a punt de perdre molt els personatges i acabar amb estagots.
8: Quins personatges?
6: Això dic, quins personatges?
8: Quins personatges? Però quins personatges seràs tu?
6: Un moment. Si aquests personatges estan aquí, que parlin. No hi són, els personatges.
8: No hi són.
6: Són les persones.
8: Claro.
6: La mitologia grega.
1: Sí. Tornem a la mitologia grega 26 minuts després.
6: Sí, sí. Condemnat pels euros.
1: Tot això per explicar la relació que tenim els catalans a l'hora de pagar diverses vegades...
6: Repagar.
1: Per una cosa, eh?
6: Sí. Sí, sí. Condemnat pels euros a empènyer una roca fins dalt d'una muntanya per tota l'eternitat.
1: Sí.
6: I cada cop que hi arriba,
1: sí,
6: la roca del Vallès torna a caure.
1: Torna a caure la roca, sí. La roca. I l'ha de tornar a pujar.
6: Exacte, l'ha de tornar a pujar. El que no diu el mite és que dins la roca hi ha 20.000 milions d'euros que pugen cada any, que baixen, però no tornen.
1: Yeah. O sigui, que pugen però no baixen, eh?
6: Sí, de fet, coneixeu la regla de les 3 R's?
1: Sí, home, sí. La de reciclar, reutilitzar...
6: I robar. Efectivament, això s'aplica a Catalunya. Eh? Aquesta és la regla de les 3 R's a Catalunya. Ara sí... Òscar Dalmau, ho has entès?
1: Sí, sí, sí, sí, perfecte.
6: Sísif?
1: Sí, sí, sí, sí, ho he entès.
6: Misteri resolt.
1: No, si a més és un xiste que el pots anar recuperant al llarg de tot el sopar. Segur que hi ha moments que has de dir sí,
7: em
1: no?
7: Passes, em passes...
1: Has de dir sí i dius sísif.
7: Em passes la vinagreta?
1: Sísif, sísif, que te la passo. I llavors tothom recorda el que has dit antes.
7: Clar.
1: I llavors tothom se'n riu. Bueno, clar, és que pots riure 26 vegades el xiste.
7: És el que es coneix com fer un Albert Lora, que és el que hem fet nosaltres, tots els periodistes d'aquest país, que sí, ja no li diuen bé el nom a l'ex-entrenador del Madrid.
1: Sí, sí.
6: Més misteris. Més misteris.
1: Però més misteris ara, professor.
6: Què passa? Que... què passa? Tens pressa?
1: Home, no és que tingui pressa, però...
6: Tens el cotxe en doble fila?
1: No, no.
6: Efectivament, més misteris.
1: Més misteris. A veure, quin és el següent misteri?
6: Has vist el cas del senyor que es va trobar un quadre de Sorolla i el va tornar, un murcià?
1: Bueno, el va tornar. Li han fet tornar.
6: Un senyor que va atendre els mitjans de comunicació amb una samarreta sense mànigues, una samarreta verd fluorescent, amb unes palmeres dibuixades, el look perfecte per anar a fer cruising a Montjuïc.
1: Expliquem el que va passar.
6: Ara, aneu si aneu a fer cruising, perquè us podeu trobar amb gent que us està demanant altres coses. Ciclistes que van preguntant, no tindràs de lo meu.
7: I gent que fa rodatges.
1: Tots aquests del Tour rodatge, preguntaran això,
6: Sí, però digues-li que no, i al final potser ja és sort.
1: Expliquem-ho, que això és un senyor de Múrcia, que estava de vacances no sé on.
6: A Múrcia.
7: A Sevilla.
1: A Sevilla. A Sevilla. Es va trobar un quadre d'allà a terra.
7: I va dir que li havia... agradat al Marc. Diu, mira, no me'l quedo.
1: L'he agafat perquè em va agradar molt al Marc. Sí. Total que...
7: Ara està sortint a la tele, justament a TV3.
1: Em va penjar alguna fotografia o com se'n van adonar que allò era un Sorolla autèntic?
7: Sí, no sé exactament com va anar la cosa, però van descobrir que era un Sorolla i el senyor va dir, doncs jo només ho sabia per això i ara l'obligarà a tornar-ho. Vull dir que...
1: Quant val el quadre aquest?
7: 150.000 euros.
1: Mare de Déu, senyor.
6: Tenim actualització de la notícia.
1: Sí, ara els mitjans han estudiat, també parlen ja d'aquest senyor que va trobar el quadre.
6: Andrés, ja. Andrés el murciano.
1: Sí.
6: Andrés, el titular diu, Andrés, el imitador de Lola Flores en paro, que encontró un Sorolla en Sevilla y lo ha devuelto. Un imitador de Lola Flores en paro, què ha passat aquí?
1: Bueno, que...
6: ja no es contracten imitadors de Lola Flores? És una feina que s'està perdent? Agència artificial?
1: Pues sí,
6: que no tenen dret els senyors de Múrcia que van vestits de la penya.
1: Sí.
7: Del Ron Negrita,
6: De sortir i anar...
1: I agafar un quadre.
6: Agafar un quadre, però...
1: Pel Marc?
6: Sí,
1: això està bé.
6: Sí, sí, sí.
1: Pues escolta, jo hi ha certs quadres, sí? Això que vas a un museu, t'enduries el Marc, però el quadre el deixaries allà. El perquè no hi ha coses que no, és que no s'entenen.
4: Podria fer el meu fill, el meu nebot.
1: El meu nebot o un nen de P1.
7: Sí, que podria ser el nebot, també. Coincideix que podria ser el nebot. Farem una cosa, que és anar a publicitat i quan tornem hi ha cançó preparada, si no m'equivoco, d'Otis Sardoia.
10: Sí, precisament de la gent que agafa la P7, de les dones que agafen la P7, si no m'equivoco.
1: Jo no m'ho perdria.
6: Hola, bon dia.

0: Ah, sí.
1: Tía, perdona que te mande audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
2: Abierta la nueva convocatoria de Campus Rural. Gobierno de España.
3: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. Ara en format estalvi, un quilo de llagostins cuits per 7,69. T'estalvies un 18%. I salmó fumat per 5,99. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
8: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
10: I després a cala meva mare, Olot.
9: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
11: Molt bé.
9: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
14: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisur. Perquè quan confies en Verisur, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
15: Verisur.
16: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya. Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
3: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP... Però després arribes a les festes.

0: Festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Nosaltres som la competència.

0: aquí. Això és RAC1, la competència, i això que dèiem fa uns moments. Sembla que el govern té previst reinstaurar els peatges a l'APC.
1: Sí, senyor. L'APC que...
2: Sí. No tenen previst que funcioni Rodalies, no tenen previst que hi hagi carreteres noves, no tenen previst que la gent es pugui desplaçar amb l'AVE, tenen previst que tornis a pagar. Això ja s'ha dit abans, oi?
1: Sí.
3: Bona nit, la Garrotxa, com esteu?
1: Bona nit,
3: veïns, veïnes de Santa Maria del Culet. Com esteu?
1: Santa Maria del Cullell, deu ser. Del Cullell.
3: Això, el Culet, el que he dit.
1: Sí.
3: El Culel. Sí. Sisplau, demano un aplaudiment pel més llest de la classe.
1: No cal.
3: No, sí que cal. A vosaltres.
1: No cal, a ti.
3: A ells.
1: Sí.
3: Som-hi tots, avui cantarem plegats a l'autopista APC.
1: Sí, és el tema.
3: Premerem tots junts l'accelerador per l'autopista de l'amor. Obrirem plegats el maleter dels somnis.
1: Ja està.
3: Comprovarem l'oli de la passió.
1: Sí.
3: Posarem benzina al dipòsit del combustible del cotxe.
1: Sí.
3: Que cada vegada que em paro a repostar, el dipòsit sempre està al costat contrari d'on hi ha l'assortidor de benzina.
1: Sempre passa.
3: No us passa que de vegades us costa encertar on és el forat?
1: Sí.
3: I el forat del cotxe també, eh?
1: Oti, sisplau, va. Centra't. Quina cançó ens interpretaràs avui?
3: Avui canto a l'AP7, concretament a la dona que puja i baixa a l'AP7 cada dia per anar a treballar.
1: I com es diu la cançó? Com es titula?
3: Dona que enyores pagar a l'AP7.
1: Dona que enyores pagar a l'AP7.
3: És en singular, dona, perquè només hi ha una dona que enyora pagar a l'AP7 i jo li diré com aquesta dona.
1: Podria dir-li que hi ha més d'una, persona.
3: Sí. Maica, estem preparats per començar l'actuació? Recorda que avui no hi ha pausa d'hidratació. Hauràs de tocar la cançó sencera sense parar.
1: Maica. Però perdona, Otis, feu pauses a meitat de cançó? S'atura la cançó per hidratar-vos?
3: No he sentit mai a parlar dels interludis.
1: Sí, home, un interludi entremig d'un concert encara, però la cançó que interpretes no arribarà als 2 minuts. Vull dir que
3: saps qui més no arriba als 2 minuts? Benvinguts al Molino.
1: Va.
3: Música picant.
1: Va, vinga, va.
3: Bueno, en fi, endavant amb Dona que enyores pagar l'AP7.

0: dona que enyora espagar la PC, el teu sistema nerviós està molt nerviós des de que has de pujar i baixar la PC cada dia. De fet, t'estressen tant les cues i els perills de circular cada dia per la PC que el teu sistema nerviós hauria de dir sistema Joel Joan, de lo nerviós que està.
1: Otis.
0: Dona que enyora espagar la PC. Sí. Ahir et vas pitar durant 10 minuts amb un camioner lituà. Vas baixar del cotxe a la mateixa benzinera que ell només per escupir-li el cafè i vas robar-li el piti de la boca per fumar-te'l tu. I una estona després et vas trobar a la sortida de Martorell, que és on treballes, i vas pensar, i si no agafo la sortida? I si continuo fins a la Jonquera i no miro enrere?
1: Otis,
0: i si m'oblido d'aquesta vida de conduir, posar rentadores i anar a pilates, a estirar mentre m'aguanto els pets?
1: Va.
0: Dona que enyores pagar la PC, exiliat al primer poble de França o Catalunya Nord, on no et mirin encara de fàstic. Trigaràs una bona estona a trobar aquest poble, però diràs adéu a la PC i hola a la baguette. T'estimo, dona que enyores pagar la PC i que amb aquesta caloreta també enyores la baguette.
1: Ja està.
0: Gràcies.
1: Va, anem a publicitat i tornem de seguida. Gràcies a ti.
2: Nosaltres som la Comparència.
3: Volvió a les drogues.
4: Tremendo loco.
2: Aquest programa està basat en fets reals.
3: RAC 1.
2: Amb els Oscars. RAC 1.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller. Vine al Vi Jazz de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vi Jazz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijazzpenedès.com.
7: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
10: Ara que hem acabat l'escola
11: i tenim més temps lliure,
12: ara que podem fer el que volem,
13: volarem els pares amb la pistola d'aigua
14: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes
15: i escoltarem els contes de RAC1
16: a la piscina,
17: al cotxe
18: o a l'hora de la migdiada.
19: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
20: I, oh?
21: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento i són divertidíssims.
22: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
23: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
24: RAC1 Podcast.
25: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adéu!
26: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
27: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
28: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
29: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
30: Citroën.
29: Consulta Citroën.es.
31: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després arribes a les festes del teu poble Arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: El mundo los separa, la amistad los une.
1: Son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
2: Nosotros no somos gente, somos hermanos.
0: La nueva película de las creadoras de Chavalas, Hermanos. 3 de julio, estreno solo en cines.
3: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
4: I els frescos d'Aldi!
3: Al!
4: Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
3: I el plàtan de Canàries 0,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
16: Volar a llums d'un drac!
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
17: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
20: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
30: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amadeu Origen.
32: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
33: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
34: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
35: Sona bé.
34: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
35: Sona el nou Micra.
34: I el 0% TAE.
35: Sona que estreno Nissan.
34: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
36: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
37: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
38: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
37: I se't transmet el fred a la mà?
38: Suposo.
37: Oh.
39: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
40: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
41: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
42: Verisure.
43: Ja tornem a ser aquí parlant de la Xina, on hi obriran el primer hotel sense personal humà.
44: Sí, és un hotel que obrirà l'any que ve, farà servir d'intel·ligència artificial per gestionar-ho tot, tant el registre dels ostres com el transport de la que viatja, com la neteja. Quan he dit ostres, volia dir ostres.
45: Sí, sí, no, atenció, perquè jo ja fa temps que treballo amb una IA que pugui fer totes les feines d'un hotel, Però els xinesos se m'han avançat, sempre passa el mateix.
43: Tenim una IA que...
45: Mira, recrearé alguna situació molt habitual a l'hotel, veurem com funciona la meva IA, ja veuràs. Situació número 1. L'habitació no està disponible. Hola, bon dia tingui.
46: Hola, molt bon dia. Benvingut al seu hotel de confiança. En què puc ajudar-lo?
45: Molt educada. Molt bé. Vaig fer una reserva online per una habitació doble.
46: El seu nom, sisplau.
45: Xosantong.
46: D'acord. Buscant Asian Porn.
43: Asian Porn, no.
45: No, Asian Porn, no. Em dic Xosantong i vaig reservar online una habitació doble.
46: Ho sento. La seva habitació no està disponible.
45: No, però no és possible.
46: Sí que és possible. De fet, sempre acceptem més reserves que habitacions tenim. Però no pateixi, tenim una solució.
45: Ah, d'acord. Quina és la solució?
46: Tenim una habitació superior lliure que li deixaré pel mateix preu.
45: Home, moltíssimes gràcies. Té el llit king size, d'aquells grans. Ha de tenir matalàs dur, que pateixo mal d'esquena i...
43: Hola?
45: Té matalàs dur, que pateixo mal d'esquena?
46: ràpid. No pateixi. El matalàs és dur perquè dormirà directament a terra. Però tindrà habitació.
45: Però escolti'm, això és una vergonya. Escolta, passem a la següent situació.
43: Va molt bé, eh?
45: Imagineu-vos la conversa a l'hora de pagar. Al final. Hola, ja marxo de l'hotel, li torno la clau de l'habitació.
46: No tan ràpid, cowboy. Aquí veig que ha contractat uns serveis extras.
45: Sí.
46: Seran 56.000 euros.
45: Com?
46: Pagarà amb targeta.
45: Escolta, això és mentida, jo no he contractat res extra.
46: Deixi'm veure. Tenim que va demanar un massatge tradicional tailandès. És estrany perquè som a Puigcerdà.
45: Escolti, això és una vergonya.
46: Si no pot pagar, ja pot començar a fregar plats. Calculo que seran uns 20 anys de fregar plats.
45: Però què diu, home?
46: Ens pot posar una bona valoració a Google.
45: Sí, home.
46: Ens ajudaria molt.
45: Ens ajudaria molt la mare que et va morir, home.
43: Funciona molt bé. Ara
45: jo a Google a posar una bona valoració.
43: Benvinguda aquesta IA. Adéu als hotels clàssics de tota la vida.
45: S'han d'acabar de polir uns serrells.
44: Sens dubte, sí.
45: Però apunteu perquè això és...

0: Descomptat. Potser és la cinquena, donada de calor, però bé.
1: Jo vaig despullat per casa.
0: Ho deixarem aquí, però tornarem dilluns. Bon cap de setmana, feu bon dia! Va, que ara arriba en Marc Giró i el vostè primer, però abans les notícies de la una. Amb la Núria Travessa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I l'Antoni Bassas anava a dir, perdona. Albert Bassas.
3: Ja li agradaria.
4: Bon dia, bon dia.
0: Que sou família.
4: No, això
0: que no us l'han preguntat mai, això.
4: No,
0: eh? L'Antoni Bassas, fixa't. Molt maco, a mi m'agrada molt. El tiet, eh?
4: No sou família, sou
0: tot vostre.
2: La tramuntana està complicant la feina dels bombers que treballen en l'incendi de la Bisbal d'Empordà. Les flames avancen empeses pel vent i provoquen focus secundaris. Per això Interior ha ampliat fa uns minuts la zona de confinament. Ho acaba d'explicar TV3, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
5: Convenia ampliar una mica més aquesta zona de confinament pel barri de Sant Pol i també per la zona de la Casa de Colònies del Pou de Glaç cap a la zona del sud, també agafant part de tros del municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. És important que mantinguin aquest confinament i també, sobretot, que no circulin, perquè en aquests moments estan actuant els operatius i convé que aquesta cinquantena de vehicles entre aeris i també vehicles terrestres doncs, puguin actuar.
2: D'aquesta cinquantena de dotacions que deia Soler, 35 són mitjans terrestres i 10 d'aeris. Abel Caral, com ha d'evolucionar la situació en aquesta zona?
6: Doncs aquí estem molt pendents de la tramuntana, que bufa amb més intensitat a l'Alt Empordà, però també es deixa notar aquesta zona del Baix Empordà amb cops que han arribat als 40-50 km per hora. El mateix a la Bisbal d'Empordà, 32 graus i un 40% d'humitat, més o menys, amb tendència que la humitat vagi a la baixa. El que també ha d'anar a la baixa és el vent, sense desaparèixer, però amb el pas de les hores anirà menys, sobretot, això sí, de cara al vespre, però encara de continuar bufant les properes hores, i de fet demà no desapareix, però al matí no desapareix, a la tarda sí que el vent ja girarà vent del sud, però clarament amb menys intensitat que avui.
2: Afluixa el vent, però compte, Abel, perquè tornen a pujar les temperatures.
6: Sí, de fet avui molta calor, sobretot cap a comarques interiors, sobretot cap a Ponent, on arribarem als 36-37 graus, també a l'interior de la Vall de l'Ebre. Demà, si fa no fa com avui, xafogó marcada a la costa, però de cada diumenge les temperatures doncs, pujaran encara més, i ja podrem recuperar els 39-40 graus a les zones de més càlides del país, cap a les comarques de Lleida, i més calor en general, sobretot a l'interior del país, amb més xafogó a la costa i nits de més mal dormir. I atenció, perquè dilluns, dimarts, la calor encara es vol intensificar una mica més.
2: Doncs d'aquí a una hora actualitzarem la informació sobre l'incendi, la previsió meteorològica, també l'última hora al voltant de la recerca dels responsables de la mort d'un menor de 15 anys aquesta nit a Barcelona. Li han disparat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera. A aquesta hora n'ha de donar més detalls al cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero. També continuem pendents de la situació a Veneçuela. El nostre enviat especial, en Jordi Armenteres, ha assistit aquesta matinada a la roda de premsa que ha fet Delcy Rodríguez. Ha estat testimoni de com la presidenta veneçolana no admetia cap crítica la seva gestió, al contrari, mostrava una actitud desafiant. Aquí, Hisenda...
7: Perdona, Núria, estimada.
2: Hola,
7: avui he anat a estudiar. Sí, a estudiar hauria d'anar, però vamos, immediatament. Avui he estat esmorzant al costat d'una senyora que jo conec que és veïna meva, que és veneçolana, que té els pares, els pares, els sogres, el germà a Veneçuela i tal. I clar, m'ha explicat una cosa que a Veneçuela, perquè ens entenguem, diu que les imatges que ens arriben, que són esfereïdores, la realitat supera, diguéssim, la imatge amb escreix, i després va explicar que, esclar, Veneçuela és un país que abans del terratrèmol, si tu havies d'anar a l'hospital, t'havies de portar tu la xeringa, per exemple, la xeringa, el suero, no hi ha de res al lloc, sinó no hi ha això que en diem infraestructures, diguéssim, no?
2: Uh-huh.
7: O sigui, per tant, bueno, no sé, aquest és l'apunt que jo volia fer, o sigui, que és una mica allò que diu terratremoleja sobre...
8: Tierra mojada.
7: Saps,
2: sí, hi ha països que ja estan enviant hospitals de campanya, és el cas del govern espanyol o altra mena d'ajuda, però també se'n comencen a retirar ara els equips que han estat treballant en les tasques de rescat, els bombers catalans, per exemple, ja tornen cap a Madrid.
7: Mare de Déu. Bueno, perdona que t'he tallat, eh?
2: No, anava a comentar que Hisenda també ha fet balanç de la campanya de la renda, ha rebut pràcticament 4 milions i mig de declaracions, que és un 4% més que l'any passat, a gairebé la meitat, 1.870.000 contribuents els han retornat, en total 1.443 milions de moment. I que els hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona han creat una placenta artificial amb la idea que els nadons prematurs hi puguin continuar la gestació. De moment l'han provat amb un xai.
7: Ah, mira.
2: I ha estat un èxit. 21 dies ha seguit desenvolupant-se sense complicacions.
7: Però és una cosa com l'anyell de Déu, serà això, no?
2: És com una mena d'incubadora líquid i uns cables.
7: És una cosa que, és increïble, veus? Estava tota la Bíblia, o sigui, l'anyell de Déu. Mira. O sigui, ara ens... Com es diu això? ens...

0: Estic intentant entrar
1: al teu pensament.
2: La baral pecat del món, no ho sabem, això no és igual. Bueno, no ho sabem. No, és que no entres la notícia, que han posat una placenta a un xai. Han posat una placenta a un xai.
3: Han creat com una placenta artificial, que és amb la idea que ha de servir pels nadons prematurs. De moment l'han provat amb un xai amb èxit.
2: Ah, han posat el xai dintre la placenta. No, pensava que havien posat la placenta dintre un xai.
3: No.
2: De cara que fossin els xais el que s'encarreguessin de gestar els humans.
3: Doncs
2: que
3: no,
2: és la gran idea de la meva mare com a científica.
3: Tu saps
2: que la meva mare com a científica, torno a repetir, té una idea que és la lliberació de la dona vindrà quan ens alliberem de l'embaràs i de la maternitat i llavors ella troba que s'haurien de tenir les criatures en una mena de bosses a part. Llavors tu tens la saps? Fiques, fas el potingue... L'òvul i el semen, sí, eh?
0: Bueno, això, d'alguna manera, ja s'està fent, eh?
2: Ah, no, però
0: de manera horrorosa.
2: Aquí n'hi ha una que trinca. Ella diu que no, sí. Que tot això fora. Tot allò, una màquina, hi ha una bossa, doncs això que estàs investigant aquest, una bossa... Que
0: pues ja tenen el primer pas, ja està fet per la teva mare.
2: És que al final no caldrà embarassar-se. I diu això, la meva mare fa moltíssims anys que això ho va dir. Això, la liberació de les dones vindrà quan ens traguem de sol l'embaràs, que és un rotllo patatero, i la criança, les criatures, que són passadíssimes totes. I això s'hauria d'embarassar la gent, una màquina. Tu poses allà el teu producte, bum, bum, bum, fas la barregeta, i ho tens allà, el que temps que calgui, i llavors quan et digui, senyora, ja pot venir a buscar la criatura, pum, te l'endús.
1: O que s'embarassin els homes, i veuràs com canviaria tota la gestió i l'atenció a l'embaràs si fossin els homes els que es quedessin embarassats.
2: Ja hi ha homes que es poden embarassar, eh?
1: Sí, ja, però homes, parlo dels homes cis.
2: Dels homes cis, sí, exacte, però jo crec que serà més pràctic, serà més fàcil...
1: La gestació externa que els homes.
2: És que jo crec que els homes s'haguessin de quedar embarassats, dirien que no. Ui, no. Però bueno, claríssimament.
1: Sí, sí, sí. No? Sí, sí,
2: tu,
1: sí.
2: Que, tu que diguis...
4: No ho suportaríem.
1: No, si hi ha moltes vegades els vídeos aquests... Els vídeos aquests que surten de vegades a Instagram, que els hi posen corrents als paios, que simulen els dolors menstruals. No, els dolors menstruals, i ja no ho suporten.
2: Ja. La típica excusa que...
1: Bledes, que sou uns bledes, hombre.
2: No, els homes també tenen el nom aciste, aquesta estratègia, que és d'aquí a aquí, bleda... D'aquí a aquí...
1: Superhome.
2: Llavors, tenen les dues cartes. És com aquests periodistes que poden parlar de futbol o de literatura.
4: Sí, saps? Sí, no li agrada mai res el que dic. També...
2: Bueno, és que dius unes merdes que són increïbles.
4: Però,
2: jo
4: crec que...
2: Que et faci la pilota a sobre.
4: Bueno, sí, i si et dic que no, que jo ho suportaria i que sóc un superhome i tot això... Que...
2: No, però tu d'entrada...
0: Tampoc ens ho creuria.
1: Llavors entraries en els senyors, no sé si t'ho vaig explicar això.
4: Em fotria un bolet.
2: A veure.
1: Hi ha un compte a Instagram que es titula How Hard Can It Be, que vol dir com pot ser difícil, que surten al carrer a preguntar a senyors cis. Vostè creu que podria aterrar un Boeing 747 en una situació d'emergència? I diuen sí. I diuen, vamos. I els prenen a un lloc de simulació on els pilots assagen, practiquen, i clar, ningú ho fa, no? O tu creus que podries guanyar una dona atleta professional en qualsevol disciplina? Tots.
2: Sí.
1: Els van portar a una gimnasta de terra. Una gimnasta de terra de cinta perquè fessin una rutina de cinta. Fatal tots, no?
2: Sí.
1: O sigui que és això. O creuen que... Bueno, un dia faré una secció.
2: Fes una secció d'això. Tu a un senyor li dius avui... Mira, posa-li el micro. Ara està donant el pit, aquesta senyora, pobra. Tenim aquí una senyora...
0: Ja ha acabat.
2: Mira, posa-li el micro perquè tenim aquí... Núria, te n'has d'anar ja?
3: Jo estic aquí.
2: Perquè si heu d'anar a treballar, tu has de fer els esports. Ves fent els esports, perquè...
4: Sí, ja mentrestant... Doncs mentrestant et dic que avui es completen els setens de final del Mundial, amb els últims tres partits, a les 8 Egipte-Austràlia, a la mitjanit Argentina-Cap Verd i a 3:45 de la matinada Colòmbia-Ghana. Tot això després que ahir Espanya aconseguís la classificació pels vuitens, ara jugarà contra Portugal dilluns que ve, després en parlarem i també sentirem Diego Simeone parlant del cas Julián. L'entrenador atlètic de Madrid no ho havia fet des que va acabar la Lliga. També parlarem del Tour de França, hores abans que arrenco la competició de Fórmula 1 amb els entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya i la jornada de Wimbledon amb partits
2: ell podria aterrar un boi.
4: Rafa Joder, Jannik Sinner i Novak Djokovic com a més destacat.
2: Ell t'agafa un satèl·lit aquí a la Terra, va ara i amb la polla, pum! Te l'envia a l'estratosfera.
4: Poso play i jo i només miro...
2: Aquesta polla gironina que té...
1: Superfocus,
2: I cap allà. Bueno, tenim aquí una senyora parlant de senyors cis. Karen? Carol.
5: Karen.
2: Tu ets amiga de la Jazz?
5: Sí.
2: Has venido de Buenos Aires?
5: Exacte.
2: Sí. I has venido a ver a tu amiga, sobretot, no?
5: Sobretot.
2: Us coneixeu de petites?
5: De la primària del col·legio.
2: I seguiu parlant, eh? Seguís hablant?
5: Toda la vida.
0: Castigades para estar unidas por siempre.
2: Jugàveu a vòlei, no? Os unió mucho el vòlei, ¿por qué?
5: Jugábamos al vòlei, estábamos, no, en la primaria, unidas.
2: Però ho fèieu bé, lo del vòlei, o no?
5: ¿Cómo?
2: Si lo hacíais bien, perdona, el vòlei.
5: Jo... Creo que sí. ¿Tú? Mi amiga era un poquito peor que yo,
0: pero yo después dejé el vóley y me fui al atletismo.
5: Ya, claro, ya a mí...
0: Porque sí, habían chicos más lindos.
5: Claro.
0: En vóley éramos todas chicas.
5: Claro. Yo no te corría en una cuadra, pero...
2: Tú, hablando de hombres cis hetero, tienes dos hijos, has venido con la más pequeña. ¿Es sí. niña o niño esto?
5: Es niña. Este dispositivo es niña.
2: Es niña. Y entonces, has dejado al otro con tu marido.
5: Porque,
2: a la otra. Pero tú a tu marido tenías un proyecto.
5: Sí.
2: Querías venir con la teva amiga aquí a la radio, pasar un buen rato, a lo mejor tomar algo luego, un almuercito y tal.
5: Claro, estar libre
2: de dispositivos. Y entonces le has dicho a tu marido, que a pararte me parece que es profesor universitario,
5: claro,
2: por los pelos, que ahora con mi ley no ha, les han quitado todo el que sería el presupuesto. Això també, estiguem atents a com funciona o com opera l'ultradret i el feixisme. Lo digo a cualquier andaluz que nos esté escuchando, porque eso pasará, que retallan presupuestos, por ejemplo, a las universidades y al centro de investigación universitarios, ¿no? Bueno, mira la criatura.
5: Eso es lo que opina del gobierno.
2: De mi ley. Entonces, tú le has dejado a aquel señor que es tu marido.
5: Claro.
2: ¿Tu idea cuál era la principal?
5: Yo bajé del departamento de mi amiga y dije, bueno, te dejo a las niñas, y teníamos un carrión porque nos vamos a visitar a la granja. Y me miró con cara de... ¿Viste la mirada de las vacas en la ruta? Que
2: sí.
5: Es una mirada vacía, como
2: sí.
5: cuando le da la luz y no hay nada. Bueno, ahí me miró como, bueno, a ver, no puedo con todo. Entonces dije, bueno, sacrifico...
0: O el carrión o la nena.
5: Niña, ¿cuál me gusta más? Y dije, bueno... Claro,
2: de momento te gusta más la pequeña, ¿no?
5: No vivió tanto. La otra claro. tiene 5, ya vio mundo, ya comió, ya probó.
2: O sea, tú has sacrificado en el altar del...
5: Claro, dije, bueno...
2: Has sacrificado la otra, ¿no? Una mica como si fustiquéssim la tragedia grega, has hagut d'escollir, ¿no?
5: Claro. Y bueno, le di la oportunidad a la más pequeña para que vea un poco. Igual no sé si se va a sorprender tanto del mundo, porque...
2: Mira, la pequeña está agafant el micro, se la está punta mancha.
5: ¿Qué opinas vos? Así que, bueno, el carrión, no sé si llegará.
2: El carrión no saben qué es.
5: El carrión es una maleta chiquitita.
0: La maleta
2: Val.
5: Que yo tuve que hacer para toda la familia, por supuesto.
2: Por supuesto, claro. Tu podries, Albert, si la teva dona et diu, has de carregar-te els teus dos fills durant un cap de setmana.
0: A una granja.
4: Sí. Ara sí.
0: Ara
2: sí?
0: Quants anys
4: ara que has vist 25 anys. Sí.
0: No, 8, 8, 8,
4: 8 i 5. Cada vegada millor, cada vegada són més suportables.
2: Jo tinc amigues, no diré noms, i fins i tot parentes, que quan se n'han d'anar elles a treballar, per exemple, posa que sigui a Madrid, han de fer els tàpers, les mudes, no. una llista...
4: Jo això
2: què,
4: ja ho he fet. Ja ho he fet i ho he sabut fer.
0: Ha arribat fins aquí?
2: Sí, no? Fins aquí.
4: Els nens, vull dir, continuen vius i estan tots bé.
2: Val. Bueno, ha passat teu, diguéssim, no? Gràcies al sistema.
4: Malgrat, sí.
2: Escolta, no, una cosa, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, Núria Travessa.
4: Adéu.
2: No et pregunto a tu, pels teus dispositius i com us organitzeu, eh?
3: A mi m'ho dius?
2: Sí, a tu.
3: No, ens organitzem bé, fem
2: sí,
3: el que
2: sí,
3: podem tots.
2: Fem el que podem tots, eh? Va,
3: per cert, Marc, abans d'acabar et volia donar una notícia d'última hora al voltant d'aquest incendi que hi havia el de la Bisbal, que s'anava complicant. Doncs Protecció Civil ha anunciat un tercer confinament. Dèiem que aquest matí ja hi havia els del barri de Sant Pol, una casa de colònies del Plou de Glaç. Després l'han ampliat a Monells i a Sant Sadurní de l'Heura, i ara anuncien una tercera ordre de confinament a la urbanització Vallrepòs, al municipi de Santa Cristina
2: d'Aro. Efectivament. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Núria Travessa, estarem molt atents a aquesta notícia i a aquest incendi. Quin desastre això dels incendis, realment.
3: Per favor.
2: Es retornen a les dues, no? El 14-15.
4: Fins ara.
2: Núria
4: Travessa.
2: Divendres a tope.
6: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: Home, Marc Giró i el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romosa, què tal estàs? Avui ens acompanya, ja era hora, una cantant que ens fa molta il·lusió que sigui aquí, és la Isa. Què tal estàs?
7: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
2: Fantàsticament. També respon al nom d'Isabel Hernández Broncha.
7: Bronxut, sí.
2: Bronxut. Que ens presenta el seu nou disc, Flores de Invierno.
7: Flores en invierno.
2: Realment t'he de dir que ja era hora, perquè tu l'últim disc, en tens 3, el vas treure el 2015, t'has fumat un puro de dimensions descomunals.
7: No, t'explico.
2: cap de 450 anys has tret ara el següent disc, el tercer, guapa, i ara ara, eh?
7: No, és que he fet singles, he fet singles.
2: Ah, perquè ara és veritat que feu singles, clar, no? Tirant de singles, clar.
7: Jo vaig entrar en una discogràfica i llavors eren singles.
2: Clar, clar.
7: Jo vaig anar amb un disc sota el braç i em van dir, molt bé, no, traurem un tema, després al cap de no sé quan traurem un altre.
2: Ah, sí? I això i va funcionar, però te'ls paguen.
7: No, no va funcionar. Vaig demanar el que es diu, s'anomena una carta de llibertat.
2: Val.
7: Però clar, és tot un procés, bueno, i entremig, perdona, ha passat una pandèmia, he tingut un fill...
2: Clar, clar,
7: has fet coses, eh?
2: Parat no has parat.
0: Dispositius pel mig, amb això treu.
2: Bueno, escolta una cosa, l'Alicia Belolovide, què tal
0: estàs? Hola, què tal?
2: A tope total, però abans amb tots vostès, Yarrek. Ja saben que ella és pastora d'ovelles de les Guilleries, però a més avui és el seu aniversari!
8: Happy birthday to you, happy birthday.
2: Perdona, de la pastisseria.
0: L'artesà, us he portat Jaumet.
2: Ai, Jaumet!
0: Arrenca!
2: Obre els carinyo, tu que tens... Vale, Jaumet, moltíssimes gràcies. Que genial. A veure, avui ens vols parlar de...
0: la calor.
2: La calor i murria.
0: Sí. Què porta? Què passa amb la calor?
2: Què vol dir totes... murria?
0: Què vol dir murria? Què passa amb la calor? Què ens passa a nosaltres? Quedem totes apalancades, quietes, sí. No ens volem moure, però ho hem de fer. Pues el bestiar té una tècnica que bàsicament és murria, un gest, que implica que el bestiar busca l'ombra, vale? I de vegades no necessàriament hi ha un arbre. Doncs què fan? Baixen el cap, baixen la cabeça, no?
2: Sí.
0: Acoten el cap, no?
3: Sí, està ben dit.
0: Sí, sí. I es van com ajuntant entre elles i buscant l'ombra sota el cos de l'altre.
2: Oh, oh.
0: Allò que segons la nostra mirada humana seria una mica contra natura, no? Ajuntar-te al costat d'un altre i posar el cap sobre la pell d'un altre en el moment que fa més calor, doncs el bestiar morria d'aquesta manera. Fan com una forma tipus pelotón, totes ajuntades... Sí. I
2: com una melé, fan una melé.
0: Exacte, i es refugien del sol. Quan passa això, o sigui, quan puja aquesta escalfor tan bèstia, el bestiar no es mou.
3: Clar.
0: Hi ha algun animal té més resistència a la calor que d'altres, per exemple, les vaques, és molt típic, no? En Argentina també es veu, a mig de la pampa, que fot una calor tremenda a l'estiu, igualment el bestiar està allà pasturant.
2: Sí, les vaques no tenen problema amb la calor, menys.
0: Aviam, si ja estan plenes... i veuen que troben ombra, pues jauen i després tornaran a menjar.
2: Plenes de menjar, vols dir,
0: sí, exacte.
2: Clar.
0: Però l'ovella pues, pateix una mica més.
2: Els cavalls la pateixen molt, la calor.
0: Vale, doncs, clar, què fa l'ovella? Hem de treballar en horari partit. Hem de pasturar molt aviat de bon matí, perquè després, clar, a principis de primavera, que dura dos dies ara, potser pots estar pasturant fins a 10 o 11 del matí, però ara, amb aquesta calor que fa, abans de les 9 del matí, fins i tot estan a 1.000 metres d'alçada, el bestiar ja està, no es mou i no hi ha manera de fer-les moure. Tu les pots empènyer amb el gos i sí, avançaran una mica, però de seguida trobaran un arbre o el que sigui i tornaran a quedar quietes. Per tant, durant totes aquelles hores de més calor, el bestiar està quiet. I tornen a pasturar a la vesprada quan comença a baixar
2: I
0: la
2: quin,
0: calor.
2: I quin tipus de pastura tens ara?
0: El que passa amb la calor, amb aquestes calors que ja ho hem sentit fa uns dies, no? Que el juny no ha sigut primavera, que el juny ha sigut temperatura d'estiu, doncs aquella herba que era molt verda, nodrida i amb molts de proteïnes, minerals, tot, doncs aquesta herba de seguida es transforma en palla i més aviat és relleno. I ara el que menja les nostres ovelles i on estem nosaltres és molta fulla d'arbre.
2: Ja.
0: Però tenim aquesta idea que les ovelles o el bestiar en general només mengen pasto, però mengen fulla de castanyer, fulla d'alzina, d'acàcia, i heura...
2: Carai.
0: Bueno, i això es alimenta molt.
2: I les pastores, com ho porteu tot això? Perquè, esclar, els gossos i les pastores...
0: Patint, tot el bestiar pateix. Vas ara a l'estiu en una granja i trobes els gossos així com espatxorraos, els gats dormint, les ovelles també no sents cap fressa i els pastors suant. Sí, també suant.
3: Dius que també els hi afecta l'estat d'ànim, al bestiar.
0: I tant. El bestiar està més, no te diu irascible, perquè, bueno, són ovelles, no ven a atacar-te, però sí que veus que tenen un comportament com van més destirotades, els hi costa molt d'arrencar, o sigui, veus realment tot això que de vegades ens... Estem, clar, la vida capitalista i més a la ciutat, es fa molt difícil pensar que això ens està passant a tots. És com, ai, me passa a mi, jo estoy sufriendo, jo tinc calor, jo no puc més. Però ens passa a tothom. Veus els animals i no cal anar-se'n a una granja, qualsevol que tingui un gat, un gos.
2: Jo ara baixo els gossos a cagar, a pixar, els baixo. Pixen, caguen...
0: I volen pujar ràpid, no?
1: La nostra gossa està igual, o sigui, sí.
2: i fan, pum.
9: No, no, jo estic així, estic de mala llet i només...
2: Pixes i cagues al carrer,
9: cap a casa. Només volia estirar el sofà.
2: Ah, sí? Fixa't.
9: Sí. Estic de molt mala hòstia.
0: Molt mal humor, nosaltres també, els pastors també. És molt difícil de treballar. Molta pols hi ha a l'aire, clar, tot està molt sec i no és només que fa calor i tu estàs suant, sinó que a sobre, si pilles que vas caminant, o sigui que el ramat passa davant teu... Tot aquella pols et cau a la cara i estàs, bueno, i arrebossada de sorra.
2: Bueno, tot això a la pastura està molt bé, les ovelles també passen calor, però hem de dir avui, que és el teu aniversari, que a més també tu has fet un aniversari aquí al que seria Catalunya.
0: Sí.
2: T'has estrenat com a columnista al Mercurio de Barcelona, sí, que és un mitjà de comunicació que dirigeix l'Àlex...
0: L'Àlex Mendoza.
2: Mendoza.
0: Sí.
2: Al Mercurio de Barcelona, de veritat, que és un nou mitjà de comunicació que jo de vostès estaria molt atent. I la Llar Rec és ja columnista al Mercurio.
0: Bravo! Quien no apostó por mí, ya van tarde para hacer sus inversiones, ¿vale? Estoy de subida.
2: Estás de subida, exacto.
0: Hubo gente que lo vio y quienes no lo vieron, lo lamento.
2: Lo lamento.
0: Les caeré peor ahora.
2: La teva primera columna... Bueno, s'ha de dir que ets una escriptora extraordinària, t'he de dir la teva
0: Gracias.
2: Cara. I llavors, la teva primera columna de presentació al Mercurio es diu Junto al Borde... Bueno, explica'm una mica el Mercurio de què és. Nosaltres també parlàvem el dia de Sant Jordi, és un mitjà de comunicació que...
0: Sí, va ser molt curiós. Bueno, com aquestes coses de vegades màgiques que passen a la vida, jo vaig veure el Mercurio anunciat, no sé si a La Vanguardia o al Diariari, hi havia tota una pàgina, sí, i li vaig comentar a aquesta amiga que sol venir aquí de visita, la Charlene, que és veneçolana, i vaig dir, hosti, que bé, per fi... Algú aquí que està veient que la comunitat latina migrada és molt gran, sí, i no ens quedem només amb la primera generació de latinos migrados, perquè el meu fill, bueno, com, no, és com de les dos orilles, no? Aquests, aquesta cadena que neix aquí. I després vaig venir aquí al programa l'últim cop i vaig fer algun comentari fora de to, com sempre, i tu em vas dir, ostres, et posaré en contacte amb una persona. I quan em va escriure aquella persona, doncs era l'Àlex, i vaig dir, ostres, el noi de Mercurio. I ens vam trobar...
2: Mercurio.
0: I...
2: Doncs ens alegrem, sí, molt. Una cosa,
0: estic molt contenta, la
2: aquesta
0: veritat.
2: Aquesta primera columna, que, insisteixo, jo la trobo... bueno, nosaltres ja coneixíem els teus escrits, les teves xerrades...
0: Però bueno, cada cosa és diferent.
2: Però, no? Diferent, sí. Però
0: A mi em fa molt, perdona, a mi em fa molta il·lusió perquè... Sento que és un, no sé, com un nínxol, como, no un nínxol de muerte, ya me entienden, como un nicho donde...
9: Un espai.
0: On repensar jo mateixa una... algo que fins ara no li havia, després de tants anys, no li he donat lloc, perquè jo penso que, sea como sea tu migración, como la autoreflexión acerca de tu pròpia migració, sempre jo parlo dels meus avis i aquestes coses, no?, o de col·legues o tal, però pensar-te tu mateixa el procés aquell, pues sempre intentes escombrar-ho cap a fora perquè, no sé, hi ha tantes coses que entren
2: perquè
0: en joc.
2: Perquè és dolorós pensar, diguéssim, no? En el fet de la migració.
0: Sí, perquè
2: de vegades té alguna...
0: sempre acabes pensant com que estàs fora de lloc. Pensis des d'on pensis, portis el temps que portis, parlis el català que parlis, no sé, jo fa pocs anys que he vist tot el que jo havia fet a la meva vintena, l'esforç amb aquesta paraula horrible d'integració, que és horrorosa, perquè quan integres coses, per exemple, la pastisseria, integres ous, farina i mantega, després és un algo que està sencer i que està molt bo, però tu ja no reconeixes ous, farina i mantega. I jo vull seguir sent un ou, o farina, o mantega, i conviure amb la resta d'ous i farina, no?, sin mezclar-nos. Bueno, me fui per les rames, però...
2: No, però no, està bé. Una altra cosa que descobreix llegint el Mercurio i molts dels seus autors és que nosaltres creiem que, per exemple, en el cas de la llengua castellana i fins i tot algun text en català que també tenen, que la llengua castellana respon a una sonoritat o a una manera de fer i t'adones que gràcies a la llengua que es parla des de Sud-amèrica i aquí,
0: sí,
2: doncs el cànon lingüístic varia.
0: Sí.
2: És a dir, jo parlant amb la teva amiga o parlant amb tu moltes vegades, creiem que sabem castellà des de l'imperi, creiem que sabem català, però això no sempre és així, diguéssim, no? La llengua és...
0: Fa poc algú em va dir, que curiós que no digueu que parleu espanyol, sinó que digueu que parleu castellà.
2: Clar.
0: Y nosotros siempre hablamos castellano, español, no sé, es raro, ¿no? Lo que dicen la madre patria, no sé, nosotros veían películas en, o aquí en el cine, que las películas estiguin todas directamente traduïdes a l'espanyol, sí. Se'n fa raríssim.
10: Raríssim, no?
0: Sí.
2: Quina valoració fas d'aquests 18 anys com a persona migrada, però el que passa és que tu tens una criatura aquí, a més ets pastora en un entorn rural,
0: sí,
2: molt català.
0: Molt arrelada, no?
2: Sí.
0: Diria.
2: Sí. Bueno, a hòsties també, no? Perquè, clar,
0: sí, a hòsties, perquè en realitat hi ha una cosa com, bueno, el campus de todos i tal, però després, a l'hora de la veritat, pues, l'arrelament sempre, inevitablement, hi ha molta gent que l'acaba vinculant a... ja, però tu no ets fill de ningú que hagi crescut aquí, doncs tu no. Com pots arrelar-te tu? Bueno, si tu no, si els teus avis no han nascut aquí, és que els meus avis ja eren gent que va néixer desarrelada. Els meus pares ja van néixer en un lloc on no tenien tampoc arrels. Doncs què? O sigui, al final totes les llavors, o sigui, no estan arrelades en lloc. Tu la llavor la tens a la mà i la poses a un bosc. I si con los ingredientes, no? Con, si plou, si lo abones bien, si la terra és bona, si tu tens cura d'aquella llavor, creixerà. Jo crec que, bueno, que el meu entorn m'ha acompanyat en aquest procés, perquè, clar, estan sola en un procés així... en un procés de migració, pues no deu ser gaire fàcil, no? Uh-huh. Jo no m'he trobat sola, no sé, és com la sort que he tingut, perquè al final moltes vegades és sort, perquè hi ha molta gent que arriba amb projectes i amb plans i bueno, i la vida canvia, això ja ho sabem, no?
2: Bueno, doncs escolta, molt recomanable, feu-vos socis del Mercuri o accediu-hi.
0: Accediu-hi, és molt senzill, elmercurio.cat, crec, o mercuriobarcelona.cat. Va en Google, el Mercurio, i si entreu allà a pestanya d'opinió, surto jo.
2: Exactament.
0: Entre d'altres, eh? Òbviament.
2: La primera columna és junto al borde, la següent quan serà?
0: Quan m'hi posi.
2: Quan t'hi posis, posa-t'hi ràpid.
0: Sí.
2: Has dit una cosa ara, passem a la de Cire, que també tens un tema, com sempre, interessantíssim, però que és el de la mescla i el mestissatge. I això de la multiculturalitat, la plurinacionalitat, el mestissatge. Nosaltres donàvem per bo, us ho pregunto a les dues, bueno, ja ho obro a la taula, també, però donem per bo el concepte de mestissatge, i amb això... ens hem quedat totes molt tranquil·les, no? El mestizaje, el multiculturalisme, etc. Però últimament jo estic pensant, arran de que tu em vas passar aquest llibre de la...
0: Micaela Drullar.
2: Micaela Drullar, que clar, això, el mestissatge, quan parlem de mestissatge, en el fons és com posar... Tu has fet aquest similar ara de... que acaba apareixent un pa de distints elements, però també jo faria la imatge, pensant en el mestissatge o en això del que en diuen multiculturalitat, no, la multiculturalitat és boníssima, hay que juntar-se, hay que enllaçar-se i tal, però al cap i a la fi, sempre el que s'enllaça i el que s'ajunta és alguna cosa, és a dir, que hi ha elements altres...
0: Mm-hmm. Ha d'haver-hi alguna renúncia, per alguna banda.
2: Que es fiquen a dins d'un vol, que és el vol...
0: El receptor, diguem.
2: El receptor sempre és el que decideix què és el mestissatge, com es mescla, qui es mescla...
0: I quins ingredients
2: ara posarem, clar, perquè el mestissatge sigui així, no? Tu diré què opines sobre això del mestissatge, que és una cosa que ara té a mi...
11: Vols que fem una secció?
2: Sí.
11: El mestissatge, i sé que em fico en un jardí, però el mestissatge...
2: Escolta, amb tots vostès, desidere la lobede. Vinga. Jardinera. Bueno, vull un apunt, eh?
11: Sí, un apunt, només un apunt. El mestissatge és part del projecte colonial dels imperis. El mestissatge és, al final, una manera molt subtil d'esborrar la part que no interessa, no? La part dominada o la part colonitzada en favor de... Sí.
2: Es fa positivament. El taller de música...
0: Però jo crec que positivament com una bandera més. Perquè sí. Després, alhora, la veritat, potser, o sigui, jo m'assec des de fa això, gairebé 20 anys, i de debò, o sigui, no hi ha ningú... O sigui, no li dic com un insulto, però com un... No hi ha un interès. Ostres, com és Argentina i què feo? No, és... Messi, Maradona... Clar. Ja estem... I com vas aprendre a parlar català tan ràpid? Pues per això, perquè necessitava amagar-me de que cada cop que obria la boca importava un pito el que jo podia dir o el que jo puc pensar o... No sé, o mi manera de estar en el mundo, lo que interesa es Messi, Maradona, empanada, Fernet... Bueno, vale,
2: Fernet,
0: ja està.
2: Què és?
0: Una beguda que a mi no m'agrada gens.
2: Ah, vale.
0: Una cosa amarga, asquerosa.
11: No, però sobretot també el que m'interessa que la gent no perdi de vista és, o sigui, etimològicament, o, bueno, mestissatge, no? Ara podem pensar en barreja, mescla, cultura...
0: Música.
11: Música, sí, però clar. El mestissatge s'inicia per la violació de les dones als territoris originaris d'Amèrica, no? Que no perdem de vista que les primeres criatures, no?, que neixen d'aquest mestissatge són fruit de la violència sexual exercida pels colonitzadors. I això és una cosa que molta gent no té present, no? I a mi el que m'interessa és que la gent no oblidi això, no? Que ara estem pensant tot positiu, tal i que qual, però l'inici del mestissatge és un inici violent. I això no es pot oblidar mai.
2: Però sí que és veritat que quan parlem de mestissatge, efectivament, tenim la sensació que és, bueno, pues mira, agafa uns tambors...
0: Tot joronya, que joronya.
2: Ara d'un de Nairobi, sí, sí, sí. I després la guitarra espanyola i un cajón flamenco, vinga. Endavant amb el mestissatge i amb tots vostès el mestissatge.
11: Sí, sí, sí.
2: I el, que... però
11: sempre és aquesta perspectiva occidental, no?, que és Occident qui imposa i qui defineix, no? Ara jo dic que mestissatge és això, doncs tothom ha d'estar conforme perquè hem decidit des d'Occident... des d'aquest eurocentrisme que el mestissatge és això, no? I després tu preguntes, no? Pues això, el de Gàmbia o el de Senegal o el d'Uruguai o el de Xile o el d'Argentina, què senten que és el mestissatge? I potser l'opinió és una altra i l'experiència també, no? Del que ha passat als seus territoris, el que ha passat a les seves pròpies famílies, no? Aquí potser tindríem una altra informació.
2: Sí, tinc la sensació que moltes vegades el mestissatge pensant-hi és tu tens la Barbie blanca i le pones complementos. Sí. I et surt el mestissatge. Sí. Tu és un artista mestissatge. Sí. Música
0: Barbie artista.
2: Sí, Barbie mestissa.
0: I, bueno, i també no, aquesta idea de mestissatge també jo crec que se sosté molt en aquest ambient que dius, com en l'ambient artístico. No, perquè després...
2: Però també era el polític, perquè també...
0: Això, sí, en aquest, però polític. Després, no? Vull dir, un funcionariado a l'escola, mestres... Bueno, ahí...
11: Bloqueja
0: una mica.
2: I després també, a nivell polític, per exemple, la idea aquesta de la integració, l'assimilació, entre tots ho farem tot, som un poble, farem uns castellers que seran la pera llimonera i no sé com es matarà, però al cap i a la fi... El cànon, diguéssim, és
0: que per això a mi la paraula integrat em sembla horrible.
2: Clar, això per què? Ho has dit abans. Sí.
0: És que no més... m'agrada la idea d'integrar.
11: Però és que a
0: o sigui,
11: més...
0: jo formo part, m'hi sento, m'hi...
11: No, però sento que pertanyo,
0: integrar clar. És com estàs dintre o estàs fora.
11: Sí.
0: Sempre estem
11: I a més, hi ha una concepció molt, molt perversa del que és la integració, que en realitat és assimilació. És a dir, tu estàs aquí... I has d'arribar aquí com si fossis una fulla en blanc i no tinguessis un altre bagatge, una altra cultura, un altre idioma, tot això hi has de renunciar perquè ara estàs en un altre territori, en un altre context.
0: I perquè aquí sempre s'ha fet així.
11: I aquí a mi sempre s'ha fet així.
0: Aquí sempre ho han fet així i jo penso, però sempre quan? Si tu des de fa què? Com a màxim aquests senyors que m'han anat trobant al bosc que tenien 70 anys, 80 anys, pues, la vida d'aquest home és molt curta. O sigui, el que ell ha vist i viscut... Després ja pot venir amb històries, amb no, literatura, bibliografia, no sé què, però el que cada persona ha viscut és molt curt. Entonces, que sempre s'ha fet així, des de quan? A on? Per qui? Per què? I perquè sempre s'ha fet així no vol dir que les coses no puguin canviar.
11: Exacte.
0: Que de vegades també la por d'aquell que, diguem, del receptor, no?, és que el canvi és... em trauran la meva cultura, no? I és com, qui vol treure la teva cultura? O sigui, al final se tracta d'enriquecer-nos, per això tinc aquest lloc aquí, per això suposo que en algun moment algú va dir de vosaltres, o sigui, fem-ne una cadira perquè potser ens pot aportar una mirada que no tenim, com d'altres que participem en aquest programa, no?
2: Bueno, i després la cultura, a veure com ho diré, es pot transformar.
0: És que tot el rato s'ha
2: de desaparèixer, fins i tot, sí, si hi ha coses que han desaparegut, jo és que no sé com dir-te.
0: Sí.
2: O sigui, els toros poden desaparèixer, les curses de brau, els sanfermins poden desaparèixer, algun dia la millor poden desaparèixer.
0: Sí, culturalment
2: no,
0: també...
2: No hi han estat sempre, és a dir, que jo no sé exactament aquesta idea de que les coses són sempre de forma
0: immanent. És que allò, o sigui, si ho apliquem a tot, vull dir, abans, quan hi havia algú de la família que naixia, que no estava bé del cap, o tenia alguna malformació, lo teníamos escondido.
2: Mira, els espartans,
0: abans de la dona, jo a una granja aixecava la veu o contradeia i el meu home davant d'algú, pues, se m'haguessin fotut un clatellot i això no, vale, abans es feia així, però ara no està bé fer-ho així.
2: Sí, clar,
0: i
2: clar.
0: Això ho hem assumit també, no?
2: Sí, sí,
0: pues,
2: sí.
0: Bueno,
2: deixem veure bé, ara sí, la teva secció d'avui, va, endavant.
11: Bueno, avui vull plantejar una situació...
2: La ja se'n va, perquè si no perdeu el tren, eh?
0: Jo me'n vaig perquè anem a la granja i hem de recuperar una nena.
2: Hem de recuperar una nena, per favor.
0: Sort.
2: Home, sort,
0: que tingueu sort.
2: Truca'ns, quan arribi. Sí,
0: ja us avisaré.
2: Karen, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, eh?
0: Gràcies, guapíssim.
2: Endavant.
0: Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana. Desiree Vela-Lobede.
11: Som-hi. Doncs el que vull plantejar avui és una situació que potser resultarà familiar a algunes persones. Per exemple, quan es parla de masclisme, hi ha homes que reaccionen amb un "no tots els homes", no?
2: Sí, de veritat.
11: I alguns, a més, esperen que les dones els reconeguin com a excepcions.
2: Clar.
11: Com si necessitessin una mena de certificat de "soc un bon home".
2: Sí, sí, un bon,
11: no?
2: home, un bon home.
11: Doncs amb el racisme passa quelcom semblant. Quan es parla de racisme estructural, hi ha persones blanques que responen de seguida amb un "no totes les, no tots els blancs", no? O amb un "jo no sóc racista perquè sóc bona persona". Però ja hem comentat moltes vegades en aquest programa que no hi ha, n'hi ha prou amb no ser racista. Com deia Angela Davis, en una societat racista no n'hi ha prou amb no ser racista. Cal ser activament antiracista.
2: Clar, perquè partim de la base que l'estructura és racista.
11: Clar, clar, clar. Bueno, o sigui, el punt de partida és aquest.
2: Perquè diguéssim, l'opressió... racista és un dels pilars de la societat.
11: És estructural,
2: que, és
11: estructural,
2: que vol dir que nosaltres som el que som gràcies a l'esclavatge, diguéssim,
11: sí,
2: per dir-ho
11: sí,
2: clar.
11: Sí, sí, a l'esclavatge i al colonialisme.
2: I al colonialisme, diguéssim.
11: Sí, sí, sí.
2: Si oblidem això...
11: Exacte. Llavors, parlant d'activament...
2: Que no passa res, que no passa res, però aquests són els fets, diguéssim.
11: Clar, aquesta és la base.
2: Aquesta és la base.
11: Aquesta és la base.
2: Ja doncs que sigui una cosa... Sí,
11: No, no, és el que hi ha, ja està, vull dir.
2: Sí, és el que hi ha, vull dir que ja, això... Sí, sí.
11: És així. Llavors, fent, pensant en ser activament antiracista, aquí és on rau la diferència, no? Perquè dir "jo no sóc racista" pot acabar convertint-se en un bàlsam per a la consciència, no?
2: Clar.
11: Perquè permet pensar que com que personalment no fas res que impliqui o que t'identifiqui com a racista, doncs ja ho tens tot i ja has complert. Però l'antiracisme no pregunta com et defineixes, pregunta què fas.
2: No?
11: Clar. Per això a mi m'agrada molt una idea que planteja Lilian Thuram al seu llibre El pensamiento blanco, que us el recomano moltíssim.
2: Quina editorial, Lilian?
11: No. Península.
2: Ajà.
11: I ell parla de la necessitat de les persones blanques d'atrair la blanquitud.
2: Molt bé, exacte.
11: És una expressió que pot incomodar, però precisament per això és interessant. Trair la blanquitud no és trair les persones blanques, és deixar de protegir els privilegis que el sistema associa al fet de ser una persona blanca. És deixar de col·laborar, encara que sigui amb el silenci, amb un sistema que continua produint desigualtats racials. I això no requereix de grans gestes heroics. Requereix que les persones blanques, en aquest cas, perquè són les persones privilegiades, revisin què fan en els espais on tenen capacitat d'influir, on tenen capacitat de fer alguna cosa. Perquè la pregunta no és si sou o no sou bones persones, la pregunta és en quins moments del teu dia tens marge per desmuntar el racisme i què decideixes fer.
2: Que poden ser coses molt petites. Que
11: exacte,
2: poden ser
11: per exemple, algú fa un comentari racista donant un dinar familiar. Això passa.
2: Tota l'estona.
11: I ningú no diu res.
10: Això ens va passar.
11: Doncs és
10: això. Te'n recordes, no? Una vegada tu i a mi ens va passar.
11: Sí, jo me'n recordo.
2: Però és que ens vam quedar mortes.
10: Ens vam quedar mortes, però és veritat que ara se'ns activa això de dir...
2: Sí, se'ns activa això.
10: No et quedis en silenci i digues...
11: Digues alguna cosa.
2: És que a vegades també hi ha gent que et diu unes racistades a la cara que dius...
10: Que et quedes perplex.
2: Però que quedes perplex i després ho has de...
10: Pair. Sí, sí.
2: Perquè, a més, aquella persona a la que potser li tens un cert apreci i que, a més, que això és el més greu també, et pensaves que era llesta, o sigui, gent com que està intel·lectualment que és solvent, que estan alfabetitzats, doncs dius, però és que ets un imbècil.
11: Sí, sí.
2: Perquè una cosa és ser racista, que està fatal, però és que darrere el racisme, moltes vegades hi ha incapacitat intel·lectual, o sigui, de no... Perquè ara ja, a banda del...
11: No ho sé, eh?
10: O prestar atenció, no o tenir curs, una formació, o fer una formació. Moltes vegades el problema que hi ha és que
2: persona,
10: no hi ha formació
2: antiracista. La intel·ligència és una cosa que vingui sola, eh?
10: No, però has d'anar...
2: La intel·ligència l'has d'utilitzar, llavors, si tu... És com aquestes que són machistes, o que són... Hi ha gent que em diuen coses... És que a mi una cosa... Que ja et dius, bueno, pues mira, jo agafo i me'n vaig. La gent, per exemple, que és que de veritat t'ho dic, gent que et diuen coses sobre el machisme, o sobre la cosa de les mariques i tal, que dius, però tu el que et passa és que a més d'homòfob, que seria el mínim que et passa, és que ets idiota. Perquè, clar, al segle XXI, això és el que a mi et desespera.
11: Ja. Yeah.
2: Que t'ho juro, que dic, però de debò...
10: Però costa.
2: Escolta, si em veus una persona que ara venia, no sé què, que jo entenc circumstàncies de la gent, una no sé què, jo recordo a vegades, pues, jo què sé, pues, el teu avi, la teva avi, la teva besàvia, que de sobte el
11: família... Bueno, que pel context,
2: feia
11: no? Context, ja, parlia, ja havíem parlat d'això.
2: Era una persona de 45 anys que sigui racista ara, és que és idiota, no? Jo què vols que et digui? Jo ho sento moltíssim. Llavors, jo no sé per què, o el tio que sigui masclista, jo de vegades penso, però aquest tio... Això, el tio, per exemple, és que dirigeix l'empresa. I és que el tio que dirigeix una empresa que té 500 treballadors i et diu unes coses a les dones que dius, però aquest home és que és idiota, és que ja ni mala persona. O sigui, que de veritat, que no has llegit el diari, que no has... Que ets, que, i s'ha de començar a reivindicar la intel·lectualitat, o sigui, de veritat, el cervell de les persones. Però tu la cervell on el tens?
10: En fer diners. Normalment estan en fer diners.
2: Però si es fer diners és facilíssim.
11: No, ni així, perquè quan tu tens en compte, tens una empresa, però tens en compte, no?, polítiques de qüestió de gènere, polítiques antiracistes, això repercuteix positivament en el negoci, també, i això moltes vegades no es té en compte.
2: Clar,
10: no,
2: clar.
10: No, ho sabem. O sigui,
2: bueno, per acabar,
11: però això, o sigui, que és en aquests moments, és en aquests moments i no en les declaracions d'intencions on es veu si les persones blanques estan disposades a incomodar el sistema o si prefereixen que res no canviï perquè així amb elles ja els està bé.
2: Que això també pot ser, eh?
11: Exacte. I moltes vegades és més això que una qüestió d'intel·ligència, no? Potser podríem dir que és una qüestió estratègica, no?
2: Estratègica, estratègica.
11: Perquè el racisme, al final, no es manté només per les persones que el defensen obertament. També es manté quan la resta decideix que no val la pena intervenir. Potser, doncs, la pregunta no és si sou racistes o no, potser la pregunta és una altra. Quan el sistema espera que calleu, a quin bàndol decidiu situar-vos?
2: Mare, adéu, decidir acabar. Bravo! Recordeu que la Desiree Bellal Lobede, al seu Instagram,
11: al meu Instagram Desiree Bellal, faig formacions antiracistes obertes a tothom.
10: Empresaris, polítics...
2: I a la... Bueno, és que això hauria de ser...
11: Persones particulars,
2: però, no,
11: també.
2: Però això, aquesta seria una altra. Aquesta és una cosa que hauria de ser de llei. O sigui, a veure, departament de no sé què, no sé quantos, de treball de no sé què, no sé quantos, els que fan els bombers, el que no sé... Tots els totes les institucions públiques que paguem els nostres putos impostos, que per cert n'hem pagat bastants i amb molta alegria, haurien de tenir un puto curs de la cosa del tirretrit, de la cosa del DAP, perquè, a més a més, com que la gent, jo confio moltíssim en l'administració pública, hi ha gent llestíssima, perquè em consta, diguéssim, doncs ho entendrien a la primera. És que seria un curs que en mitja hora ho tens resolt, això, el racisme, perquè després no sé què, no cal
11: llegir molt.
2: Bueno, escolta una cosa, després de la publicitat parlarem d'això, que mira tu que ignorantes som, que jo, això que fas tu, que és, espera... RBA...
10: Rhythm and Blues.
7: Sí.
2: Ah, RBA, Rhythm and Blues. Calla, calla, té l'horita. Jo pensava, què serà això, la RBA?
11: RBA, RNB.
2: R&B.
7: R&B.
2: R&B.
7: No té res a veure amb el lloguer turístic. Hi ha gent que diu Airbnb.
2: Isa, ara ho farem, per favor. Ens ho has explicat tot fil per randa, ja veuràs, fantàstic.
12: Vostè primer, amb Marc Giró.
13: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
14: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
15: Verisure. Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
16: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
17: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Grand Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
16: Del 2 al 5 de juliol, vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
18: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
19: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
20: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
21: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
20: Desbloqueja el Titan que portes dins.
16: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
21: El Grand Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
16: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
21: Amb RAC1 i RAC105, mitjans oficials del Tour de França Grand Depart 2026.
22: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res.
4: Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
5: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
22: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
5: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
22: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
5: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
23: RAC1
5: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
2: Bueno, m'estic menjant aquí jo el Jaumet, que ens ha portat la llar, que s'ha hagut d'anar. Fes tu, de veritat que estic tragant. Una pastisseria sanitària, Sa Calm. Estan bons, no? El públic em dius...
10: Jaumets, no? Dic que es diuen.
2: Jaumets, diu
10: bueno, Jaumets. I a més, ara que és estiu, si a més de menjar necessites els nous looks per anar tots els plans que tens, on pots anar?
2: Sempre. A la Roca Vila.
10: A la Roca Vila. I a més, tens de manera exclusiva, abans que ningú, un extraordinari sale amb descomptes de fins al 70%.
2: Descompte.
10: De fins al 70% en les millors marques. Sandro, Michael Kors, Adidas i moltes més. Renova't, emociona't.
2: Michael Kors, vols dir, no?
10: I troba... Michael
2: Kors m'ha agradat molt, també.
10: I troba les millors marques per menys a la Roca Vila.
2: Molt bé. Bueno, amb tots vostès, Isa.

0: bueno, he parlat ara perquè l'Ernest Ferrer està molt interessat en aquesta cançó i m'ha dit, has de parlar quan jo et digui, deixa-ho respirar, m'ha dit, per cascos, no sé què, no sé quantos i tal, eh? Molt bé. Alguna cosa, ja era hora, filla meva, amiga, sí, que vinguessis, perquè tenim davant a la Isabel Hernández Bronchut,
1: sí,
0: que, ho he dit malament, no, Bronchut?
1: Bronchut, sí.
0: Bronchut, però tu dius com?
1: Bronchut.
0: No, però bueno,
1: una cosa és Bronchut i una cosa és Bronchut.
0: I com ho he de dir?
1: Bronchut.
0: Bronchut. Bueno, ella es diu Isabel Hernández Bronchut, que té mares de Manchester, deu ser, no? Tu és de Manchester? Vas
1: jo
0: néixer
1: a
0: Manchester?
1: Jo vaig néixer a Manchester.
0: Però... Manchester està super de moda, que l'alcalde de Manchester serà el primer.
1: És veritat, sí, sí. Manchester, bueno, aviam, musicalment sempre ha estat de moda.
0: Per què?
1: Bueno, perquè...
0: Els Beatles són de Manchester, no?
1: No.
0: Eren de Liverpool.
1: Són de Liverpool, Marc. Marc, però...
0: Era per si estava
1: atès. La primera cosa...
0: Sí, la primera pausa, la vostra, que jo la tinc jo, també. Jo també. Soc supersolidari.
2: Per congràcia.
1: No, però els meus pares no... Els meus pares no són d'allà, es van conèixer allà, van viure molts anys, però no, es van... Ella, la meva mare és de Madrid i Andalusia, mon pare és d'aquí, però va créixer a Itàlia, quan abans parlava, no, de la ubicació, la identitat...
2: Les arrels...
1: Les arrels, al final sí que estem una miqueta, per això també el disc es diu Flores en Invierno, perquè és una mica la sensació d'estar una miqueta desubicada, i també pels meus gustos, perquè jo de petita, doncs, ja escoltava jazz, flamenc, coses que els meus companys de classe no escoltaven, o música, doncs, dels anys 60, dels anys 30...
0: I per què escoltaves aquesta música?
1: Realment no ho sé, realment jo he crescut amb música molt bona italiana, una mina, saps, vocalistes, Whitney Houston, es que, Celine Dion,
2: llavors plano.
1: Busques llavors les arrels del que
0: de
1: escoltava.
0: De tot això, clar.
1: Sí.
0: Ah, que
1: bo. I llavors també, bueno, sempre m'ha interessat, vaig començar amb una professora de cant cubana que es diu Laura Flores, que tenien un grup que es deia Gema 4.
0: Home.
1: Sí, i llavors ella, bueno, es va fer pastora, vaig cantar gospel... Bueno, diguem que sempre em va interessar i per això estic fent aquesta música que, bueno, pues, parlant de nínxols és una miqueta nítxol, però...
0: Home, la teva supernínxol, però és una cosa interessantíssima perquè jo trobo que és de les artistes més fines, més elegants i més originals, diguéssim, en un món així com molt que va tot abrotxat...
2: Molt de reggaeton, diguéssim.
0: No, i va... Jo estic a favor del reggaeton, eh?
2: Jo també.
0: Però vull dir que el... del reggaeton, reggaeton, eh? Del reggaeton, reggaeton.
2: El reggaeton...
0: Del reggaeton de suar la pista i...
2: Pues a mi, sí. A mi em posen una Hillary, hay una... Isa. Qui has dit? No, no, la teva referent. La Whitney Houston.
1: Sí,
2: jo
1: clar.
2: Em poso la Whitney Houston i... Però no té res a veure, cada estic té un moment,
0: cosa,
2: però...
0: Jo el que reivindico... Estàs de mal humor, de veritat.
1: Sí, primer de tot, jo reivindico perquè, de fet, una de les cançons comença amb aquesta frase, que és jo no hablo reggaeton, i m'he fet unes samarretes, i no te l'he donat per això, perquè t'he vist a la casita. Però, al final, no és un beef amb el reggaeton, evidentment, o sigui, jo també el ballo, el gaudeixo, hi ha diferents tipus de reggaeton i reggaeton.
0: Ara.
1: El que jo reivindico és que no tota la vida és un perreo.
0: No.
1: Saps? Que portem 10 anys que ens llevem i ens anem de festa amb la mateixa música, el mateix ritme i la mateixa temàtica.
0: Tu dius que en Espanya no hi ha espai, vas declarar l'altre dia, el ritme en blues.
1: No, jo dic
0: el ritme en blues, què collons és?
1: Clar, és que el ritme en blues, aquest és el problema. I a més avui veia una entrevista de la Kelela que deia això, és bastant difús.
0: La Kelela qui és?
1: Una
0: tu penses que estàs parlant amb una persona que és un koala.
1: Et faré una playlist que t'encantarà,
0: tu és que estàs davant d'un koala.
1: Et faré una playlist que t'encantarà, però realment l'R&B que té, per mi té un denominador comú que seria pues, veus de cantants que canten, és a dir, la importància de la veu, de les harmonies...
0: Tu tens una veu guapa, tu tens una veu increïble.
1: Després, una part també de so, musicalitat, és a dir, l'R&B tradicional té un tipus de sons, té instruments.
0: Clar, instruments.
1: Clar, jo reivindico una miqueta això, i crec que sí que hi ha d'haver un espai si ens uníssim una miqueta, perquè es fan coses interessants i s'han fet abans, però una miqueta més d'unió.
0: Però a què et refereixes? Jo no m'acabo d'entendre. Perquè el... Instruments?
1: Sí, instruments. O sigui, en el disc conto amb el Dani Noel.
0: Ah, bueno, és que clar, tens uns músics, és increïble. Sí. Digue'ls tu.
1: Dani Noel al contrabàs, Gregory Hollis a la trompeta i al flugelhorn, després el Ra Wilson a la guitarra i una col·laboració amb la rapera de Manchester Medulla, són les col·laboracions del disc. I clar, són músics i m'agradaria reivindicar, doncs, tant de bo tornéssim. O sigui, jo, quan vaig començar a despuntar una miqueta amb la música, veníem... D'això estic parlant de fa més de 10 anys, una miqueta de... Bueno, de Amy Winehouse, tu anaves a un concert i esperaves músics a un escenari, esperaves un cantant que cantés...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: M'agradaria, no? Tant de bo.
0: Ets una clàssica, ets una clàssica.
1: Bueno, jo sempre he sigut una clàssica.
0: Una clàssica.
1: Jo sóc una dona gran.
0: És una rara boníssima.
1: Sí.
0: No, que va.
1: Ui, ja t'ho dic que sí.
0: Sí, sí, però és rara.
1: Una mica fric, però bueno.
0: És una friki, però total, sí, total, sí, total. Però a més era autènticament friki, eh? O sigui, t'ho dic, és que t'ho vull dir a la cara,
1: sí, sí.
0: Perquè ho sempre ho he pensat.
1: Sí.
0: És genial. Però
2: mira,
0: és artista...
2: tenim aquesta cançó que deia,
0: a veure, quina,
2: de la col·laboració, que és meravellosa. Super Fràgil.
0: Superfàcil, amb la medula, que nosaltres no teníem ni idea.
1: Medula, sí, no la coneixia.
0: Una rapera de Manchester.
1: De Manchester, i...

0: super fly heat. On the go, but I gotta take it fast. Heat. Beast mode when I pull up pterodactyl. Carrying the weight of the world so my back feel heavy. But I still move
1: No, no, sona, clar, és una cosa que a més, sona moderníssim. Jo no sé, jo també sembla una tieta, fent una entrevista de música amb la gent.
2: No, en realitat, mira, moderníssim, jo et diria, sona molt R&B dels 2000, final dels 90, 2000.
3: Que per mi...
1: Tu mires a la teva filla, per què? Perquè és
2: autèntica. Perquè ens agrada aquesta música.
1: A veure, vine aquí. Vine aquí. Vinga, la filla de Sibera Lobede... que és una experta en...
4: Sí? En ritme en blus.
1: A tu ara sona... A veure, posa-li la... Tu quina edat tens?
4: Posa't els cascos.
1: Posa't els cascos, fins ara posa-t'ho tot. Ostres. A veure, tu quina edat tens ara?
4: 17.
1: 17. Posa-li una mica de... Posa-li una altra cançó de la Isa, ja veuràs. Aquestes saben, aquestes saben. Aquestes... Les negres saben, guapa? Com... Si coles a les negres, la cosa va. A veure.
3: Aquest és el més experimental, has de dir. Pues amb bueno. El Dani Noel al contrabaix.
1: Diu que sí. Què t'ha semblat? Que sembla és un tastet, només, però...
4: Aquesta sí que sona com més nova, però les altres sí que són com...
1: Al micro, carinya. Si pots posar al micro, em faràs un favor.
4: Les altres són, dius? Principis 2000.
1: Principis 2000, o sigui, genial.
4: Sí.
1: A tu t'agrada això? I el principi 2000, quin tipus de música hi havia? Aquest que estem parlant? Jo és que estava emporrada al principi del 2000.
2: Què escoltes tu?
4: Ah, jo escolto hip-hop, R&B...
3: Aviam. Sí.
1: I quins noms?
2: Gil Scott.
4: Sí, Gil Scott.
2: Eric Abadú, que sí. Ja és més neosol. Però...
1: La nena pot parlar allà, perquè això les mares ho fa que... molt. Però la mare...
2: Està com...
4: No, sé, no
2: tenim temps, nena.
1: Tenim tota la tarda per tu. Digues, què escoltes?
4: No, eso, Gil Scott, Eric
1: Abadú. Et donaré 50 euros cada nom que em diguis. Llavors, com s'espavila?
4: No. 112.
1: Tu coneixes això? Ho coneixes tot?
3: I tant.
1: Tu?
3: Jo això ho he viscut, ja et dic, pues això, als 2000, que és quan jo era petita. Però a mi no em sona res.
1: O sigui,
3: però t'haig de dir...
2: Però no, per això diu la Isa, que no hi ha una...
1: Jo em vaig quedar a Teresa Raval i m'he quedat aquí encastada.
3: Un moment, però també reivindico que avui dia...
1: Sort de Guillermina Mota, que em va salvar una mica més, perquè és que si no...
3: També hi ha, doncs, a Anglaterra, sobretot, ara hi ha molta música, doncs, Neo, George Smith...
1: Què? Neo és un nom o un tipus de música?
3: No, s'escriu. Sí, és una cantant que recupera això i és actual. Neo, George Smith, Joy Crooks, des d'Olivia Dean, no? Que també
2: Olivia
3: ha portat...
2: Dean.
3: Clar,
1: guapas, a vosaltres no us donaré 50 euros cada vegada que em digueu un nom,
3: no,
1: eh?
3: Perquè, no, vaja.
2: Estàvem intentant, estàvem provant.
1: Això, tu com fas música? Perquè, clar, tu tens una criatura, la cosa de la vida familiar. Crec que, a més, ara tens tota la família a casa, que t'ha aparegut un sogre, la sogra, sí. I un suïcido, eh? La cria, no sé què, tot un lío patatero.
3: Sí,
1: a l'hora... O sigui, llavors, això, tu, una artista, com sobreviu?
3: Aviam, jo soc artista...
1: Perquè tot allò de cambra pròpia, o sigui, t'has d'anar a una altra ciutat per crear en aquestes circumstàncies.
3: Pues sí, la veritat, estic aprofitant ara que tinc una gira que m'he anat movent una miqueta fora, doncs he aprofitat per composar, per escriure i per tenir un moment de tranquil·litat.
1: Però... A la gira?
3: Sí.
1: Les podries deixar la criatura al teu marit?
2: Quan ha deixat la criatura, les raptadores...
3: Exacte, no? I no tinc... Exacte.
1: I no has passat por, com l'Argentina, així, com la Karen, que ens has parlat...
3: No, he estat tranquil·leta, sí.
1: Val.
3: Però jo penso això, o sigui, jo soc artista, direm, soc mare, autònoma i millennial. Ho tinc tot.
1: Mare
3: o sigui,
1: de Déu, llavors, tot.
3: Sí que realment estic una miqueta a tope.
1: I després altra cosa, que jo quan veig imatges, la imatge que projectes com a artista...
2: La portada és preciosa,
1: és preciós,
2: eh?
1: O sigui, és supercuidat. És de les artistes amb més bon gust del vestuari. Amb molta... Ara t'has posat unes coses de corsers abans de Madonna, o sigui, vas... És veritat, uns mesos... Saps la Madonna que està sortint amb una mena de corsers? No ho heu vist o no? Que va tot
2: no.
1: Doncs el...
2: Ara, la
1: sí,
2: Madonna...
1: Sí, la Madonna ara fa molt acorsetada i amb unes gasses que apareixen de les tetes, ideal. Però això ho has fet tu abans, ho he vist jo. O sigui, vas amb un kimono i ja tens... O sigui,
3: sí,
1: fa un kimono, corsers, tal que qual. Com, aquesta imatge d'on t'apareix la inspiració de tot això?
3: Realment, els meus referents així estètics, i com parlàvem abans, una Erika Badu, que és superforta, o una Sade, que és al contrari, però que
1: Sade,
3: també...
1: Mira, la Tinager fa que sí amb el cap, eh?
4: Sí.
1: La Sade t'agrada, no?
4: Sí, vaig estar mirant una entrevista seva i és molt tranquil·la, em va agradar molt.
1: La Sade, no?
4: Sí.
1: Hòstia, la Sade m'encanta.
3: Per això es pot recuperar això una miqueta, no? Aquesta elegància, però a la vegada tenir un punt edgy. Per mi, m'agradaria que la meva música i tot el que envolta el meu projecte sigui com el disc de les TLC, que era Crazy, Sexy, Cool.
1: Crazy, Sexy, Cool.
3: Sí.
1: També ho coneixeu, les altres?
2: Home, i tant.
1: Vosaltres com a negres, com ho veieu vosaltres, la música d'aquesta? Perquè la negra, si no hi ha l'examen de les negres, guapa, la blanca, si podeu anar-s'hi posant, eh?
2: Home, només he escoltat que 10 segons de cada, però la primera que ha sonat m'ha gustat.
1: T'ha agradat, no? T'ha agradat. La podeu incorporar.
2: I aquesta és la que la rapera,

0: l'has dedicat al teu fill, eh?
1: Sí, aquí la dedico i surt ell, i això és una cosa que per mi serà insuperable, que és tenir la seva veu gravada, parlant de dinosaures, que al final diu parece un rex giganto, però és exactament un anquilosauro.
2: No,
1: que si voleu us ho explico, perquè sóc experta ara mateix en dinosaures.
0: Clar, clar, clar. Escolta una cosa, després ho mira, fet el projecte, recuperarem el teu fill dient això dels dinosaures, ens farà un mansplay. Mira, ja comencem fent mansplay de petits els tios, és que són increïbles,
1: increïbles.
0: És increïble, comença des del
3: bressol.
0: Bona
3: nit.
0: Home,
3: mare de Déu.
4: RAC 1. Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
6: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
7: Aquest estiu potser no pots triar si ets a les Maldives, al Carib o a Barcelona, però sí que pots triar el clima de casa teva.
8: A Servei Estació tens solucions per estar més fresc. Ventiladors de sostre, ventiladors de peu, climatitzadors, aires condicionats portàtils i equips Split.
7: I si vols, també t'ho instal·lem.
8: Refresca casa teva amb Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols. Obrim de dilluns a diumenge.
9: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
10: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: RAC 1. Aquest cap de setmana el Tour de França arrenca a RAC 1. Viviu en directe dissabte i diumenge les dues primeres etapes catalanes de la Ronda Francesa. El dissabte, des de les 5 de la tarda, l'estrena. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. El diumenge, des de les 4, la primera etapa en línia amb l'inici a Tarragona i final a la muntanya de Montjuïc. La seguirem amb l'equip dels Superesports, Xavi Puig, Jaume Molló i Albert Ferran, amb els comentaris de Pau Mitjans i Cugat Comas i d'altres convidats a la festa. Aquest cap de setmana, l'inici català del Tour de França es viu a RAC 1.
12: RAC 1. Tots som un milió. Tot el que passa a RAC 1 i a RAC més 1 ho tens a rac1.cat.
0: Què tal, Adiu? Deixem la Núria Travessa i amb tots els equips informatius de RAC 1 ens hem passat de temps una barbaritat. M'han tirat l'última possibilitat a la cara. Ens hem quedat sense el mansplaining del fil de la Issa sobre dinosaures. I tot és culpa... Tot és culpa, repetiu amb mi, d'Ester Romagosa! Que ens ha regalat minuts i millors. Ets una maga! Adéu.
13: O un bosc cremant. Una barbacoa.

0: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
1: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
0: Desbloqueja el Titan que portes dins.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
4: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
3: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
4: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
5: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
4: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Grand Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
5: Del 2 al 5 de juliol vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
6: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
7: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
8: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
7: Per què?
9: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
10: Sort del RAC.
9: RAC, i som per ajudar.
11: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
12: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algo junts.
11: Amb gent pionera.
13: Hi ha molta app d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
11: I que vol canviar el món.
14: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
15: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la app i el web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
16: Change the world, or the world will change you.
17: RAC 1 Podcast.
15: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
18: Bon dia, passen 3 minuts de les 2. Els bombers treballen a aquesta hora en 3 incendis, un al Pla de l'Estany, 2 a l'Empordà, el més important en diferència, el de la Bisbal.
19: L'objectiu és que només volem tenir un incendi gran i és aquest. Vale? Per tant, els altres dos hem de destinar el màxim de mitjans possibles per poder evitar tenir dos incendis grans. Vale? I el de Vilabenut ens preocupa.
18: Ferran García, cap d'operacions dels bombers a Girona, acaba d'explicar que estan desallotjant els veïns de la urbanització Vallrepòs a Santa Cristina d'Aro i s'amplia el confinament a tot el municipi de Santa Cristina, Calonge i Sant Antoni, Castell i Platja d'Aro, S'Agaró, Forallac, Llagostera i la Bisbal. Abans s'havia confinat ja el barri de Sant Pol, la Casa de Colònies Pou de Glaç i el municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. En total, 45.000 persones.
15: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
18: De seguida anem cap al Baix Empordà, on els bombers miren d'evitar que les flames arribin al massís de les Gavarres. La tramuntana els està complicant la feina. Sembla que ha d'afluixar aquestes pròximes hores. A seguida en parlarem amb l'Abel Caral. Els Mossos busquen els responsables de la mort d'un menor de 15 anys aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. El director general del cos, Josep Lluís Trapero, està convençut que els trobaran. Trapero troba prematur atribuir la mort a un enfrontament entre bandes llatines.
20: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella i vull expressar doncs, que els investigadors treballen i continuaran treballant de manera incansable fins que les persones doncs, que van cometre aquest assassinat, més aviat que tard, responguin d'aquest fet davant de la justícia.
18: I investigadors dels hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona han creat una placenta artificial amb la idea que s'hi puguin continuar gestant nadons prematurs. L'han provat, de moment, amb èxit en xais. Albert Bassas, bon dia.
21: Bon dia.
18: Avui es completen els 16ens de final del Mundial amb els últims 3 partits.
21: A les 8, Egipte-Austràlia, a la mitjanit Argentina-Cap Verd i a 3:45 de la matinada Colòmbia-Ghana. Tot això després que ahir Espanya aconseguís la classificació pels 8ens, ronda en la qual s'enfrontarà ara amb Portugal dilluns que ve. El dia que Diego Simeone ha tornat a parlar del cas Julián Álvarez, després de veure's amb ella

0: Miami, després el sentirem. Mentrestant, l'Espanyol ha presentat la nova samarreta per la temporada que ve, amb la incorporació del color negre a les mànigues i a la part inferior com a novetat. I en plana poliesportiva, protagonisme avui pel Tour de França, hores abans que arrenqui la competició a Barcelona, la Fórmula 1, amb els primers entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya, i la jornada de tennis a Wimbledon, avui en partits per Rafa Hoddar, Jannik Sinner i Novak Djokovic com a destacat.
1: Som-hi, són les 2:06.
2: 14:15.
1: Escenari de simultaneïtat d'incendis a les comarques de Girona. Tres focs actius fan anar de corcoll a aquesta hora els bombers. Són-hi a Vilavenut i Bescanó, al Pla de l'Estany, i el més gros, a la Bisbal d'Empordà. Ja afecta el Parc Natural de les Gavarres, ha fet confinar gairebé 45.000 persones. Concretament, ara els Mossos estan evacuant la urbanització de Vallrepòs a Santa Cristina d'Aro. A més, Protecció Civil ha ordenat que no surtin de casa els habitants de Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. A més, també de la Casa de Colònies Pou del Glaç, on hi ha 150 infants que es troben bé. Segons els agents rurals, les flames han calcinat de moment 30 hectàrees i també afecten la mobilitat. La G660 està tallada entre la Bisbal i Calonge des del centre de comandament d'aquest incendi. Última hora amb Sandra Florença. Sandra, bon dia.
3: Bon dia. Doncs aquí, malauradament, segueix aquest vent tan fort. Som a la Bisbal, on bombers i ajuntament han habilitat la zona de la piscina municipal a l'espera que arribin els analistes per poder veure quina zona és l'afectada, perquè encara no ens ho poden dir ni amb hectàrees ni poden dir exactament cap a on va aquest foc. Sí que ho saben, però volen estrènyer tant com puguin aquesta zona. Ara hi treballen una setantena de dotacions entre aèries i terrestres, i el que miren és de controlar aquest incendi, com diuen, primer el del Pla de l'Estany, perquè així puguin concentrar tots els esforços aquí a la Bisbal, que preveuen que no estigui pas en poca estona. Ara ens ho comentarà el director d'operacions, Ferran García, que ens ha oferit l'última hora des d'aquí a la Bisbal.
4: L'objectiu és que només volem tenir un incendi gran, i és aquest. Vale? Per tant, els altres dos hem de destinar el màxim de mitjans possibles per poder evitar tenir dos incendis grans. Vale? I el de Vilavenut ens preocupa.
3: Els infants estan bé, però esperen, doncs, que amb l'incendi els hi han aconsellat que no surtin de la casa.
1: Un dels riscos que més preocupa a la zona és que l'incendi afecta, com dèiem, comença a afectar les Gavarres, ho ha explicat l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, al Món RAC1.
5: Per prevenció, els bombers, el conseller d'Interior ens han dit que enviarien les alertes per confinament, i en aquests moments estan treballant els bombers per controlar aquest incendi, que sobretot és perillós per la gent que hi ha, evidentment, però també perquè està a prop de la zona de les Gavarres i, per tant, d'una zona massa boscosa i important.
1: Ara ho deien els bombers, preocupa la tramuntana, bufa amb força el vent en aquesta zona. Abel Caral, com ha d'evolucionar?
6: Doncs molt pendents d'aquest vent que ha bufat en cops de 50-55 km per hora. Ara mateix uns 33 graus a la Bisbal d'Empordà i la humitat baixa 35-40%. Un vent de nord que ha d'afluixar al llarg de la tarda, sobretot de cara al vespre. No desapareix i, de fet, no desapareixerà fins demà a primeres hores de la tarda, quan entrarà vent de component sud. Contrari, vent de marinada, que sembla que no entrarà fins demà al migdia, primeres hores de la tarda, i això sí, demà a la tarda es reforçarà. De moment, les properes hores ha d'anar afluixant, però li costarà, serà de manera més clara, de cara al vespre, un vent de nord, de tramuntana, que empeny una columna de fum, mar endins, bastants quilòmetres endins, un fum que és visible des de molts quilòmetres a la rodona, com ja passava fa just una setmana a l'incendi de Tiana, al Baix Maresme.
1: Afluixarà el vent, però la situació continuarà complicada perquè han de tornar a anar pujant els termòmetres.
6: Sí, com a mínim el vent afluixarà, el vent de nord, si més no, però compte que, ho deien, demà el vent del sud a la tarda es reforça moltes comarques i la calor que s'intensifica, sobretot a cara diumenge, les properes hores de 32 a 35 graus fàcilment a l'interior del país, 30, entorn dels 30 a la costa amb xafogó marcada, i en alguns sectors de Ponent, de la Vall de l'Ebre, temperatures encara més altes. I atenció que també cap a l'extrem sud de Catalunya, Terres de l'Ebre i alguns sectors de la Noguera, el risc d'incendi també és molt alt.
1: Catalunya, doncs, que es comença a preparar per aquesta nova onada de calor. El Servei Meteorològic ha més avisos avui, els primers de perill de cara a aquest episodi que arribarà, com deia ara l'Abel, diumenge, i es podria mantenir fins dimecres. Els dies àlgids es preveu que siguin dilluns i dimarts, i davant d'aquesta situació, Protecció Civil fa una crida a les persones que vagin de públic alguna de les etapes del Tour que comença demà a Barcelona. Recorden que el pas dels ciclistes per molts municipis coincidirà amb les hores de més calor. Xavi Pardo.
7: Protecció Civil recomana als espectadors del Tour que vagin protegint
2: protegits amb gorres i barrets, també que portin aigua i menjar que ajudi a hidratar-se, com ara fruita. El cap d'operativa del CECAT al centre d'emergències, Jaume López, demana planificar bé la jornada.
7: Són les hores de màxima insolació, les hores on els pics de temperatura són més alts i on cal tenir present i previst quanta estona es voldrà estar de públic veient la caravana ciclista per poder portar provisions suficients per mantenir-se hidratat tot el temps que s'estigui.
2: Protecció Civil també demana vigilar amb les aglomeracions a les zones urbanes, com ara la contrarrellotge de demà a Barcelona o també els punts de sortida de les etapes de diumenge i dilluns, que seran a Tarragona i Granollers, respectivament. Protecció Civil també demana que la gent que vegi la cursa des de zones no urbanes vagi especialment en compte amb el risc d'incendi.
1: I coincidint amb aquesta sortida del Tour de França de Barcelona, Jaume Collboni ha anunciat al Monarrac que augmentarà un 50% l'oferta de bicing a la ciutat. L'alcalde assegura que el proper mandat hi haurà 12.000 bicicletes, són 4.000 més que actualment. El bicing és un dels serveis més sol·licitats a Barcelona, amb més de 170.000 socis, i el segon més utilitzat d'Europa, només per darrere del de París, Alba Carnicer.
8: Amb la implementació de la bicicleta elèctrica es va disparar la demanda i la flota actual de 8.000 bicis no pot absorbir el nombre d'usuaris. A més, algunes no funcionen o estan fetes malbé. Jaume Collboni ha assegurat aquest matí que vol posar-hi fil a l'agulla i reforçar el servei amb més vehicles. També ho ha explicat que s'ampliaran el nombre de carrils, ho ha dit al Monarrac.
9: El proper mandat augmentarem en un 50% l'oferta de bicing a la ciutat de Barcelona. Estem parlant d'augmentar fins a pràcticament 12.000 les bicicletes que volem augmentar i les corresponents estacions noves, i també anunciarem una ampliació dels carrils. Ho concretarem després de l'estiu, concretarem el pla que ja s'està elaborant a BSM, perquè és un servei que està molt demandat i és un servei que necessita ser reforçat.
8: Collboni afegeix que l'any que ve Barcelona també preveu eliminar el bici-sharing, que és el servei de bicicletes de lloguer compartit al carrer.
1: I encara a Barcelona, l'Ajuntament ha reobert les fonts bessones de la plaça de Catalunya després de 2 mesos d'obres. Es van haver de tancar perquè s'hi van detectar filtracions d'aigua i s'havia d'impermeabilitzar. Les obres es van fer tot just quan feia un any que tornaven a rajar després de les restriccions per la sequera.
10: 14-15.
1: Destacàvem, evidentment, en començar. Els Mossos d'Esquadra asseguren que mouran cel i terra per trobar els individus que aquesta matinada han assassinat a trets un noi de 15 anys a Barcelona. És el 7è assassinat d'aquest any a Catalunya amb arma de foc. Ha passat al parc de la Pegaso, del districte de la Sagrera, i la víctima és un menor de nacionalitat colombiana. La policia treballa amb la hipòtesi que ha estat un atac directe, que els agressors havien planificat l'assassinat i que, per tant, no ha estat conseqüència de cap baralla. La cúpula de la policia ha comparegut fa pocs minuts des de la comissaria de les Corts de Barcelona per donar-ne les primeres explicacions. Anem cap allà. Eudald Martínez, bon dia.
11: Bon dia. Els Mossos eviten confirmar per ara si la víctima i també els autors tenien alguna vinculació amb les bandes juvenils violentes o amb organitzacions criminals. Reconeixen, però, que estan detectant un repunt de l'activitat d'aquestes bandes juvenils que fa un temps es donaven pràcticament per erradicades, i que això se suma al fet que també ha crescut la facilitat per accedir a les armes de foc. El que sí que han confirmat l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, és que tot apunta que ha estat un atac totalment conscient.
12: No estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
11: Aquesta és ja la 7a víctima per arma de foc d'aquest any a Catalunya. En els d'aquests 6 mesos hi ha hagut un total de 66 incidents que també han deixat 22 ferits. El director general de la policia, Josep Luis Trapero, ha tornat a insistir en la necessitat d'augmentar les penes per la tinença d'armes.
13: No pot ser que Espanya tingui una de les penalitats més baixes en matèria de tinença i exhibició en armes de foc. I pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó. Perquè una arma de foc no es té per fer el bé, només la tenen per fer el bé aquelles persones que les tenen autoritzades.
11: Mentre no arriben aquests canvis legislatius, Trapero ha deixat clar que els Mossos continuaran reforçant les àrees d'investigació i d'intel·ligència i també augmentant la presència policial al carrer. Ha recordat que ben aviat 1.300 agents dels Mossos s'han d'incorporar a la plantilla.
1: Gràcies, Eudald. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ha exigit més contundència aquest matí al Monarrac davant l'auge de la violència amb arma de foc. Collboni ha recordat que l'Ajuntament té previst instal·lar 1.000 càmeres policials a la ciutat, la meitat aquest mateix mandat. Assegura que se situaran en llocs clau en matèria de seguretat perquè la policia pugui actuar amb mà dura contra aquests delictes.
9: més penes i més policies, o més actuació policial en aquests àmbits, i penes més greus. Si tu compares la legislació espanyola pel que fa a tinença d'armes o a tràfic de drogues, doncs encara és un lloc on està menys penat que altres països europeus. I, per tant, s'ha de canviar la legislació.
1: Diversos veïns del barri de la Sagrera denuncien un repunt de la inseguretat en aquella zona del parc. L'assassinat, precisament, va passar a 11:15 de la nit amb els carrers encara força plens de gent. Els trets van generar corredisses i confusió entre els testimonis amb qui va poder parlar RAC1, Cesc Giró.
10: Sí, un tiroteig fugaç. Van passar 20 segons entre que els 5 encaputxats, segons descriuen, van pujar la rampa armats amb un matxet i una pistola, van disparar i van marxar en direcció a l'avinguda Meridiana. Un dels testimonis va sentir els trets des de casa i va baixar corrents a socórrer la víctima.
14: Hi havia un noi estirat al terra, més gent que estava cridant despavorida, i era un noi a qui li havien disparat a quemarropa, com es diu, i res, he intentat ajudar el noi, socórrer-lo, tapant la ferida fins que han vingut les patrulles dels Mossos i els sanitaris.
10: Ràpidament, la zona es va blindar amb un ampli dispositiu dels Mossos i la Guàrdia Urbana, en presència de diverses ambulàncies que no van poder fer res per salvar la vida, i la comitiva judicial que va acabar aixecant el cadàver.
14: Han vingut aquí policia científica, han vingut molts sanitaris, psicòlegs, per atendre la gent que estava alterada, entre elles un nen, i res més, no, fins que no s'ha aixecat el cos del noi, doncs no se n'han anat.
10: Emergències socials i un agent dels Mossos es van fer càrrec del germà de la víctima i dels familiars que l'acompanyaven en contacte constant amb la seva mare, que era fora del país. Els veïns alerten que últimament hi ha força incidents a aquesta zona.
14: Al barri n'hi ha molts problemes, n'hi ha molta inseguretat, no només amb les bandes que hi ha per al barri ara proliferant.
10: Aquest matí, però, el parc ja ha reobert al barri amb aparent normalitat, més enllà de la presència inusual de mitjans de comunicació i diverses patrulles que pentinaven la zona.
1: Gràcies, Cesc. I les germanes de Jonathan Andic li donen suport també al jutjat. Avui han declarat davant la jutgessa que investiga el possible homicidi del seu pare. Són uns interrogatoris que han acabat fa uns minuts només i en principi han servit per mantenir la unitat familiar que han demostrat fins ara des del jutjat de Martorell. Benet Íñigo, bon dia.
15: Bon dia, Sara i Judit Andic han arribat abans de les 11 del matí i n'han sortit ara fa tot just una estona tan ràpid com han plogut. Han explicat a la jutgessa que els tres germans Andic estaven perfectament informats que el pare volia crear una fundació benèfica després de la seva mort i diu que hi estaven d'acord. De fet, diu que estaven al dia de la gestió dels diners i que es reunien tots un cop l'any per actualitzar l'herència. Si algun d'ells havia rebut diners per algun motiu, en aquesta reunió es compensaven. Recordem que els diners serien justament un dels mòbils del possible homicidi, segons els investigadors. Justament, el tercer testimoni del dia és un psiquiatre que va veure a pare i fill una vegada a petició de la terapeuta Maria Júlia. Tot i que semblava que era un testimoni menor, ha declarat durant més d'una hora i la jutgessa ha demanat el blocatge del contingut del seu telèfon mòbil. Fonts judicials expliquen que aquest psiquiatre va discrepar de l'enfocament de la teràpia i de com la terapeuta dels Andic enfocava la gestió dels diners. Recordem que ella va demanar al pare que donés una herència en vida al seu fill per tal de millorar la relació. Aquest psiquiatre també hauria valorat com un indici que volien fer les paus, que volien acostar posicions, el fet que Jonathan i Isaac Andic anessin tots dos junts a teràpia.
16: 14-15.
1: I a Venezuela canvia d'escenari. Des d'avui es comencen a retirar alguns equips internacionals d'experts en la recerca de persones vives atrapades. La possibilitat de trobar supervivents és pràcticament nul·la, tot i que es treballa com a mínim en el rescat d'un nen de 9 anys que podria estar viu. Hi ha una altra ajuda que sí que es multiplica, que és la d'hospitals de campanya, que s'aixequen al costat de molts campaments de refugiats. Enviat especial de RAC1 a Venezuela, Jordi Armenteres, bon dia.
17: Bon dia, sí, el rescat que hi ha en marxa és a Caraballé, d'una altra de les zones més afectades pel doble terratrèmol a la costa del Carib. No hem pogut arribar perquè és molt complicat anar-hi de moment. L'equip de bombers que treballa és del Salvador i de l'Argentina, però la realitat és que una part dels equips especialistes en trobar vida ja marxen, començant pel grup de 15 bombers catalans. Avui quedarà instal·lat l'hospital de campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació, que inclou una cinquantena de metges i personal sanitari. L'instal·len en un dels grans parcs de Caracas, just al costat d'una zona habilitada amb tendes. El govern assumeix que aquest tipus de campaments hauran d'estar actius molts mesos.
1: I això després de la roda de premsa de Delcy Rodríguez aquesta matinada, tu hi eres, Jordi, ell ha negat les crítiques generals i ha esbroncat els periodistes, a més, que li fèieu preguntes incòmodes.
17: Sí, el que diu Delcy Rodríguez és que és fals que la gent es queixi, perquè el seu govern ha actuat diligentment quan tocava, diu que no falten efectius, tot i que és una constant de gent que demana ajuda per recuperar familiars. Ella el que respon és que hi ha una campanya política basada en mentides.
16: ¿Tú sabes quién ha rescatado gente con vida? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quién tiene puestos militares, hospitales militares de campaña establecidos? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde el día 1. No es bueno ese tipo de generalizaciones porque ofendes a lo que de buena fe están ayudando y están trabajando.
17: Aplaudiments dels periodistes veneçolans i de la claca del seu gabinet, començant pel totpoderós ministre Diosdado Cabello, que seia al seu costat. Era la primera roda de premsa de Delcy Rodríguez amb mig any de mandat. Ha començat 5 hores tard, que hem hagut d'esperar, i ha acabat pràcticament a les 4 de la matinada d'hora catalana.
1: Gràcies, Jordi. Ara passen 21 minuts de les dues.
18: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
19: Un altre cop, el teu amic al nostre sofà al llit.
20: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
19: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre, en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
21: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
22: Desbloqueja l'estiu. El balcó que no utilitzes, la terrassa que necessita una renovació, el jardí que demana una mica d'aigua i amor.
23: A Servei Estació trobaràs solucions per plantar, regar, fer ombra, protegir-te dels mosquits i gaudir més del teu espai exterior. Tot comença a Servei Estació. Obrim de dilluns a diumenge.
24: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
25: RAC 1. La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, Bonnie me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo. Con rigor, con la mejor tertulia en él, no lo sé, ahora con Mireia Galú, ¿cómo es, compañeros?
1: Garulera, Garulera.
25: Así no, compañeros, venga.
1: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al 9-7.
25: Venga, que nos vamos.
26: 9-7, amb Mireia Garulera.
25: Voz corporativa, compañeros, venga.
26: RAC 1.
25: Tots som...
26: un milió.
25: Repátamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
26: Porta RAC1 i RAC més 1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
27: Escolta, descarrega.
26: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
1: Les dues i pràcticament 24 minuts, investigadors catalans han creat una placenta artificial per gestar nadons prematurs. De moment, els investigadors dels hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona l'han provat amb xais i ha estat un èxit. Un d'ells ha pogut continuar desenvolupant-se sense complicacions durant 21 dies i un altre ha sobreviscut més d'un any després d'estar-se 10 dies dins la màquina. El següent pas, Joel Penya, és provar-ho amb humans.
6: La parella és una incubadora plena de líquid on els metges connecten el cordó umbilical amb màquines perquè els nadons continuïn nodrint-se. El cap de la investigació, Eduard Gratacós, ha explicat que aquest és el primer gran repte que s'han trobat.
28: Que aquest cordó umbilical està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem d'enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
6: Un cop aconseguit, van fer que un xai es continués gestant 21 dies i hi ha una ovella, la Galla, que ja té més d'un any de vida i un bon neurodesenvolupament, tot i haver estat 10 dies a la màquina. El temps que s'hi passa un nadó és clau per la seva supervivència.
28: Cada dia de supervivència són 2% menys de mortalitat quan aquest bebè després hagi de néixer prematur, 2% menys de risc de seqüeles, cada dia que guanyem.
6: Ha estat un projecte que ha costat 7 milions finançats per la Fundació La Caixa. El següent pas és ja provar-ho amb humans. L'equip català és l'únic de tot el món que ha demostrat que ho pot fer amb nadons de menys de mig quilo.
1: I el govern farà un estudi per saber quins canvis el cos provoca l'eclipsi solar del 12 d'agost. Apunten que situacions com aquesta poden generar respostes fisiològiques del cos humà, com ara canvis en la freqüència cardíaca, en la respiració o també en la temperatura corporal, Xavi.
0: L'estudi analitzarà dades anònimes d'aquestes a través de rellotges intel·ligents. Per garantir la validesa científica, l'estudi compararà les dades recollides durant 5 dies consecutius, els dos dies previs a l'eclipsi, el mateix 12 d'agost i els dos dies posteriors. D'aquesta manera, els investigadors podran comparar el comportament habitual de l'organisme amb el registrat durant l'eclipsi. Ho ha explicat la coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de la Vall d'Hebron, Institut de Recerca, Maria Jesús Cruz.
2: Això és el que esperem que s'afecti, no? Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no?, de canvis climàtics i de canvis emocionals.
0: La prova la coordina el Departament de Recerca i Universitats, que vol implicar 5.000 voluntaris a l'estudi.
1: Més coses. El govern ja treballa per recuperar els peatges a Catalunya per finançar la conservació de la xarxa de carreteres i solucionar la congestió i la sinistralitat. Serien a la P7 i a les vies de més capacitat. Julià Manero.
3: Recuperar el sistema de peatge serviria per repartir millor el trànsit, especialment en vies com l'AP7, per on passen uns 15.000 camions cada dia que fan la guitza a la resta de conductors. La consellera de Territori, Sílvia Panec, ha explicat que es tracta d'una proposta de pagament vinculada a l'ús, el tonatge i les emissions.
4: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Per tant, posaríem criteris a l'estil de que, no, s'havia conegut com la vinyeta, per tal de que hi hagi un pagament per ús i un pagament vinculat a alguns criteris determinats.
3: Ara bé, Paneque també ha remarcat que per tirar-ho endavant cal un acord amb el Ministeri de Transports i que s'hauria d'implementar tot l'Estat. Tot plegat després que fa només 2 dies el president Salvador Illa va admetre l'error d'eliminar els peatges a bona part de les autopistes catalanes.
1: I nou capítol en el serial de les obres de Sixena. Ara el Museu Nacional d'Art de Catalunya ha hagut d'aturar el desmuntatge de les pintures profanes que s'havien d'enviar a l'Aragó perquè no té l'autorització del govern de Jorge Azcón. Malgrat les presses, la pressió i els retrets públics de l'executiu aragonès perquè les obres es traslladin com més aviat millor, ara és el mateix govern de l'Aragó qui manté el procés aturat perquè encara no ha donat la llum verda necessària. Sense aquest permís, el MNAC assegura que no pot començar el desmuntatge. Adrià García.
5: La setmana passada, el Museu Nacional d'Art de Catalunya va enviar una carta a l'Aragó per avisar que dilluns que ve començaria a desmuntar les obres profanes. Són un conjunt de pintures molt menys delicades que els polèmics murals, però que formen part de la mateixa col·lecció. La intenció del museu era poder-les enviar al monestir de Sixena abans del mes d'agost, però ara el procés ha quedat aturat sine die. Tot i la insistència dels últims mesos, el govern aragonès va fer com qui sent ploure i ni tan sols va respondre la carta. El museu diu que quan rebin l'autorització definitiva, l'operació de trasllat es tornarà a programar, però alerten que organitzar un dispositiu com aquest requereix temps i que, per tant, no es pot improvisar.
1: I obrim l'agenda cultural amb música perquè des d'avui els amants de la distorsió i els solos de guitarra tenen una cita amb el Rockfest. Diumenge passaran pel Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet clàssics com The Offspring, però també Bad Religion. De Megadeth, Sabaton o Halloween. I un altre dels grans noms del rock and roll dona aquesta nit el tret de sortida al Festival de Cap Roig.

0: Durant un mes i mig els jardins de Cap Roig a Calella de Palafrugell s'ompliran de música. Més enllà del músic canadenc, també passaran pel festival Rick Astley, Mika, Maya o Anna Torroja, de clàssic a clàssic, perquè avui Van Morrison actua a Barcelona. El cantautor de Belfast actua aquest vespre a l'Auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. Avui que la nostàlgia s'apoderarà del poble espanyol amb Emma Clan. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Celebraran 3 dècades de carrera amb un concert molt especial dins el Bars Festival. També avui Mollà dona el tret de sortida a Alex Abrupto. I actuaran Maria Arnal, que ara escoltem, Joana Gomila o l'Estart Arrelena. I ara el temps.
1: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Estem molt pendents de la situació meteorològica en un escenari de simultaneïtat d'incendis. Com dèiem, han començat les comarques de Girona amb aquests 3 focs que hi ha a Vilabenut i Bescanó, el Pla de l'Estany, i el que més preocupa, el de la Bisbal d'Empordà, que ha obligat a confinar gairebé 45.000 persones. Doncs bé, la situació meteorològica de cara a aquests propers dies tampoc no millorarà, perquè la calor no afluixa. De fet, ha d'anar més al cap de setmana, que ens arriba una nova onada de calor, Abel.
2: Sí, a partir de diumenge i com a mínim fins dimecres, una nova onada de calor, que no afectarà tot arreu de la mateixa manera. Les temperatures més altes les tindrem a l'interior del país, les nits de més mal dormir, sobretot a prop del mar, i amb temperatures que, si no és diumenge, serà de cara a principis de la setmana que ve, tornaran a enfilar-se fins als 40 graus o més, sobretot a les comarques de Ponent. Però ens podem acostar als 40 de cara a diumenge, dilluns, dimarts, a moltes zones de l'interior del país. Avui, de moment, no tant, tot i que la calor és intensa. Cap a la plana de Lleida, de moment, les temperatures no especialment disparades, però aniran pujant. I aquí és on podem arribar als 36-37 amb facilitat a mitja tarda. En conjunt, xafogó marcada. Les properes hores, temperatures que fàcilment passen dels 30 graus a l'interior del país i la tramuntana que s'ha de mantenir a l'Empordà, tot i que sobretot de cara al vespre afluixarà i especialment al Baix Empordà.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: 14-15 amb Núria Travessa i Albert Bassa.
0: Passa un minut i mig de 2:45 i ho dèiem en titulars, Albert. Avui es completen els 16ens de final del Mundial amb els últims 3 partits d'aquesta ronda.
5: A les 8, Egipte-Austràlia, a la mitjanit Argentina-Cap Verd i a 3:45 de la matinada Colòmbia-Gana. Tot això després que ahir Espanya aconseguís la classificació pels 8ens, ronda en la qual s'enfrontarà ara amb Portugal dilluns que ve, després que aquesta matinada els portuguesos també hagin guanyat el seu partit contra Croàcia en un final polèmic.
4: A RAC 1, 14-15.
5: De seguida parlem del Mundial, de la classificació d'Espanya, d'aquesta polèmica en el Portugal-Croàcia, del menú d'avui i de tot el que faci falta, però el primer que farem és parlar de Julián Álvarez, perquè precisament des del Mundial n'ha parlat avui, en aquestes últimes hores, el seu tècnic, el Cholo Simeone, i no ho feia. Gemma Montero, bon dia.
6: Bon dia.
5: Des que va acabar la Lliga i tot plegat, hores després d'explicar-vos aquí a RAC1 que la intenció del Barça és que el seu cas no s'allargui gaire i que, de fet, no vagi més enllà precisament del Mundial.
6: De fet, durant la presa de possessió de dimecres com a president del Barça, novament, Joan Laporta va avisar a l'Atlético que l'oferta que han presentat pel seu davanter té data de caducitat i aquesta data és la final del Mundial. El club entén que si l'Atlètic es tanca en banda i no el ven, necessita un cert marge per buscar una alternativa. Per això no vol allargar la negociació pel seu fitxatge més enllà de finals de juliol. Des de l'Atlètic, Diego Simeone diu que no el vol deixar escapar. Són declaracions a ESPN.
7: Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid. Me lo hablan por sí solo también. El futuro de él, sobre todo, es el partido de mañana. Y lo mejor que le puede pasar es centrarse en eso, no pensar en todas estas cosas que obviamente salieron para que no le generen confusiones. Las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida.
6: De fet, la conversa que Laporta va mantenir amb l'Atlètic és de fa un mes. El president Blaugrana va explicar que va contactar amb Enrique Cerezo i Miguel Ángel Gilmarín per transmetre'ls l'oferta i que la resposta va ser que no estava en venda perquè no tenen alternativa per Julián. La conversa es va produir a finals de maig, just després que l'Atlètic fes els tuits amb Pedri, Lamine i Rafinha vestits amb la samarreta blanca i vermella fent burleta al Barça. Laporta es va molestar força i va demanar explicacions a Gilmarín i li va preguntar per què posaven en dubte la seva oferta i si el seu director esportiu, Mateu Alemany, els havia fet arribar o no. En tot cas, des del club transmeten que Deco ja treballa amb altres opcions, però que la principal, a hores d'ara, continua sent Julián Álvarez. Sobre Kane, el Barça assegura que no és dels més ben situats, després que el davanter anglès hagi manifestat la seva voluntat de continuar a Múnich i estigui a prop de renovar amb el compromís amb l'equip alemany.
5: Per cert, ara que parlàvem de l'Atlètic de Madrid i al marge de l'estrictament esportiu, avui Gemman ha signat un acord amb Live Nation perquè el Metropolitano aculli concerts d'aquests grossos, de gran magnitud, durant 10 anys, guanyant-li, per tant, clarament la partida al Madrid i al Bernabéu.
6: Sí, amb els bons resultats de la residència de 10 nits de Bad Bunny i altres concerts que s'han celebrat al Riyadh Air Metropolitano, la promotora i el club han anunciat avui un acord de col·laboració a llarg termini per a l'activitat de concerts, però també esdeveniments esportius. L'acord preveu una durada inicial de 10 anys amb opcions de pròrroga i converteix l'estadi Matalassé en un dels grans referents musicals d'Europa i l'escenari referent a Espanya per rebre els millors artistes i shows del món. L'Atlètic li ha passat la mà per la cara al Real Madrid en aquest tema perquè el Club Blanc continua batallant amb els permisos per poder acollir concerts.
5: I no deixem el Barça perquè avui podem sentir a Marc Bernal. Ell no és al Mundial, però després de participar en la preparació de la cita mundialista amb l'equip de Luis de la Fuente, avui el migcampista de Berga ha atès a RAC1. Clara Rodergues, bon dia.
8: Bon dia. Gaudint del campus a casa seva i seguint el Mundial de prop. Així esgota Marc Bernal les últimes setmanes de vacances abans de tornar a la feina en la que serà la tercera temporada del primer equip del Barça, tot i que la primera se la va perdre per una greu lesió al genoll. El migcampista va recuperar aquest 2026 una gran versió guanyant un lloc a l'11 de Hansi Flick, un procés que no ha estat fàcil, però que Bernal valora ara positivament.
9: La veritat que aconseguir el que he aconseguit aquest any a nivell personal jo crec que no ha sigut res fàcil, era jo algo crec que ni m'ho imaginava, però bueno, he estat treballant per això i al final molt content de la temporada que he fet. Jo crec que he mirat molt en tot, sobretot físicament, mentalment i sobretot la confiança que jo he tingut després en el camp, després d'haver passat això, jo crec que s'ha notat bastant.
8: Un Bernal que també ha elogiat Julián Álvarez del nom de l'estiu i que no està preocupat pels reforços del Real Madrid. Aquesta nit, el tu diràs, la conversa sencera des del seu campus és la segona edició. Ahir hi va passar Gerard Martín. Va començar dilluns i acabarà demà dissabte amb una vuitantena de nens i nenes el doble que l'any passat. Un campus en el qual Bernal, natural de Berga, vol portar la metodologia Barça. Bernal continuarà ara amb les seves vacances fins al 13 de juliol, quan iniciarà la temporada amb Hansi Flick i la resta de companys.
5: Gràcies, Clara. I tot plegat l'endemà que el Barça tanqués la sortida del jugador del filial Dani Rodríguez en format de traspàs al Dinamo de Zagreb. Això sí, el club s'assegura una opció de recompra i un percentatge en cas d'una futura venda. Recordem que Flick el va fer debutar amb el primer equip la temporada 24-25 al camp del Valladolid. Dit això, ara sí, ens posem el xip del Mundial i parlem per començar d'aquesta golejada d'Espanya contra Àustria per 3-0, certificant així, sense gaires problemes, la seva classificació pels vuitens de final del Mundial, una selecció espanyola que ara s'enfrontarà a Portugal. L'enviat especial de RAC1 a Los Angeles, Damià López, bon dia.
10: Bon dia. Espanya-Portugal serà un dels duels estrella dels vuitens de final, un enfrontament que no entrava en les projeccions inicials, els pronòstics del Mundial, però en el moment que Portugal va quedar segona del seu grup, va caure automàticament a la part del quadre on hi és Espanya. Dilluns a Dallas al partit, a les 9, es veuran les cares espanyols i portuguesos en el que ve sent un duel molt repetit els últims anys. L'última vegada, la final de la Nations League 2025 en victòria per Portugal. Espanya hi va complir, va derrotar Àustria 3-0 sense dificultats. Només li va costar obrir el sistema ordenat i defensiu dels austríacs a la primera part, però quan va caure el primer gol, tot va ser més fàcil. Ja a la segona, Pedro Porro feia el 2-0 i Oyarzábal el 3-0, signant un doblet i posicionant-se entre els màxims golejadors del Mundial ja amb 4 dianes. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente parlava de partit perfecte del seu equip.
11: Los grandes equipos aparecen cuando se les necesita, cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante, sabemos cómo funciona esta las eliminatorias y estábamos pues muy atentos con todo lo que había acontecido en los días, en los partidos previos. Y hoy, pues bueno, creo que hemos visto un grandísimo partido. Hemos hecho, bueno, casi, estoy feliz porque en todos los aspectos hemos hecho casi la, rozado casi la perfección, pero hay que seguir mejorando.
10: Lamine Yamal continua acumulant minuts i sensacions. Ahir, 85 minuts, gairebé tot el partit, ràpid, potent i explosiu. És veritat que li va faltar el gol, però igualment es va endur l'MVP del partit. Ambiciós, el crack blaugrana.
12: Te hemos visto muy incisivo, quizás te ha faltado el golito hoy.
13: Sí, seguro, una asistencia. Pero nada, pero muy contento. Al final, mientras ganemos y pasemos de ronda, es lo importante.
10: Lamine diu estar ja a punt per jugar els minuts que faci falta.
13: Muy bien, ya está. Ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y nada, sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
10: I un cop a 8 ens veu més a prop al seu somni de guanyar el Mundial.
13: Bueno, es lo más grande que hay en el fútbol, ¿no? Yo creo que no hay nada mejor que un Mundial. Al final, cuando un niño sueña con jugar a fútbol, sueña con jugar con su selección y en un Mundial, entonces estoy aquí. Pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar un Mundial con España.
10: Espanya s'entrena aquest matí encara a Los Angeles i posteriorment ja viatja cap a Dallas, seu del partit de dilluns contra Portugal. Qui guanyi jugarà els quarts de final a Los Angeles contra el vencedor de l'Estats Units-Bèlgica.
5: Gràcies, Damià. I encara sobre el partit d'ahir afegim una reflexió més, la del seleccionador Ralf Rangnick, que es va desfent elogis cap a la selecció espanyola durant el postpartit. Rangnick va dir que no només s'havien enfrontat a la campiona d'Europa, sinó que molt probablement també davant la pròxima campiona mundial. I va afegir que si continuen jugant d'aquesta manera, manera serà molt difícil que algú els pugui guanyar. Va ser molt més emocionant, en canvi, el partit que van jugar després Portugal i Croàcia, que a més no es va resoldre fins als últims minuts, en el temps afegit, en un nou final de partit trepidant en aquest Mundial. Janire Gallut, bon dia.
14: Bon dia, i on tampoc hi va faltar la polèmica. El conjunt croat es va avançar al minut 53 mitjançant Ivan Perisic, amb una centrada al segon pal que va controlar i rematar el jugador croat per obrir el marcador. Perisic, de 37 anys, es va convertir en el màxim golejador del seu país en un Mundial, superant Suker, i en un dels pocs jugadors que ha marcat gol en quatre mundials, acompanyant Messi, Cristiano, Pelé, Siller i Klose. Ja al minut 65, el VAR va cridar l'àrbitre per una agafada dins l'àrea de Vlasic sobre Renato Veiga en un córner que finalment el col·legiat va assenyalar. Per tant, Cristiano Ronaldo va ser l'encarregat de posar l'empat al marcador en el que va ser el seu primer gol a les eliminatòries d'un mundial. I a falta de 10 minuts, Robert Martínez va fer el canvi que acabaria decidint el maig. El de Balaguer va substituir Cristiano per Gonzalo Ramos i a l'afegit, el nou davanter del Milan va fer el 2-1 gràcies a una gran centrada de Rafa Leao, que va rematar de cap des del punt de penal. A l'últim sospir, però, Guardiol feia el gol de l'empat, però el VAR va decretar que el seu company Matanovic tocava la pilota amb el cap, deixant en fora de joc el control en posició avançada de Pasalic. El tècnic de Portugal, Robert Martínez, tancava la porta a la polèmica.
15: Message is very clear. The balls now...
16: Les pilotes ara tenen un xip i està molt clar per què el VAR ha intervingut. Hi ha dos tocs, el toc de Matanovic i després el toc de Renato Veiga. El sensor de la pilota mostra que la pilota va ser tocada i en aquell moment Pasanovic estava fora de joc. Abans les decisions arbitrals eren molt complicades. Crec que aquest és un dels exemples en què veiem que la tecnologia ajuda al futbol perquè el jugador estava fora de joc.
14: Sí, com sigui, Croàcia s'ha acomiadat d'aquesta Copa del Món, l'última de Luka Modric, que amb 40 anys hauria disputat el seu darrer partit amb el combinat nacional i qui sap si de futbol tenia en compte que el mes de juny acabava contracte amb el Milan. Ahir, de fet, el jugador va advertir que no era el moment de parlar-ne.
5: I la jornada la tancada, la victòria també còmoda de Suïssa contra Algèria aquesta matinada i per alguns gairebé matí. Xavi Borlans, bon dia.
17: Bon dia, Albert. Victòria plàcida l'aconseguida per Suïssa, que s'ha imposat per 2-0 a Algèria en un partit que els europeus han deixat sentenciat pràcticament en menys de 50 minuts. El marcador l'ha obert Brill Embolo en el minut 10 després d'una gran jugada individual de Jogan Manzambi, qui s'ha convertit en una de les grans sensacions del torneig, ja que amb tan sols 20 anys suma ja 3 gols i dues assistències, i quan tan sols havien passat 45 segons de la segona part, un xut creuat des de la frontal de l'àrea de Dan Endoye Gauthier ha suposat el segon gol per Suïssa. La resta de la segona meitat ha estat controlada per la selecció helvètica, que ha aconseguit que Algèria no xutés una sola vegada entre els tres pals en el que quedava de partit. Aquest 2-0 suposa la primera victòria de Suïssa en una eliminatòria del Mundial des del 1938, és a dir, la primera en 88 anys. A vuitens, els suïssos es trobaran amb el guanyador del partit entre Colòmbia i Ghana. Per Algèria, Riyad Mahrez ha anunciat després del partit la seva retirada de la selecció. Ho fa havent jugat 119 partits amb les guineus del desert, on ha marcat 40 gols i amb una Copa Àfrica guanyada el 2019.
5: I entre les conseqüències que també ens està deixant les eliminacions d'algunes seleccions en aquest Mundial, també hi ha la dimissió de Julian Nagelsmann com a entrenador alemany, que la Federació de Futbol del País ha fet oficial aquest mateix matí. Tot apunta que el seu relleu al capdavant de la Mannschaft serà Jürgen Klopp. En el menú d'avui tenim els darrers partits d'aquesta ronda per setzens de final. La jornada començarà a les 8 amb l'Austràlia-Egipte, però parlem primer del partit que jugarà després, en el segon torn, que és el plat fort del dia, el partit Gemma, de la vigent campiona a l'Argentina contra Cap Verd.
6: L'albiceleste, si l'albiceleste es classifica pels vuitens, els disputarà contra Austràlia o Egipte, que es veuen les cares a partir de les 8 del vespre. Ho faran davant Cap Verd, un equip que ha sorprès tothom amb la seva actuació a la fase de grups i arriba invicta a Miami per aquest partit de setzens de final. En la primera participació en aquesta Copa del Món, l'equip africà va mostrar una sòlida defensa amb una formació curta, tancada, amb què pràcticament no va patir en el seu debut davant Espanya, per exemple, un dels equips més perillosos ofensivament. És per això que Lionel Scaloni, el tècnic de l'Albiceleste, demanava respecte pels capverdians.
18: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad, hay que respetarlos y eso haremos.
6: Davant Cap Verd, Messi jugarà per primera vegada al Mundial a la mateixa ciutat que el va adoptar ara fa 3 anys. Per tant, malgrat la sorpresa de Cap Verd, tot sembla encarrilat per una festa argentina a l'estadi de Miami, amb seguidors disposats a pagar xifres estratosfèriques en la revenda entre 1.800 i $2.000 per poder presenciar una nova funció de l'equip de Lionel Scaloni, que avui compleix 100 partits al capdavant del combinat argentí.
5: Això a les 12, però com dèiem abans, a les 8 es veuran les cares a Austràlia i Egipte. Per tant, fem també la prèvia d'aquest partit amb l'última hora dels dos equips. Janira.
14: Els australians arriben a aquests setzens de final després de classificar-se com a segons del grup D. Els ossis van vèncer a Turquia i es van fer amb un segon lloc que els deixava un costat més favorable del quadre. A Qatar 2022 van caure 2-1 contra l'Argentina a la primera ronda d'eliminatòries, als vuitens d'aleshores, en un partit en què, en cas de tot que totes dues seleccions guanyin aquesta nit i matinada, tant l'Argentina com Austràlia es podrà reeditar als vuitens de final. Egipte, per la seva part, és d'entrada la favorita d'aquest enfrontament de setzens de final, capitanejats per Salah, que per cert compta amb les molèsties que arrossega la cuixa, i amb estrelles com el davanter del City, Marmouche, volíem dir, i un dels noms a seguir, el blaugrana Hamza Abdelkarim, que ha tingut minuts en tots tres partits fins ara. Després de passar de fase de grups per primer cop en tota la seva història, els egipcis buscaran un lloc als vuitens en un duel històric. Totes dues seleccions faran història si es classifiquen assumint la seva millor participació en un Mundial.
5: I per tancar el darrer partit d'aquesta ronda de setzens, el Colòmbia Ghana a 3:45 de la matinada hora nostra. Xavi, mirem també com arriben els dos equips a aquesta cita d'avui.
17: Colòmbia arriba com a primera del grup K amb dues victòries i un empat, quedant per davant de Portugal, mentre que Ghana ho fa com a tercera millor tercera classificada, havent aconseguit 4 punts a la fase de grups. Pels sud-americans, la gran referència és Luis Díaz. L'extrem suma un gol i una assistència en el que portem de Mundial. Altres noms destacats són el lateral dret Daniel Muñoz, autor de 2 gols, James Rodríguez o el central Davinson Sánchez. A Ghana es confia en una gran actuació d'Antoine Semenyo per aconseguir la victòria. Després d'aconseguir un empat davant d'Anglaterra i una derrota per la mínima amb Croàcia a la primera ronda, els africans han demostrat ser un equip molt incòmode pels seus rivals. El partit es jugarà a l'estadi de la ciutat de Kansas i el guanyador s'enfrontarà amb Suïssa a vuitens.
4: Catorze quinze.
5: 2 i 48, vinga, deixem el Mundial i parlem encara, però, de més futbol a casa nostra. En concret, l'Espanyol ha presentat avui la nova samarreta per la temporada que ve.
14: El club blanquiblau l'ha anunciat amb el lema "Pensada per viure amb intensitat i rebel·lia". Es tracta d'una samarreta amb les icòniques franges verticals en blanc i blau. Es mantenen com a base del disseny i amb el negre entrant en escena com a element de contrast, perfilant cadascuna d'elles. Per aquesta temporada, la primera equipació es completa amb pantalons negres, de la mateixa manera que el club va vestir oficialment entre el 1910 i el 1940, fent al·lusió a les seves arrels. Un Espanyol que, per cert, ha anunciat l'arribada de la migcampista de 27 anys, Ana Velázquez, fins al 2028, procedent de l'Alhama al Pozo.
5: A segona divisió, el Sabadell ha renovat Juan Kaiser.
14: El conjunt arlequinat ha fet oficial l'extensió de contracte del central de 30 anys, que continuarà al club una temporada més, després d'haver-se convertit en una peça fonamental de la defensa a l'ascens.
5: I el Girona ha anunciat un nou amistós.
14: Aquesta vegada contra el Nàstic de Tarragona, equip de primera federació. Gironins i tarragonins es mediran el pròxim dissabte 8 d'agost a les 8 del vespre al nou estadi Costa Daurada. El Nàstic es suma a l'Olot, el Castelló, l'Alavés i l'Arsenal com a rivals d'amistosos de pretemporada.
5: I a tot això, continuem pendents del futur de l'Europa, del que avui n'ha parlat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al Món RAC1.
14: I ha assegurat que l'obra del camp dels escapulats és molt més complexa que la dels andreuencs, d'aquí que no puguin jugar al Nou Sardenya fins molt més tard.
19: Per tant, l'Europa, la temporada que ve, no podrà jugar.
20: Jo això no ho vull afirmar tan categòricament, i la gent de l'Europa ho sap, perquè ho hem parlat, de posar gespa natural. Ho farem, però és bastant més complexa tècnicament que fer-ho al Narcís Sala, i per tant trigarà més. Nosaltres parem amb els presidents, parem amb les juntes, ho estem comentant, i el calendari, doncs, evidentment, no és el mateix del Sant Andreu del de l'Europa.
5: I dit això, repassem què més tenim a la resta del futbol.
14: Massimiliano Allegri és el nou tècnic del Nàpols. L'italià arriba al club després d'entrenar al Milan les dues últimes temporades i signa fins al 2029. A la Lliga Espanyola, Guido Rodríguez fitxa pel València després de jugar-hi cedit des del mes de gener. El migcampista argentí signa fins al 2028 amb una altra temporada opcional. I Alfonso Pedraza arriba a la Lazio després d'acabar contractar amb el Villarreal. El lateral esquerre signa un contracte de 3 anys.
5: I abans d'anar a la pàgina poliesportiva, encara tinc una pregunta per vosaltres. Si us digués que l'equilibri perfecte existeix, què? Doncs ara, amb el nou Omoda 5S HS, ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites pel teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. El nou Omoda 5S HS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo ara a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
21: I una cançó.
22: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
5: Doncs en efecte, moment per parlar del Tour de França, que arrenca d'aquí a poc més de 24 hores amb la contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, una edició de la Ronda Francesa que tornarà a ser pràcticament un tots contra Pogacar. Albert Ferran, bon dia.
23: Bon dia. Si l'eslovè és el gran favorit, busca aquest juliol guanyar el cinquè Tour i igualar amb els ciclistes que més vegades han guanyat la Ronda Francesa: Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Un Pogacar que és un dels esportistes més mediàtics del món i que desperta passions allà on va. Ahir va quedar demostrat en la presentació dels equips al centre de Barcelona. L'eslovè va ser de llarg el ciclista més aclamat. Pogacar va ser el centre d'atenció d'una cerimònia que va reunir al voltant de 50.000 persones entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. Demà comença l'hora de la veritat i el ciclista eslovè és prudent. Sap que és el favorit, que el seu principal rival serà el danès Jonas Vingegaard, però avisa que no serà l'únic.
24: No crec que sigui l'únic que pugui discutir-me la victòria. Hi ha altres ciclistes que poden tenir com a objectiu la victòria, com el que hi ha aquí al meu costat, Isaac del Toro. És evident que la rivalitat amb Jonas Vingegaard els últims anys ha estat espectacular i crec que continuarà els propers anys. Ens empenyem l'un a l'altre a millorar i a buscar noves fites cada dia.
23: A priori ha de ser una lluita Pogacar-Vingegaard, però sense oblidar altres ciclistes que, com a mínim, aspiren al podi, com el jove Seixas, la nova esperança francesa, Evenepoel, Lipovic o, com ara comentava Pogacar, el seu company d'equip Isaac del Toro. Demà, aquesta primera etapa, una contrarrellotge per equips que ens pot deixar la imatge de Pogacar vestit de groc a Barcelona. L'eslovè és conscient que ja des del primer dia hi ha en joc la general i no descarta poder guanyar l'etapa. La contrarrellotge de demà arrencarà quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda amb inici al Fòrum i final a Montjuïc.
22: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
5: Gràcies, Albert. I encara sobre rodes, un punt més de Fórmula 1, Gemma, perquè acabem de viure els entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya, novena cita del Mundial.
6: I Lewis Hamilton, amb el seu Ferrari, ha estat el més ràpid per davant de Kimi Antonelli i Charles Leclerc. D'aquí una estona, a 6:15, es farà la classificació de l'esprint al circuit de Silverstone. Red Bull i Mercedes han manat durant tot el matí, però finalment s'han imposat els Ferraris, que es mesuraran als alemanys. Carlos Sainz ha estat 15è i Fernando Alonso 20è.
5: Passen més coses, per exemple, en tenis. A Wimbledon, Janire, avui ha començat la tercera ronda del torneig, pendents novament de Rafa Hodar.
14: La jornada l'encetava el madrileny contra el japonès Mochizuki a 2:15. El partit, però, està endarrerit fins fa tot just uns minuts i ara mateix empaten el primer set a un joc cadascun dels tenistes. D'aquí uns minuts, Medvedev s'enfrontarà a l'alemany Struff i Djokovic està ara mateix empatant a dos jocs al primer set amb el francès Rinderknecht. Per la seva banda, el malagueny Fokina es veurà les cares amb Fuxovics no abans de 3:45. I el plat fort del dia arribarà a partir de les 3 de la tarda quan el número 1 del món, Yannick Sinner, disputi el seu partit contra l'estatunidenc Jenson Brooksby. Tot plegat després que ahir guanyessin Zverev, Fritz, Munar i De Minaur. I el quadre femení avui torna la número 1 del món, Arina Sabatini Valenca, que s'enfronta a Jelena Ostapenko a partir de les 4 de la tarda. Ara mateix, la gallega Jessica Bouzas està perdent amb Jessica Pegula per 3 jocs a 0 al primer set.
5: I encara tenim temps per parlar una mica de bàsquet, perquè Pedro Martínez ha trencat el seu silenci i ha confirmat, entre altres coses, que ja és el nou entrenador del Madrid. Albert Pedrol, bon dia.
0: Hola, Albert, bon dia. L'entrenador badaloní s'ha avançat al Club Blanc i n'ha parlat al diari valencià a les províncies. L'entrevista és només escrita i, per tant, no li podem sentir la veu. El que sí que podem explicar és que Pedro Martínez ha volgut deixar clar que l'oferta del Real Madrid va arribar-li després de la final contra el Barça i que va acceptar-la perquè, diu, vol provar-se a un equip de màxima ambició. El tècnic afegeix que mai ha enganyat el València i que li sap greu que la seva decisió hagi molestat a l'afició, que es pregunta per què va parlar de seguir junts l'endemà de guanyar la Lliga.
1: Habrá cambios, porque la vida es cambio, algunos jugadores se irán, pero lo importante es mantener la filosofía y seguir juntos y creer en lo que hacemos.
0: La resposta de Pedro Martínez és que en aquell moment, dijous 25 de juny, encara no s'havia assegut amb el Real Madrid. Això es va produir l'endemà, divendres 26, i en aquella reunió, feta per cert a Barcelona, la persona enviada pel Club Blanc el va convèncer. Per cert, des de Madrid també donen per fet que el Club Blanc ha convençut Jaime Pradilla perquè també marxi del València. El diari AS diu que pagaran la clàusula d'1,5 milions d'euros i que el firmaran per 5 temporades i tot plegat l'endemà d'una nova victòria d'Espanya a la fase de classificació pel Mundial. Va pallissar de 28 Dinamarca i continua invicta.
5: Gràcies, Pedrol. I abans de la pausa, i com que l'estiu ja és aquí, Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro amb condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials. Però afanya't, perquè aquesta promoció només és vàlida fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper i no deixis escapar aquesta oportunitat. Tens temps, només insistim, fins al 15 de juliol. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
3: Valorado.
2: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
21: El éxito está asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
25: Per tu que dius, és groga! I per tu que crides, àrbitre, l'hora! Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
3: ¡Valorado!
2: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
21: Y otra...
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: el de delante sale de la rotonda, quieres que te avise, claro. Y si pagaste de más por tu coche, pues también. Si compraste tu coche entre 2006 y 2013, en cartel.es comprobamos si eres uno de los afectados por el cartel de coches y te ayudamos a reclamar, revisar, responder y resolver en cartel.es.
8: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
9: Y dale, dale con bam, dale con bam.
11: El mundo los separa, la amistad los une.
12: Son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
13: Nosotros no somos gente, somos hermanos.
11: La nueva película de las creadoras de Chavalas, Hermanos. 3 de julio, estreno solo en cines.
26: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
27: La gent està amb ganes de mar, relax.
26: Segueixen les costes rebaixes?
27: Sí, però cal afanyar-se.
26: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
28: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
29: Tiri, tiri, tiri. Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te
30: l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes.
29: Directament.
30: Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
31: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
32: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
31: Per què?
33: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
31: Sort del RAC.
33: RAC, i som per ajudar.
34: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
35: El millor fitxatge per aquest partit és el 20% en totes les cerveses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Consulta'n les condicions a Carrefour.es fins al 5 de juliol.
36: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
37: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
38: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
39: Verisure.

0: El director d'operacions, Ferran García, ens explica que va per llarg.
1: Sí, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí dues hores estarem fent una cervesa, és impossible. O sigui, ara mateix el foc caminarà molta estona i nosaltres l'hem d'escanyar.
0: Els bombers intenten apagar la part, el foc que hi ha a Fontcoberta i a Vilavenut, i també en una urbanització de Bescanó, perquè diuen que així, quan tinguin apagats els altres dos focs, es poden centrar en aquest més gros de la Bisbal.
2: Gràcies, Sandra. Per cert, que els agents rurals sospiten que aquest foc poc d'haver començat pels treballs mecànics que es feien a tocar de la carretera. Tot això, a més, a les portes d'un cap de setmana en què arriba la segona onada de calor de l'estiu, Abel.
3: Sí, de cara a diumenge, i sembla que s'allargarà com a mínim fins a dimecres. De moment, tarda de calor intensa, xafogó marcada a la costa, a la que entrem ja al prelitoral i anem més terra endins, doncs les temperatures fàcilment passen dels 30 graus, poden arribar avui als 36-37 a Ponent, a les zones més interiors de la Vall de l'Ebre. Demà, si fa no fa com avui, sense precipitacions tant avui com demà, avui encara en tramuntana a l'Empordà, tot i que anirà fluixant amb el pas de les hores sense desaparèixer. Demà sí que, en molts casos, aquest vent del nord ja haurà, doncs, afluixat en un primer moment de manera clara i acabarà desapareixent. I diumenge és quan, doncs, les temperatures, doncs, guanyen un graó i podrem tornar a tenir temperatures de fins a 40 graus a les comarques de Lleida.
2: Gràcies, Abel. I també tenim diverses notícies d'última hora, altre cop de l'àmbit judicial. L'Audiència Nacional ha imputat Jéssica Rodríguez, l'amiga de José Luis Ábalos, i també el germà de Coldo García, el seu antic assessor. Els interrogarà el dia 20. L'agència tributària ha obert una inspecció fiscal a l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles, i també l'empresari Julio Martínez. La investigació d'Hisenda analitzarà els impostos que van pagar, com l'IRPF, l'IVA o l'impost de societats dels anys 2021 al 2025. La mesura s'emmarca en la causa que investiga unes joies valorades, recordem, en 1,3 milions d'euros que van trobar en una caixa forta vinculada a Zapatero. És un cas que està en mans de l'Audiència Nacional. I l'agitador Vito Quiles diu ara que es presentarà aquesta tarda als jutjats de Plaza Castilla, a Madrid, acompanyat del seu advocat. La justícia el busca des de dimecres. Els agents es van presentar a la redacció del mitjà on treballa per arrestar-lo, obeint un ordre de detenció. Quiles no s'havia presentat a dues citacions judicials en el marc d'una querella per un presumpte delicte contra l'honor. I esports, avui es completen els setzens de final del Mundial amb els tres últims partits, Albert.
4: A les 8, Egipte-Austràlia, a la mitjanit, Argentina-Cap Verd, i a 3:15 de la matinada, Colòmbia-Ghana. Pel que fa al Barça, Diego Simeone assegura que vol comptar amb Julián Álvarez fins la temporada que ve i espera que la seva situació es solucioni en breu. Mentrestant, l'Espanyol ha presentat la nova samarreta per la temporada que ve amb la incorporació del color negre a les mànigues i a la part inferior, com a novetat. I pendents aquesta hora també del tenis, jornada de Wimbledon en marxa, Rafa Joder està guanyant el japonès Mochizuki per 4-1 al primer set. Novak Djokovic també juga ara, ho fa davant el francès Rinderknecht, també el primer set empaten a 3 jocs.
2: Les 3 i 4 minuts, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem pendents de l'actualitat als butlletins al 900, Mireia Garolera.
4: I aquesta nit el tu diràs amb l'Oriol Jové.

0: Molt bona tarda, molt bona tarda, Travasses. Què tal, com esteu? Bé, ara hem de fer una hora de xerinola i bestieses. Qualsevol novetat que hi hagi en aquests tres focs a l'Empordà, doncs comunicarem la darrera hora, però ara toca fer una miqueta de ximpleries. Travasses, esteu bé o esteu buscant el Vito Quiles?
1: Vito Quiles, que diu que és
2: com entrar
1: aquesta tarda, eh?
0: Sí.
3: Sí. És com el noi que... Vito, Vito, Gorgorito, donde vas tu tan bonito, no? És una mica el tema.
1: Sí, i també és ben bé que un hòstia temps funciona, eh? Perquè aquest se l'hagués tingut.
3: Boli vermell, ja ho saps.
1: Boli vermell, que torni el boli vermell, sisplau.
3: Clar que sí,
1: amb alegria. Que torni i s'ha acabat d'abraçar arbres.
3: Està bé el rotllo. Bueno, bé o no, vosaltres, cap de setmana, no, ja?
4: Sí.
3: Fas una cara de cansat, Albert Bassa.
4: Bueno, però és divendres, clar.
3: Ah, vale.
1: Bueno, hi ha mundial, és que és moment gros.
3: Clar, tu, ostres, seguim molt al mundial. En quina selecció vas tu?
4: 3 setmanes per les vacances, és aquest el tema.
3: Ah, vale, vale. Tu, en quina selecció vas tu?
4: Mira, avui amb Argentina, per exemple.
3: Vale, perfecte. Podies... Home, potser pots acomiadar fent una mica d'accent argentí.
4: No, no,
3: sí. Sí, sí, no?
4: No, això ho deixo per vosaltres.
3: No, fes-ho, sí.
0: Va!
5: Bases!
0: Bases!
4: Dale, pibe, dale.
0: Que mira, el bobo!
1: Ha nascut una estrella!
3: Sí. Estrellada. Realment es deixa fer de tot, no com el Rocamora,
4: Som més burro que una sabata.
1: Qui era el Rocamora?
3: No, el Rocamora, per mi, jo no sé qui és, eh?
1: Jo és que no em ve ningú al cap per aquest nom.
3: És com quan el meu pare va anar per tabac i mai va tornar. Jo he sentit el mateix amb el Rocamora.
1: És que jo Rocafonda em ve a un lloc, però...
4: Ja tornarà,
3: molt bé. Ara està fent el tu diràs, quin bon horari té ara, el tu diràs.
4: Avui té festa.
3: Avui té

0: Festa?
1: Si no para, no para. No para de viure bé aquest senyor, eh?
0: Estàs molt bé. I tu, Núria, què fas aquest finde?
2: Doncs no ho sé encara. Descansar segur, també.
0: Ah, molt bé. Activitat tall, frenètica, eh? Sí. A Can Travessa.
3: Calor, què collons vols fer?
0: Però tranquil, no t'aprenyes ara, hòstia.
4: No, no, peguem-nos. No, no, venga, va. Ah,
3: estàs fent nerviós.
0: Tira, tira música, Lujas, a tomar pel cul.
1: Vinga, ja, ja en tenim prou.
4: Adéu, guapos.
0: Adéu.
4: Olé. Visca vosaltres.
5: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala
6: i
5: Guillem Estanella.
7: És un normal,
8: home. Ho passo de conya.
9: Pues vinga, anem.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 7 minuts a les 3. Som els d'abans del claper. Som... Molt bon divendres i molt bon programa 424 Cap i Cua.
0: Ah! Ara, super! Això, Cap i Cua és una paraula que diem sí. En català, però que també en castellà es diu Cap i Cua, i ve del català. Saps? Ah, sí?
4: No parem de donar-los dir coses.
0: No, exacte.
4: Diners, jugadors de sí, Barça, paraules... Tot. La Rosalía...
1: Cabeza i cola era lleig.
0: Clar, és una de les úniques paraules que normalment tenim, parlem molt dels anglicismes, però també hi ha catalanismes. I el Cap i Cua es diu també en castellà, gràcies al català. És la victòria que vam tenir contra Espanya.
4: Ah, anem a poc perquè anem lluny, xaval.
0: Vam perdre l'11 de setembre de... de 1714, però els hi vam deixar el cap i cua. Que se'n foden.
1: Aviam si s'estarà perdent en castellà.
0: Sí. Tu et passeixes per Barcelona i s'està perdent, només es parla anglès.
4: El castellà està mores baixes.
1: I argentí.
0: I argentí. Mira, tenim aquí... Un moment, que aquí hi ha gent que està... Què passa? Que esteu aquí arreglant la vida familiar? Què passa?
10: No, era un parèntesi.
1: I acabem de començar, eh?
0: Parèntesi per què? Què ha passat? Alguna discussió o alguna
10: cosa? No, en absolut. Molt benvinguts.
0: Ah, molt bé, però què...
10: Comentàvem que sou l'hòstia.
0: Ah, vale. Ah, molt bé, vale. Bé, fora, aplaudiment, clar que sí.
4: Escolta, i només portem un minut.
0: Quan arribi l'última hora, flipa, m'ha agradat molt que heu fet un per haver de comentar, hòstia, són reals, són així de bons, i guapos.
10: Exacte.
0: D'on veniu vosaltres?
10: De Gràcia.
0: De Gràcia, molt bé.
11: Sí, ves tu.
0: Què?
11: Sí, de Gràcia.
0: Però tu abans has dit que venies de la Seu.
11: No, m'han preguntat d'on era, no d'on venia.
0: Ah, vale, perdona. És una mica que ponen tu DNI, no?
1: No, de dónde vengo, de dónde soy, que deia aquell.
0: Claro. Molt bé, i sou família, entenc.
10: Sí. De moment, sí.
0: Vale, perfecte.
1: Atenció, la resposta ha sigut...
10: I per molts anys,
4: Ara dissimula, però té el divorci al cap.
0: No. I aquest d'aquí qui és, el fill?
10: Sí.
0: Hola, què tal? L'ha assenyalat una mica.
1: És tu, fill dels dos.
10: És entre pare i fill.
0: Ah, molt bé. I tu què tal, com et dius?
12: Martí.
0: Martí, molt bé. També de Gràcia, eh?
12: Sí.
0: Vale, perfecte. Què tal, els teus pares, bé o...?
12: Bé, molt bé. De cap queixa.
10: Que digui mal.
0: No, clar, perfecte. No, aquí no volem lío familiar.
4: Quin color que treballa el pare de la Seu, eh? Quin color de pell, quin to?
11: Perquè el treballo a la costa.
4: Ah, amiga!
0: I a part ve aquí amb espardenyes, no, ve amb un pantaló blanc, molt bé.
4: Ha deixat el llaüt a fora.
11: Perdó?
0: Que diu que ha deixat el llaüt a fora, que has vingut amb barca, no? Gairebé?
11: No, amb cotxe.
0: Molt bé, perfecte. I llavors el fill, tu què tal? O sigui, tots tres sou oients a la ràdio, com que és un plan familiar, això?
10: He de dir la veritat?
1: Sí.
0: Vale, sí, a veure. Que no faci mal, eh?
10: No. Així com hi ha fills que diuen no perquè els meus pares fan això, nosaltres som al revés. I jo els hi faig cas i us segueixo a través d'ells.
0: Ah, molt bé!
4: Molt bé!
0: Però, o sigui, a través del teu fill i del teu marit.
10: És la veritat, ara en sèrio. De debò, sí, perquè com que tot el dia us estan escoltant, estic totalment al corrent.
0: Ah, molt bé. Però tu, diguéssim que ets com fumadora passiva, no? Vull dir, tu no...
10: Sí,
0: oient passiva.
10: Però m'expliquen el millor dels millors programes, home.
0: Qui són els millors programes? A veure. La gent que arriba puntualíssima. Hola, què tal? Com esteu? Tot bé?
10: Vosaltres i el Clapés i els del matí i la competència.
0: Veus com és passiva? Perquè diu el del matí.
1: Sí.
0: Molt bé,
1: ella
0: molt bé. Per tant, tu no escoltes la ràdio, però diguéssim que te la transmeten a través del que t'expliquen, eh?
10: Totalment.
0: Molt bé, perfecte. I tu també tot el dia amb la ràdio?
12: Sí, bastant.
0: A què et dediques tu?
12: Jo vaig amb el cotxe amunt i avall, llavors vaig bastant amb la ràdio.
0: I però tu com li expliques això a la teva mare? De cop i volta li dius, hola, mira, avui hem fet tal, no sé què, com que quin és el teu rotllo?
12: Això, avui he vingut al PAM i he explicat això, avui he vingut, no sé, una miqueta...
10: I em fa dels gags, me'ls repeteixen.
0: Ah, perdona un moment. O sigui, ells et fan els gags.
10: No. Sí, quan aquell ha dit tal... Bueno, els fan els gags. Em fan una mostra ben feta.
1: Amb imitació o no?
10: No, amb imitació no són tan bons.
1: Mira, s'està...
0: Ai, a
12: veure. En cap cas, no.
0: Sí, va venir... Qui va venir? Ahir va venir el Gorina. Com li expliques, lo del Gorina?
12: Bueno, és que l'Àlex... Bueno, ells es coneixen.
0: Ah, perdona, es coneixen l'Àlex Gorina?
10: Sí.
1: Oh! Hòstia, però...
4: Per què?
0: Som amics familiars o algo?
10: No. Som amics i antics companys.
0: De feina? De què? De què treballaves?
10: Ah, jo treballava a la ràdio i a la tele.
0: Perdona un moment.
1: Espera, espera, això s'ha d'anar investigant.
4: Ara... Vés estirant del fil.
3: Que vingui el Clapés.
0: Que vingui el Clapés, a veure.
4: Que vingui el Clapés.
0: Que vingui el Clapés, sisplau, truquem a ràdio. Perquè coneixes el Clapés?
10: Sí, també.
0: Sou amics?
10: Sí, i el meu marit més. Bueno, amics, sí.
3: Tampoc, tampoc.
10: Però ja, ell ha treballat més que jo.
3: Junts alguna vegada.
0: Però on heu treballat?
3: A la Tele 3.
0: A la Tele 3? Bueno, i fa molt d'això, eh? El van fer fora i ja no ha tornat, eh?
3: No, ja, però parlo de fa molts anys, jo soc molt gran.
0: A quina ràdio te treballaves? Com et dius?
10: Ah, jo em dic Maria Gorgas i vaig començar a Radioactivitat, a Ràdio 4, fa 50 anys només.
0: Hòstia! Però home, fora, fora per l'Ibé, per una institució de la ràdio! Home, que vingui el Clapés! Llavors... Hòstia... Llavors, ja... El que, què?
3: Falta molt perquè vingui.
0: Bueno, ara
1: no,
0: que,
1: ara,
0: que,
1: home, ara
0: que
1: vingui, ho fem venir.
0: Que, home, que vingui a veure... Per... Mira, ja està venint, ja està venint, ja està venint.
10: L'heu despertat, hauria estat fent migdiada.
1: Està fent la migdiada, ella.
4: Està fent la migdiada, perquè és gran.
0: Tu ets fill de ràdio, també?
12: Sí, què vol dir fill de ràdio?
0: Vull dir, collons, que...
10: És que ell no havia nascut, però això ha dubtat, clar, que és fill de ràdio.
0: Mira, que el Toni Clapés acaba d'entrar, hombre! Aquest retrobament, què tal? Ara és quan Clapés està quedant bé i no els coneix, eh? És quan no els coneixes i...
1: Ai, tant, que els conec. Clar, ara estàvem repassant la llista de gent i dic... Tal, tal, tal, dic, hòstia, Maria Gorgas, com pot ser que no coneguis a la Maria Gorgas?
0: Perdona, perdona, no.
1: Sí, no, no, no. I com és que heu vingut aquí?
12: Jo els he arrossegat.
6: El Martí ens ha arrossegat.
1: Per quina tortura, els portes a... Bueno, perquè això és ara un refugi climàtic i entenc que hagis buscat la solució.
0: Bueno, doncs ja està, doncs ens feia il·lusió que vinguessis, clar.
1: Molta il·lusió veure'ls, de veritat.
0: Bé, molt bé, bueno, doncs després...
10: Anem després, no?
1: Sí, sí, bueno...
0: I es quedaran fins les 8, han dit, eh?
1: No, jo marxo abans, avui.
0: Tu marxes avui abans, eh?
1: Sí, avui marxo abans perquè vaig a veure el Van Morrison.
0: Xulíssim, aquest nano.
1: Molts anys que vull anar al seu concert. Sempre els feia a Madrid i aquest cop l'ha fet a Barcelona i m'escapo una mica. Va. El temps afegint no us interessarà, no?
10: No.
1: I a tu tampoc. Bueno, depèn. Depèn. Per vosaltres mateixos. Vosaltres trieu.
0: Molt bé, molt bé.
1: Perquè si no, no arribo.
0: No, no, clar, clar, clar.
1: A més, és aquí al costat, al...
0: El 62.
4: Els Jardins de Pedralbes.
1: No, no, no, no. Ho fan allà dalt al fòrum.
0: Veig que m'has informat, eh?
4: Al Caixa Fòrum.
1: A l'auditori, l'auditori.
0: Ah, home, xulíssim. Ah,
1: molt bé. Xulíssim, que no hi he estat mai. Per tant, mira, serà la primera vegada. No he anat mai.
0: Molt bé, molt bé.
1: És que jo allò del fòrum queda molt lluny, saps? I per mi és com ja fora de Barcelona.
0: Tu que vius, clar.
1: Barcelona, jo ja he...
0: No se n'adaria al Besòs.
1: L'oeste. Bueno,
0: vigila, aquí no surt allà.
4: El fòrum, també hi ha el Village.
1: El fòrum, no, el fòrum. Tot i que feia fòrum. Quan van inaugurar el Fòrum de les Cultures, que en feien fer programes als de Catalunya Ràdio, que allà bueno, havíem d'anar per collons... Hi havia la... Hi havia allà es feia la rehabilitació... Bueno, es rehabilitava les aigües.
0: De les xamanelles aquelles, no?
1: No sé... No.
0: Que què?
10: De la ciutat, d'una part de la ciutat.
0: Sí, sí. Oh, sí, bo.
1: Exacte.
0: És una depuradora, eh?
10: Sí, sí.
1: Exacte. Depudorora. Perquè de la pudor que feia.
4: Ha fet una
1: estadella. I anàvem a fer el programa i jo cada dia em queixava aquella època que era el coordinador del fòrum, que era el Sarsanedes, i li deia, escolta, que no es pot treballar, fot una pudor de collons. No, però ara ho arreglarem. Jo, les vegades que sempre vaig fer programa allà, o sigui, havies de fer el Fòrum de les Cultures amb una pinça al nas. I des de llavors no he tornat, clar.
0: Sí, avui anirà bé,
1: la gent del Primavera Sound i tot això, entenc que ho han arreglat.
4: I ara hi ha el Village ja. del Tour de França.
1: Tampoc m'interessa massa el
0: tema. Toni Clapés, bueno, a partir de les 4 amb nosaltres, eh?
1: Si fos per mi, el Bicing estaria xapat, vull dir. Au, vinga.
4: Ole!
1: Un aplaudiment!
0: Ole! Ole!
4: Ole, un hombre d'idees.
1: Ara, no us sembla molt fort de que siguin amics del Clapés i hagin vingut pels taloners?
0: Ara, ara!
1: Això us sembla molt fort,
4: bueno.
1: Eh?
0: Han vingut pels taloners perquè els fem venir a les 3. Vull dir, us ho heu menjat una mica, no, això?
10: El què, l'hora?
3: No.
0: Vale. Però escolta, si vosaltres que sou professionals de la ràdio i de la televisió, si qualsevol cosa veieu en algun moment, aixequeu el braç.
10: I parem. Fet.
0: I ens corregiu i ja, eh? Vale, bueno, fora aplaudiment, sisplau, per aquesta gent, clar que sí. Escolta, avui ha passat una cosa, i és que tenim molt plena una graderia i a l'altra no la tenim tan plena.
1: Bueno, vull dir... però són pocs, però bons, eh?
0: Són pocs, però són qui més ha cridat abans, eh? Mira, tenim aquí gent, què tal, com estàs, tot bé?
7: Molt bé, estupendo, aquí.
0: D'on vens tu?
7: D'aquí, de Barcelona.
0: Molt bé, què tal? Veig com molt relaxat, has vingut en xancletes i tot, tu, el teu rotllo, eh?
7: Sí, clar.
6: Sempre, sandàlies a l'estiu.
0: Sandàlies, eh?
1: És el perfil de persona que va sense calçotets.
6: No, no, però em porto, porto.
0: Ah, avui.
6: No sé si cal demostrar-ho, però em porto.
4: Que ho demostri.
0: No, home, bueno,
1: home, no,
6: no,
1: pobre.
6: No, no em porto, us podeu enrafiar de mi.
0: Vale, perfecte, perfecte. I has vingut amb el teu col·lega, que també et crida molt, eh? M'he vist abans.
6: Sí, sí, sí, aquí amb un company.
0: Molt bé, tu què tal? Tot bé? De què treballes? Estudies? Què fas?
7: Treballo, treballo.
0: De què treballes, es pot saber?
7: Treballo, bueno, treballo a Piscines Picornell.
0: A les Piscines Picornell, perdona!
4: M'encanten!
0: Els Jocs Olímpics a tope, eh?
7: Sí, jo no estava encara, però diuen que sí.
0: Molt bé, però tu no ets, no ets jove, vull dir que no siguis jove, vull dir que ets...
7: No, bueno, ja de mitjana edat.
0: De mitjana edat, molt bé, perfecte.
7: De la segona edat.
0: De la segona edat, molt bé. I tu de què treballes, pots saber?
6: Jo treballo, bueno, sí, a una empresa, fent... A una empresa treballo, sí.
4: Ah, droga!
0: Ara és de Catalunya Ràdio, també.
4: És droga.
0: Molt bé, molt bé.
1: I a l'Espí Cornell hi ha molta gent que es pixa des del trampolí o no?
7: És que la piscina del trampolí no és la piscina Picornell.
1: Ah, val.
7: Aquella és la piscina municipal de Montjuïc.
1: Estic molt informat. Molt bé.
0: Sota que viu a Vilanova.
7: Sí, crec que sí. O Cubelles.
1: No, Vilanova, t'ho confirmo. Val.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, escolta, però escolta, bueno, t'has tirat a la piscina i no hi havia aigua.
1: No hi havia aigua. Molt bé.
0: Gràcies per venir de públic, vale? Sou unes màquines... Vosaltres que sou poquets us vull a tope, eh? Molt bé, clar que sí. Però escolta, públic fantàstic. Fora aplaudiment per tota la gent que ha vingut avui a veure'ns.
1: Escolteu, va, que anirem a publicitat ara, però us hem d'avisar que després ens visita un artista de les Terres de Ponent. El seu nom és Jung Rajola. Si el coneixeu, ja sabreu que ens ho passarem la mar de ben vell. I si encara no l'heu descobert, doncs us heu de quedar perquè descobrireu nova música. Música original feta amb molta gràcia, humor i, sobretot, molt de flow. Quatre anuncis i a la tornada Jung Rajola i el seu nou disc El món no està fet per als romàntics. Ara tornem.
8: Vine al Vijas de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vijas a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijaspenedès.com.
9: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
13: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llarg, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
14: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
15: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
14: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
15: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
16: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
17: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
16: A més, té un 98% de carn.
17: És natural que es noti, oi?
16: Doncs sí, natural.
18: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
19: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
20: El millor fitxatge per aquest partit és el 20% en totes les cerveses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Consulta'n les condicions a carrefour.es fins al 5 de juliol.
21: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
22: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
21: Amb gent pionera.
22: Hi ha molta app d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
21: I que vol canviar el món.
23: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
24: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
25: Change the world, or the world will change you.
24: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
1: A mi em faria il·lusió avui, si hi ha algun conductor escoltant RAC1, que acabéssim la connexió amb una còplea d'aquests de ràdio, ben maco.
0: Ah, vale, espera, vaig a veure si... Vale, doncs mira, pots posar RAC1 així fent que s'acopli.
26: Vale, vinga, va.
0: Puja-li el volum.
1: Hola.
4: Hola.
1: Aquest és l'acoplament de RAC1.
2: Salonès del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
3: Estem ara mateix a l'Hospital Clínic.
5: Ostres, Guillem, estàs molt lluny.
4: Guillem, torna!
3: Estic molt lluny.
10: Salonès, fins ara!
11: Abans de res, el primer de tot,
4: crida!
11: El més important,
3: ara!
11: El més divertit,
3: duríssim, què és?
11: Abans de començar a parlar, jo necessito...
0: Perdona un moment, jo no sabia que era tan llarga la cançó, eh?
4: Ui, no, espera, espera, que ve l'humor!
3: Ara, ara!
4: Puja-la! Ah, no, encara no!
3: No, sí, això és bo, això és bo!
11: Ara! Anxoves de l'escala, vergonça la llauna i...
4: A la llauna!
11: Ametlles i cal...
3: Què és el més important?
11: Cito, pernil, brava...
3: No, ah, això no, això no és el més important.
0: És llarga, eh? A veure.
11: Un moment, un moment.
3: A veure. Ara, ara,
4: ara,
3: un moment.
4: Ara, ara.
11: Si no hi ha l'espanyola, no hi ha aperitiu.
12: És l'espanyola, una fortuna com ninguna.
3: Realment diuen que el mal temps s'hi ha de posar bona cara, però quan arriba el solet, els vermuts amb els amics i les trobades d'estiu, toca una altra cosa, toca posar cara de gaudir d'aquests moments amb les olives l'espanyola.
0: Ara!
3: Hi ha moltes varietats, eh? Realment, sí. Si no t'agraden, és perquè no has trobat la teva varietat.
4: És perquè no vols!
0: Hem reconvertit l'oliva en una cosa diferent, sí. No. Que està molt bé.
4: Una experiència!
0: Ara, ara!
3: Per exemple, hi ha les clàssiques farcides d'anxoves,
4: sí.
3: No fallen, les de jalapeño, les de seitó, les de Gilda, que està
0: fort. Home, amb lo de moda que està la Gilda...
4: La Gilda ha tornat forta.
0: Ha tornat forta,
3: Ui, i cara, la Gilda.
0: Tu demanes una Gilda, que és,
3: ui,
0: és un escuradents mal punxat.
4: Havia entès amb un... i cague. Jo no he dit, he de cagar una Gilda.
3: No, cara, no, cara.
4: Cara, sí.
0: Cara, cara.
4: Perquè lo bo es pague bo.
3: No, no, sí. Jo m'he endut l'escuradents, dic, jo l'he pagat, aquest escuradents.
0: No, clar, vull dir, clar, són 5 sí. euros una Gilda, Déu meu.
3: I mira, i si no t'agraden les de Gilda, les noves farcides d'anxoves de l'escala.
0: Oh. Aquestes són les bones.
3: I ara que ve el Mundial, toca compartir els partits amb la família i els amics. Per això, a Olives l'Espanyola no hi pot faltar. És que sense l'Espanyola no hi ha aperitiu, perquè l'Espanyola és una feituna...
4: Com a ningú!

0: Molt bé.
1: Sort que no és tele.
0: Sí, jo he sortit una mica de, vergonya aliena, eh?
1: No, això està molt malament. Jo estic en contra de la vergonya aliena, vull fer una reflexió molt ràpida.
0: Home.
1: La vergonya aliena és apropiació d'un sentiment. Que ha de sentir vergonya és qui fa les coses. Tu pots tindre patiment aliè, però no vergonya, perquè no estàs executant el que fa vergonya.
0: Jo sí que tinc vergonya, ja t'ho dic jo.
1: Bueno, aquesta és la meva, aquesta és la meva teoria.
2: No, i la meva teoria és que... De què has tingut vergonya?
0: De veure't a tu, movent el cul, mirant a la càmera, com si et volguessis emputrar contra les agujes, a mi m'ha fet vergonya. Però, vull dir, és que no sé si estàs fent una balla, una dansa de l'apareamiento i vols clavar-li l'estaca a la Gilda, a l'Alujas, però anem, vigila, eh?
2: M'estava expressant corporalment.
1: Bueno, tu et vigila... pots expressar com vulguis.
0: Bueno, mira, de tant expressar-se se t'apara. Vull dir que vigila a veure com es mou.
2: Veritat, estic pendent del mòbil si truquen, eh?
0: Tenim el mòbil. Tinc unes ganes de que ens truquin d'una companyia.
1: Jo donaria tots els meus diners, que no són molts, i aviso, perquè la trucada de l'arribada de la criatura del Bala fos en directe.
2: M'encantaria, també.
1: I jo crec que llavors hi hauríeu d'anar tu i l'estadella amb helicòpter i retransmetre-ho en directe.
2: Seria boníssim.
0: Ah, que sí, la Cuqui, aquí està sortint. Com sobre això, mare meva, se li veu el caparró.
2: Sembla que hi ha caparró. Escolteu, per què estàvem ballant tant? Perquè estàvem escoltant aquest tamarro del Llum Rajola i Saxeni, que és famós català, que crec que us interpel·la una mica, perquè sou famosos catalans, eh?

0: aquest que ha publicat el disc en Llun Rajola es diu El món no està fet per als romàntics. Ens agrada la seva música, però també ens agrada molt fixar-nos en les seves lletres. Fa una mena de pop amb unes bases de rap passant per la música urbana. Què passa si costa tant d'etiquetar-lo? Potser és que estem davant d'un artista molt original. I és un plaer avui saludar-lo. El Llun Rajola. Llun, bona tarda.
1: Bona tarda, com estem? Visca
2: Lleida!
1: Bona tarda!
3: Perdó, un moment, no vull que digui aquest bona tarda sense música, nen. Jo vull aquest bona tarda per tenir-lo com a tall. A veure.
4: Rapejant, no?
3: A veure, a veure.
4: Que ho he de dir.
1: Sí. Sí. Bona tarda!
4: És que no ha quedat bé, ara.
0: No. Clar, tu no et pots ofendre perquè és de Lleida, el Llun Rajola.
4: Ahir vau fer un fallo molt gros.
1: Ai, que hem fet ara.
4: Molt gros. Era, volia començar l'entrevista així, que vau ficar lleidetà. No és lleidetà, eh?
1: Ah, on és?
4: És lleidatà.
2: Lleidatana.
4: Clar.
1: Bueno, jo això ho envio al tornillador i ho poso ell.
4: No passa res.
2: No sé què passa. Comencem a posar les piles
1: amb
2: aquest tema.
1: Posem en context perquè hi ha gent
4: que... Comencem així, home, ja.
1: Vull dir que nosaltres fem una creativitat per penjar xarxes socials per anunciar el convidat convidada i hi vam posar lleidetà.
4: Lleidetà.
1: Però això està passat per sal i...
2: Pues que hi posin oli, també.
4: És que igual, te vaig dir una cosa, igual és la meva discogràfica, que ho ha ficat malament. Vull dir, què pot passar a vegades? Vull dir, és molt comú...
1: Sí?
4: Que diguin lleidetà.
1: Perquè tu ets lleidetà, per on vius?
4: Visc a Barcelona.
0: Mira, com tots! Epa.
2: Perquè quan tu ets molt de Lleida, molt, molt, molt de la terra, t'empadrones a Barcelona. Sí. Això va així.
1: Per no malgastar-la, no?
2: Perquè ho sents tan fort que és de fugir una mica.
4: És fort,
2: si no,
4: fort.
2: Et plantaries allà com un xiprer.
0: L'estimes des de fora, no?
2: Ara!
4: No, l'estimo molt i vaig molt sovint. El que passa és que a mi em passa una dicotomia de que sóc massa moderno per Lleida i massa castís per Barcelona. Diguéssim.
2: Ostres. Ai, em passa el mateix.
4: Sí. És que crec que és una...
0: O sigui, en terra de ningú, eh?
4: No, sempre, sempre. O sigui, igual que em passa que sóc massa... poc rapero pels raperos i sóc rapero per als artistes...
2: Poperos?
4: Exacte, pels poperos, pues a mi em passa una mica això.
1: Bueno, també els hi passa els fatxes, no? Que són massa peperos, a vegades.
4: També.
2: Pots anar a viure a la Panadella?
4: Hòstia, t'imagines?
2: Hòstia, que dur. Hòstia, que dur. Una abraçada a la Panadella des de...
0: Últimament, us heu fixat que hi ha molta invasió de Ponent en aquest programa?
1: Sí.
0: La setmana passada crec que vam comptar...
2: Cinc. Sí, no, hi havia cinc persones aquí.
1: No, i entre el poble hi havia 13 persones de Lleida. Sí, vull dir que estem ampliant...
4: Sí. Lleida Power.
2: Els del sud us matarem a tots. Això és la primera cosa que m'agradaria dir.
1: És l'oest, eh?
2: Però, mos ajuntarem amb els del sud.
5: Els sud us matarem a tots.
0: Ara no us reivindiqueu com a sud, eh?
2: No, el que vulga,
4: hi ha germanor amb el delta de l'Ebre. Hi ha un punt de germanor que som com cosins germans.
2: És com quan marginaven a dos de la classe que es feien amics, però això som
4: el
2: delta
4: i Lleida.
2: Exacte, som del col·lectiu.
0: Lleidizats, no?
4: Lleidizats. Isolats.
0: Estàvem escoltant aquest single fantàstic que vas publicar amb Saxeni, que parla d'una mica de les mogudes dels famosos catalans. Et consideres famós, Llun Rajola?
4: Em considero persona pública perquè estic aquí, per exemple. És a dir, ens passa una cosa als músics catalans i als famosos catalans, que són més mediàtics que famosos, perquè com que es fa un treball de camp per a que se'ns pugui conèixer, perquè fem coses en català i es promociona i tal, pues sí, som mediàtics i apareixem a mitjans i tal, però això no dona peles. I una mica la cançó va d'això, no? De que a vegades...
1: Famós pobre.
4: Sí. És a dir, tens lo pitjor de les dues coses.
1: Ets la Hannah Montana mal,
4: pobre,
1: eh?
4: Ets pobre, però a la vegada, pues, també...
1: Et saluden.
4: Te coneix la gent i et saluden quan igual estàs de festa un dia i vas perjudicat i... venga, va, fem-nos una... Perquè la gent quan va borratxa és quan te demanen fotos.
1: Sí. Si no va borratxa, no volen la foto.
4: No,
2: això és molt català.
4: Te miren i t'analitzen, però no...
1: I després miren la foto i diuen, però qui era aquest?
4: Et fan una foto al metro.
1: T'han fet fotos al metro?
4: Una vegada em va passar.
1: Però això potser perquè t'ha confós amb un carterista.
4: Igual sí, o m'han confós amb algú altre. Tampoc perquè soc tan famós.
1: També tens pinta de carterista, una mica.
4: Sí?
0: No li diguis això al convidat, que té pinta de carterista.
4: Tinc un tret aquí a la front.
1: Sí, és que té aquí com un...
4: Tinc aquí el Harry Potter aquest.
2: Seria bon pirata.
4: Sí.
2: Llàstima que a Lleida no hi ha mar.
0: A mi he de dir que una vegada en un bar hi havia un grup de gent mirant-me i deia, dic, home, què voldran? Perdona, que ens podríem fer una foto amb tu. Dic, home, sí, encantat, que sou oients. Diu, no sabem de què treballes, però t'assembles molt a un amic nostre. Hòstia. Vale, doncs...
1: Bany d'humilitat.
0: Sí,
4: però això és molt bona. Jo li he fet molt... Jo a vegades vaig, com que conec a molts músics que són molt més famosos que jo, me passa que els hi faig fotos amb gent que els hi deia.
0: Clar, això està bé. I vas amb famosos catalans.
4: I no se'n cauen els anells, exacte.
0: Clar que sí.
2: Clar que no.
0: A l'inici dèiem que ens hem fixat molt en les lletres. De fet, m'agrada molt la frase que dius: no sé dir que no a un podcast d'estudiants, diu que és promo, al sortir sempre faig el paral·lel, avui listening party del FOMO. És dura la vida, no? També, perquè has de socialitzar molt.
1: Hòstia, quina intensitat ara.
0: No.
4: És bo.
0: Vull dir que has de fer com molts actes de presència a llocs per estar dins de l'escena, o no?
4: Sí, de fet...
0: O del famós
4: aquesta
0: català.
4: Senyora d'aquí un dia em va entrevistar amb un podcast.
2: Soc jo, la del podcast.
1: Ah, pensava que... Veus? Com teníem també...
2: No, ella és periodista.
4: No, sí, de fet, la frase no és meva, eh? La frase la diu el Xavi de Sexeni, sí? I la va escriure ell i composar ell. Però mira, ha vingut bé perquè just amb l'Alba i el Marc Andreu pues, em van fer...
2: Sí, un amic meu i jo vam fer un podcast amb un espai... com se diu això? Un espai jove d'aquests que té l'Ajuntament de Barcelona. Vam falsejar les nostres edats, perquè ens passàvem de l'edat, vale?
4: Ara ja es pot dir.
2: Perquè ara ja prescrit. Perquè ens deixéssim fer el podcast gratuït allà. I vam fer un podcast que es deia El Clot de l'Infern. Un total de 3 capítols, perquè no arribàvem. I un dels entrevistats, perquè entrevistàvem gent de Lleida. Un entrevistat va ser el Llunc Rajola.
4: Has vist?
2: Vam enredar 2 hores.
4: I vaig venir. I ens ho vam passar bé.
2: Ens ho vam passar molt bé. Ens ho vam passar molt bé.
0: I ara surt en una cançó. Podcast d'estudiants, eh?
2: No era estudiant, bueno, vaig enganyar aquell centre... Aquell centre sí que vaig enganyar, exacte.
0: Mira, cançons molt xules d'aquest disc. Mira, aquesta m'ha agradat especialment, que és Cowboy de mitjana.

0: Sí, a mi m'agrada molt perquè és veritat que el que deies abans, que t'has escrit molt bé, perquè jo, hòstia, vaig descobrir amb el disc que vas treure el 2023, el Peter Pan, d'en Flo en Flo, que trobo que és un discarro, i sí que és veritat que pensava, ostres, aquest tio té pinta de rapero, però el trobo molt sensible. O sigui, tu a la vida real estàs així de trist?
1: Vull dir,
2: a veure,
0: tinc
2: hi ha
0: una
2: dies
0: por.
2: Que estic trist i hi ha dies que...
0: Tinc una,
2: tinc una dualitat, soc bastant yin-yang en aquest sentit.
0: Tinc una por que descobreixis els psicòlegs i de cop i volta, i de cop i volta siguis feliç, perquè sí, és veritat que les lletres són molt sentides, tia.
3: Però vull el psicòleg no és per ser feliç, el psicòleg és per conèixer-te, per viure en veritat i autenticitat.
0: Anem amb la resposta de la pregunta.
2: Cine,
0: o sigui, això de la tristesa t'ho beneficia, no?, a l'hora d'escriure cançons?
2: Jo crec que l'exploto, sí. Vale. És a dir, soc una persona sensible i observadora, llavors, pues, bueno, cabòries i coses, i ho escric i ho expreso. Però la veritat és que faig discos així. No, no hi ha un concepte darrere que diguéssim, hosti, vull parlar d'això, vull parlar d'això altre. És a dir, jo tinc idees i les transformo i ja està. Però poc més, vull dir, no hi ha tanta xitxa.
0: Però, i en aquest sentit, tu també busques una mica que passin coses tristes a la vida?
3: Clar, ho forces.
0: Ho forces una mica o...?
2: No, home, no.
0: Sí. En plan, sisplau, va bé amb una noia, deixa'm!
3: Et poses la
0: peineta... Deixa'm!
3: No. Sí, es posa la peineta ràpid. Hi ha gent que llarga molt fer-se la víctima.
2: De fet, aquest disco d'ara l'he escrit en un moment vital bastant bé.
3: Ah, sí? Per què? Com estàs?
0: Què passa?
2: No. No, però vull dir que mentre el vaig
3: escriure... Tens nòvio? Tens parella?
2: No, ara no, justament.
3: Apa.
0: Mira,
2: ho
0: ja no el disco ara.
4: Ho veu deixar durant el disco?
2: Abans, un dia abans.
0: Un dia
5: no,
0: abans?
5: No!
0: Dona, perdona un moment, perdona!
5: No. Això és de mala persona!
3: Qui?
0: No. Anem a fer mal.
4: L'altra persona et va dir el disco o jo?
2: No.
3: Ah. Vas ser tu?
2: No.
3: Ai, no, bebé.
0: Però et va deixar un dia abans que es publiquessis el disc?
2: Sí, però això ja són coses nostres. Però no. Sí, va passar
3: crec
2: això.
3: Crec que no cal res més, perquè el titular és aquest.
2: Clar, vull dir, jo m'he cascat tota la promo del disco fent veure que no havia passat res, ara ja ha passat un mes i mig. Si m'ho preguntes, pues, tampoc, no et diré una mentida.
3: Escolta'm una cosa, ella t'ho ha fet perquè t'estime, i sap que ara trauràs un altre disc.
2: És que potser és això.
3: Aquesta noia valia la pena.
0: Jo ara mateix...
4: Però, perdona, aquesta persona sabia que tu estaves a punt de publicar un disc.
2: Home, clar.
0: Es podia haver esperat una setmana.
3: Ah. Eres gelosa.
0: Perquè el dia abans de treure el disco, deixar-te... És tenir un potorro gran, eh?
3: No, és...
2: Jo...
3: No. Una de cal i una d'arena. És perquè no et pugi tant el cable del disc, saps? És per compensar emocions. És que tota generositat.
2: Des de luego.
3: Clar que sí.
2: Baixar.
0: Bueno, però ara estàs content.
2: Ara sí. Ja Hola. Està. Focus. Clar.
3: Amb el CD.
2: Clar. A veure, hi ha dies de merda, evidentment.
3: Sí, això passa sempre.
2: Vull dir, hi ha dies que t'aixeques trist, hi ha dies que t'aixeques emprenyat, però bueno, vam acabar bé, vull dir, ja està. Saps? Vull dir, ara, a partir d'aquí, no diré estic bé, però sí que és veritat que vaig fent.
3: I escolta'm una cosa, el títol del disc es diu precisament que ets romàntic. Tu, bueno, tu creus que
2: el món no està fet per als romàntics. Vull dir, és que jo ja no sé, sembla poesia xunga, però no us estic mentint, va anar així, vull dir, és de pel·lícula, sincerament.
3: Ostres, que bo.
0: Jo crec que, hòstia, m'encantaria adoptar-te. Ara estic en un punt que...
2: Però bueno, la resposta, si ho busco, no ho busco.
0: El què?
2: Saps què m'has dit? Diu...
3: Ah, tot això venia de moments tristos. Sí.
4: Clar, és veritat que li havies dit abans.
2: Si buscava moments tristos...
0: Si t'he fet una pregunta.
2: I no, me passen.
3: Segurament el que tens és que estàs preparat per viure el que et passe.
2: Sí,
3: i treure'n alguna cosa.
2: Amiga. Absolutament. N'he viscut de moltes.
3: Mm-hmm.
2: Sí, no és la primera. Però bueno, lo bonic és això, que després ho transformo en lletres i...
3: I ho monetitzes.
2: Sí, exacte, i surten.
3: Això és molt important.
2: Sí.
0: I entenc que tu, que ets una persona sentida, has aprofitat algun cop a escriure alguna cançó sobre alguna vivència molt personal i aquella persona t'ha dit, ep, això jo ho estic notant que va cap a mi, o...
2: Jo crec que les que han set directament per una persona o per un motiu, la persona ho sap i ho hem parlat després.
3: Que guai.
2: Sempre m'he acabat portant bé amb les meves exparelles i tot.
0: Que bé.
2: No soc una persona... rencorosa, ni... No sé. No.
0: Se't ve un tio molt tranquil
4: amb tu mateix.
3: Bravo. No creieu que és aquell perfil de persona que li confiaries la vida?
0: Sí.
4: Jo li deixo les claus del pis, ja, eh?
3: Jo també, i la de mons pares.
0: No. Jo tinc una cosa que vull saber, perquè, clar, jo et vaig conèixer allà com a artista crescut i criat com a Jung Rajola. Jo això de Jung Rajola vull saber el per què.
2: Mira, és molt graciós. O sigui, em vaig fer un Instagram el 2015
0: Val.
2: Que era de rajoles.
3: Uau.
2: I sí,
3: no enganye, no enganye.
2: No, no, veia que era de poser, fer-se un Instagram. I,
4: què vol dir poser? Que jo sóc gran.
2: Bueno, de postureig. Ah, era l'època aquesta que Instagram era un lloc com... Bueno, pues mira, estic fent això, estic fent aquesta copa aquí...
4: Que hi havia molts perfils temàtics, no?
2: Sí, bueno, és d'on neixen els influencers, al final. Vull dir, el postureig és d'allí. I a mi això em feia molta ràbia... I vaig dir, pues jo em faig un Instagram, però me'l faré de rajoles, allò.
0: I tu anaves,
2: total.
0: Anaves a cagar un bar a Barcelona, hòstia, aquesta rajola m'agrada, pam.
4: Espera que em truquen!
2: No, no,
4: Espera que em truquen! Espera que em truquen!
0: Estan trucant? A veure, un moment. A veure, perquè estem patents que Marc Bala ha de ser...
4: Hola? Hola? Hola?
1: Hola, buenas tardes.
4: Hola, amb qui parlo? No és la meva, senyora.
1: Buenas tardes. Les hablo de Gerson Changano, de l'Área Tècnica de la companyia Movistar.
0: Estamos pendientes de que sea padre.
4: Sí,
0: disculpa,
4: no, no me va bien ahora, estoy a punto de ser padre.
0: Va a renovar ahora con otra compañía telefónica.
1: Sí, le comento, que...
4: Es que si me estás
3: ocupando la línea.
4: Ocupando la línea, a lo mejor me llama mi señora.
1: Ya, listo. ¿Lo puedo llamar en otro
0: momento? No, no,
3: no. Miguelí, hasta dentro de 10 años.
4: Hasta que haga la comunión a la niña.
0: Un momento. ¿Alguna oferta con tres líneas para la que viene ahora?
1: Sí, lo que pasa es que vamos a hacer una mejora y vamos a entregar una tarjeta.
0: No, la mejora viene luego. No, ahora mismo no, ¿eh?
4: Bueno, si tienes una baby línea, a lo mejor, pero... Bueno, ya, llámame ya cuando ya haya pasado todo. No, en tres semanas, si quieres.
0: ¿Podrías decirle que sea un buen padre o algo, que va a ser papá?
4: ¡Felicítame!
1: Felicidades.
4: Muchas gracias. Adeu. Te tengo que colgar, adeu.
3: Quin
4: patí! Quin patí!
3: Oh. T'imagines que és directament la teva criatura? Hola, papa!
0: Hola, a veure
3: ja
0: si et dones línia.
3: Bueno,
0: Déu meu, escolta, estàvem al tema de les rajoles, que tu vas fer un Instagram de rajoles, i de
3: quin
0: és?
3: Això?
2: Sí.
0: D'un rajola.
2: I res, no, me va durar dos posts la tonteria. O sigui, a la mínima que vaig veure lo guai que era Instagram, vaig començar a ser una persona normal a Instagram. A penjar,
0: sí, ja des del principi es deia... Jung Rajola.
2: No, es deia el Rajola, i llavors quan va haver tot el boom aquest del trap
0: la
2: i tal,
0: de
2: la Paungang, el Kindermal o tots aquests, jo em vaig ficar Jung Rajola i dos anys o tres després, no me'n recordo, vaig començar a cantar i quan vaig preguntar quin AKA me fico, quin alias, ¿vale? Que és,
3: AKA.
0: Quin nom artístic.
2: Exacte,
3: oh,
2: quin nom artístic me fico.
4: Me
2: van dir, els meus amics me van dir, però si ja tens un nom Pepino, ja està bé.
0: Hòstia,
2: I es va quedar Jung Rajola, sí, fins a dia d'avui.
4: Hauria molat més Jung Rajola, eh?
2: Jung Rajola, ojo, bueno, no.
3: No. Si puc opinar, no.
0: Però tu imagina que de cop i volta...
2: Jo veia en Bordí.
0: De fer fotos a Rajoles, haguessis fet fotos a Frankfurt, saps?
3: Jung Frankfurt.
0: I un Frankfurt o dos.
3: No, o Jung Frankfurt, que vigila, perquè llavors tindries segons quins seguidors que val més la pena que no els tinguis.
4: Oi. Vinga, sortim del jardinet.
3: No, ja hem entrat.
4: Abans de marxar, Jung Rajola, tens 30 segons per fer promo dels concerts que et vinguin endavant, perquè la gent no es perdi cap de les teves accions.
2: Vale, presento el disc a la tardor, i serà l'octubre a Barcelona i el novembre a Lleida.
3: Bien.
2: Tinc encara les dates, però presentem el disc a partir de tardor.
4: Perquè no les tens.
2: No, sí que les tinc, s'ha tancat ja. S'ha tancat.
4: Vale.
2: Llavors, si la gent vol veure el nou directe, estem treballant en ell, no serà ara l'estiu, sinó que serà a la tardor, vale? Octubre, Barcelona, novembre, Lleida.
4: Perfecte.
0: Bravo!
3: Que el segueixin a xarxes i així estaran al dia de tot.
0: I que baixin fins al final per trobar rajoles.
4: Això, li feu like a la primera rajola.
2: N'hi ha una, eh? Encara, jo us vaig conservar una.
4: Li heu de fer like a la primera publicació. Anem a publicitat i a la tornada ens hem de cobrir de glòria.
6: Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
7: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
8: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, habaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
9: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
10: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisso Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEP. Vola alt.
11: Car Store Group, Sabadell, Vic i Manresa.
12: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
13: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
12: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
14: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
15: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
16: Fàcil, intuïtiva i renovada.
17: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
16: Escolta, navega, descarrega, informa't.
17: I escolta el que vols quan ho vols.
16: Tot a l'aplicació.
18: Y hasta aquí, los teloneros. ¡Viva, ole! ¡Viva los toros! ¡Viva España! El toreo, el rejoneo, los banderilleros.
3: Las banderillas.
18: Las banderillas. Y el puto toro. Adelante, con dos cojones. Más grandes que tu cara, Alba. Hasta aquí... Talones, jornada de hoy. Mañana más. Buenas noches y saludos cordiales. ¡Viva España!
19: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sangles migdiades.
4: L'hem clavat perquè ara exactament són 3:15 de la tarda i a aquesta hora sempre diem el mateix. Ens hem cobert de glòria.
20: Ens hem cobert de glòria.
4: Bàsicament és el repàs de pífia setmanal que ens fa l'Alba Segarra.
3: Sí. Ah, exacte, vinga, va, comencem. Aquesta setmana l'Estadella ha fet bastants helicòpters, bastant estacionat, bastant fora de l'estudi, i en un d'aquests va trobar un fan de RAC1.
4: Sí.
3: Tan fan que no sabia dir bé el nom del Basté.
21: Records pel Basté.
22: Com que com...
21: Pel Basté.
22: El Basté.
21: El Basté, senyor Basté.
4: Fatal com sempre.
22: Senyor Basté, Basté no.
21: Basté.
4: Passats, calleu ja.
22: Basté és el que tu demanes una teteria, no, Basté?
23: Per més caure en gràcia que ser graciós, no?
22: És fort, eh? I com no li va dir Basté, eh?
3: Basté.
22: Senyor Masté.
3: El senyor Masté, com sí. Respecte i de cop molt poc respecte.
22: Jordi Masté, m'agrada molt com a...
3: Jordi Masté està molt sí. Bé, perquè mastegue. Sí. Escolteu una cosa, i a més va trobar una altra persona l'endemà que sí que sabia dir Jordi Basté, però no sabia dir algo tan senzill com telonés.
22: No, no, farem una cosa. Marisa, jo crec que tens tu el ple, l'honor i la satisfacció que ja és tard d'enviar la publicitat, de donar el pas a publicitat. Et sembla bé o què?
24: Sí. Me la pela tot, ja.
22: Hauràs de dir, taloners a publicitat!
25: Un moment, perquè això mereix una atenció.
26: Taulets a publicitat!
3: Què?
26: Taulets!
27: Epa!
4: Un moment.
28: Calma, serenidad, relájate.
22: Taloners a publicitat, vale? Vinga, va, tres. Taloners.
26: Taloners a publicitat!
4: Bravo, bravo, bravo!
0: Ai, pobra. Pobra Marisa, eh?
3: Pobra Marisa, ella és meravellosa. Escolta, i no només la caguen els de fora de casa, també la caguem a casa, perquè l'altre dia, no sé si ho sabeu, però el dimarts vam batre rècord històric dels EGMs, dels teloners.
0: Ara.
3: I el Marc Bala va voler obrir el programa a lo grande, posant això al centre, i va formular molt malament la pregunta.
4: Bona tarda, Travassa!
1: Com estan ustedes?
3: Bona tarda.
4: Esteu bé o és dia de gemes?
2: Què diu ara?
3: Tota l'hora.
4: Tota l'hora. Tota l'hora.
5: Clar, pues ja ves tu.
0: No has fet bé la broma.
3: No.
4: Sí,
0: per la turra.
4: Per la turra.
0: Però, això li hauríem de preguntar als oients. Esteu bé o esteu escoltant la ràdio en dia de GMs? Clar, a preguntar-li amb gent que és líder, potser no està ben fet.
6: La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh?
4: Sí, em torno a repetir. Som líders.
3: No m'ho puc creure.
0: Tot i això, sou líders.
5: Una altra puta merda.
4: Esteu bé o treballeu a Catalunya Ràdio?
3: Fasca! I aquí va passar una línia vermella. Aquí
0: molt
3: va passar.
0: Lleig.
3: Maria, va passar una línia vermella aquí. La va passar.
4: Oi que no?
3: I llavors...
4: Ens ho prenem amb bon humor, això.
3: No, sí, clar, però des de dalt no s'apunta el de baix. No. Això no es fa mai. I tu no saps mai on trucar, en quina porta hores de trucar per treballar.
4: Perdona, jo hi he treballat. Jo hi he treballat i tinc molts amics.
3: Vinga, va, que és bo que diu, jo no sóc masclista perquè tinc una germana,
4: però
3: va.
4: Però no és apuntar cap a baix, eh?
0: No sóc masclista perquè tinc una germana i una mare, que això mai falla.
3: Exacte, i un amic negre, llavors, de fotre allà també l'equació, saps?
4: Amiga!
0: No ets masclista si tens un amic negre.
3: Hi ha gent que ho confon tot. Mireu, aquell moment que el Bala va fer aquesta patinada, l'Estella i jo ens vam posar moralistes a dir-li això no ho has de fer. I bueno, va acabar la cosa com el Rosari de l'Aurora, perquè potser som d'idees clares, però bastant tontets. Connecte i ets una Wikipèdia. Però és quan...
0: El que és broma.
7: Escolta, nena, tu ets tonta o què?
8: El que passa que no m'entero de anar.
4: No, broma.
3: Ah!
4: Mare que la va parir.
3: És que estic que no puc pensar, perquè només puc pensar en els EGM.
5: Gilipolles.
0: Bueno, tu saps aquesta història de RAC1?
3: Quina?
0: Que tenim un estudi de ràdio, que el tenim en honor a un japonès que va fotre pasta al grup Godó.
3: Com se diu?
0: Locutori.
4: Basta! Basta! He dicho basta!
0: Bravo.
3: Bueno.
0: Per mi és increïble la cara que vas fotre quan vas dir-ho a tanatori. Dic, però com pots ser tan tonta?
3: No, vaig ser tontíssima. Però algunes coses estan llestes, però altres estan tontes.
4: Però això vol dir que l'admires molt. I això
3: no,
4: està,
3: això és que se m'estan pegant coses ja. No, saps què passa? Que l'Estadella sap moltes coses de Catalunya, per exemple, sí, que a mi em flipa. Sí. Llavors, clar, ara ja no sé quan és cert i quan és mentida.
0: Vigila.
3: Nois, vigila, exacte, alerta. I per acabar una mica amb nosaltres tres una altra vegada, perquè no, mireu com el Bala volia dir bombons i va dir una altra cosa.
9: Sí, i tant.
4: I no vagis pel sol que els bombons es desfan, eh?
3: Com?
4: I no vagis pel sol que els bombons es desfan, eh?
28: Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
3: Has dit els bombons.
4: Sí. Volia dir els bombons.
3: Es que es tontito.
0: Déu meu senyor.
4: Home, potser també es desfan els borbons, eh?
3: Segons com, algun està més desfet ja. Escolta una cosa, també aquesta setmana hem sapigut la gran notícia que en breus el Bala serà pare.
0: Sí.
3: I l'altre dia va vindre el Toni Clapés i l'Estadella es va voler assegurar de si ho sabia.
0: Ara.
3: Però s'ha posat tan nerviós que va formular malament la pregunta.
0: Tu sabies que el pare serà Bala?
3: Què diu? Què?
0: Que el pare serà Bala? Que el pare serà Bala?
3: És que és tontito.
0: Això ho sabies, no?
4: Que el pare serà Bala?
8: No, el que passa que no m'entero de nada.
4: Pare serà Bala? Que el Bala serà pare,
0: que el Bala serà pare?
4: Sí.
10: Ho han explicat molt bé.
4: Sí, fa mesos.
0: Molt bé.
3: I per acabarem amb una denúncia d'una discriminació dialectal que he patit jo per ser lleidatana aquesta setmana en aquesta taula.
0: Hacienda somos todos, pero no todos somos iguales.
3: No, i s'ha perdut lo de l'home del frac.
8: Que llueva dinero.
0: Oh, no.
3: A mi m'encantaria que em donguessin uns platets,
0: sí?
3: I em posessin un frac, que considero que em quedaria molt bé.
28: Esta senyora és una guarra.
3: I anar darrere d'algú. Moros.
4: Moros?
0: Moros.
9: ¿Cómo?
0: Moros.
4: Ah, moros.
3: Tot el dia de rebre aquestes...
4: Perdona.
28: Hijo de puta.
0: A mi m'ha impactat,
4: i jo també.
0: M'ha cridat, l'ha impactat. Moros.
29: Estic cremat, al tanto, eh? Al tanto me cago en Déu, perquè us fotré mal a tots, eh?
3: Ah, però no, jo no parlo castellà, seria marroquís.

0: Boníssim.
1: És igual.
2: Sí, molt bé, el va segar. Un aplaudiment per ell.
3: Clar que sí, guapa! Moros, moros.
1: En fi, ja vam tindre la discussió fora d'antena. No,
2: ja està solucionat.
1: Espero que no hi hagi ningú moros.
4: Només et dic que un senyor d'allà al fons, quan has començat a dir moros, moros, s'ha girat i diu, hòstia. Vull dir, clar.
1: Perquè si a la ràdio i a la tele se sentís més lleidatà, no m'ho sorprendia quan jo dic moros,
4: aquí,
1: i ja està.
4: Aquí no ens pots dir res, perquè no nosaltres no parem d'apostar per la gent lleidatana. Sí. Vull dir que
1: ara et faran un monument.
2: Lleidatanitzada. Com, ara, per exemple, l'Opa de Pau.
5: Com esteu?
2: Molt bé.
5: Parlant d'això de Lleida, el pobre Llunc Rajola, me li vau fotre allà un cartell que hi havia Lleidetà.
2: Ja ho hem comentat.
5: Ah, sí. Ja ho heu comentat. És que ho vaig veure a l'Instagram i dic, què collons és això?
4: Ah, però està passant per sal, eh?
2: Sí.
5: Esteu bé?
4: Sí.
5: Bueno, jo me n'alegro.
4: Vale.
5: Avui no m'oloreu gaire perquè foto una olor estranya.
4: Com?
5: Però té una explicació. I ara, aquí baix, han muntat una botiga de colònies i perfums.
1: Sí.
5: I clar, s'està més fresc que no pas a fora al carrer. I ho he fet servir com a refugi climàtic. Però clar, i que m'he estat una estona i m'he començat a provar
1: colònies.
2: Posar-te colònies.
5: M'he anat ruixant de colònies i ara he fotut una barreja que jo mateix me la puc olorar.
1: Ah.
5: Fot mal el cap i tot.
1: No tenia previst olorar-te, però ara
4: encara més. Ara tampoc.
5: Perquè d'un costat a l'altra taula, a lo millor sí, perquè jo ho sinto.
6: Què peste.
5: Valora'm.
1: A veure, l'Estadella està olorant.
4: Ai, una cosa que no està definit, això,
5: no,
4: eh?
5: No, perquè són unes quantes.
4: Són moltes coses,
5: m'he fotut les més cares, ja que hi érem.
4: Molt bé, bravo.
2: O sigui, pots constatar que una barreja de les cares no
5: és... pudor, és pudor.
1: És pudor.
5: No es multiplica, s'anul·la.
2: Exacte. Va, què ens cantes avui, Pau?
5: Sí, avui com que sovint se m'acusa de tirar molt cap a la Costa Brava i per tindre tothom content, en faré una de Cambrils.
4: Ah, molt bé.
2: Ah, dedicada a Cambrils.
5: Sí, mira, diràs per què, no ho sé.
2: I han estat rodant els Beatles per allà.
5: A veure si m'acom... Ah, sí?
2: Sí. No els Beatles, la pel·lícula dels Beatles.
5: Ah, vale, anava a dir si hi ha un que té cap.
2: No, en queden dos.
5: Paul McCartney,
1: sí,
5: encara cuege. Bueno, fem la cançó de Cambrils.
2: Vinga.
5: Si t'hi fixes, són tot paraules.
2: Et fa una mica de mandra, avui, no?
5: No, mai, jo mandra, eh? Amb aquest bon temps que fa ara, el juliol.
2: Vale.
5: No, home, no.
4: Vinga.
5: Si t'hi fixes, només he anat agafant paraules que arrimen amb ils.
4: Vale.
5: Eh?
4: Ah, molt bé.
1: Com fils.
4: Lletra elaborada,
5: correcte,
4: perquè veig.
5: Fils hi sortirà.
4: Ah, molt bé.
5: Dic que he mogut fils.
4: Molt bé.
5: Per baixar cap a Cambrils.
1: No, és que no seràs tu un poeta.
5: Un trobador.
1: Un trobador.
5: Claro.
1: Un juglar.
2: Doncs vinga, fot-li.
4: Això de trobador és Google.
5: Te amo.

0: cambrers. Hi ha hagut algun moment que me n'ha anat de mare.
1: A veure si, em permeteu, ho dic perquè estem molt pendents d'aquest incendi al Baix Empordà i anem a establir comunicació ara mateix. Anem a escoltar el que està explicant el cap de bombers, sisplau.
2: La idea seria confinar l'incendi aquí. Ara estem en una situació de vent de nord. Veieu que la columna és molt inclinada, ha fet un pirocúmul molt, molt violent. La dificultat que hi ha és que això no serà estàtic així, sinó que anirà canviant amb l'entrada de la marinada, és a dir, que la marinada guanyi aquest vent de nord, i amb aquests canvis de vent hi ha, diguéssim, risc doncs, de que l'incendi sobretot s'obri cap a zones on ara mateix no volem que se'ns obrin. Bàsicament, a nivell estratègic macro, el que estem buscant és que puguem tenir el flanc dret de l'incendi tancat i sobretot ben protegida a la població. Per això hem fet quatre ordres concretament de confinament de la població i estem treballant també doncs, per donar suport en el cas de que impacti doncs, a les urbanitzacions que tenim més a la zona de costa. És importantíssim de tancar el que seria el flanc dret, no perquè ara sigui el més actiu, però sí perquè en els propers dies preveiem que tinguem una onada de sud, fins i tot una onada de calor la setmana que ve, i per tant, sí o sí, el que hem de fer és treure aquest potencial de 10.000 hectàrees que tenim com a escenari potencial. Per tant, aconseguir confinar l'incendi a l'oest de les Gavarres, amb aquest cono que dèiem, protegir la població, i amb això treballarem tota la tarda d'avui, i esperem doncs, que demà és un incendi que preveiem molt complicat avui, però també veiem que demà, diguéssim, ens canviarà a marinada, si hem fet les coses ben fetes, doncs evitarem que se'ns obri de marinada, com us dèiem.
3: Quantes dotacions ja estan treballant ara mateix? I si heu pogut
1: estem escoltant l'inspector cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, des del centre de comandament de bombers al pavelló municipal d'esports de la Bisbal de l'Empordà.
2: Estan arribant en aquest incendi, és un nombre de bombers molt, molt important, i en principi amb això esperarem doncs, contenir-lo perfectament. Preventivament també hem activat una mobilització de bombers, diguéssim, també fora de guàrdia per acabar d'omplir els parcs que ens quedin buits, perquè venen bombers de tot Catalunya, i també hem demanat reforç de la UME, no tant per poder fer front directament a aquest incendi, que ho aprofitarem òbviament, sinó perquè davant d'una simultaneïtat puguem reaccionar ràpidament i tenir més efectius, és a dir, ens estem anticipant molt el que puguem tenir al llarg del dia avui.
4: Per tant, us preocupava també el pla de l'Estany per poder optar en aquest? Encara
2: és el mateix escenari cap a una estona? No, el que sí que és important és que el que no volem són dos incendis grans. Ara mateix tenim un incendi gran i qualsevol altre incendi que tinguem, òbviament, el prioritzarem per davant d'aquest, perquè no volem, com a escenari, simultaneïtat de grans incendis.
4: A part no ha afectat a persones, no ha hagut d'atendre cap persona, eh?
2: No tenim constància d'això, no sé si el SEM ara no estan aquí, però no ens consta.
5: Quan parla del flanc dret, quin seria? El que va cap a Palafrugell, Palamós o el de...
2: El de Santa Cristina seria el dret, o sigui, penseu que és un incendi que ve de nord cap a sud, per tant la cua estaria al nord i el cap estaria a les urbanitzacions del sud. El flanc dret seria la banda de Santa Cristina i la banda de Palafrugell seria el flanc esquerre.
5: I la previsió pel que diu és que cremi de Santa Cristina fins a gairebé Palamós.
2: No, el que estem dient, sobretot, és que el flanc dret és el que hem de prioritzar, perquè tot i que ara és el que també ens dona més oportunitat de treball, i és el que justament en el moment que ens entri la marinada demà ens complicarà moltíssim amb aquest potencial de 10.000 hectàrees. És el que volem evitar. Sobretot, l'escenari, diguéssim, evitar és aquest.
6: Segur més per previsió, has dit, perdona, per simultaneïtat.
2: Sí, l'activem ja, perquè si tinguéssim un altre incendi, doncs patiríem. No és que no puguem donar resposta en aquest incendi, sinó que també triguen hores a arribar, vull dir que sobretot és més aviat en previsió de que no tinguem cap altra situació.
3: Quines són les confinades ara?
2: Hem fet quatre ordres de confinament. La llista exactament no te la...
5: Us
2: la
5: faci confinada. Quan parleu de zona potencial de 10.000 hectàrees, estàs referint a totes les Gavarres?
2: M'estic referint a totes les Gavarres i sobretot també a bona part del Baix Empordà, diguéssim, al nord d'aquest incendi. És a dir, ens canvia totalment la projecció de l'incendi de nord a sud per passar a ser un incendi que vindrà de sud cap a nord, amb aquest vent que vindrà del sud.
5: Cap a Gironès.
2: Exacte, sí.
5: Han dit que aquest incendi està fora de capacitat d'extinció, és, diguéssim,
7: la definició d'un incendi sisena generació del que...
2: Sí, quan tenim pirocúmuls, comportaments extrems, estem davant d'aquest incendi, d'aquest tipus d'incendi, sí, efectivament. Ja ho anem normalitzant, perquè cada any ja anem tenint, però són aquests incendis que fa uns anys no teníem i que ara, doncs, lamentablement, anem tenint any rere any.
8: Fa una estona de llum, que hi ha qüestió d'hores que arribes del Puig del Casal, no sé si ja ha arribat o no.

0: que avui no es podia utilitzar, perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa.
1: Estupendo.
0: Amb aquestes condicions, aquest tipus de treballs queden suspesos i, per tant, s'han executat sense permís, en aquest cas. La investigació s'ha iniciat i s'està duent a terme conjuntament amb el cos de Mossos d'Esquadra per acabar d'esclarir tots els fets que s'han produït.
2: Això seria la carretera...
0: Sí.
3: Material per tallar...
0: S'està treballant amb això, tenim identificada l'empresa i ara s'està mirant identificar el treballador que ha fet aquest ús indegut d'aquesta maquinària.
3: Entenc que estaven tallant llenya, per tant.
0: No, s'estava col·locant una senyalització a la carretera i s'estava treballant amb treball mecànic, s'estava amb una radial serrant una peça metàl·lica que ha provocat...
4: Roda de premsa dels bombers de la Generalitat.
1: Doncs estàvem escoltant aquesta roda de premsa en directe a través del canal 324. Ens hem quedat amb les ganes de seguir escoltant, en aquest cas, qui estava parlant des del punt de vista dels agents rurals, però no deixa de deixar-me una vegada més estupefacte que s'estiguin fent uns treballs de senyalització que estan prohibits amb una empresa que treballava, en aquest cas, per un encàrrec d'algunes de les carreteres del país. A tot això, també podem escoltar el president Salvador Illa, que ha parlat des de Tremp i ha demanat l'ajuda, com dèiem, de la UME, la Unitat d'Emergències de l'Exèrcit.
5: És un incendi que està actiu, que no està controlat. És un incendi de dimensions importants. I el primer que vull fer és demanar a tots els ciutadans de Catalunya que viuen en aquesta zona que facin cas estricte de les recomanacions que es donen des de Protecció Civil i des dels bombers. Hi ha bastants municipis confinats, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de Beure, i demano, per tant, a Forallac, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, tots els ciutadans d'aquests municipis que respectin aquesta ordre de confinament, que tanquin portes i finestres, i davant de qualsevol incidència que truquin al telèfon d'emergències.
1: Més coses que ha dit Salvador Illa. Ha demanat, entre d'altres, que la gent, de moment, no viatgi al Baix Empordà.
5: I faig una segona petició a tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets.
1: Doncs aquesta és la compareixença, els fragments més interessants de la compareixença de Salvador Illa a Tremp, que ha comparegut, com dèiem, per demanar ja l'ajuda del govern espanyol de la Unitat Militar d'Emergències. Míriam Díaz, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Serà una tarda, com podem comprovar, distreta. Escoltàvem fa un moment el cap de bombers que...
6: El David Borrell,
1: està portant l'inspector del cap de bombers, David Borrell, parlava de les ventades. No sé, Martí Oliveres, què ens pots explicar de com... De quina manera el vent i aquest canvi de vent que es pronostica afectarà aquest incendi?
7: Sí, pendents d'aquesta tramuntana, és un vent del nord que bufa amb poca humitat, amb un ambient càlid. Ara mateix a la zona de l'incendi entre 30 i 32 graus, una calor, per tant, prou intensa com perquè es puguin complicar les tasques d'extinció per part del cos dels bombers, perquè tenim aquesta tramuntana que bufa amb cops de 40-50 km per hora aproximadament, i la previsió és que fins demà al migdia o a primeres hores de la tarda no comenci a girar aquest vent. És un vent del nord que ha de girar a sud, a marinades, a partir de demà al migdia. És un règim de vents típic de molts dies d'estiu, a partir del migdia, però que avui no tenim perquè hem canviat l'escenari i tenim vent del nord, una tramuntana que pot bufar encara amb cops de 60-70 km per hora. La bona notícia és que a la nit no tindrem aquesta calor. La temperatura baixarà i també pujarà una mica la humitat.
1: Molt bé, doncs, d'urgència hem conegut fa uns minuts el que ens explicaven des de des del pavelló de la Vila de l'Empordà, els amics taloners, doncs, que veig... Adéu! Bueno, què? Marxeu aquí, allò... Com es diu allò? A la francesa, no?
2: Vols que ens...
1: ni adéu.
2: No, no, la informació demanava pas
1: i vosaltres heu accelerat el pas i heu tocat el dos.
6: Com a rates.
2: No ens has dit res.
1: Si vols... Ho has posat tu, clar. I clar... Bueno,

0: Pues si posat vols que, jo, pues
1: donde posat... hay patrón no manda marinero,
0: no, però
1: tu?
0: És que si no, si no, aga, si no agafàvem el vol...
1: Anàvem a donar nosaltres al pas a la roda de premsa, anàvem a fer-ho nosaltres.
0: Sobretot amb lo Pau de Pons cantau per, cantant Cambrils.
2: Bueno,
0: que sí, sí.
2: Nosaltres...
0: No, no, era el més adequat. L'incendi està al Baix Empordà, ell cantant
2: però
0: aquí...
2: Però què vols que li canti
0: que canta,
2: al Baix Empordà?
0: Canta la Macarena, vull dir, sense...
1: Bueno, però... sense distreure's. Bueno,
0: almenys tu es canta alguna cosa. Diu, porto molts dies cantant al Costa Brava. Cony, però si avui és el dia que hi ha aquest incendi. Doncs va, i avui canta el Cambrils.
2: Home, tenim...
0: Quin criteri és aquest?
2: Tenim un especial preparat de 4-5 que ens ha aixafat ara mateix. Teníem connexions amb,
0: sí,
2: amb,
0: on,
2: amb enviats especials.
0: Connexions amb enviats especials, aquí sí. Teniu. Si no en tenim ni nosaltres, què teniu vosaltres?
2: Doncs nosaltres sí.
0: Si el versió no... no... Sí? Qui teniu?
2: La meva tieta.
0: Ah?
2: La meva tieta.
0: Mira, aprofitarem per trucar-la. Vols quedar-te?
2: Bueno.
0: Va, queda, que saludaràs a la teva tieta. Home, perquè està confinada.
2: Està confinada Sant Antoni Calonja, sí, sí.
0: Doncs no marxis, que ara parlarem amb la teva tieta. Mira, el Bala sí que el deixem marxar perquè has de fer el nou contracte de Movistar. No?
1: Jo,
0: que t'han fet una oferta... Que... No l'has acabat de convèncer, aquest home? No s'ho acabat de creure que estaves esperant una trucada d'un fill.
2: S'ha pensat que trucava un lloc
0: sí,
2: molt raro, eh?
1: Jo dic, mira, i agafo les coses i marxo. No, no, m'estaven oferint un contracte.
0: Per això, és que jo he pensat, hòstia, però aprofita'l. Sí, sí, és que tocaves el 2.
1: Sí, sí, no, no, però el tio no m'ha fet cap millor oferta, eh?
0: Ja, i després sou perapinyetes, els de Lleida, eh? Perquè...
3: Per què?
0: Home, perquè ha vingut aquest el...
3: I un Rajola!
0: El Rajola aquest, i, bueno, he començat ja amb un disgust perquè l'anunci que havíeu fet no era correcte.
2: Pues jo ho he passat pel salt, el servei d'assessorament lingüístic.
0: Sí, bueno, això passa, passa.
3: Això passa, les millors cases.
0: Sí, el del salt diu una cosa, l'altre diu una altra. Mm. No seria la primera vegada, no, senyor Virgili? On el tenim, el senyor Virgili?
2: Ah, està allà.
3: Virgili!
4: Ara arriba.
2: Tothom va arribant ara, eh?
5: Aquí, però...
0: No, dic que el salt diu una cosa, ah, sí, després no, vostè en diu una altra... I
5: si
0: bueno,
5: tu t'estudis catalans en diu una altra, com Peu Fabra en diu una altra...
0: És un país, com pots comprovar una vegada més, unificat. És un país que sempre hi ha...
2: T'he de dir que aquest moment de ràdio on tota la gent que està asseguda no xerra i els que estem de peu estem xerrant, sí, això és boníssim, eh?
0: Sí, sí.
2: Està, és un gran moment, eh?
5: Deixeu-me
3: ser! Bueno,
1: també està parlant de Lleida, de la Seu Vella, eh?
0: Sí, sí, ha entrat ja, l'entrevista ha entrat torçada, eh?
2: Sí, jo l'he vist, i aquest tio es mata.
5: Si pot, quina gràcia!
0: Si,
5: una broma
0: si pot callar, digui.
2: Jo
0: mira, se n'ha anat la llum. Digues.
3: Què m'estàs dient, Demosenti?
2: Jo he pensat que aquest tio, dic, aquest tio es mata enmig de l'entrevista.
0: Sí, sí, no, no. Ha portat un mal rotllo i dic, traurà una radial com la que ha provocat l'incendi i us pelarà a tots. Us ha anat justeta, eh?
2: Sí, sí.
0: I es dedica a l'humor.
2: No, és cantant.
3: No.
0: Ah, és cantant. Ah, ah.
1: Que no estaves pendent.
0: No estaves estava tan pendent que no sé què es dedica. Imagina si estava pendent. Són les 4 i 9, mira, la radial que no us talli el cap. Ara tornem. Això a vegades passa que se t'escapa...
3: Seu, Marcelí!
5: Deixeu-me
3: estar!
6: Versió RAC 1.
7: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les ones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
8: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
9: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
10: Verisure. Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: Sí.
10: I després a ca la meva mare, Olà.
11: Mm-hmm.
10: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
14: Edu, recorda-te'n que venen aquests a veure el partit. T'arribes fins al súper del Cort Inglés? Porta Coca-Cola, que la llauna surt a 90 cèntims amb el pack de 24. I pots guanyar premis. A més, ara tenen un 30% de regal en refrescos, sucs i aigües per quan en comprem més.
15: Supercor i Percor i Supermercat al Cort Inglés. Què necessites avui?
16: A la botiga, web i app.
17: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
18: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
17: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
18: Amb RAC1 i RAC105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
19: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
20: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supersucós.
19: A més, té un 98% de carn.
20: És natural que es noti, oi?
19: Doncs sí, natural.
21: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
22: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
23: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
24: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
25: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
24: Amb gent pionera.
26: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
24: I que vol canviar el món.
27: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
28: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
29: Change the world, or the world will change you.
28: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. It's showtime.

0: Doncs aquesta dona que va anar al First Date i que el que diu és que no li agraden els ciclistes ens ha convidat a posar doctor Prats i a donar la benvinguda al Tour, que començava ahir, si fa no fa, a aquestes hores. No puedo con los ciclistas.
1: Ha començat o no, el Tour?
0: El Tour ha començat, sí. Bueno, ha començat la presentació del Tour. No puedo con los ciclistas, doncs mira, dedicada a aquesta senyora la cançó del Tour de França, de la sortida des de Catalunya.

0: Montse Llussà, bona tarda.
1: Com estem? Bona tarda.
0: Molt bé.
1: Ole, ole.
0: Tenim el Tour de França en marxa i tenim un cap de setmana a les portes. Amb aquesta alerta, recordem-ho, ara ho repassarem amb Míriam Díaz, entre d'altres avisos del president de la Generalitat, que tots aquells que estiuegeu, que passeu el cap de setmana al Baix Empordà, que de moment no hi accediu per l'incendi que ara abordarem. Dit això, bueno, demà tens, ja tenim cursa per la ciutat de Barcelona. Diumenge també, que us veig, perdoneu, us veig com...
1: Que
0: us veig que com no us genera il·lusió.
2: Però què te passa, Montse?
0: Que no, a veure, quin és el problema?
1: Que a mi veure gent que va en bicicleta no em motiva.
0: Però, tu, però una cosa és veure els de Globo. Que no motiva.
1: Bueno, aquests van molt ràpids,
0: Una cosa és veure els corredors de Globo,
1: no,
0: que van a tot hòstia, passen per on volen,
1: sí. vale.
0: Van amb bicis trucades, sí. I que normalment, a veure, la indumentària no te la compraries.
1: No, és la mateixa, diguéssim.
0: No et compraries ni la bossa que porten.
1: No.
0: Perquè, bueno...
1: No.
0: Però... No. Tu veus els del Tour?
1: Sí.
0: Escolta, ja és, escolta, és, són fins, vull dir, són...
1: Sí, saps? Però no...
0: Vull dir, són fins, ja van amb uns bolos molt arreglats.
1: Fibra,
0: hi ha una botiga, no, hi ha una botiga a Plaça Catalunya que hi hauries d'entrar-hi, de merchandising, que tu compraries tot.
1: Sí, segur.
0: Escolta, és fantàstic, lo del Tour.
1: Bueno, no sé...
0: Però quina pega li trobes?
1: No, pega no, que se la miri qui vulgui, però és que a mi...
3: No vol el Tour, no vol els toros, no vol res.
0: No vol Fórmula 1, tampoc.
1: Fórmula 1, encara, m'agrada més que les bicicletes.
0: Més que les bicicletes, Fórmula 1.
1: I les motos. I les motos
0: les
1: també.
0: Les motos també t'agraden més que la bicicleta.
1: És que jo veure aquella gent patir, pujar muntanyes, sí. Jo m'agafa com una angoixa, com una cosa, aquelles cames que tenen.
0: Oh.
1: Bueno, mira, i cauen, quan cauen se fan una malada.
3: Sí. Bueno, no, sí, clar, se fan mal. Sí, amb la moto, si caus, també fas mal,
1: Sí, però s'aixequen,
0: Bueno, alguns, sí. A vegades, malauradament...
3: N'hi ha que no.
0: A vegades, malauradament, ja... Bueno, és igual, no entraré en detall.
3: No, deixo estar.
0: Senyor Virgili...
3: Ja ho has vist, no? Ja ho has vist? Ja ho has vist, no?
0: Amb la Míriam Díaz ara hi entrarem en matèria.
3: Però ja us ho vaig dir un dia, això, i no m'escolteu a mi.
0: Però ara no sé de què em parla.
3: Que va sortir la Núria Pambón...
1: Parlón.
0: Núria Parlón.
3: Sí, aquesta. I va dir que començava la campanya...
0: Aquesta no, consellera de...
4: D'interior.
0: No, aquesta. Porlón, parla bé.
3: No sé com se diu.
4: Parlón.
3: És com la panqueca, tot és pa. Bueno, total, que comença la campanya d'incendis. Va sortir a la tele. Comença la campanya d'incendis i això és com donar el xupinazo de salida perquè surtin tots els piròmens a...
0: Xupinazo!
3: Aquí, perdona... I llavors ja tota la gent ja corrent cap als costos, a tota la màquina.
0: Aquí, ara ho explicarem.
3: Ja sabeu on tenim que ir a quemar. Adelante, vayan pasando. No és que ja se sabia això, sí. Quan no és una radial, són les segadores. Quan no són les segadores, us ensenyem uns mistos, perquè no
2: sabem què
3: fer uns mistos, o la cigarreta, la punta que és la cigarreta. Allò et fa molta gràcia, mi tot això. Ha sigut pel xupinazo. El xupinazo ha estat... Vinga,
0: adelante. El xupinazo, no ho sé, que ha estat una negligència, per no dir una imprudència, que fins i tot crec que pot tenir... pot derivar en qüestions penals.
3: Home,
0: sí, perquè Míriam Díaz, ho hem escoltat fa un moment del responsable dels agents rurals, que explicava que l'origen, ho hem pogut confirmar, perquè de bon matí s'ha publicat un tuit...
4: Sí, expliquem la història, perquè...
0: Endavant.
4: Els agents rurals han fet un tuit dient que els primers indicis de la investigació apuntaven als treballs d'una radial. I després, doncs, al cap d'una estona, aquest tuit ha estat esborrat.
3: Fixa't.
4: I s'ha traslladat un altre tuit dient treballs mecànics a la carretera.
3: Mm.
4: Aquest ha estat el llenguatge. Fins que ara Jaume Bosch, cap d'agents rurals, ha
0: bueno, tornat però, a... Però ara, perdona, ara ho hem lligat tot.
4: Ho hem lligat tot.
0: Clar, treballs
4: mecànics
0: a la carretera,
3: amb una
0: radial. I ara ja tenim la configuració del que ha passat. Endavant.
4: Insistint que estem en pla Alfa 3 i, per tant, aquests treballs amb radial estaven prohibits pel risc d'incendi que hi ha avui.
5: D'aquí dues hores estarem fent una cervesa. És impossible. O sigui, ara...
4: No és aquest el document... el document... No, Jaume Bosch, agents rurals, el tenim.
2: Endavant. Des de Agents Rurals hem iniciat les tasques d'investigació de les causes. Tota la causa apunta que es tracta de treballs mecànics, bàsicament a l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions, aquest tipus de treballs queden suspesos i, per tant, s'han executat sense permís, en aquest cas. La investigació s'ha iniciat i s'està duent a terme conjuntament amb el cos de Mossos d'Esquadra per acabar d'esclarir tots els fets que s'han produït. S'està treballant amb això, tenim identificada l'empresa i ara s'està mirant identificar el treballador que ha fet aquest ús indegut d'aquesta maquinària.
6: Entenc que estaven tallant llenya, per tant.
2: No, s'estava col·locant una senyalització a la carretera i s'estava treballant amb treball mecànic.
7: Doncs, d'això serà interessant conèixer com és que aquesta empresa estava treballant quan, repetim, estava prohibit. Míriam, tenim la corresponsal de Girona.
4: Sí, la Sandra Florença, que la tenim al centre de comandament que han instal·lat a la Bisbal. Sandra, bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda. Doncs aquí, des del centre de comandament, com digueu, de la Bisbal, estic amb l'alcalde, amb el senyor Òscar Aparicio. Us el passo de seguida perquè ens pugui explicar aquesta última hora.
4: L'alcalde, que ja parlava a primera hora del matí sobre aquest foc i la por que arribés al massís de les Gavarres, com ha acabat passant. Senyor Aparicio, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui ens han donat ara l'última hora 750 hectàrees atacant aquest flanc dret perquè no arribi aquest potencial de 10.000 hectàrees, com han dit els bombers, que pot tenir aquest incendi. No sé com està ara mateix la situació aquí a la localitat. Sabem que s'ha obert el pavelló per tota la gent que ha hagut de ser desallotjada. Quina és la situació ara mateix a la Bisbal?
9: Bé, a la Bisbal no hem tingut cap desallotjament. Sí que una zona està confinada, bàsicament perquè l'incendi ha començat aquí a la Bisbal. Ara va direcció Calonja, direcció Santa Cristina d'Aro. Aquí en el pavelló el que tenim és on hi ha tot el centre operatiu, on hi ha tots els bombers, protecció civil, etc., com Mossos d'Esquadra. Ara estem pendents d'una reunió que fem amb la consellera Paneque, perquè serà per posar actualitzar tots els alcaldes presents, i en aquest moment com a ciutat, si tenim encara en aquesta zona, perquè el vent pot canviar, per tant podria tornar on s'ha iniciat, la tenim confinada, sobretot també, pel tema del fum, i bé, la situació a la Bisbal és tranquil·la com a terme municipal, però molt preocupant perquè el foc, l'incendi, ha pujat Gavarres cap amunt, descontrolat, els bombers estan intentant, ja no extingir, però com a mínim fer-ho el més estret possible, per quan canvi el vent de marinada, poder després ja sigui fer l'extinció total de l'incendi. Tot i així, és que comenten que en aquests moments està cremant i força les Gavarres.
4: Hi havia aquesta por, alcalde, de molta gent que deia que aquí a les Gavarres, si entrava el foc, podia fer molt mal perquè el massís té molta massa forestal. Què suposa aquest incendi per aquest pulmó verd del Baix Empordà?
9: Bé, haurem d'esperar a veure en quin moment, quina afectació té, però és evident que ja a hores d'ara té una afectació important. I sí, com deia, de fa molts anys, des de les nevades del 2010, que ha faltat tenir-hi més en compte, d'anar desbrossant, anar traient tota la massa forestal que hi havia, que havia quedat, perquè era una càrrega, i tots sabien que podia passar, que al moment que hi hagués un incendi seria molt difícil d'aturar, perquè ja de per si és un massís amb molta densitat de boscos, i que, per tant, podia passar. De fet, bé, no és d'ara, no és actual, sinó de fa molts i molts anys sempre es diu que les Gavarres i molts consellers d'interior així ho han explicat, que era el punt que els hi feia més neguit, perquè en el moment que hi ha un incendi hi és una gran extensió i que, per tant, és evident que podia cremar i molt.
4: Acaben de confirmar agents rurals aquests treballs amb una radial a peu de carretera, d'aquesta carretera local, uns treballs que en teoria avui no es podien fer perquè estem amb Pla Alfa 3 amb risc d'incendi. No sé què n'ha de dir, alcalde, i si vostè sabia d'aquests treballs i aquesta empresa, si és contractada per l'Ajuntament, és contractada pel Consell Comarcal, qui encarrega aquests treballs de senyalització en un moment amb risc d'incendi tan alt?
9: Nosaltres també ho hem preguntat, no ens ho han dit. Jo he preguntat aquest matí quan m'han comentat això, que era uns treballs amb radial d'una empresa amb uns senyals, per tant ja m'he imaginat que era una administració, segurament té tota... I jo he preguntat en els serveis tècnics de l'Ajuntament, ningú tenia constància de que hi hagués, per part de l'Ajuntament, si més no, cap encàrrec fet per canviar senyals d'aquesta zona. Hi ha el president del Consell Comarcal per aquí, ell tampoc em diu que no té constància de que hagi estat al Consell. En tot cas, com que això Agents Rurals ho estaven investigant i Mossos d'Esquadra també, entenc que ells en algun moment ens explicaran qui era l'empresa i qui li havia encarregat les feines. En tot cas, entenc que encara que s'hagin encarregat feines, no s'encarreguen per un dia en concret, s'encarreguen feines i, per tant, hauria de ser l'empresa la que ha de tenir doncs, la capacitat de veure que si està prohibit, doncs no fer-ho. No? Dubto molt que hi hagi cap administració que li diguin un dia com aquest de fer-ho. Jo, quan m'he assabentat o quan m'han comentat, doncs com suposo tots els bisbalencs i tota la gent afectada d'aquí, de dir a qui se li acudeix amb aquesta situació, amb aquestes condicions, que avui ja ens hem aixecat doncs, amb tramuntanada forta, doncs fer obres en aquesta zona, no?
7: Senyor alcalde, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que tinguem sort. Una abraçada.
9: Esperem-ho, gràcies.
7: Gràcies, bona tarda, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal de l'Empordà. Aquí, en el sector de la construcció i pel que fa al món dels operaris, aquí podem saludar a aquesta hora, és a Paco Pérez, l'empresa...
10: Sí. Pérez Suegra, 156. Sí, correcto.
7: Sí, per...
10: Bona tarda.
7: Bona tarda. No, li anàvem a preguntar al voltant d'aquest tipus d'encàrrecs, que ara ho deia l'alcalde, que una cosa és que hi hagi l'encàrrec, però al final és l'empresa la que... És la que...
10: Sí, correcto, sí, sí, l'escucho muy bien.
7: No, però deixem-ho plantejar, perquè si ho estic plantejant... Sí,
10: sí, se le entiende, sí.
7: Sí, però dic que estic plantejant el tema.
10: Sí, sí, sí.
7: Dic...
10: Es usted, sí.
7: Sí, sí.
10: Usted habla, sí.
7: Sí, dic que hi ha l'encàrrec de l'administració, però després és l'empresa que tira endavant.
10: Sí, sí, correcte.
7: No,
10: sí.
7: Amb les altes temperatures, més de 30 graus, sí. com
3: és que...
7: Amb tramuntana. Com és que finalment, tirant pel dret, sense fer cas a les autoritats i a la prohibició, es fan aquestes feines d'instal·lació, en aquest cas, de senyals viaris?
10: Pues tendría que dar la gracia. Tendrían que dar la gracia porque con el trabajo que tenemos, aún gracias que habíamos ido. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo?
7: No, porque pero gracias no.
10: Pues, eso sí, se piensa que... Nosotros tendremos que esperar a ver el día que ha llovido un poco, que hay ahí, voy a ir a Pichanera y todo esto para ir ahí. Pues no, nosotros es... vamos cuando podemos.
7: Ya, pero es que aquí te es el tema.
10: Ponemos no. Que tengo de una cocina que teníamos en casa, sí, una sí. Fagor estupenda, que tres fuegos de gas y sí. Un eléctrico. Tengo la tapa de chapa,
3: sí. Sí.
10: Que había una tapa para sí, tapar la cocina, sí. La encimera.
3: Sí, sí, sí.
10: Pues esta tapa de chapa que sí. Tengo, el cubre cocina, sí. Lo utilicemos para proteger de las chispas.
3: Claro.
10: Y cuando hacemos ensordadura, cuando cortamos con la radial, ponemos la tapa de chapa delante de la radial y eso hace pantalla ignífuga.
1: Lo que pasa es que a veces... Es que pot cremar altres zones.
10: No, porque a veces... Usted ha cortado con radial.
1: Home,
10: i quizá tendrá una uña para cortar con radial, pero eso no es mi problema.
1: Ja. Entonces, no, jo li vull dir que sí,
7: per
1: això...
7: Per tant, el perill d'una radial, vostè la tapa amb una tapa de cuina.
10: Con una tapa de encimera, sí, con una tapa de encimera de hacer una...
7: I aleshores no hi ha perill.
10: No hay ningún peligro. Siempre se puede escapar alguna chispa tonta, pero a ver, no podemos estar ahí esperando eso, a que, uy, el permiso de la diputación...
7: Però és que estava avui prohibit.
10: Sí. Pues prohibido, ¿dónde estaba el señal? En la carretera no había ningún señal. Prohibido utilizar radial.
7: No.
10: No he visto ninguno.
1: No, perquè no era per la població en general, sinó per les persones, els operaris que
10: anaven a parar. Nosotros que som ovnis. Sí,
7: però un moment, no es posa... O sigui, quan vas en els senyals viaris, no hi ha cap senyal que posi...
10: No havia ningú cartell. Hi havia uno de coto de caza.
7: Sí, bueno, però claro, però és que... Però de corte con radial...
10: Coto de radial no havia ningú cartell.
7: No, però com van a poner una senyal con lo corto del radial?
10: Pues sí, porque lo piden. ¿Dónde hay que mirar?
7: Però és que no hay que poner...
10: En el BOE,
7: sí. En el BOE, no?
4: Saber-se el pla alfa, els diferents números...
10: Alfa tenia una chaqueta cuando era joven, Alfa Industrie, una Nora, pero ya hace tiempo que no lo tengo. Se lo comieron la arma.
7: A mi el que em sorprèn és això, o sigui, bueno, em sorprèn, és que realment ho trobo impresentable,
10: Entonces
7: no, i a sobre vol tenir...
10: Sí, claro, aquí está el problema, los políticos, que solo te están friendo a Norma, te están friendo que tiene que presentar la factura, el informe de
7: solvencia. Però
10: el litorno repetit. Però
7: usted, però perdón, i vostè no avisa...
10: Lo va a arreglar i encima se están quejando.
7: No, lo vas a arreglar. Vostè no avisa les coses.
10: Que vaya otro, que vaya...
7: Però o sigui, m'està defensant a l'operari que li ha passat aquesta desgràcia.
10: Por supuesto que sí. Y si no, que vaya el presidente, este, el Puyol, este... que
7: no, Pujol, no, Pujol no está de tiempo ya.
10: Pujol.
7: Nota que no está el día de la política tampoco.
10: Pues Maragall.
7: Maragall tampoco está. Busca Maragall.
10: Qué sé yo, pues el que esté.
7: Bueno, ¿eh?
10: Samarán.
7: No, Samarán no. Samarán tampoco ha sido alcalde tampoco. Bueno, és igual. Per tant, una imprudència d'una empresa que s'ha encarregat...
10: El tiempo que no fartemos, que estuvimos ahí yendo tres veces al almacén para buscar a la señora de peligro...
7: A més, quin senyal estaven instal·lant?
10: Peligro adelantar.
1: Com?
10: Peligro adelantar.
1: Oye, no...
10: Sí, hay un cartel que pone peligro adelantar.
7: Sí, perill...
10: Estuvimos esperando...
7: Bueno, perill, prohibit, serà prohibit.
10: Este mismo, peligro adelantar.
7: No, digo, peligro no, prohibido.
1: Está prohibido.
7: Es que no sap realment...
10: Sí. Este es lo que propusimos.
7: ¿Que propusimos o lo pusimos?
1: No, lo pusimos.
10: Es lo que propusimos.
7: ¿Dónde lo pusimos?
10: En la carretera, ahí en un poste, que lo tomé...
7: Pero avui l'estaven instal·lant avui.
10: Avui, sí, avui.
1: ¿Y era tan important haver-ho de fer avui?
10: Sí, porque este es lo que se pedía, que había con un grafiti en el suelo marcado que se tenía que poner ahí.
1: Un grafiti.
10: Había un senyal en el suelo,
7: però
10: en el asfalto.
7: Però veient la prohibició, avui no és el dia per posar aquest tipus de...
10: Y habíamos que poner otro que
7: habíamos
10: ponía...
7: Habíamos de...
10: Va, habíamos mira. Que poner otro que pone línea discontinua, solo indica eje de carretera.
7: ¿Eh?
10: Línea discontinua, sí, solo indica eje de carretera.
1: Això ha escrit, eh?
10: Debajo del cartel de peligro de adelantar.
7: Sí. Eran dos rètols.
10: Dos cartells.
1: Vale.
10: Lo tuvimos que poner.
7: ¿Y qué? ¿No lo han pogut posar?
10: Pues claro, con el fuego se ha chamuscado. Pues ahora tendrán que encargar otro. Bueno. Eso, por lo menos, tuvimos dos meses esperando que llegara, porque era de una fosforescencia especial, que esto no lo tenía.
1: Fluorescent.
10: Y entonces, pues...
7: ¿A quina carretera ha passat això, Míriam?
10: Esta que va ahí.
4: A ver, ¿eh?
10: La que va ahí.
7: ¿De dónde va?
10: Ahí, donde...
3: A la Bisbal.
10: Ahí arriba.
7: Pero usted sabe on treballava, ¿no?, almenys.
10: A mí me han mandado la ubicación por GPS.
4: Es la G660.
10: Pues esa, esa.
4: Pues es la carretera que va de Calonja a la Bisbal d'Empordà.
7: Calonja a la Bisbal d'Empordà.
10: A mí me han mandado la ubicación por WhatsApp. Entonces nosotros hemos ido ahí por WhatsApp.
7: Bueno, ya, pero no sabe quién lo que es, no sabe si estaba el Gironès.
10: Pues si está en el Bisbal, pues en el Bisbal.
7: El Bisbal, no, ¿qué Bisbal? Que no es el cantant, eso, que es la Bisbal.
10: Ahí es donde hacen tocho, ¿no?
7: El Bisbal. Sí, feien, sí, pues tuchanes, sí.
4: Donde...
7: Però no és la carretera, no és el poble, és en aquesta carretera.
10: Pues ahí en Bisbal hemos ido y se ha puesto y la pena que eso, que se tendrá que volver a poner.
7: Ah, o sigui, la pena no és l'incendio.
10: L'incendio, pues, con los años se resucita.
7: Claro. Bueno, con los años pasan 20 o 25 años.
10: El bosque con los años se resucita y esto va bien porque es regenerar.
7: Claro.
10: Es regenerar, esto le da manto.
7: Le da manto. El manto que disfrutaríem més d'un, el manto d'hòsties.
3: Noi, quina boca.
7: No, home, és que és impresentable. Que és impresentable, és impresentable. És que no tinc paraules, no tinc paraules.
10: Bé, si la tribu lo hacían, que quemaban la gente.
7: Tribus?
10: La tribu de los indios.
7: Ahora, los indios?
10: Los indios de Indonesia o de no sé dónde. Lo hacían que la gente la quemaba y lo tiran al río, ahí en...
7: ¿Pero qué tiene que ver la gente que la quema?
3: Pero quemaban cuando eran muertos.
10: Por eso mismo, es un ritual de renacer.
7: Xema, però ho fan amb unes piràmides, sí, amb unes piles que fan, pues i el foc està controlat.
10: ¿Y qué forma tiene el señal que habíamos puesto? De piràmide, de peligro. Pues lo que ya está. Un ritual de renacer el bosque.
7: Bueno, a veure, què més podem abordar? Perquè hi ha confinament a diferents municipis.
4: Exacte, tenim en teoria 8 poblacions i alguns nuclis confinats, 45.000 persones,
10: no
4: en teoria...
7: No, no va conmigo.
10: Nosotros no hemos ido a casa.
7: Que... No, clar.
3: La feina ja l'hem feta.
10: Si ara no se puede ir, pues bueno, pues yo no iré.
3: I tant.
10: Ja lo ha dicho... Este es el presidente este de las islas, pues muy bien.
7: ¿De qué islas?
10: No sé, un presidente de las islas.
7: Pero el presidinilla, ¿no? No el presidente de las islas.
10: Pues el presidentilla este que lo ha
7: Prefintilla,
10: dicho.
7: No, presidentilla
10: lo ha dicho, pues ya
7: está. O sea, usted está ya en casa ya.
10: Estamos en casa, sí, con mi mujer, que se llama su mujer.
7: ¿Cómo? ¿Eh?
10: Mi mujer se llama su mujer, ya lo conté una vez.
7: ¿Cómo?
10: Mi esposa se llama su mujer.
7: ¿Cómo su mujer?
1: Pero de cognom.
10: Porque yo no sé cómo se llama, no se lo he preguntado nunca.
1: ¿Cómo?
10: Desde que nos conocemos, sí. Yo no les he preguntado nunca cómo se llama. Entonces, pues, es mi mujer, pues, su mujer.
7: Hòstia, realment.
10: Ah, se llama.
7: A veure, anem amb
4: a veure.
7: Les...
4: Doncs això, 45.000 persones que, en teoria, haurien d'haver rebut una alerta al mòbil per no sortir de casa i tancar portes i finestres. Diem haurien perquè molts veïns s'han queixat a xarxes que aquesta alerta, l'ES Alerta famós, no ha aparegut en la seva pantalla del telèfon. Llavors, per exemple, una d'elles és... Lourdes Estadella, la tieta de...
7: Home!
4: Estadella, com ha dit, que està a Sant Antoni de Calonja,
7: doncs,
4: en teoria,
7: confinada.
4: Que
7: la saludi el Guillem, no?
11: Home, què passa, tieta? Com vas?
12: Hola, bona tarda.
11: Bravo!
1: Benvinguda!
11: No, se'm fa estrany saludar-la perquè hem estat parlant per WhatsApp i tal, vull dir que ara...
4: I és la que t'ha dit, jo estic aquí i no he rebut res, no?
11: No, exacte, si no he rebut res, han començat a enviar fotos pel grup de la família amb una flamarada, amb tot i coses, Jesus, però escolta, però, això ens interessa.
7: Per tant, a veure, la Lourdes Estadella, bona tarda.
12: Bona tarda.
7: Tu ara estàs confinada.
12: Això diuen.
1: Bueno, ho estàs o no?
12: No sé, a nosaltres no ens han avisat, és el que hem vist per la tele i el que ens han dient els amics i tal, però... Bueno, no hem rebut cap informació directa.
7: Ja, és a dir, els bombers sí que ho han dit, o si més no, la Protecció Civil ha enviat unes alertes.
4: En teoria s'han enviat unes alertes.
7: S'han enviat unes alertes que hi havia tot un seguit de poblacions que podem repassar ara mateix.
4: Exacte.
7: Que han d'estar confinades pel fum. I una d'elles és
4: Sant Antoni de Calonge.
7: On està la Lourdes Estadella.
4: Exacte, tenim habitants de Calonge, Sant Antoni de Calonge, Castell d'Aro, Platja d'Aro, Segueró, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, a més de, recordem, Sant Pol, que és un barri de la Bisbal, i aquesta casa de colònies que es diu Pou de Glaç, també la Bisbal, amb 150 infants que es troben bé.
7: Per tant, no ha rebut res.
12: No hem rebut res, no.
11: Bueno, clar, és que també esteu allà... Clar, és que ells viuen aquí a Barcelona, però pugeu de cap de setmana,
7: bueno,
11: però
7: no? Però què té que veure? És que...
11: Potser no tenen la GPS, no?
12: Protecció Civil... No, però una cosa, el meu home està empadronat aquí a Sant Antoni i no ha rebut res, tampoc.
13: Ah, mira, així pagueu menys, no?
11: Això t'anava a dir,
13: no faig, això.
7: Però això...
13: La matriculació del cotxe...
7: Però, bueno, escolti, deixa els seus comentaris, ara, que no venen a tot.
11: Això és veritat,
7: de veritat. Bueno, sí, clar, però no és
11: crec que el meu cosí també està empadronat.
7: A veure si podem... A veure un moment, senyor Requesens, a veure si podem centrar la pilota. El tema és que, tot i que tu no estiguis empadronat al lloc on hi ha aquesta alerta, t'ha d'arribar igualment.
14: Clar, perquè és la zona.
4: Va per antena, GPS, va per antena, esclar.
7: I perquè tu ets, per exemple, un estiuejant o un guiri.
14: Això, ah, mira! Això.
7: Exacte, i hauria de rebre aquesta alerta de confinament. Que, per cert... Doncs no l'ha rebut, eh?
12: No hem rebut res, de res, no.
7: Bueno, i a tot això, tu que estàs a Sant Antoni de Calonge, heu vist el fum, heu olorat aquest foc, quines percepcions tens d'aquest incendi?
12: No, de fum la veritat que no, perquè com que el vent se l'emporta cap a l'altra banda, no ens arriba. Sí que hi ha hagut un moment que estava tot el cel com molt tapat, molt negre i vermellós, però ara la cosa ha canviat, ara està com més blanquinós.
7: Molt bé, Estadella, li has de dir alguna cosa més?
11: Bueno, que hem de fer el dinar aquell de la gossa a Sant Antoni, sí, que ja pujarem.
12: A veure si és veritat.
4: Sí, sí. Avui no cal que pugis, perquè avui ja s'ha avisat a la gent que
14: no
4: s'esperi
14: a...
4: Exacte, que no hi vagi.
7: Bueno, doncs agrair a la Lourdes, que molt amablement ens ha explicat que no ha arribat l'alerta. Bueno, en aquest país que tot funciona com funciona, tampoc m'estranya, si és que tot va...
14: Si anava la radial a tota màquina...
7: Tot va ensopegada. Sí. És el país de l'ensopegada.
11: Bueno, sí. El d'anar fent, anar fent.
7: Bueno, és allò, saps allò que quan ensopegues, estàs a punt de caure, però no caus, si llavors tornes a ensopegar i dius, hòstia,
11: que el turmell va una mica
7: loco. Hòstia, me la foto.
1: No, acabes a terra.
7: És el...
15: Trepitjat merda.
7: Sí, sí, trepitjat merda fa anys, eh?
15: Sí, sí, per culpa vostra.
7: Lourdes, moltíssimes gràcies.
12: A vosaltres.
1: No surtis, no surtis.
11: Adéu, tieta.
7: Un aplaudiment per la Lourdes. Adéu, clar, si no s'envien l'alerta i no reben l'alerta, doncs poca
14: doncs
7: feina
14: les fan. Perquè les fan, aquestes
7: doncs grans. Doncs no ho sé. A tot això, Martí Oliveres, no sé si tens alguna dada més a comentar de la meteorologia que s'està produint al lloc.
4: Sí. Home, el tema de la marinada, sobretot, no?, que és el que han comentat, que demà podria estar previst que entri doncs aquest canvi de vent, que és el que tenen por de no tenir l'incendi, no?, prou controlat per aquest canvi de vent que ve demà.
16: Ara estem sobretot centrats en aquest episodi de tramuntana, sobretot al nord de l'incendi. És veritat que al sud del Baix Empordà ja tenim una mica de marinada, ja és un vent una mica que gira de component marítim cap a terra, per tant aporta una mica d'humitat, és la bona notícia, però la temperatura continua sent alta, 28-30 graus, i al nord de l'incendi 33-34, al voltant de Llagostera, de Girona, de la Bisbal, i fa molta calor, la humitat relativa de l'aire encara és molt baixa, poca humitat, 25-30%, per tant pendent sobretot del canvi de vent que ha d'ajudar els bombers, però sobretot seria demà. Insistim que aquesta tarda de vespre encara doncs tenim aquesta situació de tramuntana.
17: I mañana en Calafé, i què tiempo va a fer?
16: Escolti, estem parlant...
17: Tenim un apartamento ahí.
16: Estem parlant de l'Empordà.
17: Tothom anava a la perra.
16: Estem parlant de l'Empordà.
17: Perquè va per la playa.
16: Ara em sap greu per la gent de Calafell, del Baix Penedès, de tot allò. Ara estem parlant de l'Empordà i d'una cosa prou greu com és l'incendi.
14: Ara, molt bé, l'imposa.
17: Ja està. Bombero, la cosa del bombero, no del tiempo.
16: El que estàvem explicant és que fins i tot s'ha format un pirocúmul, és un incendi molt potent. I si ens fixem en la imatge del satèl·lit, és molt curiós perquè veiem el fum des del Baix Empordà arribant ja a Balears, és a dir, la tramuntana, segurament des del nord de Menorca i nord de Mallorca, si miren cap a Catalunya, veuen l'arribada d'aquest fum. Realment, impressionant com el vent traspassa fronteres i arriba...
17: Sí, però que la fe que temporada, perquè la perra, pobrecita...
1: Venga, va,
17: que
1: home, sacar. Per favor.
7: Mira, la perra.
17: Sí, la Laica.
16: Mira, ho rematarem molt ràpid. Sí. És un cap de setmana d'estiu, calor, xafogó a la costa, precaució, perquè a partir de diumenge encetem la segona onada de calor de l'estiu.
7: Jo no he notat, perdona, que s'hagi acabat la primera. Eh?
1: Jo sí.
7: Jo no he notat cap canvi. O sigui, jo he passat de la primera a la segona.
14: A la nit sí.
7: Què he notat?
1: He notat que no més feia fresca, aquella calor.
14: Més fresca, sí, corria aire i tot.
7: Jo, com que poso l'aire condicionat, ja he acabat ràpid.
14: Veus? Esclar,
7: bueno, és l'única manera...
14: Els milionaris.
7: Exacte. És que és l'única manera...
1: Molt ecològic
7: i molt ecològic. Aleshores, per què el van inventar l'aire condicionat?
1: Home, una estoneta, no tenim tot... Vinga, tot el dia.
7: És que em feu gràcia. És que... Per aquesta regla de 3, aleshores, bueno, o sigui, a l'aire condicionat...
1: Perquè, amb moderació, però no tot a tot.
18: Hi ha una manera de refredar l'ambient sense haver de gastar energia. Que semblem tontos, la veritat.
1: Digue.
18: Obrint totes les neveres, totes els congeladors, que és fred, que ja l'estem produint igualment i el tenim tancat. Això és d'idiota, directament. Tu estàs provocant una energia... i després no la fas servir perquè ho tanques. Això és com, no sé, engegar-te un ventilador i tancar-lo dins d'una caixa.
14: I tant.
18: O posar-te benzina amb un condó al sortidor.
1: Com?
18: Tant? Sí. Poso un condó al sortidor i poses benzina.
7: No, des d'aquest punt de vista...
14: Sí, no té raó.
18: Engeguem totes les neveres, tots els congeladors del país i baixes 2 graus.
14: Bueno, però que no hi hagi una glaciació després, eh?
18: Bueno, no les cases obrir...
7: Bueno, algun apunt més, Martí?
16: Que tenim aquest avís de perill per calor intensa. A partir de diumenge iniciem aquesta onada de calor, eh? Tècnicament és veritat que entrem a partir de diumenge aquesta segona onada de calor i la setmana que ve, doncs, promet. Promet, malauradament, doncs, amb moltíssima calor a tot el país.
7: Doncs no prometis. Martí Oliveres, moltíssimes gràcies. Deixem aquí a l'incendi. Qualsevol novetat ja us la farem saber.
4: Sí, tindrem compareixença de la consellera Núria Parlon a les 5 de la tarda des de la Bisbal. I recordem que tenim ara mateix 5 carreteres tallades, la que va de la Bisbal a la Calonja, a Calonja, de Llagostera també Calonja, i després la comarcal C66 a Palafrugell, a més de dues carreteres tallades a Vilademuls amb Cornellà del Terri i Vilademuls amb Banyoles al Pla de l'Estany, perquè recordem que allà també hi ha un incendi on hi ha bombers que estan treballant i no es poden dedicar tots al de la Bisbal. Per això s'ha demanat aquest reforç de la UME per la simultaneïtat d'incendis.
17: Como si Zapatero se queda la joya, después no hay para los bomberos.
4: Venga.
17: Aquí está el tema.
7: ¿Cómo?
17: El Zapatero se queda la joya y después no hay dinero para los bomberos. Y nos mete la culpa a nosotros. Ahí están las cosas que no se dicen.
14: La que está armando Zapatero.
17: La que ha leído Zapatero.
7: Va, bueno, anem a dir que tanquem aquesta carpeta de l'incendi, a les 5 ho tornem a abordar amb aquesta compareixença de la consellera Núria Parlon, però abans hem de parlar d'avui d'una compareixença, d'una declaració molt esperada, que era part de la família Andy, que ara, en aquest cas que és digne de colabrot.
14: I tant.
7: Anava a dir Viana Zolà, no seria el millor moment, ni el millor exemple.
14: No.
7: Colabrot sud-americà. Brasiler. Seria colabrot brasiler, perquè només faltava la terapeuta sense títol, que jo ja veig una xamana allà fent un número amb la família. Realment curiós. Bueno, anem al tema que ens ocupa. A veure, avui aquest capítol d'avui, que Carles Porta, quan faci la sèrie, en tindrà per 3 anys, què és el que ha passat?
4: Mira, bàsicament avui davant de la jutgessa han declarat les dues germanes de Jonathan Andic, l'acusat de matar el fundador de Mango, i totes dues doncs, han fet una mica el que ja van dir davant dels Mossos, seguint donant-li suport i negant que els diners fossin un problema per la família. Com l'altre dia, qui ha estat seguint aquestes declaracions als jutjats de Martorell és en Benet Iñigo. Benet, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
14: Bona tarda.
4: A veure, fins ara les dues germanes de Jonathan Andic doncs li havien fet costat. Sembla que la família continua i es manté unida al voltant de Jonathan.
19: Sí, sí, sense cap mena de dubte. Les dues germanes ho han dit en diferents comunicats des que els Mossos van detenir Jonathan Andic ara fa un mes i mig, i avui, diguem-ne, que han demostrat aquesta, allò de fets i no paraules, doncs sí. En la seva declaració d'una jutgessa han demostrat aquest suport a Jonathan Andic, i no només es tracta de donar-li suport a nivell això, no? De declaració, sinó que avui, en el seu testimoni davant la jutgessa que investiga aquest cas, d'alguna manera el que han buscat és desactivar o rebaixar la sospita sobre el possible mòbil del crim. Què diuen les acusacions o la investigació dels investigadors d'aquest cas? Doncs que hi havia mala maror entre Jonathan i Isaac Andic, sobretot per un tema de gestió econòmica. Recordeu aquelles paraules de la jutgessa que parlava d'obsessió malaltissa de Jonathan Andic pels diners i que li havia demanat diners com una herència en vida, etcètera, etcètera. Mm. Doncs avui el testimoni de les dues filles i germanes filles d'Isaac Andic, germanes de Jonathan Andic, el que ha vingut a dir és els diners no eren un problema, això no pot ser el mòbil econòmic. I com ho han argumentat? Doncs, per exemple, han explicat que la fundació benèfica que volia crear Isaac Andic, i que segons les acusacions doncs restaria diners de l'herència pels fills i això podia ser un problema, diu que tots hi estaven d'acord, que estaven al dia de que el seu pare volia fer aquest projecte, que hi estaven d'acord, que sabien com participarien cadascú en el patronat, i fins i tot ha explicat que una vegada a l'any més o menys es reunien els tres germans i el pare per parlar del testament i per actualitzar-lo, per dir-ho així, repassar què hi havia en general a la família i com es repartiria, i que en el cas que alguns d'ells hagués rebut uns diners del seu pare per qualsevol motiu, doncs que en aquesta actualització del testament es restava aquesta quantitat. Dient això, el que fan és una mica desactivar això, no? El mòbil que esgrimeixen les acusacions, que recordem que deia Jonathan Andic va demanar 40 milions al seu pare. Bé, doncs tot això estava molt aclarit, hi havia molta transparència entre tots els membres de la família i per tant no hi havia cap problema. Una altra qüestió, per exemple, va sortir després de dimarts que va declarar la vídua d'Isaac Andic, que va dir que justament va passar el que va passar poc abans que Isaac Andic fes fora, o volia, tenia intenció d'expulsar, per dir-ho així, a Jonathan Andic de la direcció de Mango. El que han dit les germanes és no, això era una cosa pactada, el meu germà ja volia desvincular-se i dedicar-se als seus projectes i, per tant, no és quelcom, diguem-ne, sospitós o que pogués ser cap mòbil de res, sinó que és una cosa que ja tenien acordada i que tothom estava d'acord, em repeteixo, en aquesta qüestió. Per tant, d'alguna manera, si el testimoni de l'altre dia de la vídua deixava portes obertes a la mala maror i a discrepàncies sobre com gestionar l'economia i l'herència d'Isaac Andic, avui les filles han desmentit aquella versió i han dit que, d'alguna manera, i caricaturitzo una mica, doncs tot eren flors i violes en la gestió econòmica de la família.
3: Aquí el problema que no us explicava els periodistes... El problema és que hi ha massa quartos. Quan en una família hi ha massa quartos, comencen les raons i els problemes amb les herències, perquè llavors les herències que em deixes a mi, que no em deixes, li has deixat més la casa o el pis, aquell és més gros que el que em deixes a mi, i tots són problemes. Quan no en tens ni cinc...
18: No tens problemes, has de pensar que en foto d'aquests diners i no els tens. No?
3: Jo per això em pago els morts, perquè dius...
18: Sí, sí.
3: Quan
18: sí.
3: Me'n mori, no, ja saben... On
18: que, que almenys tingui...
3: Allà on me'n posin, saps? Allà empaquetat...
18: Almenys
3: ja està pagat.
18: No generar una despesa als que es queden.
3: Exacte.
18: Això és molt d'agrair.
3: No. És molt d'agrair.
18: Això és molt d'agrair.
3: Perquè després els que es queden...
18: Sí,
3: una caixa de nevera i avall, eh?
18: Jo, per ajudar els altres, si algú em vol donar els calés a mi, la veritat, jo em sacrifico, però vull dir que això és que va molt malament per la gent, el tenir calés. Si me'ls voleu donar, aquí estic.
3: Sí, perquè vostè farà un favor.
18: Sí, favor a la gent. Perquè veig gent amb calés,
20: pateixo calés. Permeti'm, avui el testimoni que ha donat més suc ha estat el psiquiatre que va atendre en una ocasió, no a vostè,
21: senyor Boigues, que li aniria bé,
20: sinó a Isaac i Jonathan Andic. A veure, Benet, aquest senyor...
3: Però amb la xaman aquella...
20: Un moment, que ara no? Ens explicarà el Benet. A veure, la xaman no, terapeuta, no xaman.
3: Has dit tu xaman?
20: He dit que això, una terapeuta que no té el títol...
18: Sí,
20: va
18: sortir, no
20: col·legiat. Que dic que al final veurem una sèrie on hi havia un xaman...
3: Bueno, és que va sortir.
20: Una xaman que és la que deia...
0: Véndete las acciones o no te las vendes.
7: Al final anirem a per aquí.
20: Què fas?
7: No, no.
20: Coses
7: que això va donant tants girs que al final potser sí que són un xaman aquí que també anava... Vés a saber. Bueno, exacte, vull dir, vés a saber. Bueno, a veure, Benet, aquest psiquiatre. A veure, bé, qui és aquest senyor?
19: Aquest senyor, que és un professor universitari i un psiquiatre...
7: Per tant, aquest senyor sí que és un psiquiatre...
20: I col·legiat.
7: I col·legiat.
19: Sí, sí, exacte. Aquest és col·legiat i, de fet, hi ha una part del tractament o de la intimitat dels seus pacients, no, en aquest cas, que la jutgessa ja li ha dit que no calia que li expliqués el contingut de les sessions de teràpia que va fer, de la sessió, una, que va fer amb Jonathan i amb Isaac Andic, perquè això, doncs, en aquest cas sí, queda protegit pel secret professional d'aquest home. Aquest home li demanen, li arriben a Isaac i Jonathan Andic perquè... Hi ha un moment que la terapeuta, que recordem que va declarar dimarts, doncs, recordeu que dèiem, va proposar a Isaac Andic que cedís a les pretensions econòmiques del fill, sí, per mantenir la relació, i fins i tot deia La Vanguardia fa poc que va amenaçar Isaac Andic que si no ho feia, ella s'apartava i deixava la teràpia, no? I llavors, d'alguna manera, arriben a aquest psiquiatre perquè busquen, ella, la mateixa terapeuta, els diu aneu amb ell, parleu amb ell a veure com ho veu, no? I que doni l'opinió. Aquest home, segons fonts judicials, el que va fer una sola sessió amb els Andic, ha explicat avui a la jutgessa que ell no veia clara una teràpia basada en la gestió econòmica, per dir-ho així, no? Que si es volien reconciliar no es podia centrar el cas en si un cedia més diners a l'altre o no, s'havien d'abordar altres qüestions, per dir-ho així, de la relació familiar. I el que sí que també ha explicat és que bé, que és significatiu de l'actitud que tenien tots dos, el fet de que anessin tots dos al psiquiatre, no? D'alguna manera que sí que això mostra una predisposició, doncs, que volien, si hi havia un conflicte, que volien arreglar-lo, per dir-ho d'alguna manera.
20: Solucionar-ho, sí.
19: I el cas és que aquest testimoni, que pensàvem, bé, és un psiquiatre que els va veure una sola vegada i serà ràpid i, per tant, no tindrà massa importància, bé, doncs ha portat aquests elements i ha estat més d'una hora declarant en aquest jutjat de Martorell, que ens ha sorprès una mica.
18: Però ho veus, no? On van la gent rica, quan té problemes i tal, va a un psicòleg d'aquests no col·legiat, com jo. Venen molt, perquè són els que tenim més...
20: Venen a vostè?
18: Utilitzem la lògica. No estudiem tantes coses i anem a lo lògic, la cosa del dia a dia, del que veus. Per exemple, si et veu un pacient que dius que està com trist, no sé què, doncs, hòstia, anima't, home, anima't.
7: Anima't. Vostè li diu anima't.
18: Anima't.
4: Sí. Justament és el pitjor que no es pot dir.
18: Veus? Veus? Això és el que diu la teoria, no? Però la lògica, sí, què t'està, sí, dient? Una persona està trista, anima't, estic deprimit, sí, sí, deprimeix-te. Desaprimeix-te, mira de desaprimir-te, o cosa, anima't, sí, i alegra't.
7: Però, sí, sí. Disculpi.
18: Home, és el camí que ha d'agafar, el camí contrari del que està agafant. És un error, per exemple, que li has de dir al seu cervell, escolta, anima't, i li has de dir.
7: Ja, però una persona que li diu, escolta, estic ensorrat, estic, sí, en un mal,
18: vinga,
7: moment.
18: Vinga, puja ànim, estic, ja, estressat. Hosti, calma't. La pura lògica. A vegades, el més simple que ho tenim a davant...
4: I no hi cau la gent, no, això?
18: No, perquè les teories, perquè estudien coses, han de justificar els estudis, han de justificar... Que, hòstia, tinc un trauma, doncs oblida'l. Aquest trauma l'has d'oblidar, perquè t'està fent mal. La infantesa, oblida la infantesa. Si ja fa temps, persones de 70 anys que tenen un trauma d'infantesa, mare de Déu, si ja... Oblida la infantesa, si no et serveix per res, ja la infantesa.
7: Però aquesta infantesa, a vegades...
18: Si no t'assembles aquell nen que t'ensenyen la foto i t'han de dir qui ets.
4: I mira que els altres terapeutes el que fan és remenant la infantesa.
18: Típica foto de col·legi.
4: Sí.
18: I diu, mira, estic aquí. I la feina que tens per trobar-lo, perquè no el trobes. Si tu no ja tens res d'aquest, home.
20: I
18: queda tu amb el trauma.
7: Però és el que diu la Montse.
4: Quan vas
7: al psicoterapeuta, sí, comença a remenar amb els traumes de la teva infantesa.
4: És la família, els pares...
18: Fora.
7: Tot això fora. Mira,
18: si de fet, aviam, si fa molts anys d'això, la gent, no, i si no hi ha el temps ja oblidar, però vull dir que has d'anar allò, que estic trist, doncs mira, si estic trist, doncs mira coses còmiques, mira el Mr. Bean. T'animaràs, que és de cosa de riure.
7: Per tant, vostè tenia...
18: I escolta, això funciona. Sí, sí. Què passa? Que el problema està sempre amb el mateix, que has de justificar el sou dels que ensenyen.
5: Si ensenyes això, diu, bueno, jo puc ser professor, jo. Perquè, no, has d'anar al contrari. No, un que està deprimit no li pots dir mai anima't. Has de dir-li que s'enforgi més. És que, clar, és que, per justificar.
1: I vostè no? Tenia ple, no? Tenia cues. Home, clar, clar, clar.
20: I com és que ho va deixar, si ho tenia ple?
5: No, no, no ho he deixat. No,
20: ah, ho segueix donant.
5: Sí, sí, sí. Quants
1: clients té?
5: Vols venir? Vols fer classes, eh?
20: Jo hi vaig,
1: eh?
5: Sí. Ah, vostè hi va. Mira, mira.
1: Així
5: està.
20: Jo m'aixec amb un sofà, sí. Agafo una dormida. Una dormida. Ah, que ho fa amb un sofà.
5: Sí, amb ell li haig de fer l'inconscient. Li parlo, com que dorm, sí. Li parlo al seu inconscient.
20: Parlo inconscient, sí. Llavors jo quan... I ell parla amb l'inconscient.
5: Sí.
20: No, ell no.
5: No, no, ell. Jo parlo amb el seu inconscient.
20: Però vostè no. Vostè no diu res.
5: No diu res.
1: Ell dorm, ell dorm. I com s'aixeca? Escolta, com a nou, no?
20: I aquesta teràpia, sí. Perdoni, eh?
5: 50 on... euros i cap a casa, tu. Ell dorm allà, 50 euros i cap a casa.
20: Va, bueno, perdoneu...
6: I s'està fresquet, eh?
5: Sí, bueno, sí, 50 ell i 50 l'inconscient, eh? Sí, m'ha de pagar els dos, perquè clar...
20: Dic, no, que vaig acomiadar el Benet Íñigo. Avui això no ha donat més de sí, no?
19: Avui ja està, avui eren aquests tres testimonis i ara ja, en principi, fins després de l'agost, fins al setembre, ui. No hi haurà més testimonis.
20: Bueno, doncs, mira, doncs tanca la barraca. Benet, moltíssimes gràcies.
19: A vosaltres.
20: Adéu-siau.
1: Adéu, que vagi bé.
22: El Versió RAC1 us ofereix aquest espai amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.
20: I avui amb l'Ajuntament de Barcelona parlarem de això que està ara tan en boca de tots, que són els refugis climàtics, com per exemple l'estudi de RAC1.
6: Per això vinc
1: sí.
6: Jo.
1: Clar, home, i per què no. Venen a veure'ns els divendres? Doncs per això.
20: Clar.
1: A la capital catalana s'han activat els dispositius municipals preventius per fer front a la calor i ens en dona tots els detalls d'aquestes actuacions orientades a protegir la salut de la ciutadania la senyora Irma Ventallol, que és directora del Servei d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Ventallol, com està? Bona tarda.
23: Hola, bona tarda.
1: A veure, diuen que fins al mes de setembre està previst que continuïn les temperatures extremes, no? Ens explica una mica, malgrat tots ja ho sabem, no? Més o menys, però què és i per què serveix un refugi climàtic?
23: Doncs sí, mira, refugis climàtics són espais que el que fan és oferir un confort tèrmic per protegir-se de la calor o del fred. I això, lògicament, sense renunciar a la seva funció habitual, no? Estem parlant, doncs, de biblioteques, de museus, de casals de gent gran, etc. No? Però, a part dels espais, diguéssim, que són públics, també poden ser espais privats, però sempre de manera gratuïta, eh? Com doncs, un centre comercial o un centre de culte o una organització que ofereixi doncs, les seves instal·lacions, una llibreria... etc. Són espais que en definitiva estan dirigits a tota la ciutadania, però sobretot a aquelles persones que estan en situació de vulnerabilitat o que no poden mantenir un confort tèrmic a casa seva, ja sigui doncs, un estudiant que s'està preparant els exàmens i que a casa no té confort tèrmic i se'n pot anar a una biblioteca, o una família doncs, que també doncs, pugui anar a un d'aquests espais i passar-se una estona amb una mica més de confort.
1: Recordem que sempre són gratuïts i que hi pot entrar tothom que ho necessiti. Com és la xarxa de refugis climàtics de Barcelona? O sigui, quants en tenim, les característiques, sí. Una mica l'evolució?
23: Doncs mira, vam començar l'any 2020 amb una setantena d'espais, que la majoria eren públics, i ara avui dia ja tenim més de 500 refugis climàtics a la ciutat. Això el que fa és que podríem dir que gairebé tothom, o un 99% de la població, té un d'aquests espais a 10 minuts a peu, i en els diumenges d'agost, no? Perquè molts d'aquests establiments, efectivament, doncs, a l'estiu tanquen, doncs un diumenge d'agost, que seria l'escenari més negatiu, perquè ens entenguem, tot i així, el 92% de la població també té un d'aquests espais a 10 minuts. Com deia, aquests espais poden ser públics o privats. Són tots gratuïts, excepte les piscines municipals que disposen, però, d'un preu públic i un sistema d'ajuts, no?, per a les persones en situació de vulnerabilitat. Poden ser interiors, però també poden ser exteriors. El que passa que quan fa molta i molta calor, el que és recomanable és anar en un d'aquests espais més interiors, no? que tingui una temperatura confort doncs, al voltant de 26 graus. I preferentment aquests espais, la gran majoria d'ells són accessibles, tenen zones de descans molt confortables, tenen aigua potable, gratuïta, pots anar als lavabos, i alguns d'ells també tenen recursos culturals.
1: I què són els microrefugis climàtics?
23: Aquesta és una categoria que hem llançat aquest any i que a més, bueno, primer de tot, deixem donar un petit agraïment a totes les empreses, organitzacions i comerços que s'han adherit ja, perquè ja en tenim més de 60, i això bàsicament és com un refugi climàtic, però més petit, no? Això són petits establiments que també ofereixen aquest espai interior de manera gratuïta per una estada curta. Pensa, per exemple, doncs, en una persona gran, no? Doncs que doncs, porti el seu net a l'escola, després vagi a la farmàcia, després a la carnisseria, doncs que sàpiga durant aquesta ruta, no, doncs, es pot parar en un d'aquests espais que estan etiquetats i senyalitzats, parar, descansar 10 minuts, demanar un got d'aigua, sense cap cost per ells.
1: Uh-huh.
23: Al final és com una acció també de no, aquests comerços,
1: solidaritat,
23: tot un paper,
1: no?
23: De cohesió, clar, social molt important.
1: Trobar aquests refugis és fàcil? És a dir, estan etiquetats, com deia ara, o els podem buscar, per exemple, en una pàgina web?
23: Els pots buscar a la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona. Si poses refugi climàtic al Google, et sortirà directament tots aquests mapes. També a l'app de Més 65 també es pots trobar. I a la Barcelona, la teva butxaca, a la secció de prop meu, també pots trobar tots aquests espais de refugi climàtic.
1: Molt bé. Doncs així ho farem, perquè és molt necessari i evidentment s'agraeix moltíssim quan fa aquesta calor i tenim aquestes onades tan severes. Senyora Irma Ventalló, directora de Serveis d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
23: A vosaltres. Mercès. A vosaltres, moltes gràcies. Adeu.
22: L'Ajuntament de Barcelona us ha ofert aquest espai.
2: Versió RAC 1. RAC 1.
22: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
6: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.

0: tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
1: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
0: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
1: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
2: Vine al Viges de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Viges a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vigespenedès.com.
3: Ara que hem acabat l'escola
4: i tenim més temps lliure,
5: ara que podem fer el que volem,
4: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
6: I escoltarem els contes de RAC1.
4: A la piscina!
6: Al cotxe!
4: O a l'hora de la migdiada!
7: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
8: I, oh!
4: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
9: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
6: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
10: RAC1 Podcast.
4: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
11: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
12: Intuïtiva i renovada.
11: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
13: Doncs va, a les 5 i 4 minuts anem amb el cinèfil del senyor Virgili o el senyor Boigues. Quines propostes cinematogràfiques podem oferir-vos?
14: Tornen a fer Rebeca?
15: Encara no la tenen acabada. Escolti, si tenen ganes de cine, que jo sé que vostès són de les persones que més hi van al cap de setmana, que esperen el divendres ja per llançar-s'hi, s'estrena una nova pel·lícula dels Minions.
16: Ah, m'agrada molt!
15: Home, i a mi m'encanta.
13: Avui m'ha cridat l'atenció una entrevista que crec que era La Vanguardia amb el creador dels Minions.
15: Sí.
13: Ara ho he dit bé, la teva vaig dir Minions. I diu que no entén l'èxit dels Minions. Dic que ho trobo una poca soltada i que no... I això que és el creador.
15: Doncs mira.
13: He pensat... O sigui, el tio que ho crea i diu, no entenc com jo té...
14: Això com és que això la gent li agrada, oi?
13: Sí, és a dir, s'ha quedat en ample. Ara estava buscant l'entrevista, però és allò típic que busques i aleshores no ho trobes. Bueno,
15: és un homenatge a la història del cinema molt original. El proper 8 de juliol, l'exitosa
13: Paiana... Però que no hi surt el gurú, com es diu aquell?
15: Sí, home,
13: el gurú, no hi surt?
15: Home, suposo que sí que surt.
13: És que no l'he vist, no l'he vist a les diferents...
15: Mi villano favorito, no surt el gurú.
17: És basat en un cas real, aquesta?
15: Sempre. Ah, sí? Tot el que passa als Minions, sempre.
14: Sí. Però són com a pastilles, no? Que
15: són petits.
13: A mi m'agraden molt els Minions, m'agraden molt.
15: A mi molt.
13: El hombre que, ja ho diu, mira, m'ho ha passat la sèrie, La Vanguardia, sí, Pierre Coffin, no entiendo por qué han tenido éxito.
15: Doncs la sort que ha tingut.
13: És com aquest programa, que amb lo dolent que tampoc ho entenc.
15: Ho veus? Et passa el mateix?
14: Mira, 400.000 persones enganyades.
13: Exacte, ja té raó, ja.
15: El 8 de juliol arriba la Baiana, que és aquesta noia...
14: Baiana,
15: que viu al mar, que va sempre amb un com un catamarà acompanyada d'un home que es converteix en diferents...
14: És un lloc que viu al mar.
15: Sí, bueno, va, en acció real. I toca preparar-nos per la pel·lícula més gran de l'any, que és L'Odissea, de Christopher Nolan.
14: Aquesta
13: hi ha gran expectació amb L'Odissea de Christopher Nolan.
14: Ja l'han fet,
13: Sí, bueno, però és la versió del Christopher Nolan.
15: El 17 de juliol i les entrades ja són a la venda. La gent, no? Quina ànsia, ja te la compres.
13: Bueno, millor tenir-les ara, clar, vull veure.
15: Sí, no.
13: Però escolti, qui vols anar, no hi ha entrades, fa una ràbia.
15: Tot això, com sempre, ho trobareu, vosaltres que us interessa tant, que hi deuen anar junts, vostès dos, m'agradaria veure'ls. A moviecinemes.com troben tota la programació.
17: A veure, un dia hem d'anar-hi, això.
14: Ah, sí.
17: Per saber què és, més que res.
14: Sí.
13: El dia que hi vagin, veuran que la pantalla ja és amb color. Ja...
14: Ah, què dius, ara?
13: Sí, ha canviat.
14: Com a l'hotel,
13: Sí, és amb color, sí.
14: Ai, carai.
13: A veure, deixeu-me saludar Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
18: Bona tarda.
13: L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, que l'hem pogut escoltar en aquest programa, doncs responsabilitza d'aquest incendi al Baix Empordà a l'empresa que estava fent unes feines al voral d'una carretera, concretament amb els treballs d'una senyalització d'aquesta carretera.
18: Doncs sí, segons agents rurals, la causa de l'incendi seria l'ús d'una radial que avui no es podia fer servir, precisament pel risc d'incendi que hi ha i que s'estava utilitzant, com deies, a la carretera en uns treballs de senyalització. Doncs bé, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, acaba de reconèixer al Versió RAC1 que no sap quina empresa hi ha al darrere i que no entén per què s'ha

0: Estaven fent aquestes feines a les portes d'una nova onada de calor.
1: He preguntat aquest matí quan m'han comentat això, que era un treball amb radial d'una empresa amb uns senyals, per tant ja m'he imaginat que era una administració, segurament té tot, en tot cas entenc que encara que s'hagin encarregat feines, no s'encarreguen per un dia en concret, s'encarreguen feines i per tant hauria de ser de l'empresa la que ha de tenir la capacitat de veure que si està prohibit doncs no fer-ho. No? Dubto molt que hi hagi cap administració que li diguin un dia com aquest de fer-ho.
0: Ara mateix el foc continua sense control, ha entrat al massís de les Gavarres, empès per la tramuntana, i per ara ha cremat 750 hectàrees. Hi ha una desena de municipis confinats, com Calonja o Platja d'Aro. Això són 45.000 persones. Pel foc, el president Salvador Illa, de fet, ha demanat ajuda a la UME, a la Unitat Militar d'Emergències. Anem cap al centre de comandament per conèixer l'última hora de l'incendi. Sandra Florença.
2: Doncs sí, en aquest centre, bona tarda, en aquest centre de comandament de la Bisbal, dèiem aquestes 750 hectàrees cremades, més de 500, i amb un potencial de 10.000. Llavors podem dir que aquest és el foc més gran a Catalunya amb el que portem d'any. Uns 250 efectius de bombers estan treballant ara per fer més estret aquest flanc dret, que és el que més els preocupa. Estan a l'espera que el vent del nord calent que bufa des del matí i la marinada que està entrant per veure com evoluciona i poder-lo tenir sota control. Aquí, en el centre de comandament, estan reunides les conselleres Sílvia Paneque i Núria Parlon per fer avaluació junt amb els bombers d'aquesta situació. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana que tota ajuda és possible.
3: Que hem demanat l'activació de la Unitat Militar d'Emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil, i que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a la major brevetat s'hi pugui desplaçar la Unitat Militar d'Emergències.
2: Amb tot plegat, Protecció Civil i els bombers aconsellen a la població que es quedi a casa i evitin moviments innecessaris.
0: Doncs precisament això ho deia la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: És important que no circulin vehicles pel risc que hi ha en aquests moments per l'incendi, pel fum, i també per deixar treballar els operatius que en aquests moments, en aquestes hores, estan fent una feina molt, molt intensa per tal de poder aminorar la situació d'afectació que hi ha.
0: Parlant de mobilitat, l'incendi ha obligat a tallar la carretera GI-660, això ha complicat al trànsit. Veiem com estan les carreteres en aquesta zona. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
5: En aquests moments, arran dels incendis que hi ha a la zona del Baix Empordà, estan tallades 5 carreteres. La C66 a Palafrugell. I després hi ha 4 vies locals, en concret, que uneixen Cornellà del Terri amb Viladamuls, la Bisbal d'Empordà amb Calonja, Banyoles amb Viladamuls i Llagostera amb Calonja. La situació és complexa. És possible que puguin haver-hi altres talls, per tant, us demanem que us mantingueu informats. Estan també a les portes del cap de setmana i hi ha molta mobilitat, tenim problemes a la AP7 en diversos punts, Mollet, Barberà, Castellbisbal, Castellví de Rosanes, Subirats, i també molta mobilitat a les rondes i els seus accessos.
0: Amb aquest escenari, sapiguem quines són les condicions meteorològiques les properes hores per saber com ho tindran els bombers a l'hora de controlar l'incendi. Martí Oliveres.
6: Sí, pendent sobretot de la tramuntana que bufa al nord de l'incendi, per tant, més calor, menys humitat i aquest vent de nord al nord de l'incendi, i ja entra aquesta marinada, un vent de component marítim més fresc, amb més humitat, fa baixar la temperatura al sud, a l'extrem sud del Baix Empordà, uns 28-29 graus, i en canvi la zona de la Bisbal encara entre 33 i 34 graus. La tramuntana ha de continuar bufant amb menys força ja, però fins demà com a mínim, i no serà fins demà al migdia que s'imposarà més el règim de vents del sud, aquestes marinades que ajudaran els bombers. Per tant, condicions que també de cara a aquesta nit han de millorar, perquè pujarà aquesta humitat i baixarà la temperatura amb una calor una mica menys intensa.
0: A tot això, a aquesta hora estem pendents de l'altre incendi que està actiu, en aquest cas a Viladamuls, al Pla de l'Estany. Per aquest foc han confinat la zona de Vilamenut i del Palol de la Farga i treballen una trentena de dotacions. En aquest cas, la GI-513 està tallada entre Cornellà del Terri i Viladamuls en tots els sentits a causa del foc. I ara els esports, en Janire Gallut.
7: Ho acabem de saber, Pedro Martínez deixa el València Bàsquet després d'abonar la seva clàusula de rescisió. El tècnic català, que acaba de guanyar el títol de Lliga, va renovar amb el conjunt taronja tot just el passat 25 de març i ara es desvincula per signar pel Real Madrid. En futbol, avui es completen els setzens de final del Mundial amb els últims 3 partits. A les 8, Egipte-Austràlia, a la mitjanit Argentina-Cap Verd i a 3:45 de la matinada, Colòmbia-Ghana. A Wimbledon, avui ha començat la tercera ronda del torneig amb Rafa Hoddard disputant el seu partit contra Mochizuki. El madrileny està perdent per 2-16-1 contra el japonès. El número 1 del món, Jannik Sinner, està guanyant en 2 sets a Brooksby i Djokovic, per la seva banda, està guanyant 2-16-1 al francès Rinder Neck. El quadre femení, Jessica Bouzas, ha perdut contra Jessica Pegula, mentre que la número 1 del món, Arina Sabalenka, s'enfrontarà a Ostapenko d'aquí només uns minuts. I el Gran Premi de Gran Bretanya de Fórmula 1 a partir de 6:15 arrenca la sessió de classificació per l'esprint. Els entrenaments lliures d'aquest migdia, el més ràpid ha estat Lewis Hamilton.
0: I més enllà de la previsió meteorològica a la zona de l'incendi de l'Empordà, la resta del país també han de continuar aquesta calor i durant el cap de setmana la temperatura encara pujarà més. De fet, a partir de diumenge començarà la segona onada de calor de l'estiu que es podria allargar bona part de la setmana que ve.

0: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
1: Va, cobrim la segona hora del Versió RAC1 i ho fem posant el focus amb aquesta nova edició del Grec. No sé si heu vist algun dels espectacles del Grec.
2: Ah, ja ha començat, ja.
1: Entre que no va al cine, entre que no sap la programació del Grec, la veritat...
3: Van fer òpera l'altre dia... Ai, perdó, que no m'escolta.
1: Van fer, que no, digues que van fer.
3: Encara no m'havies...
1: No.
3: Van fer òpera, si tu estaves l'altre dia, que m'ho van xivar.
1: Sí, l'òpera dels Terrals, sí, per això dic. Però dins d'aquesta programació, Laura Fa, bona tarda.
3: Bona tarda, perdó.
1: El Teatre Lliure ha acollit un dels... no sé si hi va anar la Laura Fa, un dels espectacles més destacats de l'edició d'aquest festival grec. Estem parlant de, no sé si l'heu vist, Montse Llussà...
4: No, la vaig llegir sobre el tema, sí.
1: L'espectacle Ophelia's Got Talent, de l'artista austríaca Florentina Holzinger, que la crítica descriu com una performance radical ple de números de circ. I segurament, certament ho va ser, perquè hi ha opinions bastant divergents entre l'impacte que ha generat aquest espectacle. Marc Serra, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal, com esteu?
1: Molt bé.
5: Encantadíssim que la Laura Fa estigui a la meva secció, perquè sé, Laura, que tot el tema de les performances a tu t'agrada.
3: Exacte,
5: si no, sí. Si no et dediquessis a les mamarats i series fur dels baus, claríssimament.
3: Els actings és el que millor se'm donen a mi.
5: Llavors,
3: sempre, en general.
5: Sí, és literalment el que ha passat. Després de l'estrena d'ahir d'Ophelia's Got Talent, una crònica del 3CAT deia avui que hi ha gent que encara està rumiant què és el que va passar ahir, eh?
4: M'agrada molt que parlis d'això, perquè vaig llegir l'altre dia de què anava i penso que ens encantarà
5: ara
4: que
5: us expliquis,
4: perquè em va deixar
5: intentaré,
4: impactada.
5: Com deia el Toni, és l'aposta més impactant del Grec, o sigui, la cosa... S'ho han jugat tot aquí,
1: és
5: tot aquí, eh?
1: Plat fort del Grec.
5: He hagut d'anar a la fitxa oficial per intentar explicar-vos l'argument que es descriu, atenció, com una exploració dels mites i narratives relacionats amb l'aigua i la connexió d'aquest element amb la feminitat en un estudi físic centrat en assumptes com la fluctuació, la reflexió, la reproducció, les cures i la violència. Això és la fitxa que explica l'argument d'aquest espectacle.
1: Però de què va?
5: Ophelia's Got Talent.
1: Bueno, li acaba
5: de dir. D'explicar. Ja vol que li torni a repetir.
1: Torna-li a dir que no
2: entenc res.
5: Bueno, el que es veu a l'escenari, que seria la pregunta.
1: Ara, sí.
5: Doncs és una mena de paròdia d'un talent show amb un jurat, que això també li agradarà, senyor Barcelí, de dones nues.
6: Hòstia!
1: Per favor,
4: per favor. No ha tardat ni un segon, vamos.
6: Se pot gravar en vídeo?
5: No es pot gravar res.
1: Això és, però, nues conilles a l'escenari.
5: Nues conilles a l'escenari. Això és com el Got Talent, que fan, que cada jurat doncs té allò per apretar el
1: botó.
5: Doncs la mateix, però nues.
6: Se veu el pubis?
1: Hòstia, de veritat.
4: Ai, va, home!
6: Què passa?
5: Com que és una de les tres apostes del Grec...
6: Ah, con pelo...
1: Va, prou!
4: Ja, prou,
1: ja,
4: ja, vale?
5: Ja està bé, eh?
4: No, una cosa és la broma i l'altra ja...
5: Perdoni,
1: estem parlant amb la Montse. Escolti, si no, li vaig dir una cosa. És que ja arriba un punt, hi ha molts oients que m'ho diuen, que per favor fes fora el senyor Santa Susana. Hi ha molta gent que
6: m'insisteix. Aquí esteu sempre fent ahir...
1: No, prou!
6: Però si no m'he deixat argumentar.
1: No, és que ja està bé. Al final faré de cuní, tu. No, de veritat. És molt desafortunat.
6: A tu t'agrada l'escopeta nacional?
1: A mi sí.
6: I el Marqué, què col·lecciona?
4: Vale, ja està.
1: Però una cosa és una pel·lícula en un moment determinat.
5: I disculpeu, estem parlant d'una de les apostes del Grec, per tant, un acte cultural de...
1: De primer ordre.
5: De primer ordre.
1: Però tot cultural.
5: Va.
4: Bueno,
5: va.
1: Vagi al mercat de Sant Antoni, compri una revista Lip i deixi'ns en pau.
2: Quina revista de comprar?
1: Una que sortia en...
5: Bueno, jo estic intentant explicar-vos una cosa importantíssima...
4: És que és veritat, quin poc respecte
5: pel tema del Grec i tot això. Per començar, avui ho hem d'explicar bé, això, i he agafat dues persones que han vist aquest espectacle perquè ens expliquin què és el que s'hi veu exactament. Per començar, el nostre company Toni Lladó, responsable de disseny gràfic de la ràdio.
7: Està boníssim.
5: He parlat amb ell fa una estona, l'entrevistem en qualitat d'espectador, que ha vist moltes performances, diu que li agrada més la performance que qualsevol altre espectacle. De fet, és un gènere que segueix des de la Fura dels Baus i, per tant, diguem-ne que jo diria espectador informat sobre aquests casos. Ai, doncs va sortir de l'Ophelia's Got Talent bastant pensatiu, sobretot en un moment de l'espectacle on es fa una cosa en directe.
8: Molt circ, molt tàrrega, molt... sense desmereixer ningú, no? Però una mica de nou barri, saps? Aquests espectacles que pots arribar a veure...
5: De carrer, de performance de carrer. Però llavors què passa? O sigui, quin és el gir? Què ve després?
8: La mateixa que es posa les espases pel cos, típic número de fakirs, agafa una endoscòpia i se la posa per la boca i arriba fins a la boca de l'estómac.
5: Però això ho va veient el públic per la pantalla?
8: Ho veus en directe. O sigui, veus una gastroscòpia en directe.
5: Però mentrestant què passa? Res?
8: Res.
5: Però ni hi ha una música o un àlbum?
8: No,
5: hi ha res?
8: No hi ha res. No.
5: Però i la gent, vull dir, quines cares fèieu?
8: Bueno, la gent primer sorpresa, hi havia gent que feia allò de cares de fàstic o sorpresa, però que tampoc lligava res.
5: O sigui, si jo et pregunto per què es fa una endoscòpia...
8: No
5: ho sabem.
8: A veure, és que la conclusió és que per mi aquesta obra que vaig a veure no té cap mena d'explicació ni cap mena de sentit.
5: 15 minuts després d'haver començat l'obra, tens una endoscòpia en directe.
1: Però què fa amb unes espases?
5: Fa de fakir, el típic del fakir. Saps que els fakirs es posen unes espases?
1: No, però se'n posa, posa una.
5: Sí, però vull dir que se'n treu una altra, se'n torna a posar una.
1: Això ho feia ella.
5: Sí, és com, al principi comença com un espectacle de circ. Es va complicant, es complica molt.
1: O sigui, de les espases passem a l'endoscòpia.
5: En directe.
1: En directe.
5: I després,
1: sense anestèsia.
5: Sí, i després diu que el públic no sabia com reaccionar.
2: Vull dir
5: que
2: a ella no li venen basques.
5: No, es veu que no, perquè
3: ella... és professional,
5: ho fa cada dia.
3: Si no és impossible.
5: I després de l'endoscòpia... Ah, després de l'endoscòpia...
3: Ha assajat molt.
5: Apareixen les sirenes.
3: Ui.
8: Sí, hi ha un moment que fan com un número de sirenes, com...
5: Sirenes?
8: Es posen dintre la piscina a nedar i a banyar, és una piscina que fa mig metre d'alçada, es posen a banyar com si fossin peixos, després es converteixen en sirenes, i tot plegat, i darrere hi ha una altra piscina una mica més gran que també es posen a banyar-se sense cap mena de sentit. És que per què t'estàs banyant, no? Hi ha un tema que dius, ostres, ara ve la canya, no? És el que dèiem. No, ara ve la canya,
5: es banyen i
8: dic, hòstia, tanta sang i tanta cosa, dic, ara vindrà un amb un arpon i, saps, i es carregarà una actriu.
5: No.
1: Bueno, però per què es banya, aleshores?
5: No hi ha explicació. És una performance.
3: Potser no ho va entendre, el Toni.
1: Exacte, bueno, potser el Toni no ho va entendre. Deu tenir algun motiu perquè es banyen.
5: Anem de les espases a l'endoscòpia.
1: Sí, de l'endoscòpia a les sirenes.
3: Però... Tot és aigua, ja s'entén.
5: Sí,
1: allà pel vídeo que està remenant la Lluçà, perquè no se n'ha pogut estar, estan
5: despullades. De veure-ho, sí, totes despullades.
3: Sempre aneu allà,
5: No, perdona, allà, l'espectacle és així, la gran aposta del grec és així. Què hem de fer? Atenció, perquè ara arriba el plat fort. Si l'endoscòpia creieu que no es podia superar, queda superadíssima en escreix.
8: Bé, aquí si sembla el Mago Pop una mica, perquè...
5: Wow.
8: Llavors baixa un helicòpter de mida real,
5: sí.
8: I llavors el que baixa, diguéssim, es planta a la piscina que justament cap a la mida, llavors pugen les actrius i se'l comencen a follar.
5: A l'helicòpter?
8: A l'helicòpter.
5: Si tens relacions sexuals...
1: Posa 18 anys aquí.
3: Sí, són quarts de 6, home, per favor.
8: Amb la porta, amb la cua de l'helicòpter...
5: La cua, clar, la cua sí que...
8: Sí. Bueno. I llavors hi ha una càmera dintre de l'helicòpter que va dient, estem perdent alçada.
5: Sí, tant, això sí.
8: I al final l'helicòpter cau com, diguéssim, com esperma a dins de... a dins de la piscina, no? I quedes una mica de dir, vale... Això pot arribar a impactar, però quin és el motiu, quin és el sentit de tot això, no?
3: Bueno.
5: Avui he vist el Toni i era un home perdut.
3: És com si vols tenir una experiència amb LSD sense drogar-te.
5: No!
3: Sí, no, serà una cosa així, no?
5: Ja us dic que abans dèiem que potser el Toni no l'ha entès, però jo amb el que estem explicant el lligam tampoc li acabo de trobar.
3: Tampoc.
5: I encara queda el final.
2: No
5: també està a l'alçada del que m'explica.
2: No s'ha acabat, això.
8: Demanen com voluntaris. Evidentment tot orquestrat i tot pensat, demanen voluntaris i llavors surten 7 nenes, em sembla que són, o 5, no vull equivocar-me.
3: Nenes, com nenes.
8: Surten a escena i llavors comencen a fer com un ball i una coreografia i un cant com si fos festa final de curs del Sagrat Cor.
3: Amb menors?
5: Suposo que, clar, vas poder fer una miqueta de teatre fòrum, no?, quan es va acabar. Què deia la gent? O sigui, què comentàveu?
8: La veritat és que jo vaig anar amb la meva dona i jo vaig sortir dient quin merdot que he vist, però la meva dona, per exemple, es va fotre de mala llet. O sigui, va sortir de mala llet. Ara, ja et dic també que divisió a la platea, eh? Uns aplaudint drets, com si haguéssim vist, no sé, una superobra, i altres que marxàvem cua entre cames, perquè, clar, arribava un moment que deies, és que no ho he entès.
3: A veure... veure...
5: Un merdot és el titular de la crítica.
1: Ha dit que hi havia discrepància, però aquestes nenes que surten a l'escenari fent una rotllana...
5: Unes nenes petites...
1: Per acabar l'espectacle.
5: Menors, unes nenes petites que venen a significar, segons m'ha intentat explicar el Toni, l'optimisme en el futur, en les noves generacions.
3: Ah, bueno, però si té contingut sexual, no pots ficar a nenes...
1: No, però que no té contingut...
3: Home, s'està follant un helicòpter.
1: Les nenes ho han vist. Vinga, sortiu aquí.
6: Deixeu de mirar el Titó i aneu a l'escenari.
1: No han captat això de l'helicòpter, aquesta metàfora.
5: Només assagen el tros del final i ja està.
3: No.
5: Aquesta és l'opinió
1: del
5: Toni Lladó. També volem parlar amb una altra persona que va veure l'espectacle, en aquest cas és de la perspectiva professional, per tant ens sabrà explicar millor tot això que hem dit fins ara, que és l'Oriol Puigdauler, que és crític i cronista d'arts escèniques de Núvol i del suplement Babèlia. Oriol, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
5: Què tal, Oriol? A veure, necessitem que ens il·luminis una mica. Tot això que hem explicat, té un sentit, això de l'helicòpter sexual i
7: la sirena, tot això? Primer vull dir una cosa, que em fan funcions només ahir i avui. Qui tingui entrades avui, heu explicat gairebé tot l'espectacle.
5: Sí, no passa res.
7: Una mica d'espoiler.
5: No, però com que està tot venut, no passa res.
7: Una altra cosa, que esteu dient el títol malament. No és Orfèlia, no, és Ofèlia.
3: Ofèlia.
7: És com l'Ofèlia... Sabeu l'Ofèlia de Hamlet, de Shakespeare?
5: Sí.
7: Com mor l'Ofèlia? Com mor?
1: Ofegada.
7: Ofegada al riu, i llavors Història de l'Art ha idealitzat aquesta cosa de la dona morta com una ninfa, i també si mirem la història de la mitologia clàssica, les dones violades totes per Zeus, que es disfressa de toros, disfressa de cigne per violar l'Eda, etc. Llavors, a partir d'això... ho he explicat també bé, és com un Got Talent, un espectacle, un programa, el que seria un programa de televisió de talents, on hi ha un jurat, això al senyor Marcelí li agradarà molt, totes les dones que surten a aquest espectacle, totes van despullades. Totes.
2: M'ha semblat interessant des d'una perspectiva artística.
7: El senyor Santa Susana, sí, hi ha pèl públic, hi ha molt pèl públic, hi ha acrobàcies despullades, hi ha molt de tot.
2: Quan hi ha acrobàcies, quin tipus?
6: Sabe l'entrada a la revenda?
1: No, si no en queda,
5: ja està exaurit.
6: La revenda.
1: Que està exaurit.
7: Es van exaurir les entrades en 30 minuts. Per tant, això vol dir que una mica la gent de Barcelona tenia ganes de veure aquesta creadora, la Florentina Holzinger, que és ara mateix una de les creadores més reclamades de tota Europa. Sí, i això, aquest concurs de talents que comença, el que dèiem, com el Fakir Kirman, saps, senyor Marcelí?
2: Sí,
7: el Fakir Kirman,
2: home, i tant, ens agradava espases, molt.
7: Es van passant espases, una mica més petita, una mica més gran, cada cop més gran, i al final es posa aquesta càmera, això, com una endoscòpia, una gastroscòpia, i així veus tu el seu interior, que veus que en el seu estómac hi ha tot de peixets vius.
5: Què dius?
7: Perquè en aquest espectacle hi ha molta aigua, hi ha dues piscines, hi ha un tanc d'aigua també, perquè, senyor Marcelí, també jo sé que vostè és molt fan del Houdini.
2: Sí, molt.
7: El truco clàssic del Houdini...
2: Es ficava dins d'un tanc d'aigua.
7: Doncs això ho fan amb una dona... amb una dona despullada, evidentment, li posen manilles, l'encadenen i la posen dins del tanc d'aigua, que és transparent, i tu la veus, i llavors posen un comptador i ella sola s'ha d'alliberar. I llavors abans han demanat a alguna dona del públic si té allò una agulla de cap, una horquilla, que es diu en castellà, una agulla de cap, i ella, amb aquesta agulla de cap, aconseguirà obrir les manilles, desfer-se i sortir.
2: Fabulós.
7: Extraordinari. És que crec que vostè hi hauria d'anar. I llavors també, i el deia molt bé, aquest espectador, surt un helicòpter com el Mago Pop, és a dir, el teatre més modern... Oi, Mago? El teatre més modern d'Europa, ara mateix, surt un helicòpter. I també us vull dir una cosa, que aquesta creadora... Us en va parlar un cop el Ramon Gené, que ho he recordat i ho he buscat. El Ramon Gené us va parlar d'una òpera que sortien tot de monges, que es feien piercings, que la gent es desmaiava, que el públic vomitava...
2: Sí,
7: doncs
2: sí.
7: És de la mateixa creadora. És de la Florentina Holzinger,
5: això que
7: és aquesta creadora.
5: Això vol dir que el públic d'aquí també es mareja, es vomita i tot això, no?
1: Disculpa, Oriol, aquesta creadora, és ara que ho deies, un dia el Ramon Gené ens va parlar d'una òpera on fins i tot es feien talls en l'escenari i els fregien, o sigui, feien canibalisme.
5: El que fregien?
7: En aquest cas... Agafaven
1: la carn, es feien un tall i es fregien amb una graella la seva pròpia carn.
7: Feien una morcilla. Feien una morcilla. Sí, això s'ha fet molt en teatre.
2: S'ha fet molt en teatre,
7: això. Això ho ha fet el Sergi Faustino. A l'Antic Teatre fa anys feia això, que feia morcilles de la seva sang i després les repartia entre el públic. Abans passava una analítica i deia, estic tot bé, no tinc res.
5: Ah, ho repartia entre el públic, és un detall molt interessant.
3: Després a Salva me fèiem coses rares, saps?
5: I això que ens estàs explicant, Oriol, això és el top del més buscat i el més trencador d'Europa.
7: Mira, penseu que aquesta creadora, la Florentina, ha guanyat premis a Alemanya, la millor creadora de l'any, la millor coreografia de l'any. Aquest estiu ha anat a la Bienal de Venècia representant Àustria, que és el seu país, va fer una performance amb una campana que ella, despullada, evidentment, ai, es posava dintre la campana i feia de... com es diu?
2: De fet, del batall. Del batall de la campana.
7: Això, vaig veure, això li encantaria.
2: Això vaig veure a la tele.
7: Això li encantaria, senyor Marcelí.
2: Ho vaig veure a la tele, mira,
1: mira com s'excita el senyor Virgili.
2: Vaig quedar esgarrifat. Una dona cap
7: per avall. Una imatge preciosa. Exacte.
2: Una campana. Una dona cap per avall penjant com un batall de campana i anar fumant-se cops de cap contra un costat i l'altre de la campana i anar tocant la campana.
5: I nua, també, clar.
2: I despullada.
7: Nua, evidentment.
2: Que quan la van baixar i vaig pensar que aquella dona ja...
5: ja no farà res més.
2: Realment no tocava ni quarts ni hores. Deuria
7: tenir el cap com un bombo.
2: Home,
7: i també a la mateixa Bienal de Venècia, a la Bienal de Venècia va omplir una petita nau tot d'aigua i llavors ella estava amb una moto d'aigua, anar fent trombos, anar fent curves allà dintre. Aviam, no, ara en sèrio, aquesta creadora és molt reputada a Europa i de fet reivindica... sempre els seus espectacles són totes dones, des de les creadores, la creadora que és ella mateixa, i les intèrprets, totes sempre van despullades, i llavors penseu, sabeu aquest tipus d'artistes de circ que s'han dit que parlaven de l'Ateneu Nou Barris? Les artistes de circ que van tatuades, però que veus que són reals, vull dir que no s'han inventat un tatuatge per fer aquest espectacle. Sí, en aquest espectacle, per exemple, no veiem un piercing, però veiem una de les actrius que es forada, bueno, es punxa, es clava la galta amb una mena de ganxo.
2: Perquè
7: és guapo.
4: Escolta, i això que perdona, Oriol, això que comentàvem de les nenes, són realment nenes menors de la companyia que surten al final de l'espectacle?
7: És com un cor de nenes que deuen tenir uns 10 anys o 12, que venen ja amb la companyia, venen de Berlín, perquè això és una producció amb la Volksbühne de Berlín, que és un dels teatres més importants d'Europa. Llavors, fan com la conya de dir, bueno, hi ha unes nenes aquí al públic que baixin, perquè són el futur, són el d'allò, i també hi ha un missatge com del canvi climàtic, però tot està fet amb molt d'humor, amb molta ironia. El nostre company, el Magí Camps de La Vanguardia, que també era l'estrena, va sortir encantat, perquè el Magí també és molt catxondo i és molt gamberro, i és veritat que va haver-hi disparitat d'opinions. Tenia gent dreta aplaudint, gent que no li va agradar, però he de dir que ningú es va desmaiar. Vaja, cosa que a l'òpera de Terrals, a l'òpera de Terrals del Teatre Grec sí que va haver-hi desmais, que sempre passa per la calor.
2: Sí, sí.
7: En canvi, ahir al Teatre Lliure ningú es va desmaiar.
5: Sí, estava en xoc, la gent estava en xoc i no es podia desmaiar.
1: Sí, però et volia preguntar, a tu va agradar o no et va agradar?
7: A mi em va agradar, i a més, encara diré més, jo ja havia vist l'espectacle fa 2 anys a Berlín i vaig repetir, tu, i encara em va agradar més.
6: Bueno, encara em va agradar més. Lo grava, perquè...
1: Què ha passat amb gravar? Tot el dia està gravant.
5: Oriol, l'última pregunta. Què creus que li queda per fer? O no sé si has vist alguna cosa d'ella encara més radical d'això.
7: No, jo voldria que portés l'òpera aquesta santa, amb les monges que van en patins, que també hi ha la campana, hi ha un crucifix que les crucifiquen, però això em sembla que és un espectacle molt, molt car. Però la gràcia del festival grec, aquests festivals, és que porten espectacles internacionals que si no seria impossible veure a Barcelona. Per tant, visca el grec i visca la Florentina, tu.
5: Doncs visca. Oriol Puigtauler, moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: Gràcies.
7: A vosaltres.
5: Gràcies. Adéu, adéu. Gràcies. Moltes gràcies.
7: Adéu, adéu, adéu. Bueno,
5: doncs ja hem fet nous clients, eh? La Fa i la Lluçà, jo crec que...
3: Hem quedat campana... com unes catetes, perquè en realitat quan ho explica s'entén perfectament.
1: Bueno, s'entén, però tampoc. S'entén.
3: Jo no entenc... El que passa que nosaltres no tenim els coneixements per entendre.
1: No, però no és un tema d'entendre, no. És una qüestió de si tens realment ganes de veure una senyora... Bueno, una artista...
2: Que
1: es punxa amb la... O sigui, que fa de fakir, que a mi el fenomen fakir ja no m'interessava, ja no m'agradava, i a banda d'aquí es fa una gastroscòpia per veure els seus tipus...
3: Però no es veurà això, si representa
1: no,
3: si tot...
1: No, com es veurà? Cony, sí. Clar que es veu!
3: No, però això representa no, algú no. El que ens ha explicat.
1: No, no, és que, perdona, no és simulat, és així, eh?
3: Sí, però té tot un significat, no és me'l poso perquè sí, vull dir que quan no t'ho explica s'entén.
1: Sí,
3: ara,
1: a veure,
3: a no
1: què has entès de les espases que...
3: Dels peixos. Bueno, és que t'he dit que jo sóc una cateta, no m'ho facis explicar.
4: No,
3: a mi,
4: dic,
3: torna a trucar.
4: No, no, els dic, com... dic que les dues som unes catetes, no?
1: No, i a més ha dit, no, ho he trobat interessant. Bueno,
3: he trobat interessant el que m'ha dit el Puig Tauler.
1: Ah, vale, perquè t'ho ha dit el Puig Tauler, aleshores sí.
3: A mi m'ha interessat perquè trobo que...
1: Tu diu el Toni Lladó, no?
3: Bueno, perquè ho ha lligat millor, el Toni m'ha explicat el que era...
5: Us ho he dit abans, una exploració de mites i narratives relacionats amb l'aigua i la connexió d'elements amb la feminitat, l'estudi físic...
4: A mi no m'ha interessat gaire.
5: I la violeta.
6: Nena, jo només...
3: No, i això de les nenes tampoc m'ha agradat.
2: Jo només et demano que mireu lo de la campana perquè va sortir al Telenotícies.
4: I ella va penjada i li surt el cap per baix.
2: Surt el cap i les de llonses...
1: Les metes. Que pesat, sempre està amb el mateix, de veritat.
2: De cap per avall, tot...
1: A veure, que tenim una última hora de l'incendi que afecta el Baix Empordà i que afecta tots aquells que fins a hores d'ara estaven esperant instruccions de si pujar o no al Baix Empordà. Míriam Díaz.
9: Doncs no es pot, de moment. La Protecció Civil manté i reitera la crida de responsabilitat no desplaçar-se cap a les zones afectades pels incendis forestals. Recordem aquest incendi a la Bisbal, que està cremant 750 hectàrees ja del massís de les Gavarres, que hi ha 5 carreteres tallades, entre elles la C66 a Palafrugell, també la de Bisbal a Calonge, Llagostera a Calonge, i dues carreteres tallades també per l'incendi al Pla de l'Estany a Vilavenut, que també hi estan els bombers treballant-hi. Per tant, es manté aquesta recomanació de no desplaçar-se doncs cap al Baix Empordà ni al Pla de l'Estany.
1: A tot això, havia de compareixer la consellera Parlona als vols de les 5, 2:45 i de 6, i seguim esperant.
3: Se li ha fet tard.
1: No, suposo que no té la informació que ha de donar, doncs considera que no pot afegir massa cosa més, perquè recordem que hem escoltat els bombers, la gent rural i fins i tot el president Illa, que parlaven d'aquest incendi, i entenc que en una hora doncs, poca cosa més pot afegir la consellera. Per tant, suposo que és una reserva per d'aquí una estona, que seria el que entenc jo que és el més de sentit.
5: O està buscant dades del que ens interessa, que és aquesta empresa i els treballs que estaven fent.
1: Bueno, aquesta és una gran pregunta per saber, tot i que Paco Pérez sí, semblava que hi havia intervingut d'alguna manera directa o indirecta.
6: Sí, però no lo diga por radio, porque a ver
1: no,
6: si...
1: No, si yo lo he dicho antes.
6: No, pero esto era conversación sin grabar,
1: sí,
6: ¿no?
1: Sí. No, era en directo.
4: Sin grabar.
6: Se salía por Atena.
1: Por la tela salia. Alguna cosa més?
9: No, recordar el que ens explica l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, que pel que ell li consta, ningú de l'Ajuntament ha encarregat aquests treballs, ni ningú del Consell Comarcal. Per tant, ara doncs es van passant la pilota administració amunt, entenem, perquè...
6: Pedro Sánchez la culpa tiene, seguro.
1: Seguro, sí, home, clar. I no sé com el jutge Peinado no comença a instruir aquesta causa. Fem una pausa i, Laura, parlarem per començar del Mundial, perquè ahir, escolta, ple de l'Star System en el
3: quasi,
1: partit...
3: Quasi gringo, perquè estan més integrats alguns allà que no pas...
1: Aquí.
3: A Espanya. Ho dic per Bardem i Penélope, ara en parlarem.
1: Però no viuen aquí el Bardem i la Penélope.
3: Sí, però fan més... Quan tenen que deixar-se veure i demostrar que són simpàtics i que tot superbé, no ho fan mai aquí. Ho fan amb els presentadors dels Estats Units,
1: però
3: als concerts...
1: No són simpàtics.
3: No, ell, el Bardem... que no. L'has entrevistat algun cop o no?
1: No, mira, no he tingut la sort. No, mira, no he tingut l'ocasió mai d'entrevistar-lo.
3: Patiquíssim. És veritat que jo... era l'època que començava amb la Penélope quan els perseguia, llavors,
1: clar, si els persegueixes, doncs entenc que no tingui ganes de veure't.
3: No, però si són notícia, jo també si perseguim el Jonathan Andic, doncs no li agradarà.
1: A mi si
3: em
1: comences a perseguir, jo, la veritat...
3: Doncs si li has amb la Penélope, dona't per perseguit. Em sap greu.
1: Bueno, em sap greu. Però
3: t'aguantes.
4: Però no vol dir que t'hagi d'agradar.
3: Bueno, però tampoc vol dir que hagis de ser antipàtic amb els...
1: Jo només em preguntava si l'havies entrevistat, clar, si no has tingut la sort d'entrevistar-lo.
3: Sí que l'he entrevistat, però no... calmadament.
4: Però, clar, pel carrer. Si tu, oye, si tu, oye, sí, oye.
1: ¿Qué vas a comer esta mañana?
3: No, jo no pregunto aquestes merdes, eh? Avui no m'atabalis, que no pregunto.
5: ¿Qué preguntas hacías?
3: Aquestes merdes però jo no pregunto.
1: ¿Qué preguntas hacías?
4: ¿Estás saliendo con Penélope?
3: Estem parlant de...
2: ¿Cómo estás con Penélope?
1: Oye, ¿quién te cae mejor? ¿Quién te gusta más?
3: No,
1: yo
3: ya preguntaba directa.
1: ¿Penélope o Mónica Cruz?
3: Habéis empezado una relación, es verdad que estáis juntos, tal.
4: ¿Cómo te había de contestar? Sí, pues sí, Laura, sí. Mira, hace 15 días que...
3: Pues sí, un cop...
2: Quin mal dia, han dit que sí.
3: Recordo, no sé qui...
2: Només venia per Nils.
3: Mira, no sé qui va...
5: ¿Dónde está el jamón?
3: No recordo ara qui, ara, però uns triomfitos que es van liar entre ells, no recordo quins, eh?
1: Home, la Xenoa i el...
3: Sí, però li vam preguntar, que hi havia el rumor, no recordo qui era, li vam preguntar, ¿estáis juntos? I van dir, estamos follando. I ens hem quedat... Ja no hi ha més preguntes. Vull dir, mira, que ràpid. Que ràpid. Ai, per favor. Quina angúnia de senyor.
1: Banya.
2: Eres tonto, pero eres...
4: Però què t'ha fet tanta gràcia?
2: Estamos follando.
1: Ara torna.
0: Versió RAC 1. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
11: Sona bé.
10: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
11: Sona el nou Micra.
10: I el 0% TAE.
11: Sona que estreno Nissan.
10: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
12: Els passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
13: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
14: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.

0: Vins i caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Vijàs a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a vijaspenedès.com.
1: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
2: És passar corrent davant la Sagrada Família.
1: És sentir la brisa del Mediterrani.
2: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
1: És monumental.
2: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
1: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
2: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
3: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Medishore.
7: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
8: Va, que ja tornem a ser amb vosaltres. De tot això ens han portat amablement uns oients unes pastes.
9: El David i el Ramon han portat dolços de Ripoll.
8: Oh, home! Mira. I com són els dolços de Ripoll?
9: Doncs mira, per això, ara els obrim, és com si fos una joia, eh?
10: I tant, l'Oriol.
9: Quin paquet...
10: És que per l'Oriol sí que és una joia.
11: Sí, per favor.
8: Sí, però aquesta, aquesta manera d'embolicar...
10: És d'antes, eh?
8: No, dic que ja no es veu.
9: És
8: de casa bona, eh? Sí. D'aquest paper de... Aquest paper de color plata.
9: Platejat.
8: Sí, sí.
9: Preciós. Mireu, que bona, que bones. Mireu. Diu, dolceria Junyent. I això són ingredients: ametlla, avellana, sucre, mantega i farina.
10: Olé.
9: I són carícies de Ripoll.
10: Oh.
9: Mireu,
10: oh,
9: quina cosa més bona.
8: Home, podríem obrir per compartir aquí amb els oients que queden en el refugi climàtic.
9: Ja ho hem fet tard, perquè així ha marxat gent.
8: Sí, que marxin. Sí, si no
11: però
8: ens queda
11: farcit,
8: res.
11: Està farcit, això, està farcit.
9: Mira, veus, són com uns canelonets. Sí, i a dins hi ha la massa aquesta d'ametlla i avellana.
10: Això és boníssim, eh?
9: Ho passo perquè...
8: Sí, si en volen, doncs que ho tastin, home. Si voleu, sí.
11: No, no, setant, no.
9: Nosaltres no podem, perquè això fa bola.
8: No, això, mitja a partir de les 6, quan acabis.
9: Ah, val.
8: A veure, Laura fa. Comencem amb aquesta trobada de famosos. Escolta,
9: I
8: s'hi van trobar al Sofi Stadium. I, a més, cada cop que marcava el Barça...
11: El Barça?
8: Espanya.
12: Per favor, eh?
11: Per favor.
8: Bueno, juguen jugadors del Barça, no?
12: Sí, però no compares, allò és una merda.
8: A Espanya, al Sofi Stadium, ho celebràvem com si no hi hagués un demà. Javier Bardem, la Penélope Cruz, la Rosalía.
9: La Rosalía,
8: i després també hi havia el Carles Puyol, el David Villa.
12: Un altre nyordo.
8: L'Alexia Putellas.
11: Sí, a més, tots ho han penjat. Bueno, a Penélope i Bardem no, però la resta ho han penjat a xarxes socials, que es vegi que estava en el lloc privilegiat i ben rodejat. I sí que és veritat que, home, a la Rosalía, que sempre li estem una mica a sobre...
8: Per què la Rosalía es posava la bufanda al cap?
11: És veritat
12: perquè és una castanyera nyorda.
11: No. Amb aquest look que porta una mica més
8: de
11: monja, no?, últimament, així com més de l'església, no sé si serà per això o perquè els hi donava el sol, perquè els altres anàvem amb gorra.
8: No els hi donava el sol perquè estan sota una tribuna.
11: Hi ha un fluorescent.
8: Hi ha un fluorescent a sota.
11: La veritat és que no tinc la resposta de per què anàvem aquesta.
8: És més, estan en un lloc on els de davant, que hi ha unes butaques magnífiques, tenen pràcticament, o sigui, tenen aigua, tenen càtering, vull dir que
11: estan... Bueno, el Bardem va amb una cervesa, a la mà, o sigui, està prenent unes copes...
10: Sí, als Estats Units és caríssima la cervesa,
11: És la zona
10: VIP. Caríssima, eh? Sí,
8: però és que no ens interessa ara si és caríssima.
10: Jo tinc dos fills allà, vivint.
8: Vale, doncs molt bé.
10: Sí.
8: No importa.
13: No, que t'hi parles, ja.
10: No.
11: És veritat que aquestes imatges de Penélope i Bardem...
8: Tots molt contents, celebrant la victòria d'Espanya, però eufòrics.
11: Molt contents. És veritat que a Penélope i Bardem, per exemple... també van anar al concert de Bad Bunny, però als Estats Units també van anar a veure'l i ballaven molt. Vull dir que aquestes imatges, no sé si les veuríem en un partit aquí.
6: Aquí no.
11: No es prodiguen massa. I no et puc dir massa més de
8: bueno,
11: tot
8: pues,
11: això,
8: escolta,
11: perquè
8: s'han
11: fet molt virals aquestes imatges.
8: Sí, l'únic que m'ha cridat l'atenció a Rosalía, que va amb la bufanda al cap, sí, amb la calor que fa.
11: Però no ha explicat, a Rosalía se li ha criticat més, perquè com és catalana...
12: És una enyorda.
11: Clar, exacte.
12: Ara. I és que jo, per mi, ja... Que...
11: Perdoni.
12: Quan estem a les Rubieres, no.
11: Perdoni.
12: Ja, per mi, s'ha acabat.
11: No, perdoni.
12: L'Escolania Montserrat, també. Quines sotanes.
11: Perdoni,
12: quins
11: vostè
12: collons.
11: Sap, vostè
12: anar
11: sap
12: a col·laborar amb el disc d'aquesta llorda que més representa Espanya.
6: Deixa-la acabar.
11: Home,
6: deixa
11: és que és molt pesat. No,
12: és que no deixeu, no deixeu.
6: Home, però
12: aquí el grup Ogo, aquí el grup Ogo, només feu que censurar.
11: Ella defensa molt el català i a Catalunya. El que passa que no és independentista, òbviament.
13: Vale. Però jo vull dir-li una cosa. Vostè la va sentir l'altre dia en un concert a Las Vegas, el que va dir?
12: Jo visc a Las Vegas o visc a casa meva?
13: Ah, està parlant d'Estats Units i si les cerveses, cara.
12: Això deia els requesents, a mi no em miris.
13: Vale.
12: O sigui, no saps ni amb què parla. Escolta, jo tinc una veu de gat capat i l'altre té una veu de casalla. Però m'he arreglat amb qui parles.
13: És que arriba un moment.
6: Que no saps amb qui parles. Clar,
12: doncs he acostat un i llavors un altre i no mires amb qui parles, doncs jo no tinc la culpa, senyora.
13: Doncs l'altre dia, a Las Vegas, ella va començar a parlar en anglès i tothom deia, ah, en espanyol, en espanyol. I al final ella diu, vale, que aixequi la mà qui entengui l'espanyol. I van aixecar la mà la majoria de gent. Diu, vale, pues entonces voy a pasar al español, que es mi... Bueno, en realidad... Mi lengua materna és el català.
12: Sí, però tenia en castellà.
13: Eh? Home, que no tenia en castellà. No, però va rectificar no, quan anava sí, a dir que era la meva llengua.
12: Però,
13: i va
12: perdoni
13: dir que ella és catalana.
12: Sí, és.
13: Això no li serveix.
12: La catalana de parlar
11: que discurs. La cançó de milionària ha fet més pel català que moltíssima gent.
6: Ah, sí?
11: Gent.
6: Ja,
12: sí, o aquella cançó. Una n'ha fet una, que és de Papi Xulonen.
6: Una cançó.
11: Bueno, hi ha molts grups que no en fan cap. I som catalans.
8: A veure, més coses d'aquest partit, perquè vam veure la imatge viral del germà de Lamine Yamal, que no és...
10: No és hijo mío, ¿eh?
11: No.
10: Era la madre con otro, ¿eh?
8: És el que li anava a preguntar
10: vamos,
8: a la fa.
10: Aquest
8: nen
10: no confunda,
8: que s'ha fet viral, qui és?
10: No tiene mi sangre.
8: Que és aquest nen que crida a Espanya amb un... Amb una
10: sí. Poño!
8: Que té 3 anys.
11: Farà el setembre farà 4 anys. A més, el que més s'ha viralitzat a xarxes, perquè ell fa així com, vamos! I quan baixa cap a baix, una senyora rossa tapa una mica la cara del nen perquè el volien com sol perquè poguéssim tenir el mem. I a la dona de baix és la mare del Miquel, digue, el que va marcar, Oriozabal.
8: És que no vaig veure el partit.
11: Oriozabal,
8: no.
11: Com es diu, bueno, aquest de la Reina.
10: Oriozabal, el que tiene cara de pueblo.
11: Aquest, llavors és la mare. Aquest nen...
13: Cara de pueblo.
10: Sí, tu lo miras y es como un pastor de pueblo.
11: Se l'ha vist no. Molt. El germà de Lamine Yamal se l'ha vist molt perquè el Lamine el treu molt a les xarxes socials. El porta al camp moltes
8: però no,
11: vegades.
8: Però és de la seva mare?
11: És de la seva mare i un altre home. Pensa
6: és germanastre.
11: Fa molt que es... No, són germans. Ah. No comencem amb aquest debat, per
6: no,
11: favor.
6: No, és germanastre.
11: Que no, que són germans, que no, sí, són de la mateixa...
8: Moment. Escoltem el que diu Lamine després del partit.
14: Yo te quiero enseñar esta imagen de tu hermano. Esta ha sido su reacción en el tercer gol. ¿Qué significa para ti ver a tu familia en la grada y que esté viviendo, ¿no?, lo que tú dices, la infancia que tú nunca tuviste?
15: Pues es... me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre... Vivir la vida que siempre ha soñado a mis amigos es al final es lo que yo deseo, al final es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo. Nada, es todo para mí, mi hermano, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él.
11: Aquesta manera de madurar sempre, que no és el seu fill, perquè ja té pare i fill. El que passa que entenc una mica el que explica, perquè quan la seva mare el va tenir ell, la Ivana tenia 16 anys, vull dir que era molt jove, i han passat bastantes...
8: Però si us hi fiquem... Ivana és la seva dona, no?
11: No, la mare.
8: Ai, perdó, la seva mare.
11: La que sortejava aquell sopar a Londres, sí, te'n recordes?
6: Sí,
11: però té una altra parella. Però... I són germans.
6: No, si us hi fixeu bé, no és, jo per mi que no és ni el germà. Per mi que és un nan. Saps aquells que va llogar amb una festa d'aniversari? Ell a mi i en Marc. Jo diria que és com un nan d'aquells, perquè si t'hi fixes és igual. Jo el tinc com a vis, aquest nan. Estic segur que sortia amb una de les fotos d'aquelles de la festa aquella dels 18 anys, que va fer 18 anys i sortien tot de nans.
11: No, però...
6: I jo diria que és aquest... igual. Sí, és ell. I
11: no,
6: tant.
11: No, però
6: a més,
11: persones,
6: no heu vist com celebra el gol? És un nenet de 3 anys que... això no ho fa un nen de 2 o 3 anys, no sé quan...
9: Que farà 4, clar que ho fan.
6: Bueno, farà 4. No ho fa això, un nen, home, que diu Espanya, Espanya. Un nen que diu Espanya, Espanya, gol d'Espanya. Això és un nan.
13: Home, escolti, que ja els nens de 3 o 4 anys parlen, aquest, per
6: aquest,
13: favor.
6: Aquest nan té com a mínim 30 o 40 anys.
13: Escolti, va, no digui que és
9: que
13: un nan,
9: no es diuen nans, es diuen persones amb ananisme.
13: A controplàcia.
6: No, enanisme què és, nan?
9: No.
13: No.
6: Enanisme, d'on ve? No, de
9: no,
6: nan.
9: Que no es diu així.
6: D'on ve, no. Ve enanisme?
9: No, no podem parlar, no.
13: És a controplàcia, que és, eh? És una alteració, no, senyor Marcel?
6: Bueno, és un nan, és un nen...
13: No, però és una manera una mica despectiva d'anomenar les persones no, que poden tenir...
6: No, jo per
13: tenir...
6: mi que no, aquesta persona és un nan...
9: Que no, que és un nen...
6: No, i aquest és que va llogar a la festa.
8: Total, que té la família, tot i que el pare no hi ha viatjat, no, el pare.
9: No, perquè diu que com que té epilèpsia, que no pot fer aquests viatges. Està la mare, amb la parella, amb el Keine, el germà,
6: no sé
9: i a la seva parella, la Inés García, que no deixa de penjar fotografies. Ahir van fer una fotografia sopant, tots dos, i fent-se un petonet. Tot molt bé.
8: Bueno, anem amb un apartat gastronòmic que us interessa. Què passa?
16: Cuidado, porque en Antena 3 están contando que en el tanatorio donde había los restos de Manuel Arjona de Loco Mía, hubo mucha tensión porque se presentaron otras personas de la banda y hubo peleas, ¿eh?
8: A ver, ahora,
16: claro, Xavier Font se presentó.
17: Insisto. No tiene nada que ver. Carlos está allí con el micrófono y gracias al micrófono de Carlos y de este programa hemos podido ver cómo lo que no querían es que Xavier Font no solamente accediera, sino que no se manifestara, que no dijera nada.
18: Sí, que no se hiciera.
16: Xavier Font, que parece que lo hayan hinchado.
19: Los hermanos están unidos entre ellos. Hay muchas...
17: Bueno, Carlos,
19: mucha
13: eso no lo sabía.
8: Bueno, sinceramente...
16: ¿No te gusta esta polémica?
8: No, es que me importa cero.
16: ¿Pero qué dices? Pero no. Es la polémica del año.
8: Es que no sé ni qué son.
16: Que lo comía. Pero si es tu grupo de referencia de adolescencia.
8: Sé que son lo comía. Son els dels Banus, els que actuaven, però no he seguit la seva vida, ni m'ha
16: pues
8: interessat.
16: Pues és muy interesante,
8: ni...
16: pues.
9: Que no has vist
16: pues
9: no el sé. Documental, perquè claro,
8: Xavier Font... Que molt pesats amb el documental
9: mira,
8: de Loco
9: Mía. Eres una cateta. Ja
8: tinc altres coses a fer
9: aquest
8: que en el documental
9: pots
8: de
9: veure.
8: Claro. És que no m'interessa. No,
16: ven a mi casa.
13: Futbol, només te mires futbol.
8: Jo miro el futbol, perdona. Jo miro
16: ven a mi casa i no lo miramos.
8: Miro, com... per exemple, mira sèries com Anatomia D. Això sí que m'interessa.
13: Ah, jo també.
8: A mi la vida i miracles del Loco Mía.
16: Ven a mi casa i no comemos
8: una palomita
16: de mantequilla.
8: He venido a tu casa, no tengo nada que hacer en tu casa.
16: En Marbella.
8: Que pesado. ¿Eh?
18: Porque no hi vas.
8: Porque era una casa al Parada.
13: Claro. El bé que estaries allà. Ay,
9: tengo... que si ens ho expliques.
16: Claro. No, tenía vistas del mar, pero me han construido delante. Es un edificio y no veo nada.
6: Y ahora no ves nada.
16: Solo veo toalla.
6: Però sí que has estat de mala pata. Sí,
16: he un mastodonte delante.
6: Ay,
16: parece que
6: qué disgusto, ¿no?
16: Encerrado en un zulo.
6: ¿Y qué ha pasado aquí?
16: Pues nada, que han construido ahí, vamos. Pues el color son llamas.
8: ¿Sabes lo que pasa? Si et compres una
16: habitació al mar, en Marbella.
8: Oh, un apartament, un pis. A primera línia de mar, però hi ha espai perquè te'n facin un davant.
6: Malament.
8: Que l'acabes...
16: La torre Windsor delante.
9: A Benidorm no passa, perquè com que tiren cap a dalt...
8: No, Benidorm vas tirant i sobrepasses el de davant i tens les vistes del de davant. Bueno, anem amb Cristina Pedroche.
9: Ui.
6: Què li ha passat?
8: David Muñoz, bona tarda.
20: Buenas tardes.
8: Que prepara gelats amb la seva llet materna.
9: És veritat. Ella té una criatura de 2 anys.
8: La tarda és d'aquesta temàtica. Baixi el micro perquè no el veig.
20: Me lo esteu fent una
8: mica. El micro del mig. És que, clar, li tapa la cara i fa estona que estic aquí, que m'estic tornant boig.
9: Té una criatura de 2 anys i un nen de 11 mesos.
8: Sí.
9: I fa tàndem. Aquesta, quan...
8: Què vol dir tàndem?
9: Que dones el pit als dos. En comptes de treure-li a un, li dones el pit als dos. Ella fa molt d'aquesta criança.
6: Se'n podia donar amb un tercer, se'n podria ser una dida i tot.
9: Sí, perquè si et surt molta llet, ella es treu la llet, la congela...
6: Tira llets amb un tirallet, saps allò que va dir?
8: Li deixa explicar, la Laura fa.
9: Com que té tanta llet, va decidir provar...
8: Té molta llet?
9: Molta.
13: Home, clar, perquè com més demanda hi ha, més en genera...
9: Això ens han enredat amb això. T'ho haig de dir que ens han enredat amb això, perquè jo vaig estar donant el pit, el tenia tot el dia enxufat i allà no sortia més. Vull dir que això és un enredament.
6: No, això és cada persona és diferent.
9: No, per això que clar, no és, que el cos no és una màquina que si dones més funciona més. No, perquè
13: jo... No, però sí que com més temps dones, sí que em vas generant
9: i que no passa. Acabant. Jo dormia amb el meu fill enganxat allà i allò va ser un
8: però
9: horror.
8: Però a quina edat?
9: No, home, si 25.
8: Home, és que, perdona, jo conec casos de nens que amb 4, 5 i 6 anys encara xumen del pit.
9: Diuen que és bo per les defenses.
8: Sí, però per la mare no.
9: Bueno, la mare també,
8: eh? La mare li queda el mugró que sembla ja un estenedor.
20: Jo fins als 25 vaig mamar.
8: Les pinces d'un estenedor, eh?
12: Fins als 25 vaig mamar.
13: Però que sí que s'autoregula, que quan deixes de donar llet, sí, ja pares de generar-ne.
11: Ella va
8: agafar. Depèn de la persona. Moment, per això t'he preguntat fins que, a quina edat.
12: Pots callar.
8: Pots... Va, que estic parlant amb Laura Fa.
11: Pots donar el pit fins que et doni la gana, sí, tu, clar, i a la criatura.
8: Si això no es talla, sí, no?
12: No es talla.
13: Fins que vulguis.
12: Jo fins als 25.
11: Si vas estimulant, et va sortir llet allà. Això. Llavors ella, com que li sobrava, va agafar aquelles coses de fer gelat d'aquells de pal, sí, i va posar a congelar. Sí. I ho va provar i va dir que li havia quedat una mica soso, però que almenys era com refrescant. I clar...
13: Però per qui, això, pels nens?
11: No, per ella, el va provar ella i el David, perquè se'l volia prendre. Se li han tirat al damunt tothom, perquè la Pedroche és veritat que té aquesta facilitat de provocar i de generar reaccions, i ella mateix, davant de la polèmica, de dir, escolta, us heu posat la mans al cap, però tampoc passa res.
20: Lo del tema de la leche materna creo que es un tema que como sociedad deberíamos hacernoslo mirar, porque prácticamente todos los días la gente bebe leche que sale de tetas de una vaca o de una cabra. Porque yo no voy a poder probar mi leche en un momento concreto, en un helado, que además que la he probado en más ocasiones, pero que me parece de verdad absurdo y no voy a entrar en polémicas ni en cosas así. Si la gente se quiere escandalizar, que lo haga. Que hoy es un día para celebrar, que tengo muchas más cosas por las que ser feliz.
6: Dale el pecho a la criatura.
20: Un besito con sabor a leche.
8: Sí que ser, ¿eh? Yo le digo, ven, ven niño, que estoy hablando... Li hagués amorrat el pit, a veure si callava.
11: El que passa que fer gelats amb líquids que surten dels nostres cossos, no sé si és la millor de les idees.
8: Jo trobo que no massa, però no sé el David Muñoz què en pensa.
12: Pues mira, el helado de leche de Pedroche está cerca de mi puto 10, igual que la carta de mi restaurante Strix Show.
21: El problema que tengo ahora mismo con la carta de Strix Show es que queda menos de 2 semanas para abrir. Siento que estoy cerca de todo. En todos los platos estoy cerca de mi 10. Pero ninguno está en el 10. Agobiado con la puta carta de Strixo, tío. Estamos ahí cerca de la polla, tío, pero no llegamos a la polla, tío. Me pongo malo, ¿eh?
12: Pongo malo. El helado Cristina es la polla de mi puta polla.
8: Estava agradant molt el comentari de Laura Fa.
11: Molt, molt. Recorda que la Pedroche ja es va fer quan va fer les campanades, fa 2 o 3 campanades.
8: Amb què era allò?
11: Amb llet, també. Es va fer...
8: Amb llet d'ella, també?
11: D'ella, de la seva, com que en té tanta. No, podria ser d'ell perfectament, però era d'ella. Ella amb la maternitat.
12: Este comentario lo hago yo. Exacte. Se me tilda.
13: No, i l'altre li diu, sí, no, podria ser d'ell. Clar, amb una naturalitat.
8: Però ho hem comentat amb tota la normalitat.
13: Sí, no, per això, res.
8: Si tu t'hi fixes, ha quedat totalment
13: res
8: com...
13: Res a dir.
11: No, és que posats a fer locures...
6: Estàs fent incidència, ara la gent s'hi està fixant.
8: Clar, però no, jo ho he dit,
6: si no diu res...
13: Ho ha dit el Parada.
8: També podria ser ell que vingués, amb un pack de...
12: Jo dic que Marbella se m'ha llevat les vistes.
8: Clar, dic que podria ser ell que hagués fet llet pasteuritzada o alguna cosa amb unes vaques...
11: Amb la seva llet.
8: No, amb llet de vaca, em refereixo. Llet de cabra o d'ovella. Sí. I aleshores que l'hagués posat ell. No.
11: El vestit era d'ella. Recorda que la Pedroche va fer un llibre sobre maternitat, que amb la maternitat es va xalar. Està totalment... Vull dir que amb la maternitat se li ha anat de les mans, perquè ha arribat, quan va anar a l'Hormiguero, te'n recordes que vam explicar que ella mateixa deia que havia fet un càsting amb pediatres? A veure quin li agradava... Quin no, vull dir, l'ha superat. I que no va voler començar a treballar perquè tenia moltíssima por. I és veritat que...
13: La nostra pediatra es diu Clapés.
8: Ah, sí? Sí. Segur, mira, segur que és bona persona.
13: És no li troba mai res, tu. Pim, pam, i escolta, això
8: no res. No, però això és un clàssic dels pediatres. Tu sempre que portes a la criatura que estàs preocupat o preocupada, el comentari sempre és ho tolera molt bé. Nosaltres aquesta frase fins i tot la tenim gravada a la cuina de casa. Perquè sempre que anaves, hòstia, que la criatura s'ofega o estava allò... Bueno, malament, a veure, feia la d'això... Ho tolera molt bé.
22: Però què tolera?
8: Bueno, doncs el que li estava passant i ja està.
11: Ai, no me'n recordo jo.
13: Nosaltres no hi anem mai, no ens veiem mai, perquè afortunadament no ens cal, diguéssim, i llavors ens veiem poc.
8: Ho tolera molt bé.
13: Però bé, no li dona massa importància.
8: Aleshores parlava de les banderilles que li tocaven i vinga, andando. Vinga, saliendo. Vinga, passa la targeta i adiós.
11: És veritat que les mares moltes vegades i els pares ens atabalem molt ràpid i acabes anant al pediatre per xurrades. Llavors ells...
8: Bueno, clar, però sobretot quan ets primer, o sigui, el primer fill, clar, vas venut.
11: Per això, que intenten treure-li, passa que m'estàs emprenyant, volia dir-te.
8: Bueno, anem amb atenció, perquè d'això ho desconeixíem. Tenim a la exdona d'Òscar Puente, el ministre...
6: El què?
8: Que ha destruït els seus anells de casada, perquè resulta que s'han separat.
12: Hòstia,
11: el 2023 es van separar. Vull dir que tampoc fa tant. Portaven 20 i pico anys junts. Tenen, dos fills.
8: I estava casat, Òscar Puente, amb una jutgessa.
11: Sí, sí.
8: Amb Laura Soria Velasco.
11: Tenen dos fills. Tenen encara dos fills de 20 i 19 anys. I la sorpresa ha estat que a les xarxes socials una joieria de Valladolid que es diu Vi Joya...
8: Atenció, eh?
11: Ha penjat un vídeo...
8: L'exdona d'Òscar Puente, el Vi Joya...
11: Sí, i ha penjat un vídeo on ella diu: tinc aquest parell d'anells de casada i de promesa, com que ja no signifiquen res per mi, converteix-me aquestes joies...
8: Atenció!
11: ...en alguna cosa útil. I sí, sí, ho han penjat...
13: I què ha fet?
11: Bueno,
8: podem escoltar. Ella, Laura Soria Velasco, a la joieria Vi Joya.
0: A ver, pues he partido de varias ideas. Esta sí que tiene como forma de sol, simbolizando
1: el renacer. ¿Vale? Sí.
0: Esta que es como tipo tres sortijas.
1: Estoy entre esta y esta. Esta idea me puede gustar mucho.
0: Estupendo, Laura. Nos vemos en unas semanas.
1: Perfecto.
0: Y a ver si te gusta lo que te hacemos.
1: Seguro que sí.
0: Bueno, Laura, esta es tu nueva sortija.
1: Madre mía, qué preciosidad. Es impresionante, Elsa. Me habéis captado la idea, pero perfecta. Cómo brilla, qué bonita.
0: Los diamantes lucen muchísimo más en amarillo.
1: Sí, sí.
0: La montura va como mucho más al aire, entonces el diamante es mucho más protagonista.
1: Me puede gustar más. Además, la veo súper ponible.
0: Pues a lucir ponible esta nueva etapa.
1: Genial, muchas gracias.
11: Esta nueva etapa, supongo que ya tenía ganas de que l'Òscar Puente ho
8: sabés. Però això que va fer, perquè li han fet una rebaixa aquí a la Vi Joya.
11: Que haurà sortit gratis,
8: segur. Si no, per què fas el vídeo? Perquè bueno, per aquesta dona no és ningú.
11: O per revenja, que ho sàpiga l'Òscar Puente.
8: Ho fes especialment de la dolenteria. Bueno, hi ha moltes dones dolentes.
11: Bueno, l'Òscar Puente ja té una nova parella.
12: Ah, sí?
8: Canvio de
11: roja. 14 anys menys, no es podia saber que això passaria, saps? O sigui, per variar. I jo, què fa, home?
12: Què passa? Respiro davant del micro, que veure què m'ho fegui.
11: Home.
8: Que bueno. A més, per què ve vostè al programa?
11: Sí.
12: Pues porque soy de Terrassa y soy la cuota PSC.
13: Perdoni, des de quan hi ha una cuota?
12: Hombre, de estar, sí, porque ¿quién mana el PSC?
6: No sé quin diu, van dir. No sé qui va ser.
11: Com... sabia que teníem
8: això aquí,
11: quotes.
8: No sé, no comenci com allò del Ricky Martin i la marmelada.
6: Aquí jo no ho vaig veure...
8: No, aquí no s'ha dit mai que hi havia d'haver la quota PSC.
6: Hi ha de quotes de tots els partits.
12: Jo dic que, si no, no esteu aquí los independentistas. Todos los días viva Puigdemont.
8: Va, que... que hem d'acabar perquè estem pendents de la compareixença de...
6: Quins nervis.
13: Bueno, Núria Parlon.
8: A veure, sí, de Núria Parlon, però de moment no parla.
12: Perquè s'ha deixat la...
13: Boníssim.
6: És que ets, nota que ets humorista.
11: Aquest divendres ha sigut raro, L'hem començat amb la performance... I acabar-lo amb aquest acudit ens ha deixat un divendres peculiar.
8: No, és un parlon i no parla, però bueno, què vols que
6: no,
8: digui?
6: No parlo.
11: Estàs Núria... escoltant massa Bigote
8: Rosset. Hauria sigut pitjor dir-li Núria Purlon.
11: Jo hagués sigut la mateixa merda un que l'altre.
13: Va, home, va,
8: no, però
13: favor.
8: És pitjor, Purlon, és pitjor.
11: Home, no ho sé.
13: Escolta, que no parles de qui s'ha separat, que m'he quedat parada.
11: Ah.
6: A què?
8: Qui s'ha separat?
11: La Viviana Vallvé. Ho he vist publicat a la Blau, no
8: per
11: tinc...
8: Per què t'has quedat?
13: No, perquè he vist Viviana Bellvé, llavors he vist més gent que s'ha anat separant.
11: Ah,
13: no ho
11: sí,
13: sabia,
11: mira,
13: nena.
11: Quina mala lletra, sí. Tela.
8: No, doncs comenta-ho tu, ja que has llegit també.
11: Sí,
8: fot-li.
13: No, Viviana Bellvé se separa.
11: S'ha separat,
13: i llavors sí. Tiro més avall i em trobo Llucià Ferrer.
8: Què dius? Llucià Ferrer s'ha separat.
6: Què?
8: Això qui ho publica?
13: Això l'en Blau.
8: Vale, en Blau. Tot això en Blau. Dic perquè després em trucaran
13: sí,
8: a mi
13: no,
8: perquè
13: no,
8: heu
13: no.
8: Dit... No, no, en Blau, tot això ho publica l'en Blau.
11: No em truquin a mi tampoc.
8: El marrón per l'en Blau, jo no sé.
13: Ho hem llegit a l'en Blau.
8: No sé res.
13: I l'Ariadna Oltra.
6: Què dius ara?
13: No sabia
6: si acaba
13: això.
6: De fer un llibre,
13: I què?
8: I què té a veure, que faci un llibre? A veure si fas un llibre i no et pots separar.
6: Vull dir,
8: i algú més o no?
13: I Ricard Ostrell.
8: Què dius?
6: Ah!
13: Ah, no sé,
8: què
13: acabo de veure en aquest
8: guió?
13: Que m'he quedat...
11: Que vingui la persona que ha fet el guió.
6: Però perdona, mort,
13: però segons l'en Blau, això.
8: No, l'en Blau, això deu ser Marc el Villanueva.
13: Sí, clar.
8: Escolta, però quina escapatxina aquí a Catalunya.
13: Però què ha passat?
8: Hi ha una passa. I això acaba venir el Papa.

0: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
1: Si la teva roba canta, és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
2: En Franco no hi havia divorcis.
3: Exacte.
4: Jo,
3: no
4: jo estic menopàusica.
3: Perdona, faig bona cara o no faig bona
4: molt
3: cara?
4: Molt bona cara. Jo faig dolenta perquè estic menopàusica,
3: bueno,
4: i,
3: jo no,
4: i tinc
3: jo,
4: la líbido.
3: Jo estic super en forma.
4: Al pis de baix.
5: Què me diu ara?
6: Aquí tens el baix.
3: Diu que té veïns. Ara tornem.
7: RAC 1. Desbloqueja l'estiu. El balcó que no utilitzes, la terrassa que necessita una renovació, el jardí que demana una mica d'aigua i amor.
8: A Servei Estació trobaràs solucions per plantar, regar, fer ombra, protegir-te dels mosquits i gaudir més del teu espai exterior. Tot comença a Servei Estació. Obrim de dilluns a diumenge.
9: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
10: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
10: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
12: Vine al Bijas de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Bijas a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a bijaspenedès.com.
13: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
14: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
15: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
16: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
17: a RAC1.cat.
16: El portal de RAC1. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
3: Abans hem anat al cinema, a les estrenes d'avui. Avui, ara, per la seva edat, us proposo anar a la Filmoteca.
4: Quant temps fa que no hi va, senyor Marcelí, a la Filmoteca de Catalunya?
3: No sap ni el que és.
4: No?
18: Per on para?
4: Home, és el Raval, la Filmoteca. Abans era l'Avinguda Sarrià.
18: Ara aquí mateix, antes.
4: No, ja no, però ja no hi és, fa ja molts
18: què
4: anys.
18: Què dius,
4: ja,
18: ara ho entré? Eh?
4: Mare meva. Bueno, és un
3: no, jo vaig a dir, als cinèfils els agrada molt més anar a la sala del Raval que on estava abans, perquè, bueno, t'hi trobes més a gust.
4: Sí.
18: No ho sé.
4: L'entorn, tot. Amb comèdies romàntiques, escolti, de tots els estils i procedències en el cicle Tu i jo, què? Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda...
18: Aquesta sí, me'n recordo.
3: Veu?
4: I El període sonor de Fritz Lang. O sigui, anem molt enrere, eh? Restrenes d'estiu amb la repesca de títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
18: Sempre, tot feminismes.
4: Sí, vivint un estiu de cinema amb la Filmoteca. Tota la informació, si voleu, a la... És moda, no, senyor Massa, és necessari.
18: Ara és moda.
4: A filmoteca.cat.
18: No, es volen manar, bé.
3: Va, qui ens demana pas és la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda. Són
4: bona tarda.
3: Les 6 i 7 minuts pendents d'aquesta compareixença del govern per informar sobre... A veure que, com evoluciona aquest incendi al Baix Empordà.
19: Doncs sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la de Territori, Sílvia Paneque, són al centre de comandament per informar del foc. Ara mateix l'incendi continua sense control i ha cremat 750 hectàrees. Hi ha una desena, recordem-ho, de municipis confinats.

0: i la Generalitat fins i tot ha demanat l'ajuda de l'UME per apagar-lo. Anem cap al centre de comandament per saber quina és l'última hora de l'incendi. Sandra Florença.
1: Bona tarda, doncs sí, estem a l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que crec que en breus minuts ara mateix parlarà. Mentrestant, els bombers treballen sobretot per tancar el flanc dret del foc. És imprescindible, diuen, perquè el potencial de l'incendi és de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. Ho ha dit el sotsinspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
2: És importantíssim tancar el que seria el flanc dret perquè en els propers dies preveiem que tinguem una onada de sud, fins i tot una onada de calor la setmana que ve, i per tant, sí o sí, el que hem de fer és treure aquest potencial de 10.000 hectàrees que tenim com a escenari potencial.
0: Doncs per ara l'incendi afecta això, 750 hectàrees, i treballen més de 250 bombers, i es demana que s'evitin desplaçaments per la zona per facilitar les tasques d'extinció. Recordem que la causa de l'incendi hauria estat l'ús d'una radial que avui no es podia fer servir precisament pel risc d'incendi que hi ha i que s'estava utilitzant a la carretera en uns treballs de senyalització. Doncs ara precisament comença la roda de premsa, veiem a Núria Parlon, l'escoltem.
3: Compareixença des del pavelló municipal d'Esports de la Bisbal d'Empordà, on s'ha muntat el centre de comandament amb els diferents líders de tots els cossos d'emergències per poder establir l'estratègia a seguir en la lluita contra aquest incendi de la Bisbal d'Empordà. A veure si...
4: Doncs us fem actualització de l'estat de l'incendi aquí a la Bisbal de l'Empordà des del centre de comandament avançat, acompanyada doncs, dels operatius, del cap de bombers, el cap del cos. Com sabeu, estem treballant en un escenari complicat, amb un foc que encara està actiu, amb quatre ordres de confinament encara actives, i per altra banda, doncs, treballant amb més de 200 bombers i un total de 10-12 mitjans aeris que estan treballant en intentar doncs, estabilitzar aquest incendi. És un incendi que encara està actiu, que està donant doncs, molta feina. Agrair doncs, també la col·laboració, en aquest cas, dels alcaldes, de l'alcalde de la Bisbal de l'Empordà i dels alcaldes del municipi, i molt important, sobretot, deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus. No tant tampoc per intervenir potser en aquest incendi, com abans deia el cap de bombers, sinó per poder garantir, si tenim simultanietat, doncs, la cobertura. També s'ha activat l'M2 de bombers, que vol dir que els tenim doncs, els parcs plens i amb disposició per donar la millor cobertura en una situació que poguéssim tenir de simultanietat, i avançar-vos també que l'incendi de Fontcoberta, que ha cremat unes 38 hectàrees, doncs, també està evolucionant ja de manera favorable. Una pregunta, alguna qüestió?
5: Abans ens han informat que els esforços se centraven en el flanc dret, no sé si li han dit quina és la situació a hores d'ara.
4: Bueno, l'altre... Ell ho pot aclarir, sí que és tu.
2: Sí, a veure, el que més ens preocupa d'aquest incendi, sobretot, és el flanc dret i el cap perquè impacta en zones urbanitzades, tot el que és la zona de la costa, i el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, i podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canvi la marinada, ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la tramuntana, i per tant la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà. Estem treballant amb els dos flancs, però sí que orientem esforços molt a la protecció de la població i al flanc dret.
6: Estem escoltant l'inspector cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
2: Sobretot d'àrea de treball de bombers, no és de superfície afectada, perquè sobretot amb incendis que corren per vent cremen molt també per taques en moments donats, i per tant queden illes verdes al mig, i llavors a les regions rurals quan es pugui doncs ja faran una valoració concreta d'hectàrees, però l'àrea diguéssim amb què estem treballant són aquestes més de 1.000 hectàrees.
5: No sé si vostè o la consellera han parlat de 4 nuclis confinats. S'han fet més de 7 anys. Quins són els nuclis que es mantenen confinats ara?
6: Pregunten pels confinaments i desallotjaments.
2: Sí. Són més poblacions, són 7 poblacions, 7 municipis. Us els passem després, perquè ara la memòria... I de moment, en principi, no preveiem haver-ne de fer més, sinó hi ha un canvi, diguéssim, en el comportament de l'incendi.
4: També hi ha confinada una casa de colònies, aquí a la Bisbal, Pou del Glaç, que d'acord amb el que ens han explicat bombers, tenim allà també dispositiu de bombers i, per tant, és el lloc més segur perquè la canalla pugui estar. O sigui que es mantindrà el confinament.
5: Romanyà de les Selves a la Bisbal?
4: Romanyà de les Selves a Llotget? No, no.
2: No, tenim una evacuació, però us diré exactament, és una urbanització. Vull dir que us diré... És una urbanització de Santa Cristina, és l'única cosa que s'ha evacuat.
4: És una casa de colònies.
2: I algun mas, hi havia una zona concreta que sí que s'ha evacuat.
7: La previsió per les pròximes hores, quina és, quan podria afectar?
2: El que preveiem és que durant aquestes properes hores, sobretot a la tarda, ara tenim aquest canvi entre això que us comentava, aquest joc de dos vents, a veure qui guanya. Això ens posa en una situació delicada, vale? Perquè heu vist que hi havia un pirocúmul potent, ara s'ha desinflat una mica. El que sobretot hem de vigilar perquè no es desplomi, vale? I puguem tenir, diguéssim, una propagació important, sobretot en el flanc esquerre, per tant, sobretot de cara a la seguretat de les nostres dotacions i també a l'obertura d'aquest flanc esquerre, doncs estem monitoritzant molt que no pugui desplomar aquesta columna, estem tirant sondes periòdicament i estem molt a sobre, amb aquests ulls posats de seguretat amb tot el que fa el flanc esquerre, i el que preveiem és que llavors durant la nit el comportament sigui molt més net, és a dir, serà un incendi on la marinada desapareix i la tramuntana és el que s'imposa durant tota la nit, però serà, diguéssim, unes condicions molt més franques de cara al treball. Només tindrem, diguéssim, ens traiem una component que és aquests canvis de vent constants que anem tenint ara. Correcte. Serà més previsible durant a partir de la nit. Tenim un període operacional que és fins a les 10 de la nit. A partir de les 10 de la nit tindrem una altra pla d'acció ja amb només vent del nord com a component i poder treballar tota la nit. Doncs... És el que voldríem, intentar treballar a veure si podem avançar tot el que puguem, perquè tot el que puguem tancar aquest flanc dret avui, doncs ens estalviem sorpreses de cara, sobretot, tant avui com demà al dematí, tancar aquest flanc dret per evitar-nos doncs, que la marinada demà a la tarda ens doni problemes.
4: En quant a possible origen, es parlava d'una guspira, d'una radial, o sigui que és agents rurals, però... Agents rurals ha treballat...
8: Estem portant la investigació. Hem activat la Divisió de Medi Ambient. Hem activat la Divisió de Medi Ambient i ho està investigant Medi Ambient juntament amb la Unitat d'Investigació de la Bisbal i la Coordinació amb Agents Rurals. Val? La investigació, evidentment, és incipient. Estem treballant amb una possible imprudència, però ho agafeu amb pinces perquè, evidentment, portem poques hores investigant-ho. No podem donar més informació de la que us he donat jo ara.
9: Comissari, l'operatiu del confinament, per assegurar aquest confinament, per generar-ho, hi ha moltíssima gent ja avui en temporada turística, com s'està treballant aquest operatiu?
8: Ho estem treballant sempre amb el cos de bombers i ells ens marquen quines zones d'aquí s'han de confinar i quines s'han de desallotjar. I en base a això, cada X hores ens reunim amb ells i fem aquest confinament o aquest desallotjament.
4: Sobretot molt important que ens ajudeu a donar aquest missatge d'evitar mobilitat. En aquestes properes hores s'està fent una feina molt important d'extinció i és importantíssim que vosaltres també, doncs, com a mitjans de comunicació, ens ajudeu a donar aquesta informació d'evitar desplaçaments aquí a la zona.
9: Podries
4: fer
9: una intervenció en castellà?
4: Sí.
6: Doncs, és el nom castellà. Bueno, per repetir el que acabem d'escoltar, el que realment sorprèn és que Jaume Bosch, el cap dels agents rurals, abans ha estat claríssim amb les causes de l'incendi i ara, diguéssim, recollim cable. I, bueno, ho estem investigant, sembla que sí, veurem què és el que passa. Però crec que el Jaume Bosch ha estat claríssim amb les causes d'aquest incendi, que ha estat una imprudència d'unes, en aquest cas, unes feines que es feien al costat d'una carretera que estaven prohibides i que, això sí, estaven demanades per un ajuntament. Ara cal veure qui les havia demanat i com és que l'empresa ha tirat pel dret quan estaven prohibides. Dit això, anem amb el nostre síndic Buigues habitual. Senyor Buigues, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Bona tarda.

0: Marta Gailà, que s'incorpora a l'antena de RAC1. Marta, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
2: És a dir que farem la secció primer en català i després la repetirem en castellà.
0: Doncs ens sembla molt bé. Ens sembla molt bé. Si vostè vol arribar a altres llengües i altres mercats, doncs ens sembla molt bé. Com si després la vol fer en anglès o
3: en rus
0: o en swahili. Endavant, Marta Gailà, amb la primera qüestió que abordarem.
1: Vinga, al gra. Comencem amb un... no amb una crítica, podríem dir, però és curiosa, eh? Atenció, diu... No tinc mai temps per escoltar la ràdio, però a l'ascensor del pis on visc sempre hi ha posat RAC1.
2: A veure, està bé.
1: A l'ascensor, eh? Sembla que sigui poca estona, però entre que l'ascensor és lent, l'utilitzo bastant, sobretot a les tardes, i visc a la planta 30, que ja en tinc prou per dir-vos que feu un gran programa.
0: Em sorprèn aquest correu d'aquest oient, perquè ara mateix no em ve al cap cap...
1: A mi tampoc.
0: Ascensor que...
1: Mai he entrat en un ascensor.
0: Ni que tingui música... Antigament, a segons quins...
2: Hotels.
0: Els hotels hi havia film musical.
3: I el Corte Inglés.
1: Però ràdio.
0: Però s'ha perdut,
1: això. I RAC1.
0: Sí, no sé.
2: Jo a algun hotel he sentit...
3: El Corte Inglés hi havia música.
0: Ja ho he dit tres cops.
3: I la megafonia. I la megafonia de l'oferta als supermercats se sentia per l'ascensor.
0: Sí, vale. Bueno...
1: Cada vegada vocalitza menys aquest senyor.
0: Realment,
1: signa aquesta curiosa bona crítica està signada per Eudald Capa Valls.
3: El Corte Inglés.
0: Sí, el Corte Inglés, sí.
2: Vinga, el tenim a l'Eudald, el tenim a l'antena.
4: Hola, sí?
2: Hola, bona tarda.
4: Mirin, m'enganxen, ha acabat d'entrar a l'ascensor.
2: Ah, mira.
4: I els puc anar escoltant.
2: Perfecte.
0: I és casualitat, eh?
2: Sí.
0: És casualitat que ves per on...
4: Bueno, no, és el que els dic. No sé si he llegit la crítica al Toni o no l'ha escoltada, però...
0: No, sí que l'he escoltat,
4: no,
0: sí.
4: No, que a la tarda jo faig moltes gestions, i per això és quan utilitzo més l'ascensor, quasi que m'hi passo a dins tota la tarda, i així us puc escoltar.
2: Sí,
0: però quina és... Perdona,
4: què, com va tot?
0: Eh?
4: Que com va tot?
2: Bé,
0: un moment, que estava parlant jo...
2: Bé, és que li hem de fer les preguntes a aquest home.
1: Però esperis.
0: Però un moment, perquè estic parlant jo amb ell. Vull dir que...
5: Quina feina... No us enfadeu.
0: Home, és que clar...
5: No us mossegueu.
0: Si aquí en el meu programa no podeu preguntar.
2: Va, sí.
0: On hem arribat? No, li anava a dir que... Bé, aquesta feina que utilitza tant l'ascensor... de quina feina, o sigui, bueno, com és que va tan amunt amb l'ascensor?
4: Bueno, paquets, amunt i avall, paquets amunt i avall. Sí. No, és un no parar,
0: És un no parar.
2: Ah, està bé, fa el recado de la tarda.
0: Deu repartir paquets, aquest home.
2: Només ens escolta l'ascensor, eh?
4: Sí, quan estic dins l'ascensor, pujant o baixant, o parat, sí. Tot bé o què?
0: Bé. Bueno, estem fent el programa. Bueno, hi ha un incendi a la baixa Empordà.
4: Sí, sí.
0: N'està al cas?
4: Sí, n'estic al cas.
0: L'ha escoltat, suposo, que l'ascensor de...
4: Sí, ara l'ascensor justament me n'he assabentat. Sí. Jo anar fent, que ja és molt,
0: No li hem preguntat.
4: Mentre puguem anar fent, ja està. És el més important,
0: Tampoc li hem preguntat com està vostè, però bé, si ens ho vol dir...
4: Bé, ja li dic que bé, que puc anar fent, que mentre puguem anar fent...
0: No, si és que no li he preguntat.
4: Sí, però mentre puguem anar fent, li deia. Sí, doncs bé.
3: És que sembla que no vulguis entendre.
2: Bueno, escolti, una pregunta.
4: Quina calor que fot, últimament. Una calor... És terrible,
0: És un comentari...
4: I encara en farà més, Encara en farà més.
0: Sí, ara ve una... Bueno, ja estem de calor, però ara diuen que s'hi ve una altra.
4: Sí, sembla mentida que amb el fred que fa, segons quines setmanes de l'hivern, ara, en canvi, tanta calor, El temps està ben boig, és el canvi prismàtic aquest que diuen, Sí. I em sembla que ja no plourà més,
3: No.
0: Vostè, perdoni, vostè que treu temes com cromos d'una caixa del Mundial.
4: No, parlava de la sequera. Però és que
0: no l'hem preguntat. A veure, pot agafar el fil, vostè?
2: Està traient temes d'ascensor.
4: Ara que diu d'això del fil, ja tornem a ser divendres, Ja tornem a ser divendres, Sempre ho veurà igual, això. Sempre ho veurà igual,
0: Però ara per què parla?
4: I la família què tal? Com va? La família...
0: Però a què ve això?
2: Treu temes d'ascensor perquè està l'ascensor. Ha arribat ja dalt?
4: I les notícies les ha sentit, a part dels incendis, guerres, terratrèmols, Això fotrà un pet com una gla, ja es veu a venir. Ja es veu a venir.
2: Ha arribat ja a dalt de l'ascensor? Ha arribat a la casa?
4: No, ja us vaig dir que... És que aquest ascensor és com els Rodalies, saps? De tant en tant es para, estàs aquí mitja hora, sort que hi ha la ràdio, per això, vostès que he sentit abans que deien que ja no hi ha ascensors amb ràdio, sí, aquest sí que n'hi ha, perquè aquest va tan lent i es para tant que tenim aquest fil sí, perquè la gent...
0: Va tan lent que sembla l'ascensor...
4: I la gent no se suïcidi, saps? Ho fan sí. per això, eh?
0: Va tan lent que sembla l'ascensor de Tarzan a les pel·lícules, que tenia un elefant que el pujava.
4: Sí, exacte. I no ens n'adonarem, ja estarem a Nadal.
3: Sí, sí, sí. Jo he comprat loteria.
4: Ben fet, ben fet, ben fet.
0: Avui han sortit unes imatges de la Doña Manolita. Una cua ja tremenda.
3: Sí, jo hi he anat.
4: Sí, sí, sí.
0: Però a quin pis va? Que porta 3 hores ja dins l'ascensor.
4: Mare de Déu, mare
5: de
4: Déu. I l'aire condicionat, que és que posen, i després, clar, surts, fa calor, i te'n constipes.
0: Sí, sí, sí, sí.
4: És que, a més, el foten a dut a pastilla.
0: Això sí que és veritat.
4: Aquests són els que provoquen el canvi prismàtic, aquest.
0: Ara, ara. Climàtic, serà climàtic.
4: No, prismàtic, prismàtic.
5: Se'n fa llarg, aquest tema. És un... Perdona una cosa. Vostè sap que a la física quàntica una partícula pot estar a dos llocs a la vegada? Vostè sap que el fotó de llum té massa, pesa? Per tant, la gravetat el desvia? Per això una llum, quan passa per prop d'un planeta, pot desviar-se?
4: Com?
0: Home, però què ha fet?
1: Per
0: què l'ha penjat?
1: Ha penjat ell,
5: la manera de que pengi, home. Toma. Aquests temes
3: És que fixa't, quan he tocat un tema...
5: Sí,
3: quan he tocat el tema gros...
5: És que va bé.
3: Quan he tret
0: el tema que no interessava a ningú.
1: Però, Toni, tu li seguies la conversa?
0: No, és que jo m'hi trobava còmode amb aquest home.
1: Eren unes converses absolutament...
0: No, perdona, són les converses que tens cada dia.
1: Les tontes
0: no
1: que tens tontes. Amb algú que et trobes en un ascensor...
0: No, però aleshores què has de fer? Només les converses del senyor Buigas? Només conversar del que l'he preguntat vostè?
1: De la fotònica.
0: Això què interessa?
5: Això ho faig sempre quan pujo a l'ascensor molt pesat d'aquests, que treuen sempre el tema del temps i això. Li parlo quatre coses de física quàntica, que m'he estudiat jo, que no sé ni què dic, i és la manera que després m'eviten. Sí, és més, quan em vaig agafar l'ascensor d'aquests, sí, no, puja tu, jo em quedo aquí, que m'he engreixat molt i no hi cabem tots dos. I és la manera. Que si no, t'estan...
0: Li vaig dir que no està mal vist. No està mal vist.
5: T'has de saber que és dos concepts. Això de les partícules estan en dos costats.
0: Mira, això ho farem amb un veí que tinc allà a la finca.
1: És plasta, també?
0: No, quan t'enganxa, el cap et queda més sucarrimat que l'incendi de l'Empordà. Del Baix Empordà. Vull dir que sí, ho practicaré. Venga. Tenim alguna altra trucada?
1: Sí.
0: Ho deixem aquí?
1: Trucant. A veure, no és una trucada, sinó una crítica. Una que vam rebre el dimarts, que vam parlar de les noves audiències, recordeu, ho vam comentar, perquè, a veure, ja sé que als oients de vegades no els agrada, però surt quatre vegades l'any. Bé, doncs recordem que les dades ens van donar al Versió RAC una mica més de 400.000 oients.
3: Gràcies.
1: Però un oient ens va escriure per dir el següent. Quin entusiasme tan exagerat per quatre oients que teniu. El concepte molta gent no existeix. Vivim en un món pràcticament deshabitat.
5: Vale.
1: Signat Norbert Mero.
5: Vale.
3: Pràcticament deshabitat.
5: Sí, realment, aquesta secció a mi em supera, la veritat. A mi mateix em supera. Anem a estar en línia. Bona tarda.
4: Estic en línia.
5: Bona tarda. Vostè ens diu que el món està...
4: Bona tarda.
5: Vostè ens diu que el món està pràcticament deshabitat. Vostè no ha anat mai a Hong Kong, per exemple?
4: I vostè no ha anat mai al desert del Sàhara? O no ha nadat mai, per exemple, pel mig de l'oceà Atlàntic?
5: Bueno, no.
4: S'ha creuat amb algú, no? Miri, la prova de que el món està pràcticament deshabitat és que cada dos per tres cauen meteorits, restes de naus o de satèl·lits i no toquen mai el cap de ningú.
0: Home, això que diu, una part de raó té.
4: Vostè, Toni, coneix algú que s'hagi mort perquè li ha caigut el cap i ha quedat aplastat?
0: Home, això no tant, però...
4: No coneix algú o no?
0: No,
4: és que és un tema...
0: Dic que hi ha gent que...
4: Però vostè coneix algú, a veure, un familiar seu, un cosí, un amic, vostè que coneix tanta gent.
0: Sí, però és que li vaig...
4: Que digui, mira, Toni, el meu fill es va morir, que li va caure un medi al cap. Vostè el coneix?
5: Home, té raó.
4: A veure,
5: no sé mai les notícies que una persona que hagi mort d'un meteorit...
0: Bueno, d'un meteorit no ho sé.
3: No, si busques...
1: Digue-li, Toni!
0: Si busques, us vaig dir una cosa, si busques trobaràs algú que va morir perquè li va caure un meteorit al cap.
5: No.
1: Que no,
5: busca-ho, que no el trobaràs.
0: Bueno, doncs un llamp, sí.
4: Miri, perquè et faci una idea, cauen a l'any 1.500...
0: meteorits.
4: A l'any. Més grans, més petits.
0: Sí.
4: Jo li poso un exemple. Aviam, si vostè, per exemple, comença a tirar pedres per damunt d'una tanca molt alta i no veu que hi ha l'altra banda, i va tirant pedres, i ningú l'insulta ni diu res, i veu que no toca ningú, a quina conclusió arriba?
3: No hi ha ningú.
4: Efectivament, senyor Borsalí, no hi ha ningú.
3: Sí,
4: exacte.
3: És així, això.
5: Però té raó amb això.
4: Doncs això vol dir que som quatre gats, home.
5: Sí que són pocs.
4: A veure, li faré una altra demostració, si vol. Eh? Si col·loquem, per exemple, tot de gent un al costat de l'altre, eh? Les persones així com si estiguessin a una manifestació, comprovem que n'hi caben quatre per metre quadrat.
5: Apretats, apretats.
4: Bueno, sense necessitat d'estar abraçats ni tocar-se, Llavors són quatre persones per metre quadrat, sense tocar-se. Ben col·locadets, Doncs si els col·loques així, i cabria, si tota la població mundial la col·loques així, cabrien tots dins de Luxemburg. I encara sobraria espai per posar-hi els gossos, per exemple, que també diuen que n'hi ha molts, però tampoc n'hi ha tants.
5: Tota la població mundial dins de Luxemburg?
4: Cabria? Sí, sí, sí. Miri, està comprovat. La població mundial és de 8.000 milions de persones, No és que ho hagi comptat, sinó que és així, és una dada fiable. Si a cada metre quadrat n'hi posem 4, divideix per 4 i ens dona que hi caben tots aquests en 2.000 milions de metres quadrats, que això són 2.000 quilòmetres quadrats. Tota la població mundial hi cabria dins de 2.000 quilòmetres quadrats. Luxemburg té una superfície de 2.586 quilòmetres quadrats. Encara hi sobraria una quarta part per poder anar a passejar.
5: Això és veritat, això, realment.
4: I tant.
5: Però són maneres de mirar les coses. Nosaltres mirem diferent. Nosaltres mirem doncs 400.000 oients i caben dintre de quatre camps de futbol del Camp Nou.
4: Mentida.
5: Ompliríem quatre camps.
4: No, els quatre camps estarien totalment buits.
1: Com?
5: Home, no, estaria
4: ple. Les grades plenes, però el camp, que és on hi ha molt espai, quedaria buit. Omplint el camp i les grades, no arribaríeu ni a tres camps nous.
5: Bueno, tres camps nous ja és molt, ja són molts oients.
4: No, molt, no, és que no s'ho ha de mirar així, home. Sap on hi cabrien els seus 400.000 oients aquests drets i ben posadets? A l'illa de Perejil. I encara sobraria una tercera part de l'illa per anar a pescar. No s'autoenganyin, vostès tenen una merda d'audiència, diminuta, insignificant.
0: Molt
1: aquest home és un... Tampoc no cal insultar. Però,
5: va, aviam, 400.000 poses a casa teva, eh? Poses al menjador.
1: Són moltíssims, jo no estic d'acord amb aquest oient.
0: Jo vaig somiar que m'entraven tots 400.000 a casa.
1: Ah, sí?
0: Va ser horrorós.
5: Això no sé si és veritat, això, que cabria tots allà a Luxemburg.
1: S'hauria de mirar bé, perquè a mi no m'ha acabat de quadrar. Tercera i última crítica, que és d'una persona que es queixa que parlem massa del Mundial de Futbol.
5: Sí.
1: Potser alguns hi estaríem d'acord.
0: Bueno, arreu. A tot arreu es parla, hi ha accés del Mundial de Futbol.
1: I es proposa, atenció, una cosa original.
0: A veure.
1: Diu, soc un gran aficionat dels escacs i, de fet, m'estic preparant per la final mundial. Per què no parleu mai dels escacs?
0: I tant.
1: No tot és només futbol.
0: Bueno, està ben vist.
1: Pep Parera plena.
6: Pet?
1: No, Pep, no, Pep.
6: Pep. Com el Guardiola.
5: El Paperera. Tenim aquí el Paperera plena.
4: No, perdoni.
5: Hola.
4: Pep Parera plena. No, no Paperera plena.
1: Aquí posa Pep Parera plena.
4: Era un error. Pep Parera plena.
5: Pep Parera plena.
1: Pep, com ho diu?
4: Pep Parera plena.
1: Pep Parera plana.
4: Ah,
5: ja
4: està.
1: Pep Parera plana.
4: No, difícil,
5: Primer de tot, enhorabona per haver arribat a la final.
4: Moltes gràcies, moltes gràcies.
5: Vostè diu que s'està preparant per una final mundial,
4: Exactament. Sí.
5: I això quan serà, aquesta final?
4: No se saben les dades encara, les dates, però quan ho sàpiga ja els hi diré. No es preocupin.
5: Bon, perfecte. Doncs ja que el tinc aquí, entén una persona que entén d'escacs i tal, hi ha una pregunta que sempre m'he fet dels escacs.
0: A veure.
5: Perquè a vegades m'ho miro i tinc algun dubte, no? Els peons es poden moure en diagonal?
4: Els peons?
5: Sí.
4: Quins són els peons?
1: Com?
5: Com que aquí són els peons? No sap que aquests més petits que estan davant, no? No sap quins són els peons,
4: és que no ho sé, és que... No ho sé. No són aquells... Sí. No són aquells que són caracul, que són com... No,
5: caracul?
4: Sí.
5: Com que caracul? El caracul... No, home, aquells són els alfils. El caracul és l'alfil.
4: Els alfils?
5: Sí.
4: Ah, és la ratlla de la boca. Sí. És que pensava que era... És curiós, eh? Sí. Estan molt tristos, aquests, els alfils, no? Estan com deprimits.
5: És tristos, sí. Bueno, tant estan tristos els que guanyen com els que perden. Això és curiós. Això demostra que no s'assabenten de com va la partida. Escolti, vostè sap jugar a escacs? És que m'estranya, no sap quins són els...
1: És que és estrany, això que està dient aquest home.
4: Sí, que sé. Bueno, no és que no sàpiga jugar, és que no he jugat mai, que és molt diferent.
5: Però com ha arribat a la final, vostè?
4: No, no li he dit que hagi arribat a la final. Li he dit que m'estic preparant per arribar a la final del Mundial.
1: Ui, doncs està molt lluny, eh?
4: El primer pas per arribar-hi és mentalitzar-se. Sí, això ja ho he fet. Sí. Ja estic mentalitzadíssim. Sí, no sé si ho hem vist. I el segon pas és aprendre a jugar.
7: No, doncs vagi en un lloc per aprendre.
5: Vostè no té puta idea, doncs.
4: No, escolti, s'equivoca. El meu punt flac és el de les peces.
5: Ah. Però només hi ha peces? Anem a veure, però quin és el seu punt fort?
4: El domini del pal.
5: Quin pal?
7: Quin pal?
4: El pal, el de tirar les boles, que de picar les boles i que vagin entrant els forats.
5: Això és billar, això.
4: Ah, que no és el mateix.
5: No, billar no és el mateix, no.
4: Billar i escacs, no és el mateix com el tenis taula i el ping-pong.
5: No, són coses diferents, no té res a veure. Té ni idea, no?
4: Ah, doncs així canviaré d'esport, perquè això dels escacs és massa complicat.
5: Ah, però ara canviarà d'esport, vostè.
4: Sí. Mira, sap què faré? Ja ho tenia una mica pensat, em dedicaré al parapent. Ara mateix vaig a començar a preparar-me per arribar a la final mundial del parapent, que és el 2028.
5: Però vostè sap de parapent?
4: No, però ja n'aprendré volant.
5: Pinja ja.
7: Però, escolti,
1: no entenc res.
7: Però qui tinc un aguante. Però qui escriu aquí?
5: Com es diu qui escriu?
1: Escolti una cosa, vostè ha de trucar prèviament, li recomano.
0: Sí, prepari les trucades.
1: Diu, qui els prèviament?
0: Prepari les trucades, no estaria de menys.
1: Semblava una cosa i després és una altra. És que això és una presa de pèl constant.
5: Sí, que ho vaig a preparar més.
7: Potser una mica.
0: Va, d'aquí 2 minuts, Rocco Eisenhauser, que ja el tenim esperant.
8: Estic? Com estàs, guapo?
0: Molt bé, i tu? Molt elegant, amb aquest polo.
8: Sí, sempre la rosa.
0: Quedes molt elegant. Senyor Buigas, que tingui un cap de setmana excel·lent.
2: Que vagi bé, molt bé.
0: A disfrutar-lo. Ara tornem.
9: Versió RAC1.
10: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formats...
11: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
12: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
13: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
14: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
15: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
16: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
17: Verisure. Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
18: Sona bé.
17: 4,3 litres de consum al 100.
18: Sona Qashqai e-Power.
17: I el 0% TAE.
18: Sona que estreno Nissan.
17: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: Què et passa?
21: Que no em tanca la maleta.
20: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
21: Bé, si trec uns quants banyadors...
20: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
22: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
20: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
25: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
24: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
25: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
26: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
27: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
28: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
29: Verisure.
9: Versió RAC1, amb Toni Clapés.
0: Anem a actualitzar com està aquest incendi al Baix Empordà, perquè hi ha dues dades que ens porta el Joan Torra. Joan, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: A veure.
1: Doncs mira, tenim nova dada d'hectàrees cremades. Segons el cap d'agents rurals a l'àrea de Girona, ja serien 1.280. Els bombers havien parlat de més de 1.000, doncs ara es concreten aquest nombre d'hectàrees. 7 poblacions confinades, això ho havia ja concretat la consellera d'Interior, Núria Parlon. Tenim 200 bombers treballant en aquest incendi, una dotzena o fins i tot 13 unitats aèries. Preocupa, recordem, aquest vent de marinada que demà a la tarda pot empènyer el foc cap al massís de les Gavarres amb un potencial de cremar fins a 8.000 hectàrees. S'està treballant en aquest flanc dret de l'incendi, perquè és la zona amb més zones urbanitzades. I hi ha hagut una polèmica als últims minuts, i és que, així com, per exemple, la Santa Market, aquest mercat que hi ha a Santa Cristina d'Aro, ha posposat l'obertura de la seva nova temporada, que estava prevista per avui, el Festival de Cap Roig manté per aquesta nit el concert que tenia previst fer-hi Bryan Adams. A més, un comunicat al Festival de Cap Roig on diu que recomana planificar el trajecte amb antelació, sortir amb més temps del previst i consultar els canals oficials de trànsit i d'emergències per conèixer possibles afectacions. El que sobta és que precisament aquests canals d'emergències i trànsit el que estan recomanant és no desplaçar-se fins a aquesta zona del foc. Per tant, doncs és un comunicat totalment contradictori a les indicacions d'emergències a les que fa menció el propi comunicat del Festival de Cap Roig. En aquest moment tenim, recordem, la urbanització de Santa Cristina d'Aro com l'única que s'ha evacuat. A l'espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro hi ha 150 persones acollides, 70 de veïns de la urbanització Vallrepòs i 70 d'infants i 10 adults d'una casa de colònies de Romanyà de la Selva que es diu Pou de Glaç. Aquesta és l'última hora d'aquest incendi.
0: Gràcies, Joan Torres. Rocco Eisenhauser, bona tarda.
2: Doncs bona tarda, companys.
0: Què tal?
2: Doncs molt bé. Gràcies.
0: Ja s'ha acabat, no vull la tele.
2: Sí, s'ha acabat la temporada.
0: Acabat la temporada de l'Altaveu, que
2: sí, ha sigut un èxit.
0: Entenc que continuarà la temporada que ve.
2: En principi, si no hi ha... si no hi ha diners. En principi, si no hi ha res de l'altre món i no passa res, el 14, em sembla que la setmana del 14 torna una nova temporada de l'Altaveu, que a més ha fet més audiència que la temporada passada. Han canviat d'horari, l'han posat després del Jordi Hurtado, sempre dona bona sort,
3: Jordi,
2: i escolta,
3: Hurtado.
2: Estan encantats de la vida i contents. I m'he trobat el Cubino aquesta tarda.
4: Ah,
2: Jordi,
4: sí?
2: Cubino.
4: I què diu?
0: A dos cats?
2: Sí, perquè...
0: Bueno, com és això?
2: Perquè li estan fent un documental sobre la seva vida.
4: Ah, què dius?
2: Tres capítols.
4: Oi.
2: Amb el Bayona.
0: A més, tres capítols.
2: Amb el Bayona darrere.
3: Que maravilla.
2: Com a productor executiu. I el...
0: Doncs això vol dir que...
2: I el Jordi Évole.
0: Això vol dir que té coses a explicar el Jordi Cubino.
2: Home, l'època que feia que guanyava disc, que feia discos, composicions...
3: Home, i David Lyme.
2: Bueno, en fi, ell, a més, va composar, jo no ho sabia, Corazón Latino és del Jordi Cubino, del David Bisbal.
3: Què
2: me
3: dices?
2: La cançó aquesta. El Corazón Latino, doncs, és a dir, que és una sorpresa, és un home que no, jo no sabia que té grans èxits, doncs aquests tres especials que prepara...
0: Doncs serà,
2: que prepara. I després m'he assabentat del tema de Gaudí, que aquesta setmana us vaig dir que TV3 es prepara un documental sobre Gaudí. Bé, doncs ara tindrem Gaudí per donar i vendre, perquè m'he assabentat que això ho prepara Abacus, són tres programes que anirà per la plataforma 3CAT, i es prepara un especial dintre del Sense Ficció Lineal. Bé, doncs, el Terrat està preparant també un especial de Gaudí, 12 capítols.
3: 12?
2: Què dius que explicaran? Doncs 12 capítols. He pogut investigar i m'han dit que el tema dels capítols d'Abacus són la vida i obra de Gaudí. I el Terrat el que se centrarà és... el tema de l'arquitectura. Tot el que comporta al voltant de l'arquitectura. 12 capítols, ho trobo que molt, però bueno, això anirà pel 3CAT.
3: Ja me dirà, pa cuatro racho la rota que puso. Tanto Dalí, tanto Dalí.
4: Com pots dir això, home?
0: Dalí no, Gaudí.
3: Esto es lo que fue.
0: No, és que sempre estem igual, no, Dalí?
3: Gaudí, ni una pared recta.
2: Més coses. Aquesta setmana estava parlant de la Sèptima. Javier Ruiz ja està negociant amb la Sèptima per anar-se a fer els matins aquest nou canal que comença a partir de la tardor. i a Televisió Espanyola ja estan buscant substitut per aquesta història. És a dir, que hi haurà un moviment de fitxes aquest estiu ja, que veurem com acaba, perquè hi ha aquí una sèrie de professionals. La Barceló està lliure.
5: És una enyorda aquesta, que ni se m'acosti.
2: Està lliure la Barceló. A veure com...
0: De moment la Barceló, però, no és dels fitxatges, no?
2: No, però Javier Ruiz...
5: No, la fitxareu aquí.
2: Llavors, s'especula que...
5: La fitxareu aquí a racó, tota la merda ve per aquí.
2: El Cintora...
4: Va
2: haver un rumor que anava a TV3. TV3 ha dit que no està a la graella.
4: Segur, és mentir, això.
2: Segur, no està a la graella.
5: TV3 i racó, tot és, senyor Du.
2: No està a la graella. Bé...
0: Perdoni, quin canal... O sigui, quin tipus de canal televisiu o de ràdio li agradaria? Perquè com que tot és nyordo...
5: Pues la Maripau, que recuperin coses interessants...
2: Miri, la Maripau,
0: coses interessants. Sí. Aquest és el seu argumentari. La Maripau i coses interessants.
5: Tres pisos i Rapicó, aquest any 100...
2: Però si el tres l'estròleg ha mort...
5: El mort o el
6: que... Em posin un altre,
5: Que torni el Bassas a fer aquest any 125.
0: El Bassas no té... No,
5: en vez de que t'ensenya aquest any 126.
0: No té ganes de fer la...
5: La Maripau... Que el segrestin i el portin a la tele i que ho faci.
6: La Maripau... Nadal a tres bandes.
2: La Maripau estarà al col·lapse.
0: El que feia el Nadal a tres bandes va morir.
6: Però que no és que no podien fer un altre.
2: Un altre. Que faci el net, no?
5: La memòria dels cargols, que era molt maco. Exacte. Temps de silenci, que no es notava que els maquillaven.
4: Però les coses noves... Vull dir, tot el que...
5: No fan res interessant. Bueno, sí, perdona. La cita bestial m'agrada molt, dels gossos. Que ho fa la Candela Figueres, que busquen gossos, ambos els gossos.
0: Ahir vaig començar a veure el programa, curiosament, aquest programa del...
2: Justament tu,
0: no, ahir era dijous, no?
2: Dimecres.
0: Ahir
2: però
0: no,
2: si tu no ets animals.
0: No, perquè es va colar el programa. Ah, el tenia posat, però allò que estàs preparat...
2: I quina conclusió? Perquè la primera temporada...
0: La conclusió és que va als 5 minuts i a 10... Ja
2: no... Ah, si no t'agraden els animals, què vols?
0: No m'agraden, no és que no m'agradin.
2: Però no et fan ni fun ni fa.
0: Però ja vaig veure que va començar el capítol malament perquè portaven un gos... Mira, aquest era un fragment que vaig pensar que, mira, el podia posar el Rocco. Portaven un gos per integrar-se amb uns altres gossos.
5: Sí.
0: I aleshores arriben amb una mena de pick-up, de furgoneta d'aquestes, obre, baixa la trampilla... I aleshores els altres gossos ja s'hi llencen, que volen...
2: Bueno, el volen matar.
0: El volen matar, l'altre gos, i el gos el fan baixar, pobret.
2: Són perquè són molt territorials.
0: I vinga, a veure si us coneixeu. I bueno, una mica més, i aquell gos em fan mandonguilles. I aleshores agafen el gos que el portaven per integrar-se amb els altres,
2: i que va fatal.
0: I el 3 o 4... Bueno, se'l tenen que emportar, perquè, clar... I aleshores surt el veterinari dient que la integració d'aquest tipus...
2: Ha fallat.
0: Que no es feia així.
4: I posa't enmig d'una baralla d'aquestes, Que pot sortir molt mal parat,
0: però el que sortia al programa...
4: És horrorós.
0: El que sortia el veterinari... Sí. No, perdona, el propietari que portava el gos... Tampoc anava
4: no
0: fent...
4: No es va espantar?
0: No, anava fent... Quiet, txt, i el... I una jauria de
2: gos. Però sí que vas durar ben poc, 10 minuts,
0: Sí... Pensar, no,
2: doncs la primera
0: no,
2: temporada...
0: No, a veure, com que a mi no és un tema que no... Vaig pensar, això no està fet per mi.
2: No, ja. Per això no t'he portat res d'això. No,
0: bueno, però perdona, l'arrencada sí que estava...
2: Bueno, ja t'ho buscaré,
0: Perquè era una jauria humana,
2: pensa
0: jo.
2: Que sempre busco
0: però em va fer gràcia el propietari del... Sí!
2: Doncs la primera temporada va funcionar molt bé d'audiència, sí, no, i ara en Mundials està tot
0: no,
2: una
0: home,
2: mica raro.
0: Mundials,
2: va
0: fer un dia
4: que fan
0: mundial,
4: bona audiència, els partits.
0: Sí, home, no, perdona.
2: Perdona, ahir va
0: fer
2: audiència.
0: A veure, expliquem home, les audiències d'allò del futbol.
2: Les audiències d'ahir són brutals perquè a Espanya més de 9 milions enganxats al partit.
0: Bueno, hi ha una cosa... moment, digues les audiències de Catalunya, sí, perquè, sí, clar, va fer un 50 i escaig a la primera de Televisió Espanyola i a Doscat, que el fan en català, va fer un 8 i escaig per tant. Per tant, si el sumes, és quasi...
2: Mira, a Catalunya va fer per la 1 un 48,4, que és 1.169.000. Els joves, els nens de 4 a 12 anys, representa un 53,
0: no,
2: la meitat
0: molta,
2: dels nens que veien
0: canalla,
2: la tele estaven enganxats.
0: Molta canalla veient la selecció espanyola.
2: I per la 2CAT, el partit va fer un 9,5, per la 2CAT, 9,5, 229.000.
5: Bonyo.
2: Què és el que ha detectat des que va començar, què és el que he posat avui a la...
0: Puedes parar con el bombito este.
5: Bonyo.
0: Tia, de verdad, me estás poniendo nervioso.
5: No, el bombo, me pico los abdominales.
6: No toques a tiempo de nada.
2: I tinc que parlar de
4: temps.
0: Silenci, a veure, què vols explicar?
2: Una de les coses que he detectat des que va començar el Mundial és que, excepcionalment, aquest any el Mundial es pot veure en català.
0: Sí, sí.
2: Bé, doncs a la mateixa hora, però en aquest cas per la 2.
0: Sí.
2: Mirant el perfil d'edats, els joves de 4 a 12, de 13 a 24, de 25 a 44, ho veuen les narracions en castellà.
0: Pues claro, tete.
2: I la gent més gran ho veu en català. I aquest és un problema que tenim.
4: Molt significatiu.
2: És un problema que tenim. I és que la gent...
7: Bueno, la gent quan evoluciona parla català. Quan es va fent gran... Mm. La part positiva, no? Ah. La cervella es completa del tot, però està per formar...
2: És a dir, que el cervell comença en castellà i acaba en català.
7: Sí, sí.
2: També és la seva teoria.
7: Primer comença que no parla. Que està poc format. Està millor format, parla castellano, que és com més fàcil. I després ja, quan hi ha l'evolució...
8: intel·ligent. Sí,
7: sí. Jo és la conclusió que arribo,
2: Aquí cadascú que es tregui les seves conclusions, però que la gent de més de 64 vegi els partits en català no vol dir alguna cosa.
0: Anem a disparar ja con el... Te voy a dar con la mazo del bombo. Bé, en la cabeza.
2: Anem a First Dates perquè va ser excepcional el cas. Avui farem una mica First
3: Dates, però restaurante
2: amb una història sensacional. La Kayla ja riu perquè ja s'està preparant, perquè s'imagina que ha de ser boníssim, no?
4: Home.
2: Genís i la Sofia.
3: Sofia.
2: La Sofia és de Múrcia. El Genís és de Terrassa.
3: Ah, mira.
2: Atenció, que ell està content. Que és la segona vegada que venia el Genís.
4: Escolti, per favor.
2: Anem a veure la intro. Atenció, sobretot la Sofia. La Sofia, que li agrada la llimona per tots els plats.
10: A mi las chicas me gustan que sean de pelo moreno.
11: Hola.
10: Hola, Sofia. Buenas noches.
11: Soy influencer, me dedico a redes sociales. Yo le echo limón a la lenteja con chorizo, al plátano, a la viña, a todo. Es que me encanta el limón.
10: Soy Genís, un placer.
11: Encantado. Igualmente.
10: La veo un poco paradita, la veo un poco tímida, ¿no? ¿Tu nombre era?
11: Sofía.
10: Sofía.
11: ¿Y tú?
10: Genís.
11: Denise.
10: Denise, con G.
11: Ese se llama Denise. O Denise, o Denise, o Denise.
10: Denise.
11: Ah, Denise, Denise. Guay, que también el nombre.
4: ¿Vais a tomar vino más tarde?
10: No, yo no, yo soy astemio.
11: ¿Eso qué es?
4: Ay.
11: No he oído esa palabra en mi vida, la verdad, no sé lo quiero. ¿Qué has dicho? ¿Qué eres? ¿Eso qué es?
10: Astemio, que no me gusta el alcohol.
11: Ah, astemio, él no bebe alcohol.
10: Él no bebe alcohol, ni un chupito, ni nada por el estilo.
11: Vale, pensaba que era otra cosa.
10: No, es que no bebo alcohol. Y bueno, necesito una mujer un poco que me domestique un poquito.
11: Pero, ¿domesticar? ¿A qué te refieres? ¿Como que sea doméstico? Yo soy una chica doméstica, o sea, yo cocino... Pues limpio y tal. Soy una chica doméstica. A ver, también depende de cómo me pides. Si me da pereza y tal, pues a lo mejor te digo luego mañana, pero...
10: Sofía tiene un serio problema con el vocabulario.
11: Cariño.
2: Y tanto.
11: Para tu boca.
0: Fua, es que mi, después de la mane, sí. Bueno, es lo mejor que he visto en años. Sí, tete. Sí, sí. Somos como perros gemelos.
2: Ell és de la broma, y ella, en canvi, és més seria.
10: Me gusta mucho la broma, me gusta mucho la fiesta, me gusta mucho pasarla bien, hacer la broma.
11: Ah.
10: Que cualquier día te suelto algo del miembro así.
11: Pero como que el miembro, o sea, como que el miembro.
10: El pene, que lo tengo largo.
11: Ah. El miembro. Es que el miembro pensaba que te refería a otra cosa.
10: ¿A qué cosa?
11: Pensaba que te referías como algo relacionado con el pecho, ¿sabes? No. Como con el pecho y como que
10: no,
11: me...
10: No, el miembro, el de la polla.
11: Aunque... Porque soy de con textura, es que
10: no, se dice... Constitución.
11: Ah, eso. Delgada, pero yo como, ¿eh? O sea, como...
10: Sí, ya. Ya lo veo. Hola. ¿Se le ha escapado o qué?
11: Coño, ¿qué pasa? Que solo se pueden tirar eructos los hombres. Las mujeres también nos podemos tirar eructos y no pasa nada.
10: Que has comido un montón.
11: ¿Sí? ¿Qué va?
10: Te he visto
11: esto
10: ahí.
11: Esto comes poco, ¿eh?
10: Insaciable.
11: Esto comes poco. Cuéntate algo, ¿no?
10: Eso desde el Alejandro Magno ese que hay los gays y todo.
11: Pero Alejandro Magno, ¿el egipcio? No. O sea, ¿lo de los egipcios o es otra cosa?
10: Es de Roma.
11: Ah, vale. Los egipcios fue después.
10: Antes.
11: Ah, antes. Es que yo llevo un lío con todo eso. No me aclaro.
10: Babilonia, egipcio y Roma.
11: Se me daba bien la historia, pero me...
0: Ya,
11: tan rápido que se me ha olvidado todo. Me vuelve la cabeza loca, tanto nombre.
0: Ya, totalmente.
11: Y tanta cosa así mezclada. Pero yo, o sea, hay una cosa que no entiendo. A ver si tú se lo sabes.
2: Atención.
11: O sea, por ejemplo, lo que está pasando ahora, ¿eso sale en los libros de historia o no?
10: Lo de ahora no.
11: O sea, ¿y cuánto tiempo tiene que suceder?
10: Depende si ganan los americanos o ganan los chinos, pues será la historia contada de una forma u otra.
12: Que
13: claro,
12: que
13: ahora no está. La historia está lo de atrás.
12: Ah, claro.
13: Que lleva años atrás, que claro. Se ha escrito sobre ello porque ya se ha vivido. La historia le pilla un poco lejos, pero bueno.
0: Heu de pensar
2: a veure, primera valoració,
0: perquè necessito la... No, necessito la... Jo estic sense paraules. Senyor Virgili, ajudi'm, perquè...
6: L'única paraula que em ve al cap ara mateix és que aquests dos també voten.
7: Però, aviam, ha fet una pregunta que és interessant, eh? Sí, quan s'ha d'esperar de temps perquè una cosa passi a ser història?
6: Si vostè també vota.
7: Un mes, dos mes, dos anys... Aquesta pregunta està ben feta. No està, no està estipulat, això.
6: No, però fixa't que ell també vota.
0: No, sí, sí.
2: Però exactament d'on ets?
0: Qui vota... Vota el aquest, el...
6: Dos.
0: Ella i el senyor Buigas. Que també vota.
2: Però el Genís exactament d'on és de la província de Barcelona, que encara ella no ho té clar.
6: Genís!
12: ¿Y tú de qué parte eres de Barcelona?
13: De Terrassa.
12: ¿Terrassa?
13: Sí. ¿Te suena?
12: Pero,
13: al lado de Sabadell.
12: Tiene como un nombre así muy complicado de decir, sí, Barcelona, porque, ¿no?
13: Sí.
12: Es que yo me hago un lío con todos esos nombres, no entiendo
13: nada. Es un lío.
12: Sabadell, espérate, ¿era Sabadell o Sabadell?
13: Es
12: catalán, ¿no?
13: Sí.
12: ¿Sabe hablar catalán?
13: Sí, claro.
12: Yo sí que sé hablar inglés.
2: Atención.
13: ¿Sabe hablar inglés?
12: Un título.
13: Joder, qué bien.
12: Quería sacarme más títulos, ¿no? Y me apunté. Y el día del examen oral me quedé durmiendo.
13: Qué nivel, ¿no?
12: The last night I went to the pub for drink a beer.
13: Me gusta ese acento, me parece bastante interesante. ¿Y trabajas y eso?
12: Yo trabajo en redes sociales.
13: Yo trabajo en el mozo almacén, con máquinas, con toros.
12: ¿Toros? Yo he visto toros de lejos, de cerca. Qué miedo, eso te lleva para adelante.
0: Jódete. Es que es mi sueño una chica así.
4: Bueno, llámala.
0: Però...
4: La pots trucar.
0: A veure,
4: truca al programa.
2: Alguna valoració d'això?
4: Sí, millor
2: passar molt ràpidament a una altra història. Ha parlat la Teresa Gómez. Està molt enfadada amb tu, eh? Saps qui és? La besneta de...
4: Amb mi està enfadada?
2: Clar.
4: Jo la vaig buscar i no vaig trobar cap lligam.
2: Mentre... Ahir va aparèixer a la PM.
4: I
2: recordem que la Teresa Gómez és una cantant molt famosa, és la besneta de Companys,
6: de Macià,
2: de Francesc Macià, i que està el Toni Rovira.
0: Arriba!
2: I ahir va estar a la PM i li van, bueno, de fet van anar a les càmeres al Toni Rovira a fer unes gravacions i va parlar ella. I va dir això.
14: Mira, jo em dic Teresa Gómez amb molt d'orgull perquè sóc besneta d'en Francesc Macià, encara que el RAC1 se n'en foti. Brother Louis, Louis, Louis, I'll be what she's doing. Toda que piensa que la vida es
0: de... Bé, això va per tu, eh?
2: Va per
4: jo, escolteu, vaig estar estona. La Mònica Fouquet també ho va buscar. Mm-hmm. Ni l'una ni l'altra ho vam trobar.
0: No, doncs aleshores és que no ho sabeu buscar.
4: No, no, no, buscar, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
6: ara que estem... No, però deu ser... Ell deu ser...
0: No ho sabeu buscar.
6: Neta de Macià per part de mare, doncs... Per,
0: no ho sabeu buscar.
2: No, no sabem buscar, no sabem buscar. Escolta'm, a banda de tot això, ja que estem amb el Toni Rovira...
0: Arriba!
7: Hauries d'acabar, eh?
2: Ja.
6: Sí, però ho fas llarg, també.
0: Sí, perquè jo he de marxar, o sigui, que espavila.
2: Ah, no, doncs, si vols plego, ja...
0: Sí, doncs mira, plega, va, ho diu.
15: RAC 1.
16: Busques mobiliari i complements per a la teva terrassa, jardí o piscina?
15: Vine a Balliu, la botiga on trobaràs tot el que necessites per gaudir dels espais exteriors.
16: Gandules, parasols, taules, cadires, sofàs d'exterior i molt més.
15: T'ho posem fàcil. Obrim de dilluns a dissabte sense pausa al migdia.
16: Si vols qualitat, disseny i els millors productes per a l'exterior, t'esperem a Balliu, a la carretera de Vidreres, a Sant Feliu, sortida Llagostera, i a balliuexport.com.
15: Balliu Export. Tot per viure a l'exterior.
17: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
18: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
17: És que el sofà que t'agradava tant ara està a meitat de preu.
18: Ah, sí?
17: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes...
18: Jo no, però en Betaven sí. Va, bet.
19: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
21: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All-Grip E4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
9: Fa 40 anys, per parlar de l'onda SH, només calia una paraula.
20: Escupi.
9: Avui en fem servir moltes més.
20: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
9: Nova onda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Onda de la província de Barcelona.
21: Ja és aquí l'estiu i Fòrum ho celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Fòrum més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Fòrum.es. Xarxa Fòrum de Catalunya.
22: RAC 1. Aquest cap de setmana el Tour de França arrenca a RAC 1. Viviu en directe dissabte i diumenge les dues primeres etapes catalanes de la Ronda Francesa. El dissabte, des de les 5 de la tarda, l'estrena. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. El diumenge, des de les 4, la primera etapa en línia amb l'inici a Tarragona i final a la muntanya de Montjuïc. La seguirem amb l'equip dels Superesports, Xavi Puig, Jaume Molló i Albert Ferran, amb els comentaris de Pau Mitjans i Cugat Comas i d'altres convidats a la festa. Aquest cap de setmana, l'inici català del Tour de França es viu a RAC 1.
23: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som un. Versió RAC 1. Amb Marc Serra.
24: Doncs canvi de lloros, versió RAC 1. Un parell de minutets ens plantem a les 7 de la tarda. Però abans, Marta Aguilar, què ens expliques?
4: Hem de parlar de Bijaç.
24: De?
4: Bijaç.
24: Ah, home, i tant.
4: Que és el millor festival de jazz de Catalunya, on podreu gaudir d'una gran fira de vins i caves del Penedès. Se celebra del 3 al 5 de juliol, és a dir, des d'avui fins al 5 de juliol a Vilafranca del Penedès. És un festival de jazz amb concerts gratuïts d'artistes internacionals com Incógnito, Novaya García, Esperanza Spalding, Harold Lúbez, López Nusa, la Kessia Benjamin i molts altres. I un gran nombre d'activitats paral·leles per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic. Aquest any, a més, en ser la 19a edició, ho celebraran amb tastos, maridatge, activitats artístiques i el millor jazz de Catalunya. Més info a bijazzpenedès.com. bijazzpenedès.com.
23: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
24: Doncs el Torró Torró, de seguida molt pendents de la piloteta, però també molt pendents de l'actualitat, que ara mateix refrescarem amb, jo diria, un parell de bones notícies, que de seguida us expliquem, però abans, Edgar Fornós, bona tarda.
25: Molt bona tarda, família. Molt bé, good. Aplaudiment que avui traslladem a un públic fantàstic i entusiasta.
24: Home,
25: que ve des de Sant Pol i des de Ripoll.
24: Bravo! Molt bé. I que ens han portat per anar, eh?
25: Ens han portat per anar. Carícies de Ripoll.
24: Això que és el que més ens interessa, eh?
26: Carícies
24: en
26: d'Urriols.
24: És igual d'on vinguin. Si ens porten per anar,
25: sí, efectivament,
24: és el que volem, eh?
25: I després també he de dir que hi ha un oient, que es diu Belén, que ha hagut de sortir, però que ens ha promès que ens escolta des del cotxe.
24: Bravo!
25: Per tant, gràcies.
24: És ella.
25: Gràcies. Gràcies.
24: Doncs de seguida ens posem amb el temps afegit. Avui hi ha moltes coses per comentar, com per exemple la victòria d'Espanya. Quins jugadors estan destacant d'alguna manera i també una miqueta de mercat del Barça. De seguida us ho expliquem, però abans, com dèiem, l'última hora amb la Marta Cailà, amb dues qüestions a subratllar ara mateix.
4: Sí, per un costat ha quedat estabilitzat i perimetrat l'incendi al Pla de l'Estany.
24: Doncs vinga,
4: per tant,
24: una
4: bona
24: notícia. Bona
4: notícia.
24: Sí, senyora.
4: I l'altra notícia arriba des dels Mossos d'Esquadra, perquè han identificat i detingut un home presumptament relacionat amb l'inici del foc de les Gavarres. Tot apunta, com sabem, perquè abans ho hem escoltat per part d'un agent forestal, que s'ha originat mentre feia treballs amb una radial a peu de carretera.
27: Que faltava.
4: Amb un perill molt alt d'incendi, aquestes tasques estan suspeses. Per tant, ha quedat identificat i detingut l'home que presumptament ha originat aquest incendi.
24: Aquesta és una de les incògnites de la tarda, perquè se suposa que aquest home no és que traigués la radial per iniciativa pròpia i anés a tallar brossa del bosc, sinó que treballava per una empresa. Per tant, veurem si la responsabilitat és d'ell com a treballador, perquè li han encarregat una feina que ve de dalt i ell ha fet el que li han manat, o és que hi ha hagut algun tipus d'imprudència que sí que es pot relacionar, diguem-ne, directament amb la feina d'aquest home. Ho sabem. De fet, a l'anterior compareixença, des dels Mossos, se'ns ha dit que la investigació estava en curs i, per tant, no hi havia més informació. Tenim un pas més, que és la detenció d'aquesta persona, però veurem si, d'alguna manera, les culpes són seves com a treballador individual o són d'aquesta empresa que, evidentment, no hauria d'estar fent aquesta feina quan tocava. Doncs qualsevol cosa, a l'antena de RAC1 ho us acabem d'explicar. Avui qui ens acompanya, Edgar?
25: Mira, avui, per cert, estan enviant missatges de més gent que ens està escoltant des del cotxe.
24: Home, per favor,
25: la Renata,
24: faltaria.
25: Per exemple, que ens escolta amb la Vivi, amb el seu marit. És a dir, que moltes gràcies de la, gent que ens acompanya. Sí, la Vivi és Bianca Beatrice.
24: Ah, vale, vale.
25: És un
1: pensava
25: nom italià.
1: Pensava que era Vivi Anderson.
24: No, jo havia entès que ens escolta amb la Vivi. Dic, potser li està donant el biberó amb algun nen de la família. Dic, bueno, doncs escolta, benvingut sigui,
25: sí,
24: també.
25: Sí, efectivament. Ja sabem que aquí tots sou benvinguts.
24: Per què poses tan vermell?
25: No, perquè no, mentre el riure...
3: Ja és el periodista Pebrotet.
25: Sí.
3: Es posa vermell no, com un Pebrotet.
25: Amb el permís de Martí Molina, eh?
24: Sí, sí.
25: Sisplau.
24: Sou els dos vermellons del temps afegit.
25: Pues mira, tot una cosa de dos homes i un destino, sí. Doncs dos vermells i tres bronzejats que avui ens acompanyen. Tres persones que voldrien ser els tres de vacances, però el Mundial els ho impedeix. Anaïs Martí de La Vanguardia!
5: Què tal? Bona tarda!
24: Molt compungida per no estar de vacances.

0: tenim Mundial, tenim partit, sí, i tenim el futur d'alguns fitxatges del Barça.
1: Efectivament, avui molta atenció, sobretot, que sé que molta gent està escoltant. Per tant, avui al Mister Roura heu de prendre punts, com també d'una persona que sempre segueix la notícia, el nostre estimat Àngel Pérez de Mundo Deportivo.
2: Molt bona tarda, abogado.
1: Que ja se li escapava el riure i no sé per què.
3: No, perquè aquí sempre... aquí amb tu i amb l'Arnau és impossible que no s'escapi el riure, vull dir. És que és...
4: I no saps per què. Però
3: no saps per què.
0: Sí. Jo sempre dono les gràcies que aquest espai és d'esports, perquè vosaltres dos feu assassinats i crims i això duraríeu dos programes, eh? Perquè no, això és veritat.
1: Francament,
0: teniu aquesta naturalitat que comentant un crim també s'us escaparia el riure, això està claríssim.
1: Francament, en programes d'entreteniment he tingut algun petit, un petit disgust.
0: Veus?
1: Que m'han hagut de salvar realitzadors intentant fer mil tàctiques, sí, per no enfocar un atac 90 graus torçat de riure.
3: Perquè, això és ràdio, és ràdio, retroalimenteu, és a dir, la gent no ho veu des de casa, però l'Edgar i l'Arnau es miren, un riu, l'altre riu més, i es
0: va... I t'afegiré una cosa, vosaltres els aguanteu una hora, jo la redacció és tot un dia sencer, de hi-hi-ha-ha-ha-ho-hi-hi i abraçades vàries.
1: Però
0: aquest és un tema que hem tocat altres vegades. Marta, què preguntem avui?
5: Avui preguntem, demà comença el tour, què us inspira?
0: Oh. Ja... Mira.
2: Xulíssima la cançó.
0: Molt bé. És cançó de ritme alt.
1: Sí.
0: Jo que faig bici a casa... Aquesta em va bé, per posar revolucions.
1: Bici estàtica.
0: Sí, jo faig estàtica.
6: Ai, que
0: molt. I vull provar una cosa, Lujas, a veure si ho has provat tu, que és fer bici estàtica mirant-me el tour.
2: Oh, boníssim!
0: Perquè té un
4: avantatge... Ja et sent, home, com si fossis un d'ells.
0: Per veure, té un avantatge. Jo segueixo a peu de roda, però quan em canso, baixo i me'n vaig. Vaig a la nevera, agafo una cerveseta i torno.
2: Perdona,
0: i en canvi veig els del tour, que quan torno encara estan allà hores i hores.
3: En classes de spinning que he estat jo, et posen a la pantalla,
1: sí,
3: com si fos la vista d'un corredor del tour.
0: Sí.
3: I puges al Tourmalet des de la classe de spinning.
5: Però, com dèiem, demà comença el tour, què us inspira?
0: Aquest parèntesi que hem fet dedicat a tots els professionals del ciclisme, que entenen perfectament que nosaltres no som capaços de fer-ho.
5: Quatre opcions. El millor de l'estiu, migdiada, ganes d'agafar la bici o la bicicleta ni amb rodetes. Aquestes són les quatre opcions.
1: I la cara dels tertulians paga. Anaïs Martí, quina de les tres opcions, quatre opcions que dona la Marta, et decantes?
0: És que fixeu-vos que el millor de l'estiu i migdiada podien ser el mateix.
4: Clar, és
0: perquè
4: que
0: si el millor
4: no
0: de l'estiu són les migdiades, és la mateixa resposta.
1: Després un calipet, un calipet.
4: És que no em va bé cap d'aquestes quatre respostes.
3: No, Anaïs, però...
0: Què vol dir que no et va bé?
1: Sí, totes les opcions.
4: Doncs que jo he fet moltes migdiades amb el tour, però reconec que en els últims anys crec que a nivell televisiu hem millorat molt.
0: Sí.
4: Vols
0: dir que encara que no t'interessa, t'ho mires, no?
4: Sí, els paisatges m'agraden i m'enganxa més ara.
0: Aquest comentari... Aquest comentari dels paisatges m'agraden és algú que no segueix el ciclisme com jo.
4: Correcte,
0: com
4: jo. Però és que és el primer que...
0: I com el senyor Marcelí, quan es fa la Volta a Catalunya, mira, el monestir de Poblet encara no ha caigut del tot. Perquè veus encara aquelles imatges aèries.
4: És maco, abans era migdia de segura perquè se't tancaven els ulls i ara doncs vaig obrint l'ull dret i després l'esquerra...
0: amb mala realització, migdiada.
4: 100%, però
0: perfecte,
4: profunda.
0: Perfecte. Molt, Mister, a veure.
6: No, jo depèn del dia. Jo reconec que jo el tour no és... El ciclisme ja no és un deport que a mi torni boig, però és veritat que el tour en les etapes, diguem-ne, importants,
0: sí,
6: bones, de muntanya, que hi ha algun joc i que són... suprimeixo la migdiada i me'l miro.
0: Si entre, entre els ciclistes anéssim passant una piloteta, t'interessaria més?
6: Encara m'agradaria més. Jo no la trobo a faltar, però, home, però reconec...
0: Alguna barreja deu haver-hi de ciclisme i futbol, una cosa així, segur. Es fan barreges. Busca-ho, això, Marta, busca-ho, perquè hi ha barreges de tot, eh? Sí, sí, ja veuràs. Ja veuràs.
6: Ara té el seu punt de... Tu estàs allà tranquil·lament al sofà, hòstia, veus que van pujant, però, allò
0: clar,
6: que
0: però fixa't la paradoxa,
4: eh? Que bé estic al sofà.
0: Clar, tu estàs al sofà i en realitat el que estem veient és gent patint, no? Vull dir,
6: però,
0: és aquesta paradoxa,
6: eh? Una cosa extraordinària. Repeteixo, les etapes, diguem-ne, importants.
0: Sí, sí, sí. Uf. A veure, Àngel.
3: Jo sóc més team Anaïs, aire condicionat, persiana mig baixadeta, una mica còmoda de roba i a fer la siesta... el que passa que... Només m'adormo amb el tour. Amb altres competicions ciclistes, jo crec que és la barreja, és el concepte. Jo crec que és com una litúrgia, no? És estiu, tour, per l'època de l'any en la que cau, perquè...
1: L'hora.
3: Quan és el Giro, per exemple, jo no sé per què, o la Vuelta, fins i tot...
7: Perquè el Giro treballes. És primavera.
8: La Volta a Catalunya,
3: sí,
8: no em diguis que...
3: Però si estarà fos tot l'any.
8: No em diguis que fas migdia amb la Volta a Catalunya.
3: No, la Volta a Catalunya, la Volta és sagrada.
8: Que passa per allà, home.
3: La Volta a Catalunya és sagrada.
8: Va, llavors...
3: Això sí que...

0: Tot el que és de català, no ho toquem. No ho
1: llavors,
2: quines etapes li agraden de la Volta a Catalunya?
1: Doncs totes. Totes, que no puc dir-te una, perquè és que seria un...
2: L'obligaria a triar coses de Catalunya que no es poden destriar.
0: No, perquè, a més, com deia l'Anaïs, la Volta a Catalunya et permet per regaudir el paisatge tan maco que tenim a Catalunya.
1: És com si et fessis dir que vols el teu mugre dret o el teu mugre esquerre.
2: No és l'exemple que buscava.
3: Jo creu que aquest és la comparativa.
2: No és l'exemple que buscava. A veure, Marta, què tenim?
3: Dues coses a comentar, l'enquesta o els esports de bicicleta i bola?
2: Prenem l'enquesta i després...
4: Té deures a Marta.
2: Roda i bola.
0: Roda i bola.
3: Sí. Primer, l'enquesta, l'opció més votada amb un 71% dels vots, migdiada.
1: És que són sinònims.
3: La gent aprofita per dormir. Sí, sí,
2: sí. Això no vol dir que no valorem l'esport, però no. És que ho comportes, segons
3: sí,
2: com.
3: Sí, sí, la gent queda...
2: Anestesiada.
3: Anestesiada.
2: Ho anaves a dir tu, ja ho he dit jo.
3: Després, un 14%, aquesta és la segona més votada, la bicicleta ni amb rodetes, o sigui, gent que no la vol veure,
0: menys
3: la bicicleta.
0: Preu.
3: Un 9% diu que és el millor de l'estiu i un 6% que quan veuen el tour els agafen ganes de...
2: Per tant, si volem enfonsar el temps afegit, fem un especial tour i no ens escoltarà ningú, segons els resultats que dona l'enquesta.
5: L'Indurain té possibilitats, eh?
4: A favor del tour, també és veritat que si hi ha una Austràlia gana a les 4, molta gent cauria també, fer la mitjada. És a dir, que moltes vegades l'hora influeix més que no pas...
2: L'Arnau és Austràlia gana a les 3 de la matinada, eh?
0: Passa que Austràlia gana, però també el tour. És a dir, aquí no hi ha filtre.
6: És un incomprens, pobre. Li agraden els partits random del Mundial i el tour.
2: I el que m'interessa, hi ha barreja de roda i pilota?
3: Hi ha dos esports.
2: Us ho he dit.
3: No, no. Dos esports que barregen bicicleta i pilota.
2: Jo els coneixements estranys, confieu en mi, que els tinc tots.
3: El primer
2: jo domino aquestes coses.
3: Es diu ciclobol. Ciclobol.
2: Mister, pren nota, eh?
3: Us heu d'imaginar.
4: On es practica, això?
3: Una pista com de futbol sala.
2: Sí.
3: Aleshores, dos equips que van muntats en bicicletes.
2: Sí.
3: I tu, en lloc de xutar amb el peu, has d'anar fent avançar la pilota amb la bicicleta.
2: M'encanta.
3: O amb el manillar o amb el cap.
2: De totes maneres, si ho fas amb la roda, és la millor manera de trencar-te el cap. Perquè tots hem trepitjat una roda amb una pilota amb la bicicleta i te'n vas a terra, segur, eh?
3: I atenció, que les bicicletes no tenen frens ni marxes. No, però saps allò que tires enrere i aleshores
2: es frena. Va.
4: Però és a bici de dues rodes o d'una?
3: És de dues rodes.
4: De dues, no és com els...
2: Home, de una seria d'un circo. A veure, és el circo americano.
4: És que ho dic perquè diu que és una pista de futbol sala, és molt petit perquè...
3: No, és que només juguen dos jugadors per cada equip.
4: Ah, val.
3: Dos bicicletes contra dos bicicletes.
2: A veure si haurem de seguir aquest esport. Va estar interessant,
3: ciclobol.
2: Eh?
3: I l'altre és bike polo. El polo és aquell esport que juguen damunt del cavall, amb uns malls que van colpejant la pilota. Doncs, en lloc d'anar a cavall, juguen amb bici. I amb un mall i van colpejant la pilota.
2: Apuntadíssims, eh? Mira quan ho fan, Marta, que li proposaré el clapés.
7: Tenen una finta de ser en 6-2, eh?
2: Li diré el clapés que fem un seguiment especial. De seguida,
8: muy buenas tardes. Sí, saludos cordiales. No me extraña que la respuesta más votada sea la siesta, porque en Televisión Española está Periquín. Y eso es sinónimo de somnolencia. Pero la pregunta de hoy
2: Periquín
8: está mal enfocada, porque lo mejor del verano siempre ha sido la Vuelta a España.
2: ¡España!
8: A finales de agosto, toda España de pie, toda España pendiente por donde pase la serpiente multicolor. Bueno, al menos cuando lo hacíamos nosotros, porque la vuelta de ahora es una auténtica charlotada. Lo vuelvo a repetir, si está Televisión Española y tienes que escuchar las estupideces de Periquín, lo más normal es quedarse frito en el sofá.
9: La vuelta este año y ya desde hace algunos años es poca cosa. Y este año... peor. Poca calidad de participantes. Las grandes estrellas, con la excepción de Roglic, no han venido. Los comentaristas... y ahora uno de los comentaristas es Periquín. Este Periquín es monótono, aburrido, pero fundamentalmente tedioso. Ahora mismo acabo de terminar de ver la etapa de hoy. Lo del principio fue un coñazo. Pero la retransmisión de los últimos del ascenso de Ancares, ni sabían dónde estaban los corredores, ni se estaban situados, ni las diferencias. Bueno, un desconocimiento y además, sobre todo, es que es muy aburrido. Están hablando de tonterías, de lo que era aquella vuelta a lo que es esta media un abismo. Hombre, la única televisión que tiene la televisión española no sabe si la da en la 1, en la 2, en la 33, en la 84 o en la 75.
8: Vamos a ver, que ya lo habéis escuchado. Ahí está Periquín con el otro, hablando de sus cosas, que si tu mujer no sé qué, que si la tuya no sé cuánto,
2: que si dónde vas de vacaciones, que si el otro no sé qué. De les seves dones, amb els comentaristes.
8: Que coño, se ponen a la una de la tarde, que no sabes en qué cadena lo hacen, si en la 1, en la 2, en la 74.
2: Home, això té una mica de raó, de vegades has d'anar fent zapping a veure on apareix la
8: porta. Como rellenan 3 horas cuando están pasando los ciclistas, en vez de ponerse a dar los tiempos y a conectar con las motos, con el helicóptero, con las unidades móviles cronometrando el paso de los ciclistas, se ponen a hablar de lo que han comido por la mañana, que si tu mujer no sé qué, que si el otro no sé cuánto.
2: Això passa a moltes retransmissions.
8: Sopla polleces de periquín.
4: Que
8: viene a facturar y no a dar los tiempos de los ciclistas.
2: Ho deixarem aquí, per cert, que parlant de ciclisme, d'aquí una estona, un clàssic.
4: Una llegenda del periodisme que no s'hauria de retirar mai. L'Arcàdia Libé serà amb nosaltres.
3: Ah, sí?
4: Perquè ens farà una miniguia per la gent que, com l'Anaïs, veu el Tour i veu paisatges, que ens expliqui una miqueta... Sí, què passa, què passarà i en què ens hem de fixar, sobretot.
2: De fet, l'hem convidat només perquè et convenci de seguir el Tour aquest any.
4: I també, afegeixo, fa 40 anys l'Arcadi, abans de tocar les rodes, va tocar pilota. Era el Mundial de Mèxic 86. També ens explicarà alguna anècdota, però abans, i parlant de Mundial, a Espanya, Àustria, amb un gol que va celebrar especialment l'Adri, el de Pedro Porro, el va celebrar molt.
8: Un porro!
4: Sí, no, però no per aquesta qüestió, sinó perquè era el primer que aconseguia el futbolista del Crystal Palace per primera vegada en l'Espanya espanyola.
8: El de Porro sí que sube.
2: Va, vinga, la broma.
4: I Mikel Oyarzabal, que va aconseguir dos segon doblet en aquest Mundial en el que portem. Però molta atenció, farem un petit listening, que gràcies als solans entendrem, no patim, no és un listening d'anglès, però sí que és un listening perquè recordeu quan els fèiem a la uni que després ens preguntaven alguna cosa sobre el que havíem escoltat.
8: Però què allà, de les tetes? Estamos hablando de España, y listening, vete ahí con tu profe, Adri,
10: contra aquest equip no té sentit esperar que cometin errors. No cometen errors no forçats. No recordo ni un sol error no forçat que hagin comès avui. Contra l'Argentina vam estar dins del partit fins al 2-0. Avui, sens dubte i amb diferència, Espanya ha fet el millor partit del que portem de torneig. I no em sorprendria, i m'atreveixo a dir-ho en aquest moment, si avui no només ens haguéssim enfrontat al vigent campió d'Europa, sinó també al futur campió del món.
2: Mira, us confesso que m'he distret amb els solans i no sé ni què ha dit pràcticament. No, que molt bé, no?
4: Sí,
2: molt bé,
4: no,
2: Espanya.
4: El que he vingut a dir, que és interessantíssim, per cert...
3: El millor partit del Mundial fins ara.
4: I ell s'ha enfrontat contra Argentina, Àustria-Argentina, i la veiem com a favorita, però diu, ei, Argentina va estar bé, però vam tenir opcions. Amb Espanya no vam rascar pilota, com aquell que diu. Mister Roura, tu vas veure Espanya tan bé com la veu Ragnic, o veus alguna feblesa de l'equip de la Fuente?
2: O fins i tot creus que ha tingut molta sort amb els rivals, amb el que li ha tocat fins ara?
7: Bueno, primer de tot, fa dos o tres setmanes aquest equip era un desastre. O sigui que no.
2: Sí.
7: Va empatar amb Cabo Verde. És un molt mal resultat. Això és un desastre, aquest equip.
2: S'ha comentat que aquí han arribat samarretes de Cabo Verde? S'ha dit això,
4: S'han arribat dues.
7: Cap Verde, no. Resulta que... No, és que guanyarem el Mundial segur. Escolta, ja ho veurem, si guanyarem o guanyarem. Ja ho veurem.
3: Guanyaran.
7: El que és cert és que per mi ahir Espanya va jugar molt bon partit. I
2: veus però amb un rival complicat o no?
7: Bueno,
2: perquè ahir vaig sentir rocós, però vaja, rocós.
7: Bueno, que, rocós sí, perquè rocós, seran molt forts, però al final, mira, el futbol sempre, quan guanyes bé, no és que el rival era molt dolent. Quan no guanyen... Hòstia, no,
2: però estaràs d'acord amb mi que de moment Espanya no ha jugat amb superpotències.
7: Evidentment, però per exemple França, que estan dient que juga molt bé, tampoc. El Mundial comença ara. El proper partit que té Espanya comença a ser la primera pedra important. Juguen contra Portugal. Portugal és un equipàs. Veurem. Aquí veurem. És veritat, tots els equips han patit. Brasil ha patit. Tots han patit. Per tant, però dit això, jo crec que Espanya va jugar molt
0: bé. Però no creus, per exemple,
7: per
0: que...
7: Per mi va jugar molt bé.
0: El que diu, que crec que en el món dels entrenadors també es parla molt, Espanya no s'equivoca.
8: Bonyo.
0: És a dir, no regala gols? Bonyo. No s'equivoca al darrere?
7: Per mi hi ha dues coses molt importants. Primer, fins ara, defensivament impecables. I aquí crec que hi ha que ressaltar molt el Cobercí,
2: sí.
7: Que en principi ningú està jugant espectacular.
2: Què tal, com estàs, com ho portes, bueno, Cobercí?
11: Porto una sobredosi de dopamina que estic intentant digerir-la com puc, però bé, suposo que el proper partit doncs, ja serà una mica més relaxat de l'eufòria i ho podré gestionar encara millor. Vigilant.
2: Què fas després dels partits per celebrar-ho?
11: Doncs em bec una aigua amb gas, però deixo que s'esbravi. A veure,
4: tindrà el bitxo, eh? Tindrà Cristiano davant.
2: L'alegria sí. Personificada.
7: I després dèiem que Espanya juga diferent. Espanya juga bé futbol. Hi ha partits que no està bé, partits que no estan encertat, el que tu vulguis. Però futbolísticament, Espanya juga molt bé futbol. I tècnicament són molt bons, en general, i per tant entenc que l'entrenador digui, hòstia, és que no hem tingut opcions perquè si algú té Àustria és un equip que t'apretava, que et pressiona, que són forts, no van tenir opció, van córrer la pilota i no la van ni tocar. És que aquesta és la realitat, però això Espanya és diferent en aquest sentit, no?
4: Ahir el Víctor Pàrcia que deia, es diu, un equip de coixos i tullits.
11: Coixos i tullits.
2: Aquesta era la definició d'Àustria?
11: Exacte.
4: D'Espanya, perquè
11: un equip de coixos i tullits.
4: Perquè deia que les dues bandes, o sigui, Nico Williams no arriba bé, que si Gavi, és a dir, que veia que Espanya tenia potencial futbolísticament per arribar lluny, com va passar a l'Eurocopa, però aleshores estava en el seu millor moment, i ara veu que s'arriba just, com també arriba des de les ràdios de Madrid, diuen que veuen un equip just per poder arribar lluny.
7: Ara, repeteixo, ara ve Portugal, i Espanya ha jugat molt bé, i pot jugar molt bé, i Portugal et pot eliminar.
6: Jo ahir no el vaig veure un equip just.
2: A veure, Anaïs, vinga.
6: Jo ahir vaig veure un Lamine que ja està 100% recuperat, que va completar 85 minuts magnífics, que li van donar MVP per alguna cosa, que d'acord, no va marcar, però sí va generar moltíssim perquè la resta ho fes.
2: Fins i tot el seu germà petit va destacar fora del camp.
6: Una monada. Sí.
0: Mm. Que aquest nen no creix.
6: Una monada, no creix.
0: Fa 3 anys que és igual.
2: Bueno, a veure... Jo crec que sí que va creixent, però potser...
0: Jo el veig igual des de fa 3 anys, aquest nen, de tamany. I de...
4: Francament, tens raó, Àngel, eh? No ho havia pensat, però ara que ho dius...
2: No, a veure, Marta, tu que ets mare...
0: Jo tinc dos fills i ja et dic
3: en teoria, els nens van canviant...
2: En quin punt estem ara? Quants anys té el... Com es diu?
0: Kaney.
2: No me'n recordo mai el nom.
0: Kaney o Kaney, no sé com es pronuncia.
2: Quants anys té ara?
4: Dos i mig, tres, no?
2: En quina fase de creixement estem ara?
7: 3 anys, em sembla que...
2: Hauria de fer l'estirada, ja?
0: En els dos últims anys, jo aquest nen el veig igual. I en l'edat en la que està, en 2 anys...
6: Molt bé, Àngel, jo estava intentant fer una negata.
0: Perdona, eh?
6: I tu amb el germà de l'amic...
2: No, però és veritat que s'ha comentat aquest tema.
12: Lo que hay que dejar claro que no mi hijo, ¿eh?
2: No, tu ets el pare de Lamin.
12: Ah, amigo, no...
2: Per cert, com és que no vas cap allà?
12: Tengo migraña, ¿eh?
2: Per què no te'n vas cap al Mundial?
12: Ya lo he dicho, que tengo epilepsia.
3: Té 3 anys, aquest.
0: 3 anys.
3: Home, a veure, ha d'haver canviat... O sigui, què dius, que en 3 anys no ha canviat?
12: Aviam si jo era un bonsai.
2: Va, per favor.
0: Tu agafes fotos de fa un any i mig... Jo veig que el nen era igual cara.
3: No, potser té la mateixa cara, però, sí, però l'alçada deu haver canviat, home.
6: Què ha canviat, per favor?
3: Home, no pot ser. Ja farem... Aquestes edats es nota molt.
0: Per això t'ho dic, per això t'ho dic.
2: Per això s'ho pregunto, perquè clar, jo aquest tema no el domino.
4: Dels percentils i de com va, perquè efectivament...
0: Tu estàs d'acord amb mi, Edgar, que tens la mateixa sensació?
4: No voldria estar-ho, però estic d'acord.
0: Vale.
4: Estic d'acord, perquè em preocupa.
0: Pensava que era l'únic. Jo aquest nen el porto veient des de fa temps ja, amb les xarxes del Lamin i tal, i és una cosa que em crida l'atenció. Dic, sempre el veig igual.
2: Bueno, potser fa molt esport. Va molt darrere la pilota, també, vull dir que jo què sé, ho deu cremar tot. A veure, digues. Estàvem
6: no,
2: en l'anàlisi.
0: Perdó, Anaïs.
6: No, m'ho pensaré. No sé, he perdut el fill ja.
2: No, que deies que al final rendiment de la Min al 100%,
6: sí,
2: deies?
6: Sí, ahir va estar bastant més que correcte, no? Estarem d'acord en això i l'entrada de Dani Olmo, que crec que és essencial perquè la selecció funcioni bé. Cogorella no en parlo, per motius evidents.
2: Qui és aquest?
6: No
7: cal parlar-ne.
6: No em ve ningú.
2: Però a veure, Cogorella, Àngel...
6: Però que al final contra Àustria potser era el rival més creatiu i el primer que dius, bé, anem a jugar al futbol que podem i que en sabem, no? Perquè les anteriors, home, especialment Uruguai, era per apretar a córrer i dir, bé, és que això de futbol... Poca cosa. Més aviat era un patiment perquè no et trenquessin
2: la cama a cada
6: pas que donaves.
0: No, dic que el Cucurella, jo no sé si és que també, no, tinc els ulls sesgats també en aquest cas, però des de que l'ha fitxat al Madrid el veig més guarro i més protestant, encara.
2: I més bo, potser?
13: No. Està jugando España, compañero.
0: Més bo, no. Però lo de la
2: Home,
0: minca...
2: perdoneu, Cucurella, dos assistències.
4: I un gol en una.
2: Jo vaig començar a veure assistències a Mbappé la temporada que ve i vaig començar a patir,
11: Jugador de la fàbrica.
0: No, jo el que deia l'Anaïs de Lamine, estic d'acord perquè faig de reflexió al revés, que és una mica tramposa, potser, però si ara diguessis Espanya no podrà comptar amb la mina amb el que queda d'Eurocopa, tots els que estan dient que l'Espanya... Ai, l'Eurocopa, el Mundial. Tots els que estan dient que Espanya guanyarà el Mundial, si els hi traguessis a la mina de l'equació, crec que descartarien automàticament Espanya com a candidata. Aleshores, per mi la reflexió és que, evidentment, està ben rodejat, però Espanya l'aguanta la mina, que és un jugador que està en un estat superlatiu i que no només ell, sinó fa els altres que estiguin enxufats. Si treus a la mina mateix d'Espanya, per mi l'invent cau.
14: Sí, però recordem que Espanya no ha encaixat cap gol, eh? Amb la mina o sense, Espanya no ha encaixat cap gol.
0: Només... Jugat, també, clar,
14: però és igual,
0: el Jordi,
14: només
0: Mèxic... És que el Jordi, bueno. Quan... Espera't al pròxim partit.
14: Però vull dir que si tu no encaixes cap gol, és molt probable que no perdis cap
6: però
14: partit.
6: Però Unai Simón viu molt tranquil amb Covarsí i Laporte, eh?
4: Això perquè, sí. Perquè no li arriben pilotes a Unai Simón. No li arriben pilotes. Ha fet el rècord de partits sense encaixar, però...
2: Jo crec que l'últim partit va sortir de l'estadi, va fer una foto del rètol de Hollywood, que el tenien allà al darrere, i va tornar a entrar una altra vegada.
15: Bueno, buenas tardes, joder.
2: Com va, Antonio?
4: Grande, José Antonio.
2: Camacho, què tal?
15: No sé, habéis puesto antes un audio del entrenador de Austria, ¿eh?
2: Sí.
15: El ranking este, Ronnie, no se llame, joder. ¿Saben este de España? ¿No tenéis corte de La Fuente? ¿No había hablado con La Fuente, que le metió tres? Hizo jugar a los chavales con dos cojones, ¿no?
2: Sí, sí.
15: Eso sí que es un entrenador, joder. ¡Vamos, España!
2: ¡Vamos, España!
15: Eso es un macho de verdad. Lo hizo de La Fuente, coño, que está cuadrado. Y encima tiene una cabeza que parece un cojón.
3: ¡Qué pesado!
2: ¡Qué obsesión!
15: Un cíclope es un cíclope de un ojo.
2: Amb els ojos.
15: Yo miro de La Fuente y es un cíclope de un ojo, joder. Se está mirando ahí. Coño, eso motiva a los jugadores. Que miran al banquillo y ven ahí un cíclope de un ojo.
2: Va,
15: diciéndole y todo, pues venga, vamos. Así ganamos el Mundial, seguro. Ahora nos toca ganar a los portugueses. Con las toallas y las tonterías. El bacalao con nata. Que son españoles, pero sin cojones. A ver si hacen... Voy a pedir hacer yo la transmisión porque los que están ahora son unos muertos. Joder,
16: ¡gol, gol, gol! Bonito ahora Xavi con Iniesta, Iniesta.
15: ¡Vamos!
16: Iniesta,
15: ¡vamos!
16: Iniesta,
15: ¡vamos!
16: Iniesta, ¡vamos! Pedrito puede marcar. ¡Ay! ¡Al palo! ¡Villa! ¡Villa! ¡Villa! ¡Gol!
2: A mi el que em fascina és que el gol el veus abans que els altres.
15: Sí, sí.
2: És una cosa increïble. Com que tens experiència, tu ja veus com va la pilota.
15: Fue una jugada que chuta uno del palo y luego remató el otro, el bajito, el de Asturiano, que lo metió para dentro. ¡Y gol, gol, gol!
2: Bueno, hem parlat de Lamine, però tenim altres jugadors damunt de la taula per analitzar.
4: De fet,
3: pesat.
4: És molt pesat. Sembla una gallina quan l'estan estrangulant.
0: Ara l'altre.
4: O l'estan apretant d'allò que diu ell, sembla del huevo, però vaja, en qualsevol cas, a veure, heu tret el nom de Lamine Yamal. Heu tret el nom de Lamine Yamal. Ahir van haver moltes personalitats, per cert, i abans ho comentàvem amb el Marc, hi havia Penélope Cruz, hi havia Javier Bardem, hi havia Rosalía.
2: Rosalía amb la bandera d'Espanya al cap, eh? Amb la calor que feia, pensava que aquesta noia deu estar suant el que no està escrit.
4: No és cada malament com a look. Té rotllo, eh, portar la bufanda d'aquesta manera.
2: Sí, rotllo d'ofegar-te la calor.
14: No, però estadi cobert ahir, eh? Estadi climatitzat. Vull dir que igual està 20 i pocs graus.
4: Doncs ahir a Espanya...
6: 22 hi havien.
4: 3-0 va fer la feina. Portugal també va guanyar el seu partit contra Croàcia, un partit molt igualat, va mereixer segurament més Croàcia, i ja tenim al cap i a l'horitzó aquest Espanya-Portugal vuitens, com també va passar el 2010, també a vuitens Espanya-Portugal. Li van preguntar a l'estrella d'Espanya, a Lamine Yamal, al jugar contra Cristiano Ronaldo.
17: Me da igual, la verdad. Croàcia-Portugal sería un honor jugar contra Cristiano, obviamente, pero pienso en ganar el partido y me da igual quien pase de los dos.
18: Vaya ganas de vivir.
4: Sí, sí, francament. Ho viu amb un passotisme, però és un passotisme que...
11: Excel·lent com ha anat el meu entusiasme.
2: Exacte. Sí. Sou l'alegria de la selecció.
11: Sí, és l'ADN.
4: Els falta un Pepe Reina en aquesta selecció, que els animi una mica.
15: Falten ahí, pues alguien que grite,
2: joder.
4: Sí, sí. Pues Antonio, no te preocupes porque si algú pateix per com està Lamine Yamal, està, vamos, per jugar 50 partits al dia.
17: Muy bien, ya está. Ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y nada, sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
2: Ja pot estar a la temperatura 22 graus, sembla que hagi jugat a 30, eh? Està desfet, eh?
4: De fet, ja va entrar una mica amb aquell posat de capa caiguda. A veure, Míster i Anaïs, com deia l'Àngel, creieu també que Espanya és tan Lamine i poca cosa més? És a dir, que depèn molt de Lamine el creixement d'Espanya en aquest Mundial?
6: A veure, jo crec que depèn de Lamine, perquè Lamine és un crac i qualsevol equip depèn de les seves estrelles, però també hi han figures molt importants en aquesta selecció. Estàvem parlant de Covarsí, estàvem parlant de Laporte, Pedro Porro, ahir fa...
2: Porro!
3: Oh,
6: Adri! Oyarzábal. Home, no ho sé.
2: Ara hi dedicarem un episodi jo,
14: Dani Olmo.
6: Dani Olmo. Dani Olmo, que les partides d'ahir de Dani Olmo el volem aquí totes les setmanes. Perquè va fer un partidàs increïble, estava a tot arreu, és que era omnipresent ahir. No ho sé, jo crec que és un gran col·lectiu liderat per una gran estrella, que òbviament té un pes.
7: Estic bastant d'acord, no? A mi el que té és, crec jo, que sobretot als inicis, els primers 10 minuts, surt elèctric. I, esclar, això genera les primeres dues o tres jugades que fa que desborda, que ai, ai, ui, ui, ui. Això? No, però això, sí, això sí. Per l'equip, això és fantàstic. Sí. Perquè, no sé, et dona moltíssima vitalitat.
6: Tinc I el un que jugador, et genera trobar-te'l,
7: sí,
6: no,
7: que és, allà? Que és capaç de fer això. És fantàstic. És, de veritat, és molt difícil.
2: Però, escolta, sortint de la...
7: Que tingui aquesta capacitat. I després heu parlat del... De l'Oyarzábal.
2: Ara, aquí hem d'anar. Aquí hem d'anar.
14: El nom.
7: Aquest jugador és
2: aquell que s'ha de fer una crida... President Laporta, bona tarda.
18: Bona tarda.
2: Escolti'm, com estem?
18: Bé.
2: On està ara mateix?
18: A S'Agaró.
2: Has de ser a S'Agaró?
18: Pilleu al camí de ronda.
2: Ah, val. No sé. Escolti'm, deixem-nos de Julián Álvarez. No podem anar per Oyarzábal? O sigui, que pot fer una gestió i
18: bueno,
2: fitxar-lo?
18: Primer anem per un, després anem per l'altre. M'entens? Vull dir, no em calenti. Jo ja sé el que he de fer. Jo tinc el meu equip i no hi ha cap problema. Vull dir, quan si aquest no el fitxem, ja vindrà. Tenim cua de gent que vol venir al Barça.
2: Ah, hi ha cua?
18: Hi ha cua, home, hi ha cua. I pasta la que vulguin. Ah, pasta! Sí? Home, i tant. No em vinguis a tocar els nassos, fet... que ja sé el que he de fer. Jo, aquí qui mare sóc jo?
4: Després en parlarem perquè el president va explicar que hi havia un deadline, que més enllà del Mundial
18: aquest
4: aquesta oferta caduca.
18: O s'espavila o perd la pista. I jo pel següent, que tenim cua.
2: No podem fitxar Oyarzábal? Quin problema hi ha? A veure. Què ens val?
0: La clàusula 75.
4: Sí, preu de mercat 25, però la clàusula, evidentment, pujarà després del Mundial.
0: Són 75. Ho escrivia avui el Santinoi a la seva columna Mundo Deportivo, que acabava precisament posant això. Barça, la clàusula d'Oyarzábal, són 75.
2: Jo he trobat espectacular d'associació, de visió de joc, no?
0: Sí, en els últims... Mira, i no només d'això, de números, que a vegades també se'ls demana als davanters, els últims 15 partits amb la selecció espanyola, 16 gols i 7 assistències.
7: Això és el més important, no t'equivoques.
0: Estem parlant de números.
2: Veus, ho veieu?
0: D'un crac mundial.
7: Sí, però jo em crida molt l'atenció aquest jugador, de veritat, perquè dius, el veus i tu dius, és ràpid? No és ràpid. És especialment fort? No especialment fort. És molt hàbil? No. Va molt bé de cap?
2: Espero que arribi la notícia bona, mister, però què?
7: No, però, hòstia, els números... És espectacular el ben col·locat que està sempre. Oh, és que li ha caído ell. No li ha caído ell. Està sempre ben col·locat, defineix molt bé.
0: Si tu el portaves,
7: Aviam, si tu em dius que tinc que triar entre Oyarzábal o Julián, jo crec que has de... Primer, una qüestió d'edat, una qüestió de... Jo portaria...
0: Primer, Julián, no hi ha tanta diferència, són 29 anys, Oyarzábal. No en té 36.
2: Sí, però parece que sea un viejo. Dic la diferència de 29 anys. Dic,
0: no.
2: Estan molt perjudicats,
7: Evidentment, abans el Julián.
2: Ara, primer, Julián.
7: Em sembla que és un jugador... aquest jugador, que és un jugador espectacular i que està, té uns ombros...
6: I connecta molt bé amb Lamin, s'entén molt bé amb tothom. Jo tinc la teoria que si jugués al Manchester City o l'Arsenal li donaríem un altre...
7: I si el Barça s'inflaria, també.
2: Però, i perdoneu, jo crec que Oyarzábal té una característica que se sembla normal.
18: Sí, parece de pueblo. Así como un cura de pueblo.
2: Bueno, cura de pueblo no, vull dir que no sembla un jugador extravagant.
6: Que és a dir, marxa Robert Lewandowski. No? Vull dir que és un tio que ven, que és un futbolista potent, dels millors del món, i tu fa temps que vas darrere d'un golejador i necessites un nom. És a dir, que Oyarzábal està molt bé, a mi m'agrada molt, la campanya la vam començar aquí ja fa setmanes. Però és veritat que necessites un nom i que estem parlant de Champions, estem parlant d'Europa i necessites algú que clavi 40 gols per temporada.
4: De fet, justament, Anaïs Oyarzábal parla d'això dels gols. Mm. Un jugador normal, com deia el Marc, ell viu a Donosti, però té l'ego a Austràlia. Escolteu.
19: No me creo que cuando ves tu nombre ahí con Messi, Mbappé, Haaland, peleando el Pichichi un Mundial, te dé igual. Miquel, no te puede dar igual.
20: Ah, es que no me importa, lo digo, ¿verdad? Me importa tener aquí a mi familia... Mi mujer, mi hermana, mis padres, mi hijo aquí conmigo, acompañándome, con el ambiente que tenemos dentro del vestuario, que es muy bueno, que es sano, que nos ayudamos entre todos y que eso sea lo más importante para lo que queremos todos.
2: Es que al final serán la excepción, los jugadores normales. Es que,
18: que somos ahora, 3-0.
2: Los números, como dijo el míster, y que siguen normales.
18: 3-0, le metimos al australiano.
0: Austríacos.
18: Que se coman los canguros, los australianos, eso de ayer.
6: Austríacos.
18: España está en su prime, poño. Y encima marcó lo que estaba diciendo antes, porro, que es mi jugador preferido, juega con
1: acompaña y encima se llama Porro. Mejor que es mejor que Cucurella. De Porro sí que sube. Alza. ¡Gol de Porro!
21: ¡Gol!
2: Amb aquest nivell tan adequat, fem una petita pausa i de seguida Mercato i cap al tour.
22: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
23: El mundo los separa, l'amistat los une.
24: Son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
25: Nosotros no somos gente, somos hermanos.
23: La nueva película de las creadoras de Chavalas. Hermanos. 3 de julio estreno solo en cines.
26: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
27: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
28: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
29: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
30: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
31: Verisure.
32: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
33: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
34: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
35: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
36: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
37: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
36: Desbloqueja el Titan que portes dins.
37: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
38: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
37: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
38: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
37: Lletera Campllong, la llet de casa.
22: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1. Versió RAC 1, amb Marc Serra.
2: Doncs 20 minuts mal comptats, esteu escoltant el temps afegit del versió RAC 1. Arribarem a les 8 del vespre, però de seguida saludarem una persona que ha posat la directa per atendre'ns, i abans la nina directa.
3: Molt bé. Us haig d'explicar una notícia, tot i que segur que molta gent ja ho sap, però l'assegurança de cotxe de línia directa és una de les més ben valorades a Espanya. Així de clar, una de les més ben valorades. I si a més t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament. Heu de trucar al 917-700-700 o entrar a lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe.
2: De seguida anem cap al tour, però abans deia l'Edgar que tenim un convidat 2x1. perquè podem fer ciclisme i podem fer piloteta.
0: Ja ho tenim aquí, és una autèntica llegenda del periodisme, una persona que ens agradaria que no s'hagués jubilat mai, i és el nostre estimat Arcadi Alibé.
1: Home!
2: Arcadi, bona tarda.
1: Arcadi! Don Arcadio!
4: Hola, què tal?
1: Gràcies,
2: gràcies per acompanyar-nos. He revisat la teva biografia i sí que posa periodista jubilat, però jo crec que prefereixes que et presentem com a maratonià en actiu, no?
1: Ara.
4: Sí, perquè d'això de moment no m'he jubilat, mentre la cosa aguanti, però de la feina, mira, ara fa 9 mesos ja, passa el temps volant.
0: 9 mesos, mira, un embaràs. Què fa un jubilat com tu, Arcadi, que és una persona que és hiperactiva en el món de l'esport i en el món de la feina? Què fas?
4: No m'he avorrit gens, aquests 9 mesos, ja us ho dic ara mateix, vull dir que de feina no em falta. D'entrada estic fent un llibre, que serà el meu 5è llibre. M'he muntat un museu maratonià amb tots els meus records de tots els 45 anys de córrer. Faig de pare, segueixo corrent, òbviament, vaig amb bicicleta també, perquè és l'altre esport meu, tot i que m'hi he dedicat més professionalment que no personalment, doncs, he tirat més pel món de les maratons, però bé, faig de tot, és a dir, no m'avorreixo, no.
2: M'he quedat més cansat jo que tu, amb tota aquesta agenda que ens has explicat. El Mundial, aquesta nova condició de jubilat, el vas seguint a les 3 de la matinada o tampoc cal?
4: No, de moment no he trobat partits prou atractius com per mantenir-me despert a les 3 de la matinada.
2: S'ha ofès la taula, Arcadi, s'ha ofès la taula.
1: Espanya, què bé.
4: Ara quan arribin els vuitens, els quarts, les semis, aleshores sí, no, però fins ara, doncs, veient els dels horaris nostres normals, ja n'he tingut prou.
0: Ara, Arcadi, tu fa 40 anys eres al peu del canó, a Mèxic 86.
4: Exacte, sí. Mira, Mèxic també. Que Mèxic és curiós perquè ha fet 3 mundials de futbol, aquest actual compartit, però vaja, perquè ja va fer el del 70, que és el primer que jo tinc memòria, jo tenia 10 anys, però me'n recordo, el del Pelé, que van guanyar 4-1 a Itàlia a la final, al Brasil, i després el del 86, que vaig tenir la sort d'anar-hi per TV3, que TV3 portava 2 anys de vida, i home, per mi va ser el primer gran viatge així professional a la tele, que me'n recordo, vaig passar-me pràcticament un mes i mig o dos a Mèxic i recordo molt, molt, molt aquell Mundial.
2: I la calorada que devies passar també.
4: Déu-n'hi-do, sí.
2: Escolta, amb la perspectiva d'aquests Mundials, ara veus aquestes pauses d'hidratació i Infantino amunt i avall amb un jet privat per arribar a tots els partits. Com has vist els canvis de la FIFA en tots aquests Mundials? És a dir, anem a fer calarons?
4: Segur. A veure, tot evoluciona, tot canvia, tot s'ha d'adaptar als temps. Ara quan parlem del Tour, doncs també, òbviament, tot es va adaptant als temps i tot va evolucionar i va canviant. I, evidentment, doncs, en el món de l'esport superprofessionalitzat, òbviament, doncs, l'economia és el primer que compta, no? Moltes vegades per davant del que seria l'espectacle, perquè hi ha molta gent que això de que parin tanta estona no ho acaben de veure clar, no?
2: No, perquè al final acabaran sent 4 parts, no? Sí, que és el que es comentava últimament.
0: Maradona ho va pronosticar, ara s'estan fent virals unes paraules que ell va dir fa molts anys, quan deia, diu, si el Mundial arriba un dia als Estats Units una vegada més, prepareu-vos per aquestes 4 pauses, perquè a ells els encanta això.
4: Doncs mira.
0: I ho va clavar,
4: sí,
0: francament.
4: Ho va clavar. Però està bé, perquè mentre ells fan el xou, les televisions de tot el món que tenen els drets del Mundial fan la publicitat.
1: Sí, sí. Ai, que facturar!
4: Aquests 2 minuts... Ah, clar, aquests 2 minuts que paren els va perfecte.
2: I fins i tot he vist algunes televisions sud-americanes que no fan aquesta pausa de públic, potser perquè no deuen tenir anunciants, no ho sé,
4: però
2: que presumien de no fer-la. Perquè els he vist, no? Dient, ara escoltarem de què parlen els entrenadors i tal, no sé què, fins i tot com a orgull de marca de dir nosaltres no fem pausa. T'anava a preguntar, ara anem amb el Tour, però per tancar aquest PAC Barça que havíem començat, Oyarzábal, Julián Álvarez, quina prioritat li posaries?
4: Home, jo, no sé, el Julián Álvarez jo no el fitxaria. Després de la reacció de l'Atlètic de Madrid amb el numeret aquell que va muntar, amb les fotografies de Lamine, vestit de... Escolta'm, us hem fet una oferta, sou molt lliures de dir que no, però no cal que munteu aquest numeret. Doncs si voleu, quedeu-se'l, però el problema el teniu vosaltres, perquè és ell el que no es vol quedar aquí, i espavileu-vos. I a partir d'aquí jo hauria anat directament a buscar una altra cosa. A veure, a mi m'agradaria el Kane, tot i que suposo que és inviable de cara al Bayern.
2: Ja veurem.
4: Però jo, per mi, és el que voldria. Ja sé que em direu que és molt gran, però...
2: No t'ho direm.
4: Seria un cas similar a Lewandowski. I tres anyets els donaria ben bons. I per mi seria ideal ara. No sé si el Bayern no voldria... se'l voldria treure, però en fi... però vaja, no ho sé jo, però prioritzaria aquest.
2: Segur que coneixes una font molt fiable, Arcadi, que és el nostre François Gallardo, que sempre està remenant el tema del mercat. Ja m'ha dit François Gallardo que ell, la setmana que ve, se'n va personalment a Londres...
5: Golpe sin mano.
2: A ajudar a completar aquest fitxatge.
5: Te lo he dicho al señor Marc,
4: sí.
5: I ara se lo digo al señor Arcadi. Ni Julián Álvarez... ni Álvarez Julián. Zimbun.
4: Vale, doncs ja ho firmo.
5: Javi Quien.
2: La setmana que ve, connexió en exclusiva, sí, perquè a més el truquem nosaltres, François Gallardo, des de Londres, a veure com van les negociacions per Harry Kane.
0: De moment l'Arcadi no és molt partidari...
5: Si no?
2: Ara.
0: No és molt partidari de fitxar a Julián, va a la línia de François Gallardo i de les nostres goles profundes que apunten a Harry Kane. El míster Jordi Roura creu que seria un bon futbolista, però d'entrada qui n'ha parlat és el qui encara és de moment el seu entrenador, el Cholo Simeone, en clau mundial a ESPN, parlant del futur de Julián Álvarez.
6: És un jugador extraordinari, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid, me lo hablan por sí solo también. El futuro de él, sobre todo, es el partido de mañana. Y lo mejor que le puede pasar es centrarse en eso, no pensar en todas estas cosas que obviamente salieron para que no le generen confusiones. Las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida.
0: Míster, és evident que és un gran jugador, és evident, ho ha demostrat a tot arreu, però l'Aitor Lagunas, i fa un parell de setmanes ens va dir això, el Toni encara està obsessionat amb aquesta història, perquè és ben certa, va dir que no és el que realment necessita el Barça, un perfil com el de Julián, sinó que necessita més, com deia l'Arcadi, un perfil nou killer tipus Lewandowski, ara Harry Kane.
4: Tu, sí, sí.
0: Tu en aquest sentit, Míster Jordi Roura, creus que no és el que necessita realment el Barça, Julián Álvarez?
7: A mi, precisament, el fet aquest que pugui jugar fora... que surti, que sigui bo en el joc combinatiu, jo crec que és molt bo, això. A més, hi ha molts equips, per exemple, per posar-te una cosa, no? El PSG no juga amb un nou referència. Clar, tu em diràs, home, l'ideal és tindre diferent. Home, bueno, te jode, pues si puc tindre el Julián i el Harry Kane, pues perfecte, no? Però, clar, al final has de triar, no? Has de triar, tot no pot ser. A mi el fet de que sigui bo associativament fora de la posició estricta de nou, que fins i tot pugui jugar en banda... A mi em sembla que és un avantatge important i a mi això m'agrada. I després, a vegades també la gent diu, és que tampoc ha marcat tants gols. Escolta, una cosa és jugar a l'Atlètic de Madrid i ha de jugar al Barcelona. Però després veurem.
8: I això és exactament el que vol Hansi Flick, un nou associatiu, algú que es mogui, que sigui polivalent, que pugui ocupar més espai que el d'un simple, entre cometes, un clàssic rematador com seria... o com era, i és Robert Lewandowski. Vull dir que a Flick li agraden els jugadors polivalents i, insisteixo, vol un davanter centre associatiu. I, de fet, s'ha parlat de Dani Olmo en aquesta posició.
2: Sí.
8: I, de fet, Lamine també l'hem escoltat aquests dies dient que ell és molt conscient que acabarà jugant pel mig com Messi, no? Una mica... per posar una referència. Vull dir que sí, que està molt bé. Jo és que coincideixo 100% amb el Roura, però afegeixo, és el que vol Hansi Flick, una persona molt més mòbil.
7: I a més, acabo, que és un jugador molt intens també en pressió, que per tant això...
8: Que treballa molt, que va...
2: Això agrada, aquí agrada,
8: I que ens hem de fixar amb el Julián Álvarez del Manchester City, que va substituir a Haaland quan Haaland estava lesionat i aquell any el City guanya la Champions. Vull dir que també tinguem en compte de quin perfil estem parlant i que no és el mateix jugar a l'Atlètic de Madrid que al Barça.
9: A mi m'agrada Julián, m'agradaria que vingués, però més enllà del que m'agradaria a mi, jo crec que el més important és el que li agrada no només a Flick, sinó a la plantilla al Barça. I cada cop que parla un jugador del Barça, diu activament, sí, sense cap mena de por, que vol que Julián fitxi pel Barça. No ha sigut un jugador.
2: Sí, jo crec... fa tothom pressing que...
9: Tots els jugadors del Barça que se'ls pregunta diuen, m'agradaria que Julián fitxi pel Barça. Això, i el Jordi, que és entrenador, ho confirmarà o no, a nivell de vestidor, a l'hora de fitxar un tio, que molta part de la plantilla ja estigui, abans de que vingui, diguéssim, oberta o positiva o amb ganes de que arribi, això et facilita molt.
2: Jo crec que això ha sigut una trucada de la porta. Escolta'm, a partir d'aquí d'ara tothom li ha d'agradar el Julián.
7: I si no, al carrer tu.
2: Ara.
7: No, però això que diu l'Àngel és veritat, això és molt bo. Al final els jugadors són els que estan competint, els que estan al costat, són els que... Això passava molt. Tu quan, per exemple, estaves allà i venia un nano a provar,
2: sí,
7: tu ho veies, però al final tu a vegades li presentaves amb un... de l'equip, dius, aquest que ha vingut, què t'ha semblat? I aquests no fallen, eh? Hòstia, aquest és molt bo, eh?
10: Pues no, veus?
7: Pues no, fins... No, però aviam, ells mateixos tenen una perspectiva a vegades diferent de la
10: totalment
7: gent de fora, no?
10: I quan totalment. Jugadors,
9: per tant, li parlen l'idioma del jugador.
7: Exacte. Per tant, l'opinió és important.
10: No? A veure, hem contactat avui amb l'Arcadi, només per fer un especial amb l'Anaïs Martí, que ha gosat dir que fa migdiades...
3: No estic sola, eh?
9: Molt malament. No,
3: vull dir, mira l'audiència.
10: Amb aquest tour, a veure...
3: Jo he afegit l'element paisatge.
10: A veure, Arcadi...
3: Elements... No em destrossis
11: recordem, un 71% de l'audiència ha dit que feia la migdiada.
0: Jo he paisatge.
10: Dic, Arcadi, tips, motivacions per aquest tour. Vinga.
3: El paisatge.
4: Com?
3: El paisatge és no,
10: dic,
3: un.
10: Sí, dic, digue'ns motivacions per enganxar-nos a aquest tour.
4: No, no t'havia sentit. Home, la principal motivació, des del meu punt de vista, és estrictament esportiva i competitiva. Ara si Pogacar serà capaç de guanyar el cinquè, si aquesta vegada li posarà més difícil, com ho farà el Seixas, aquest nano de 19 anys que ha despertat una expectació increïble. Evidentment que altra gent que potser no estarà aficionada al ciclisme o no l'ha viscut tant des de nen com jo, valorar això que dieu, el paisatge, per on passen, per aquí, per allà. Però bé, tot i són moltes etapes i molt diferents. És a dir, moments per migdiada sempre n'hi ha. Perquè...
10: És llarg, veure, és llarg, sí, no són 10 minuts. No.
4: Hi ha etapes que dius, ostres, etapes d'aquestes planes, que saps que tot es resoldrà al final de l'esprint, que encara que hi hagi una escapada, doncs la tenen controlada i els agafaran, i estàs veient hores i hores del gran grup compacte i que no passa res, és obvi que estem a l'estiu, hem acabat de dinar, estem al sofà de casa, jo entenc que hi hagi molta gent que diu que aprofita per fer la migdiada. Ara, una etapa d'alta muntanya, amb atacs, amb espectacle ciclista del primer nivell amb els millors corredors del món, jo crec que aquí no s'adorm ningú. Perquè ara... Vaja, jo no m'adormiria, no?
0: Ara, Arcadi, demà és quan arrenca oficialment, però demà què passa? Sí. És a dir, què hem d'esperar? Quina és l'agenda d'aquest tour?
4: Bueno, demà hi ha una contrarrellotge per equips, perquè això és una de les coses que suposo que l'organització sempre ha de pactar quan es fan les negociacions per un gran depart. Doncs com seran aquestes dues, tres etapes que es fan sempre en el lloc on comença el tour. Llavors hi ha anys que es comença amb una etapa en línia, d'altres amb una crono individual, i aquí a Barcelona va semblar que estaria bé poder fer una contrarrellotge per equips, per vendre bé la ciutat, perquè es veiés trams de ciutat macos, és a dir, això que diem dels paisatges, doncs també vendre una mica Barcelona al món. I és clar, una contrarrellotge individual implica moltes hores d'estar tot tallat, perquè clar, han de córrer tots un per un i trigues molt. En canvi, els equips són 23 equips, això t'ho peles més ràpid, no? I en canvi, també és un espectacle veure rodar a 60 per hora aquests corredors pel centre de Barcelona. Serà impressionant. La gent que estigui allà darrere una tanca per veure'ls passar, gairebé és que ni els veuràs, perquè van tan ràpid. Per això jo crec que la majoria de la gent es concentrarà a Montjuïc, perquè el tram final, doncs, com que fa pujada, ja és diferent. I a part, que amb la nova reglamentació de les cronos per equips, arribaran allà ja dos o tres, no arribaran tot l'equip sencer, no? El que faran és cremar en els primers quilòmetres els corredors més ràpids, més especialistes en el contrarrellotge, i al final, doncs, els homes de la general, diguéssim, de cada equip són els que arribaran davant, perquè ara s'agafa el temps real del primer que arriba. Abans no. Abans una crono per equips no podies deixar ningú despenjat pel camí perquè t'agafaven el temps del quart o del cinquè. O sigui, com a mínim havies d'arribar amb cinc. Ara no. Ara el Pogacar segur que veureu que arribarà sol. I el Vingegaard i tots els favorits. Ja haurà fet la feina el seu equip, no?
12: A veure, demà tenim aquesta contrarrellotge per equips. Diumenge tenim Tarragona-Barcelona, segona etapa. Però dilluns és etapa xula perquè passa per la Molina. És a dir, tenim muntanya fins i... Però què li passa? És a dir, és preciós.
10: No, que s'emociona perquè és Catalunya.
12: Tenim una bona etapa el dilluns.
4: Sí, sí. Aquí el tema és que, esclar, quan el Tour negocia en Barcelona, o com l'any que va sortir de Bilbao, és a dir, que surt molt a prop dels Pirineus, és un problema pel Tour, perquè ha de posar a les etapes pirinenques molt d'hora, no? Que normalment això no passa mai, sempre s'intenta doncs, que la primera setmana sigui més tranquil·la. Però, clar, la geografia és la que és. És a dir, si tu has de passar pels Pirineus a la tercera etapa, doncs no tens més remei. Per tant, el que sí que ha fet el Tour és posar uns Pirineus una mica més likes, no hi ha grans etapes duríssimes de muntanya, i en canvi estarà més concentrada la muntanya forta als Alps, cap al final. És a dir, ara això sí, el primer dia, el dilluns, l'etapa 3, doncs com dius, passa la Molina i acaba doncs, als Angles, que ja és un port, no un gran port, però bueno, ja es faran diferències perquè ja arriben a muntanya. I després l'endemà hi ha una altra etapa pirinenca, no excessivament dura, però bé, es passa el Tourmalet, vull dir que bé, en fi. Ja, això farà que surti ja una general bastant clarificada en les primeres etapes.
12: Hem d'entendre, perquè un dels atractius del Tour, la gent que el va veure en directe, és la caravana del Tour, que és tot allò que això passa...
10: És una pregunta que ens ha enviat des de l'altra banda de la paret el nostre tècnic, el Xavi Alujas.
12: Sí. Això hem d'entendre que també ho veurem aquí a Catalunya, i tot aquest seguici de... Sí, però això és molt divertit.
13: I regalen Cantimplora.
4: Regalen de tot. El Tour és pràcticament l'única cursa que ho ha mantingut, això, perquè abans totes les curses tenien la caravana publicitària. Ara el que costa és trobar sponsors, patrocinadors per tirar endavant les curses. Però el Tour no, el Tour manté aquesta tradició de veureu vehicles absolutament espectaculars, dissenyats específicament per la caravana, que sempre passa un parell d'hores abans de la carrera, perquè, amb tota tranquil·litat puguin repartir tots els seus productes i els nens puguin recollir-los. I bé, jo crec que fins i tot demà a Barcelona, en la crono per equips, també hi ha la caravana, que sortirà del fòrum, si no recordo malament, cap a les 3 de la tarda. Sí, exacte, un parell d'hores abans que el primer equip, que surt a les 5. I esclar, recorrerà tot el mateix circuit de la contrarrellotge per equips, que després faran els corredors, doncs repartint els seus productes publicitaris, en fi, i donar una mica de color i animació. Sobretot els nens disfruten molt amb la caravana publicitària.
1: Bona tarda, aquí en Toni Miquel Lely. Jo respeto molt l'Arcadi Libey, perquè és un professional com la copa d'un pi. Però mira, el Tour ja és l'última merda que faltava per tocar el collons a la gent que vivim a Barcelona. M'entén el que te vull dir? Entre el Tour i la puta cursa de la tima, tot el carrer està allà, no pot ni sortir de casa, collons. Que el fotin al Tour muntaner amunt. Arribeu abans, ja ho he dit mil vegades.
14: Aquest amb el senzill que seria posar muntanera amunt, arribau a baix, o és igual, com muntanera baix i arribau amunt, i val més amunt i val més a baix, i en 4 o 5 carrers fots els 40.000 quilòmetres que els punyeteros volen que faci. Mira com està el plano. Aviam, com entres a l'Hospital del Mar? Per on entres?
15: No ho sé, jo.
10: Per helicòpter, no hi ha altra manera que entrar amb helicòpter. Arcadi, una abraçada i t'esperem a l'estudi la propera.
4: Molt bé, gràcies.
10: Que vagi bona tarda. Àngel Pérez, Anaïs Martí, Jordi. Gràcies.
16: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
17: Ei, atura't un moment. Tens plans pel 3, 4 i 5 de juliol?
18: Si no en tens, ja els has trobat. Torna al Festival Internacional de Teatre al carrer de Viladecans.
17: Circ, teatre, dansa i propostes sorprenents repartides per tota la ciutat.
18: Tot gratuït i espectacles de gran format per tots els públics.
17: Consulta la programació a elcarrerviladecans.com. L'espectacle t'espera.
19: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
20: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
21: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller. Vine al Bijaz de Vilafranca. Gaudeix de la Fira de Vins i Caves amb els millors cellers del Penedès i un gran festival de jazz amb Incógnito, Novalla Garcia o Esperanza Spalding, entre molts d'altres. Descobreix els vins del Penedès en un entorn màgic. Bijaz a Vilafranca del Penedès, 3, 4 i 5 de juliol. Més info a bijazpenedès.com.
13: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: RAC 1. La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No Lo Sé. Ahora con Mireia Galú, Garú, ¿cómo es, compañeros?
22: Garulera. Garulera.
15: Así no, compañeros, venga.
22: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No Lo Sé.
15: Venga, que nos vamos.
21: No Lo Sé. Amb Mireia Garulera.
15: Voz corporativa, compañeros.
21: RAC 1.
15: Tots som...
21: un milió.
15: Repátamelo.
21: Bien.
15: Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
23: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
21: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
10: Doncs bé, 30 segons i seran les 8 del vespre. Us ho dèiem a l'inici del temps afegit, pendents de la pilota... també pendents als incendis. I abans de saludar la Mireia, bona tarda. De fet,
22: què tal? Com estem?
10: De seguida parlarem de l'Empordà, però tenim dos apunts per fer-vos.
22: Sí, perquè hi ha un incendi de vegetació a Sant Vicenç de Castellet. És un nou foc que s'ha declarat aquesta tarda, que ha obligat a confinar els 85 ancians de la residència i treballen 12 dotacions en aquest foc. I queda suspesa el correfoc infantil previ als actes de festa major, que estava previst per aquesta nit. L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet l'ha suspès.
10: Doncs un cap de setmana complicat que arrenca ja amb divendres i amb tota la informació sobre aquests incendis amb la Mireia. Endavant.
22: Doncs fins ara, gràcies. Bona nit. Setmana. Les 8 en punt, bon vespre.

0: A aquesta hora tota l'atenció la tenim a l'Empordà amb l'incendi que continua cremant sense control i que afecta el massís de les Gavarres. S'han hagut de confinar gairebé unes 50.000 persones de 7 municipis, entre ells la Bisbal d'Empordà i Santa Cristina d'Aro, també Calonge. El foc crema des d'aquest matí i ja ha arrasat més de 1.200 hectàrees i clarament es converteix en el primer gran incendi d'aquest any. Com a mesura preventiva, el govern demana que ningú es desplaci a aquesta zona aquest cap de setmana. Núria Parlon.
1: Estem treballant en un escenari complicat, amb un foc que encara està actiu, amb 4 ordres de confinament encara actives i, per altra banda, doncs, treballant amb més de 200 bombers i un total de 10-12 mitjans aeris.
0: De fet, hi ha algunes carreteres tallades a la zona, tot i que no s'ha cancel·lat el Festival de Cap Roig, que es fa a uns quilòmetres més amunt, a Calella de Palafrugell. I pel que fa a les causes del foc, fa només una estona hem sabut que els Mossos han detingut l'operari que suposadament hauria originat el foc a la Bisbal d'Empordà. Treballava amb una serra radial a la carretera en una zona on estava prohibit utilitzar aquesta mena de maquinària pel risc extrem d'incendi. De seguida busquem l'última hora, connectant amb el Joel Penya i també la Sandra Florenza, que els tenim al centre de comandament que han habilitat els bombers. Els bombers que sobretot estan molt pendents del temps, en concret del vent que fa, que serà clau per controlar l'incendi, Martí Oliveres.
2: Sí, una tramuntana que ha de tornar a bufar amb més ganes aquesta nit i demà al matí, un cop s'aturi la marinada que ha bufat aquesta tarda i que encara bufa una mica a aquesta hora a la zona sud de l'incendi. La bona notícia és que ara la temperatura ja comença a baixar una mica i la humitat relativa hauria d'anar pujant. Tot i això, compta perquè aquest cap de setmana el perill d'incendi continuarà sent molt alt als dos extrems del país i, a més, a partir de diumenge començarà una altra onada de calor que ens podria acompanyar durant gran part de la setmana que ve.
0: Tot plegat, doncs, ara ho deia el Martí, a les portes d'aquesta altra onada de calor, la segona d'aquest estiu, que arribarà, com deia el Martí, diumenge. Això vol dir que bona part de l'onada coincidirà amb les etapes del Tour de França a Catalunya, que recordem que comença demà. I l'altre gran tema del dia és l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys aquesta nit a Barcelona. El director general del cos dels Mossos, Josep Lluís Trapero, assegura que aquest crim suposa un abans i un després.
3: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella i vull expressar, doncs, que els investigadors treballen i continuaran treballant de manera incansable fins que les persones, doncs, que van cometre aquest assassinat, més aviat que tard, responguin d'aquest fet davant de la justícia.
0: La víctima és un jove de nacionalitat colombiana i els Mossos investiguen si al darrere del crim hi podria haver un conflicte entre bandes juvenils violentes. De moment, encara no hi ha cap detingut. Són les 8:03. Pep Tormos, bon vespre.
4: Bon vespre.
0: Pendents aquesta hora de l'incendi a l'Empordà, que continua.

0: Hi ha confinats la Bisbal d'Empordà, Llagostera, Calonja i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Santa Cristina d'Aro, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i Forallac. També hi ha tres carreteres tallades. En aquest sentit, el president Salvador Illa demana fer cas a la crida de les autoritats.
1: Tots, de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels Bombers de que es poden desplaçar amb seguretat.
0: En els últims minuts, els Mossos han detingut un home relacionat amb aquest incendi que treballava amb una serra radial a la carretera on s'ha originat el foc.
2: Tenim dues connexions en directe sobre el terreny. Última hora, des de la zona del comandament de bombers a la Bisbal d'Empordà. Joel Penya, bon vespre.
3: Bon vespre. Les properes hores seran clau per mirar de complir els objectius que s'han marcat els bombers. Els hi preocupa especialment el cap de l'incendi que apunta cap als pobles de costa i per això el volen aturar. A més, també treballaran per posar-hi el peu al coll al flanc dret que es podria complicar demà si entra marinada i multiplicar la potencialitat de l'incendi. De moment ha cremat concretament 1.280 hectàrees. Precisament, Mireia, les properes hores seran especialment favorables pels interessos dels bombers perquè només bufarà vent de tramuntana, no de tramuntana i marinada, com fins ara, i per tant l'evolució de les flames serà menys aleatòria. Ho ha explicat el cap del cos, David Borrell.
4: I el que preveiem és que llavors, durant la nit, el comportament sigui molt més net. És a dir, serà un incendi on la marinada desapareix i la tramuntana és el que s'imposa durant tota la nit, però serà, diguéssim, unes condicions molt més franques de cara al treball. Només tindrem, diguéssim, ens traiem una component que és aquests canvis de vent constants que anem tenint ara.
3: De fet, ja es nota com ha baixat el vent a l'exterior del pavelló municipal de la Bisbal, que és on hi ha el centre de comandament. Aquesta feina nocturna l'hauran de fer sense els mitjans aeris, que quan marxa el sol no poden volar. Ara hi ha 56 dotacions terrestres treballant i 13 avions i helicòpters. A més, de camí hi ha 250 militars de l'UME i una 60 de vehicles, especialment per poder donar l'abast si torna a haver-hi un episodi de simultaneïtat com aquesta tarda amb el foc a Vilamanut.
2: Aquest incendi provoca, com dèiem, el confinament de 45, gairebé 50.000 persones de 7 municipis de l'Empordà. També hi ha 150 infants en una casa de colònies que els han traslladat a un pavelló, Joel.
3: Sí, hi ha dos motius per decretar aquests confinaments. Un és el fum, que afecta els pobles, i l'altre és el foc mateix. Una casa tancada és un espai segur, ho han dit els bombers i Protecció Civil. Ara hi ha també, com dèiem, 150 persones evacuades de l'urbanització de Vall Repòs, que han fet tarda a l'espai de Riu d'Aura, a Santa Cristina d'Aro. D'aquests desallotjats, que han fet tarda, també hi ha una 70 d'infants que estaven en una casa de colònies, i de tots els que hi eren en aquest espai Riu d'Aura, 18 dormiran en un hotel facilitat pel municipi. La resta han buscat allotjament pel seu compte. De moment, per ara, no han aixecat els confinaments, però David Borrell ha descartat que n'hi hagin més.
4: Són 7 poblacions, 7 municipis, i de moment, en principi, no preveiem haver-ne de fer més, sinó hi ha un canvi, diguéssim, en el comportament de l'incendi.
3: Tot per un foc que s'ha complicat a la tarda per la formació d'un pirocúmul que genera calor i atia les flames. El fum del foc es veia i es veu a quilòmetres de distància, fins i tot a l'AP7, a Mastanet de la Selva, ja és ben visible pels conductors que pugen cap al nord. Per això, tot i no haver més confinaments previstos, recordem que Emergències recomana no viatjar fins a la zona afectada.
2: Gràcies, Joel. Qualsevol última hora, evidentment, et donem pas. Fins ara.
3: Fins ara.
2: En aquest sentit, tenim novetats en els últims minuts sobre l'origen de l'incendi. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari que presumptament ha originat el foc a la Bisbal d'Empordà. Treballava amb una serra radial a la carretera en una zona on estava prohibit fer servir aquesta mena de maquinària pel risc d'extrem d'incendi. Segon punt de connexió, també des del centre de comandament, Sandra Florença. Bon vespre.
5: Bon vespre. Doncs sí, la policia ha confirmat la detenció fa uns minuts a través de les xarxes. A la compareixença des d'aquí al centre de comandament, la cap dels Mossos a la regió de Girona, Sílvia Catà, explicava per on apuntava la investigació.
6: Hem activat la divisió de Medi Ambient i ho està investigant Medi Ambient juntament amb la unitat d'investigació de la Bisbal i la coordinació amb agents rurals. Val? La investigació, evidentment, és incipient. Estem treballant amb una possible imprudència. Però agafeu-ho amb pinces perquè, evidentment, portem poques hores investigant-ho.
5: Els agents l'han localitzat al seu domicili, fora del Baix Empordà. Després de declarar la comissaria de la Bisbal, ha quedat detingut i en les properes hores es posarà en mans de la justícia. L'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, explicava a Versió RAC1 com podia haver començat el foc.
7: que és un cableatge radial d'una empresa amb uns senyals, per tant ja hem imaginat que una administració segurament té tot, en tot cas entenc que encara que s'hagin encarregat feines, no s'encarreguen per un dia en concret, s'encarreguen feines i per tant hauria de ser l'empresa la que ha de tenir la capacitat de veure que si està prohibit doncs no fer-ho.

0: molt que hi hagi cap administració que li diguin un dia com aquest de fer-ho.
1: Els treballs es feien amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, que prohibeix qualsevol eina que es pugui generar unes espurnes. La investigació continua ara en mans de la Unitat Central de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra.
2: Gràcies, Sandra. És el primer gran incendi forestal d'aquest any a Catalunya i ha estat molt condicionat per les condicions meteorològiques adverses de les últimes hores, calor intensa, baixa humitat i vent fort. El que més ho ha complicat ha estat el vent, Martí. Bon vespre de nou.
3: Sí, bon vespre.
2: Quina és la situació a aquesta hora a la zona de l'incendi? Continua fent vent?
3: Sí, continua fent vent i encara parlem d'aquesta simultaneïtat, podríem dir també de vent, perquè tenim una zona de l'incendi amb un vent del nord i una zona de l'incendi amb un vent del sud, la tramuntana, al nord de l'incendi, la zona de la Bisbal, i en canvi al sud, doncs tenim una zona amb vent de sud cap a nord, de marinada, un vent més carregat d'humitat, 50-60% d'humitat a la zona de Calonge, Santa Cristina d'Aro, i en canvi al nord, a la Bisbal d'Empordà, encara poca humitat, 30-35%, i també molta calor, tot i que són més de les 8 del vespre, encara la temperatura està per sobre dels 30 graus a l'interior de les Gavarres, a la zona de la Bisbal d'Empordà, fins i tot encara 33 graus, i cap al sud, a la part més sud i marítima d'aquesta zona de la Costa Brava, doncs al voltant dels 28 graus. És a dir que encara és una mica complexa la situació, sobretot pel que fa al vent, que és un vent que es troba en aquesta zona, precisament de confluència a les Gavarres, entre el vent del nord, la tramuntana, que ha sigut una mica el règim dominant durant el dia, amb aquests cops que han arribat als 60-70 km per hora, i ara sembla que va afluixant, va perdent pistonada, però compte perquè aquesta marina nada, doncs, estona també bufa amb una certa intensitat.
2: Ara sentíem els bombers que deien que aquesta nit serà clau per estabilitzar l'incendi, però clar, què passarà demà al matí, de matinada, demà les condicions canviaran o quina serà la situació?
3: Sí, a veure, la previsió és que aquesta nit ja només tinguem un tipus de vent, el vent del nord, que és la tramuntana, com hem tingut durant bona part del dia, deixaria d'actuar la marinada i, per tant, aquí els bombers podrien afrontar doncs una sola direcció pel que fa a les flames i el transport, podríem dir, d'aquest incendi de nord cap al sud. Fins i tot també doncs la zona que toca cap a l'est, propera doncs cap a Sant Antoni de Calonge, doncs seria una mica potser la direcció que haurien d'agafar a aquests flancs de l'incendi. Però demà al matí encara tindríem només tramuntana i seria a partir del migdia quan ja aniria mainant aquesta tramuntana i qui entraria en joc definitivament ja sembla que s'imposaria la marinada. No tindríem aquesta barreja que hem tingut avui i que ha fet anar una mica de corcoll als bombers, sinó que tindríem ja només marinada. Però abans, recordem aquest escenari d'ara immediatesa, és aquesta nit de tramuntana que estona es pot bufar amb cops de 60-70 km per hora, amb poca humitat, i és que és una tramuntana rescalfada i que fa baixar molt la humitat relativa de l'aire, o sigui que les condicions són una mica complicades, però com a mínim no hi hauria aquesta irregularitat pel que fa a la direcció del vent.
2: Gràcies, Martí. Fins ara.
3: Fins ara.
2: A aquesta hora l'incendi també afecta el trànsit de les comarques gironines i ha obligat a tallar 3 carreteres. Més detalls sobre aquestes afectacions a la mobilitat des del Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo, bon vespre.
4: Hola, bon vespre. Doncs sí, com deies, en aquests moments encara hi ha vies afectades per aquests incendis del Baix Empordà i la zona també del Pla de l'Estany. De fet, hi ha 3 vies tallades, la C66 a Palafrugell i 2 vies locals, en concret són la GI660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge i la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge. Aquestes dues vies són molt locals. Reiterem novament la responsabilitat de no desplaçar-se cap a aquestes zones afectades. Hi ha una desena de municipis afectats si estem en una situació d'emergència. Per tant, demanar-vos cautela i que us mantingueu informats. Bona tarda.
2: Gràcies, Sílvia Del Amo, des del Servei Català de Trànsit. La gran columna de fum de l'incendi del Baix Empordà també fa perillar actes, concerts i fires previstos per aquest cap de setmana a la zona. És el cas de la Santa Market de Santa Cristina d'Aro, que havia d'obrir les portes avui mateix i no ha pogut. A Calella de Palafrugell, en canvi, aquesta nit comença el Festival de Cap Roig amb el concert de Bryan Adams. Tot i la crida de les autoritats a no desplaçar-se a la zona, els organitzadors finalment han decidit mantenir el festival. Han estat tota la tarda amb l'Ai al Cor pendents de l'evolució del foc, però el vent els ha jugat a favor i fa prop més d'una hora que han pogut obrir les portes. Ara bé, Cap Roig no és l'únic gran esdeveniment d'aquest cap de setmana que està pendent de l'incendi. Demà, a la nit, Calella també serà l'escenari de la tradicional cantada d'havaneres, Adrià García.
5: Sí, prop de 2.000 persones segueixen cada any la cantada d'havaneres des de la plaça del Portbó i 20.000 més ho fan a través de les pantalles que s'instal·len a les platges del voltant. L'organització avisa a tothom que tingui previst desplaçar-s'hi que caldrà estar pendents del vent, ho deia RAC1 la nova directora de la cantada, Meritxell Pastor.
6: A la Sugell sembla que no hi ha perill en aquest sector, però clar, un cop de vent o quan ja sabem que això és qüestió de segons i pot canviar la situació.
5: El Festival de Cap Roig també fa una crida a la prudència a totes les persones que s'hi estiguin desplaçant. En un comunicat recomanen sortir amb més temps del previst i planificar el trajecte amb antelació perquè algunes carreteres de la zona continuen tallades o tenen restriccions per l'incendi. El concert inaugural de Bryan Adams comença aquesta nit a 11:15.
2: I un altre element que ha complicat les tasques d'extinció de l'incendi de la Bisbal d'Empordà és que al llarg del dia s'han declarat altres focs de menys importància. L'últim és un incendi de vegetació a Sant Vicenç de Castellet, al Bages, que ha obligat a confinar, ara ho comentàvem també amb els d'Alversió, els 85 usuaris de la residència de gent gran. Arran d'aquest foc també s'ha suspès el correfoc infantil que estava previst per aquesta nit durant la festa major. A hores d'ara, els bombers hi treballen amb una dotzena de dotacions. I això encara no és tot. Avui els bombers també estan treballant en un incendi que ha començat a 12:15 al poble de Vilavenut, que pertany al municipi de Fontcoberta, al Pla de l'Estany. Això ha obligat a destinar una vintena de mitjans dels bombers a aquest foc. En aquest cas, els bombers l'han pogut donar per estabilitzat. Fa aproximadament una hora, les flames han cremat prop de 40 hectàrees. Passa un minut d'un quart de nou amb aquest escenari d'incendis. Som a les portes d'una altra onada de calor, la segona d'aquest estiu que arribarà de cara a diumenge i es podria allargar fins dimecres. Avui el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès els primers avisos de perill de cara a aquest episodi. Martí, quines zones seran les més afectades?
3: Doncs mira, sent les comarques de Ponent, interior de l'Ebre, a partir de diumenge ja podrien sovintejar els 40 graus. I atenció, dilluns, dimarts, dimecres, una setmana que ve, que es presenta molt calorosa amb estones de calor extrem a l'interior, al centre del dia, i fins i tot nits cada cop més complicades per descansar després d'una petita treva que hem tingut, que és veritat que no s'ha notat de la mateixa manera a tot arreu, però sí que podríem tenir doncs moltes nits al voltant dels 24-25 graus, fins i tot avançada aquesta onada de calor en alguns punts de l'interior, 24-25 en alguns punts de l'interior. Xafogó marcada a la costa i caldrà anar afinant aquesta previsió juntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya, aquests avisos de perill per calor que ja els tenim sobretot entre diumenge i dilluns. Dilluns ja afectaria tot el terç oest de Catalunya, des de les comarques del Pla de Lleida, interior de l'Ebre, fins i tot alguns punts del Prepirineu. Aquí es podrien arribar a superar puntualment els 40 graus. Per tant, situació complexa d'altíssimes temperatures, poca humitat, estones també de vent, no es veu una situació de vent fort, però tenim aquests avisos, per tant, una onada de calor que, a més, sembla que es podria allargar i acompanyar-nos bona part de la setmana que ve. Almenys sembla assegurat fins dimecres.
2: Gràcies, Martí. Fins ara.
3: Fins ara.
2: Com dèiem, el pic d'aquesta onada podria ser dilluns i dimarts. Això vol dir que bona part de l'onada coincidirà amb les etapes del Tour de França-Catalunya, que començarà demà. És per això que Protecció Civil demana a les persones que hi vagin de públic que es protegeixin davant les altes temperatures.
7: Recorden que el pas dels ciclistes per molts municipis coincidirà amb les hores de més calor. Diumenge la prova portarà els participants de Tarragona a Barcelona i dilluns de Granollers a les Angles, a la Catalunya del Nord. El cap d'operativa del CECAT, el centre d'emergències, Jaume López, demana planificar bé la jornada.
8: Anar preparat per les altes temperatures i tenint en compte l'estona que es voldrà estar de públic, amb provisions suficients a nivell d'hidratació, aigües, sucs, fruites, anar amb calçat còmode i roba adequada vinculat a les altes temperatures, estar en zones ombrívoles, portar barrets.
7: Protecció Civil també demana que la gent que vegi la cursa des de zones no urbanes vagi especialment en compte amb el risc d'incendis i eviti accions de risc, com ara llançar borilles.
2: I pel que fa al vessant estrictament esportiu del Tour, Joan Ferrer, bon vespre.
9: Bon vespre.
2: Ara sí que comença el compte enrere per l'inici d'aquesta competició. Ja falten menys de 24 hores per la primera etapa.
9: Arrencarà demà quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida del Fòrum i final a Montjuïc, que decidirà el primer mallot groc d'aquesta edició. Un Tour que continuarà a Catalunya diumenge i dilluns durant la segona i tercera etapa respectivament. La segona seran gairebé 170 quilòmetres amb sortida a Tarragona i arribada a Montjuïc, i a la tercera recorreran prop de 196 quilòmetres amb sortida a Granollers i final als Pirineus. Avui ha estat una jornada prèvia amb els últims preparatius abans que el Tour comenci oficialment sobre l'asfalt. L'eslové Tadej Pogačar parteix com a gran favorit i buscarà intentarà coronar-se amb el seu cinquè Tour, i tot plegat amb una notícia de pes a la vigília. Chris Froome, quatre vegades guanyador del Tour, ha anunciat que es retira del ciclisme professional als 41 anys.
2: Gràcies, Joan. Fins ara.
9: Fins ara.

0: Passen 5 minuts d'un quart de nou. L'assassinat a trets d'un noi de 15 anys aquesta nit a Barcelona torna a encendre totes les alarmes. Els Mossos admeten que aquest crim suposa un abans i un després, que és una línia vermella pel fet que la víctima és un menor d'edat. El mort era un jove de nacionalitat colombiana. Els Mossos investiguen si al darrere del crim hi podria haver un conflicte entre bandes juvenils violentes. L'intendent del cos, Toni Rodríguez, evita confirmar aquest extrem, tot i que admet que l'assassinat no ha estat una acció improvisada.
1: No estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
0: Tot apunta que el crim l'hauria comès un grup d'entre 4 i 5 menors d'edat que van actuar amb molta rapidesa. De moment encara no hi ha cap detingut. Aquest és el 7è assassinat a trets d'aquest any a Catalunya. La cúpula d'interior admet que cada cop els neguiteja més la proliferació d'armes de foc. Eudald Martínez.
2: Els primers 6 mesos de l'any a Catalunya hi ha hagut 65 incidents amb arma de foc, més de 10 cada mes. A més de les 7 víctimes mortals, també han deixat 22 ferits. Els Mossos atribueixen aquest auge de les armes de foc a la consolidació de grups criminals especialitzats en tràfic de drogues, que fan que les armes arribin també a altres sectors de la societat, com ara grups violents. Fins i tot parlen d'una certa socialització de les armes de foc. És per això que el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, insisteix que és urgent augmentar les penes per tinença d'armes de foc.
3: La policia necessita d'aquestes eines per treballar més i millor. I necessita que, malgrat que han de tenir, òbviament, tots els drets i garanties, això no vol dir que necessàriament aquests canvis hagin de ser lents, perquè la delinqüència no és lenta.
2: Mentre aquests canvis no arriben, Trapero diu que els Mossos també hi posaran de la seva part, reforçant les àrees d'investigació i intel·ligència i també incrementant la presència policial als carrers.
0: En aquest sentit, els veïns de la Sagrera denuncien un repunt de la inseguretat a la zona. L'assassinat va passar a quarts d'11 de la nit amb els carrers encara força plens de gent i això va generar corredisses i confusió entre els testimonis que han parlat amb RAC1, a Giró.
4: 20 segons va ser el temps que va passar entre que els 5 encaputxats van pujar la rampa del parc armats amb un matxet i una pistola, van disparar i van marxar a direcció a l'avinguda Meridiana. Un dels testimonis va sentir els trets i es va afanyar a socórrer la víctima.
5: Hi havia un noi estirat al terra, més gent que estava cridant despavorida. He intentat ajudar el noi, socórrer-lo, tapant la ferida fins que han vingut les patrulles dels Mossos.
4: La zona es va blindar amb un ampli dispositiu de seguretat dels Mossos, de la Guàrdia Urbana, també en presència de diverses ambulàncies i de la comitiva judicial que va acabar aixecant el cadàver. Emergències socials i diversos agents es van fer càrrec del germà de la víctima i dels familiars que l'acompanyaven en contacte constant amb la seva mare, que era fora del país. Els veïns alerten que últimament hi ha força incidents en aquesta zona.
5: Al barri n'hi ha molts problemes, n'hi ha molta inseguretat, no només amb les bandes que hi ha per al barri ara proliferant.
4: Aquest matí, però, el parc ja ha reobert el barri amb aparent normalitat, més enllà de la presència inusual de mitjans de comunicació i diverses patrulles que pentinen la zona.
0: El cert és que el tiroteig ha tornat a obrir el debat sobre la seguretat a la ciutat. Jaume Collboni ha tret pit aquest matí al món RAC1 de la feina feta i ha exigit més contundència policial davant l'auge de les armes de foc. En canvi, l'oposició l'acusa de degradar la ciutat, Cesc.
4: Collboni demana fer servir en la lluita contra les armes de foc la mateixa recepta aplicada per combatre la multireincidència.
6: Més penes i més policies. I penes més greus. Si tu compares la legislació espanyola pel que fa a tinença d'armes o a tràfic de drogues, doncs encara és un lloc on està menys penat que altres països europeus. I per tant, s'ha de canviar la legislació.
4: Jordi Martí, de Junts, Elisenda Alemany, d'Esquerra, Marc Serra, dels Comuns, però posen el crit al cel i responsabilitzen l'alcalde de la situació a la ciutat.
7: Està francament superat pels esdeveniments i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde.
8: No podem normalitzar una mort per bala cada 15 dies a Barcelona. Per tant, demanem a l'alcalde Collboni que es deixi d'amagar darrere del Partit Socialista i que li demani al seu partit que posi els recursos.
9: A Collboni, un cop més, ho confia tot, que la mà dura solucionarà un problema que és un problema més complex.
4: I des del PP, Daniel Cirera demana caps de turc, exigeix la dimissió del tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i de la consellera d'Interior, Núria Parlon.

0: I novetats judicials en el cas Andic. La defensa del fill Jonathan Andic s'agafa al testimoni de les seves germanes. Avui han assegurat davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare que tots estaven al cas de la gestió del patrimoni familiar i que hi havia consens. D'aquesta manera intenten desmuntar la tesi que un conflicte pels diners sigui el mòbil d'un crim. Avui les germanes han passat pel jutjat de Martorell, on també hi havia el Benet Íñigo.
1: Fins ara, les germanes havien fet comunicats públics donant suport incondicional a Jonathan i avui aquest suport s'ha traduït en dos testimonis que recolzen les tesis de la defensa. Si els investigadors, la jutgessa i la fiscal subratllen les desavinences econòmiques entre pare i fill, les germanes han assegurat que estaven al corrent de tot. Per exemple, que el pare volia fer una fundació benèfica i diu que tots hi estaven tan d'acord que ara, ja sense ell, ho tiraran endavant igualment. També asseguren que peticions de diners com la de Jonathan, de 40 milions d'euros, no podien ser un conflicte, perquè cada any es reunien tots per actualitzar testament i herències i si un d'ells rebia una quantitat així, quedava compensat. I sobre la presència de Jonathan a Mango, d'on havia quedat relegat, segons les germanes, era de mutu acord, perquè volia dedicar-se als seus projectes. En definitiva, no creuen que hi hagués mòbil pel crim. Uns testimonis, però, que xoquen, en part, amb el relat de la vídua Estefania Nut, que dimarts parlava d'un testament que ho canviava tot i explicava que Jonathan havia de quedar fora de Mango dues setmanes després del dia de la mort d'Isaac Andic.
0: I un altre cas mediàtic que està judicialitzat és el del nen maltractat a Barcelona. Avui la Vall d'Hebron ha demanat arxivar l'expedient, també ha presentat al·legacions per evitar la multa de 6.000 euros.
2: El nadó, que va ingressar a l'hospital el 16 de març amb lesions de risc vital, ja havia passat per altres centres, com l'Hospital de Sant Pau o Sant Joan de Déu. La Vall d'Hebron defensa que va protegir el nadó en tot moment i que va activar el protocol de violència infantil el mateix dia que va entrar al centre.
0: I a Mataró, els Mossos d'Esquadra han detingut 5 menors per l'agressió homòfoba a un altre jove.
2: Va passar el 21 de juny durant les festes del barri de Vistalegre. El van agredir després de fer-se un petó amb un altre noi. Els 5 agressors ja s'han posat a mans de la Fiscalia de Menors. Se'ls acusa d'un delicte contra els drets fonamentals i llibertats públiques i per lesions greus.
0: I atenció a això, l'Institut de Recerca Josep Carreras va acomiadar les treballadores que havien denunciat possibles irregularitats de l'anterior director. Són dos càrrecs protegits per l'oficina antifrau, però tot i això, l'entitat les va fer fora.
2: És un cas que us va avançar RAC1 de presumpte desviament de fons per afavorir el grup de recerca del llavors director Manel Esteller. Diners que sortien dels fons per altres projectes. Doncs bé, la gerent de l'Institut i la coordinadora econòmica van avisar d'aquesta possible mala praxi juntament amb els responsables dels projectes perjudicats i el resultat és que les van acomiadar. Antifrau va demanar a l'Institut que no les fessin fora, però no té capacitat per obligar les empreses a mantenir-les. Totes les afectades han portat ja el seu cas a la justícia.
0: I nou entrebanc en el trasllat de les obres de Sixena. Ara el Museu Nacional d'Art de Catalunya s'ha vist obligat a aturar el desmuntatge de les pintures profanes que s'havien d'enviar a l'Aragó perquè no té l'autorització del govern de Jorge Azcón. Després de mesos de pressions i retrets públics de l'executiu aragonès perquè les peces es retornessin, ara és el mateix govern de l'Aragó el que manté el procés encallat perquè encara no ha donat el vistiplau que cal. Adrià.
3: La setmana passada, el Museu Nacional d'Art de Catalunya va enviar una carta a l'Aragó per avisar que dilluns que ve començaria a desmuntar les obres profanes. Són un conjunt de pintures molt menys delicades que els polèmics murals, però que formen part de la mateixa col·lecció. La intenció del museu era poder-les enviar al monestir de Sixena abans del mes d'agost, però ara el procés ha quedat aturat sine die. Tot i la insistència dels últims mesos, el govern aragonès va fer com qui sent ploure i ni tan sols va respondre la carta. El museu diu que quan rebin l'autorització definitiva, l'operació de trasllat es tornarà a programar, però alerten que organitzar un dispositiu com aquest requereix temps i que, per tant, no es pot improvisar.
0: Gràcies, Adrià. Encara en crònica judicial, novetat sobre el cas Zapatero. Hisenda fa una inspecció fiscal a l'expresident espanyol, la seva dona, les dues filles i el seu amic Julio Martínez.
2: L'agència tributària ho ha informat avui mateix al jutge José Luis Calama, que l'investiga Zapatero per diversos delictes. Els inspectors consideren que aquestes comprovacions administratives s'haurien d'aturar perquè hi ha una causa judicial oberta. La decisió, però, correspon al jutge. Hisenda revisa l'IRPF, l'IVA i l'impost sobre el patrimoni i el de grans fortunes que han pagat entre el 2021 i el 2025.
0: I l'Audiència Nacional ha imputat l'amiga de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, al cas Coldo. El jutge l'acusa dels delictes de tràfic d'influència i malversació.
2: Jessica Rodríguez haurà de declarar, doncs, com a investigada el 20 de juliol. El jutge també ha citat un exdirectiu de DIF, Ignacio Zaldívar, i el germà de Coldo García, Joseba García. La sentència del Suprem contra l'exministre i el seu assessor ja va considerar provat que diferents empreses públiques havien col·locat a dit la parella d'Avalos com a treballadora.
0: I la justícia aixeca l'ordre de detenció contra Vito Quiles. Finalment, la justícia cita a declarar l'agitador el 20 de juliol.
2: La decisió arriba després que la defensa de l'investigat hagi presentat un escrit argumentant que té intenció de col·laborar. De fet, ell mateix s'ha presentat al jutjat. En aquest cas, la justícia investiga el pseudo periodista per haver difós presumptament una notícia falsa contra un funcionari d'Hisenda.
0: Dos quarts de nou, Veneçuela afronta la desena nit després del doble terratrèmol. A hores d'ara, la situació a la zona zero, La Guaira, encara és caòtica i continuen les queixes per la falta d'ajuda. Tot i això, ara mateix hi ha constància d'almenys dues persones que podrien estar vives sota les runes. Una és un militar que s'està comunicant amb Morsa. Enviat especial de RAC1 a Veneçuela, Jordi Armenteres, bon vespre.
4: Sí, bon vespre. En aquest rescat hi participen una cinquantena de bombers liderats per vietnamites. Fins fa 3 hores hi ha hagut comunicació amb el militar que està en un segon soterrani, tu deies, amb Morse. L'edifici de 20 plantes ha quedat tot a terra. En un altre salvament es treballa per treure un nen de 9 anys. Això és l'esperança. La realitat, però, són famílies queixant-se que estan desemparades. L'exemple és el de Yalitza Noriega.
5: Estamos solos. Solo la familia de los que están dentro del edificio somos los que hemos estado aquí. Nos han ayudado algunos voluntarios, pero todo trabajo con manos, sin maquinaria.
4: Això es repeteix a cada cantonada, però de matinada la presidenta Delcy Rodríguez deia que tot són mentides.
6: Nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron. Inmediatamente se activaron. Tu apreciació tiene mucho que ver con las matrices que se elaboraron en laboratorio.
4: Una roda de premsa, la primera del seu mandat, que demà compleix mig any i on ha esbroncat els periodistes que li preguntaven per la falta d'atenció a víctimes.
0: Catalunya obre la porta a recuperar els peatges a les carreteres. Fa només 2 dies el president Salvador Illa va admetre que alliberar els peatges potser havia sigut un error. I avui mateix el govern ha oficialitzat que ja treballa en una proposta per tornar a implementar-los a la P7 i a les vies de més capacitat. Júlia Manero.
7: Des que es van aixecar els peatges al setembre del 2021, les principals carreteres del país han concentrat més sinistralitat i congestió. Recuperar el sistema de pagament, per tant, serviria per repartir el trànsit més bé, sobretot en vies com l'AP7, per on passen uns 15.000 camions cada dia que fan la guitza a la resta de conductors. Amb això, la consellera de Territori, Sílvia Panec, ha explicat que es plantegen una proposta de pagament vinculada a l'ús, el tonatge i les emissions. El sistema triat seria l'anomenada vinyeta.
8: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Per tant, posaríem criteris a l'estil de que no s'havia conegut com la vinyeta per tal de que hi hagi un pagament per ús i un pagament vinculat a alguns criteris determinats.
7: A tot això, Panec ha remarcat que per tirar-ho endavant cal un acord ferm amb el Ministeri de Transports i tramitar-ho al Congrés dels Diputats. Per fer via amb la situació a les carreteres, Territori també prem l'accelerador per ampliar carrils en els trams de més congestió d'arreu del país.
0: I Catalunya ha tancat la campanya de la renda amb gairebé 4 milions i mig de declaracions. Un any més, la tendència continua a l'alça i se n'han presentat un 4,3% més que l'any passat. Del conjunt de declaracions, una mica menys de la meitat han sortit a retornar. L'Agència Tributària ja ha tornat els diners a 3 de cada 4 dels contribuents. Ara per ara han estat uns 2 milions d'euros. Pel que fa a la resta de l'Estat, la campanya s'ha tancat amb 25,6 milions de declaracions. Si el govern es posa les piles i sanciona els primers grans propietaris que se salten la llei d'habitatge, segons ha avançat l'agència EFA i ha confirmat RAC1, el Departament de Territori i Habitatge ha multat per primera vegada les 3 grans propietaris que hauran de pagar 30.000 euros cadascun. Ara bé, no concreta per quina mena d'incompliment ha estat. Un podria ser saltar-se el topall del preu del lloguer.
2: Es considera un gran propietari aquell que tingui 5 o més pisos. Així doncs, es tracta d'un pas endavant en matèria d'habitatge. Fins ara ha suposat una estira i arronsa entre el govern i els comuns que van pactar a principis del 2025 el règim sancionador. Les multes, però, no són ni de bon tros les més dures. El reglament preveu sancions de fins a 900.000 euros en els casos més greus. Ara mateix hi ha 654 procediments en tramitació que poden derivar en més sancions o que s'arxivin en funció de les proves que s'aportin.

0: I Barcelona augmentarà un 50% el servei de bicing fins a arribar a les 12.000 bicicletes. Ho ha anunciat avui Jaume Collboni en una entrevista al Mont-RAC1. L'alcalde assegura que és un dels serveis més utilitzats a Europa per darrere del de París.
1: El servei té 170.000 socis. Durant aquest mandat s'ha reforçat amb prop de 1.000 bicis més, però per Collboni no n'hi ha prou. L'alcalde ha anunciat que oferiran 4.000 bicis més, passant de les 8.000 a les 12.000. També que s'instal·laran més estacions i s'ampliaran els carrils. L'objectiu, diu, és reforçar un servei molt demanat.
2: El proper mandat augmentarem en un 50% l'oferta de bicing a la ciutat de Barcelona. Estem parlant d'augmentar fins a pràcticament 12.000 les bicicletes que volem augmentar i les corresponents estacions noves, i també anunciarem una ampliació dels carrils. Ho concretarem després de l'estiu, concretarem el pla que ja s'està elaborant a BCM, perquè és un servei que està molt demandat i és un servei que necessita ser reforçat.
1: Barcelona també eliminarà el 2027 el bici sharing, el servei de bicicletes compartides al carrer.
0: I l'Hospital Clínic i el de Sant Joan de Déu de Barcelona han creat una placenta artificial per gestar nadons prematurs. De moment, els investigadors l'han provat amb èxit en xais. Els resultats són positius. Un dels animals va continuar desenvolupant-se durant 3 setmanes i un altre ha sobreviscut més d'un any després d'haver passat per la màquina.
1: És una incubadora, però plena de líquid. Els metges han de treure el fetus amb molta delicadesa i col·locar-lo dins perquè el cordó umbilical continuï funcionant. El cap de la investigació, Eduard Gratacós, diu que és un dels grans reptes de tot el procés.
3: Que aquest cordó umbilical està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem d'enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
1: L'altre repte és allargar la gestació. Cada dia que passa dins de la placenta artificial augmenten les garanties del nadó. El projecte ha costat 7 milions d'euros que ha finançat la Fundació La Caixa. Ara caldrà provar aquesta incubadora amb humans.
0: Ara fem una pausa per la publicitat i de seguida repassem tots els concerts que hi ha en marxa a aquesta hora a diferents festivals del país. Ara tornem.
4: RAC 1.
5: Ja és aquí l'estiu i Foro celebra amb tu. Summer Days de Foro amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Foro i experimenta el Foro Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Foro més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Foro.es. Xarxa Foro de Catalunya.
6: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
5: Ja és aquí l'estiu i Foro celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
8: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
9: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
10: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
11: És per això que totes les veus de RAC 1,
12: les que sentiu habitualment i les que no,
13: us volem donar les gràcies.
14: Gràcies en nom de tots els departaments.
15: El departament tècnic.
16: La producció de programes.
17: Marketing.
18: La recepció.
19: Les xarxes socials.
20: El servei d'assessorament lingüístic.
21: Els estudiants en pràctiques.
22: Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
23: RAC 1. Tots som un milió.
24: Ara que
4: que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure.
15: Ara que podem fer el que volem,
4: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
16: I escoltarem els contes de Reco.
4: A la piscina!
17: Al cotxe!
4: O a l'hora de la migdiada!
18: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
19: I, oh!
4: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
21: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
16: Els trobareu tots a l'aplicació i a Reco.cat.
23: RAC 1 Podcast.
4: Doncs a mi m'agradaria...

I obrim pàgina cultural aquí al 9C amb música. Ja ha arrencat a Santa Coloma de Gramenet el Rockfest. Fins diumenge passaran pel Parc de Can Zam clàssics com de The Offspring, però també Bad Religion. Més de Megadeth, Sabaton o Halloween. I a Barcelona, a aquesta hora està en marxa el concert de Van Morrison. El cantautor de Belfast actua a l'auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. I el poble espanyol, d'aquí una estona, hi actua M. Clan.

0: Bohemia Clan, que celebraran 3 dècades de carrera amb un concert molt especial dins el Bars Festival. També avui Moyà dona el tret de sortida al Festival Exabrupto.
1: Tic-tic-tic-tac para atrás, volver a nacer quizás otro cuerpo, otra ciudad.
0: I actuaran Maria Arnal, que sentim ara de fons, Joana Gomila o les Tartarelena. I a 4 minuts per 3:15 fem ara un cop d'ull a la resta d'actualitat esportiva. Joan Ferrer, bon vespre de nou.
2: Bon vespre de nou.
0: Comencem parlant del Mundial de Futbol, on tenim directe en aquests moments és els últims partits de 16ens de final.
2: Sí, en concret un duel entre Austràlia i Egipte. Ara mateix som al minut 40 de la primera meitat amb un resultat de 0-1 favorable als egipcis. Aquesta matinada es conclou la primera fase d'eliminatòries amb 2 enfrontaments més. Primer, al plat fort, l'argentina Leo Messi jugarà contra Cap Verd, un partit que començarà a les 12 de la nit i que seguirem al Tu diràs. Més tard, a 3:15 de la matinada, Colòmbia i Ghana buscaran l'últim bitllet per la següent ronda. Amb la disputa d'aquests 2 darrers partits quedarà definit ja el quadre d'uns 8ens de final que començaran demà.
0: També hem de parlar de tennis, on s'estan definint els emparellaments de 8ens de final de Wimbledon.
2: El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, ha certificat el seu bitllet pels 8ens després de guanyar en 3 sets al nord-americà Brooksby. El madrileny Rafa Hodar ha caigut eliminat en 4 sets a mans del japonès Mochizuki i Alejandro Davidovic ha guanyat en 3 sets a l'hongarès Fuksovic. Pel que fa al quadre femení, la gallega Jessica Bouzas ha caigut per 2-0 contra la nord-americana Jessica Pegula i la número 1 del món, Arina Sabalenka, s'ha classificat pels 8ens de final aquesta tarda després de guanyar a la letona Ostapenko també en 2 sets.
0: Gràcies, Joan. Fins ara.
2: A tu, Mireia. Fins ara.
0: I acabem abans de la tertúlia, com sempre, saludant a l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat per explicar?
3: Doncs que quan falta poc més d'un mes per l'eclipsi solar del 12 d'agost, el govern ha anunciat que farà un estudi pioner a tot el món per saber quins canvis provoca al cos aquest esdeveniment. Per això...
0: Canvis de... però...
3: fisiològics. Per saber si
0: per
3: realment... sí. Exacte, si té un impacte o no, perquè és un debat científic que fa anys que dura i que encara no està del tot resolt, llavors aprofitaran per analitzar doncs, dades com canvis en la freqüència cardíaca, la respiració o la temperatura corporal. Seran dades anònimes que recolliran a través de rellotges intel·ligents durant 5 dies consecutius, els 2 dies previs a l'eclipsi, el mateix 12 d'agost, i també els 2 dies després. Així doncs, podran saber si aquest fenomen afecta les persones d'alguna manera o no, i comparar-ne els resultats d'aquests dies. En total, el govern calcula que en l'estudi participaran uns 5.000 voluntaris.
0: Tu t'agradaria fer aquest estudi?
3: Mira, és que crec que no veuré l'eclipsi.
0: Què
3: perquè
0: dius?
3: Ja vaig tard, no tinc previst anar a cap lloc on es vegi bé, llavors jo crec que canvis no n'hi haurà.
0: No tens
3: gaire
0: la pressió aquella de tot Catalunya?
3: No gaire, de moment
0: estarà
3: no.
0: Estarà pendent d'això, jo m'ho perdré.
3: Potser en aquell moment, allò dels dies previs, saps? Comença a tenir ganes de moment no.
0: Doncs, per si de cas, encara que no ho miris o no estiguis, també estiguis d'alerta al teu cos, a veure què passa.
3: Exacte.
0: Vinga, fins ara. Són 3:15.
4: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Doncs comencem la tertúlia d'avui, divendres 3 de juliol. Tenim per aquí ja el Rafa López. Què tal? Bona nit. També la Sílvia Cànovas. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: I el Cugat Comas. Bona nit.
2: Bona nit.
0: I de seguida també arribarà l'Oriol Ribet. És un divendres de juliol que podríem estar parlant de festivals, podríem estar parlant de moltes coses, però l'actualitat no acompanya i em sap greu començar ja la tertúlia amb notícies d'última hora que no remen en positiu, sinó més aviat al contrari, però és que ho acabem de saber i evidentment també ho hem d'explicar. Pep.
3: Sí, tenim informació que fa tot just uns minuts acaba d'informar Protecció Civil. Dues persones han mort ofegades aquesta tarda a platges catalanes. La primera a Cunit, al Baix Penedès, un home de 70 anys de nacionalitat xinesa a la platja de Llevant, i la segona a l'Hospitalet de l'Infant, en aquest cas al Baix Camp. Es tracta d'un home de 37 anys de nacionalitat romanesa a la Cala Justell. Amb aquestes dues víctimes que s'afegeixen avui, aquesta mateixa tarda, ja són 8 les víctimes mortals a platges catalanes des que va començar la temporada de bany.
0: Gràcies, Pep, per aquesta última hora. Fins ara. Per altra banda, a banda d'aquesta última hora que ens acaba d'explicar el Pep, tenim en marxa aquest incendi que continua estant descontrolat a l'Empordà, que ha cremat, o que continua cremant de moment encara sense control, i que afecta sobretot el massís de les Gavarres. Estem pendents de saber quina és l'última hora, i per això el que farem ara és just començar la tertúlia connectar amb el Joel Penya, que el tenim ja allà, al centre de comandament que ha organitzat els bombers. Joel, bona nit.
4: Bona nit, sí, un centre de comandament que està al pavelló municipal d'aquí de la Bisbal de l'Empordà.
0: Quina és la situació en aquests moments aquí? Què és el que us estan dient? Quina és l'última hora?
4: Doncs l'última hora, bàsicament, és aquesta estratègia de cara a les properes hores, valgui la redundància, que és, entre ara, a les 10 de la nit, ha d'afluixar la marinada, i el que passarà és que només hi haurà el component de tramuntana, i això fa que les flames siguin menys imprevisibles. És a dir, quan bufa de tramuntana i de marinada, no saps quin és el vent predominant, i això fa que les flames puguin avançar cap a un cantó o cap a un altre. En canvi, quan només bufa de tramuntana, doncs pots preveure cap a on va. De moment, 1.280 hectàrees cremades, ho explicàvem fa res, uns minuts, encara no hi ha actualització, i les prioritats que tenen per les properes hores, quan tinguin aquestes condicions una mica més favorables de vent de tramuntana, és atacar el cap de l'incendi, que va en direcció als pobles que estan a la costa, i per tant els amoïna, i l'altre és atacar el flanc dret d'aquest incendi, perquè si demà a la tarda torna a bufar marinada, pot canviar la direcció del foc, i això farà que el potencial, les potencials hectàrees cremades es multipliquin. Per fer-nos una idea, el màxim de potencial que pot arribar a aquest incendi són 10.000 hectàrees de les Gavarres. Les Gavarres, que és un parc natural que ocupa 28.000 hectàrees, és a dir, el potencial que pot arribar a tenir aquest incendi és d'un terç d'un dels espais naturals d'aquí del nord del Principat.
0: Mm-hmm. Recordem que l'incendi continua sense control, i entenc que ha d'haver-hi alguna actualització dels bombers abans no s'acabi de fer fosc, o com està previst això, Joel?
4: Sí. Mira, potser a mitja tertúlia, xiulo, em doneu pas i
0: hi haurà
4: la roda de premsa. De moment encara no està convocada, però habitualment sí que abans que es faci fosc, abans de la retirada d'aquests mitjans aeris, que de nit no treballen. Ara hi ha 13 avions i helicòpters treballant-hi, i 56 dotacions terrestres, per cert. Doncs abans que no es retirin, habitualment hi ha alguna compareixença. Veurem si també la convoquen, quan és, i sí, podem tenir aquesta última actualització de l'incendi. A més, un incendi que ara han fet la crida als 250 militars de l'UME amb 60 vehicles diferents que han dit que estan venint. Veurem també si han arribat, perquè la missió que tenen en aquest cas els militars és donar l'abast en cas d'incendis simultanis. Què ha passat? Ara ho explicava el Pep, s'ha decretat un incendi a Sant Vicenç de Castellet, al Bages, i això fa que hi hagi aquesta simultaneïtat. Per tant, serà clau veure quina és la feina que tenen per davant aquests militars i com es coordinen amb els bombers per poder donar a l'abast en una situació com aquesta, que és el que amoïna els bombers, aquesta simultaneïtat.
0: Què és el que entre cometes, corre per aquí, a la zona del centre de comandament, de, si s'hagués de fer una previsió, estem pendents, com deies, dels vents, què passa amb la marinada, amb la tramuntana, què fluixa, cap on pot anar, evidentment, com cap on la direcció de l'incendi, però pinta que queda per hores, no? Que es pugui més o menys acabar, no sé si ja dient controlant, perquè recordem que és control, estabilització, vull dir que hi ha moltes fases fins que un incendi no, sí, no s'apaga del tot, no?
4: Sí, sí, el primer pas en aquestes fases d'extinció de l'incendi és la perimetrar-lo, és a dir, envoltar-lo. Després és l'estabilització, que és quan les flames, la potència que tenen les flames per avançar i la potència que tenen els bombers per extingir són iguals, és a dir, aconsegueixen que l'incendi no avanci. Controlar-lo, que és quan ja tens més potència. Estic resumint molt, però sí, més o menys, per fer-nos una idea i per repassar conceptes. Controlar-lo és quan els bombers tenen més potència d'extinció que no pas l'incendi, poden anar avançant. I per últim, l'extinció és quan a dins d'aquest perímetre inicial, d'aquest perimetrat que comentàvem, ja no queda cap espai calent que pugui revifar en qualsevol moment. Llavors, el primer que han de fer els bombers és perimetrar-lo i després estabilitzar-lo. La previsió a aquestes alçades és de mal dir. Una mica com el Cholo Simeone, no? Partit a partit, i ara els bombers el que volen és això, atacar el flanc dret perquè demà no se'ls compliqui. També atacar el cap de l'incendi. Una frase molt significativa ha sigut la que hem sentit cap a les dues del cap dels bombers aquí a Girona, el Ferran García, que ha dit, si algú es pensa que d'aquí dues hores estarem fent cerveses, va ben equivocat. Doncs una mica és aquesta la situació. Anar veient com evoluciona la nit, poder escanyar, és la frase, la paraula també que han fet servir a l'incendi, i fer-lo petit perquè així doncs, tinguin més números de poder-lo perimetrar, almenys la part de les flames on està més actiu, per poder-lo estabilitzar. I el primer pas és això, atacar el flanc dret perquè no es descontroli demà i el cap de l'incendi.
0: Doncs Joel, quedem si et sembla. Si tens qualsevol última hora, estem pendents d'aquesta compareixença que a priori hauria d'haver-hi d'aquí uns minuts abans no s'acabi de fer fosc perquè ens expliquin què es preveu al llarg de la nit de les properes hores, doncs ens demanes pas i evidentment ho escoltem tot en directe.
4: Sí, sí. D'acord? I tant. Ara aquí hi ha com una mena de sala de premsa improvisada que han fet una prova de so, que pot ser una senyal, però en tot cas sí, us avisaré, no patiu.
0: D'acord, Joel, vinga, fins ara.
4: Que vagi molt bé, fins ara.
0: Saludem a aquesta hora, quan falten 7 minuts per arribar a les 9. Tenim en línia el gerent del Consorci de les Gavarres, que és el Quim Gubau. Senyor Gubau, bona nit. Bona nit, senyor Gubau.
1: Hola, bona nit.
0: Sí, imagino que està molt pendent d'aquest incendi.
1: Perdoneu, però és que sento una altra trucada creuada, no sento el directe.
0: Doncs mirem de recuperar... Ara no sé si em sento una mica millor. Ara millor, no?
1: Doncs, ara us ho sento, sí.
0: Sí, sí, sí. Doncs li volia dir això, que precisament segurament està molt pendent d'aquest incendi. I m'agradaria saber, des del seu punt de vista, amb la informació que té, saber quina és la situació que ara mateix està quina situació és la que hi ha ara mateix i quina és l'última hora que té?
1: Bé, l'última hora que tenim és la que ens van donant els bombers. Estem aquí al centre de control, que és això, que ara que en breu, si no han marxat ja, hauran de plegar els mitjans aèris i tots els mitjans terrestres es posaran, sobretot, a intentar contenir aquest flanc dret, que si s'obrís podria representar unes hectàrees potencials afectades encara més grans dels que ja ho estan.
0: Perquè és el que hem anat explicant, evidentment s'ha de veure cap a on va el foc per entendre si es pot extendre més o menys, no? I el potencial que es pot cremar. El preocupava que aquest estiu pogués haver-hi un incendi d'aquestes característiques a les Gavarres?
1: Sí, evidentment, ens preocupa cada estiu i fa molts anys que a nivell tècnic doncs, hi havia molts moments de màxim risc i malauradament avui hi ha hagut una situació en què sembla ser que per una negligència doncs, s'ha iniciat un foc en el pitjor lloc i en el pitjor moment, perquè s'ha iniciat a la cara nord del massís i amb vent de nord apretant-lo contra el massís. Per Clar. Tant, això era, diguéssim, una pitjor situació de les que es podien trobar.
0: Mm-hmm. Perquè com es pot recuperar un massís d'un incendi així, o el massís de les Gavarres en concret?
1: Bé, el massís de les Gavarres, un cop som dintre del que és espai natural protegit, és pràcticament tot una superfície forestal homogènia, i la zona que ha cremat, doncs a la part més baixa hi havia Pinedo i Pinyer, algunes afectades per la sequera dels darrers anys i per una pedregada que hi va haver fa uns anys que va deixar molts arbres morts, que això segur que no ha ajudat gens en els bombers a poder atacar aquest foc des del principi. I a les parts més altes, doncs, els dinars amb roures, i clar, són boscos que hi ha suros, i clar, són boscos que tardaran molts anys a recuperar la imatge que teníem ara. Són boscos de creixement lent, que depèn del grau d'afectació, que és el que s'ha de veure també, perquè una cosa és que hagi passat el foc i l'altra veure amb quina intensitat ha passat. Però clar, evidentment, si aquests arbres s'ha cremat tota la part aèria, doncs són arbres que rebrotaran, però abans no tinguin el port que tenien ara, diguéssim, passaran molts anys.
0: Per als que no som de la zona i perquè ho puguem entendre, quina és la importància de les gavarres per la gent del Baix Empordà i per tot el que és el nord de Catalunya?
1: Bé, les gavarres són un massís aquí a la serralada prelitoral, amb una mostra molt gran de bosc mediterrani, com deia, amb la major superfície de sureda en espai protegit de Catalunya, que la sureda representa el 60% de l'espai natural protegit, i per tant tenen aquest valor, no, de reservori, diguéssim, de bosc mediterrani a nivell ambiental, i tenen un valor també, clar, per la ciutadania de tot l'entorn, i en primer lloc, evidentment, pels que hi viuen a dintre, que el foc ha passat, crec, pel que sabem, no ha cremat directament cap casa, o algun cas d'afectacions menors, però sí que ha passat per sobre de moltes cases, per tant, cremant tota la finca del voltant, i això, socialment, evidentment, veure el paisatge de casa teva cremat és duríssim, i a part, en molts casos, són finques productives que estan fent explotació de suro i que tardaran molts anys també a poder tornar a tenir aquesta finca activa. Però a part de per aquests, doncs, també són massís que tenen un gran valor, doncs, per tota la gent del voltant que se l'estima, que hi va sovint, doncs, a passejar, a fer-hi esport o a caçar-hi bolets. Doncs tota la població del voltant, clar, és un referent que ara, doncs, evidentment, són un grapat important d'hectàrees per tot aquest sector que s'haurà vist afectada.
0: Quim Gubau, el gerent del Consorci de les Gavarres, gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C. Bona nit.
1: Gràcies a vosaltres, bona nit.
0: Ara volíem parlar també amb ell, amb el gerent del Consorci de les Gavarres, que també ara a les 9 també té una reunió per saber quina és també l'última hora de l'incendi, perquè permanentment es va reunint tothom, evidentment, tots els cossos, els bombers, la Generalitat, els alcaldes, tothom que ha d'estar, doncs, pendent del que passa amb aquest incendi, i això ara a les 9 també tenim aquesta reunió en marxa, que esperem que després puguin fer una actualització, però tot i així, tenim actualització, Joel, d'hectàrees cremades, si no m'equivoco, oi?
4: Sí, ara en són 1.800 ja d'hectàrees cremades, segons les dades provisionals que han donat els agents rurals. És l'actualització que han fet del que han pogut veure a 9:15. L'última era 7:15. Aleshores, en una hora i mitja s'han cremat vora 600 hectàrees més, 1.800. I també tenim actualització d'aquesta roda de premsa que estàvem comentant. Serà d'aquí a 15:15, una mica més, a 9:15, aquí al centre de comandament avançat al centre de comandament dels bombers per aquest incendi.
0: Gràcies, Joel. Doncs de seguida connectarem amb tu quan hi hagin novetats. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Pep, tornes a estar per aquí, tenim novetats,
3: sí,
0: també.
3: Sí, perquè a banda d'aquest gran incendi que hi ha ara mateix a l'Empordà, estàvem pendents d'un altre incendi també, en aquest cas al Pla de l'Estany. Hi ha bones notícies, fa només uns minuts Protecció Civil acaba d'informar que per la millora de les condicions d'aquest incendi finalitza el confinament de la població de la zona de Vilavenut i del Pla de la Farga. És un incendi que s'ha declarat al migdia i que les flames han cremat, recordem, prop de 40 hectàrees. La bona notícia, doncs, és que es retira aquest confinament a la població.
0: Gràcies, Pep. Arribem a les 9 del vespre. Martí Oliveres, bona nit.
2: Bona nit.
0: Explica'ns, des del punt de vista meteorològic, com pinten les coses. Sembla que pel que fa a la nit, pinta bé per aquest incendi de les Gavarres, eh?
2: Pinta bé en el sentit que el vent només anirà en una direcció, és a dir, que ho explicava molt bé el Joel, tenim només una previsió de vent de tramuntana, de vent de nord. Els bombers només hauran de treballar en aquest sentit. Durant la tarda s'ha complicat perquè hi havia una lluita entre la marinada i la tramuntana, un vent del nord al nord de les Gavarres i un vent del sud al sud de les Gavarres. I en aquest punt de muntanya, en aquesta zona de confluència, l'Empordà té aquesta orografia amb aquests massissos, doncs teníem aquesta confluència del vent del nord i el vent del sud. I això és el que feia anar una mica de corcoll i no acabava d'haver-hi una mateixa direcció pel que fa a les flames i aquest control de l'incendi. Ara això, a partir d'ara, en principi ha d'entrar la tramuntana cada cop més forta demà al matí. No és una bona notícia, però sí que és una bona notícia que només serà una direcció. Això fa pensar que l'incendi doncs pot avançar cap al sud i el podrien doncs anar perimetrant una mica. El problema serà demà a la tarda, quan entri la marinada i s'aturi aquesta tramuntana, a veure quin treball, fins a quin punt doncs tenim aquest incendi més o menys controlat. Per tant, la situació és més favorable per aquesta nit respecte a aquesta tarda, però a veure com arribem a demà a la tarda quan torni a entrar en joc a la marinada, que sempre és un vent més fluix que la tramuntana. La tramuntana ja la coneixem, sí, que té mala bava, però en canvi la marinada en principi ha de bufar amb cops inferiors en general als 50 km per hora i aporta humitat, perquè és un vent, com diu el seu nom, del mar. Marinada aporta humitat des del mar cap a la terra i això és positiu. També faria baixar una mica la temperatura, però evidentment avui hem arribat a 35 a la Bisbal d'Empordà amb 25% d'humitat en el moment que aquest incendi es feia cada cop més gros. La tramuntana bufava, humitat molt baixa, vull dir que hem tingut una situació realment complexa. O sigui que ara, a curt termini, tramuntana aquesta nit, i demà, amb el pas de les hores, aquesta tramuntana es pot enfortir al matí migdia, però després sí que en principi ja desapareixeria i qui guanyaria la partida pel que fa al vent seria la marinada. La calor no canvia. Demà, altre cop, temperatures molt altes a l'Empordà, 34, 35, 36 graus de màxima i amb poca humitat. Per molt que la marinada entri, li costarà fer baixar aquesta humitat fins a la tarda.
0: Perquè és això, les condicions del terreny, realment està tot molt sec i és perfecte per al foc, perquè corri el foc, no?
2: Sí, tenim aquesta massa forestal, evidentment el Parc Natural de les Gavarres, doncs amb aquesta extensió de més de 25.000 cap a 30.000 hectàrees, és una zona bàsicament d'alzina surera, és una zona també de pins més cap al sud, a la part més costanera, i molt a prop d'urbanitzacions i de municipis, fins i tot prou grans, no molt a prop de les Gavarres hi ha grans ciutats ni grans pobles, però sí urbanitzacions, doncs tenim Romanyà de la Selva, tenim Santa Cristina d'Aro, Calonge, per tant és una zona que també coneixem molt bé els catalans, hi ha molta gent que té segona residència en aquella zona, o sigui que complicat i evitar això amb aquestes vies ara, aquestes hores tan delicades.
0: Martí, acabo preguntant-te també per aquesta calor que a més ha de ser persistent i no hi ha previstes pluges, és a dir, no es veuen precipitacions que hagin d'arribar d'alguna manera o altra, tampoc, no? Que facin, sí, baixar una mica aquesta calor acumulada de tots aquests dies.
2: No, en aquest sentit no tenim bones notícies perquè no vol ploure. De moment continuem, doncs, amb un mes de juliol que serà sec almenys durant els primers 10-15 dies, no es veuen pluges i el pitjor de tot és que la calor ha d'anar més, clarament a més a partir de dilluns, quan ja podríem arribar als 42 graus en alguns punts de l'interior de Catalunya. Moltíssima calor, onada de calor que comença oficialment diumenge, demà ja farà molta calor, però sobretot tampoc n'hem deixat de suportar, de calor, però sí que és veritat que arribem a uns llindars a partir de diumenge de molta calor, sobretot Empordà, Baix Ebre i Montsià, i a partir de dilluns ja hi entra tota la zona interior de Lleida, Prepirineu, i a veure com evoluciona durant la setmana aquesta calor. És una situació que arrenca des del nord d'Àfrica cap aquí, al sud d'Europa, i que queda aquí estancada, sembla, durant força jornades. Per tant, un inici d'estiu molt complex i que tenim també doncs la mala sort de tenir aquest incendi actiu.
0: Primer gran incendi, no? Podem dir, de la temporada o d'aquest any?
2: Primer gran incendi, sens dubte, perquè ja tenim aquestes més

0: O sigui que ara mateix estem davant de la situació del 2022 com a mínim, o sigui que no tenim una situació de sequera tan pronunciada, però és veritat que les reserves d'aigua les tenim, tenim una situació solventada.
1: Encara les tenim, eh?
0: Sí, les reserves d'aigua a nivell d'embassaments ho tenim, però tenim una sequera estructural, com expliquen molt bé des del cos de bombers, des de fa ja molts anys, per molt que hagi plogut, doncs ja han quedat una mica afectades algunes espècies, no s'han recuperat, i ara a veure, l'estiu ha començat molt fort, amb aquesta calor persistent i molt intensa, amb poca humitat i amb episodis de vent que no ajuden, sí.
1: Gràcies, Martí. Anem actualitzant i veient com avança tot plegat. Passen 5 minuts de les 9. El que farem és passem un moment per la publicitat, reordenem una mica les coses i seguim actualitzant les dades d'aquest incendi amb més trucades i també amb les últimes hores que ens puguin aportar sobre el terreny.
2: No ho sé, amb Mireia Garolera.
3: Funcionan siempre like a Bosch.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
3: ¿Y cómo vais con la boda?
4: Muy tranquilos. Nos ha dicho la wedding planner que va a conseguir que sea el día más cualquiera de nuestras vidas.
5: Si en tu boda cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana. Por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
6: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
7: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Grand Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
6: Del 2 al 5 de juliol vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
8: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
9: Ràdio en directe.
10: Actualitzada al minut.
11: Alertes d'última hora.
10: RAC més 1.
9: Notícies.
11: Podcast.
10: Contingut exclusiu.
9: Escolta.
11: Navega.
9: Descarrega.
10: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
9: Fàcil, còmoda.
11: Intuïtiva.
9: I renovada.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
13: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
14: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
15: És passar corrent davant la Sagrada Família.
14: És sentir la brisa del Mediterrani.
15: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
14: És monumental.
15: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i cònic.
14: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
15: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
16: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
17: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir que era el moment de començar alguna cosa junts.
16: Amb gent pionera.
17: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
16: I que vol canviar el món.
18: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
10: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta l'app i el web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
19: Change the world, or the world will change you.
10: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. A RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Seguim aquí al 900, temps de tertúlia d'aquest divendres 3 de juliol. Tenim entre nosaltres aquí a la taula l'Oriol Rivets, el Rafa López, la Sílvia Cànovas i el Cugat Comas. Avui que estem molt pendents de alguns incendis, un principal, que és el que està cremant a la zona del Baix Empordà, que ara de seguida seguim parlant d'aquest incendi perquè és el que preocupa més realment, 1.800 hectàrees cremades, però Pep Tormos, tenim també novetats d'altres petits incendis que avui també han cremat.
1: Sí, en aquest cas, l'incendi de Sant Vicenç de Castellet, a la comarca del Bages. Els bombers fa només 4 minuts acaben de donar per controlat aquest foc. Informen a través de les xarxes socials que ja han retirat les dotacions aèries i mantenen, això sí, alguns efectius terrestres acabant de remullar els punts calents. Recordem que en aquesta localitat estan de festa major, de fet han suspès el correfoc d'aquesta festa per perill d'incendi, i davant aquest foc que s'ha produït aquesta tarda, la bona notícia, fa només uns minuts, els bombers ja el donen per controlat.
0: També és el que ens explicaves ara fa una estona, que també hi ha novetats pel que fa a l'incendi, que també ha cremat el Pla de l'Estany.
1: Sí, el Pla de l'Estany, recordem, han finalitzat ja el confinament, en aquest cas a la població, a la zona de Vilavenut i del Pla de la Farga, un incendi que ha cremat fins a 40 hectàrees aquesta comarca. Per tant, bones notícies pel que fa a aquests dos petits incendis que hi havia actius. Encara continuen actius, però ja un controlat, l'altre estabilitzat. El que continua sota sense control és el de l'Empordà.
0: Gràcies, Pep.
1: Fins ara.
0: Ja ho veieu, ara us dono pas aquí a la taula. Evidentment que pot haver-hi interrupcions en qualsevol moment perquè estem pendents també de poder parlar amb alcaldes de la zona i també veure si tenim aquesta actualització dels bombers perquè ens expliquin què està passant en aquesta nit. Acabo ja de fer l'últim repàs de tot plegats. En aquests sentit, pel que fa a l'incendi de les Gavarres, les novetats que hem tingut a quarts de vuit del vespre és sobre l'origen de l'incendi. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari que presumptament ha originat el foc a la Bisbal d'Empordà. Treballava amb una serra radial a la carretera en una zona on estava prohibit fer servir aquesta mena de maquinària pel risc extrem d'incendi. Rafa, començo per tu mateix. Hi ha moltes coses, no?, damunt la taula, les causes, però sobretot això... Fins a on pot arribar a cremar un incendi d'aquest tipus? Què passa amb la població? I ja us hi afegeixo un element més. Tenim aquest incendi des de... El president Illa demanava que ningú de l'àrea metropolitana anés cap a la zona de la Costa Brava on hi ha l'incendi, aquesta zona de Platja d'Aro, la zona més del Baix Empordà, però tot i així, una mica més amunt, que és veritat que l'incendi no hi toca, sí que està en marxa i s'obren les portes... Ui, ja tenim...
2: Aquest any 103...
0: Hem tingut aquí un petit problema tècnic. Com dèiem, tot i així, una mica més amunt del que és aquesta zona on crema aquest incendi de les Gavarres, sí que el Festival de Cap Roig sí que ha obert les portes amb el concert de Bryan Adams, que ha de ser a quarts d'onze, i és evident que és un festival on normalment hi va molta gent que no només és de Palafrugell o de Calella, sinó que ve de tot Catalunya, no? Que a vegades també les informacions poden semblar una mica contradictòries.
3: Sí, evidentment, és molt complicat, sobretot a les primeres hores que hi ha un incendi i sobretot per el munt de gent que està implicada, administracions que estan implicades, informació que es va donant, informació que moltes vegades és contradictòria. La informació no és una informació que trobes i que de seguida la interpretes, és una informació que has de mirar, has de tenir observadors. Jo el que em pregunto de tot plegat, sense ser expert, parlem sempre amb experts meteoròlegs, i ens parlen dels incendis de cada cop més el risc d'incendi que tenim de tercera, quarta, cinquena generació, de les població que tenim al món rural, que tenim un problema molt important, la complicació que significa les altes temperatures, encara més quan estem parlant d'un món rural que cada vegada el maltractem més i per tant està més despoblat. Això s'acumula també en el que diem, doncs, que hi ha molts espais lúdics a l'estiu, i la meva pregunta és: què fem enrere any? És a dir, la meva pregunta, ja sabem què va passar l'any passat, sobretot recordem Es van començar els incendis a Catalunya, la temporada d'incendis van començar a Catalunya, però no van ser de les més afectades, va ser la part de, sobretot de l'antic regne de Lleó, no? Que és una part que estava molt abandonada, i la pregunta que ens fem cada any és què s'ha fet d'un any a l'altre, què hem après, què no hem après, hem posat alguna cosa més a sobre la taula, hem coordinat millor el territori, perquè la coordinació del territori també és Barcelona, perquè algun dia ens trobarem un gran incendi a Collserola i a Barcelona. El que passa que moltes vegades tenim aquesta imatge, sobretot els que som de l'àrea metropolitana, de que això passa a rural, no? Aquesta imatge que moltes vegades és...
0: Que queda llunyà, no?
3: Que queda llunyana, no? I que moltes vegades aquells que no hi veniu, per ser de l'àrea metropolitana, sempre veieu aquesta visió massa urbana, no? Com passa a Madrid, també, a les Artures de Madrid, aquesta visió massa madrilenya, no? Algun dia tindrem un gran incendi aquí a la serralada que tenim a Collserola i patirem a Barcelona. La meva pregunta és què es fa any rere any? Què és el que afegim? Els bombers i les bomberes estan més ben tractades, els bombers que voluntaris, és a dir, estem coordinant millor el que tenim perquè sabem perfectament pels informes internacionals que el Mediterrani, sobretot, i nosaltres principalment a la península Ibèrica, serem un dels més afectats per la crisi climàtica. I això comprendrà grans incendis i això ho patirem cada vegada més, i amb el qual a mi encara em fa falta, doncs, que ens expliquin millor que un incendi no només es programa al maig o al juny, sinó que es programa durant tot l'any.
0: Cugat.
4: Segurament no es fa prou. A mi hi ha una expressió que en moments aquests... Has dit fins cinquena generació, diria que aquesta ja és de sisena.
0: Sisena, sí.
4: Això
0: sí.
4: Ja ens hem perdut de generacions i de capítols. Però hi ha, quan els bombers, i surts el portaveu, molt bon portaveu, per cert, dels bombers en
0: aquest cas,
4: el
0: David Borrell,
4: i et diu, això està fora de l'abast de control i d'extinció. Jo ho he sentit des de casa i m'han... Si m'agafo un esglai, no? Perquè és el servidor públic que hi entén i que no sé què, o sigui que és la veritat, i et diu, no, això està fora de l'abast, tal com està fora de l'abast, i llavors penses... Llavors, tornant a la teva pregunta, és que es pot, que segurament es poden fer coses abans, però el drama és que el senyor bomber ens està dient que ara no hi podem fer, que hi podem fer res i que s'ha de recalcular, esperar que pari la marinada i tot. Recollint el que tu deies... Jo també, n'escoltant-ho, jo soc de Mataró, n'ho escoltant a casa quan venia cap aquí, tenia la idea aquesta de criticar la cultura díscola, no? Allò que en teoria de l'acció col·lectiva se'n diuen els free riders, de fins a quin punt, davant d'un incendi com aquest, ha de sortir Protecció Civil i fins i tot el president Illa a demanar a la gent que no vagi cap allà. I anava a tenir ganes de cagar-me amb aquesta mena de cultura díscola que impera i podíem anar a buscar les arrels en temps de la Covid i tot el que vulguem, no? Què m'han de dir aquí a mi el que em fan? Però tu has dit, jo quan he sentit lo del Festival de Cap Roig i lo de la cantada de Maneres, que bàsicament és públic, que ve de fora, que bàsicament és públic, que recorre aquest itinerari que estan demanant Protecció Civil al president i al seu somcorda, que no es faci, i veus aquestes dues institucions com... no sé si per sobre del bé i del mal, però sí que sembla per sobre de les flames i de la precaució i de les evacuacions, jo m'he quedat astorat. I si aquí trepitjo ulls de poll que no es poden trepitjar, doncs preneu la bona voluntat. I per últim, respecte a la causa, ara hi ha hagut un detingut, veurem com evoluciona i tot plegat. Però seria important, jo crec, no quedar-nos en la persona. És a dir, espero que es faci el seguiment oportú de per què aquest home estava en una serra radial treballant. Sí, perquè dubto que algú estigui en una serra radial treballant de motu propi. Segur que algú li ha fet anar allà. I segur que hi ha algun protocol. Si hi havia el nivell 3 de pla alfa i de preventiu, segur que ell ha fallat, però segur que abans i per sobre i encarregat i de manera encarregada segur que han fallat a altres coses. Per tant, hauríem d'intentar no agafar-lo amb ell per expiar culpes. Està detingut i segur que se li prendrà declaració i respecte total pel tràmit que s'hagi de fer. Però no ens quedem que un senyor ha agafat una radial. És probable que algú li hagi fet agafar una radial, és probable que els avisos no funcionessin prou perquè la persona que li hagi fet agafar la radial li hagi dit que l'agafés, etcètera, etcètera, etcètera. De la mateixa manera que quan, i perdoneu per posar un exemple que no és ben bé el mateix, però es mor un temporer, un treballador, en altes hores, en una onada de calor, i de seguida diem, hosti, com pot ser, i ens anem a indicar qui és l'empleador, no ens quedem aquí amb l'empleat, o com a mínim esperem que evolucioni i saber tota la casuística per saber fins on ha d'arribar la culpa.
5: Començo pel final, amb lo de la causa i la persona detinguda, ja sigui per negligència, per accident, per incompliment de normativa. És evident que hi ha una persona detinguda. També és veritat que han dit que la persona estava detinguda perquè és qui portava la radial, però que no volien dir que fos de motu propi, com comentava el Cugat, sinó que ara també s'haurà d'esbrinar i investigar, perquè per això la tenien detinguda, perquè estava fent aquestes tasques. I aquí també lligo una mica amb el que deia el Rafa, també haurem de saber quin nivell d'informació i d'avís de compliment de normativa s'està fent. És a dir, no és només que s'està fent amb els boscos, que cada any estem amb el mateix discurs i mateix tema, sinó també a nivell d'avisos i de persones concretes. Persones que pugen segones residències, són persones humanes, és a dir, tothom anirà allà on vulgui anar perquè toca anar. Què pot passar? Que es trobin carreteres tancades i tallades, que això sí que és veritat, que una de les coses que sí que ha funcionat és la informació de tot el trànsit rodat, totes les carreteres, autopistes que estaven tallades i per tant no podies accedir. Si tu igualment puges, és molt probable que no puguin accedir. Jo tinc bastants amics per totes les zones confinades i aquesta tarda he pogut parlar amb dos calonges, un Sant Antoni, un Calonge i un Platja d'Aro. Angoixa és poc la frase que comentava el Cugat, que havia dit el cap de bombers, que des d'aquí ha angoixat. Imagineu-vos, és allà. Llavors, que la gent que està fent? Agafant famílies i tirar-les avall. Avall o lluny de la zona de en el cas que puguin sortir, lluny de la zona de l'incendi. Si malgrat això, les persones que tenen segones residències, que tenen perfectament tota la informació del que està passant allà i com s'està vivint allà, continuen pujant, aquí, bueno, hi haurien molts adjectius, però el de solidaris no seria un d'ells.
0: Mm-hmm.
6: Us preguntàveu què fem per aquestes situacions. Doncs el que fem és tenir un dels cossos de bombers millors d'Europa, més preparat, més format i amb més capacitat per afrontar aquest tipus de situacions. Això és el que fem. Es formen regularment, tenen els mitjans que necessiten i per això són un dels millors cossos que hi ha a Europa de bombers, insisteixo. I tenen la situació sota control. Què vol dir això? Que ara saben que aquest foc l'han de deixar cremar perquè és més perillós fer una altra cosa que no pas intentar apagar-lo, i per tant saben que ara és el moment que cremi i després arribarà el moment d'anar-lo controlant i anar-lo escanyant. Ho dic perquè també hauríem d'evitar, jo crec, una mica l'alarmisme de dir que això, diguéssim, és l'infern a la Terra. És un foc molt greu, molt important, és un territori molt procliu a tenir aquest tipus d'incendis per la vegetació, pel clima, per la situació d'onada de calor que deia en Martí, pels vents que bufen regularment, però el cos de bombers, amb aquesta sinceritat que dèiem, aquest bomber portaveu doncs ha parlat molt espontàniament i molt clarament, ha dit que això anava per llarg, ha intentat tranquil·litzar i potser l'efecte no ha estat aquest, però la realitat és que és un cos molt professional i que té la plena capacitat per controlar aquesta situació i per deixar que el foc segueixi les fases que ha de seguir perquè es puguin evitar desgràcies humanes i es pugui minimitzar el que es pugui doncs, a la superfície cremada.
5: I un apunt, pel que fa... entenc el que volíeu dir, però pel que fa a l'obertura de portes de Cap Roig i de la cantada de Veneres, que també hem de donar per fet que no tothom ve de fora. És a dir, hi ha molta gent local que assisteix a aquests concerts i aquests espectacles, gent que ja està allà. És a dir, que no són gent que només es desplaçaven avui precisament per anar, Vull dir que també hi ha un cert públic que potser ja està allà i Cap Roig decideix obrir portes perquè què fa amb aquestes persones si no. Una altra cosa és lo de l'ètica o lo de l'estètica, És a dir, queda bé quan s'està cremant la comarca del costat, això ja és un altre debat, però no que no tota la població, no tots els assistents són sempre de fora, Bueno, de fora, que pugin de Barcelona avui a la tarda.
3: Sí, jo em referia als de grans debats, efectivament fem les coses fan millor del que sembla moltes vegades, i moltes vegades no mai veiem l'incendi que s'ha estalviat, i això és una cosa que moltes vegades, abans parlaves de l'acció col·lectiva, moltes vegades el cost d'oportunitat, no? Allò que moltes coses, moltes polítiques públiques, i això és un problema de l'administració pública, És a dir, no es veu el que s'evita. I com no veiem el que s'evita, moltes vegades pensem que l'acció pública és ineficaç, perquè sempre veiem el que no s'evita. És cert que s'eviten moltes coses, perquè a Catalunya tenim, diguem-ne, una organització d'un mes que ja la voldríem, per exemple, Castella i jo. I parlem de l'any passat, tots els problemes que van haver-hi. Però sí que és cert que el que veig que moltes vegades manca d'una política que va més enllà del foc. Fa poc hi havia un gran debat sobre si hi havia masses arbres o no hi havia masses arbres, no sé si ho recordeu,
5: sí,
3: perquè una de les polítiques que feien, hi havia fins i tot gent d'esquerra i gent ecologista, deia que potser hi havia massa forestal, el problema que
6: no, això no és, una cosa que estigui en qüestió, tothom sap que hi ha massa forestal, perquè abans hi havia molt més conreus, hi havia
3: però això
6: és una...
5: Bueno, i el debat de la privacitat dels boscos.
3: Clar, la privacitat dels boscos,
6: però... és un procés natural de concentració.
3: Sí, però vull dir que això...
6: difícilment ho
3: això va en contra d'altres visions que diuen que no, que ha d'haver-hi una massa forestal perquè oxigena el medi ambient, etc, etc. És a dir, que hi ha grans debats i que tot això ho hem de tenir durant tot l'any. Però em sembla que, sembla que la temporada d'incendis, com a mínim mediàticament, ens comença el juny.
5: Però salto,
3: hauria de ser tot l'any.
5: Salto tres pantalles, eh? El debat de poder fer una mena de caça controlada, o com li vulguis dir, de porcs senglars, era impensable fa un any.
3: Sí,
5: era impensable per motius... és igual, eh? Conservació de la fauna... És igual. De la fauna, el que tu li vulguis. Tenim el problema que tenim de la pesta, llavors ningú entra en debat, ningú és capaç de qüestionar que, evidentment, s'ha de fer una caça controlada, una reducció de tot aquest nombre de fauna, perquè, si no, passa el que passa. I amb el tema dels boscos és cada any. Jo vull entendre que avui no estem en aquest debat. Avui no estem en aquest debat, és a dir, per negligència, accident, irregularitat, incompliment, digue-li el que vulguis, els accidents també poden passar, eh? A causa, és l'origen que s'està investigant, és l'origen d'aquest incendi de la zona de les Gavarres. Dit això, jo estic amb l'Oriol, és a dir, l'actuació. És a dir, el nostre cos de bombers és referent, però igualment, a part que sigui referent, l'actuació des del minut zero del cos de bombers i de tot el que... no? Policies, cossos, protecció civil... la crida de l'OME, que segurament molts posaran a debat o en qüestió, però tenir-la aquí de retent, per si de cas... Doncs jo crec que l'actuació de tot el cos policial de bombers i de protecció civil és impecable des del minut zero.
0: Deixeu-me ara parlar, perquè tenim en línia l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, que és el Josep Xifra. Bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Santa Cristina d'Aro, que és un dels municipis, podríem dir, més afectats i amenaçats per aquest incendi. Quina és la situació ara mateix, des d'aquí, des de Santa Cristina d'Aro?
7: Mira, la situació ara mateix, doncs, és que tenim la situació municipal controlada, la situació del foc incontrolada, perquè la tenim a dalt a Romanyà, i el foc, doncs, com explica el vostre company, no està controlat. Estem pendents del vent, no hi ha més.
0: Al llarg del dia a Santa Cristina s'han evacuat 150 persones, no? Qui són i on són ara mateix?
7: Sí, nosaltres, mira, t'explico una mica. Aquest dematí... No, ja vaig cap allà. Aquest dematí, tampoc hem vist aquella cadena de fum, val? Doncs el primer tinent alcalde, el cap de policia i jo mateix, amb la de comunicacions, hem anat a dalt de tot a Puigdarques. Val? Llavors ja hem vist la gravetat del tema i hem habilitat de seguida a l'espai Ridaura, que és aquest espai que tenim aquí a Santa Cristina, que és on està la Polivalent. Llavors hi ha contactant amb bombers, amb el CECAT, etcètera, doncs hi ha... hem avisat a la urbanització de Vallrepòs, que és la que està més tocant a Calonjo, a l'altre costat, al travessant de les Gavarres, doncs per o que es quedeixen confinats o per desallotjar-los. Llavors tenim una casa de colònies a Romanyà de Selva, Mas Endric, que tenien 90 criatures, bueno, 90 joves, entre nois i noies, i uns 10 monitors. Llavors també els hem desallotjat i els hem portat cap aquí. A mesura que anava passant el dia i que veiem que a la tarda doncs, aquest tema no podrien tornar a dormir ni a la casa de colònies ni als veïns a l'urbanització, per la decisió que tots els joves els hem portat en el pavelló, hem avisat els pares, perquè n'hi ha d'arreu de tot Catalunya, doncs que si els volien venir a buscar, donat que les colònies acabaven demà al matí, els podien venir a buscar, molts d'ells els han vingut a buscar, i la gent que teníem confinada... que teníem aquí, que hem portat en l'espai Ridaura, de l'urbanització Vallrepòs, doncs del convent de la Casa Santa Helena, del convent de monges que tenim a Solius, que tenien lloc i espai, que tenen 80 habitacions, doncs els hem pogut allotjar allà. Això per què ho hem fet? Doncs perquè aquesta tarda, entre el vent de marinada i el de tramuntana, tampoc sabíem exactament, ni saben, perquè els bombers ens deien a veure com anirà tot, i com a precaució nosaltres, com a preveure, perquè si ara hi ha un canvi de vent, que sembla que hi ha una mica de canvi de vent, en lloc de cap al Gironès ens torna cap a Romanyà, doncs si hem de desallotjar el nucli de Romanyà i Sant Miquel d'Aro, doncs tinguem ja una previsió en aquí a l'Esferri d'Aure de poder-los acollir.
0: Per tant, teniu com diferents opcions o plans, no?, en funció de com vagi avançant el foc, entenc.
7: Sí. Nosaltres ara, en aquests moments, encara he parlat amb el CECAT fa mitja hora, i hem dit, es manté l'ordre de confinament. Si res no canvia, doncs això tira endavant. La previsió és que ens anem parlant en la propera reunió que tenen ells a les 10 de la nit, és a dir, doncs d'acord, doncs em podeu trucar, i si no trucaré jo, per veure si hi ha algun canvi o no hi ha cap canvi. Si no hi ha cap canvi, ni canvi de vent ni res, que no empitjora res del foc, el tema està així. I per al tema del confinament d'aquests dos punts que s'haurien de desallotjar també, i nosaltres tenim la previsió, doncs per si hem de córrer, doncs que tenim a l'Espai Ridaura. Uh-huh. Aquesta és la situació actual que tenim en el municipi.
0: També el municipi, ho he anat explicant al llarg de la tarda, us heu vist obligats també a anul·lar esdeveniments com la Santa Market que començava avui, no?, a Santa Cristina.
7: Sí, però això a la tarda, no, això ja de primera hora del migdia, uh-huh. Parlat amb el director, amb el responsable, en Julio Rico, i me diu, el que faré jo serà anul·lar l'acte d'inauguració, és a dir, no l'obertura, l'acte d'inauguració, perquè ve premsa, ve de tot, i llavors, clar, no podem mobilitzar, i si hi ha confinament, ja ho ha anul·lat de seguida, i llavors el que té mitja hora me truca i me diu, mira, saps què? Com que hi ha el confinament i de més, tu, jo anul·lo avui l'obertura de la Santa Market i ja obrirem demà si el temps ens deixa, no passa res. Queden 59 dies endavant.
0: Mm-hmm. I també li vull preguntar per aquest missatge del govern que ha fet aquesta crida a la gent perquè la gent de l'àrea metropolitana de Barcelona que tenia previst anar a les comarques gironines i en aquesta zona precisament de Santa Cristina, d'Aro, als voltants, doncs els han proposat que no es facin aquests desplaçaments, els han demanat que la gent no es mobilitzi. Creu que aquesta crida ha funcionat? O ha notat que la gent ha vingut igualment?
7: La veritat és que no he mirat les carreteres i no m'he mogut a les carreteres, sincerament, perquè, o sigui, he fet Romanyà, vaig al poble, aquí en l'Espai Ridaura i al pavelló. Però pel que tinc entès per amb diferents alcaldes, perquè també hem tingut ja un parell de reunions de vídeo trucades, no?, amb els diferents alcaldes afectats, sí que algun em comentava que entre Platja d'Aro i Palamós doncs hi havia un trànsit força fluid per la variant. Llavors, jo dic, guita, tu, escolta, si us han aconsellat això i arribeu avui divendres, doncs tal li fa dormir a Santa Cristina com dormir a Barcelona o dormir a la Costa Brava, que dormir a Barcelona, pugeu demà al matí, que aquest vespre tampoc fareu res. Al final, avui és divendres, demà és dissabte i et quedaré tot dissabte i tot diumenge. Però, bueno, clar, això ja és la consciència de cadascun, saps?
0: Perquè normalment, perquè ho entenguem, els caps de setmana realment és això, que el municipi pot arribar, no sé, a doblar el nombre de gent que volta per
7: bueno, aquí. I triplicar i més, perquè Santa Cristina estem censats 6.220 aproximadament, i a l'estiu, o ara ja estem entre 18 i 20.000, perquè tenim 9 urbanitzacions, bueno, 7 no recepcionades, diu així, 9 urbanitzacions, i dos càmpings. Llavors tenim el càmping de Sant Josep, que té com 4.000 llits, o 4.000 i pico, i llavors tenim l'Ubicamp, doncs, que en deu tenir doncs, 300 més. A part d'això, també tenim un període 3 d'hotels, per la qual cosa...
0: Sí.
7: Ui! Es duplica molt, digues.
0: No, pensava que es havia tallat la comunicació.
7: No. Com que hi ha molt moviment de gent aquí.
0: Sí, saps? Ja m'imagino,
7: I soc una mica colinquí, em vaig mirant qui entra, qui surt i qui va. Digues.
0: D'acord, doncs no, doncs gràcies per explicar-nos com està la situació ara mateix aquí a Santa Cristina d'Aro i molts ànims per les properes hores.
7: Nosaltres endavant, esperem que tot vagi bé i que demà doncs, serà un altre dia, que no hàgim de fer servir l'Espai Ridaura, que voldrà dir que no hem hagut de desallotjar la gent de Romanyà, i doncs tant de bo aquest foc s'apagui d'una punyetera vegada, perquè hi ha moltes hectàrees cremades i malmeses, i això doncs costa molt de recuperar, són molts anys.
0: Mm-hmm. Doncs
7: i
0: moltes...
7: nosaltres som natura.
0: No, clar. Josep Xifra, alcalde de Santa Cristina d'Aro, gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
7: De res, a vosaltres, per deixar-nos manifestar. Moltes gràcies i a la vostra disposició, i que tinguem una bona nit.
0: Bona nit. Intentarem ara també de saber quina és l'última hora en el que és el centre de comandament dels bombers. Intentarem de contactar amb el Joel Penya, perquè en principi hauria d'haver aquesta actualització que hauria de fer els bombers per explicar una mica com afrontaran la nit després dels últims balanços que estan fent mirant tots els paràmetres, el vent també, el que ens explicava el Martí Oliver. Doncs de seguida mirem de contactar amb el Joel. Doncs el tenim aquí ja. Joel, bona nit.
8: Hola, bona nit, Mireia. Què tal?
0: Com està la situació aquí al centre de comandament?
8: Coses sí. Noves que tenim, perdona, és que estava mirant una cosa d'unes dades per confirmar-les. De moment ens diuen els agents rurals que un 95%, és a dir, 19 de cada 20 parts de la superfície cremada de l'incendi són en massa forestal. D'aquestes, de les 1.800 hectàrees, un 97%, és a dir, la pràctica de totalitat, són dins del massís de les Gavarres. Parlant una mica amb la gent d'aquí del voltant de les Gavarres, el que em comenten és que hi ha un ai-ai-ai de fa temps amb què les Gavarres en qualsevol moment podien prendre, i que és una reclamació ja històrica que es faci una millor gestió forestal d'aquesta zona, d'aquest parc natural. Per tant, el que comentàvem, la pràctica totalitat de les 1.800 hectàrees que s'han cremat, que de moment sabem que s'han cremat, són dins d'aquest massís de les Gavarres.
0: Uh-huh. Pel que fa a les possibilitats de que hi hagi aquesta compareixença, continuen reunits o quina és la situació ara? Què us diuen des de bombers?
8: Ara la situació pinta que no serà imminent, però ja estan tots els mitjans preparats per veure quan surtin. Hi ha les conselleres d'Interior i de Territori, Núria Parloni i Sílvia Paneque. Alguna de les dues compareixerà, abans ho ha fet Núria Parlon, perdó. Veurem qui ho fa. També hi ha Imma Soler, que és la cap de Protecció Civil. Ara ja s'han reunit, estan com parlant en petits grupets, veurem si surten i ens fan aquesta explicació, aquesta última actualització, abans que retirin, si no s'han retirat ja els mitjans aeris.
0: D'acord, Joel, doncs fins ara.
8: Fins ara.
0: Passen 7 minuts de 2:15 de 10. No sé si voleu afegir alguna cosa més des d'aquí a la taula, si no passem per publicitat i tornem de seguida afegint més coses aquí al 9C. Parlarem també una mica del que és l'altre gran esdeveniment que ens ve ja, que és el Grande Par, el Tour, que també és aquest cap de setmana i que coincidirà que començarà el Tour o passarà el Tour per Catalunya en un moment de segona onada de calor, que tot plegat és... Vinga, ja per acabar de fer el llacet final a tot.
2: RAC 1. Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caps, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
10: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
11: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
10: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
12: Per triar i remenar.
13: Amb tot el contingut dels programes.
14: I també els podcasts originals de RAC 1.
15: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
16: I som tots.
17: Més fàcil.
18: Més directe.
19: Més intuïtiu.
20: Més RAC 1. Tots som un milió.
21: RAC 1. Aquest cap de setmana el Tour de França arrenca a RAC 1.
16: Viviu en directe dissabte i diumenge les dues primeres etapes catalanes de la Ronda Francesa. El dissabte, des de les 5 de la tarda, l'estrena. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. El diumenge, des de les 4, la primera etapa en línia amb l'inici a Tarragona i final a la muntanya de Montjuïc. La seguirem amb l'equip del Superesports, Xavi Puig, Jaume Molló i Albert Ferran, amb els comentaris de Pau Mitjans i Cugat Comas i d'altres convidats a la festa. Aquest cap de setmana, l'inici català del Tour de França es viu a RAC1.
20: RAC 1. Tots som un milió.
17: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
18: ara que volem fer el que volem,
17: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
19: I escoltarem els contes de RAC 1.
17: A la piscina!
18: Al cotxe!
17: O a l'hora de la migdiada!
21: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
22: I, oh?
17: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
23: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
24: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
20: RAC 1 Podcast.
17: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
20: RAC 1. Cada nit, a 2:15, tu diràs...
25: Veletti, Veletti, Veletti, Veletti, Veletti, Veletti, Veletti, Veletti, Veletti, Veletti. Ha rebut la passada de l'Arsen a l'interior de l'àrea.
26: A mi m'emociona sentir-ho. A tu et deu emocionar, també,
27: sí,
26: o què?
27: Sí, sempre. He escuchado muchas veces, ¿eh?
26: ¿Sí?
27: Sí, sí. Y he enseñado a mis padres ahí en Brasil después. He pedido al club después las narraciones y esto, y esto era especial.
26: Sí, ¿eh? Hola, Joan Maria Pou, ¿qué tal? Bona nit.
28: Hola, bona nit.
27: El mítico.
28: Digue'm la veritat, Julià. O sigui, digue'm la veritat. Aquella imatge que ja és icònica de la història del Barça quan et poses la mala cara, també hi ha una part de, hòstia, l'he fet jo, de sorpresa pròpia, o no?
27: Sí. No, és verdad. Imaginar que quan entro està Larsson, Eto, Roni i Deco en el área, claro. Tengo que pensar en buscar un passe de gol a esos tíos, no hi marcar un gol.
20: A qualsevol hora del dia podeu recuperar tots els moments del Tu diràs a RAC1.cat i a l'aplicació. RAC 1.
29: Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.
20: No ho sé, amb Mireia Garolera.
0: Seguim aquí a la tertúlia del 9-7, 3 minuts, 3 quarts de 10, pendents de que hi hagi actualització d'aquest incendi que està descontrolat ara a la zona del Baix Empordà, a la zona de les Gavarres, ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, ha anat a parar una part del massís de les Gavarres i ara està per veure en funció també del que passi amb la previsió meteorològica, perquè bufava vent de marinada, també la tramuntada, tant en funció del que passi també en part amb el temps, els bombers veuran què és el que hi poden fer. Ara ja s'acaba el dia i és evident que clar, els serveis aeris dels bombers doncs, ja no poden funcionar i hem de veure quina és l'actualització doncs, que ens fan de seguida que surtin en roda de premsa. L'escoltarem aquí en directe a RAC1, connectarem amb el Joel Penya. Tornem a tenir aquí el Martí Oliveres perquè incendi a banda, que el tenim un ull posat aquí, un altre ull el tenim posat en el que és un altre dels esdeveniments d'aquest cap de setmana que comença demà, que és el Tour de França. I et saludo primer tu, Martí, perquè m'agradaria que ens expliquessis quina és la previsió, que recordessis la previsió meteorològica, perquè ha de començar la segona onada de calor justament coincidint amb les etapes del Tour a Catalunya.
30: Sí, sí, sí, la veritat és que podríem dir que no arriba en el millor moment, eh? La celebració d'aquest inici del Tour, meteorològicament parlant, farà molta calor, evidentment són grans professionals i estan perfectament preparats per aquestes temperatures, però ja els planyo, perquè déu-n'hi-do, estem parlant que la primera etapa, la sensació de xafogó a la costa serà molt marcada, estaran pedalant amb temperatures de 32, 33 graus al centre del dia, i després, atenció, dilluns serà un dia complicat, perquè ja aquesta onada de calor comença a agafar més força, i a la zona del Vallès-Osona doncs podrien tenir temperatures de 35-37 graus en el moment que vagin creuant, no?, des del Vallès cap a Osona. I,
0: perquè el dilluns el tram és Granollers,
30: als Angles. Sí, enfilant per Sant Feliu de Codines, Centelles, Vic, i després cap a Ripoll. I
0: clar, demà és Barcelona.
30: Tarragona.
0: I Tarragona diumenge, no?
30: Sí.
0: I el dilluns aquest tram que comentava.
30: Sí, el dilluns fa la Catalunya interior, podríem dir una mica la línia Barcelona-Granollers-Vic-Puigcerdà, no és ben bé la línia del tren, però perquè evidentment l'esquiven, però sí que això, es trobaran moltíssima calor al migdia. O sigui que molta precaució, és una crida a la prudència, molta precaució per la gent que vulgui anar a fer aquest seguiment del Tour, protegir-se bé, hidratar-se sovint, encara que ens sembli que no, perquè és que la calorada és potent, la que ens espera de cara a dilluns.
0: A més, a la zona, per exemple, ara a Barcelona demà potser encara l'ambient serà més bo.
30: Sí, més suportable.
0: Més suportable comparativament amb el que pot fer l'interior de Catalunya el dilluns.
30: Dilluns, sí. Jo crec que el moment més complicat serà dilluns, sí. Uh-huh. Per les zones i pel moment en què arriba. Sí, la temperatura, això, molt alta, sí.
0: Recordem a Martí que l'onada de calor i la calor ha de seguir tots els propers dies, eh?
30: Es veu tota la setmana que ve amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Si el juliol ja fa molta calor, doncs molt per sobre. Estem parlant que cada dia, a partir de diumenge, cada dia tindrem 40 graus, com a mínim, en algun punt de Catalunya. Durant una setmana, sembla, amb els mapes que tenim ara. Clar, és una persistència d'altíssimes temperatures cada dia, a Lleida, per exemple, a Móra d'Ebre, potser també Tremp, potser també la zona d'Oliana-Organyà, cada dia a prop o superant puntualment els 40, i esperem que no, però és que podríem arribar als 42-43 que vam tenir durant la primera onada de calor de l'estiu, just abans de Sant Joan. És que la tenim aquí mateix, la primera onada, eh? I no n'hem acabat de sortir, potser per sensació, perquè la calor ha continuat sent intensa, tot i un respir, i ara ja entrem en aquesta segona. Hem entrat al juliol i ara sembla que agafa força. Vull dir que la situació per aquests primers 10, 12, 14 dies no pinten massa bé, i el perill d'incendi continuarà existint, continuarà sent alt, anirà fluctuant per zones, dependrà del vent, de la humitat, si hi ha algun xàfec a la tarda al Pirineu, però el que és els dos extrems de Catalunya, és a dir, Ebre, zones de Ponent i sobretot Empordà, pot continuar sent molt delicada la situació, així que amb molta, molta, molta precaució, sí.
0: Gràcies, Martí. Aniràs a veure el Tour o no?
30: No sé si podré, perquè dilluns és l'hora que baixo cap aquí a treballar.
0: Ah, ja no et quadra. Vindrà, ja
30: no, perquè m'hauré d'avançar al tall de carreteres perquè pugui arribar a treballar. Llavors, en principi, com que vinc a treballar, doncs no...
0: En principi, vinc a treballar.
30: No. Si arribem, no, sí, sí, ho farem. Però bé, el seguirem, evidentment. Sí, sí, com a aficionat també el seguirem.
0: Gràcies, fins ara, Martí. No sé si vosaltres aquí a la taula sou gaire de Tour i d'anar-lo a veure.
1: A mi m'apassiona el ciclisme. És un dels esports que segueixo sempre, i trobo fantàstic que es faci des de Barcelona i que escolta, que hi hagi la sortida des d'aquí, perquè escolta, ens posiciona en una competició importantíssima.
0: Oriol, a veure, jo crec que estem una mica perplexes, perquè això ho estàs dient de veritat?
1: Com a ciclista de bici elèctrica, a més, admiro molt els que agafen la bici sense motoret, i per tant és fantàstic veure'ls parlar, veure patir.
2: Un parèntesi d'ignorant meteorològica, eh? És a dir, amb aquestes temperatures que ens estava plantejant el Martí... Ja no és per la gent que vagi a seguir-lo.
0: No, és un debat que hem tingut.
2: És a dir, l'organització de la cursa, hi ha un moment que diu així no es pot córrer?
3: No, però hi ha un litigi, de fet, hi ha el sindicat de ciclistes que ja ho ha demanat. L'únic que el Tour, bàsicament, és un producte televisiu i és una marca.
2: Sí, però les temperatures que està dient el Martí són una mica...
3: A veure, s'hi han trobat alguna vegada, o sigui, no... És mala llet, per dir-ho així, que un cop que venen al nostre país se'ns trobin aquí amb la caldera encesa. Però històricament la calor, i de fet en un esport com el Tour de resistència, els defalliments per calor formen part de...
0: Perdoneu que us haig d'aturar un segon, que no sé si tenim ja a punt potser compareixença del centre de comandament per l'incendi que està cremant a l'Empordà. Joel, bona nit.
4: Bona nit, Mireia. Si ja s'estan acostant a les persones que donen explicacions, a la consellera d'Interior, Núria Parlon, el inspector en cap dels bombers, David Borrell, em sembla que d'Agents Rurals és Jaume Bosch, el cap de l'àrea regional de Girona, que donaran explicacions. Estem fent allò de col·locar-nos tots perquè tothom pugui posar el micròfon, tothom pugui posar la càmera,
0: sí?
4: I en breus començaran aquesta compareixença per, en principi, tancar el dia. Ara, quan comenci, començarà parlant la consellera d'Interior, Núria Parlon, li posarem el micròfon.
0: Una compareixença... Sí, sí, sí.
4: Digues.
0: Que ara de seguida la que va sentim, ja que comença a parlar algú, evidentment ja donem pas, però és una compareixença, Joel, t'anava a dir, que ens ha de situar una mica pel que passarà aquesta nit, no? És a dir, que és el que tenen pensat per les properes hores, eh?
4: Sí.
0: Doncs ara intentem ja d'escoltar les paraules del que ens diguin això la consellera Parlon, també el cap dels bombers. Escolta'm en directe.
5: Comandament avançat de la Bisbal de l'Empordà, de com està evolucionant aquest incendi. L'incendi encara està actiu i, per tant, doncs, durant tota la nit es preveu treballar. Sobretot, bombers té un objectiu, que és poder controlar el flanc dret i intentar aconseguir els dos terços, si es pot, del flanc esquerre. Llavors, durant tota la nit és important que la població dels municipis confinats doncs continuïn confinats, es respecti aquesta ordre de confinament. Durant totes les reunions prèvies que hem fet ara amb alguns dels alcaldes i també per via telemàtica hem insistit en això. Per la nit, quan les flames del foc es veuen molt a prop i la gent s'inquieta, però per tant és important mantenir doncs la calma i sobretot doncs mantenir el confinament de les poblacions que estan afectades. Per d'altra banda, han cremat més de 2.000 hectàrees ja i el foc té un potencial que arriba a les 7.000, per tant, encara queda feina durant tota la nit. Tots els serveis d'emergències continuaran treballant. També s'incorpora doncs part de l'equip de la UME, que estaran acollits a Corçà, al municipi de Corçà, que també estava l'alcalde aquí ara amb nosaltres. I també doncs tindrem aproximadament un total de 400 bombers treballant aquí a l'incendi, més un 100 de l'equip de la UME, que també s'hi sumaran, més tots els mitjans disponibles per treballar de nit. Com sabeu, no es pot fer amb mitjans aeris, però sí amb bombes d'aigua i tota la feina prevista. Per tant, prudència, tranquil·litat i deixar treballar bombers, l'incendi actiu, i treballant doncs amb tots els mitjans disponibles per poder-lo controlar d'acord amb aquests objectius tàctics que abans us comentava i que el cap de bombers us podrà explicar. Controlar el flanc dret i dos terços del flanc esquerre.
6: Aquest detingut que s'ha conegut aquesta tarda pel tema de que podria haver estat el que utilitzés aquesta radial i la guspira passés al bosc.
5: Sí, aquesta persona està detinguda per un delicte de provocar un incendi forestal en aquest cas i sobretot per la gravetat de la imprudència. Per tant, passarà a disposició judicial.
4: Consellera, en directe per recuperar el que fa als evacuats i pel que fa també la casa de colònies de Pou del Glaç. No sé si sap on passaran la nit, si a Pou del Glaç continuaran també per passar la nit també aquests infants.
5: A la casa de colònies de Pou de Glaç han sortit dos busos amb els nens i nenes que eren de Sant Cugat. Queden allà uns 60 nens que són d'Alcobendas que dormiran allà i després també allà a Franc hi ha uns 50 joves més que estaven d'excursió i ja no han anat cap a la residència, per tant dormiran allà i demà sortiran des d'allà. I després al poliesportiu de Santa Cristina també hi havia en aquest cas un grup de joves que farien probablement nit allà.
7: Cap a Sant Cugat,
5: eh? Els de Sant Cugat cap a Sant Cugat, sí.
4: Demanen dues preguntes. La primera és si s'està respectant el confinament. Parlen de veïns que veuen cotxes pujant per la carretera de la costa i també demanen per de cara a demà si continua aquesta recomanació de no venir cap a la costa i l'activitat de festivals també demà a les avaneres.
5: Mantenir la prudència que hem demanat, sobretot perquè bombers pugui treballar ràpid i pugui doncs controlar aquest incendi o estabilitzar-lo, si més no, en les pròximes hores, perquè tindrem una onada de calor, tindrem vent de tramuntana en els propers dies i per tant podria revifar i és molt important que es pugui fer molta feina i també és molt important demanar aquesta responsabilitat del conjunt de la ciutadania, no? Es mantindrà presència de Mossos d'Esquadra per garantir, si és necessari, fer algun tall especialment a la C31 o C35 durant aquesta nit. I sobre la Girona 66, a partir de les 10, jo crec que sí, ara ja donàvem la possibilitat de poder-la obrir. De cara a demà mantenim de moment les mateixes recomanacions que tenim ara. Prudència, confiança en la feina dels professionals i especialment doncs, també evitar desplaçaments cap a aquesta zona, perquè bombers puguin treballar de manera segura i sense assumir riscos per part de la població.
7: Els continuen sent 7. Quants veïns aproximadament estarien?
5: Aproximadament uns 9.700 veïns aproximadament que estan confinats i els municipis els tenim aquí apuntats. La Bisbal de l'Empordà, que afectava en aquest cas a Pou de Glaç, que era la casa de colònies, i el barri de Sant Pol, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró. Tenim Forallac, Llagostera, Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura i també, en aquest cas, Calonge i Sant Antoni.
7: Com està la comunicació amb aquests veïns? Perquè, com deia, amb la nit i la percepció de la foscor, potser...
5: Els veïns han rebut la ESALER, que s'ha enviat, com és habitual, bombers fa l'ordre de confinament, la ESALER s'envia des de Protecció Civil, han rebut l'ordre als seus telèfons, és a dir, que s'han de mantenir confinats, i, per tant, fins que no s'enviï una ESALER de desconfinament, la població està confinada. Durant la reunió que hem fet aquí ara al centre de comandament amb alguns alcaldes i hem pogut doncs, comentar la necessitat de mantenir doncs, aquesta informació, ells també ara la faran i han fet, amb els que no han pogut venir, el cap de bombers ha fet un Teams amb ells també per insistir en aquesta idea. L'alerta està vigent, el confinament s'ha de mantenir.
7: Consellera, no sé si l'he entès bé, però es preveu tallar la 7.31 de cara a demà aquesta nit?
5: En principi tenim preparat un operatiu de Mossos d'Esquadra per si fos necessari, per facilitar, com sempre, la feina de bombers.
7: Seria aquesta nit, de cara a demà?
5: De cara a les necessitats que pugui tenir en aquest cas bombers. No ens trobem amb el fet d'haver-ho de fer cuita corrent, sinó que tinguem l'operatiu preparat per poder fer-ho, si s'escau.
27: Perquè la projecció de l'incendi justament va cap allà i llavors preventivament ho tenim tot a punt. És a dir, no només treballem amb el present, sinó que sobretot ens anticipem a possibles situacions i en molts casos, doncs, igual com les alert i el confinament és una mesura eminentment preventiva, doncs el possible tall de la C31, si fos el cas, també és una mesura preventiva que amb algun... De fet, fins i tot hem valorat si calia o no, perquè està realment poc probable, no és poc probable que ho fem, però hem de tenir-ho tot a punt. Jo sí que voldria incidir una mica en el canvi, diguéssim, de comportament que preveiem de l'incendi ara a la nit. Durant el dia s'ha pogut veure un pirocúmul molt potent que ha estirat molt fortament l'incendi cap en direcció sud. Diguéssim que hi ha dos flancs a l'incendi, per entendre'ns, el flanc dret seria el que va a Santa Cristina d'Aro i el flanc esquerre el que va cap a Calonge, perquè ens entenguem. Doncs aquest incendi, aquest pirocúmul que ha estirat l'incendi amb aquesta direcció, ens feia patir doncs, possibles situacions d'inseguretat en el flanc esquerre, no? Que es pogués donar per la caiguda d'aquest pirocúmul. L'hem estat seguint durant tot el dia, ara hi ha aquesta possibilitat no hi és, el pirocúmul ha desaparegut, i ara estem en un escenari totalment diferent. Ara estem en un escenari d'un incendi conduït per vent, on els dos flancs avancen, com us deia, un cap a Calonge, l'altre cap a Santa Cristina, van fent, conduïts pel vent de tramuntana, i nosaltres doncs, anem progressant també d'una forma també molt neta, en el sentit de que ens permet, diguéssim, sense sorpreses d'aquest canvi de marinada tramuntana, no?, que ha anat jugant durant tot el dia d'avui. Ara la situació canvia, és una situació neta, i com us deia la consellera, estabilitzar el flanc dret tot el que puguem, perquè és el que ens evitarà que els propers dies, amb l'entrada de la marinada i d'aquest reforçament, diguéssim, d'onada de sud que tindrem, no?, d'aquesta onada de calor, no?, que podem tenir els pròxims dies, ens pugui afectar amb un incendi que se'ns obrís cap a la zona de Girona amb un potencial de més de 30.000 hectàrees. Per tant, sigui com sigui, això és el que volem evitar i treballar molt fort aquesta nit per tancar el flanc dret, sobretot amb tots els nostres bombers per terra que tindrem treballant.
7: Per tant, sou optimistes aquesta nit?
8: La zona dels metges que
0: està parlant el David Borrella.
4: Sí, sí, exacte, David
0: Borrella. L'inspector en cap dels bombers.
4: L'inspector en cap dels bombers, exacte. Li demanen si és optimista
8: de cara a demà migdia per tenir almenys el perímetre fet.
9: La idea és, i ens estem anticipant, nosaltres anem treballant en plans d'acció de 12 hores i el que tenim és el període, diguéssim, d'aquesta nit, que acaba demà al dematí, i els objectius, allò, l'estratègia és clara, que és confinar l'incendi a la part oest de les Gavarres i aconseguir, amb aquests objectius tàctics concrets, que és acabar estabilitzant tot el flanc dret i progressar fins a estabilitzar dos terços del flanc esquerre. Aquesta és la idea fins demà a les 10 del matí. Llavors, demà parlarem de veure com ha anat la nit i veurem. A nosaltres, òbviament, que ens agradaria estabilitzar tot l'incendi l'abans possible i tant de bo que ho puguem fer durant el dia demà. També penseu que, sobretot, demà és possible que la tramuntana ja fluixi i que comencem a entrar amb això que us dèiem, amb un règim de marinada a la tarda, i per tant el que sobretot volem evitar és aquest escenari potencial de 30.000 hectàrees, que amb això òbviament que hi treballarem dur i som optimistes per aconseguir-ho.
10: Potencial 30.000 afectades?
9: Afectades 2.300, sí, una mica més de 2.000.
8: Per l'urbanització de Santa Cristina d'Aro, la Vall Repòs, que recordem que l'han evacuat, demana sobre l'afectació en cases.
9: Nosaltres ara mateix la constància, no tenim constància, tot el que tenim és provisional, d'afectacions, per tant encara no tenim constància, diguéssim, de registre d'afectacions. Pot haver cremat algun pati sense que ho sapiguem. El que sí que tenim clar és que no tenim cap constància de cap persona afectada ni cap habitatge, diguéssim, afectat. Vull dir que la situació és aquesta i preveiem, hem posat també tot el dispositiu perquè a la nit puguem defensar molt bé, suposant que l'incendi doncs en algun lloc pogués arribar, doncs que tinguem dotacions per fer-hi front. Amb això també donar tranquil·litat tant a les poblacions de Santa Cristina com les que hi puguin haver entre Santa Cristina i Calonja, en el sentit de que a la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està, i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
11: Amb quantes dotacions seguiu treballant aquesta nit?
9: Estem amb 400 bombers, els mateixos que tenim, no els tenim tots treballant durant tota la nit, i s'incorporaran també, que encara no els tenim aquí, però s'incorporaran 100 soldats de la UME, que també es posaran a la nostra disposició i que també estarem treballant amb nosaltres.
8: Sobre la investigació, potser és més per la consellera, se sap si el treballador, ja si hi ha indicis que actués sol o tingués algú li hagués manat, no?, que fes la feina que estava fent.
12: Això forma part de la investigació de Mossos i s'ha de veure com avança tot plegat. Òbviament aquesta persona estava treballant aquí per una empresa i en aquest cas doncs, també des del Departament de Territori s'està recollint, des del Departament de Territori s'està recollint informació per disposar de tota aquesta informació necessària per saber-ho. El que sí que és cert és que la persona ha estat detinguda pel fet de provocar l'incendi en aquest cas i per una imprudència greu.
8: Demanant pels incendis que hi ha hagut a la demarcació de Girona, calculen 5, l'última a Figueres, i li demanen per la simultaneïtat a David Borrell.
9: Sí, hem tingut molts incendis el dia d'avui. Diguéssim que la situació és una situació d'aquesta entrada de vent del nord que hem tingut, diguéssim, no només a Girona, sinó que també l'hem tingut Mestral, a les Terres de l'Ebre, part de Tarragona, hem tingut també a tot el que és el Prepirineu de Lleida, doncs també preocupació per aquesta escenari de molta baixa humitat i un vent, diguéssim, important. Ho hem pogut controlar tot, l'estratègia era molt clara, de dir, sobretot, per això hem sigut tan contundents amb l'incendi de Figueres, no volem tenir dos incendis grans. Un incendi gran el podem fer-hi front, però dos ens posa en un problema i per tant hem abocat tots els recursos a tots els altres incendis que hem tingut per evitar que es fessin grans.
13: Tornant a les Gavarres, no sé si podeu concretar si ha quedat
8: el punt. Pregunten més local per l'afectació a les Gavarres.
9: No t'ho puc concretar.
8: Demanar per punts concrets on ha arribat.
9: Ara després mirarem exactament sobre la gent que tenim sobre el terreny per acabar de fer un perímetre més ajustat. Ara mateix no t'ho puc dir.
14: En principi aquesta és la declaració que han fet l'inspector en cap dels bombers David Borrell i la consellera d'Interior Núria Parlon. Fins aquí les explicacions amb aquesta millora de la perspectiva dels incendis i aquesta feina que faran durant la nit. Per fer-nos una idea, parlava de dos flancs, l'incendi fa una forma com de romba i aquests dos flancs són els que avancen a banda i banda, és un romba estret i el cap de l'incendi és la punta que apunta cap a la costa, tot a l'inici al voltant de la Bisbal de l'Empordà, és aquesta mena de romba.
0: Entenc que és l'última, és la declaració que fan o la compareixença que fan per orientar la nit, no? Per part de govern i per part de bombers. Veurem què passa al llarg de les hores, però podem recapitular una mica, Joel, per endreçar una mica tot el que hem anat escoltant. Per exemple, coses que hem anat apuntant. Es manté, per una banda, el confinament dels municipis, no? Per una banda, també el que han explicat el cap dels bombers és que a nivell, diguéssim, meteorològic, va a favor el fet de que ja no hi hagi el vent de marinada i de tramuntana i que, per tant, això, el que hi hagi només tramuntana, fa que sigui més fàcil intentar controlar aquest incendi. També s'ha demanat, per exemple, que demà es continuïn evitant els desplaçaments de les persones que vulguin accedir a aquestes zones del Baix Empordà, que recordem que estem parlant d'aquests municipis que van des de la Bisbal d'Empordà, Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Calonge, tota aquesta zona, doncs, que la gent intenti de no anar a aquestes

0: qualitat de l'Eurocopa Girona i que sigui elevat, el potencial de l'incendi, fins a les 30.000 hectàrees. Per això treballaran a correcuita i amb el temps a favor, el temps meteorològic a favor per estabilitzar-ho, i també tenir dos terços del flanc esquerre també estabilitzat, també obert la porta a poder estabilitzar l'incendi demà, i que tant de bo ho puguin fer. De moment treballen 400 bombers, els que treballaven fins ara, tot per mitjans terrestres, i s'hi han sumat també 100 soldats de l'UME, en venien 250, ha dit el president del govern, Salvador Illa. Entenc que serà per fer torns, aquests 250, que no treballin 24 hores al dia, com no pot ser d'una altra manera, i vaja, entre uniformes, aquestes 500 unitats que estaran desplegades durant tota la nit sobre el terreny per fer-lo. També demanen una mica de calma davant les flames, que puguin ser visibles sobretot durant la nit als habitants de la zona, i especialment crida l'atenció aquest tall que comentaves de l'eix costaner de la C31 que puja fins a Figueres des del Vendrell, recordem que és una artèria pràcticament dins del país.
1: Pel que fa a les hectàrees, Joel, han anat augmentant des de que hem fet el...
0: Clar,
1: 2.300 ja, No, sí, exacte. Sí, que ha anat pujant des de que hem començat a les 8 fins ara que són les 10 i 6 minuts, 2.300 hectàrees ja cremades en aquest incendi que segueix descontrolat en aquesta zona de les Gavarres del Baix Empordà. Joel, moltes gràcies. Qualsevol també última hora, evidentment, ens demanes pas, però en principi, amb aquesta compareixença, hauríem de tenir enfocada, diguéssim, les properes hores i la nit,
0: Efectivament, sí. Ha fet el planning fins a les 10 del matí, a més ho ha dit específicament, que d'ara fins a les 10 aquesta serà la feina que hem de fer, i a partir de les 10, que és quan hi ha una mica de canvi de temps, retrasaran una mica el planning, si s'escau.
1: Gràcies, Joel. Bona nit.
0: A vosaltres, bona nit.
1: Us haig d'acomiadar també aquí a la taula. Ja heu vist que actualitzar les dades de l'incendi ha sigut la prioritat, sense cap mena de dubte. I això, a veure com va evolucionant les properes hores. Per altra banda, ens ha quedat el tema del tour, així que ho hem dit al paral, tant si hi aneu com si no hi aneu, que al final no m'ha quedat clar, si aneu o no hi aneu, gaudiu o surfegeu, ja no sé com dir-ho. Vinga, gràcies a tots quatre, Oriol Ribet, a Rafa López, a Sílvia Cànovas i Cugat Comas. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Passen 8 minuts de les 10, repassem la resta de notícies, incendi a banda.

0: Saludem el Martí Oliveres de nou. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Com ha d'evolucionar les condicions meteorològiques a la zona d'aquest incendi del Baix Empordà?
1: Doncs mira, protagonisme a partir d'aquesta nit per la tramuntana. Només la tramuntana, aquest vent de nord, però que atenció, demà al matí es pot enfortir en aquesta zona amb cops de 60-70 km per hora. Ambient càlid de nou aquest dissabte, molta calor i també poca humitat. A les portes d'un cap de setmana, atenció, complicat a partir de diumenge per l'arribada de la segona onada de calor de l'estiu, que podria disparar els termòmetres ja diumenge en alguns punts de l'interior prop o per sobre dels 40 graus.
0: Gràcies, Martí. Pep Tormos, bona nit.
2: Bona nit.
0: La bona notícia és que altres incendis actius a la resta del país evolucionen favorablement.
2: Sí, a Sant Vicenç de Castellet, al Bages, els bombers han donat per controlat el foc i s'ha retirat el confinament que hi havia a la zona de la balconada. Això sí, es mantenen alguns efectius terrestres acabant de remullar els punts calents. I sobre l'incendi del Pla de l'Estany, que està estabilitzat, ha cremat una quarantena d'hectàrees, Protecció Civil dona per acabat també ja el confinament a la zona de Vilavenut i al Pla de la Farga. Ara bé, demanen evitar acostar-se a la zona.
0: Aquesta tarda, per altra banda, han mort dos banyistes en platges catalanes.
2: El primer és un home de 70 anys de nacionalitat xinesa que ha mort a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès, i el segon, un home de 37 anys de nacionalitat romanesa que ha mort a Cala Justell, de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Amb aquests dos són 8 les víctimes mortals des que va començar la campanya oficial de bany a mitjans de juny.
0: I el Tour de França comença oficialment demà a Catalunya amb una primera etapa que provocarà afectacions de mobilitat.
2: De fet, durant les 3 etapes catalanes hi haurà talls importants a les carreteres i al transport públic. Els problemes arriben demà a Barcelona. A partir de les 4 de la tarda i fins 7:45 del vespre serà impossible circular per tot el recorregut de la cursa que creua Barcelona de dalt a baix, des de l'Avinguda del Litoral, passant per l'Eixample, el Passeig de Gràcia i els carrers d'Aragó o Mallorca, fins a arribar a Montjuïc per la plaça Espanya. També queden sense servei 11 línies.

0: és d'autobús i s'altera el recorregut d'una trentena més.
1: Gràcies, Pep. Bona nit.
0: Bona nit.
1: I els esports, Oriol Jové. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Què fareu avui, el tu diràs?
2: Doncs justament tota la prèvia del Tour de França amb el Xavi Puig, l'Albert Ferran i el Pau Mitjans, en tertúlia també amb el Marc Marval, Ferran Correas i amb l'Òscar Nin i el Gavi Cairo. Tindrem un ull posat al partit de la selecció argentina contra Cap Verd, avui que es tanquen els 16ens de final d'aquest Mundial de Futbol Argentina, que als 8ens s'enfrontaria al guanyador de l'Austràlia-Egipte, que ara mateix és en joc a la pròrroga amb empat a 1 al marcador.
1: Fins ara, Oriol.
2: Fins ara.
3: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
4: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
5: És passar corrent davant la Sagrada Família.
4: És sentir la brisa del Mediterrani.
5: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
4: És monumental.
5: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
4: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
5: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
6: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
7: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
6: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oès, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
7: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
8: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
9: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
10: ¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña?
11: Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera, ya verás.
12: Si en el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
13: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
14: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Gran Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
13: Del 2 al 5 de juliol vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
15: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
16: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
17: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
16: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
17: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
16: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. 6ª temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
18: RAC1
16: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
19: No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Gairebé un quart d'onze.

0: Com cada divendres acabem el 9C, amb el No s'ha parlat prou. Avui amb Pep Antoni Roig. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Què tal? Com estàs?
1: Doncs sol davant el perill.
0: Sol, és veritat,
1: sí. De nou, sol davant el perill.
0: Sí, sí, no, però segur que ens portes una història ben xula, no?
1: Sí, us porto una història que jo crec que et sentiràs...
0: A veure.
1: Una mica interpel·lada. Bueno, tu i suposo que tots els
0: oients. I tothom.
1: Perquè ha començat el juliol.
0: Sí.
1: I no és el meu cas, crec que tampoc el teu, però hi ha gent que ha començat vacances.
0: Sí.
1: I avui hauríem de parlar de tot el que diu de nosaltres el lloc on anem de vacances.
0: Oh!
1: Perquè gairebé que diu més que el nostre DNI o la nostra declaració de la renta.
0: Clar, si dius que m'he quedat a casa, vol dir que ets un perfil de persona. Si dius me n'he anat a Kuala Lumpur, és una altra cosa. Vols dir això, no? Si
1: vull
0: dius,
1: dir això, vull dir això.
0: Me n'he anat a Camprodon, ets tal.
1: Ah, exacte, exacte.
0: Me n'he anat a Salou.
1: Veig que t'agradarà, veig que t'agradarà sí, la secció
0: sí,
1: d'avui.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè m'he permès posar-hi banda sonora a cada possible destí.
0: Sí.
1: Em porto 8. No sé si tenim temps.
0: Veurem el temps que tenim,
1: però,
0: sí,
1: bueno,
0: el que ens entri.
1: Som bastant ràpides. I crec que hem de començar pel... Jo crec que és el destí que menys catalans tenen, però el que més bona fama té, i és evidentment la Costa Brava.

0: Aquests enamoraments, eh?
1: Aquests
0: coses...
1: enamoraments a la Costa Brava,
0: la Costa Brava, sí.
1: que són més de pel·lícula que de vida real, perquè jo mai m'he enamorat a la Costa Brava.
0: Amb una paella i amb una
1: no sé,
0: cervesa...
1: És el... Hem de començar forts, és el destí vacacional per antonomàsia d'un tipus de gent que podríem dir els pijets.
0: Hi ha gent, hi ha molta gent. Costa Brava, bueno, sí, sí.
1: Costa Brava, sí, hi ha gent, però jo vull diferenciar el pijet barceloní,
0: sí,
1: que va a la Costa Brava, que existeix,
0: sí,
1: Calella de Palafrugell, etc, etc, del pijet gironí, perquè el pijet gironí diu... Jo hi vaig perquè és casa meva. I ho diu amb una certa superioritat moral, i en part té raó, perquè no canvia de província, diguéssim.
0: No, i potser viuen exacte 20 minuts o 25.
1: Sí, a mi el que em fa gràcia d'aquest tipus d'estiuejant, perquè a la Costa Brava s'hi va estiuejar, és que no diu que se'n va de vacances, diu que se'n va a descansar. Això topa de cara amb un llibre que ha aparegut fa molt poc, d'una amiga meva, que és la Marc Camps, un llibre que recomano a tothom, es diu No vingueu al poble a reposar, i explica la Marc Camps, fa un retrat de tot el que és el Gran Empordà, tota la província de Girona, de com els estiuejants han configurat una nova realitat en aquest racó de Catalunya. I no és un llibre molt amable, diguéssim, amb l'estiuejant que va allà precisament a entendre allò com el seu jardinet. Perquè, clar, allò abans era un poble.
0: Clar,
1: i,
0: clar.
1: I hi havia una vida.
0: Per això del descans és molt interessant, perquè tu dius, me'n vaig potser amb una, no sé si ho diràs, amb una altra destinació del món que sembla que sigui més glamurosa, no sé, Nova York, clar, no dius vaig a descansar.
1: Correcte, després hi arribarem, a Nova York, després hi arribarem.
0: Però a la Costa Brava sí.
1: A descansar, que vol dir llevar-se tard, que vol dir sortir amb la barqueta, perquè la gent que va a la Costa Brava, els bons tenen barqueta, fer un arròs al migdia de 36 euros... I a la tarda fer un geladet.
0: El geladet.
1: Geladet, no gelat. Sempre s'ha de dir geladet, vale? Molta camisa de lli, molt
0: sí,
1: pantaló ample, etc, etc. Viuen literalment dins un anunci d'Estrella d'Am. Jo no sé si coneixen la història del Canyut, però em temo que ni el Canyut existeix, ni els anuncis d'Estrella d'Am són la realitat. Però encara hi ha un pijo més superior. Si esteu els mans,

0: Aquí tenim el que jo, més que un estiuejant, el català que va de vacances a Menorca, va a fer turisme imperialista. Per mi és un...
1: Estàs deixant molts dels oients cau ara mateix.
0: Em sap greu, però jo he conegut molts menorquins que m'han parlat dels barcelonins de molt mala manera. I em sap greu, com a barceloní, com a català.
1: Però vols dir que no són, és a dir, catalans... Vull dir, no només és Barcelona, no?
0: No, també hi ha gent de l'estat espanyol, eh? Però
1: no, clar, bueno, qui va, o de qui la va, resta de Catalunya.
0: Qui va a Menor... I de la resta de Catalunya. Qui va a Menorca a l'estiu, desgraciadament, va amb la sensació que l'illa és seva. I s'oblida que, principalment, l'illa és dels menorquins, que són els que hi viuen durant tot l'any, no? Aquí estem sentint en Cris Joanico, un menorquí de Socarrel. És la típica família que fa 20 anys que lloga la mateixa casa a Fornells, que cada diumenge penja una foto a Instagram amb la caldereta de llamàntol.
1: La caldereta, exacte, sí.
0: I que et diu, aquell, és que Menorca és més autèntica que Eivissa. I sempre venim. Llavors, aquest tipus de gent és la gent que va als jaleos i es pensa que poden participar de la festa com si ells haguessin tota la vida decidit qui puja dalt del cavall. Des de la distància, jo crec que hem de fer un crit d'alerta i un compte. Que els menorquins també tenen una mica la seva pròpia sobirania, vale? És com si haguéssim fet un pacte estètic col·lectiu en algun despatx i algú, a més, hagués dit a Menorca tots els cotxes de lloguer han de ser blancs. Perquè l'única vegada a la vida que he anat a Menorca...
1: Tot era blanc.
0: Que va ser fora de temporada, tots els cotxes de lloguer eren blancs. I vaig estar a punt de preguntar-ho. Dic, té alguna raó estètica, això? I em van dir, no, és que a la gent de Barcelona que ve sempre li agrada llogar cotxes blancs. I vaig pensar, quina cosa més estranya. Hi ha un tercer destí vacacional, però ara canviem radicalment, diguéssim, d'estatus social i de rotllo i anem a una cosa més popular.

0: ha mai més ben dit un tercer món de destí vacacional a la platja, que no és ni la Costa Brava...
1: Ni Menorca.
0: Ni Menorca, que és la sempre estimada i malaguanyada Costa Daurada. Estem parlant de Coma-ruga, Salou, Cunit... La Costa Daurada de tota la vida, el que alguns diuen la platja cutre. Jo sóc un gran amant de la Costa Daurada.
1: Et queda prop, no?
0: Em queda prop. He passat estius de la meva vida al Vendrell anant a la platja de Sant Salvador.
1: Perquè tu ets de Vilafranca, no?
0: Sóc del costat de Vilafranca, com un pare era del Vendrell. I m'agrada molt perquè... Mentre el turista de la Costa Brava necessita que el seu destí sigui autèntic, i el de Menorca ja hem dit que necessita que el seu destí sigui seu, l'estiuejant de Coma-ruga no necessita absolutament res, perquè ja ho té tot resolt des de fa 50 anys.
1: Se contenta
0: amb tot. L'apartament el van comprar els avis als anys 70 per 4 duros, i ara, des de fa molts anys, s'amunteguen en un piset de 45 metres quadrats que... No voldries llogar a Airbnb, perquè diries, ui, no...
1: Però ja fa la funció, a nivell de familiar, perfecte. Amics, el que sigui.
0: Una navareta amb cerveses, una bona síndria, unes partides de pales a la sorra, i per anar a sopar al Frankfurt de sota l'apartament, que no té perfil d'Instagram, que no té com
1: un... No es va fer el geladet a la zona de la Costa Daurada?
0: Sí, segurament sí, però sobretot es va fer el Frankfurt. I es va fer el Frankfurt a un local autèntic, on ningú ha parat atenció al màrqueting, perquè fan uns entrepans de conya i no fa falta dir-ho. Tenim un quart destí selecte.
2: Era mitja tarda i queia...
0: És el que podríem dir, bueno, és com la Costa Brava, però per la gent que no li agrada la platja.
1: Que estem a Catalunya encara?
0: Estem a Catalunya,
1: sí.
0: Estem a això, Roger Mas, per tant, anem a la muntanya.
1: Anar a la muntanya, oh,
0: Pirineu. Estem parlant de la gent que va de vacances a la muntanya, al Pirineu. Jo he diferenciat tres grans focus,
1: sí,
0: que són el Montseny...
1: Però això no és un... Bueno, el Montseny, Pirineu...
0: No, és Pirineu, però ells ho diuen... Bueno, hi ha gent...
1: Ja és fiel, vull dir, és anar a la muntanya.
0: Hi ha gent que m'ha parlat de Viladrau com si fos Helsinki.
1: Llavors... No, jo també perquè sóc d'Osona, però em fa molta gràcia, sí, sí.
0: És gent que té una certa rèmora noucentista del passat, de quan la gent de l'època de Josep Maria de Sagarra anava a prendre les aigües al Montseny. Després hi ha el típic i tòpic pijo de la Cerdanya.
1: Cerdanya, sí.
0: Que té una casa amb les taulades de pissarra, 40.000 bicicletes de carretera, de muntanya, una moto d'enduro, etc. I sempre...
1: Aquí, pis,
0: aquí tornem a tenir el geladet, però passejant per la vora del llac de Puigcerdà. Molt important. I l'últim, això ja és una barreja entre gent feréstega que li agrada menjar entrecots molt grans i, a la vegada, gent amb molts diners que té ganes de desconnectar mucho, que és anar a la Vall d'Aran.
1: Sí, clar.
0: La Vall d'Aran és...
1: I Vall d'Avui i tot allò, sí.
0: Pallars,
1: sí.
0: A més, ara, gràcies a Carles Porta, hi ha un nou turisme, que és el turisme del crim, no? A Tor, i la gent agafa 4x4 per anar a veure on havien matat el Sansa i el Palanca, etc. És l'últim turisme internacional, diguéssim, de Catalunya, que es tria, perquè ara anem al turisme que no es tria.
3: Que repiquin les campanes i que avui repiquin fort, que despertin la comarca amb el seu repicar.
0: Per què dic un turisme que no es tria?
1: Ja sé on vas.
0: Doncs perquè és el turisme que no esculls a dit, sinó que et ve imposat per sang. És a dir, anar de vacances a la casa dels avis al poble. Estic parlant de moltíssima gent. Jo crec que aquests som els millors. Passar les vacances a un poble de la Catalunya interior sense cap mena d'anel turístic és sinònim de ser feliç durant 60 dies.
1: I més, ja sempre cau festa major en un moment o altre.
0: Festes majors, jugar a picatimbres, per Sant Joan fotre-li un bon petardo al cul d'un gat i veiem què passa. Oh, això ha passat, això passa, això passa, Mireia. Segur que tu també ho vas fer,
1: sí,
0: però
1: no
0: ho direm aquí. Típic poble de la Conca de Barberà, del Mollanès, de l'Urgell, un poble on vas de vacances a un lloc on la gent no espera que vagis de vacances.
1: Clar, clar.
0: Perquè els habitants del poble també volen marxar de vacances. Llavors, tu arribes allà amb la maleta, fins i tot hi ha gent que fa una gran compra abans d'arribar-hi, com si el colmado del poble no poguessin vendre xocolata i llet. I és com l'antítesi de la Costa Brava, i he volgut posar aquesta cançó de la Ludwig van, perquè ells, que han estiuejat tota la vida a Espolla, ostres, és això, és de Real Catalunya, de Real Catalunya estiueja els pobles de la Catalunya interior, que té una variant.
4: Hay pistolas que descargadas se me disparan. Todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la
1: aquí ja estem.
0: Aquest és el Germà Bessó de l'anterior.
1: Sí.
0: És a dir...
1: però amb més quilòmetres de cotxe, no?
0: Clar, és el concepte del pueblo.
1: El
0: pueblo. És a dir, de Real Catalunya sí. També estiueja a El Pueblo d'Aragó, de Castella-La Manxa, d'Extremadura...
1: Sí,
0: gent que t'explica, no, fem 10 hores amb cotxe, amb el cotxe ple, com si estiguéssim a l'any 72, però no, ho fan l'any 2026.
1: També el cotxe i tota la mandanga,
0: i aleshores, tant els uns com els altres, tant els de la Catalunya interior com els de la Masseta, podríem dir, romantitzem moltíssim les vacances al poble, perquè el primer petó, les verbenes...
1: Sí. Aquell menjar tan únic d'allà...
0: El menjar únic d'allà, afartar-se com una mala cosa, no hi ha platja, però hi ha una piscina municipal de conya... Els cubates valen 3 euros, potser ha caigut el primer porro, llavors et vas fent gran i tu tens 37 anys i dius, no, no, de vacances vull anar al pueblo.
1: I quedo amb els del pueblo, que també són més grans.
0: Però aleshores, quan intentes engatussar algú,
1: perquè
0: vinguin tu, arriba i diu...
1: Però què és això?
0: Però això és una merda. Perquè tu has romantitzat el pueblo, has romantitzat les vacances al poble, sigui, insisteixo, al mig del Priorat, o sigui, a Cantàbria, i el que en realitat estàvem romantitzant era la nostra joventut. Per tant, anem a un altre destí molt diferent, que és el que parlàvem abans. Ara sí, anem al que abans comentàvem, anar de vacances a una gran capital. Tu has dit Nova York, podríem parlar de Berlín, de Roma,
1: París,
0: de París...
1: Sí.
0: Aquestes són unes vacances que tenen molta trampa. Són unes vacances que, aparentment, fan molta pompa. No, aquest any anem de vacances a Moscou, no, anem de vacances a Londres, 5 dies, visitarem molts museus. El problema és que les ciutats, a l'estiu, no estan preparades perquè hi vagis de vacances. Fa moltíssima calor, especialment a ciutats d'Europa que no estan acostumats a la calor, i al final acabes caminant pels carrers amb una ampolla d'aigua, com si allò fos una gincama de l'estiu esteu.
1: I anant a un McDonald's perquè
0: no
1: trobes res més.
0: I gastant-te molts diners, fent moltes fotos a Instagram, que molen molt, però quan tornes estàs
1: esgotadíssim. Sí.
0: I una altra derivada.
1: Vinga. A veure com ho tanques, això.
0: Aquí ja anem a la cosa més exòtica. A la generació dels meus pares, el més exòtic era anar a les Canàries. Ara el més exòtic és anar a Filipines, a Indonèsia, a Vietnam, a Cuba, a Colòmbia... És a dir, gent que fa milers de quilòmetres per anar a passar 7 dies.
1: Però molt bé, eh?
0: Jo no ho he practicat, veig que tu sí i t'agrada.
1: No, ja ho dic perquè a vegades s'hi provoca això.
0: I que
1: sempre, tantes hores de vol,
0: sempre,
1: eh?
0: sempre tornen amb moltes aventures, amb mil històries i amb la famosa frase de... Hem anat a desconnectar i m'he trobat a mi mateix.
1: Sí, llavors, renovadíssim, sí.
0: És gent que li agrada fer turisme al tercer món, al servei de gent que cobra un 10% del seu sou actual aquí, i que al final acaben anant a un lloc on és una persona absolutament anònima, que no coincidirà mai amb la cultura d'aquest lloc ni amb la seva llengua, i que desconnecta tant o igual que el que hauria pogut desconnectar, posem per cas, a la Terra Alta.
1: Evidentment, t'ho compro. M'ha encantat aquest top 8. Cadascú, els oients que triïn quin és...
0: M'he quedat amb ganes de saber on vas tu de vacances, eh?
1: Ah, això ja...
0: Ja m'ho diràs, no?
1: És el de menys. Gràcies, Pep Antoni Roig.
0: Bona nit.
1: Gràcies, com sempre. Ens veiem d'aquí uns dies i nosaltres ho deixem aquí. Us deixem amb el tu.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Dos quarts d'onze, bona nit d'aquesta nit de divendres en què es completen els setzens de final del Mundial amb els dos últims partits. A les 12, Argentina-Cap Verd i a dos quarts de quatre, Colòmbia-Ghana. De fet, estem pendents de saber, en cas que l'Argentina es classifiqui pels vuitens de final, a quin rival es trobaria. Ha de sortir del partit que enfronta Austràlia i Egipte i que ara mateix, Pau Bombardó, bona nit.
2: Bona nit.
1: És a la pròrroga.
2: Correcte, a la pròrroga, després de l'empat a un en els primers 90 minuts de partit. S'ha avançat Egipte amb un gol de xur de cap al minut 13 i ha empatat Austràlia amb un gol en pròpia porteria d'Egipte. Un gol amb una pentinada de cap al minut 55, ha acabat amb aquest empat a un fins al minut 90 i a partir d'aquí, doncs, la pròrroga que s'està a punt d'acabar. Pocs minutets ja queden perquè es desfaci aquest empat. En cas contrari, doncs, aniríem als penals.
1: Doncs pendents de si hi ha tanda de penals o no en aquest Austràlia-Egipte que ha de deixar el rival a vuitens per la selecció d'Argentina o per la selecció de Cap Verd. I, vaja, que és el partit que arrenca a les 12 de la nit, el guanyador del Colòmbia-Ghana, que en aquest cas es juga a la matinada, s'enfrontarà a Suïssa. En aquest cas, les dues seleccions que passin a quarts es trobarien entre elles, és a dir, que l'Argentina es trobaria a uns hipotètics quarts o bé a Suïssa, o bé a Colòmbia o a Ghana, en funció de qui passi, evidentment, aquesta matinada. Uns vuitens de final que arrenquen demà mateix i en els quals la selecció espanyola s'enfrontarà a Portugal dilluns a les 9 de la nit. D'aquí una estona connectem amb el Damià López des dels Estats Units per saber com ha estat l'endemà de la classificació de l'equip de Luis de la Fuente després de superar Àustria. Però abans començarem el Tu diràs parlant amb un futbolista que justament no és a la concentració d'Espanya, però sí que ha participat en la preparació de la cita mundialista amb l'equip de Luis de la Fuente. És Marc Bernal, que esgota els 10 dies de vacances que li queden abans de començar la pretemporada a les ordres de Hansi Flick el proper dia 13, i des de Berga, des del campus que fa cada estiu, Bernal ha atès RAC 1. Insistim, a les portes de començar la seva tercera temporada com a jugador del primer equip. Aquesta és la conversa que ha mantingut la Clara Rodergas amb el migcampista blaugrana.
3: Marc Bernal, bona nit.
4: Bona nit, què tal?
3: Segona edició del campus, a més duplicant la xifra dels nens i nenes, content?
4: Sí, molt content.
3: Fa un any parlàvem aquí, estaves al tram final de la recuperació de la teva lesió i un any després, temporada intensa, guanyant protagonisme, debutant amb la selecció espanyola. No sé si esperaves que en tan poc temps podia tornar a estar tan bé.
4: Bueno, la veritat que aconseguir el que he aconseguit aquest any a nivell personal jo crec que no ha sigut res fàcil. Era jo algo que ni m'ho imaginava, però bueno, he estat treballant per això i al final molt content de la temporada que he fet.
3: En què creus que has canviat més en aquest any?
4: En què crec? Uf, jo crec que he mirat molt en tot, sobretot físicament, mentalment i sobretot la confiança que jo he tingut després en el camp, després d'haver passat això, jo crec que s'ha notat bastant.
3: Clar, perquè no és un procés fàcil tornar a donar lesió com aquesta. De fet, va haver-hi un tram en què encara no tenies gaire presència, que s'especulava potser que havies de sortir. Com ho vas passar en aquells mesos en què no jugaves tant?
4: Bueno, són molt difícils. Al final tu no estàs al mateix ritme que els teus companys, és difícil que l'entrenador et posi, has d'anar agafant minuts i no saps com. I al final jo crec que el míster ho va gestionar de la millor manera possible i em va dir que tingués paciència i així va ser que arribaria la meva oportunitat.
3: Clar, de fet, ell en públic també ho deia, que tenia un jugador per anys, que paciència, ha estat molt important la seva figura des que vas arribar.
4: Sí, bueno, des del primer dia que vaig debutar com a titular amb 17 anys jo crec que em va donar la confiança i inclús després quan em va lesionar em va seguir estant allà apoyant i preguntant-me tots els dies i molt content per com s'ha portat amb mi.
3: Encara ets molt jove i tenim molt marc penal per veure, però el tram aquella temporada en què ets titular, en què marques gols, és el millor que tu t'has sentit des que ets jugador?
4: Sí, segur. Sí, jo crec que tots els jugadors volen marcar gols al Spotify Camp Nou i llavors jo poder anar a marcar 5 ja no se'm va passar ni pel cap i ho vaig disfrutar moltíssim, tant jo com la meva família.
3: I estima la lesió del turmell, no? Que et va frenar en un moment clau també per la temporada, ho devies passar també malament de no poder seguir a la Champions, per exemple.
4: Exacte, ja ho he dit abans, que el millor mes en el més important de tot l'any, que em vingués la lesió del turmell, això és en els minuts que estava jugant, va ser un moment de frustració molt gran, però bueno, això és el futbol i forma part d'ell.
3: I aviat nova temporada, quins objectius es marca el Marc Bernal?
4: Bueno, intentar jugar els màxims minuts possibles, els màxims partits i res, seguir millorant com a jugador i a seguir afrontant tot.
3: També vens ara d'aquesta etapa en què has estat una mica amb la selecció espanyola, en aquest premundial. Com has viscut aquesta experiència?
4: Bé, la recordo molt, molt bonica, disfrutant al màxim tots els moments. Al final, estar allà ja és un privilegi i res, vaig aprendre moltíssim.
3: O sigui, estàs seguint el Mundial. Tu ets de consumir molt futbol o t'agrada desconnectar quan no hi ha...
4: Bé, jo soc de desconnectar, però clar, l'haver-hi un Mundial són excepcions.
3: Parlem ràpidament de temporada que ve, fitxatges. Tothom t'es pregunten per Julián Álvarez, si seria un bon fitxatge o no. Tu, si fossis director esportiu del Barça, hi ha algun jugador que diguis aquest al porteria?
4: Bé, jo crec que vaig donar una entrevista fa temps quan no havia això i també havia dit Julián, així que...
3: Mira, doncs,
4: però no depèn de mi.
3: Benvingut seria. I el Madrid també s'està reforçant bé, Bernardo, Cucurella, etc. Però el Barça té la Masia també, no? com a contrapunt, i de fet Gavi fa uns dies ens deia, diu, a mi el Madrid més igual, si és la força millor perquè hi ha més competitivitat. Què penses tu?
4: No, ja ho he dit abans també en alguna entrevista, que si reforcen pues millor, sí, és veritat que ho havien de fer perquè porten dos anys sense poder guanyar res i res, nosaltres preparats i farem el que sabem fer.
3: I una última, que abans veia els nens fent-se la foto amb tu, imitant la teva celebració del gol, si no m'equivoco és pels teus avis. Sí. Què et van ensenyar els teus avis?
4: Bueno, no... Va ser molt petit i al final tampoc tinc molts records d'ells i res, perquè també m'hagués agradat disfrutar més d'ells.
3: Estaria orgullós i sisplau tu de veure com has arribat al primer equip del Barça. Marc, moltes gràcies per atendre'ns i que tinguis una magnífica temporada.
4: Moltíssimes gràcies a tu.
1: Doncs Marc Bernal, al micròfon de la Clara Rodergas, des del seu campus a Berga, per arrencar el Tu diràs d'aquest divendres, en què el Cholo Simeone ha parlat de Julián Álvarez per primera vegada després que demanés obertament a l'Atlètic de Madrid que el traspassés, i ha dit el tècnic Matalassé que, evidentment, no el volen deixar escapar.
5: Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid. Me lo hablan por sí solo también. El futuro de él, sobre todo, es el partido de mañana. Y lo mejor que le puede pasar es centrarse en eso, no pensar en todas estas cosas que obviamente salieron para que no le generen confusiones. Las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida.
1: Declaracions de Simeone a ESPN el dia que, això sí, s'ha fet oficial una sortida del Barça en forma de cessió, la del porter Diego Cochen, que jugarà al Lyngby danès aquesta propera temporada amb una opció de compra l'estiu que ve. I ja hi ha nou preparador físic pel primer equip. Ho ha avançat el diari Sport. Serà l'alemany Benjamin Kugel qui substitueixi Julio Tous. Kugel, que ja coneix Flick dels molts anys que va estar a la Federació Alemanya, també ha passat per la selecció d'Israel, pel Werder Bremen, el Colònia, el PSV o el Benfica. I mentrestant, el Madrid ha fet un altre d'aquests comunicats estranys als quals s'està habituant últimament, una mica com el que va fer també desmentint haver donat cap pas per fitxar Michael Olise. Doncs avui ho ha fet amb Enzo Fernández, deixant clar que no ha fet cap gestió encaminada a la contractació del jugador del Chelsea, Enzo Fernández, que per la seva banda ha fet una publicació a Instagram amb el missatge "Déu compleix promeses i un cor blanc". Doncs això. Anirem als penals a l'Austràlia-Egipte, Pau?
2: Anirem als penals. No s'ha desfet aquest empat a un que hi havia al partit entre Austràlia i Egipte, tot i que hi ha hagut una última ocasió per a Austràlia, que a punt ha estat d'acabar en gol, però finalment empat a un. Per tant, hi haurà penals. S'haurà de decidir aquesta eliminatòria des dels 11 metres.
1: Doncs pendents d'aquesta tanda de penals per saber qui seria el rival als vuitens de final, previsiblement de la selecció argentina, que però, per ser en aquests vuitens de final, primer ha d'eliminar Cap Verd en el partit que arrenca aquesta mitjanit. Per cert, avui el Barça ha anunciat que ha superat la barrera dels 150.000 socis i l'Espanyol ha presentat la nova equipació per la propera temporada. A segon, el Sabadell ha renovat el central Kaiser i el Girona ha anunciat un altre amistós de pretemporada, el 8 d'agost contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona. I per cert, l'Europa ha anul·lat la pregunta de la consulta als socis i sòcies sobre una possible renúncia a la categoria de primera federació. Avui el club s'ha reunit amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i explica que l'Ajuntament s'ha compromès a ajudar a garantir la viabilitat econòmica del club, compromesa, com ja hem explicat, pel fet d'haver de jugar lluny del Nou Sardenya, mentre no es completen les obres d'instal·lació de la gespa natural. Per tant, salvat l'impacte econòmic, la consulta pels socis de l'Europa quedarà reduïda a la pregunta de si jugar a Can Dragó o al Narcís Sala, al camp del Sant Andreu. D'actualitat del Mundial, més enllà d'aquest Egipte-Austràlia que d'aquí a res es resoldrà la tanda de penals i de l'Argentina Cap Verd que arrenca a les 12 i també del Colòmbia-Ghana que ho fa a 3:15, Rafinha s'ha tornat a entrenar amb el Brasil, tot i que en principi està descartat per jugar els vuitens contra Noruega, i ha dimitit Nagelsmann després del fracàs de la selecció alemanya eliminada pel Paraguai en aquesta ronda de 700. A més, una de les altres grans seleccions eliminades en aquesta ronda, els Països Baixos, ha denunciat insults racistes a les xarxes contra alguns jugadors de l'equip que entrenava, ara ja no, Ronald Koeman. I a banda del futbol, en bàsquet, avui s'ha fet finalment oficial l'adeu de Pedro Martínez del València, el badaloní, que ja ho sabeu, ocuparà la banqueta del Madrid, acompanyat de Jaime Pradilla, l'ala pivot també fins avui del València, que a cop de clàusula se n'anirà cap al Madrid. I en tennis, a Wimbledon, sorpresa de les grosses avui amb l'eliminació de Rafa Jodar a la tercera ronda. Roger Jofre, bona nit.
6: Sí, bona nit. Ningú hi comptava, però el tenista madrileny marxa cap a casa a la tercera ronda. Tot i que ha guanyat el primer set, ha acabat perdent per 3-16-1 contra el japonès Shintaro Mochizuki. Qui no ha fallat ha estat el número 1 del món, Jannik Sinner, que s'ha imposat a Brooksby per la via ràpida en 3 sets. I tampoc ha sabut Djokovic, que ha superat 3-1 a Rinderknech. Per la seva banda, el malagueny Alejandro Davidovic continua en pas ferm i ha guanyat 3-0 a Fuxovic. Tots ells ja són els vuitens de final. I al quadre femení no hi ha hagut sorpreses. La número 1 del món, Arina Sabalenka, ha superat per 2-16-0 a Ostapenko, mentre que la gallega Jessica Bouzas ha caigut també en 2 sets contra la número 4 del món, Jessica Pegula.
1: I encara dos apunts més. En futbol sala, el Barça ha rescindit de mutu acord el contracte de Fitz i ha cedit Lucas Grant de l'Indústria Santa Coloma. I a la Fórmula 1, Hamilton arrencarà des de la pole la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de demà, amb Antonelli a la segona posició i Verstappen a la tercera. I Xavi Puig, què tal? Bona nit.
7: Bona nit.
1: Demà arrenca el Tour de França.
7: Demà, el Tour de França, amb una crono per equips a Barcelona, de 20 quilòmetres, per tant, pels carrers de Barcelona, sortint del Fòrum i acabant a Montjuïc, amb una crono interessant, perquè marca temps també per la general individual, tot el que faci cada corredor de cada equip. Per tant, demà jo crec que ja veurem moviments interessants entre els principals favorits a la victòria final.
1: Doncs ara en parlem amb l'Albert Ferran també i el Pau Mitjans. Fem una pausa i de seguida també us expliquem com acaba aquesta tanda de penals que encara no ha començat entre Egipte i Austràlia. Ara tornem.
0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
8: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes... Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
9: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
10: Da igual donde estés.
11: Da igual cómo lo vivas.
12: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
13: En la misma jugada.
14: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
15: Cuando todo eso llega.
14: Entonces sí. Entonces somos una.
16: Somos una.
17: Somos un
18: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
19: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
20: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
21: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
22: Sona bé.
21: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
22: Sona el nou Micra.
21: I el 0% TAE.
22: Sona que estreno Nissan.
21: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
23: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
24: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus. Ben.
11: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
13: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
11: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
13: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
15: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
16: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
17: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
25: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
17: Amb gent pionera.
25: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
17: I que vol canviar el món.
26: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
27: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
28: Change the world, or the world will change you.
27: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
29: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
30: 5.725 05725.
29: Sèrie
30: 111-111.
29: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Tu diràs, amb Oriol.

0: 13 minuts per les 11 de la nit, pendents de quin rival es podria trobar la selecció argentina als vuitens de final del Mundial. Tenim l'Austràlia-Egipte a la tanda de penals i de moment amb avantatge per Egipte, Pau.
1: Sí, ja han llançat dos penals cadascun i el primer que ha llançat Austràlia ha anat als núvols. Per tant, avantatge per Egipte de moment amb 2-1 el llançament, el proper llançament que el farà Austràlia, el farà Mabil, un jugador del Castelló que es prepara ara per xutar i acaba amb gol, un llançament molt centrat, per tant, gol per Austràlia, ara torn de rèplica per Egipte.
0: Ara ho dèiem a la publicitat, Xavi, els canvis encarats cap a les tandes de penals, no només de jugadors, sinó també de porters.
2: Sí, de porters, ho vam veure, recordem, en un Mundial amb la selecció dels Països Baixos, que ho va fer Van Gaal, o en una Eurocopa, ara no recordo, i avui ho ha fet també la selecció australiana. Ha fet entrar Matt Ryan, un vell conegut de la Lliga Espanyola, ha entrat per mig, pràcticament a l'últim minut d'aquesta pròrroga, i a Egipte ha entrat un xutador, Saber, que de fet ha marcat el penal que ha xutat, també a l'últim minut de la segona part de la pròrroga. I ara hi anirà Salah, l'estrella egípcia, intentant continuar Egipte per davant en el marcador.
0: Aprofito per saludar mentre agafa embranzida Salah l'Albert Ferran. Hola, Albert, bona nit.
3: Bona nit.
0: El Pau Mitjans també, bona nit.
4: Bona nit.
0: Arribats a l'estudi de RAC1 per parlar del Tour de França que arrenca demà, però hi va Salah, Pau.
1: Hi va Salah amb cama esquerra, el xut, panenca i dins, però se l'ha jugat i de quina manera, Una panenca no gaire ben executada, que ha anat molt centrada, el porter ja estava batut i això és el que ha permès que Salah marqués gol, però sang freda del jugador egipci, que de moment marca el tercer gol, els ha fet tots Egipte, n'ha fallat un a Austràlia, per tant, 2-3 serà el quart penal, torn per Austràlia.
0: I que després de xutar-lo, Salah, amb aquest riure, de dir, uf, m'ha anat d'un pèl, eh?
4: En un Mundial, com te la pots jugar així? És que no ho entenc. Sí, bé, sí. Jo segurament m'amagaria i no el voldria xutar, però, ostres...
0: T'ha de ser una mica igual tot, no?
4: Sí, sí.
0: Pau...
5: Sí, sí, sí, realment, a part amb cama esquerra també, vull dir que no s'ha pensat.
0: Sí, sí, un veterà com Mo Salah que manté Egipte per davant i anirà a Austràlia ara.
1: Hi va Harrington, un jugador de 18 anyets, ja se li veu a la cara, jugador molt jove que pren la responsabilitat en aquest quart penal per Austràlia i anirà amb cama dreta al xut, al travesser. Doncs falla el segon a Austràlia. I això serà match ball per Egipte, que si marca el quart penal els classificarà directament pels vuitens de final.
2: Tres tandes de penals ja portem en aquesta ronda de setzens, Albert, com deus, deus agrair-ho. I gairebé quatre, perquè la de Bèlgica la va salvar in extremis.
4: Molts gols en els últims, a partir del 85 també, en aquests vuitens de setzens de final. Vull dir que...
1: Aquesta, a més a més, és una situació, crec que és força similar a la de Paraguai, amb Alemanya, sí. Si no m'equivoco, no? Que si marcaven aquest...
4: Ho donaven per fet.
1: Tenien tres match balls i van haver de tornar a la mort sobtada amb Alemanya, sí que es van acabar classificant, però bé. Ara, qui té l'opció, qui té l'oportunitat de fer aquest gol de la victòria, que els classifiqui directament pels quarts de final, serà... Abdelmagid, el jugador que també ha entrat substituït. Hossam, que xutarà...
0: Ha entrat a la segona part. I Hamza Abdelkarim ha entrat també,
1: Correcte,
0: cas, a la pròrroga, el juvenil del Barça.
1: 15 minutets ha jugat.
0: Sí, que no xutarà, o vaja, no ha xutat de moment fins ara cap penal.
4: Potser el cinquè, no?
0: Si no marca Abdelmagid aquest, potser el veiem al cinquè.
1: Hossam, amb cama dreta, el xut, gol! Doncs Egipte, que es classifica pels vuitens de final, ha enganyat el porter i, per tant, es marca aquest penal definitiu... I Egipte, que serà el rival, si no hi ha sorpreses, d'Argentina.
0: D'Argentina o de Cap Verd, en aquesta eliminatòria de vuitens de final, que doncs, ja té una bandera, és la d'Egipte, que ho celebra Xavi, amb moltíssima, moltíssima eufòria.
2: Doncs sí, home, ja han passat una ronda, són a vuitens de final i veurem si és l'Argentina o si finalment Cap Verd és capaç avui de donar la sorpresa i ser rival d'Egipte, un Egipte-Cap Verd a vuitens de final.
1: Seria maco de veure això.
2: Sonaria bé, no?
0: Sí, sí, duel africà. Sí,
4: jo crec que Roger Saperes no,
0: No ho permetrà,
4: no
0: això.
4: No fallarà.
0: No, no permetrà que hi hagi un Egipte que perd els vuitens de final.
2: Segona selecció africana que passa, juntament amb Marroc. Diríem que cap de l'Àfrica negra encara no ha aconseguit l'accés a vuitens de final. Cap verd seria una opció encara per poder-ho aconseguir, però Egipte i Marroc sí que representants de la Confederació Africana en aquests vuitens de final, de moment.
0: Aquesta matinada juga a Ghana contra sí. Colòmbia. Serà, de fet, el partit que tancarà els setzens de final, dos quarts de quatre, i d'aquí en sortirà el rival de Suïssa, que és qui va amb Argentina a quarts. És a dir, hi ha aquí un Colòmbia-Barragana o Suïssa com a potencial rival d'Argentina a quarts de final. Doncs de moment, Egipte classificada. Pau, gràcies.
1: A tu, bona nit.
0: Parlem del Tour.
3: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Un Tour que arrenca demà i que és històric per Catalunya, perquè arrenca a Barcelona aquest dissabte, ara ho deia el Puig, amb una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, Albert.
4: Sí, contrarrellotge de 19,6 quilòmetres, el primer equip, el Caja Rural, sortirà quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda, l'últim, l'UAE, l'equip de Pogacar, arrencarà a les 6:55. La crono que arrenca al Fòrum i farà els primers metres pel litoral, després els equips pujaran pel carrer Josep Pla, agafaran Rambla Guipúscoa i empalmaran amb Aragó gairebé fins al carrer Tarragona, allà baixaran fins a plaça Espanya i començarà la pujada a Montjuïc amb un parell de rampes, una d'un quilòmetre al 5% i la rampa final de 800 metres al 7%. Recordem que la contrarrellotge estrena format. El temps de l'equip el marca el primer ciclista que creua la línia de meta. De fet, el temps que faci cada ciclista serà el que comptarà per a la general. Això farà que demà veiem els equips treballar pels seus caps de fila i que en el tram final els Pogacar, Vingegaard, Evenepoel i companyia arrenquin i segurament arribin en solitari per aconseguir el millor temps possible.
0: Estàs nerviós, Pau?
5: Home, una miqueta, no? Sempre hi ha aquest nerviosisme abans de que comenci el Tour, i si ho fa des de Barcelona, doncs encara més. Veure'ls pels carrers de Barcelona, com passen per la Sagrada Família i els vam veure a la presentació, doncs té la seva gràcia.
0: Esperes moltes coses d'aquesta primera etapa, Puig?
2: Bueno, és un format interessant, només perquè sí, perquè ja és novador, l'hem provat en altres proves, però no mai encara en el Tour de França, i jo crec que també els mateixos corredors tenen ganes de, no, de tastar-lo i de donar-li la seva importància. Jo crec que sí, i veient la manera que tenen de córrer aquests bitxos, que demà voldran tots treure el cap i intentar esgarrapar algun segon en aquestes rampes a Montjuïc. Jo estic convençut que veurem Pogacar per davant de tots els seus companys, que veurem Vingegaard en aquests últims quilòmetres per davant dels seus companys, que veurem Evenepoel també volent-se lluir. Jo n'estic convençut.
5: Per mi el fet diferencial és que acabin pujada, no? És a dir, una crona d'aquestes característiques en un recorregut pla, doncs té molt menys sentit. Aquí, en canvi, si poses a tirar el teu equip i en les últimes dues pujades, veurem si en l'última o en la penúltima, no? En la cota de l'Estadi Olímpic, fins on arriben els gregaris dels Pogacar, Vingegaard, Evenepoel i companyia, però crec que té sentit això en un final en pujada, perquè treballen per tu durant tota la contrarrellotge i al final, a l'últim puix, doncs és el que han de sortir a guanyar-se les garrofes, doncs els líders de la general.
0: De fet, fa dies que sento que no seria estrany ja veure demà un Pogacar de torn vestit amb el mallot groc, que això per una primera etapa d'una prova tan llarga com el Tour, doncs no és habitual, però clar, no sé fins a quin punt l'etapa de demà, també en l'aspecte psicològic, pot començar a marcar una mica el que seran aquestes tres setmanes que comencen ara.
2: És veritat que aquest format té la trampa aquesta, sí. Que l'equip que guanyi, si és un dels equips grossos, segurament farà que el seu cap de fila sigui ja mallot groc. Això normalment, no? Les etapes, quan comença amb una crono per equips, normalment sempre el líder, el primer mallot groc o rosa o el que fos, no era pel líder, sinó que segurament era per un dels gregaris. I en canvi demà, clar, si acaba guanyant Red Bull, el groc serà per Evenepoel.
4: És que jo crec que demà segur que un ciclista d'aquests mediàtics serà líder. És que seria molt sorprenent que no fos un d'ells. Tot i que avui, per exemple, a Pogacar li preguntaven si fins i tot es plantejava que, clar, segurament ell potser no arriba en solitari, arriba amb Del Toro, és probable que al final doncs acabi entrant primer Del Toro per és a dir, premiar-li amb el mallot groc, tot i que en aquell moment jo crec que el que faran és esprintar al màxim per no perdre ni un segon. Però jo estic convençut que demà Pogacar, Evenepoel, Van Der Poel, algun d'ells, algun dels mediàtics, serà
5: el
4: líder.
5: El tema és que estem parlant de Pogacar i aquest tio crec que ningú l'entén. I quan el vols entendre i dius, demà intentarà, doncs li deixarà Del Toro, pam, et guanya i et guanya potser amb 10, 15, 20 segons, no? Jo crec que demà l'etapa és pels de la General, guanyar la primera etapa del Tour de França, una contrarrellotge on es poden marcar diferències, les grans diferències o es marquen en etapes d'alta muntanya, en etapes que no t'esperes o en contrarrellotges, no? I tenint en compte com arriben tots, que arriben en un gran estat de forma, també tenint en compte que el rival de Pogacar aquest any és Jonas Vingegaard, però hi ha un xaval que es diu Paul Seixas, hi ha un Remco Evenepoel que fa molt de temps que no el veiem competir. Jo crec que l'eslové demà sortirà amb ganes de dir, ei, jo estic aquí, aquestes són les meves cartes, i a partir d'aquí, qui vulgui, que em guanyi.
0: És el que us volia preguntar. Si veieu Pogacar... És a dir, aquest duel cara a cara que hem viscut els últims anys, Pogacar-Vingegaard, sobretot, els últims tours, i que darrerament doncs, la balança s'ha decantat cap a l'Eslovè una altra vegada. Com veieu aquesta pugna aquest any? Perquè després sentirem què n'han dit els protagonistes en les últimes hores, aquests favorits, però Vingegaard ha anat explicant que psicològicament, sobretot, arriba millor aquest Tour de França. I, clar, no sé això com pot condicionar aquesta lluita que fa anys que tenim entre els dos.
2: Jo el continuo veient com el gran rival, l'únic o el que li pot fer una mica d'ombra. A mi em costa de veure un Tour que no guanyi Pogacar, aquest del 2026. Però si algú pot fer-li perillar una mica, jo continuo veient Vingegaard, Evenepoel, jo crec que no està per guanyar un Tour contra aquestes bèsties. I que Seixas, realment, si Seixas ja fa podi en aquest Tour, jo em trauré 6 barrets consecutius si aquest tio amb 19 anys amb tota la pressió que tindrà per part de tota la gent francesa aconsegueix fer, no et dic guanyar-lo, que això ja seria descomunal, però si aconsegueix fer un podi, per mi seria brutal.
5: De fet, m'explicaven l'altre dia que el bus del Decathlon en el Dauphiné, l'antic Dauphiné, el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, que es diu ara, tenia gairebé més expectació que el de l'UAE. Vull dir que realment l'expectació és, el públic francès fa més de 40 anys des d'Ainol, no?, que no veu un guanyador del Tour de França, i la pressió que s'ha posat sobre aquest xaval, ostres, és, ho haurà de saber portar, perquè si no, és com diu el Puig, jo firmo ara, o firmaria ara, un tercer lloc de Paul Seixas, tenint en compte qui hi ha per davant, que estem parlant de Tadej Pogacar i de Jonas Vingegaard. I després volia afegir també que tant Tadej Pogacar com Jonas Vingegaard, segons el que han dit en les últimes proves on han competit, arriben en el seu millor moment. Tant l'un, després de guanyar el Giro d'Itàlia, com Pogacar, després de guanyar el Tour de Suïssa, i d'haver competit 16 dies aquest any, i el pitjor resultat és un segon lloc a una Paris-Roubaix. Aleshores, clar, veus aquests dos extraterrestres tal com arriben, i jo ho deia aquests dies, no? Crec que estem davant d'un inici de Tour de França, si no el millor que hem vist entre aquests dos corredors, poc li falta.
4: Jo vull afegir la tranquil·litat que transmetia Paul Seixas a la roda de premsa, un noi de 19 anys, sala de premsa a rebentar de francesos, ell sol a l'escenari, i realment no es va posar gens nerviós, i se'l veia molt, molt tranquil, és un corredor que encara s'ha de fer conèixer. A França segurament el coneixen més, però fora de territori francès doncs encara l'hem de conèixer, i va transmetre molta tranquil·litat i la sensació que té molt clar el que ve a fer el Tour de França. I tot el que no sigui que guanyi Pogacar, per mi seria ultrasorprenent. Pot tenir una caiguda, un dia un tall pel vent, no sé, però vaja, si es desenvolupa de forma normal el Tour, seria molt sorprenent que Pogacar no guanyi. És cert que pel perfil del Tour aquest any, segurament les etapes més dures són a la darrera setmana.
0: Sí, després us pregunto pel recorregut.
4: Per tant, com a mínim, el que sí que sembla és que no arribarem a l'etapa 12-13 amb el Tour sentenciat. Bueno, sembla, no bueno, ho sabem.
2: Bueno.
5: Ai, hi ha una etapa ai. 10 a Lili Oran que jo la marcaria.
2: A mi aquest dubte i aquest temor el tinc.
0: Ara en parlem,
2: a veure
0: ara en
2: si aquests animals ens deixaran sense atur a la tercera setmana.
0: Ara en parlem, però sentim primer els animals, justament.
4: Doncs vinga, escoltem Tadej Pogacar, que busca el seu cinquè tour i igualar els ciclistes que han guanyat més vegades la ronda francesa, Merckx, Anquetil, Hinault i Indurain. Un Pogacar que arriba motivat, que sap que és el favorit, però també és conscient que durant tres setmanes poden passar moltes coses. En la prèvia ha parlat d'aquesta rivalitat amb Jonas Vingegaard, malgrat creu que hi ha altres ciclistes que també poden lluitar per la glòria a París.
6: No crec que sigui l'únic que pugui discutir-me la victòria. Hi ha altres ciclistes que poden tenir com a objectiu la victòria, com el que hi ha aquí al meu costat, Isaac del Toro. És evident que la rivalitat amb Jonas Vingegaard els últims anys ha estat espectacular i crec que continuarà els propers anys. Ens empenyem l'un a l'altre a millorar i a buscar noves fites cada dia.
4: Com dèiem, en principi hauria de ser un duel Pogacar-Vingegaard, que, a més, hem de tenir en compte que el danès arriba en un bon moment, bones sensacions aquest 2026. Per exemple, fa unes setmanes es va passejar al Giro d'Itàlia. Vingegaard diu que Pogacar és el millor ciclista del món, però que ell afronta el Tour amb molta confiança.
7: I'm having a good feeling so far.
8: Tinc bones sensacions des de fa setmanes. Ja al Giro em vaig trobar molt bé. Crec que he fet una bona preparació. Hem fet unes quantes curses i han anat molt bé, per tant estic amb confiança. Estic en una bona posició i ja tinc ganes que comenci la cursa.
7: Looking forward to this race.
4: I el jovenet Seixas, conscient que ell no debuta al Tour amb l'objectiu de guanyar, però que no descarta absolutament res.
9: Ara aquest Tour és una nova experiència per mi, és la meva primera participació. Estic preparat per tot el que pugui passar. Evidentment, hi ha una part dins meu que vol guanyar, però això és el Tour. Primer haig d'agafar experiència. Veurem com anirà, quin és el meu rendiment, a quin nivell, i després ja veurem si podem anomenar-ho victòria o no.
4: Doncs segurament són els tres noms més cridaners, però jo crec que per lluitar pel podi doncs també hauríem de destacar Evenepoel, que com Van Der Poel han preparat a consciència la crono de demà, Del Toro, el company de Pogacar, Lipovic o Juan Ayuso, que vindria a ser l'esperança del ciclista espanyol.
0: I dos catalans?
4: Dos catalans, sí. El Joan Nicolau, que hem escoltat entre setmana el Tu diràs, i l'Abel Balderston, del Caja Rural, a més d'Àlex Molenar, que és de pare neerlandès, mare catalana, que als 12 anys es va traslladar a viure a la Garrotxa, per tant, és gairebé català, amb Sepp Kuss, ja en parlem cada any,
0: sí.
4: el ciclista nord-americà, però berguedà d'adopció, i Àlex Sanz, per exemple, que és el...
0: Sí, senyor, director del Pinarello... que és un dels equips
4: correcte.
0: De marca suïssa, però dirigit per un

0: costa veure'ls, no?, en dies importants pel nivell. Una Abel Balderston que fa l'any passat va guanyar el campionat d'Espanya contra rellotge, és un corredor que va bé cap amunt, i el Joel Nicolau és un corredor més tot terreny, no? Per tant, corredor per escapades. La Abel Balderston potser algun dia amb una miqueta més de duresa, tot i que em costa a dia d'avui poder-los veure al davant o fins i tot lluitant per una etapa, perquè és que en aquest Tour de França hi ha moltíssim nivell i crec que tota etapa es pagarà caríssima.
1: Doncs començant per la primera, demà, aquesta contrarrellotge per equips a Barcelona. Ara en seguim parlant, però deixeu-me que saludi un moment a una persona que ha tingut part de culpa que aquest gran depart de demà a Barcelona sigui una realitat. És el director de la Volta Ciclista a Catalunya, el Rubén Peris. Hola, Rubén, bona nit, com estàs?
2: Bona nit, molt bé.
1: Tot a punt per demà?
2: Sí, això, el Tour és una maquinària quasi perfecta, i amb la magnífica col·laboració de les institucions, començant per l'Ajuntament de Barcelona, doncs sí, està tot a punt.
1: Fins a quin punt la Volta a Catalunya, que tu evidentment dirigeixes, ha estat implicada en aquest Tour, ha estat clau en l'organització d'aquestes tres primeres etapes que passen per Catalunya, i també doncs com ha possibilitat que sigui una realitat aquest gran depart aquí a Barcelona?
2: Bé, jo personalment he estat col·laborant des d'un bon principi. Concretament, aquesta aventura va començar al febrer de l'any 2003, i la Volta, doncs, sempre ha estat disposada a ajudar i a col·laborar amb el que faci falta, i quan s'ha materialitzat, doncs sí, nosaltres com a Volta doncs col·laborem amb diferents aspectes molt relacionats directament amb ASO. Ens han demanat alguna col·laboració d'anar amb la càpsula de carrera aquests dies, i aleshores la veritat és que la presència de Volta és molt directa, però tot el muntatge, tot el pes, i això s'ha fet des de, com ja dic, des de l'Ajuntament de Barcelona, les Diputacions i la Generalitat. I la meva col·laboració, doncs, és en temes directes que ASO m'ha demanat.
1: O sigui, feu una mica d'anfitrions, de cicerones, no? De donar la benvinguda, doncs, a tota la corrua d'organitzadors habituals del Tour.
2: Bé, nosaltres sí, col·laborem amb això, però ha sigut més una feina de fa molts mesos. Ja des del moment que es va decidir que el gran depart seria Barcelona, ja dic que es va posar en marxa la maquinària administrativa, diguéssim, i per part nostra el que hem estat col·laborant és amb moltes reunions que s'han fet, donada la nostra experiència com a Volta Ciclista a Catalunya. Doncs,
1: de conèixer el territori és... també, no?
2: Ah, exactament, sí que hem col·laborat molt amb això.
1: I no sé si fins a quin punt ha dissenyat el recorregut una mica ajudant, tenint en compte, no?, els municipis pels quals a vegades ja passeu vosaltres amb el recorregut de la Volta de cada any.
2: No, la veritat és que el recorregut l'ha dissenyat ASO. Sí que és veritat que m'han fet alguna pregunta, ens han fet algun comentari, però el disseny l'ha fet ASO. O sigui, nosaltres mentiria si digués que hem condicionat que passessin per aquí o per allà. No, o sigui, sí que s'han fet algunes preguntes concretes. Escolta, passarem per aquí, vosaltres com ho feu això quan passeu amb la Volta? Però no. I després sí que ens hem ocupat de tot el que és la part legal amb el Servei Català de Trànsit. Això sí que ho hem fet des de la Volta Ciclista Catalunya.
1: Que vosaltres, evidentment, ja hi teniu la mà trencada en això. Quina importància té, Rubén, per Barcelona, per Catalunya, poder acollir per primera vegada a la història una sortida del Tour?
2: Molta. El Tour és un esdeveniment que està per sobre de tot, vull dir, del ciclisme em refereixo, vull dir que, però és que a més, si veiem les audiències televisives, són extraordinàries. Les comparem amb els Jocs Olímpics o amb el Mundial de Futbol, que hem de tenir en compte que Jocs i Mundial és cada 4 anys, en canvi el Tour és cada any, i la repercussió és importantíssima. Hi ha qui critica Barcelona. Escolta, Barcelona va organitzar uns Jocs Olímpics el 92 esplèndidament, però hem de seguir demostrant que Barcelona i Catalunya som capaços de seguir organitzant i seguint fent coses d'altíssim nivell, i realment jo crec que ho estem demostrant.
1: Com veus el Tour? Et faig la pregunta més com a aficionat al ciclisme que no com a director de la Volta. Què creus que n'hem d'esperar, o què tens ganes de veure tu?
2: Home, la veritat és que a disfrutar-lo. O sigui que tots tenim en mente un possible guanyador, un o dos possibles outsiders, però no direm res fins a l'últim moment a París, perquè el ciclisme té això, vull dir que fins l'última pedalada no es pot dir res, no? Però

0: realment a disfrutar. O sigui, aquests dies a gaudir de Barcelona, col·laborar amb tot el que faci falta, i a partir del dia 7, doncs, a disfrutar del ciclisme a través dels mitjans informatius.
1: Doncs seguirem el consell, evidentment, del Rubén Peris, a qui li agraeixo moltíssim que ens hagi acompanyat uns minutets. T'ho diràs la nit abans d'aquesta sortida, d'aquest gran depart del Tour de França des de Barcelona, en el primer dels tres dies que estarà a Catalunya a la prova reina del ciclisme mundial. Rubén, moltíssimes gràcies i, com dius tu, a gaudir-ho, a gaudir d'aquestes tres setmanetes que venen per endavant.
0: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Una abraçada, bona nit.
0: Una abraçada.
1: En Rubén Peris, el director de la Volta, que evidentment ens convida a gaudir. Home, el Tour, ara ho dèieu, es preveu apassionant. De seguida us pregunto per dies clau, però d'aquestes dues etapes després de la contrarrellotge per equips de demà a Barcelona, aquest Tarragona-Barcelona i aquesta tercera etapa que arrenca a Granollers, què n'hem d'esperar?
2: Home, doncs l'etapa que acaba a Barcelona, un final semblant al de la Volta a Catalunya, per tant un final bastant explosiu, amb tres passades pel circuit. Jo crec que és una etapa, segurament torna a ser o pels de la General o per algú amb molt punys, per exemple un Mathieu Van Der Poel, no? Jo crec que el ciclista neerlandès, que no és gran amic del Tour de França, però crec que intentarà fer un bon paper per almenys poder vestir de groc, i com que la primera setmana, doncs fins que no arribem als Pirineus, no? Fins a l'etapa 6, doncs hi ha 3 o 4 etapes que pogués vestir el mallot groc, jo crec que Mathieu Van Der Poel ho intentarà, un Remco Evenepoel, també un Ben Healy, són corredors, no? amb que crec que es poden adaptar bé al perfil de Montjuïc.
3: Sí, a mi m'estranyaria que no fos això una etapa mudeta en el tram final, aquesta segona en final a Barcelona. També veurem demà, no? A veure si les diferències són gaire interessants i provoquen també que hi hagi cert moviment o cert nerviosisme fins i tot en algun equip per intentar retallar algun segon en aquesta segona arribada a Montjuïc. Que demà hi haurà una mica més de diferències de les que ens podem imaginar. No estic parlant de minutades, però que potser algun favorit es deixa mig minut i dius, hosti, mig minut, ja és mig minut, en una crono per aquí de només 20 quilòmetres.
2: Clar, aquí, perdó, aquí marcarà molt el fet de l'etapa de la segona etapa, no? Perquè, clar, si hi ha diferències de 30 segons, potser un Van Der Poel diu, ostres, no retallo 30 segons amb un Juk. En canvi, si són segons, pocs segons, sí que a la segona etapa hi haurà molt més moviment per vestir el groc.
4: Amb la fam que té Pogacar i la resta, sobretot Pogacar, és que jo també tot el que no sigui que guanyi un dels favorits o Van Der Poel, doncs vaja, jo no m'ho imagino a Barcelona. Per tant, és que jo crec que està aquest gran depart, ostres, un gran depart per veure les figures, no per fer un sprint o per una etapa de tràmit, no, és que el gran depart s'ha dissenyat per veure una gran figura vestint de groc, i és el que veurem. Per tant, demà a veure què passa, i diumenge també a repetir, perquè aquest circuit de tres ascensions al castell de Montjuïc, és que, vaja, els grans ho intentaran segur.
3: Perquè l'objectiu de tenir 21 mallots grocs en un mateix tour, Pau, no creus que el tingui, no, Pogacar? És a dir, de no deixar-lo fins al final.
1: És el rècord?
3: Algú deu haver fet això?
2: Ostres, ara no, ara aquí m'enganxes, però no en soc conscient, o si més no...
3: No sembla una bona estratègia.
2: De la història recent, no. Jo crec que no, i també pel que suposa vestir el mallot groc. Clar, a nivell de compromisos, de televisions, d'entrevistes... És a dir, segurament cada dia perds hora, hora i mitja, descanses menys, sí, per tot el que suposa la cerimònia de podi, les entrevistes, no? I per això hi ha molts ciclistes que diuen, bueno, si l'agafo la segona setmana, doncs això que m'estalvio.
1: Per anar acabant, Pau, quins dies tens tu marcats allò en vermell al calendari des d'ara fins a finals de juliol en aquest Tour de França, a partir de dilluns que el Tour entrarà ja en territori francès?
2: A veure, marcaria en vermell l'etapa als Pirineus, l'etapa del Tourmalet, és primera setmana, però podem començar a veure les primeres diferències.
1: Quin dia cau això?
2: Això cau el dijous 9 de juliol. Després hi ha un altre, que és després de dia de descans, que les cames després del primer dia de descans sempre sempre pesen una miqueta més, a l'Eli Oran. Ja la vam veure fa 2 anys, una lluita entre Vingegaard i Pogacar.
1: 14 de juliol?
2: 14 de juliol. Mira,
1: coincidint amb la festivitat
2: precisament també
1: nacional francesa, suposo que ho hauran fet coincidir. Alguna més?
2: Etapa de mitja muntanya i després ja ens n'anem al final, en el doble pas per l'Alt d'Huez. Ja et diria la penúltima etapa, és l'etapa reina d'aquesta edició, el Alp d'Huez, 170 quilòmetres, pujarem Croix de Fer, també Galibier, no? Per tant, si el Tour no està decidit abans, que és possible que sí, serà l'etapa reina d'aquesta edició.
1: Doncs ho anirem veient. De moment això arrenca demà aquí a Barcelona. Afectacions al trànsit n'hi ha d'haver per sí, força, perquè evidentment el Tour passarà pel centre de la ciutat.
4: Mira, resumint-ho, aquesta tarda ja s'ha prohibit aparcar en tot el recorregut urbà de Barcelona. Demà a 2:15 es tanca ja el circuit. La franja més restrictiva serà entre les 4 de la tarda i 7:45, coincidint amb el desenvolupament d'aquesta primera etapa, i la normalitat es començarà a recuperar progressivament a partir de 8:45, progressivament. Per tant, fins ben entrada la nit no es podrà circular amb normalitat a Barcelona.
1: Roger Saperes, bona nit.
5: Què tal, bona nit?
1: Tens l'11 de la selecció argentina? No me'l diguis, només si el tens o no el tens. El tinc, sí, ha sortit del forn, eh?
5: El tinc.
1: Val.
5: M'aguanto?
1: Aguanta't un moment, perquè acomiado al Pau Mitjans i a l'Albert Ferran, gràcies a tots dos.
4: Bona nit.
1: Demà anem amb el Tour de França, però primer ens hem de posar al dia.
6: Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
1: Dic que ens hem de posar al dia perquè hem d'actualitzar, evidentment, les informacions que ens arriben des de l'Empordà, on l'incendi, Josep Moragues, bona nit, continua cremant sense control.
7: Sí, bona nit. Protecció Civil ha confirmat fa ben poca estona que mantindrà el confinament dels 7 municipis afectats durant tota aquesta nit. Són 9.600 persones que no es poden moure de casa fins a nova ordre. Els municipis afectats són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal de l'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Mentrestant, entrem a les hores més importants per fer front a aquest foc que ja ha calcinat 2.300 hectàrees i que afecta principalment al massís de les Gavarres. Mentrestant, les properes hores, els bombers tractaran d'estabilitzar el flanc dret, que és el que més preocupa, i també 2/3 del flanc esquerre. Última hora des del centre de comandament dels bombers, des de la Bisbal d'Empordà, Joel Penya, bona nit.
8: Hores clau ara pels bombers després que el vent de marinada hagi desaparegut i només bufi de tramuntana. Aquest canvi fa que el recorregut de l'incendi sigui menys aleatori i els 400 bombers i 100 militars que hi treballen puguin focalitzar esforços. L'inspector en cap dels bombers, David Borrell, ha explicat quin és el plan per aquesta nit.
9: L'estratègia és clara, que és confinar l'incendi a la part oest de les Gavarres i aconseguir, amb aquests objectius tàctics concrets, que és acabar estabilitzant tot el flanc dret i progressar fins a estabilitzar 2/3 del flanc esquerre. Aquesta és la idea, fins demà a les 10 del matí.
8: Pel que fa als evacuats, als 150 de l'urbanització de Vallrepòs a Santa Cristina d'Aro, se li sumen 60 infants de la casa de colònies Pou de Glaç que han marxat cap a Sant Cugat en 2 autobusos. Les 80 persones que hi queden faran nit.
7: A banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha tornat a demanar als habitants de la zona metropolitana que evitin desplaçar-se a la platja per no entorpir les tasques dels serveis d'emergència. En aquest sentit, ha explicat que s'ha previst un dispositiu de Mossos d'Esquadra per tallar la carretera C31 en cas que els bombers ho considerin necessari. Anem a saber com evolucionarà la meteorologia a la zona de l'incendi, on preocupa especialment el vent que bufa del nord a l'Empordà. Martí Oliveres.
10: Sí, pendent sobretot de la tramuntana, aquest vent del nord que ha de bufar fins i tot amb força de cara demà al matí en aquesta zona de l'Empordà. Després, a partir del migdia, hauria d'anar fluixant i a la tarda i vespre ja s'imposaria la marinada, aquest vent més humit de mar cap a terra que aportaria més humitat i per això també doncs, les condicions millorarien. Però compte aquesta nit perquè la tramuntana doncs, s'ha d'anar enfortint. Ja ho veiem a aquesta hora, que està baixant una mica la humitat respecte al vespre i la temperatura ha d'anar baixant cap als 23-24 graus de matinada, però ara encara a aquesta hora es manté al voltant dels 27-28 en general. Calor, doncs, que ha sigut intensa durant el dia, però també aquesta hora de la nit en continua fent. I és que som a les portes d'un cap de setmana molt calorós. De fet, a partir de diumenge comença altre cop una onada de calor.
7: La notícia positiva és que els altres incendis actius a la resta del país evolucionen favorablement. A Sant Vicenç de Castellet, al Bages, els bombers han donat per controlat el foc i sobre l'incendi del Pla de l'Estany també està estabilitzat.
1: Doncs, evidentment, en seguim molt pendents. Josep, qualsevol novetat doncs ens ho fa saber aquí al, a l'antena.
7: Fins ara.
1: Fins ara. Repassem les alineacions d'aquest Argentina-Cap Verd que arrencarà en 40 minuts.
5: Nima Automoció patrocina aquest espai.
1: Va, Sape, juga. Vinga, Messi, va. Sí, no?
11: La primícia.
1: Messi 10 més.
11: La primícia, el que tothom estava esperant. Juga o no juga? Juga Leo Messi.
1: Endavant.
11: Oh, sorpresa amb l'Argentina de Lionel Scaloni, que sortirà avui amb aquest 11 per enfrontar-se a Cap Verd en aquests setzens de final del Mundial. Dibu Martínez a la porteria, Nahuel Molina al lateral dret, parella de centrals, el Cuti Romero i Lisandro, al lateral esquerre Facundo Medina, línia de 4 al mig del camp amb Rodrigo de Paul, McAllister, Enzo Fernández i Thiago Almada, i al davant Leo Messi i Lautaro Martínez. Per cert, no et perdis el pentinat que porta avui el Dibu.
1: L'he vist.
11: Porta la bandera argentina en un dels laterals del cap.
1: Allà, no? Tenyida.
11: Una mica el que duia Maradona en el seu dia, que duia una franja groga, doncs allà hi du els colors de la bandera argentina i, per cert, el Hard Rock Stadium de Miami, on es juga el partit, vaja, sembla Buenos Aires, pràcticament ple de samarretes de la selecció argentina. Evidentment, Messi juga a casa perquè és... no és el camp de l'Inter Miami, però vaja, juga avui el partit a
1: Miami. Argentina va quedar primera de grup, perquè si no, no hagués jugat al camp, diguéssim, on tothom volia que jugués, que és el camp on juga habitualment amb el seu club.
11: S'haurien perdut aquesta possibilitat, i Cap Verd, per la seva part, que juga amb Bosinha a la porteria, Moreira, López, Borges i López Cabral en defensa, per davant Lenini, línia de 4 amb Méndez, Laros Duarte, Deroy Duarte i Cabral, i al davant amb Da Costa.
12: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. animaautomoció.com.
1: Doncs 8 minuts per 11:15, 11 d'Argentina, 11 de Cap Verd. Recordem que a partir de la mitjanit la selecció argentina busca la classificació pels vuitens de final d'aquest Mundial. Ja sap que si passa l'espera Egipte en aquesta ronda de vuitens. Una pausa i de seguida truquem a una persona aquí a Barcelona que mirarà el partit amb molta, molta atenció, perquè és el representant més important de la República de Cap Verd a Catalunya. Ara tornem.
13: RAC 1. Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
14: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
15: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEP. Vola alt.
14: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa. Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
16: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Busques un vehicle híbrid?
18: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
17: Més eficient, és menys consum.
18: Més potent és més cavalls.
17: Tot a Romauto.
18: Barcelona.
17: Molins de Rei.
18: Mataró.
17: Blanes.
18: I Santa Coloma de Farners.
17: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
18: RomautoNissan.com.
17: Romauto.
19: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
20: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Fòrum Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Fòrum més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Fòrum.es. Xarxa Fòrum de Catalunya.
21: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: RAC 1. Tots som 1.
24: We were talking to the sunset, throwing dreams against the wall.
25: Tu diràs, amb Oriol Jové.
24: I know none of them are stuck yet, but I bet it on you, honey. Oh, I would risk it all.
1: 3 minuts per 12:15. D'aquí a mitja horeta, la selecció argentina busca la classificació pels vuitens de final del Mundial contra la selecció de Cap Verd. I, com us dèiem abans, volem parlar amb la persona més important de Cap Verd que viu a Catalunya, que és el cònsol honorari de la República de Cap Verd. És el Pedro Clarós, doctor especialista en otorrinolaringologia i cirurgia plàstica, que té una clínica aquí a Sarrià-Sant Gervasi. Hola, doctor, bona nit.
26: Bona nit.
1: Com arriba un doctor barceloní a ser cònsol de Cap Verd?
26: Ui, és una història molt llarga i molt maca. Jo tinc una fundació, la Fundació Clarós, que portem, ara acabem de fer la missió 123, però, clar, caram, portem moltes missions fetes a l'Àsia, a la Índia, a Àfrica, a l'Europa de l'Est, etc. Bueno, i amb una d'elles, que precisament era a Cap Verd, era a l'any 2017, era la Setmana Santa del 2017, jo estava allà preparant la missió i el diumenge de Rams vaig tenir un còlic, un dolor molt fort i, bueno, vaig entendre que alguna cosa passava malament. I el dia següent, quan vaig anar a l'hospital, òbviament em van diagnosticar el que jo ja sabia, una pancreatitis aguda necrotitzant. I quan vaig preguntar a l'internista d'allà, que jo ja sabia, diu, ¿sabe usted lo que tiene? Digo, creo que sí. Diu, ¿sabe cuál es el pronóstico? Digo, malo. Diu, malo no, un 5% si se queda aquí en Cabo Verde.
1: Ostres.
26: I llavors, clar, vaig pensar, bueno, no, i això és de lluita pel 5%. I llavors, pues, amb el meu germà, i que estava aquí a Barcelona, i els membres de l'equip, vam contractar un avió medicalitzat que em va venir a buscar a la illa de Santiago, la capital, la Praia, i per portar-me a Barcelona, però això va ser 4 dies més tard. I quan estaven a l'avió, va venir a veure'm, l'avioneta medicalitzada, va venir a veure'm el primer ministre, que avui és el president de la República, el don José María Neves Pinto, i em va dir, doctor, usted no se puede morir. I jo vaig pensar, no cal que m'ho digui, jo ja lluitaré. I llavors digo, no, ya lo intentaré. No, usted no se puede morir porque tiene que ser nuestro representante en España. I bueno, dic, ara anem per parts. I com realment vaig sortir-me'n després de dos mesos ingressat i tota una sèrie de coses, van començar a fer tots els tràmits per crear un consolat, que això és una una cosa complicada, perquè Barcelona és una de les ciutats que té més consolats del món, entre Nova York, Singapur i Barcelona, es reparteixen o es fan aproximadament cada una 90, 95, 100 consolats i va pujant, no? Pues bueno, fer un consolat nou a Barcelona era complicat, però ho van lograr-ho, ho van fer-ho, i aquest és el càrrec que jo tinc aquí, cònsol general, honorari de la República de Cap Verd a Barcelona, Catalunya, amb extensió d'àrees, altres àrees que tinc la meva població. I aquesta és la història que hi ha. Sí,
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant, d'alguna manera vau poder sobreviure i, doncs, en agraïment, suposo, la tasca que havíeu fet, no?, allà a Cap Verd,
26: sí,
1: la República,
26: sí, sí,
1: us va concedir aquest càrrec de consolat honorari.
26: Sí, sí. Sí, i que seguim, perquè ara acabem de tornar la setmana passada d'una altra illa i el desembre hi tornarem altre cop, o sigui que anem alternant altres països amb Cap Verd, perquè, clar, tinc molt bona relació i amb tot el govern, pues, bueno, faig de consultor de la universitat, de sanitat i de moltes coses, o sigui que m'aprecien molt i jo els aprecio molt amb ells.
1: Clar, és el que us anava a preguntar, deveu estar parlant molt aquests dies, m'imagino, per la qüestió del futbol, però quina és la relació que, perquè al final teniu la clínica aquí a Sarrià-Sant Gervasi, quina és la relació diària, diguéssim, diplomàtica o institucional amb Cap Verd?
26: Bueno, pues molta, primera, perquè amb el president tenim molt bona relació, ell ha vingut a Barcelona i realment faig una mica de consultor de moltes coses que ell diu. La primera dama, que és una dona encantadora i que té una fundació, també ens fa com de protectora quan nosaltres anem allà, i els ministres, pues tots ells. Ara, quan va haver-hi el problema del barco de l'antenavirus, òbviament la primera persona em van trucar va ser a mi.
1: Clar, clar, clar.
26: I clar, jo vaig aconsellar de que no podien quedar-se'n allà, perquè els medis que tenen en una petita UBI que tenen no és possible albergar tota aquella gent malalta. Per tant, aquesta, també la universitat, moltes coses de la sanitat, etcètera, etcètera. O sigui, tenim una línia molt directa que jo els puc aconsellar, i el més important, ells fan el cas que creuen oportú que tenen que fer.
1: I han parlat de futbol amb el govern de Cap Verd? Han parlat de futbol aquests dies?
26: És inevitable no parlar-ne, no? Perquè la primera sorpresa va ser per ells. O sigui, quan a mi, per una sèrie de casualitats de la vida, l'equip de Cap Verd es va posicionar en els Mundials, va haver-hi una sorpresa tan gran com que haguessin dit que havien fet, pues, no sé, papa amb un bisbe d'allà, no? I llavors vam parlar, però la veritat és que quan s'enfrentava en Barcelona, a Espanya,
1: sí,
26: i Cap Verd, la gent em deia, tu eres de los que tienes el corazón partido, el corazón partido, perquè a veure a favor de qui tenia que anar, no? I jo sempre deia, pues, a favor del que mejor vaga, clar, perquè no puc inclinar-me per un partit o per l'altre, o per un equip o un altre. I sorprenentment, a veure, jo per mi m'imaginava que hauria sigut un 4-0, un 5-0, vull dir així, no? Però la veritat és que la sorpresa va ser un empat a 0.
1: Sí, sí, el 0-0 aquest entre Espanya i Cap Verd, i tant. Sí, sí.
26: Clar, clar, i aquesta sorpresa jo crec que els van valentonar.
1: Perquè la seva relació amb el futbol al llarg de la seva vida, quin ha estat? Es considera futboler, vostè?
26: No. Jo crec que sóc la persona de futbol que menys entén d'Espanya. O sigui que realment no sé gran cosa de futbol. Però un parent de la meva dona, que era el marit d'una germana de la meva sogra, el Francisco Miró Sanz, que va ser
1: el president del Barça.
26: el que va fer el partit d'aquí, de Sarrià, de Barcelona, de les Corts, millor dit.
1: Sí, el Camp Nou, sí, sí.
26: Exactament, doncs aquest era, m'estimava molt, era tio de la meva dona, però amb mi tenia molt bona relació, inclús va haver-hi un moment, un conflictiu a la seva vida i a la meva, perquè li vaig detectar un càncer de laringe i el vaig operar d'una laringectomia total, però ell sempre em va estimar molt, i jo també, i la veritat és que a vegades explico que jo em diuen, coneixes el Campo del Barça? I dic, sí, dic, he estat tres vegades. Bueno, menys mal. Dic, bé, una, perquè quan van venir el papa em van convidar allà. Dos, quan van venir els tres tenores em van convidar. I la tercera, quan es va morir el tio Francisco, pues que van fer la capella ardent allà i jo estava allà president al dol. O sigui, he estat tres vegades però no he vist mai un partit.
1: Deu ser difícil, haver estat tres vegades al Camp Nou sense haver vist cap partit. A més, el que dieu, parent de l'expresident del Barça, Francesc Miró Sans. Clar, aquests dies, bé, d'aquí una estona, aquest Argentina-Cap Verd, m'imagino que, clar, ara els heu d'anar seguint. Com me l'he d'imaginar, el cònsol honorari de Cap Verd a Barcelona veient aquest partit a casa seva, imagino?
26: Sí, clar, jo sí, ara, dintre d'un rato, ja estaré posant la televisió aquí a Sant Vicenç de Montalt, davant del mar, i estaré pendent de veure aquest partit, perquè encara que sigui mitjanit, indubablement ho vull veure. Què passarà? Pues és que no ho sé, perquè l'Argentina és molt potent, i els jugadors de l'Argentina també són molt potents. Però sempre dic jo que David va guanyar en goleat, i bueno, les estratègies estan per això, i ja veurem. No, ningú s'imaginava que hi hauria el primer partit un empate, el segon partit un altre empate, el tercer partit un altre empate, per què no ara un quart empate?
1: Sí,
26: per què no?
1: Totalment. I yes. Si parlàvem al principi de la conversa del 5% de possibilitats, no?
26: Exactament, exactament. Per tant, aquí, doncs, bueno, home, sí que és cert que aquests jugadors del Cabo Verde són gent molt, molt dura, vull dir, són gent que són aficionats, s'han format ells sols, indudablement, com em deia algun d'ells, és que no teníamos ni guantes per parar la pelota, no?
1: Sí, heu parlat amb algun dels jugadors de...
26: Bueno, jo conec algun d'ells, de fet, he tingut tractes amb alguns d'ells, perquè com vaig amb una certa freqüència operant allà, pues sempre acabo algun familiar o algun d'ells pues, a visitar-se o a fer... Llavors, jo els veig com amb una gran il·lusió. És a dir, lo crec, jo en la vida jo sempre he pensat que la grandesa es medeix per la il·lusió. Quan tu poses il·lusió en una cosa, acostumes a tenir bastantes possibilitats de guanyar-les. Quan les fas una mica per cansament o penses que ho pots superar, és quan et ve el problema, no? I això ho veig a nivell de la medicina, no? Amb malalties que penses, pobre home o pobra dona, aquesta malaltia l'afectarà molt, i veus que són lluitadors, i passen, i sobreviuen gràcies a aquesta il·lusió que tenen. Bueno, pues, la vida és il·lusió, i quan li poses il·lusió, amb una mica de sort, aconsegueixes el que vols.
1: I tant, doncs aviam com li va a la selecció de Cap Verd aquesta nit contra l'Argentina, ho anirem seguint, i evidentment també ho seguirà el cònsol honorari de la República de Cap Verd a Catalunya, que és el doctor Pedro Claros. Doctor, ha estat un plaer enorme parlar amb vostè, i res, tant de bo que...
26: Pues, doncs... Igualment per vosaltres, i ara ja me'n vaig d'aquí a connectar la televisió, i ja no em bellugaré fins al final.
1: Molt bé, doncs aviam si li va bé a la selecció de Cap Verd.
26: A veure si tenim sort. Gràcies.
1: Una abraçada, moltes gràcies.
26: Igualment, adéu, bona nit.
1: A veure si li va bé a la selecció de Cap Verd, perquè... per què no? Hola, Correas, bona nit.
0: Bona nit.
1: Marvà, què tal?
0: Bona nit, Jové.
1: El Puig que continua per aquí. Doncs el cònsol de la República de Cap Verd a Barcelona, que seguirà atentament el partit, tot i que ell ens ha reconegut que és la persona...
0: El futbol no gaire, no?
1: Que menys... com dius?
0: Que el futbol no gaire em segueix.
1: No, és això el que anava a dir, que ha reconegut que és la persona que menys sap de futbol segurament en tot l'estat, sí, però que òbviament ara mateix el paper de Cap Verd l'obliga a...
2: Es posarà davant la tele, ho ha dit.
1: Sí.
2: Se queda ahí, ja.
1: Totalment. Sí. Mira, 20 minuts per la mitjanit és els que falten per aquest partit, justament. És un bon moment perquè aneu trucant al 902-47700 i perquè regalem, com fem cada nit aquí al Tu Diràs, la col·lecció Wonder Goal. Una pausa i de seguida regalem, de seguida aterren els capibares aquí a l'estudi de RAC1.
3: Tu Diràs, amb Oriol Jové.
4: Amb el número 4, Jalapeño, amb el 22, Saitó, amb el 7, Gildas, i amb el número 1, el nou fitxatge, la...

0: igual dónde estés.
1: Da igual cómo lo vivas.
2: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
3: En la misma jugada.
4: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
5: Cuando todo eso llega.
4: Entonces sí. Entonces somos una.
6: Somos una.
7: Somos un
8: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
9: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
10: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
9: Per què?
11: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia a RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
12: Sort del RAC.
11: RAC, i som per ajudar.
13: Si el de delante sale de la rotonda, quieres que te avise, claro. Y si pagaste de más por tu coche, pues también. Si compraste tu coche entre 2006 y 2013, en cartel.es comprobamos si eres uno de los afectados por el cartel de coches y te ayudamos a reclamar, revisar, responder y resolver en cartel.es.
14: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
15: El teu cos continua aquí, però el teu cap fa dies que és a la platja. Pensant en aigües cristal·lines, en no saber ni quin dia és? Atrapa-lo tens destinacions com la Riviera Maya o Punta Cana des de 940 euros per persona amb sortida des de Barcelona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
16: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
17: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
16: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
17: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
18: Per primera vegada a la història, Barcelona és l'escenari de la sortida oficial del Tour de França.
19: I Vueling, companyia aèria nascuda a Barcelona i partner oficial del Grand Depart 2026, ho vol celebrar amb tu.
18: Del 2 al 5 de juliol vine al Fan Park de l'Arc de Triomf i viu l'emoció del Tour amb activitats, premis i una experiència interactiva per a tota la família.
20: Vueling, connectant Barcelona amb més de 100 destinacions d'arreu d'Europa i apropant les persones als grans moments que fan història.
21: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
22: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus. Ben.
23: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
24: Sona bé.
23: 4,3 litres de consum al 100.
24: Sona a Qashqai e-Power.
23: I el 0% TAE.
24: Sona que estreno un Nissan.
23: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
25: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
26: Tres quarts de 12, ja sabeu que els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol amb Wonder Goal, que arriba per fer-vos descobrir la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, atents al llarg d'aquest mundial al tu diràs per unir-te a la febre Wonder Goal, que ja ho sabeu que és una col·lecció mundial. Ja tenim un oient al telèfon, el Vicenç. Hola, Vicenç, bona nit.
27: Hola, bona nit.
26: Des d'on ens truques?
27: Jo des de Barcelona.
26: Des de Barcelona, molt bé.
27: Sí.
26: Doncs t'emportaràs aquesta col·lecció Wonder Goal, però abans ens has de respondre dues preguntes. Qui es mereix aquesta col·lecció Wonder Goal i qui no se la mereix? Comencem pel principi.
27: Ho tinc claríssim, el que se la mereix, és el Lamine.
26: Molt bé. Vot de consens, segurament. Lamin Yamal i qui no, la...
27: sí.
26: Qui no se la mereix, Vicenç?
27: Ah, el Mourinho.
28: També consens, eh?
26: Sí.
27: El Mourinho no se mereix res.
26: A veure com va aquesta temporada amb Mourinho.
27: Aquesta temporada es quedi en blanc, també.
26: Bé, seria la tercera, no? Tercera temporada en blanc del...
27: Tercera temporada en
26: blanc. Bé, van guanyar el Mundial i la Supercopa de Supercopa d'Europa, però sí, era al principi de la temporada.
0: Era l'agost.
26: 24-25.
0: No, a partir de setembre.
26: Estic d'acord. Doncs per tu, aquesta col·lecció Wonder Goal, Vicenç, a gaudir-la.
27: Moltes gràcies.
26: Gràcies a tu per trucar. Una abraçada. Bona nit.
27: Bona nit, bona nit.
26: Per cert, Marvà, la col·lecció Wonder Goal, que ens va deixar ahir un moment estel·lar. No sé si ahir vas sentir el Tu diràs.
0: No l'he sentit, però el Rocamora m'ha dit...
26: T'ha dit alguna cosa?
0: M'ha dit que he de sentir el moment Mr. Wonderful.
26: Aquest va ser el moment en què ahir regalàvem la col·lecció Wonder Goal al Tu diràs.
1: A veure, doncs, ràpidament, Jordi, qui es mereix aquesta col·lecció Wonder Goal?
2: Encara que no sigui ni el Barça o l'Espanyol, pot dir una altra persona?
1: I tant, clar.
2: Però mira, el Marc Barbà...
1: Molt bé. Carai.
2: Quan era jugador del canvi de led.
26: Bravo.
0: Home, espectacular.
26: Oh, brutal.
0: Que bo.
26: Brutal, brutal, brutal. Què et sembla? Tens fans...
0: Deu ser un aficionat del canvi de led.
26: Fans amb caràcter retroactiu.
0: Sí, sí, sí, sí, que bo. Ostres, increïble, eh?
26: Quan vas deixar tu el canvi de led?
0: El canvi de led... Ostres, ara... Vaig jugar, després de canvi de led, vaig jugar a Rubí i Sant Just. Quatre temporades, són 2 i 2. Doncs fa 5 anys vaig deixar de canvi de led. Però vaig jugar-hi 10 anys, això sí. Uf, o sigui que...
3: Institució, eh?
0: Que clar, sí, sí. 10 anys i 3 de juvenil. Algun vaig marxar entremig, però... Ostres, Jordi, no sé, si ens està escoltant, una abraçada, que bo.
26: Que sàpigues que et mereixes, segons ell, aquesta col·lecció boníssim. Wonder Goal. Està bé perquè...
3: Bon camp, això... canvi de led.
0: Sí,
26: sí, el Molí, no?
0: El Molí, sí. Molí. No, una de les coses que em va fer il·lusió quan vaig deixar de jugar va ser que l'últim partit vaig jugar amb l'Atlètic Sant Just contra el canvi de led.
26: Ah, el teu que el play-off?
0: El play-off de sense tercera.
26: Tercera. Sí. Sí, senyor, sí.
0: Sí, sí, i... Bé, una abraçada a tota la gent de canvi de led, una afició que, per cert, es poden cada tercera federació si l'Atlètic Lleida acaba comprant plaça a segona.
26: Sí, van fer un comunicat l'altre dia al Palamós també, alegant que
0: a
26: això
0: veure,
26: seria
0: si a
26: bo per l'equilibri del futbol català. Damià López, des de Dallas, què tal? Bona nit.
4: Bona nit, good afternoon aquí.
26: Acabes d'aterrar ara mateix, no?
4: Sí, sí, acabem d'aterrar fa uns minuts i ara estem aquí llogant un cotxe.
26: A Dallas...
4: La situació. Estem llogant un cotxe aquí, ja, sí, per moure'ns aquests dies. Sí, sí.
26: Està bé, perquè a Dallas... No riguis, Marvà, que és molt important perquè el Damià pugui fer la seva feina i compartir-la amb nosaltres cada nit aquí al Tu diràs.
3: A la llogar cotxe, ja t'ho dic jo, perquè des de... No sé on estic de l'hotel, però des del downtown de Dallas fins a Arlington, que és on està l'estadi, hi ha un bon tros, eh? Jo he estat... Crec que 2-3 vegades i un bon tros.
26: Primera vegada a Dallas, Dami?
4: No, hi he estat unes quantes vegades perquè tinc família aquí, justament, i a banda de la qüestió familiar, que aquí tinc família, bé, no exactament a Dallas, sinó a Fort Worth, que és una ciutat poc coneguda, que a la gent li sona poc, però hi ha una ciutat que es diu Fort Worth, que té 1 milió d'habitants. De fet, l'aeroport de Dallas es diu Dallas-Fort Worth, està a mig camí entre Dallas i Fort Worth, i al mig, justament, doncs està, com diu el Ferran Correas, hi ha l'AT&T Stadium, que en realitat no està a Dallas, sinó que està a Arlington, que pràcticament no és ni un municipi, està al mig del no-res. I en aquest Mundial és la segona vegada, perquè hi vam ser el dia de l'Argentina-Àustria, a la primera fase. Aquesta és la segona i si Espanya guanya, tornarà aquí per les semifinals, però bé, guanyi o no Espanya, jo crec que hi tornem una tercera vegada en aquest Mundial per cobrir una de les dues semifinals.
5: Ja que estàs mirant cotxes de lloguer, que s'hi poden donar un nou mode 5S, Damià, perquè l'equilibri perfecte existeix. Tu els hi dius, eh?
3: Que demani un d'aquests.
5: En anglès, l'equilibri perfecte existeix, perquè tenen la màxima eficiència d'un superhíbrid, tota la potència que necessites pel teu dia a dia, sup amb etiqueta Eco, a més, 7 anys de garantia, disponible des de només 23.990 euros. Demana aquí a Dallas un nou Moda 5S, que és el millor dels dos mons, i que el descobreixin a la xarxa de concessionaris o Moda Jaeco de Catalunya.
26: Home, segur que el tenen.
0: Aneu a Moda.
4: Tinc en JR per aquí, ara li demano.
26: Fantàstic. Com ha estat l'estema de la classificació de la selecció espanyola per vuitens de final, Dami? I com ha caigut que els vuitens siguin contra Portugal?
4: Ha estat una ressaca... tranquil·la. De fet, avui a l'entrenament, unes quantes absències, per exemple, la Minya Mal directament no s'ha entrenat. S'ho ha agafat amb calma, entrenament allò de recuperació, però ja han avisat que no ha saltat cap alarma. També, per exemple, hem vist Dani Olmo rodant a la bicicleta. És el típic entrenament de recuperació de club, no? Després d'un típic partit de diumenge, a les 9 de la nit, doncs que hi ha entrenament a la ciutat esportiva, però que molts no s'entrenen. Avui no, una miqueta el mateix. A més, ara, ja ho hem explicat, el Mundial ha agafat velocitat claríssimament de creuer, ja no hi ha tant d'espai entre partits com a la primera fase. Ahir es va jugar els 700 de final dijous i ara ja els vuitens són dilluns, per una casa d'Espanya, i si passa els quarts serien divendres, no?, contra Estats Units o contra Bèlgica. Per tant, ara sí que ja l'exigència al nivell dels entrenaments baixa moltíssim i demà dissabte doncs sí que farà un entrenament més intens i diumenge ja la prèvia, no? Per tant, ja dic, avui els titulars pràcticament no han fet res, només s'han vestit d'entrenament doncs, per estirar una miqueta les cames, i jo crec que als esportistes els agrada jugar contra els millors jugadors i per tant doncs, amb el morbo sobretot per jugadors com Lamine d'afrontar aquest duel generacional tan apassionant contra Cristiano, i sobretot Oriol amb revenja, amb moltes ganes de revenja, perquè saps que aquesta generació de jugadors es basen molt en si han guanyat o no han guanyat contra un equip, no?
26: I va bé la Nations, no? League, ara.
0: A penals, no?
26: Sí, a penals, sí. Correcte. Sí.
0: Falla Lamine, no?
4: Sí, el dia que... Sí, el dia que Lamine ho ha passat pitjor, perquè el va sacar Nuno Mendes, i de fet l'altre dia, en un vídeo conjunt amb Nico Williams, de la Federació Espanyola, li pregunten a Lamine quin és el jugador que pitjor li ha fet passar. I Lamine respon decididament, diu, a mi, Nuno. Diu, Nuno Mendes, el jugador que m'ha fet passar pitjor en un camp, i es refereix claríssimament a aquella final a l'Allianz Arena l'estiu passat. Va ser, ja dic, a l'Allianz, resultat 2-2 i guanya Portugal. I aquí sí que hi ha aires de revenja, perquè per molt que fos la Nations, és un partit. Ells es basen en que és un partit en què no els han pogut guanyar. Per tant, revenja, duel generacional, les entrades estan disparadíssimes. O sigui, diguem, una persona normal, per dir-ho així, una persona amb una feina comú, és pràcticament impossible que pugui aconseguir entrada, tot i que aquí als Estats Units els sous són molt més elevats, però vaja, que parlem de milers i milers de dòlars, estan disparadíssimes els preus de les entrades per aquests vuitens de final que es disputaran a les dues hora local, que per cert venim de Los Angeles, on les temperatures eren força agradables, i aquí estem gairebé a 40 graus de temperatura aquí a Dallas.
26: Caram, home, això condicionarà molt la preparació, no? Bé, no, full de ruta d'aquí a dilluns.
4: No. Ah, bueno, sí. Sí, la preparació sí, el partit no, perquè aquest és un altre dels camps que es disputaran aire condicionat, amb sostre, etc. Per tant, el partit no, però sí que la preparació efectivament sí, perquè bé, aquest és un dels motius també de prendre's un més calma a l'hora d'entrenar.
0: No s'entrenin.
4: Perquè fa una calor brutal. Sí. I que també condiciona, per exemple, equips com Anglaterra, no? Que això és una altra història, que estan als Estats Units, han de viatjar cap a Mèxic, que s'ha de canviar l'horari, que s'ha de viatjar, que si ara... Si els companys ho comentem, que el jet lag ens està afectant moltíssim a l'hora també del descans, perquè estàs a Dallas, per exemple, vas a Los Angeles, jet lag o canvi horari 3 hores, etc. Això pels futbolistes és mortal, no? Ara venen cap a Dallas, canvi horari de 2 hores una altra vegada. Tot això va afectant, sobretot el canvi de clima a l'hora de treballar. A Los Angeles estaves a 20-22 graus, ara aquí a Dallas arribes a gairebé 38-40 graus. Tot això doncs afecta, i a mesura que passen els partits doncs l'exigència és més alta.
26: Doncs Dami, demà en seguim parlant, aviam si tothom es va recuperant de la classificació. Ahir recordem contra Àustria amb aquest 3-0, no m'acaba gaire content Lamine Yamal, però segur que té oportunitats de somriure d'ara en endavant en els propers partits, començant per aquest Espanya-Portugal de dilluns. Me'ns ho expliques, Dami.
4: Molt bé, demà us explico un protagonista del Barça, a RAC1, ja us ho avanço, en el mediari de la selecció espanyola. Per tant, doncs demà més, ja no? des de Dallas.
26: Mantenim el misteri, eh?
4: Sí, home, sempre està bé una miqueta, no? Una miqueta de misteri.
26: A favor, aquestes hores de la nit.
4: Demà us parlo des de Dallas amb protagonista. Sí,
26: fantàstic.
4: Sí. Ara hi ha Cap Verd, és el tema. Una mica de Cap Verd ara ja, no?
26: I tant, sí. Gràcies, Dami, que vagi bé el lloguer del cotxe.
4: Vinga, abraçada.
26: Fins
4: demà, gràcies.
5: Sí, per allà a Dallas també podria anar amb un cotxe que té 628 quilòmetres d'autonomia, que és el Volkswagen ID3 Neo, 100% elèctric. És un cotxe per ara, per les vacances, allò que si és de carregar cadires per anar cap aquí, anar a la fresca, anar anar a la platja, anar a un concert. Tens 628 quilòmetres d'autonomia. Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric, el pots descobrir a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Home, el Dami li aniria bé, eh? Que tenia una autonomia important per aquests llargs trajectes que està fent pels Estats Units. Ara us pregunto per aquest Argentina-Cap Verd, però de la selecció espanyola, impressions del partit d'ahir, vau compartiu el diagnòstic de Luis de la Fuente, en que va ser un partit pràcticament perfecte de la selecció espanyola?
3: Sí, jo crec que va ser el millor partit dels quatre que ha jugat a Espanya, és el millor partit que ha fet. És cert també que el rival tampoc és que fos una selecció potentíssima, té alguns jugadors bons, un dels seus millors jugadors és David Álava, que no és que hagi fet una gran temporada amb el Real Madrid, precisament. Jo crec que, com a mínim, jo vaig veure un Lamine cada vegada millor, sobretot la primera part. No sé, no els vaig comptar, però no sé si va fer 5 o 6 sotanes. No, cada vegada que encarava a un lateral, que és cert, dius que és de la selecció austríaca, però és l'Aimer, que és lateral del Bayern.
0: Del Bayern, sí, sí.
3: I després crec que... Suposo que Luis de la Fuente s'ha donat compte que qui ha de jugar al mig del camp és Pedri, ha de jugar al costat de Rodri, i que ha de jugar Dani Olmo. O sigui, que s'ha de deixar de Fabián ja sé que Fabián és molt jugador Luis de la Fuente, que sembra com també, i que quan guanya l'Eurocopa, per exemple, juguen Rodri, Fabián i Pedri, el titular, fins que es lesiona i juga Olmo. Però ara està claríssim que Pedri rendeix molt millor. Jo crec que ahir Pedri va fer el millor partit dels quatre, també, i després Olmo va jugar molt bé. I després, per destacar una altra cosa, és el Mundial que està fent Cubarsí.
6: Sí, perquè es parla d'aquest rècord d'Unai Simón, del rècord d'imbatibilitat de la història dels Mundials, però, i és veritat que en aquest Mundial evidentment no han queixat cap gol en quatre partits, però se li han xutat tres vegades. Li han xutat tres vegades a Unai Simón, que evidentment hi has de ser per aturar-les, però clar, que xutin tres vegades a porteria, doncs entre d'altres és mèrit
3: de
6: Pau Cubarsí, d'aquest Laporte Cubarsí, que ho estem dient aquests dies, que Laporte fa una mica com d'Íñigo aquí al Barça per reequilibrar una mica aquesta parella de centrals.
0: Jo amb això del tema defensiu és el que més destacaria, la continuïtat que ha tingut. Ahir és el millor partit en atac, no?, d'Espanya, però defensivament el primer dia, per exemple, que es va criticar molt contra Cap Verd, que avui el veurem contra Argentina, la posició de Gavi, la posició aquesta de Fabián, al final el que va fer Gavi i Fabián és impedir els contraatacs de Cap Verd, que és el que sobretot s'ha fet aquest equip. I jo crec que defensivament Espanya és molt sòlida. Tinc la sensació que si miressis a França o si miressis a Brasil amb aquests números, que crec que són 13 partits sense perdre, d'aquests 13 sense perdre, 10 sense encaixar gol, diries, ostres, aquesta selecció no se li fa un gol, és molt difícil de guanyar-la, és una de les grans favorites. Però en canvi la lectura que fan sobretot els mitjans espanyols d'Espanya era lo malament que jugava en atac, no? I aleshores ahir es va ajuntar, doncs, que en atac hi ha una cosa bastant senzilla, que és que cada jugador comenci a estar a la seva posició. Això ho va fer De La Fuente el dia de l'Aràbia Saudí i ho va fer ahir, i això, per tant, jo crec que té conseqüències positives. I Pedro Porro, lateral dret d'Espanya, per mi, sorprenentment, a un nivell altíssim. Per sí. Afegir més noms a part dels que ha dit Correas.
6: I afegir un dubte més a l'11, que no sé si existia tan intensament abans d'aquest partit, de si qui ha de jugar és ell o Marcos Llorente, en
0: sí, aquest
6: lateral dret.
0: No, i jo crec que són perfils molt diferents, però després la sensació que en atac Pedro Porro amb Lamine s'entenen molt millor.
6: Lamine què? Perquè el veiem després a la zona mixta.
0: Una mica de cara tiesa.
6: Sí,
0: cara
6: sí, de pomes agres, absolutament. Sí.
3: Vol marcar i no va poder, va tenir dues molt bones.
0: Sí.
3: Una li treu al porter i l'altra li treu a sota pals.
0: És que la llista de la votadora ara mateix del Mundial és increïble. O sigui,
6: no, clar,
0: si si l'hagués volgut fer el senyor Gianni Infantino per vendre l'àlbum de cromos,
6: no
0: podria haver triat una millor llista.
6: Impossible fer-ho millor.
0: Llavors, Lamine, quan veu la llista, es troba a faltar ell mateix, segurament. Llavors, no? I ahir és el que li hauria de tocar una mica al Boraviu, de dir, ostres, 6 gols Messi, 6 gols Mbappé, 4 Haaland, Dembélé, Harry Kane... Jo on estic, n'he de fer un, n'he de fer dos, i clar, jo entenc aquesta part, no? Aquesta dualitat d'estar content per haver passat i estar emprenyat per no haver marcat. L'entenc perfectament i encara més en un Mundial.
26: Sí, és aquest punt d'ambició, no? De dir, ostres, és veritat, hem passat a 8ens, hem golejat d'alguna manera, m'han escollit millor jugador del partit, m'he berenat al lateral d'Àustria, no? Però malgrat així...
3: Vol marcar.
26: Doncs,
3: Ell vol marcar i... Suposo que quan va veure que jo que tenia aquelles dues oportunitats, la primera, per exemple, és molt clara i li treu el porter, doncs quan el canvien s'emprenya.
0: Sí, sí, a una sota pas també.
3: Jo crec que si està pensant en pilotador, per exemple, al final, si Espanya guanya el Mundial, és bastant possible. Jo sóc dels que pensa que en any de Mundial la pilotador quasi sempre la guanya algú de la selecció campiona. Dic quasi sempre perquè Messi va guanyar una quan va guanyar Espanya amb Xavi Iniesta.
0: Ah, 2010, és veritat.
3: Però quasi sempre passa així. Si guanya Espanya tindrà molts números de pilotador. Això, el partit, ara parlàvem del rendiment de la selecció espanyola, veurem el partit bo que arriba dilluns, perquè per mi, per exemple, s'enfronten els dos millors mig del camp del campionat. És a dir, així com França té un atac brutal, els dos millors mig del camp és cert que Vitinha no està bé, João Neves tampoc, però clar, són Vitinha, João Neves és el mig del camp del PSG, i Espanya té un mig del camp boníssim també.
26: Sí, sí, serà un duel important. Ha començat Miami, l'Argentina, Cap Verd, sap, eh?
7: Ha començat pràcticament 2 minuts ja de partit, de moment amb aquest empat a 0, hi ha hagut una aproximació d'Argentina després d'una pèrdua de Cap Verd, però sense que hagin arribat a generar una ocasió clara de perill l'albiceleste, quan ara havia perdut també una pilota, hi ha hagut una aproximació de Cap Verd a la porteria del Dibu, però també sense més incidència. De moment, 2 minuts i 14 segons de partit, Argentina 0, Cap Verd 0.
26: Fent tertúlia aquí al Tu Diràs, 2 minuts per sobre de la mitjanit, amb el Ferran Correas, el Marc Marvà, el Xavi Puig, el Sape, i s'afegeix a la festa el Gavi Cairo. Hola, Gavi, què tal? Bona nit.
8: Què tal? Molt bona nit.
26: Amb el mític jugador i entrenador d'hoquei patins, argentí, que ja ens va acompanyar en l'Argentina-Àustria de la fase de grups, i que avui volia també sumar-se aquí al Tu Diràs, eh, Gavi?
8: I tal, i preparat, eh? I vestit, ben vestit estem avui.
26: Sí, mira, Sape, dues samarretes argentines a l'estudi.
0: Sí, no, tres, amb la Gavi.
26: Ah, tres, no l'havia vist.
7: El que passa que no me la poso pel tema de la càbala, saps? Perquè sempre que...
0: Sí, eh?
7: Sí, m'ha anat bé portar-la aquí, tenir-la aquí darrere la cadira, quan vam fer increïble. El partit de l'Inter Miami al Mundial de Clubs, que va marcar un gol l'altre dia també, doncs continuem amb la càbala. Si no, me la posaria.
0: Sí, no, jo m'he posat aquesta, però... perquè és la de la primera eliminatòria de Qatar. Sí, és una serigrafiada Argentina-Austràlia Qatar 2022.
26: 3 de desembre de 2022.
0: Sí, és una edició especial. Primera eliminatòria de la fase d'eliminatòries de Qatar. Clar, no hi havia 7ens, era 8ens.
7: La
0: sí, el friquís més alt.
7: És la de la final, serigrafiada.
0: La de Messi.
7: Amb la data de la final.
26: O sigui, les dues de Qatar 2022, sí. La teva, Gavi...
8: La meva és de hockey patins. De la selecció que va guanyar el campionat del món i avui...
26: De quin any?
8: Del 99.
0: Bé, sí. Campió del món amb aquesta, eh?
8: Sí, sí, sí.
26: O sigui, aquesta és la de partit?
8: Aquesta és la que portava jo.
7: A on? Sí, a Sant Juan o on era?
8: No, a Reus,
7: a Reus.
8: Sí. Va guanyar la final contra Espanya 1-0, sí, sí.
26: Hòstia, aquesta samarreta té molt valor, eh? S'ha portat amb...
7: Amb vol teu o no?
8: Sí.
3: Bé. Pel vols calés, aquesta samarreta?
8: Bueno, no, calés. Sentimentalment la veritat és que té molt de mèrit, sí. A més, perquè s'ha conservat molt bé, perquè fa molts anys i la veritat és que me l'he posat avui. I deia, sí que estava gracet també amb aquell el 99, perquè encara entra.
26: Perquè tu també ets com el Sape de la càbala, de quan juga Argentina un partit important, posar-te la mateixa sempre o no?
8: No, aquesta és la primera vegada que me la poso després de la final del 99, així que no,
7: ah, sí?
8: No m'he posat mai aquesta
7: primera vegada.
8: M'he posat avui perquè era un partit especial, perquè veníem aquí, perquè, òbviament, ara els sisets de final tenen de posar seriosos, perquè si perdem aquella anem fora, així que ja és partit únic.
26: Ja, ja saps què passa ara, si a l'Argentina li va bé cada partit amb aquesta samarreta.
8: Podem anar escollint el Mundial del 95, de l'Olimpiada, podem anar avançant.
26: Tens diverses opcions.
7: Recordem també qui hi ha a l'estudi, on estaven asseguts, perquè tot això, si passa a Argentina, s'haurà de repetir.
9: S'ha d'anar repetint.
26: De fet, ara et demanaré que m'expliquis què és tot aquest escampall que has posat aquí damunt de la taula, però deixa'm saludar l'altra persona que s'està
5: formant. En Correas va més de Cap Verd avui.
26: No,
7: i tu també.
26: No,
7: és la segona.
5: Per compensar, jo de fet vinc de Bocinha, mira.
26: La Bocinha.

0: retransmissió amb el Gavi i amb els Aperes, pues hem fet això de pajilleros, de repetir la samarreta, de posar aquí la entrar amb el peu esquerre a l'estudi per signar-me i tot això. Sí, sí,
1: sí. Que no us contagi el sape, per favor, que no us contagi el sape.
2: Contagiem-nos d'això, si us plau.
1: Què has posat
2: no,
1: aquí?
2: No, són una sèrie de samarretes que vaig portar l'altre dia, que van anar bé, i les hem tornat a portar. Hi ha una samarreta de Maradona,
3: sí,
2: perquè a més l'altre dia feia 40 anys del gol de la mà de Déu, del millor gol de la història dels Mundials, del 86.
1: Hosti, és xula, samarreta de Maradona.
2: Aquesta és de Buenos Aires, aquesta samarreta. Van anar els meus pares de viatge i m'han dit ja sabem que t'havíem de portar de regal.
1: Ets una persona fàcil.
2: Sí, fàcil. Si vas a l'Argentina és fàcil. Samarreta de Diego Armando Maradona, que posa Dios amb el 10, aquella tipografia típica de Maradona.
0: La bona, eh?
2: Una rèplica també de Le Coq Sportif de l'Albiceleste del 86. Una samarreta comprada a la Rambla, aquí amb una imatge de Maradona cedint-li una pilota a Leo Messi amb la Copa Amèrica de fons.
0: Aquesta te la van regalar amb un six qualitat, packs de això, cervesa, venia aquesta samarreta.
4: Aquesta hora, bona, aquesta hora també no.
2: Aquí,
1: aquesta no la rentis gaire.
2: No.
4: Era una gol.
5: Davant del Panam.
0: Correcte. Mitiquíssim local.
2: Era aquella zona. Era aquella zona. Hi ha un equip, porta un plàstic aquí que no t'ho vulguis imaginar. I una...
1: Poca samarreta al Panam.
0: És el que anava a dir, efectivament, molt poca samarreta jo vaig veure al Panam el seu dia, eh? Sí, sí.
2: I una bufanda i una bandera que vam comprar el 2022, la bandera comprada al Latin Palace.
1: Què té la bandera, a banda del sol?
4: El Latin Palace era allà a Barcelona.
2: És la imatge de Messi amb la Copa Amèrica i Messi celebrant un gol amb la típica celebració, apuntant amb els dits cap al cel, i aquesta bufanda me la va regalar la persona que vaig tenir tots els partits de l'Argentina al Qatar 2022, allà al Latin Palace, que em va dir, hosti, hem compartit tant que vull que t'enduguis la bufanda que he portat a tots els partits, perquè evidentment també la va dur a tots els partits d'aquell Mundial. I per tant, hem portat aquí tot el repertori perquè torni a portar sort, a veure si és així.
0: Endavant, sí, sí. Sembla això el mercat de Sant Ildefons, eh?
4: També és merchandising que Gavi. Jo crec que Gavi...
6: Jo pensava que portava algo especial, collons. Cada cosa té una història genial.
0: Sí.
1: Alguna cosa destacada, de moment, sobre el terreny de joc?
2: De moment encara no.
5: Jo he vist una cosa especial. Un regat del pollastre aquest que porta...
1: De
5: Bocinha.
4: A l'àrea petita, no?
5: Sí, a l'àrea petita, que no ha sigut gol de miracle.
2: De moment, però, no s'ha mogut el marcador i continua aquest empat a 0, pràcticament minut 9.
1: Bocinha, jo crec que aquestes alçades...
5: Mira.
1: Ara veiem l'acció.
0: Pam. Olé.
1: Jugant també.
2: Compte que si marxa Chesney per algun casual, em sembla que no té equip ara mateix Bocinha, eh? Va acabar contracte amb l'equip on estava i, escolta, una opció pel Barça, jugar bé amb els peus, mediàtic...
0: Sí, sí.
1: No, mira'm quina calma estava fent aquesta acció.
2: 40 anys.
1: Creient-se el personatge que s'ha construït ell mateix en base a bones actuacions, vull dir, molt a favor de Bocinha.
2: Potser està en més bon estat físic que Chesney, eh?
6: No seria difícil. Segur. Mira, tinc un 11 de gala també preparat, el de l'Espanyola, amb el número 4, Jalapeño, amb el 22, Saitó, amb el 7, Gildas, i amb el número 1, el nou fitxatge que arriba per revolucionar els aperitius, l'anxova de l'escala. Ja ho saps, els dies de futbol no poden faltar els amics, i ara que ve el bon temps tampoc poden faltar les olives. L'Espanyola, sense l'Espanyola no hi ha aperitiu.
1: Veus, tanta samarreta aquí damunt i...
2: Què vols? Què passa?
1: No, alguna coseta no. L'Espanyola, per exemple...
2: Avui l'Argentina.
1: Sí. Hem superat el minut 10. Sape.
2: Sí, i de moment això, la pilota més per la selecció albiceleste. Mira, una aproximació, res. No. Semblava que podia gaudir de la primera ocasió la selecció argentina, que està intentant tenir una mica més la pilota, i en canvi capverse una mica més reactiu, mirar d'aprofitar algun error a la passada de l'Argentina, però sense que cap de les dues hagi tingut una aproximació clara encara a porta.
6: Sí, ningú ha guanyat molt sobrat, no? A banda d'Espanya i França, diríem que tampoc ningú no ha guanyat molt sobrat de moment en aquests setzens de final.
3: Jo crec que són tres equips que han marcat el minut 86. Sí, tres. El minut 86 ha marcat Harry Kane, ha marcat Haaland, va marcar el Marroc, avui Egipte... també ha acabat a la pròrroga i als penals. Vull dir, molts gols

0: en el temps afegit, a banda, com diu el Puig, de França i d'Espanya, tots els partits han acabat en els minuts finals i, bueno, ahir vam veure Bèlgica també remuntant
1: a la pròrroga,
0: amb Lukaku,
1: sí.
0: I tot, i ahir també amb el gol de... en el minut 102, anul·lat a Croàcia, vull dir que la veritat que si t'has de jugar alguna cosa és que pot ser que acabi al minut 80 i pico encara marcant algun o altre.
1: I Anglaterra, que també li va anar justet, que vaja, que va haver de remuntar també contra el Congo.
2: Dues assistències de Gordon, eh?
1: Sí, i les seleccions que se n'han anat fora, Països Baixos, Alemanya... I companyia. Gordon, què tal? El que li heu vist l'altre dia amb dues assistències entrant des de la banqueta, bé, no?
2: Jo crec que els primers partits poca cosa, de fet va acabar sent suplent de Rashford, però l'altre dia sí, l'altre dia va sortir i va fer dues assistències, sobretot la primera. La segona és una mica li dona Kane i Kane es fabrica pràcticament ell el gol, però bé. Tampoc serem dels que...
3: Sí,
2: hi han aparegut crítiques que tampoc són injustificades.
3: Va deixar una frase després del partit que ell es posa nerviós quan no és titular i que li costa molt més sortir des de la banqueta. Pensant-ho en clau blaugrana, vaig pensar, home, doncs en principi, no, el titular en aquella posició és Rafinha.
1: De moment ho ha fet millor quan ha entrat de suplent, però... En aquest,
3: no vol dir que no hagi de jugar, però que li costa, que quan surt des de la banqueta és un rol que no li és fàcil per ell, diu que es posa nerviós.
0: I es dona també la curiositat que si no juga Gordon a Anglaterra està jugant Rashford. O sigui, a Anglaterra juga Gordon o Rashford, que
1: és
0: el que ha fitxat el Barça
3: i el que ha marxat
0: del Barça. I aleshores veus a Anglaterra i dius, i jugar Rashford ho fa bé, i tens una mica aquest pensament de dir, ostres, ha arribat Gordon, que ara és suplent, no? I aquesta... O sigui, al final és una coincidència molt gran en la que un jugador que estava al Barça marxi i arribi un, però ara és l'altre el titular. A mi, de moment, Rashford jo crec que està rendint millor que Gordon. També crec que Rashford és un jugador millor per un Mundial, perquè amb una acció et pot resoldre un partit, i en canvi Anthony Gordon per una temporada serà un jugador amb una regularitat molt més gran i crec que és un jugador molt millor per tenir-lo en la temporada en el Barça que no Rashford.
1: És més el talent, no? O el treball d'alguna manera i les aptituds, diguéssim, aquesta punta de velocitat, aquesta també doncs disciplina tàctica que Rashford evidentment
0: sí, Rashford té més gol.
1: Aquesta anarquia sí. I aquesta capacitat de decidir partits. Òscar Nin, beneeix l'arribada de Anthony Gordon al Barça?
4: Jo no sé, jo el tema anglesos al Barça el tinc una mica
1: atravessat.
4: Sí. Sí, el tinc a travessadet. Ara estava pensant que estic aquí, no, de veritat, estava mirant la pantalla, estava pensant, ja no podem sortir d'aquí, no? Perquè quan acabi això ja està tot tallat, perquè està Marino... ojo!
3: Ui! La primera del partit que ha tingut Leo Messi, la pilota ha sortit massa creuada. S'ha acabat enduent una pilota a l'interior de l'àrea i el seu xut creuat que Bosinha s'ha llançat a terra i ja no podia tocar, ara veient la repetició, potser un pèl amb un pèl de marge sobre el pal, sobre el pal esquerre de la porteria de Bosinha, però primera oportunitat clara de l'Argentina, de Leo Messi, al minut 15 d'aquesta primera part, de moment empat a 0.
1: Ara et pregunto per això que anaves a dir del Tour, però ja que ha tingut aquesta ocasió Messi, déu-n'hi-do, Messi, bé, ja ho hem anat dient també en els anteriors partits, però allà està, lluitant per situar la selecció argentina, evidentment, als vuitens de final i fins allà on pugui arribar, però també lluitant per ser el màxim golejador en un Mundial en què durant els anys previs a aquest Mundial no teníem clar que ni tan sols l'arribés a disputar.
0: I a mi m'està deixant una sensació que és que no serà l'últim. No sé per què. Saps? Jo penso, és que veient-lo així, aquest jugador d'aquí 4 anys pot seguir. No a aquest nivell, òbviament, però també m'ho pensava a Qatar, que no podia seguir a aquest nivell. I jo el veig i dic, és que... No sé, o sigui, li he vist fer dos sprints en 15 minuts i un quasi és gol. Vull dir que pot seguir jugant així, seguint a la MLS.
3: O sigui, estàs dient, Marc, el 2030...
1: El Sape li agafarà alguna cosa.
3: I si la final del Mundial...
1: És el Camp Nou.
3: Que pugui aixecar la Copa del Món Messi al Camp Nou.
1: Tu no ho expliques, això.
3: No, no.
5: El tindrà 40...
0: de 4.
3: No, 40, sí, depèn.
0: 43.
1: Sí, 43,
3: no? Sí. Em farà 43 durant el Mundial.
0: Ah, exacte. Ara n'ha fet 39, em faria 43.
1: Del dia de Sant Joan del 87.
3: En hoquei, Gavi, hi ha aquí qui eren aquells germans que van jugar gairebé fins als 50 anys, em sembla, no?
5: El germà Mariotti, sí.
3: Mariotti, no? Bruno Mariotti, no?
5: Enrico Mariotti i Massimo Mariotti, sí. I el més gran va jugar fins als 50, sí. I fins i tot quan era entrenador va ficar els petits, perquè si guanyaven també la guanyava com a jugador, però si no jugava ni un minut, sí, era increïble. Lo que dèieu de Messi, jo crec que el dubte que teníem era la com arribaria competitivament parlant, perquè jugant a l'Inter de Miami tothom pensava de que arribaria a un nivell competitiu molt més baix, i jo crec que no és qüestió d'on jugui sinó com és, no? És un animal competitiu, i això es fa de que amb 40, amb 39 o amb 43 pot ser important per l'equip. Ara haurà de veure si l'Argentina en aquests 4 anys és capaç de treure un talent no igual, però sí que un talent que pugui anar fent oblidar el Messi més vell, no?
3: Compte, Oriol, perquè sí? Ara hi ha una falta perillosa.
1: Ai.
3: Vaja, una certa distància.
0: Com està, Bocinha?
1: Segon cara a cara...
3: Però...
1: Una mica ja, que no acaba de sonar, ja.
3: Està col·locant la pilota Leo Messi, minut 18 d'aquesta primera part.
1: S'està quedant...
4: Sí, sí. Endavant.
3: Acabarem.
1: Saps que se li gira el cap amb aquest pollastre? Sí. O sigui, pot ser un moviment rotatori.
2: Sí, sí, sí. Està girant.
1: 80 graus.
2: Està girant.
1: Se li dona la volta al cap.
3: A veure, Leo. Estan Rodrigo de Paul i Leo Messi al costat de la pilota.
2: No xutarà.
3: De Paul queixant-se de la distància de la tanca. A veure què és el que fa Leo Messi. Va. El 18 d'aquesta primera part, amb empat a 0, i va Messi! Bocinha, acabat atrapant aquesta pilota, el xut que no anava, semblava gaire fort ni col·locat, a les mans del porter de Cap Verd.
1: Moment, que Bocinha, per cert, va de groc.
3: Sí, en homenatge al pollastre.
1: Clar, s'està tot molt ben trobat.
0: Quina solvència.
3: No ha sortit prou col·locada. L'ha vist bé i anava una mica centrada la falta de Leo Messi.
1: Sí, no ha tingut gaires problemes Bocinha, vestit de groc com qui lideri a partir de demà la general del Tour de França, que és ara mateix la principal preocupació d'Òscar Nin.
3: Ui!
4: Ai, sí, un altre cop al pollastre. Xavi...
3: A veure, no cal. S'acabarà l'aire.
4: No, estic preocupat perquè sortirem d'aquí cap a això, entre les pauses d'hidratació, la mitja part, la que luego sale la maña i tot això. Sortirem d'aquí a quarts de 5. Quarts de 5 ja, pues ja està Marinole Jarreta, tota la diagonal tallada, los del Kelme, los de Caja Rural... Per cert, la gent del Caja Rural s'està jutjant a Sant Feliu.
1: Ah, sí?
4: Sí, sí, perquè he passat avui que quan he passat per allà i, hòstia, m'he volgut aturar per lavar una gorra, la Caja Rural, que van molt cotitzades, les gorres de Caja Rural.
1: Molta aura, les gorres de Caja Rural.
4: Sí, sí, sí, jo és que soc tantes. Jo me'n recordo del Reynolds, d'aquesta gent, de Beloki, de quan et posaves La Vanguardia al pit per baixar un port de muntanya, perquè feia molt rasca.
3: Lucho Herrera.
4: Sí, sí. I, pues, això, pues, preveient això, pues, m'he portat una muda, la motxilleta, per passar ja cap de setmana, perquè ja empalmo ja fins al diumenge a les 12.
1: El mossèn.
4: I ja em quedo aquí, amics.
2: Després diumenge tampoc podrà sortir.
4: No, però ja em quedo aquí fins al dilluns, ja palmem el món a RAC1, primer que arriba, primer que seu, i tot això. Endavant.
1: A punt d'arribar al minut 20 a Miami.
3: Teniu fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana i pots carregar dels 15%, el 80%, només 30 minuts. Sona perfecte, sona el nou micro, un 0% TAE. A més, sona que estrenem Nissan, aprofita els incentius del Pla Auto Plus i el CAE, amb fins a 5.000 euros d'ajuts, estrena el nou Nissan Micra, 100% elèctric, 100% irresistible, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: Ara, fora bromes, a Cap Verd li doneu alguna opció avui?
3: Jo no, a priori no.
2: Jo tampoc.
3: És a dir, que després ja sabem el que pot passar, que se't complica un partit, que no aconsegueixes marcar, que no hi ha manera, allò de que la pilota no pot entrar, però vaja, jo crec que molt malament se li hauria de donar a Argentina per no passar aquesta eliminatòria, i de moment, de mica en mica, Argentina està dominant més, i vaja, jo crec que és qüestió que arribi el primer gol, però jo no contemplo que no passi ronda Argentina.
0: Jo, és que és un equip que... És a dir, com a jugador és un rotllo jugar contra equips com Cap Verd. I aleshores o pot acabar Argentina fent un gol i obrint el marcador, però si no ho fa, És un partit que ja li hem vist a Espanya, que també a Uruguai se li va complicar. Vull dir, Cap Verd, jugant aquest futbol, ha aconseguit classificar-se. I jo no és que li doni zero opcions. Vull dir, crec que sí que en té, i després té contraatacs ràpids. Vull dir que zero opcions no diria que és impossible. Vull dir, en el futbol mai és impossible, però en aquest cas encara menys, perquè defensen molt bé i surten ràpid al contraatac.
1: Hi ha hagut un altre regat de Bosinha dins l'àrea, Déu-n'hi-do, eh?
3: Lautaro li ha fet.
1: El porter aquest de Cap Verd, escolta'm, Correas, què? Com ho veus tu?
2: Bueno, jo, sí, mira, un 0% no es pot donar, també d'inici possiblement abans de començar l'Alemanya Paraguai, tu també li donaries molt poques opcions a Paraguai.
0: Totalment.
2: I va acabar passant Paraguai, però home, jo crec que dels 16 partits d'aquesta eliminatòria, pues, potser aquest és el més desequilibrat. Són molts jugadors de Cap Verd que no són ni professionals, i en canvi els argentins són els campions del món.
1: Estàs patint, Gavi, ja?
5: No, jo crec que la particularitat que té un partit únic, una eliminatòria que pots estendre, encarrilar-la bé per no patir, no? Però és cert de que no deixa de ser un 0-0, no deixa de ser el que guanya elimina l'altre, i l'equip, com hem vist amb Cap Verd, que és molt difícil de fer-li gol, doncs és un equip que pot posar-li problemes. És veritat que de l'Argentina que estic veient, estic molt tranquil perquè ho veig jugant, que està jugant bastant bé.
3: O sigui, que abans hem vist Kempes a la...
5: Mario Alberto Kempes. Sí, sí.
3: Kempes va compartir equip amb Dani Solsona.
0: Sí, a València.
3: I tu els mires un i l'altre.
2: Sí, eh?
3: I Kempes sembla que tingui 20 anys més que Dani Solsona.
2: Sí, és que Solsona podria jugar encara.
4: Sí, sí.
3: I és més jove Kempes que Solsona, és 2 anys més jove, 2 anys i mig més jove que Kempes que Solsona.
1: Solsona
3: ha provat la poció de Jordi Hurtado.
0: Solsona és increïble.
3: Sí. Està...
4: Sí, sí,
1: és no. El gran rival de Marc Marvà quan arriba l'estiu per levar el bronzejat de la pell, Dani Solsona. Ai,
0: no hi ha secret, és anar a veure partits de futbol regional a les 12
1: pedra,
0: del migdia.
1: No? Pica pedra, els, allà m'agrada. Aquests 10 anys al Camp Vidalet.
0: Sí, sí.
1: Fa una estona hem anat a casa del cònsol de Cap Verd a Barcelona. Que és el doctor Pedro Clarós, és un otorrino que té una clínica a Sarrià i que és el cònsol honorari de la República de Cap Verd a Barcelona, que evidentment està vivint i molt aquest Argentina-Cap Verd, i de fet ara volem saber com ho estan vivint també alguns argentins de la capital catalana, i per això hem enviat el Joan Ferrer a treure el cap. Exactament a on, Joan Ferrer? Bona nit.
6: Hola, Oriol. Som en un hotel proper a l'Hospitalet de Llobregat, on sí. Hi ha, bueno, és una sala que està plena d'aficionats argentins. És a dir, això està a rebussar. I ha passat una desgràcia.
1: Ai,
6: perquè hem arribat aproximadament una hora abans del partit. Suposo que em sentiu bé, oi?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
6: Vale, perquè amb l'ambient... Hem arribat una hora abans del partit, aproximadament. Això ja estava ple. Les pantalles funcionaven perfectament, com és lògic. Ara, 2 de les 3 pantalles han deixat de funcionar.
1: Oh,
6: el que ha provocat que tota la gent s'hagi hagut de pilotonar a la zona dreta de la sala. I això és un galliner, per això costa tant la comunicació. Però bueno, sí, em diu que se sent bé, ja ho tenim, doncs.
1: Sí, sí, sí, sentim de fons, aquesta remor. Sí, ara, sí. Tu imagina't que omples, en aquest cas, l'hotel Hyatt de l'Hospitalet de Llobregat, m'has dit, Joan?
6: Exacte.
1: Que clar, poses 3 pantalles, tens allà mitja colònia argentina a Barcelona, que no sé quants habitants són, i de cop i volta es fonen a negre les teles. Vull dir, això pot ser...
3: T'imagina't una altra cosa.
1: Un drama nacional.
3: Que fas una escapada romàntica amb la teva parella i li dius, mira, anirem a un hotel. Sí. Mira que ja veuràs.
1: I de cop a la mitjanit comences a sentir una queridòria.
4: Muchachos, devuelve la bolsa. I coses així, ah, que sí.
1: Però què està passant aquí?
4: Clar.
1: Clar, què pensaries si de cop i volta estàs a les 12 de la nit a la teva habitació i comences a sentir això que, aviam, puja una mica?
4: Ojo,
0: Estava tocada, eh?
4: Allò que et succeeix una urgència a la nit i fas pues, la típica que he dit a Roma, un Ibis, allà a l'Hospitalet o el que sigui, i clar, i tens allà a 1.500 persones, vamos, muchachos, eh?
3: Animant-te
4: a l'embutxada. Acompanyant-te allà endavant, eh?
0: Vaja ritme, no?
4: Sí, correcte.
0: Clar.
1: Marquen el compàs. Veia que poden passar coses estranyes en un hotel, però efectivament aquesta pot superar-ho absolutament.
0: L'altre dia hi havia unes imatges d'una sala així a Paraguai que tenien una... Deurien estar veient el partit d'una manera no gaire legal i a la tanda de penals se'ls va penjar el gol. O sigui, en l'últim penal se'ls hi penja i la sala es queda a totes les fosques i quan torna la senyal de la pantalla ja s'havia classificat Uruguai. Ai, Paraguai, vull dir, es van quedar aquests 5 segons i es van perdre el penal de classificació
3: per
0: de
3: Paraguai. Per cert, estem a la pausa d'hidratació i acabem de veure imatges en una de les llotges VIP del Cholo Simeone.
1: Va
3: amb la samarreta de la selecció argentina seguint el partit.
7: Perquè tu coneixes, Gavi, aficionats argentins que ho viuen molt pausadament o no? És a dir, que viuen un partit tranquil·lament, allò com passa a vegades a la tribuna del Camp Nou, no? Que veus aquella persona que gairebé li és igual que marqui el Barça que marqui el rival. O és impossible, això?
5: Jo crec que no, va en l'ADN de veure un partit, la passió, sentir-lo d'aquella manera, és molt difícil, molt difícil. Com a mínim que no estigui comentant les coses, que estigui visquent de primera mà el que està passant, i això és és com si fos de part de la sang, no? De la gente veient futbol, sobretot.
1: Vull preguntar-li al Joan Ferrer si la gent que, vaja, que sospito que no, perquè pel que sentim, doncs, serà tot just el contrari. No sé si pots parlar amb algú dels que estan aquí veient el partit, a veure com ho està vivint, si són un sac de nervis o no, perquè portem gairebé mitja hora de partit i no s'ha mogut el marcador.
6: I tant, Oriol, mira, et poso alguns aficionats. ¿Cómo te llamas?
8: Jordi.
6: Jordi, ets català.
8: Sí, clar que sí.
6: Ah, vale, perquè va equipat amb la selecció, amb la samarreta de la selecció argentina, amb Leo Messi, com no podia ser d'una altra manera. Imagino que del Barça, també.
8: Correctament.
3: Gol!
1: Espera,
3: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol d'aquí, de Leo Messi! Una passada en llarg per l'argentí. Ha entrat a l'interior de l'àrea, no ha perdonat Leo Messi, ha superat Bosinha per posar el primer de l'Argentina al 29 de la primera part. Gol de Leo Messi, gol d'Argentina, Argentina 1, Cap Verd 0. Nyam, nyam, nyam, Bosinha.
1: Ara arriba el gol a l'hotel, no?
6: Ara arriba el gol, no. S'ha apagat la televisió.
3: Oh! Oh!
6: S'han apagat totes les teles i la gent se n'acaba de donar compte pel mòbil.
1: O sigui, el ambient, puja el ambient, puja el ambient.
6: No sé si es sent bé.
1: Sí, sí, sí, sí.
6: De veritat.
1: Algun xiulet, algun xiulet.
6: Sí, sí, no us estic enganyant, és increïble. Vull dir, les televisions totes apagades i la gent celebrant el gol a les fosques.
1: O sigui, drama. No s'ha vist el gol, no? Entenc.
6: No l'hem vist. A més, vosaltres aneu una mica avançats respecte a la retransmissió d'aquí. Aleshores, jo m'he menjat l'espoiler, però és que tampoc he vist el gol.
3: Per si algú està escoltant RAC1 allà a l'hotel, és una passada en llarg de Lisandro, el control perfecte a l'interior de l'àrea petita, pràcticament, de Leo Messi, controla i tal com li cau, pam, xuta i supera amb un xut perfecte a Bosinha.
6: Us ho dic de debò, que la gent increïble. No sap si celebrar o si plorar.
0: Que posin RAC1.
6: Estan indignats.
1: No m'estrany. Tens encara el Jordi per aquí?
2: Cremaran l'hotel, aquest.
4: Sí, jo ho estava pensant, eh?
6: Ara l'he perdut, això.
4: Ojo, que van cap allà. Cuidado, eh?
5: Se n'haurà plorar, però que no sigui trencar-ho tot, eh?
4: Pa haver-se matado, eh? Imagina que a sobre, ara se casca el aire condicionado i s'acaba la cerveza. No, pues ya.
1: Perdona, a més, amb el que parlàvem de les càbales al principi de vaja, quan us heu incorporat Òscar i Gavi, clar, t'ho imagina't que clar, és que no pots veure el gol. Que,
3: però ara potser volen que no torni la tele, perquè clar, si sense tele ha marcat Argentina.
0: No, veig 300 argentins seguint el Mundial ara, els dies de partit, en una sala buida.
1: Aviam, Joan.
0: Sense teles.
6: Bueno, ara just acaben d'acabar, però estaven corejant el nom de Messi.
1: Val.
6: Tota l'afició, mentre continuem esperant la solució al problema. perquè estem amb les tres pantalles apagades.
7: Ara vindrà un operari, tranquil.
2: Males sensacions per l'hotel, eh?
3: Sí, s'està posant la cosa complicada, eh?
1: Perquè no descartem l'opció que algun dels, diguéssim, pernoctants a l'hotel hagi desconnectat l'antena.
3: El cable,
1: No, us ho dic molt seriosament, eh?
3: Ara,
1: allò que no t'estan deixant dormir...
3: Però, Oriol, calcula bé què prefereixes. Si tenir-los controlats veient el partit o emprenyar les masses...
1: Això és un problema del futur.
3: Sí, del futur, però del futur immediat no pots...
1: Perquè, Joan,
3: t'afecta, eh?
1: De quanta gent estem parlant aquí, més o menys, que hi ha veient o no veient el partit?
6: Sóc impossible... Mira que sóc alt, eh? Però sóc impossible... Mira, ara se celebra que torna la imatge i torna a marxar.
1: Bé,
6: és un festival. Deia Oriol que...
2: Acabarà malament.
6: Sí. No ho dubteu. Deia que... Mira que sóc alt, però és que sóc incapaç de comptar la gent que hi ha aquí. Mira, ara torna la imatge, sembla que per quedar-se. Una de les tres pantalles només.
1: S'ha celebrat més el retorn de la imatge que el gol.
6: Sí.
0: Viene para quedarse.
6: Sí, la gent saltant, increïble.
3: També ara el que s'haurà de fer és crear interrupcions en l'emissió, perquè és el que t'està...
7: Clar, el que et dona gols.
3: Clar.
7: Sembla fàcil el gol, de Gavi, quan el fa Messi.
5: El control és espectacular. Va ser molt intel·ligent també amb el seu cos per no caure en el fora de joc. I per el control jo crec que és exquisit, se l'ha deixat com per rematar al primer pal perquè era el que li quedava amb més espai. Bueno, és increïble.
3: Setè gol de Messi ja, en aquest Mundial.
7: Avui ho deia, més sap, jo dels 13 de Fontaine, que semblava una fita difícil d'igualar en un Mundial. I compte, eh? Compte que és a 6 gols i avui no descartem que en caigui algun més, eh?
0: Sí, és molt fort que potser amb 39 anys veiem el millor Mundial de la vida de Messi. O sigui, és increïble.
1: Sí, és el millor. Per ara sobre mateix, de per mi, Qatar... Sí.
0: Clar, Qatar fa un gol en totes les eliminatòries des de 8 anys fins a la final i fa una exhibició cada partit. Bueno, exhibició, vull dir, és decisiu en cada partit. Però de moment aquí està sent d'exhibició a cada partit, però sí que és de moment en fase de grups, a veure què fa les eliminatòries.
3: Qatar van ser 7 gols, 3 assistències.
1: Per tant, ja ha igualat el registre Mundial de Qatar amb 4 partits.
2: Allà van haver uns quants de penal, eh? I avui, sí. I aquí no. Uh-huh.
3: Que és el aquí, Mundial on marca més gols.
2: Aquí cap.
0: Un de falta ha fet, no, només?
5: Sí, el penal lo va fallar l'altre dia.
1: Va fallar un penal. Podria portar 8.
2: Un de falta que és una mica gol del porter, també.
1: és el que dèiem abans, que sobretot el millor d'això és que és inesperat, és que no ens esperàvem, i no sé fins a quin punt aquest jugar a l'Inter Miami li ha permès estar enfocat, diguéssim, cap a aquest objectiu, podent competir amb un club en què potser no tens la pressió que tens amb un Barça per descomptat o amb un Paris Saint-Germain.
3: No, si aquest era l'objectiu, realment li ha sortit de nassos, perquè jo crec que ha arribat molt fi físicament a aquest Mundial, i és evident que ja no té l'exuberància que va tenir en el seu dia, però a mi el que em fascina també és la seva capacitat per escollir els moments.
1: Sí.
3: Ell sap perfectament quan es connecta i vaja, li està resultant... És que ara estem tornant a veure el gol, és fantàstic, però té aquesta capacitat d'aparèixer quan l'equip ho necessita.
1: I Gavi, el que també és curiós de veure és com, per exemple, l'idili de Messi amb la selecció argentina va trigar una mica en arribar, és a dir, va començar abans, diguéssim, l'idili amb el club, amb el Barça en aquest cas.
2: Va deixar la selecció argentina.
1: Exacte, i ara, diguéssim que la carrera de Messi a nivell de futbol de clubs doncs ja va completament a la baixa, però en canvi estem veient un pic aquí de rendiment amb la selecció argentina, que és, diguéssim, qui allargarà la carrera llegendària de Messi.
5: Sí, va ser una miqueta tardia perquè jo crec que jo no entenia la gent argentina. Quan anava a l'Argentina de vacances i feia alguna entrevista amb algun mitjà de l'Argentina, és que jo defendia amor, i la gent deia que no es veia, no, nunca serà com Maradona, i tu deies, però és que no té de ser com Maradona, és un altre jugador, és un altre perfil, però sí que és veritat que van a evolucionar. Quan van guanyar la Copa Amèrica, jo crec que es va treure el pols de damunt, i òbviament les finals perdudes del Mundial i de Copa Amèrica li van fer molt de mal com a imatge. Per què? Pel pecho frío, que deien que era un jugador que no tenia carisma, i clar, això se relaciona molt amb una victòria, i òbviament les dues victòries de Copa Amèrica, la victòria del Mundial, jo crec que va ser decisiu perquè la gent que és fanàtica, que en molts casos és subjectiva, doncs digués que realment estem davant d'una llegenda única en el món del futbol.
7: No falla mai, com el Panil Granacero Bataller, que no falla mai, el tastes i entens que és únic, amb una curació lenta al peu de Sierra Nevada, Granada, on el clima fred i sec i el pas del temps fan la seva feina per aconseguir un pernil d'aroma inconfusible, sabor equilibrat i una textura excepcional, fruit d'un porc de raça pura, únic en la seva espècie. Si vols menjar bé, pensa en Bataller, Bataller, únic per origen, únic per sabor, com Leo Messi.
1: No sé si tenim el Joan a l'hotel Hyatt de l'Hospitalet. Clar, ens hem quedat amb el gol a mitja conversa amb un català, amb el Jordi, no? Tinc molta curiositat de saber un català com acaba veient a Barcelona un partit envoltat d'argentins amb un hotel de l'Hospitalet.
9: No, sí, sí, és que l'havíem perdut perquè a més ha coincidit amb el gol i amb el moment de quan s'han apagat les pantalles, com et comentava abans, de moment s'ha reprès una pantalla, vull dir que la gent està tota pilotonada al sector dret veient el partit com bonament pot i sobretot cridant i animant. Reprenem l'entrevista un segon amb en Jordi. Com estàs, Jordi?
10: Molt bé, perfecte.
9: Com estàs veient el partit? Imagino amb les dificultats de les pantalles.
10: Sí, aquest és un gran problema que tenim. No entenc què passa, però encara més, encara més, encara més, i més, i més, i més, i més, i més, i més.
9: Vull preguntar-te, com veus les possibilitats d'Argentina en aquest Mundial? Perquè semblava que al principi no partia com una de les favorites, però està fent un molt bon paper.
10: Ho té tot de cara. Tots els rivals que l'esperen, ho té perfecte per guanyar. Bueno, tant per guanyar no ho sé, però ho té molt de cara.
9: No sé si t'esperaves aquest nivell de Messi quan acaba de fer tot just 39 anys.
10: Messi sempre serà Messi. Messi és molt Messi. Messi és el dou de futbol, no hi ha més.
9: I ara el següent rival, en principi, si s'acaba avui superant a Cap Verd, és Argèlia. Per tant, veus un camí...
1: Egipte.
9: Sí, perdona, Egipte, veus un partit relativament assequible fins semifinals i la final.
10: Sí, home, clarament. Si el següent rival és Argèlia, cap problema.
9: Bueno, doncs ja ho veus, aficionats aquí, sí. Catalans,
1: Joan,
9: en aquest... Digues.
1: Pregunta-li si és habitual d'aquests esdeveniments de seguiment dels partits d'Argentina, al Jordi.
9: Em pregunten des de la ràdio. Ets habitual en aquest desplaçament massiu per veure l'Argentina o és el primer cop?
10: No, sí, jo sóc de Cervera. Hem vingut expressament per aquí per veure això. Fa uns anys, a l'anterior Mundial, vivia aquí a Barcelona i sempre anava a veure els partits d'Argentina. I ara aquest any he vingut expressament perquè, bueno, ja no estic a Barcelona i ara havíem de venir, sí o sí.
7: Ha vingut de Cervera?
10: Es foten unes juergues que...
9: Ha vingut de Cervera, doncs.
10: Sí, exacte.
9: Ja ho veus, això, Leo Messi, que aixeca passions. Vull preguntar-te pel Mundial de Qatar, com el vas viure?
10: A veure, va ser una passada. Anava sempre a la Timpales a veure...
9: Tot... Ai, mira! Ah,
1: com el Sape, eh? Segur que no coneix el Sape.
7: Que gran, que gran.
10: L'Argentina.
9: Oi, si coneixes el Sape.
10: Si coneixes,
11: eh?
7: Oi,
9: Bueno, ara l'hem perdut un segon.
7: Passa res, no passa res.
1: Se l'han endut.
7: Segur que ens vam trobar en algun
12: com
7: moment.
12: Com Marc, el Latin Palace, que diu, jo he de baixar de Cervera a repetir l'experiència.
1: Home, Déu-n'hi-do, eh?
7: Déu-n'hi-do. És d'aquelles coses, ja els que van anar a veure Guardiola en el seu primer partit, jo vaig estar a Premià, doncs hi ha d'altres que diem, jo vaig estar al
13: Latin Palace.
1: Home, allò va ser bèstia.
14: Recordem pel neòfit que ens està escoltant des de casa que el Latin Palace és un local normatiu. Vull dir, és una discoteca, serveixen begudes refrigerades, vull dir, no
1: dius
14: és...
1: Per què creus que hi pot haver dubtes?
14: Home,
1: sobre
14: el nom, el naming, hi ha locals a la carretera de València que s'hi poden semblar, bé, però no, és on celebrem els partits d'Argentina.
7: Està allà al Port Olímpic, al costat. També el primer partit, o l'anterior que vam fer a RAC+1, estaven aquesta gent al Patxà i al Carpe Diem. Avui s'han mogut cap a un
1: altre. Jo me'n recordo del Latin Palace. Vaig anar a un partit al Latin Palace el 2022 el primer, el que perden contra Aràbia Saudita, i allò era...
0: I no vas tornar.
3: Ja van dir, Oriol Jové...
1: No, allò...
3: no me traigan más al Mufa,
12: Li van matar l'entrada.
3: Al Mufa de Lleida, no me lo traigas más.
1: Però allò era un cementiri, aquell dia.
3: Home, què vols? Aquell dia va ser dur.
12: Però veus que la màgia de Panini... Posa-li una mica la màgia de Panini, amb aquesta col·lecció oficial de cromos del Mundial 2026, que s'ha d'anar acabant, eh?
1: Sí, sí.
12: Mercat de Sant Antoni, aquest diumenge, a veure si acabeu de fer feina per tenir potser l'últim cromo de Messi com a mundialista, o potser no, com deia el Marvà, o el primer, aquest segur, de Lamine Yamal com a mundialista. A veure qui tenim per aquí. Mira, un austríac, Schmidt, qui més tenim per aquí? Com Miners, de Països Baixos.
1: Ja no hi és.
12: Henry, escocès, qui més tenim per aquí? El Zambi, el porter d'Aràbia Saudita.
3: Sí, home.
12: Qui més? Ismael Díaz, de Panamà. I també ens ha sortit Mbuku, de la selecció de Costa...
0: Bon sobre, eh?
12: De Costa...
1: Sobre de culte. Ivori,
12: del Congo, perdó. Sobre del Congo. La màgia de Peninim.
1: Sobre de culte.
14: Sobre d'autor.
2: Tots eliminats.
14: D'autor.
1: Increïble.
12: Bueno, però tots han d'enganxar l'àlbum.
0: Sí, sí.
3: Tots valen igual.
0: Costar,
1: tots tenen la mateixa mida.
14: Tu, Xavi, ets d'aquells que encara que porta enganxina el cromo, li poses el pegamento i medio, eh?
12: El medio, aquell. El de cola, no? Sí, el de barra. Sí.
14: No, el de cola, que s'enganxaven els dits i després... També posaves dins d'una bossa de plàstic i feies uns baus, com el Bip Ambrust, eh? Eren altres temps.
3: Ara hi ha disputa entre el cromo adhesiu i l'adrenal.
14: Sí.
3: És a dir, hi ha...
0: La carta, no?
3: El qui entre... se fa, la versió carta. Carta o la versió a casa, ara mateix hi ha més tendència cap a l'adrenalina.
12: Perquè a més els que no tenim ungles, els adhesius són un problema d'amics. En canvi la cola, pam, i ja el tens enganxat.
14: I intentes doblegar una de les cantonades i l'acabes cagant i destrossant el
1: panell. A més, no sé amb quin criteri hi ha vèrtexs del cromo que es compliquen a l'hora de... N'hi ha que són molt fàcils, però hi ha vèrtexs que, ostres,
0: s'aferra
1: allà
0: ja.
1: la cola.
3: El que m'havia passat també moltes vegades és amb el tema de l'adhesiu, de voler-lo posar perfectament.
0: Molt bé, Puig.
3: Molt bé.
1: Quin t'has enganxat, Puig, a la
12: Ismael
1: samarreta?
12: Díaz.
1: Sí. De Panamà,
3: De Panamà.
1: O sigui, samarreta de Cap Verd i un panameny al pit.
3: No, deia dels cromos, de voler-lo posar perfecte en el requadre que li toca, sí, i equivocar-te, llavors el voler treure... trencar una mica la pàgina.
12: Això. Abans hi havia cromos que eren doble. Era un o un altre. O una sobre de l'altre.
1: Jo odiava això.
3: I una altra cosa, el Mundial 94, per exemple, que jo tinc l'àlbum de Panini encara guardat, hi havia seleccions, les que no es consideraven grans, que anaven de dos en dos. En un cromo hi havia dos futbolistes.
14: Sí, això era bon lleig.
3: Aquestes ja te les havies de...
14: Correcte.
3: Aràbia Saudita...
14: Sí.
3: Brasil, Argentina, totes aquestes tenien una per jugador. Les últimes seleccions ja anaven de dos en dos.
14: I Burkina Faso de 5-5 i coses així. Correcte. Sí.
3: Aquest el ventilava més fàcil.
1: No, home, ara el volum de seleccions, diguéssim, africanes i asiàtiques que s'ha incrementat, home, ara això ja
3: no sé. Ara que dius africanes, avui mirava 8 enfrontaments fins ara d'Argentina amb seleccions africanes, 7 victòries, només una derrota. O sigui, se li dona bé. L'única derrota, Itàlia 90, a la primera jornada contra Camerún. 1-0.
2: Tominco, no?
3: Eh?
1: Tominco, sí. Mundial del 90, és a dir.
3: Itàlia 90.
1: Itàlia 90.
3: Sí.
1: Italia 90.
3: Que venia de ser...
5: Sí, venia de ser campió del 86, el primer partit que jugava el campió abans.
3: Debutava i pam, contra Camerún van sopegar.
1: Tu ets de cromos, Gavi?
3: Roger Milla.
5: Molt, m'agrada molt. Sí, sóc un boig d'escromo. Vaig al mercat de Sant Antoni a canviar amb el meu fill petit.
0: Vas a canviar?
5: Sí, i tant, anem molt diumenges, molt, sí. Crec que, bueno, és una afició molt maca, sempre m'ha agradat molt, sí.
12: Chantal, de por, el mercat de Sant Antoni, en aquest mundial.
1: Espera, que l'ha tingut Argentina, sape.
3: L'acaba de tenir Argentina, Monxut, des de la frontal, que ha pogut desviar com ha pogut Bosinha. Ara està insistint Argentina des de la banda dreta amb Leo Messi, però bon xut des de la frontal de l'àrea, insistim, en una de les ocasions més bones que ha tingut Argentina, més enllà d'aquest gol que de moment li val la victòria. Argentina 1, Cap Verd 0, 45 ja de la primera part, ha marcat Leo Messi, el setè gol ja en aquest Mundial de l'exjugador del Barça, actualment a l'Inter Miami.
1: Deies molta afluència al mercat de Sant Antoni, i clar, la col·lecció del Mundial s'ha de fer ràpid, perquè això passa volant.
12: Sí, sí.
1: Puig.
12: No, clar, s'ha d'acabar. Entre aquest diumenge i el que ve...
1: Com la tenim, la de la redacció?
12: Ho has de tenir ja finiquitat. Encara li falta algun...
1: Ens en falta, ja.
12: Algun cromo. Sí, ara hi anirà. El Nin l'enviarem el diumenge al mercat de Sant Antoni, que sé que li agrada.
14: Després de l'embalat, amb la fresca, baixarem cap avall.
1: Està tallada la zona aquella pel...
2: diumenge.
1: Pel tour?
14: Jo diria que està tallat pràcticament des de les cases d'Alcanà fins a la Vall d'Aran. Està tot tancat ja fins al dilluns a les 6 del matí.
0: No, però queda tot ple. O sigui, el mercat de Sant Antoni els diumenges,
14: sí,
0: encara
14: sí,
0: que no vagis a canviar cromos, és per anar-ho a veure.
14: Sí, sí.
0: O sigui, totes les cantonades i després s'apleguen en canvis de cromos de Mundial a una cantonada del mercat. A l'altra cantonada, canvis de cromos de la Lliga. Pokémons, o sigui, tot el que tu vulguis trobar de cromos ho tens allà i no, si hi ha riuades de gent...
2: I encara pots, perquè jo anava quan era petit amb el meu avi, però i me'n recordo, feia cromos i després ja em viciava amb una cerveseta després...
14: Clar.
1: Ja, amb quants anys?
5: Els tres tons, no? Els
2: 7
5: tons,
2: 7 o 8, 10, 12,
14: no? Sí. Però, tens raó, Ferran,
3: abans de la vida, les comunions que vas fumar un cigarret, també, el dia de la comunió et podia fumar.
2: I no hi havia cervesa sense alcohol.
14: Jo sempre ho dic, tenia 8 anys, mon pare em va ensenyar a conduir al pàrquing del Prica i després anava el diumenge al mercat de Sant Antoni. Jo ja, amb 8 anys, jo tenia el meu propi paquet d'educados. Clar que sí, amics. La vida era
3: diferent. El Ferran torna al mercat de Sant Antoni. Tenim una mica de sons.
2: Es podien comprar, llavors. No sé, o sigui, a banda de que podies...
0: Encara existeix això.
2: Sí. Hi havia paradetes que, sí, hòstia, et faltava un i anaves allà, el compraves.
0: Sí.
14: No, però fora conya.
0: Encara existeix això.
14: Això és maco, no? Perquè, hòstia, ara, en un món tan digital, no, que tots estem enganxats, hòstia, encara tindre aquell contacte humà i canviar coses físiques, hòstia, no sé, jo soc un iaio, no? Però, hòstia, a mi m'agrada, sóc un romàntic i m'agrada que això es continuï fent a les noves generacions, no?
0: Sí, i es trenca la barrera de l'edat. O sigui, ara, jo vaig amb el meu fill, i el meu fill, amb 7 anys, canvia, doncs, amb algú de 35, i jo em separo,
2: sí,
0: i s'estrenat entre ells.
12: L'estrella, no? S'ha estrenat ja el teu fill.
0: Sí, al mercat de Sant Antoni. Ah, l'estrella, no ho sé.
3: Ha debutat
0: no,
3: amb
0: el meu pare, no ho sé.
1: Compte amb el que dius.
0: Potser quan ha anat amb
3: el meu pare. Marc el proper dia que vagi amb el seu pare, anar a vigilar allà, a veure si hi ha cerveseta.
0: Exacte.
1: Home, és el tanys, eh? No li queda gaire.
3: El bateig, és el bateig. No?
1: Bateig. Mare de Déu. Un minutet, no? Li queda a la primera part, sape?
3: Sí, 4 d'afegit, estem pràcticament al 3. De moment, amb aquesta victòria d'Argentina, el gol de Leo Messi, ara estàvem veient repetit el xut d'Enzo Fernández des de la frontal de l'Ares, que ha tingut aquesta bona ocasió, tot i que Bosinha doncs, ha pogut refusar superioritat manifesta en aquesta primera part de l'Argentina, que no ha donat opció pràcticament a Cap Verd, que no s'ha acostat, no hi ha hagut cap xut. El Dibu Martínez, que avui porta també, després ho podem comentar, tenim tota la segona part, un pentinat...
1: Sí, espera, que se m'acumula la feina, perquè has mencionat Enzo Fernández i avui suposo que heu vist el comunicat del Madrid, una mica en la línia del que va fer amb Olisee.
2: Bueno, és diferent, eh?
1: Sí,
2: aquí és molt taxatiu en que no fitxaran a Enzo Fernández. A l'altre no.
3: No tenemos ningún interés en dicha operación.
2: A l'altre no és taxatiu.
1: Però què és això de fer comunicats, desmentint rumors? Vull dir, és a dir, aquí hi ha una intenció perversa a darrere.
3: Tu recordes el que deia Mourinho de Guardiola, que està solo allò en la categoria d'entrenadors, que critica l'acierto arbitral? Doncs el Madrid està solo en la categoria de club que fa comunicats per dir que no interessa un jugador o que li han refusat una oferta. Això és domini del Madrid.
0: Sí,
3: això,
0: sí, no? Està a la categoria de Fabrizio Romano, al Madrid, no? Que és de comentar el mercat de fitxatges.
1: És que ni això,
0: sí,
1: ni això,
0: sí,
1: perquè...
0: Farem una oferta... Bueno, és que Florentino va guanyar les eleccions dient que faria una oferta a 150 milions i no va dir jugador. O sigui, va començar aquí, al nivell.
1: Clar, o sigui, la política comunicativa del Madrid és oferta rebutjada, no interès en Olise, no interès en Enzo Fernández. Jo no sé, aquesta política comunicativa no li acabo de veure el què. No
3: final sé. De la primera part ja, amb aquest marcador que no s'ha mogut. Argentina 1, gol de Messi, al minut 29, Cap Verd 0.
7: El Flagship Compass és aquí ja, Jove, ja ho saps, perquè alguns ho sembla, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in, hybrid, hybrid i 100% elèctrica. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a Jeep.es i a la xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
1: Doncs descans a Miami, Argentina que guanya 1-0 a Cap Verd i d'aquesta manera es classificaria pels vuitens de final en els quals s'enfrontaria a Egipte. De moment, un gol de Messi a la mitja hora desequilibra la balança a favor dels argentins. Poqueta cosa de Cap Verd, les coses com són.
2: Re, els regats del porter.
1: El més destacat... Bosinha.
7: Claro, ha hagut d'intervenir molt, tot s'ha de dir. Vull dir que l'Argentina ha dominat, ha tingut molt la pilota, però en ocasions, poquetes, eh? Més enllà del gol, aquest xut llunyà que ha desviat.
2: La falta fàcil.
1: Sí. Sí,
3: la falta, Enzo i el gol. Però Cap Verd, en canvi, no s'ha acostat a la porteria del Dibu.
1: Què us ha semblat, Gavi, Òscar?
5: Bé, jo crec que és just el 1-0, solament un, eh? No crec que Argentina hagi fet com per fer més gols d'un, però sí que és veritat que ha sigut superior, ha tingut més posició de la pilota, ha arribat més cops, ha tingut molt ben controlada tota la seva defensa, ha donat poques opcions a jugadors ràpids de Cap Verd, per tant, crec que és just el 1-0, però Argentina té de fer un passet més com per estar més tranquil i allunar-se en el marcador.
14: Sí, no? Jo, a banda de perquè tinc aquí uns mestres, jo no opinaré de futbol, evidentment, jo opino d'altres coses. Avui sí que trobo justificada la pausa d'hidratació. Us heu fixat? A Miami no hi ha aire condicionat a l'estadi, la gent està somant com porcs, i vull recordar que al Mundial pots consumir alcohol a les grades, pots consumir, sí. Bueno, pues el que fan els americans, shots, tenen els estadis shots, tota mena de mides, de mesures de cervesa, i comirats. Això, dono gràcies a Déu que no es pot implementar a Espanya. Directament, sí, perquè si no, cada cap de setmana hi hauria morts als estadis. És així, amics? Sí, sí. No sé. Ei, ho dic en conya i tal, però també una mica en sèrio.
3: No.
14: Sota com a europeu, veure en un estadi amb tantíssima gent xumant alcohol tota l'estona, no?
3: I amb la calor que fa.
14: I amb la calor que fa. Això ara mateix, us esmenem un Sevilla-Betis a les 4 de la tarda al Sant Pijuan con barra libre de cerveza, pues, bueno... Pues,
2: oh, això va passar, no? No sé on va ser. Durant el Mundial, que no sé si van ser 5.000 escocesos per beure cervesa es van entrar a un partit de béisbol, i clar, el partit de béisbol que estarà en silenci per batejar i tal, que ells anaven cantant
14: i convertir allò en un concert d'Ava. Sí, és així, clar, t'entren 5.000 tios amb faldilla sense res sota i mamats, doncs ja em diràs com acaba allò, no?
1: 7 minuts per la 1 de la matinada, va, farem una pausa i de seguida tornem aquí al Tu Diràs.
11: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
13: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1...

0: viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
1: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
0: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
1: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1...

0: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
1: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
0: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
1: Amb RAC1 i RAC105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
4: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
3: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
4: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
3: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
5: RAC1
3: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. Miami. Tu ho diràs amb Oriol Jové. Can y'all feel that?
6: Can y'all feel that? Jig it out. 4 minuts per la 1 de la matinada. La selecció argentina que guanya per 1-0 Cap Verd al descans. Ara mateix es classificaria pels vuitens de final, on s'enfrontaria a la selecció d'Egipte. Aprofitant que ara mateix els argentins treuen els ulls de la televisió, vull anar cap a Buenos Aires, perquè allà hi ha un català que es diu Miquel. Hola, Miquel, bona nit.
7: Hola, bona nit, com va per allà?
6: Bona nit, bona tarda per vosaltres. Quina hora és aquí a Argentina, a Buenos Aires?
7: I aquí a Argentina són 5 hores menys, així que ho sé, quasi les 8 de la nit, una cosa així.
6: I estàs veient el partit amb amics, no? Amb amics argentins.
7: Hem vingut aquí, aquí un baret, un club de barri, aquí de San Lorenzo, del barri de Boedo. Estem amb amics veient el partit.
6: I són, els teus amics són, sí que són argentins, eh? Vull dir, tu ets... Quant temps fa que estàs tu a Buenos Aires?
7: I jo ara fa 10 anys que estic a Buenos Aires, una mica més de 10 anys, així que ja quasi sóc argentí. Però, bueno, els meus amics són d'aquí de tota la vida. Si vols, us els passo i veieu una mica com va l'ambient per aquí.
6: I tant. Sí, i tant. Posa els mans lliures, o no ho sé, vull dir, el que...
7: Vinga. Vinga, us connecto aquí amb un mural del Diego, a més, que si ho veuríeu, si us emocionaríeu.
6: Sí? Quants sou aquí ara mateix? Quants sou?
7: Hòstia, aquí hi ha un parell, deuen ser 10 o 12 persones, deuen estar per aquí.
6: Caram. I escolta, com m'estan veient el partit?
7: Bueno, estem aquí, el Beret i jo, un parell de pantalles i de més. Llàstima que no podeu veure perquè us emocionaríeu, això. Voleu que ho posi a l'altaveu
6: una mica
7: l'ambient?
6: Sí, aviam. Ara no sentim...
7: Galo! Ah, mira.
8: Hola, amigo, ¿cómo andan?
6: Hola, bona nit. ¿Cómo te llamas?
8: Acá, Federico. Estamos en el barrio Boedo, el barrio más lindo de Argentina. ¿Todo bien ustedes?
6: Sí, mira, aquí muy pendientes desde Barcelona de lo que haga la selección argentina. ¿Qué os ha parecido la primera parte?
8: Está todo el mundo mirando la selección argentina, Messi. Nosotros estamos acá, somos todos de San Lorenzo de Almagro.
6: Caray, tú.
8: Estamos acá en la mejor pizzería de Boedo, gastómetro, mirando el partido, tomando cerveza.
6: O sea, habéis quedado para cenar y ver el partido, ¿eh?
8: Estamos cenando, pero especialmente tomando cerveza.
6: Bueno, es importante.
9: ¿Y Fernet?
8: Fernet también.
9: Que no falte.
8: Bueno, ahí para toda la audiencia, cuando vengan a Argentina, vengan a conocer Boedo.
6: Venga, pues queda apuntat, Roger, i tant que sí. Una pregunta para Federico. ¿Qué les está pareciendo aquí a los argentinos el Mundial que está haciendo Leo?
8: La verdad es espectacular, no para de hacer goles y ahora vamos a esperar el segundo tiempo. Una cosa de loco lo que está haciendo.
6: ¿Pero os lo esperabais que diera este rendimiento en este Mundial o ya en Qatar?
8: Sí.
6: Sí, ¿eh?
8: Realmente se esperaba este rendimiento. Íbamos por más igualmente.
6: Y una pregunta, ya para acabar, que os dejaré ver la segunda parte con calma. Pero
8: sí,
6: tienes aquí a Jordi, que es catalán, pero me decía que ya es medio argentino.
8: Sí.
6: O sea, lo habéis ya reclutado del todo, ¿eh?
8: Sí, total.
6: Muy bien.
5: Una pregunta solo, ¿hay alguna, seguís alguna, hacéis alguna cábala siguiendo el partido o no?
8: Darlo acá en la pizzería Gasómetro, todos los partidos lo vi acá, todos los partidos lo ganamos. Joder. Tienen que venir a conocer acá.
5: Venga, apuntamos.
6: Queda apuntado.
5: Gasómetro.
6: Queda
5: apuntado. ¿No?
10: Gasómetro.
8: Sí,
10: Gasómetro.
8: Como te comenté, en el barrio más lindo de la Argentina, Boedo.
5: Sí, Boedo. Sí. Boedo, pizzería
8: acá
5: Gasómetro.
8: Estoy acá con sus compañeros, están fascinados.
6: Venga. ¿Egipto en octavos bien o qué?
8: Igual que hoy, tranquilo, con tranquilidad. Nosotros somos Argentina, los campeones del mundo. Siempre humilde, tranquilo.
6: Muy bien.
8: Vos fijate cómo juega el equipo, humilde y tranquilo.
6: Totalmente, okay. Totalmente. Pues Federico, a disfrutar de la segunda parte. Pásame a Jordi.
8: Dale, sí, dale, sí. Hermano. Está medio borracho Jordi.
5: Ah, bueno.
8: aguante, bueno.
6: Que vagi...
7: Bueno, aquí m'han... m'han tirat al front, de mare meva.
6: T'he dit Jordi, però et dius Miquel, eh? Que ja estic confonent. Perquè hi havia un... Hem trucat abans aquí un hotel de Barcelona on estan seguint el partit amb un aficionat català que es deia Jordi i ara he creuat noms. Com vas arribar tu a l'Argentina?
7: Hosti, jo vaig arribar una mica dut per l'amor. Em vaig enamorar una argentina i vaig venir cap aquí.
6: I 10 anys, ja?
7: Sí, el 2015 em vaig establir. O sigui, vaig venir el 2012 i el 2015 em vaig establir aquí i ja estic de continuat.
6: Molt. I si viu bé, al barri Boedo, ens deia el teu amic?
7: El barri de Boedo. Sí, el barri de Boedo. Jo m'he mudat moltíssim i ara m'hi trobo molt bé en aquest barri, la veritat, que és un barri fantàstic. Us podeu venir a visitar, que no us arrepentireu.
6: Mira, el Damià López l'altre dia deia d'expedició a Chattanooga, doncs ja podem aprofitar, si creiem... Si
5: realment
6: si creuem...
5: Val tant la pena Boedo, Gavi, o no?
11: No el conec, no el conec.
5: No deu valer tant la pena.
11: Conec barris molt macos, però no tan maco com Boedo.
5: Ara, que bé. Ben tirada, aquesta.
7: No, està fora de la ruta turística, però val molt la pena. Hi ha una autenticitat aquí. Passa com tot arreu, no està la zona turística i la zona que no van els turistes, que és la que té realment potència aquí a l'Argentina.
6: Molt bé, Miquel. Doncs escolta'm, un plaer saludar-te. No, li volies dir alguna cosa?
10: Oscar, no, quina hora és allà, Miquel?
7: I aquí són, crec que ja són les 8, no?
10: Són les 8,
7: sí, perquè està per començar la segona part, ha començat a les 7.
10: Sigue sincer, que no t'estan escoltant a casa ni res. Quantes quilmes portes a sobre?
7: Doncs la veritat, un parell. Aquí l'acostum és juntar-se una o dues hores abans i fer la prèvia.
10: Ara.
7: I a partir d'aquí...
10: Una o dues durant la primera...
11: No, són de litre allí, eh?
10: Sí.
11: No són mitjanos, són de litre.
7: Aquí són litrones.
10: Són litrones. Clar, portem ja 25 litros a la prèvia i 2 litros a la primera part, doncs no estava la vent. Endavant, Miquel.
5: Tu, Miquel, anaves a canviar cromos amb el teu pare al mercat de Sant Antoni o no?
7: De fet, el meu pare no era molt futbolero, però jo sóc fanàtic del Barcelona i veure el Messi ara, la seva esplendor aquí a l'Argentina, m'emociona, la veritat. M'emociona de veritat.
6: Doncs, Miquel, un plaer saludar-te i res, gaudiu de la segona part que vaja, no li queda res per començar i t'agraïm moltíssim que ens hagis agafat el telèfon, que rodejant d'Argentina, sempre partit d'Argentina, no deu ser fàcil.
7: No deu ser fàcil. Per això m'heu trucat a la mitja part, si no agafava ara el telèfon aquests.
6: Molt bé, Miquel, que vagi bé.
7: Vinga, una abraçada, gegant. Si veniu per aquí, aviseu.
5: A Boedo, a Boedo, barri del Boedo.
6: Gasòmetro. Pizzeria Gasòmetro.
5: Digues, Sape. No, que anava a dir que acabem de veure una de les imatges del Mundial en una de les llotges.
10: Sí.
5: Un gos...
10: Sí, sí.
5: Assegut en una localitat...
6: Gran, a més molt gran.
5: Saps aquests auriculars, perquè quan no vols escoltar el soroll
10: sí.
5: Allò de festivals o...
10: Doncs
5: el gos portava uns auriculars de color vermell.
10: Sí.
6: El gos li han fet pagar entrada?
5: No ho sé.
6: Poder-te permetre una entrada per tu...
5: Ara sí que podem dir que és un partit gos, no? El que està...
12: Ara, ara.
13: Sí, també que deixin entrar un gos, a no ser que sigui per motius... Bueno, clar, motius d'acompanyament o alguna altra història.
12: Però Xavi, és als Estats Units.
11: És Miami, exacte, és Miami. Parlant de Miami.
12: Puedes entrar con un tanque armado al estadio, con perros y tal...
6: Mira, nosaltres hem deixat entrar a l'estudi el Josep Moragas, que a més ve per actualitzar com tenim aquest incendi de la Bisbal d'Empordà, on els bombers encara treballen per controlar el foc, eh, Josep?
14: Sí, 500 cossos d'emergència treballen ara mateix en un contrarrellotge per estabilitzar els flancs més perillosos de l'incendi al massís de les Gavarres. 9.600 persones de 7 municipis que continuen confinades, almenys durant aquesta nit, i que no poden sortir de casa fins a nova ordre. Els bombers ja han confirmat que no hi ha cap persona ferida. Ara ve un focus secundari, ha impactat a una urbanització de Calonge i ha afectat algunes cases. Ara que és de nit, es pot veure la virulència del foc des d'alguns municipis propers, però els bombers demanen calma i asseguren que hi ha un bon desplegament. De fet, ara mateix alguns veïns des d'una organització de cabanyes que expliquen que en aquest mateix municipi han decidit sortir de casa i allunyar-se de les flames. Centre de comandament dels bombers, des d'allà tenim el Joel Penya.
15: El foc ha calcinat ja 2.300 hectàrees i les properes hores són clau per evitar que es multipliqui el potencial de l'incendi. Els bombers poden estabilitzar el flanc dret i dues terceres parts de l'esquerra perquè si arriba a la tramuntana i empenya el foc cap a Girona podria cremar fins a 30.000 hectàrees. Tot i això, l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, diu que ara les condicions meteorològiques no són tan dolentes com fa unes hores.
16: El pirocúmul ha desaparegut i ara estem en un escenari totalment diferent. Ara estem en un escenari d'un incendi conduït per vent. Ara la situació canvia, és una situació neta, estabilitzar el flanc dret tot el que puguem.

0: propici per intentar estabilitzar aquest foc que crema el visual de l'Empordà. Coneguem quina és la situació meteorològica a la zona de l'incendi. Martí Oliveres.
1: Sí, pendent sobretot del vent, aquestes ventades del nord, la tramuntana que ha d'anar guanyant protagonisme ja aquesta matinada, però sobretot demà a partir de mig matí, migdia, que es pot reforçar i bufar amb cops superiors als 50-60 km per hora en aquesta zona del Baix Empordà. Després, a la tarda, girarà a marinada, un vent més del sud, de mar cap a terra, i per tant les condicions canviaran, perquè també pujarà la humitat i la temperatura en principi hauria de baixar. Una situació que ara mateix, a aquesta hora, és més favorable perquè està pujant, doncs, la humitat, tot i que esperem que vagi baixant quan entri la tramuntana, i ara mateix la temperatura també és molt més baixa que no pas durant el dia. Recordem que aquest divendres s'ha arribat als 35 graus de màxima a la Bisbal d'Empordà.
0: I mentrestant, la carretera C66 ja s'ha reobert fa poca estona en el seu tram entre Palafrugell i Forallac.
2: Gràcies, Josep. Qualsevol novetat, et repeteixo el que et deia abans, ens la fas saber.
0: I tant, fins ara.
2: Fins ara, bona nit.
3: A l'estiu que ve de gust escampar la boira, anar d'aquí cap allà, que si cadires per fer un sopar, que si ara vas a un concert, que si ara una trobada a la fresca amb els amics, i tot això amb el nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric, tens fins a 628 quilòmetres d'autonomia perquè puguis arribar a tot arreu. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: Ha començat la segona part. Xape.
3: Ha començat aquesta segona part i sembla que amb Cap Verd una mica més incisiva mirant de buscar la porteria d'Argentina. Ho intentaven per banda esquerra, però la pilota ha acabat a corna. Serà pilota per Cap Verd al 48 ja de partit. De moment amb aquest Argentina 1, Cap Verd 0, gol de Leo Messi al minut 29.
2: Hi ha hagut algun canvi?
3: No, de moment cap dels dos equips, tots dos amb el mateix equip amb què han començat el partit.
2: Ui, ara veiem el
3: pentinat, el que dèiem abans. Du la bandera argentina a un dels laterals del cap, allà on en el seu dia Maradona duia una franja groga en honor a Boca Juniors, doncs ell hi du la bandera argentina. Compte amb aquest corner, res. Sembla que no, el xut, els núvols.
2: De Cap Verd.
3: De Cap Verd, que ha servit aquest corner.
2: Què us sembla el pentinat del Dibu, Gavi?
4: Està boig, aquest tio. No, però és que està boig des de fa molts anys, no és que ara per aquest Mundial.
3: El van veure amb el guant.
4: Jo crec que s'ha fet aquest personatge, que s'ha fet el mateix, aquest personatge, mai millor dit, i la veritat és que li va molt bé, perquè a més és un bon porter.
5: Sí, recomano el seu documental, té un documental a Netflix i explica una mica la seva història, i la veritat que és curiós entendre el personatge que s'ha fet, perquè també explica d'on ve i la infància i tota la seva trajectòria.
2: Per cert, notícia que tenia molt impactada el Correas al descans.
6: A tots.
2: 8 futbolistes de Tunísia han donat positiu en clenbuterol en ple mundial als Estats Units. Oh, la federació del país ho atribueix a una intoxicació alimentària.
6: És com el bistec aquell de
2: Contador. Sí. És de Contador, sí, clenbuterol.
3: Va per a Irún, no? Em sembla que era.
7: No els va servir de molt, eh? No dic a Contador, dic
2: a Tunísia.
5: Han quedat últims a la fase de grup, sí.
6: Sí, sí.
2: 8 positius, eh?
3: 8. Bueno, són els que es van repartir el bistec.
6: Devien fer una parrillada. Ja.
8: Clenbuterol, ojo, Bueno, endavant. No, és que era més regulat de Femeno Fuentes, sí, aquesta sí, gent. Sí, bueno, sí. Bé, ja està.
2: Un manatge al tour.
8: Que els hi vagi bé per casa, no?
3: De gran
8: de
3: part.
8: Gran
3: de part del Mundial, és la que ha fet Tunísia.
8: Gran de part i hasta luego, Lucas, sí.
2: Sí, doncs, minut 50 de partit. No sé si Argentina hauria de fer un gol ja per tranquil·litzar absolutament tothom.
3: Sí, perquè ara ha semblat que Cap Verd intentava, no?, posar una marxa més o mirar de buscar la porteria. Jo crec que faria bé Argentina, si vol evitar-se qualsevol ensurt. De moment no ha generat gaire perill, Cap Verd, però faria bé de fer el segon. Jo crec que si el fa, pràcticament pot donar per tancat el partit, però vaja, encara de moment manté aquest únic gol d'avantatge. Quan s'acosta Argentina, a veure si l'àrbitre... No hi ha falta, intentarà sortir a la contra Cap Verd, però sense massa velocitat, i ja ha donat temps també a replegar a l'albiceleste.
7: Molt ritme no té.
3: El partit no és allò trepidant.
7: Que és potser el dubte que ens queda encara amb la selecció argentina, amb la primera fase que ha tingut, ara també amb aquest duel de setzens, és a dir, quan es troba una selecció que li imprimeixi un ritme intens al...

0: partit, a veure com l'aguanta.
1: Serà
0: no, no, per això dic, a veure quan arriba, però vull dir, quan et trobis allò...
2: A quarts.
0: Algú que li doni allò més vida en el partit, a veure si la selecció és capaç d'aguantar-ho.
3: Sí, i sobretot defensivament. Jo crec que Argentina és capaç d'atacar-te i generar-te ocasions. Té a Julián a la banqueta, vull dir, té recursos per atacar-te molt més ràpid del que ho està fent avui, però jo crec que defensivament pot... És una selecció que si es troba a França o pel quadro que es pot trobar a Brasil, a semifinals, a Anglaterra, a quarts, aquí sí que la veig més patir. A Harry Kane, amb els centrals d'Argentina, pot patir una mica més.
4: A veure si veiem a Julián, eh?
5: Sí, ara he intentat controlar una pilota, Nahuel Molina, a l'interior de l'àrea, una passada llarga, si ho arriba a fer, era una ocasió perillosa, li ha acabat marxant per la línia de fons.
2: Ojo, que la passada aquesta era de Messi.
3: Oh, sí.
5: No era...
4: Tremenda, eh? A veure si veiem a Julián, deia, en aquests...
2: Avui hi havia molts amics que em deien realment el Barça pagarà 100 i pico milions per un suplent? És que és suplent, eh?
4: És una... Vaja, de les qüestions que jo crec que han de formar part del debat, de si realment Julián val aquests...
5: També hi ha molts elements, no? Ha estat lesionat, ha arribat lesionat a la concentració... el pes que pugui tenir Lautaro per sobre de...
0: A Qatar va començar de suplent i es va guanyar el lloc com a titular, Julián.
3: En el lloc de Lautaro, no? Però aquí, de moment, en aquest Mundial, quan ha sortit algun dia fins i tot en banda, no? D'extrema esquerra, no? Crec que un dia va substituir Almada d'extrema esquerra. Vull dir que... Però jo, en aquest debat de Julián en el Barça i la gent el compara amb la temporada que ha fet amb l'Atlètic de Madrid, jo crec que...
5: Ufa! Ara sí que ha tingut Duarte la primera ocasió clara de Cap Verd amb un xut des de la frontal. Li han deixat al balcó de l'àrea la pilota. Duarte, que ha arribat com un tren engaltant la pilota, i el Dibu, que ha estat molt atent, s'ha llançat a la seva esquerra i ha pogut aturar aquesta pilota. L'ocasió més clara de moment per Cap Verd, el primer avís d'aquesta selecció, de la selecció africana. De moment, encara victòria per Argentina, el 54 ja de partit.
4: Bones ulleres, eh? Té Bosinha, pollastre Bosinha.
0: Sí. Però sí que em sembla que Cap Verd, no? Ha fet, ha fet com un pas endavant, el descans, de dir... Bueno, està bé tenir-li respecte a Argentina, però...
4: No tenim res a perdre, ha arribat a
0: aquest
4: punt.
0: Però potser haurem de fer una passa més si volem tenir alguna opció.
2: Si no, estan eliminats. Clar. Estan eliminats.
3: Ja no juga amb 5, a la primera part juga amb 5 a darrere, ara jugant més amb 4-4-4-2, abans era 5-3 o 5-4-1, i tenir dos jugadors, un que ataqui més, de moment li està donant com a mínim poder arribar més. A vegades és tan senzill com això, i de moment ha canviat de sistema, i llavors doncs té algun jugador més en atac.
4: Deies sobre Julián, Marvà?
3: Ah, sí, en el debat de Julián, que a mi... no m'emprenya, però em posa molt nerviós quan la gent diu, no, Julián, el de l'Atlético de Madrid, què ha fet, o els gols que ha fet en Lliga, o ha jugat millor amb Sorlot. És que agafar Julián, imaginar-te el Julián de l'Atlético de Madrid en el Barça, és bastant irreal. Si te'l vols imaginar, la millor manera d'imaginar-te'l, jo crec que és amb el Manchester City. Quan va jugar en el Manchester City, que va jugar amb dos extrems, que va haver-hi molts mesos que va substituir a Haaland l'any que guanya el triplet amb el City, i crec que és aquell, el Julián, que un culer s'hauria d'imaginar, i fins i tot amb la selecció argentina, que també juguen amb extrems, pensar un Julián de l'Atlètic de Madrid en el Barça, ho veig... O sigui, crec que no és comparable, i crec que els entrenadors fan això. O sigui, Hansi Flick no pensa, ostres, aquest Julián de l'Atlètic de Madrid el vull al Barça, sinó diu, com seria Julián en el meu Barça? Doncs això és el que la gent ha de pensar quan el Barça vol fitxar a Julián Álvarez.
5: Ara hem tingut un duel Messi-Bosinha, l'ha anat a apretar a Messi, el porter de Cap Verd.
4: I qui ha guanyat? Espera.
5: Aquesta... Però aquí no hi ha hagut retall, eh? Aquí ha anat una mica més apurat.
4: S'ha collonit una mica.
2: Messi no s'ha atrevit.
5: No. I ha acabat xutant i traient la pilota lluny dels seus dominis.
0: Té la foto que volia Bosinha.
5: Sí, aquesta te la guardaràs, home, i tant.
4: Un punt de lluïment, eh? Jo ara sí. Si fos company de Bosinha, potser alguna Bosinha sí que li hauria fet, de dir, no te la juguis tant, perquè encara tindrem un disgust. Sobre Julián, avui n'ha parlat Simeone, que és la primera vegada que es pronuncia després de que el jugador argentí demanés públicament doncs, que l'Atlètic de Madrid el traspassés. Ara us pregunto què us sembla el que ha dit Simeone i com veieu la negociació, tenint en compte el que va explicar ahir el Sape, que el Barça mantindrà l'oferta fins que acabi el Mundial, per tant, que això, si depèn del Barça, doncs s'estirarà dues setmanes més i prou. El que ha dit Simeone és això, avui als micròfons de ESPN.
1: Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid. Me lo hablan por sí solo también. El futuro de él, sobre todo, es el partido de mañana. Y lo mejor que le puede pasar es centrarse en eso, no pensar en todas estas cosas que obviamente salieron para que no le generen confusiones. Las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida.
4: Les coses se van a resolver com sempre s'han resuelto en la vida. Com...
2: Parlant, no? Jo crec que...
5: Per totes les interpretacions, pot ser... Ho arreglarem i el deixarem que surti.
4: Quina és la vostra interpretació?
2: Jo crec que s'arreglarà parlant, però com... Ara, Julián, és evident que ell ho va dir públicament, que ha parlat amb l'Atlètic de Madrid. Suposo que haurà parlat amb Simeone i haurà parlat amb, no sé si amb Gilmarín, amb Cerezo o amb qui toqui o amb Mateu. No ho sé.
3: Sí, els argentins diuen que el Fabre va parlar amb Gilmarín.
4: Sí.
2: I que li va prometre que li deixaria sortir, és el que diuen. Suposo que quan acabi el Mundial, perquè ara està pel que està, doncs tornarà a parlar amb Simeone i tornarà a parlar amb qui hagi de parlar i a veure... si el deixen sortir i per quan el deixen sortir, perquè una cosa és que diguin vale, pots marxar però has de portar 200 milions que pot passar
4: 200...
2: Bueno, si no el vols deixar marxar pots dir-li pots marxar però pots portar 200.
5: Sí, perquè l'Atlético necessita...
2: Les clàusules de 500.
0: I necessita un recanvi. Vull dir que l'Atlético de Madrid, evidentment, si se li en va Julián Álvarez, necessita portar algú amb pes allà al davant.
3: Que és el que deia la porta, no?
0: Serà de butxaca, serà de si el Barça arriba al que l'Atlético demana o no.
2: També és cert que ha d'haver un... Com abans ho dèiem, aquí s'ha d'esperar el Mundial, ho deia a la porta l'altre dia, el dia de la presa de possessió, ha d'haver... L'oferta no és limitada perquè no ho pot ser, però és que no ho pot ser pel Barça, tampoc, perquè el Barça necessita un nou, i si no és Julián, no pot esperar Julián fins a l'agost, perquè llavors, els pocs que hi ha, perquè hi ha pocs...
5: Gol de Capverd! Acaba de marcar Duarte en una jugada per la banda dreta de Méndez, ha fet arribar la pilota Duarte a l'interior de l'àrea i amb un xut creuat acaba de superar el Dibu Martínez. Compte amb aquesta, Capverd empata el partit al 59, gol de Duarte. Ja havíem dit que Capverd havia posat una marxa més, que estava buscant més la porteria del Dibu, doncs acaba d'arribar el gol de l'empat. Sorpresa, gerra d'aigua freda pels argentins. No s'ho creuen els aficionats de Capverd. Ha empatat la seva selecció, l'africana. Gol de Duarte, Argentina 1, Capverd 1.
4: Deixa'm anar ràpidament cap a l'hotel Hyatt de l'Hospitalet. Joan Ferrer, com s'ho ha pres l'afició argentina que està veient aquí el partit?
6: Doncs mira, t'explico, Oriol. Anem amb un minut tranquil·lament de demora respecte a vosaltres. Acabem de veure el gol just ara, fa 10 segons. S'ha fet el silenci, però han passat 10 segons i l'afició torna a animar. És a dir, com si estiguéssim a l'estadi, com si els jugadors haguessin de sentir el seu alent. Sembla que amb aquest gol de Capverd ha despertat l'afició, perquè d'alguna forma s'havia fet el silenci en aquest inici de segona meitat aquí.
4: Déu-n'hi-do.
5: No, s'obre ara un partit... ara Argentina ha de fer d'Argentina i de campiona del món i de tot això, perquè, evidentment, Capverd fa el pas endavant, li surt bé, marca el gol, ara tindrà...
4: Home, és el primer així, moment,
5: el seu moment
4: del Mundial que sí. Argentina està una mica contra les cordes, una mica allò sense veure-ho del tot clar.
3: Sí, i el gol és que defensen... O sigui, és el que li passa una mica a vegades a Argentina, defensen 6, els 4, amb De Paul per davant, i els dos dobles pivot, llavors ni Messi, ni Lautaro, ni Almada, ni... no baixen, i aleshores doncs clar, al final amb 6 jo crec que és complicat defensar.
5: Prepara ja un doble canvi, immediatament sí. Després del gol, i crec que un d'ells és Julián.
0: Sí, és Julián, un d'ells?
5: No?
0: Sí, pot ser. No,
5: el 9, diria que...
4: Sí, és Julián.
3: Els vuitens d'Austràlia contra Austràlia de Qatar, aquí amb la samarreta. És 2-1, gols de Messi i Julián, contra Austràlia. Vull dir que...
4: Ja hi ha el de Messi, falta el, el de Julián.
5: I doncs... Nico González és l'altre jugador que està preparat per entrar al terreny de joc.
0: Això no ens esperàvem gaire, Gavi, eh?
2: No, no.
7: Jo crec que ja l'estava advertint una miqueta... Cap Verd, no? Havia arribat moltes vegades. Jo crec que ha arribat moltes més vegades amb el primer 10 minuts que Argentina en el primer 10 minuts de partit. Per tant, té mèrit el que han fet, perquè han donat aquest pas endavant. Argentina sí que té de ficar una marxa més, perquè si no patirà molt.
0: Ha arribat l'estiu i Ford ho celebra amb tu, amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro amb condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials. Afanya't perquè tens promoció vàlida fins al 15 de juliol. Moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Ves al teu concessionari Ford Pro més proper i no deixis escapar aquesta oportunitat. Tens temps fins al 15 de juliol a la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
4: Clar, tu, Òscar, imagina't el que és per un país debutant en un Mundial, el segon país més petit
5: de la història dels Mundials. Compte Messi, l'acaba de tenir Leo Messi. Oh, quina ocasió, Bosinha li acaba de treure una ocasió claríssima a Leo Messi. Havia arribat, s'havia plantat sol davant seu i amb l'entrecuix, l'ha pogut aturar Bosinha. Era una internada de Leo Messi que acostuma a acabar amb gol. Sí. Vaja, donava per fet que acabaria marcant, però Bosinha li acaba de treure una ocasió claríssima a Leo Messi al 63 de partit amb aquest Argentina 1, Cap Verd 1, en el moment en què hi hauran canvis a tots dos equips. A molt veure, qui serà Lautaro... És qui deixa el terreny de joc, sí. Entrarà Julián, per tant, 9-9, i...
3: Almada.
5: Almada, que se'n va del terreny de joc i deixarà la seva posició a Nico González.
2: Tampoc arrisca gaire, és home per home, no?
5: Sí, sí.
4: Ha rebut mal, Bosinha, que el veiem que col·locava una mica les cames, de dir, aquesta se l'emportarà, li he tret una pilota a Messi amb...
0: És fort,
4: doncs
0: és
4: això.
0: Fort.
4: El córner
5: se l'ha escapat un moment, però pilota digueu, per Cap Verd.
8: Digueu, que se l'ha parat en una puntada de fava.
4: A Messi, eh?
8: Sí, és així. És així, amics.
4: Això no ho pot dir tothom.
8: Però ja està bé, eh? Ja m'agrada això, perquè, com ha dit el Gavi, Argentina està una miqueta al trote cochinero.
5: Sí.
8: Una miqueta, estoy comodito, a ver si Leo coge otra y la mete para adentro,
5: sí,
8: y ara a ver si espavilan una mica.
5: És el que diu l'Òscar, entres en aquesta dinàmica, no?, sí. De veure't amb un 1-0, de saber que ets superior, de pensar que no li passarà res al partit, que és qüestió d'anar passant els minuts, i de cop et cau aquest gol i t'has de tornar a activar, no, Marc? Fa una mica la sensació.
3: Sí, jo crec que la clau és aquesta, que Cap Verd canvia el sistema, es comença a apropar molt més a la teva porteria i tu no canvies res. O sigui, a banda, ara amb els canvis, jo crec que Scaloni sí que es notarà un bon canvi d'Argentina, però jo crec que mentalment t'has de connectar ràpid quan veus que l'equip rival ha fet algun canvi de sistema, que està jugant diferent que ho està fent a la primera part. Mentalment has d'activar-te d'alguna manera, perquè si no ara és molt més complicat, que ho aixecarà Argentina i se suposa que ho ha de fer, però anímicament ara ha de jugar també contra els ànims de Cap Verd, no només amb el futbol.
5: Clar, t'imagina com està la selecció de Cap Verd.
4: El
5: de final contra Argentina, empatant-li el partit, és que tu ara tens jugadors que volen.
4: Debutant en un Mundial, el segon país més petit de la història en jugar un Mundial, que ja va fer una festa nacional quan es van classificar. Passa la fase de grups, es planta als 700 contra la campiona del món i a 25 minuts pel final del partit estan empatats.
5: És que ja és històric igualment, encara que acabin palmant el partit, de dir, aguantar-li, plantar-li aquesta cara a la campiona del món és per estar molt orgullosos del que estan fent.
0: Sí, no ha perdut cap partit d'un Mundial, Cap Verd.
3: Això no ho pot dir, no ho poden dir gaire selecció.
2: És veritat. Tres empats.
4: Ni Argentina.
3: Tot empats.
4: Ni tret d'Espanya, marcat en tots. Els partits, no? Contra Aràbia va fer-ne un i contra...
3: Sí, Uruguai també.
4: Uruguai en va fer dos.
0: Un empat a dos i un empat a... No, dos empats a zero. Contra l'Aràbia també va ser...
4: Ah, contra l'Aràbia va ser 0-0. Sí. D'acord. Doncs, no, un mèrit increïble. Quatre partits i de moment cap derrota dels capverdians. Que avui... M'agradaria treure el nas a Cap Verd a veure com està la gent. Sí, sí.
0: Com deu estar el cònsol, a casa.
8: Com deu estar el Latin Palace d'allà.
3: El de Cap Verd.
8: Correcte.
3: Exacte.
4: Ara, això és una taquigoli, ho serà fins al final del partit, Correas?
2: fa pinta. Ara
5: el que no t'enganxin tampoc en una d'aquestes. Totalment.
2: Segurament Cap Verd ara ja es veu una mica, ja està una altra vegada amb 5 darrere, ara sí. Es veia. Però mira,
5: Nico González, ara la pilota, la rematada d'Argentina se'n va molt lluny dels dominis de Bosinha, semblava que podia ser una bona ocasió, però res.
4: Deixem anar...
2: Anar a mirar ara la pausa d'hidratació.
5: Ui, mira qui és aquell allà al darrere.
2: Quan canvien coses.
5: Walter Samuel, el muro.
4: Sí, oh.
5: Dels ajudants d'Scaloni,
3: sí.
5: Eh?
3: Sí.
5: I mou la banqueta partits també... d'Escaloni avui com a seleccionador argentí.
3: Sí. Quatre títols.
4: Mou la banqueta Cap Verd.
5: Sí, se'n va Duarte i Nuno da Costa, dos jugadors de Cap Verd, Nuno da Costa era al punta, i ara farà els canvis, entraran Jamiro Montero i Deylon Libramento.
4: Deixem anar un moment cap a l'hotel on hi ha els argentins, amb el Joan, perquè estàvem un aficionat català també, no, Joan? Que està aquí amb tu veient el partit. Que, clar, entenc que el gol de Cap Verd sí que l'han pogut veure, que el d'Argentina no l'han pogut veure, però el de Cap Verd ja no s'ha tallat més la televisió, no entenc?
9: Entens malament, Oriol, perquè sí. S'han tornat a apagar totes les televisions, no. Ara tot just s'acaba d'encendre a l'esquerra, de veritat, no us estic enganyant, però ara mateix, per exemple, jo no estic veient el partit, el veig de llunyíssim a l'última pantalla. Si et sembla, li pregunto, com et dius?
10: Sergio.
9: Sergio, és un aficionat català que ens comentava abans que quan ens ha vist amb el micro de RAC1 s'ha acostat a nosaltres. Vull preguntar-te, t'anava a dir com estàs veient el partit, però veient de moment poc.
10: De moment l'estem vivint, perquè veient res, perquè tres pantalles funciona una de tant en tant.
9: Sí, exacte. Acaba d'empatar Cap Verd. No sé com ho veus, perquè a priori semblava que avui Argentina s'havia de classificar amb relativa comoditat. Queda menys de mitja hora per arribar al final dels 90 minuts reglamentaris. Continua l'1-1.
10: Bueno, al final no perdem l'esperança, perquè jo sóc català, sóc del Barça, i per tant de Messi, i estant Messi al camp, al final sempre és possible guanyar.
9: A Messi no el canviaran, no?, com ha dit Cristiano.
10: Espero que no. És que no té res a veure Cristiano amb Messi. No fotem.
9: Vull preguntar-te, en cas de passar, com veus l'Argentina? Perquè la fase de grups ha sigut molt bona, en ple de punts, 9 de 9, inclús Messi va poder descansar l'últim partit contra Jordània, però segurament aquest ensurt contra Cap Verd no se l'esperava ningú.
10: Bueno, al final els campions tenen aquestes davallades en el campionat i jo penso que l'Argentina és un fort campió, perquè si Messi està al camp, al final Messi dona garanties de poder guanyar qualsevol títol a qualsevol competició.
9: Ara ho parlaven els meus companys, que acaba d'entrar Julián, has dit que també ets aficionat del Barça, no sé com estàs veient el seu Mundial, imagino que fluix, i si també et fa il·lusió que pugui vestir la samarreta del Barça.
10: Aviam, jo penso que el Mundial està sent fluix perquè no està jugant massa, però penso que el Barça, rodejat de Pedri, de Fermín, d'Olmo, pot ser un jugador clau pel Barça, i penso que és un jugador que li fa falta avui dia al Barça per poder competir per la Champions, que és el que et recules a 60.
9: És a dir, queda clar que fitxaries a Julián. Vull preguntar-te una pregunta que segurament sembla molt utòpica, però què t'hagués semblat, ara segurament ja no, però què t'hagués semblat un retorn de Messi al Barça fa 2-3 anys?
10: Bueno, això és somiar després, no?, que es diu. Al final penso que Messi té lloc al millor a tots els equips,
5: sí,
10: i evidentment que el Barça hagués tingut lloc amb Hansi Flick, penso que hagués sigut un somni per tots els culers.
5: Gran.
9: El Sap està d'acord, eh?
5: Sí, home.
4: Però
5: amén a tot.
4: Sí. Veient el nivell d'aquest Mundial...
10: Jo soc del Barça,
5: soc de
10: Messi.
5: Sí, encara portaria ara el Sap.
4: Ara
5: vaig cap allà, em sembla.
9: Bueno, ja ho veieu, que si aquest tot bon home fos director esportiu, el primer fitxatge abans que Julián segurament seria Messi, eh?
5: Doncs vinga, però... que el fotin en alguna candidatura, aquest home.
4: Et dic una cosa. Esportivament, jo és un debat que veig absolutament vigent, eh? Ara mateix,
5: ara?
4: Veient aquest Mundial.
5: Home, no.
4: Veient aquest Mundial...
5: Ara veniu, no? Ara sí. Ara sí.
2: Puig, estàvem
5: bojos.
4: No. Eh?
8: Tu sí.
4: Veient el Mundial, dic, eh?
2: Jo sóc dels que crec que Messi no hauria d'haver marxat mai del Barça. Sí. Mai.
5: Però un cop ha marxat...
2: Però una vegada ja va marxar... No.
5: Jo estic des.
8: Clar,
5: estic amb això. Però jo sóc dels que creu que aquesta història està per sobre del rendiment futbolístic, i encara que vingués coix, hauria d'acabar la seva carrera al Barça.
8: Jo crec que sou uns flipats.
5: Sí.
8: Vida, perquè sou d'aquella gent que miren a la peli porno. Oh, no, si al final es casen. No. Al final no es casen. No es casen. No es casen. Ai.
4: Però amb el nivell del Mundial no us ho plantegeu, tampoc?
3: Jo crec que li donaria molt al Barça,
8: Sí, estic segur.
5: I us ho diu el Marc, que ell ja entén, Jo no en tinc ni un borrall, però el Marc sí que ja entén de futbol.
3: No, però sí que li donaria moltes coses. El problema per mi de Messi en el Barça és què acceptaria ell, quin rol acceptaria. però que li donaria cosa.
0: Falta perillosíssima. Sí, falta perillosíssima.
5: És aquesta,
0: eh? Ai, ai, ai, aquesta és bona, eh? Mira, abans que xuti a Roma, tot tenen ja el nou Nissan Micra, no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis, que t'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners i a romautonissan.com.
5: Gavi, aquesta és bona, eh?
7: Sí, sí, sí.
5: Aquesta és bona, eh?
7: Seria millor de l'altra, de l'altra part de l'àrea.
3: Xuta Julián, eh?
7: Sí, sí que pot ser bona perquè... Exactament, perquè pot tenir el dubte de qui xuta aquesta falta.
4: Oh, Julián li va clavar un al Barça aquesta temporada.
2: Manu Ginóbili, eh?
4: Que... Sí? Que déu-n'hi-do, el gol de falta sí, que li va fer el Barça amb l'Atlètic de Madrid.
5: La col·loca... De
0: la no fa pinta de Julián.
5: No, no.
4: De Covar, sí.
5: Julián acaba de dimitir, però vaja.
8: Sí, vamos.
3: S'ha anat?
5: Li ha fet un gest?
3: Sí, sí, sí.
2: No, ja està sol.
5: Ha dit, tira cap allà.
4: Li ha fet mitja mirada.
0: No, s'ha quedat.
3: Ja està.
5: S'ha quedat. A veure, doncs.
2: És per Julián.
5: 72, Argentina 1, Cap Verd 1.
2: És per Julián.
4: Ara és quan Messi la fica
5: dins. És per Julián, però Messi fa una pinta.
2: Tots tenim clar que xutarà Messi, però...
5: Messi! Oh! Bosinha! Semblava que havia de ser Julián, ha estat Messi, però... I ha estat a punt de marcar. Bona aturada de Bosinha. Es posa les mans a la cara Leo Messi, que no s'acaba de creure que no hagi entrat. Ocasió boníssima amb aquesta falta. Argentina 1, Cap Verd 1. Corna per Argentina. I va Rodrigo de Paul. A veure si Argentina pot generar alguna cosa amb aquest corna. La centrada rematada de cap. Res. Fora, ha sortit la línia, la pilota més enllà de la línia.
0: Aquesta ha estat una bona aturada, eh?
4: Sí, sí.
2: Vols dir que no és el millor porter del Mundial?
0: Oh, mira, més estava col·locant la tanca.
5: Estava col·locant la tanca i ha hagut d'anar ràpidament cap a l'altre cantó.
0: Un Courtois amb l'Atlètic de Madrid, no?
5: Sí, tant.
4: Amb la punta dels dits,
5: doncs ha arribat molt bé, eh?
4: Uf, amb la punta dels dits.
5: Fes la sonaca, tu s'ho mereix. Fes la sonaca.
8: Bona palomita, Pollastre. Molt bé, eh?
5: Sí, sí.
0: Molt bé, Pollastre. No havia demanat tanca, o sigui, m'estranya.
3: Ja m'ha sorprès que hagi xutat.
4: Xuti sense...
2: Serà que no hauria demanat, no?
3: Sí, sí.
2: No, clar, si no l'hauríem fet repetir.
0: Ah, sorprèn amb la posició de la pilota, que no hi hagi una tanca demanada.
3: Sí, sí. Jo tenia un entrenador que et feia posar tanca a tu quan tu xutaves a favor. Segur que hi ha jugadors que es fiquen quan tu xutes a favor per tapar-li la visió al porter. Sí. Llavors et feia no demanar tanca, que tu et posessis perquè l'equip rival, de manera involuntària, sense saber-ho, ja s'hi col·locava també. I aleshores li preguntes a l'àrbit, no hem demanat, no? I l'àrbit deia, no, llavors xutaves directe sense que xiulés. No sé si han fet això, eh? Però sí que l'equip que xuta a vegades es posa allà per enganyar a l'equip rival ja s'hi posi.
4: Gran estratègia, eh? Quina sí, és sí, la però... més... la que es pugui
5: no
4: confessar...
5: No m'estranya que la gent després digui que el Marvesqui es mereixin les capibares.
4: No.
3: Això m'ha deixat mort, eh? M'ha deixat mort.
4: Perquè l'estratègia així més random que tu recordis al llarg de la teva carrera...
3: No, aquestes, els millors, són els porters. Els que tenen les millors de perdre temps són els porters. Jo tenia un porter que per perdre temps... sempre li deia a l'àrbit que se li havia caigut la lentilla.
8: Ahí está.
4: I no portava.
3: I no portava la lentilla. Aixecava el braç, àrbit, la lentilla... Clar, els porters no poden ser... no es poden treure del camp. I aleshores entrava al fisio, al metge, es traia els guants, li mirava els ulls, li posava aigua, tal.
5: Fent així, sí, eh? com si te la tornessin a posar.
3: Sí,
5: mirant cap amunt amb l'ull,
3: sí.
0: Això és com els d'hoquei, que se'ls entela sempre el casc quan volen parar el partit.
7: Sobretot quan pica una bola, sí.
3: Sempre
5: i es mentida, no?
7: No, a vegades és veritat, vegades però no li molesta, però és per parar el joc.
3: Però paren per... Sí, sí. Els porters, per mi, són els... Podríem estar una bona estona explicant historietes de porters per aturar-ho.
5: Un quart d'hora, eh? Se'n va la pròrroga, això, o no?
7: Ai. Esperem que no. Jo he vist ara, els últims 5 minuts, he vist a l'Argentina molt millor de lo que estava jugant a la segona part. Està molt incisiu, molt pressionant. Tots els jugadors, fins i tot Messi, també anant a buscar aquestes pilotes.
5: El Checho Batista és?
7: Sí, el Checho Batista, sí.
5: Que va ser també seleccionador, també és a la llotja de personalitats. No veiem el gos, no l'hem tornat a veure.
4: No, no.
5: El gos dels auriculars.
2: No, no.
4: És veritat, eh?
8: Hem vist a...
3: Shakira, no?
8: Sí, hem vist a Shakira abans.
5: Ah, sí?
8: Sí, sí, sí.
5: Ai, que ben la veritat o...
4: Amb la canalla, no?
8: Bueno, jo he tingut dubtes, eh? Jo sóc del parer de...
5: Clar, ella viu a Miami.
8: No, no, la que ha sortit ara no era Shakira.
5: No era, tampoc? No,
8: era una, un senyor de Miami, un transformista. Un senyor de José Antonio, que es fa passar per ella. I és... No, Shakira ni en broma.
5: I és el que va actuar, no?
8: Sí, sí. Aquest senyor ha visitat el cangrejo aquí... Quan...
5: Amb un Carmen de Miami.
8: Correcte, sí, sí, el sencia. El sencia, amics.
2: Un Carmen.
5: Espectacular.
8: És així.
2: Si
8: escolta,
2: si hi ha pròrroga sí que et trobaràs la Marina Lejarreta, de veritat.
8: Sí, sí, no, no.
2: Aquí baix, aquí baix, eh? Aquí, aquí ja.
8: Ai, sortint d'aquí amb el bicing, amb la gorra de Caja Rural, eh?
5: Ai, ai, ai.
8: Per cert, trobo a faltar aquelles pintades del Tour, us en recordeu, sí, Dalí Durain, a terra, i aquelles, aquells penis enormes que pintaven a la carretera, pràcticament d'un quilòmetre. És... Aquest era el ciclisme d'antes.
5: Amb les imatges de l'helicòpter.
2: Podríem anar a pintar a la, home, però, a la Sagrada Família.
8: A
2: la Sagrada Família.
8: A rodillo, eh? A tota la mansana d'allò. Eh?
5: Trae la pintura.
8: Sí, sí, sí. Hòstia, quines mítiques... Aquelles pintades de l'Indurain, allò...
0: Home, potser en veiem alguna, no?, per allà, Montjuïc.
8: Sí, sí.
5: A veure, Cap Verd, que té una falta, està molt lluny. Hòstia. Com perquè generi xuta, perill, però... A veure, el xut...
0: Ui, l'hagués fet jo.
4: Molt optimista, no?
2: Sí, sí, sí, sí. Molt, molt optimista.
4: Des de tan lluny.
5: Res. Serà pilota pel Dibu Martínez, que servirà de porta, cara de preocupació ara d'Escaloni, que està assegut a la banqueta mirant-s'ho tot. A veure què pot fer Argentina en aquests 13 minuts que queden perquè acabi el partit. De moment, empat a 1. Argentina 1, el gol l'ha marcat Messi. Cap Verd 1, gol de Duarte.
4: Deixem anar un moment cap a l'hotel dels argentins amb el Joan. Joan, ets per aquí, eh?
11: Sí, soc per aquí, Oriol.
4: Continuen fallant les pantalles o no?
11: Bueno, continuen fallant les dues de la dreta, perquè es poseu en situació, n'hi ha tres, una al centre i una a cada costat. Ara funciona a l'esquerra. Jo estic al sector dret, veient, com us comentava abans, el partit de superlluny, però m'he trobat un aficionat que està veient el partit pel mòbil. Vull que ens ho expliqui. ¿Cómo te llamas?
12: Luca Petrollo.
11: Argentino, imagino, ¿no?
12: Sí, argentino de Mendoza.
11: Explícale a la gente cómo está viendo el partido y qué está pasando con las pantallas.
12: No, sufriendo, viéndolo el teléfono porque no funciona la pantalla y no sé qué pasa. Pero bueno, acá estamos sufriendo, nerviosos.
11: ¿Cómo lo estás viviendo? Porque parecía que al quedar primera Argentina de su grupo tenía un rival asequible, además con Cabo Verde, evitó a Uruguay. Y parece que el partido está más complicado de lo que pensamos.
12: No, nunca hay que subestimar al rival. Nunca hay que subestimar al rival. Están siendo un buen partido lo de Cabo Verde y nada, el argentino siempre sufre.
11: Aún así, imagino que confías en pasar la eliminatoria.
12: Sí, más vale, más vale.
11: ¿Y qué nos puedes decir del Mundial de Messi? No sé si su nivel está... bueno, vaya, si responde a las expectativas que tenías o esperabas un nivel más bajo.
12: No, Messi siempre responde. Es el mejor, para mí el mejor.
11: Quiero preguntarte también, no sé si sigues el fútbol de aquí, si también por Messi eres simpatizante del Barça o te da igual.
12: Sí, simpatizante del Barça por Messi, pero bueno, no soy fanático, pero sí, lo sigo, no mucho, pero lo sigo.
11: Y para acabar, una predicción, ¿cómo crees que va a acabar esto? ¿Nos vamos a la prórroga?
12: No, gana Argentina 2-1.
11: Sí, antes del 90.
12: Sufriendo, como siempre, pero gana.
11: Muchas gracias.
12: Argentino.
11: Muchas gracias. Doncs ja ho veieu, optimisme moderat, però sobretot ara sí que la gent comença a cridar una mica més, però es noten les cares de patiment, aquí la gent ho viu molt, i sobretot el que em crida l'atenció és que hi ha gent que no està ni mirant el partit, és a dir, aquí tothom està saltant, i realment els que estan mirant el partit són els que estan davant de la pantalla, però hi ha gent d'esquenes saltant, cridant, sembla la grada d'animació, això.
5: Hi ha hagut un doble canvi a Cap Verd, han marxat Cabral i Méndez, entren Varela i Semedo, per tant, movent la banqueta per afrontar aquests últims 10 minuts de partit amb aquest empat.
4: És que com bé perquè... Digues, Puig.
0: No, va dir que ha trobat l'argentí lacònic a l'hotel.
8: Sí.
2: Ha trobat un argentí que, si li fa dues preguntes més, ja...
5: L'estova.
2: L'estova, sí. Li fot,
5: Deixa'm en paz,
2: li fot,
5: por favor.
4: És que ara mateix és per estar ratlladíssim, eh? Vull dir, 10 minuts.
2: Estava dient, me quieres dejar en paz. Estoy viendo el partido con el móvil.
4: 10 minuts pel final, sí, i sí, això està empatat, eh? És que poca broma.
5: A veure, la centrada, a punt de fer-se el gol. López ha mirat de rebutjar una pilota a la defensa de Cap Verd, a punt d'introduir-la a la porteria de Bosinha. L'han acabat enviant a corna, però López a punt de fer-se un gol en pròpia.
8: David!
5: A punt López de fer-se el gol. S'ha servit el corna, però res. No hi ha hagut acció perillosa d'Argentina després d'aquesta acció digna de plats bruts.
3: No, però l'acció arriba per banda, que és una cosa que Argentina no està fent servir. I té a la banqueta Giuliano Simeone, que és un jugador que podria entrar aquí a parlar.
5: Messi, Molina...
3: Sí, Nahuel Molina és l'únic que dona una mica d'amplitud, que és el lateral, perquè per dins estan doncs, Enzo, McAllister, De Paul, tots, Messi, tots estan per dins, i potser un jugador com Giuliano Simeone et podria jugar en banda dreta, donar una mica d'amplitud.
5: I estava esperant...
3: Clar, és que no està jugant res, i jo crec que li podria donar una mica a Argentina per donar-li aquesta...
5: Estava esperant Enzo a veure si li arribava aquesta pilota que López ha acabat enviant fora, està a punt per rematar, ha acabat donant un cop al pal, perquè no ha tingut la possibilitat de fer-ho. Ara continuen insistint, ara està apretant, eh? Argentina s'ha fet amb el domini de la pilota, cap verd endreçadeta, tancada al darrere, bloc baix, i mirant de perforar i de trobar algun forat a Argentina per fer el gol que li doni la victòria i l'eviti la pròrroga. Li queden 8 minuts més l'afegit a l'Albiceleste.
0: Si esteu pensant a comprar-vos un Volkswagen T-Roc, segur que us heu fixat en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum, però ara ve la pregunta important. On el compres? A Sarsa Volkswagen. Correas, per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen, troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
4: Soc molt de López perquè crec que és l'únic jugador damunt del terreny de joc que té la samarreta per dins dels pantalons. Que és una cosa...
5: Ja no es porta.
8: Ja no es veu, eh?
2: Lucas Torró.
5: No.
2: Lucas Torró de Sassuna.
3: Ah, és veritat.
2: Sempre la porta el...
3: Sí. Piqué, no? També portava bastant.
4: Però és una cosa que s'ha perdut i que a mi visualment m'agrada.
5: Íñigo, no?
4: Dins
5: portava, també.
4: Dels crec, pantalons.
5: Íñigo.
2: No, és que abans era obligatori.
4: Sí.
2: Quan jo jugava, sí, me'n recordo. Sí. Et feien posar la samarreta per dins.
8: No, és veritat. I jo he vist algun partit que per portar la samarreta per fora fins i tot he vist... L'han advertit al jugador que se la fotés per dins, però fa molts anys.
5: Rodrigo De Paul, la central, un altre cop d'Argentina, Nico González, ha pogut enviar corna a Cap Verd, ara insistint, fa la sensació que no vol arribar a la pròrroga i que vol resoldre abans a Argentina, ara amb aquesta acció de Nico González, 84 de partit, entrarà Leandro Paredes per Rodrigo De Paul. Un altre canvi d'Scaloni. Aquí ja sembla que se li havia acabat la benzina a Rodrigo De Paul. I Paredes, corna que serveix Leo Messi, la rematada de cap. Ui, un control amb el pit perillós, perquè hauria pogut fer mal defensa de Cap Verd. Però la pilota ja, més enllà de la línia del mig del camp, torna a ser pilota per l'Argentina.
2: Tancat ja.
5: Ara hi ha els uns a la desesperada buscant el gol i els altres mirant de no encaixar, però anant en compte perquè estan sent molt intensos, la selecció de Cap Verd a l'hora de pressionar.
2: S'ha trencat.
7: Sí, molt fluix el partit de Paul. Jo crec que De Paul, McAllister, Enzo Fernández no han estat bé, per això el mig camp d'Argentina no ha ratllat un bon nivell durant tot el partit. Ara a veure si Julián no hem vist que té d'enderrerir molt la seva posició perquè no està funcionant. Crec que McAllister tindrien de tenir una miqueta més. Esperem que no...
5: A veure
7: no
5: si
7: res.
5: Pot continuar Facundo Medina. També vale. Tenia rampes Enzo Fernández, que l'estaven ajudant els seus companys. Veig ja jugadors tocats,
2: No estan ni al minut.
5: Aquest és
2: 84.
4: No, ara
2: compra
4: una pròrroga.
3: És la calor, jo crec. O sigui, no? Tu deies, oi, Nin, que no hi ha aire.
8: No hi ha aire i deu haver-hi una humitat a Miami.
5: Estava en el canvi Scaloni, Deu ser per Facundo Medina, que no pot continuar.
8: No, dona aquesta sensació. Molta calor i molta humitat porten enganxada les samarretes. I és difícil de veure en aquest Mundial tanta suor,
4: Ara mateix, 30 graus a Miami, 73% d'humitat.
8: Ah, clar, per haver-se matat.
3: És una bogeria.
8: No, és com estar follant sota en plàstic. Sí.
5: Bonica comparació, Se'n va Medina a veure qui
4: entra... No m'estranya que pugin els bessons.
5: Qui entra en el seu lloc, a veure...
4: ¡Vamos, joder!
5: Ara! Vamos. A veure si arriba aquest crit també a Miami. Tagliafico és qui entra, lateral per lateral. Havia sonat també pel Barça, més d'una ocasió, Tagliafico.
2: Sí, molt.
5: A l'Ajax, quan estava.
2: Molts anys, va sonar.
5: I ara hem vist també a la banqueta un altre dels ajudants, que és Pablo Aimar, el pallasso, que en un moment hi va haver aquella triple A que volia el Barça, que era el Belda,
3: Ayala
5: i Aimar.
4: No en va venir cap.
5: No en va venir cap.
2: No, perquè es va imposar l'altre sector i va venir Ronaldinho. I...
8: veritat.
5: Va ser el projecte llavors també de la T, que quan va arribar Chiqui, que es volia la T, construïa una T amb la forma dels jugadors que volia el Barça.
2: Aquesta T. La començava Rustu.
5: Sí. Rustu, va venir Márquez, també, que era part. Quaresma. Vaja, aquell 2000...
2: La T.
3: Deco, no? Deco.
2: Amb Rustu.
3: Trontollaó una mica.
2: Amb Rustu.
5: Sí. Luis García també va arribar aquell estiu, que havia estat cedit a l'Atlético de Madrid. En fi, a veure, Argentina, a McAllister. Entrava, demana corna, però em sembla que l'àrbitre donarà...
8: Ah, mira.
5: Sí.
8: Potser doncs... acaba corregint el VAR, eh? És d'aquestes que ara el VAR pot corregir, si és... si ha xiulat corna, perdó, és veritat.
2: Si xiula...
5: No sé d'on veu
3: si
5: el corner.
3: Si xiula corner, el revisa.
2: Si xiula corner i no ho és...
3: Exacte.
4: L'ha desviat lleugerament el...
5: Havia controlat amb el pit, havia entrat a l'àrea, ha xutat més amb la canya que no pas amb el peu i la pilota ha acabat sortint...
2: També vull veure si hi ha pròrroga a Messi.
3: Com aguanta, no?
2: Com aguanta, perquè evidentment l'aguantaràs perquè l'has d'aguantar, però com aguanta.
5: Sí. A veure, corna que serveix Messi, Bozinha que surt amb els punys, refusa la pilota.
3: No, el pollastre cada cop té més criteri, vull dir. Sí.
5: Està finet avui el pollastre Bozinha, a veure aquesta pilota que pot caçar. No em fallis aquest ai, que acabarem prenent mal. La pilota per Argentina, que insisteix a buscar l'àrea... de Cap Verd, però amb moltes dificultats, perquè està tancat l'equip africà. Rep Messi escurat a la banda dreta, intentarà fer jugada individual entre l'interior de l'àrea, retalla, deixa la pilota per McAllister, refusa, servei de banda per Argentina.
8: Mira, Gavi, que t'explico un secret per passar els nervis. A Ford han electrificat els seus icones i podeu descobrir el nou Ford Capri, sentir l'aventura sense límits del Ford Explorer i moure's per la ciutat amb tota l'agilitat del Ford Puma Geni. Gaudiu de tota la gamma elèctrica de Ford Motor Company, ara amb el carregador i la seva instal·lació gratis, i a més sumen 4.500 euros a les ajudes del Pla Autoplus. Què espereu? Demaneu ja la vostra prova a Ford Ponés, a la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
4: Està aguantant Cap Verd, Marvà. No... Això jo crec que ara els argentins ja comencen a seriosament no veure-ho gens clar.
3: No, és que hi ha un moment, jo crec, del partit en què els ànims i les...
5: Picareta de Messi, la rematada de McAllister! López!
2: La Carbonell,
5: Quina passada, també, la Carbonell. Els picarols.
3: Els picarols. És del David, eh?
5: Està bé, del David.
3: Sí.
5: La... que bé l'havia col·locat.
4: Qui seria la Carbonell?
5: Ui! Epa! Ei, Ivans de López, sí, eh? Sí. McAllister...
4: Primer hi toca el...
3: Ve
5: d'un rebot.
2: Sí, però jo crec que és un rebot.
5: A veure, ara li estan dient a Enzo Fernández de l'àrbitre, el senyor Drew Fisher.
3: Jo crec que si el remat va a direcció porteria, encara que vingui de rebot...
5: López està dient, no?
3: Es pot valorar.
5: Que ve del meu cap, la toco amb el cap.
2: Ara
5: McAllister també parlant amb el senyor Fisher.
2: Tindrem el segon gol de Messi.
5: No, sembla res.
3: Diu que corna.
2: Diu que no.
5: Diu que res.
8: S'ha salvat per
3: poc. I Messi veieu que ja juga o de mig centre gairebé, però també està caient molt a banda. Una mica el Messi aquella època del Barça d'extrem dret és on estan arribant les millors ocasions d'Argentina.
8: A veure, l'ha afegit.
5: Si a veure, una altra pilota penjada, Bozinha.
8: Amb la pausa d'hidratació, amb aquesta lesió ara aquí... Sí, 5-6 minuts, no? Potser encara de...
3: Sí.
5: De bons i els canvis i tot.
8: Jo aniria demanant el dinar, ja.
5: A veure que recupera Argentina a tres quarts de camp.
2: Estic veient ja que ens trobarem a Julián Gorospe, també, aquí baix.
8: Correcte, sí, a Marino Jarreta, correcte. Endavant, eh?
4: A més, físicament, és que jo no m'atreveixo a dir quin equip dels dos està més sencer, perquè...
5: No, Cap Verd, físicament, està aguantant bé. No veig a cap jugador que estigui fort. Sí que hem vist a jugadors com Enzo Fernández que tenien rampes. A veure què és el que pot fer Argentina. Messi, que torna... quina facilitat per penjar pilotes, increïble. La pilota que li ha posat a Nico González intenta recuperar l'interior de l'àrea de Cap Verd. Argentina, surt la pilota... Escurada a la banda dreta, una mica més centrada per Julián, que busca la posició. Julián, entra a l'àrea... No. Ha picat la pilota en el cos d'un defensor de Cap Verd, que mira de sortir amb la pilota controlada, però l'han tornat a perdre. Pràcticament El primer minut ja de l'afegit. En queden 7.
4: 8 minuts d'afegit.
5: Arribarem als 98 de partit.
4: Sortirem d'aquí a les dues.
2: El problema per això de
4: ai, a les
2: de
4: 3.
2: Messi és que, clar, no pot fer la passada i rematar-la ell mateix.
8: Ei,
2: perquè, no? Perquè no la remata ningú mai.
3: Sí, sí. Ell s'entra i entra corrent a veure si es queda el rebot, no?
5: Eren aquelles d'Alba i Messi, que diu la típica jugada que tots els rivals deien sabem que la fan, sabem però com és, la fan, però és impossible frenar-la perquè són tan bons que és molt complicat.
4: Jo de debò que la pròrroga no l'havia vist venir, eh?
5: No, jo tampoc.
2: No. Ningú, no?
5: Mira, a veure, xut! Re, Bosinha.
2: Ningú,
5: Era la Paredes, des de casa seva.
8: Atura i fent toques, a l'àrea. Sí, sí. Aquest tio el fan primer ministre d'allà, És increïble,
2: El cònsol d'aquí que vagi plegant...
8: Sí, sí,
2: que vagi recollint,
13: D'estar dormint, jo crec.
2: El cònsol.
13: Sí, sí, perquè...
2: El sofà.
13: Si no li agradava el futbol, es fot al sofà a les dues de la matinada, molt...
8: Ja fa...
13: Per molt que siguis cònsol de Cap Verd, jo crec que algun cop de cap igual...
5: Per cert, que abans llegia coses de les càbales de la selecció argentina del 2022, i n'hi havia una que ara que ha xutat Paredes, que té a veure amb Paredes i Rodrigo de Paul, que es veu que després d'una sèrie de mals partits van sortir al mig del camp quan arribava la selecció argentina a l'estadi i es menjaven uns sugus.
8: Ahí está.
5: I a partir d'allà van començar a guanyar. I es veu que ara cada partit arriben al camp, van al cercle central, mentre busquen on està la família situada a l'estadi, han de menjar uns sugus. Ho va explicar després, ho he escoltat l'àudio, que també el tenim, si no després el podrem posar, en un podcast que se'n menja, crec que eren 7 Paredes i 14 Rodrigo de Paul.
4: Sugus, abans de començar el partit.
5: Sí.
8: 14 sí, sí. Sugus.
5: Paredes, Paredes, no, Paredes han de ser...
4: Junts o separats?
5: Han de ser grocs, o sigui... i blaus, és a dir, sap que són llimona i pinya, el blau és pinya, el sugus de...
4: El blau és pinya.
5: Sí, el blau és pinya.
8: Sí, sí, sí, correcte.
5: No em diguis per què, l'associació.
2: 14 sugus de pinya.
5: I els de Depol han de ser de diferents colors. Diu, quan arriba al vestidor comença a buscar, han de ser dos vermells... un groc, 3 blaus, 2 no sé què...
3: Quina autèntica malaltia, eh?
5: Sí, sí, sí.
4: No, però...
3: I després te'n vas directe al lavabo, quan entres.
4: Per tancar.
5: Aquesta sí que és per ell, Aquesta és per Messi. El 94 de partit, una falta de frontal, a veure si és... El traven...
4: Sí, falta.
13: Se l'ha fet ell, la jugada és tota d'ell.
2: No, és que està jugant ell sol.
4: Sí. Em sorprèn, és a dir, no sé si és per capacitat física, però no estan acompanyant Messi.
2: Amb 40 tacos i juga
7: sol. No, el McAllister ha començat a jugar una miqueta millor, però la veritat és que estan desapareguts la majoria, sí.
13: Podria ser ideal,
5: Sí, és molt bona aquesta,
2: Sí, sí. Bàsicament també perquè així podem dormir una mica més.
3: Cap Verd està molt tancat i Messi és l'únic que té 1 contra 1 d'aquesta selecció, que pot encarar una mica, i aleshores és l'únic que encara. És que jugar amb una selecció tan tancada o amb un equip tan tancat és molt difícil.
13: Portava 3 estrelles ja tatuades,
4: sí,
13: no?
4: Sí, sí,
13: home,
4: sí, al braç,
13: No, les 3 estrelles, els 3 mundials.
5: A veure, aquesta falta, Pràcticament 5 minuts ja de l'afegit. La tanca situada. Bosinha, que demana als seus companys que situïn bé. Leo Messi col·locant-se bé les mitxetes.
2: Ara sí.
5: A veure, va.
2: Ara sí, ara
5: Messi,
2: sí.
5: Amb cara de concentració.
2: Ara sí.
5: Unes passes enrere. Esperant que el senyor Fischer li digui que pot xutar la falta.
13: Spoiler,
5: a veure, Messi.
4: Ui,
5: i rebota la pilota al cop de cap. Bosinha.
2: Quasi se la menja, ara.
5: Ui, ai.
4: Ui, ha pres mal, Bosinha.
13: S'ha intentat com l'altre dia, no? Una mica enredar.
5: El xut de Messi, a veure si és...
13: Per baix.
5: No, sí, per baix. Semblava que havia d'anar com a l'escaire, no? I de cop li tira... Uop.
3: Ai, i un jugador...
13: Si la toca, de la tanca, sí, no? De Cap Verd, sí. Pot ser, la desvia,
5: Doncs a punt de donar-li una ensura a Bosinha, que finalment ha pogut blocar la...
4: Aquesta, perquè era complicada, i evidentment hi ha molta clica amb Bosinha, però no en bloca ni una. És a dir, totes li piquen i...
13: No li demanis tant, tampoc.
8: Sí, sí. No, bon porter de handball, sí, sí.
4: No, les refuse totes, però...
3: No, fins i tot les pilotes aèries...
4: Sí, transmet una mica d'inseguretat per dalt, que abans m'hi fixava.
2: De moment, el porter del Mundial,
3: Totalment.
4: Cosa que em sorprèn
3: molt. Sense equip, també s'ha de dir.
8: A veure...
2: tampoc que és un porter per jugar al Bayern Múnich.
5: El que acabem de veure, sí, també després del gol, és una de les imatges.
8: És un tauró a...
5: Una senyora que portava una, com una màscara del tauró i treia la cara per entre les dents del tauró. Aquesta és espectacular, eh?
2: Fa molta gràcia quan juga a Bèlgica, que sempre surt... Sempre surten uns també vestits de no sé si és d'Obèlix o...
5: Sí. A veure que la penjarà Cap Verde, estem ja arribant al final, eh? A veure,
2: millor això que els toreros espanyols, eh?
5: Sí, oh, bueno, és que... Això ja ha passat a millor vida, no? Ja no se'n veuen, encara n'hi ha.
2: Segur que n'hi ha.
4: Sí, què és el que has vist abans, que també anava com disfressat a la redacció, a la tarda, que ho hem estat mirant, sap, eh?
5: Que anava disfressat, ara m'enganxes.
4: Sí, que tenia com unes banyes o...
5: Ah, sí, era Radio Mitre, no, però com un bruixot, no era allò? El que tenia el pollastre?
4: Ah, sí, que tenia el pollastre, sí. Correcte, que tenia bosinya.
5: No, perquè he vist un personatge de Radio Mitre buscant coses de càbales, hi havia un personatge de Radio Mitre que també tenia el mateix pollastre que tenim aquí, aquest, el de
4: bosinya,
5: i era un bruixot o no sé què. Ha arribat el mes de l'acceleració Mazda de Roma Coruma. Durant aquest mes aprofita les promocions especials en tots els vehicles d'estoc i estrena el teu Mazda aquest estiu amb unes condicions que van a tota velocitat. Són unitats limitades i les millors oportunitats poden desaparèixer abans del que imagines. Descobreix-les a la teva concessió oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Més de l'acceleració només a Roma Corumam.
4: Doncs entrem a l'últim minut de l'afegit, eh?
5: Sí, sí, i la pilota ara és per Cap Verde, a veure que no doni un ensurt. Ja, ui, falta la... Ui, m'ha semblat que era una falta lateral aquí claríssima, el senyor Fischer, i que no, siguen, jueguen. I
4: ataca Cap Verde, eh? Ataca Cap Verde, sembla increïble.
5: Falta ara en atac de Cap Verde.
3: I físicament se'l veu millor, eh? Que Argentina, sí, Cap Verde, no? La sensació.
5: Ja podeu trucar a casa, eh? Que avui arribareu una mica més tard. Sí. Arribaré jo i Marino Lejarreta, de la mà. Arribarem juntets avui. On anirem a esmorzar, Marino Lejarreta.
4: Queden dos canvis per aquí, banda. París. Veig que Argentina n'ha fet 4.
3: Més el de la pròrroga, no? La pròrroga en tindràs un d'extra, no?
4: Queden dos.
3: Dos.
5: Arribem ara als 8 minuts ja de l'afegit. Mira, el senyor Fischer diu que s'ha acabat Argentina. Mira, fa la mateixa cara Puig que Leo Messi. Maleïno absolutament tot. Argentina 1, gol de Leo Messi. Cap Verde 1, gol de Duarte. El partit se'n va a la pròrroga. Per tant, a veure què passa, però... Cap Verde ha aconseguit portar la campiona del món a la pròrroga.
2: No, no m'ho he imaginat, però...
8: No. Jo tampoc,
2: eh? Un Egipte-Cap Verde
3: a vuitens, eh? Sí, és veritat.
8: Pa deixar matar el Paco, eh?
4: Però bueno. Que Argentina estigui a la pròrroga contra Cap Verde, és veritat que ja han desmitificat el que Cap Verde és una selecció, diguéssim...
3: De la Fuente deu estar pensant.
4: Maria, però
3: ja us ho deia jo.
4: Ja us ho vaig dir, totalment, però a la pròrroga argentina, que ostres, que és de les seleccions que potser havia convençut més, no?, en aquesta fase de grups, i que, clar, vull dir, no sé, encara que avui doncs ho acabi resolent, no sé si us deixa molts dubtes de cara a ser una candidata, realment, a arribar a una final i a intentar guanyar-la.
3: És que jo crec que Cap Verde, del quadre final que queda, és l'única que et planteja aquest tipus de partit. Tancat, amb 5 a la primera part, 4 a la segona... I aleshores és difícil jugar un partit així. Si tu no estàs bé defensivament, perquè aquests equips sempre en tenen una o dues, doncs pots patir. I ho parlàvem al principi del partit, de dir, no, és que potser Cap Verde la tindrà o pot tenir opcions, perquè són partits, jo crec, sempre molt difícils quan jugues contra l'emoció que té aquest equip o que té aquesta selecció i contra un bloc ordenadet i tàcticament ben estructurat.
7: Sobretot quan són eliminatòries, no? Que a partir del que dèiem abans, quan van fer la pregunta de que si li veien opcions, jo tenia molt clar que a partits únics és com lo estàs madurant aquest partit, no? I Argentina ho va començar bé, no va continuar bé, la segona part va ser al revés, va ser Cap Verde qui lo va madurar molt millor que l'Argentina i ha merescut aquest empat aquest partit. Ara no ho sé, Argentina sí que és veritat que els últims 8-10 minuts m'ha agradat molt més que en tot el partit.
5: Doncs a veure què és el que passa ara en aquesta pròrroga, no? A veure com pot refer una mica l'equip, a veure com està físicament, no? També Marc Argentina, perquè semblava que li estaven pesant ja... M'ha fet la sensació que, evidentment, al marge de no voler arribar a la pròrroga per l'angoixa, que també físicament... Tenien ganes d'intentar resoldre-ho per no haver de patir físicament, no?
3: Jo crec que la calor és un factor clau en les rampes que hem vist, no? Qui hem vist amb rampes?